0: Tu, algú que comença a cridar molt. Jo pensava que s'havia xocat amb un cotxe o alguna cosa. No, havia caigut sol.
1: Molt bé.
0: Llavors, he trucat l'ambulància molt ràpid, quan he vist que era una persona que s'havia caigut amb la moto. L'hem ajudat a que s'aixequi, ha sortit de la carretera, ta-ta-ta. En aquest moment ha sigut el moment en el qual jo he descobert que era un home perfecte i preciós.
1: Bueno, un moment, però quina mena de comentari? No, va, de veritat. O sigui, però un moment.
2: Moto, mami.
1: Bueno, ja està bé, eh? Però tu no li heu tret el casc, perquè quan hi ha un accident de moto no se li ha tret el casc.
0: Jo no li he tret res, ja m'agradaria treure-li més endavant.
2: Què preguntes, esperes? Què preguntes?
1: Tu, Marc Espejo, et sembla normal això que està passant aquí? Aquesta mena de... Això no és la revolució feminista, això és el ligoteo de tota la vida, eh?
2: Sí, sí, no? El que s'ha fet, sí, tota la vida.
1: Bé, perfecte,
2: sí.
1: Ja saps.
0: I a mi m'heu donat permís per fer-ho, per tant, sí. Aquí
1: jo
0: estic.
1: Jo no, deu ser la Yael.
2: No, jo... Sí, bueno.
3: Digues que si ella es fa mal i tu...
1: Bueno, llavors, heu anat a salvar aquest tio i què passa amb aquest paio?
0: En aquest noi pobre se li ha estripat tota la camisa, més a
1: més. Bueno, però escolta, sembla 9 setmanes i media, aquí, de veritat. Llavors, què, se li ha vist el pit?
0: Sí, se li ha vist el pit tot rescat de supervivent, però, el que acabava de passar.
1: Però quina mena de comentari
2: és aquest? Cosa
0: encara el feia més sexy, no? Clar. Una mica com...
2: Perquè venia de la guerra.
1: Però de veritat, ja, i tu també.
0: És que ella m'entén.
2: Era un superheroi.
1: Esteu fent tota la col·lecció de pel·lícules de Tom Cruise, d'aquestes de...
2: Sí, sí, com, no estem
1: com cansades. Com és aquella de l'avió que va...
2: El Tom Cruise, el de Top...
1: Mission, Top Gun, exacte.
2: Ah, Mission Impossible.
1: Ja del rotllo Top Gun, eh? Però vaja.
0: Mission Impossible, impossible, potser has trobat aquest noi.
1: Ah, vols...
0: Jo us puc dir... Ah, sí, a mi el que m'agradaria, a hores d'ara, que per això he vingut aquí, és trobar-lo.
1: Val.
0: Puc començar dient el nom, val, que és Nacho.
1: Vale, estem buscant una persona... Això és Vidal.
0: Vidal.
1: No, Nacho. Una... Va, tu, que són i sis.
0: Porto tot el dia pensant en tu. Crec que hem connectat perquè, a més, hem parlat. I ell m'ha preguntat el meu nom, per tant, penso que pot haver-hi un interès mutu.
1: I li has dit el teu nom?
0: Sí.
1: Alba o Alba Castellví?
0: Ah, exacte, Alba.
1: Alba, per tant, si
0: misteri.
1: Hi ha un Nacho que ha tingut un petit accident de moto...
0: A la Diagonal.
2: I s'ha trobat amb una noia increïble, RAC1, que és l'Alba.
1: Tocant a Francesc Macià. La moto no ha quedat amunyegada ni res. Quedat...
0: Una micona. No passa res, si no li funciona...
1: Que se li ha estripat la camisa.
0: Sí.
1: Per tant, deu haver arribat a la feina amb la camisa estripada. Bueno, potser ha tornat a casa.
0: No sé ben bé què ha fet. Sé que venia un amic seu de la feina a buscar-lo. I ella estava bé. Estava bé, caminava i racionava.
1: Bueno, molt bé.
0: El Nachete.
1: Doncs estem buscant el Nacho. Digues el mòbil del programa, per si el coneix aquest Nacho.
2: 680 70 sí? 70 60.
4: Nacho, que està Alba esperándote con el guacamole.
0: I si no, per Instagram.
1: Bueno,
4: i si no, si los citamos en el diario.
1: Tenim la impressió que treballava per aquí a la zona.
4: Que fuerte.
1: A les 10, quarts de 10, a quina hora ha estat, això?
0: Això ha estat 9:40 del matí.
4: Que fuerte.
0: I crec que treballava per la zona.
1: Home, i com anava vestida? Tenia ambient... Perquè aquesta noia està en pijeta, tot ella, eh? Vull dir que...
0: Jo?
1: No, la zona.
0: Ah, entres la noia.
1: La noia que estem a Francesc Macià, que és la per Diagonal, això.
0: Sí, ell anava vestit que pot ser que sigui advocat o alguna... Alguna coseta així. Jo crec que RAC1 no treballava.
1: Jo et dono... No, RAC1... Va,
3: el despacho de Nacho.
1: Escolta, t'aconsello una cosa. Ves a Baixa Seguretat.
0: Sí?
1: Que si aquest tio treballa a l'edifici, els de seguretat el deuen tenir clixat. Explica'ls-hi tot això, els de seguretat.
0: Seria una història molt xula, que treballés en aquest mateix edifici.
1: És bastant probable. Bueno, si tu parques al mateix... Si parca al mateix lloc on tu...
0: Però és que ell no ha aparcat, ell ha caigut.
1: Ah, val,
0: val. I aquí està la cosa.
1: Ah.
0: Clar. Potser bueno, anava a aparcar dos carrers més endavant.
1: Doncs després d'aquesta apassionant història i aquests minuts de ràdio que ja et enviarem la factura per la crida i cercar el Nacho, podem avançar, si no sap greu, pots retirar-te, i a ell... No, i a ell no.
0: Adéu, Nacho.
1: Adéu, sí, va, prou, ja. Déu-n'hi-do. M'està a punt d'esclatar el cap a mi, eh? La veritat que...
2: La ràdio moderna, Pere Mas.
1: Bueno, moderna, és una arrencada diferent.
3: Ha començat la segona temporada de Gran Cita.
1: Sí, no? Han de rodar, estan fent el càrrec.
2: Ai, Dulceida!
1: Sí,
2: la presentaràs tu també, oi?
3: Sí, efectivament.
2: Doncs l'Alba hi podria participar.
3: L'Alba i el Nacho serà la primera parella de Gran Cita.
1: Sí, bueno, hi ha hagut bastant folleteu, la Gran Cita.
2: L'altre.
1: Que és veritat.
3: Com a RAC1, no?
1: No, la gent que ha estat per allà amb els rodatges i tota aquesta cosa,
2: sí, sí, sí.
1: El que s'ha vist per la tele és 1%. Però a les nits allà hi havia un Dale que té peu que no esperava, eh?
2: Sí, la, sí, la gent no perd el temps.
1: Una mica tothom en tothom, eh?
2: Uh-huh.
1: Però vaja, a veure, un tema que no importa quan faci servir aquest titular, ni el mencionis ni el citis, és la polèmica respecte al servei de rodovies. Això és una cosa que no falla mai.
2: Ara bé, aquesta vegada no té a veure amb els robatoris de coure, incendis, sí, de catenària o esborrar franc als horaris, sinó amb la nova política de deixar entrar animals als trens.
1: Ui, sí que hi ha molt merder amb això, eh? L'animal del tren, la veritat.
2: Els gossos, sobretot.
1: Sí, no,
5: bona tarda, Girona, i de forma, doncs, menys important, per suposat, bona tarda,
1: Porta
5: Catalunya.
1: Porta veu Paneque, hola, com està?
5: Sí, insisteixo que l'incendi de 4 revisors forma part de la normalitat del servei. Sí,
1: 4 revisors, ja, moment, sí. Sílvia Paneque, què diu? Que no, primera, que sí. Això no ha passat, vaja. Estem parlant de la política de deixar entrar els gossos als vagons, concretament.
5: Sí, però com que segurament acabarà passant, sempre està bé, doncs, posar la vena abans de la ferida. I parlo en nom de tot el govern quan dic que censurem que es parli així dels treballadors de Rodalies, no? Potser el servei no és excel·lent i deixem per tot arreu pèl, perdó, que m'ha dit pèl.
1: Sí, sí, ja queda.
5: Però tractar els maquinistes d'animals, doncs,
1: No estem tractant els maquinistes d'animals. Estem parlant d'aquesta iniciativa d'animals de veritat, que ara resulta que els trens, jo crec que són els aves i els de mitja distància, deixen entrar els gossos als seus trens, però en uns llocs concrets, eh? Tenen seients i tenen tot un seguit de requisits i han de pagar el seient, eh? Vull dir que no és una cosa que sigui... Ui, ja hi som.
6: Terrible, apocalíptico, dramático, espeluznante. Los trenes catalanes están siendo invadidos por hordas de perros rabiosos. Para ampliar información, conectamos sobre el terreno con Gloria Serra. Adelante, Gloria.
7: Gracias, Pedro, desde equipo de investigación.
1: Hola, Gloria, guapa, ¿cómo estás?
7: Muy bien, pero confirmamos que la situación es insostenible.
1: Vale.
7: Centenares de perros llenan los convoys de los trenes como si fueran transportines.
1: No.
7: Algunos incluso se han rebelado y han ampliado, aunque me muerden, han ampliado la frecuencia de trenes hasta Viladecans, Gósol, Gos de Balaguer, y otros municipios que contienen nombres relacionados con la palabra perro en catalán. Muerden indiscriminadamente, mean en los asientos para marcar el territorio y babean a quienes se sientan a su lado. Ahora mismo nos encontramos en la R4, donde un tren ha sido secuestrado por un Fox Terrier con la intención de llevarlo a Torre Baró. Hemos intentado hablar con él, pero hemos sido mordidos, atacados, babeados y orinados. Seguiremos actualizando. Mientras tanto, te devuelvo la conexión, Pedro.
6: Ya lo han escuchado, terrible, apocalíptico.
1: Sí, terrible.
6: Una vez más, estamos en peligro de extinción.
1: Estem del tema del terrible.
2: Això és Can Peixa i Rellisca. Hauran d'anar a Canet de Mar, també.
7: Esta chica es guionista, espero que no.
1: Sí, sí,
6: o a Viladecans.
1: Molt bé, sí, no, Viladecans. Gósol i Gos de Balaguer.
6: Per aquí, Urol, Jové, enmig d'una cascada, puc parar totalment el programa per dir una dada.
1: No cal que l'aturis, però si vols dir una dada, Oriol Jové, benvinguda serà la dada, Jové.
6: Doncs detinc la cascada per dir que Lleida es convertirà a partir de les 5 d'agost en la capital mundial de l'hamburguesa. Es reunirà milers de restaurants per competir pel premi de la millor hamburguesa de la Champions Burger.
1: Però tu no et limitaves a donar dades esportives i prou. No,
6: bueno, Pere, perquè la Champions Burger s'ha convertit, querido, en el patrocinador oficial de la Lleida, fent una injecció de més de 500 milions d'euros.
1: Ah, sí?
6: Amb els diners podran construir un camp d'esports en condicions, fitxar Frenkie de Jong, contractar treballadors i, a més, podran anar a la recollida de la pera.
1: Prou torrons Vicenç. Escolta, Oriol, calla, Oriol, jo no tinc inconvenient que
6: estava a punt.
1: No tinc inconvenient que vinguis cada dia amb la dada Jové, des de la cascada, des d'on sigui. Però cal mencionar Lleida cada dia i parlar del Lleida?
6: No, bueno, ja està. És la millora de Catalunya, Lleida.
1: Un altre tema.
2: Ens farem socis, com Manel Vidal s'ha fet soci del Lleida,
1: sí, efectivament.
6: Que taquen la imatge de Lleida
1: al Tribunal Superior,
6: pagant la plaça de segona.
1: Va, calla, vull canviar de tema, sisplau, que ja és gairebé un quart. Silenci.
6: Solsona.
1: Prou. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, canviant de tema, ha donat la raó, atenció, al pare d'un alumne de l'Institut d'Escola del Pi Gros a Sant Cebrià de Vallalta, que volia més presència del català a les aules, i ara l'escola es veurà obligada a donar una matèria extra en castellà. Això,
5: vamos a ver.
1: Quan parla, mamarracho. No falla. No,
8: el primer mamarracho, que no va, se ponga por no, medio va, a calentar no el ambiente.
1: Ja. De veritat, Ayuso, si, no venir, si ha de venir a insultar, millor que no
5: allà entri aquest estudi. Allà tu, no, allà ell, allà ell també.
1: Avancem. Sí.
5: Cállate, social comunista bolivariano.
1: No, ¿qué
5: ¿cómo
1: es
5: que el 25% de castellano en las clases? ¿Y el 75% restante qué? ¿Lo dan en alemán?
1: Doncs no, ho faran en català, com ha de ser normal.
5: Ah, o sea, que con el dinero de todos los españoles no vamos a financiar que los niños de Cataluña no aprendan castellano y solo hablen catalán.
1: No és això.
5: El idioma del anarcosocialismo venezolano.
1: Va. No, home, no. És l'idioma oficial de Catalunya, que ho diu l'Estatut, ho diu en molts llocs...
5: Silencio.
1: No pot... Silencio.
5: Cállate, mamarracho,
1: no,
5: social. Norcoreano. Las clases en Cataluña se deberían de dar en el 100% en castellano. No, el 200% en castellano. La hora del patio en castellano. Y si los de Parbolitos hacen siesta, también que sueñen en castellano.
1: Bueno, Ayuso, vagis a fer unes canyes per Malasaña i aquest pis que li han posat gratis als de la comunitat, vigili què està passant, eh? Exacte.
9: Sí!
5: Allà ell.
9: Jo no vull fer classes en castellà perquè em costa parlar català amb la Maria Gil.
10: Vaja. Això et passa, Martí, perquè et saltes les classes per anar a jugar als tassos.
1: Això és veritat?
9: Sí! Ara fa molts dies que vaig a fumar al lavabo amb la Maria Gil.
1: Bueno, va, però, Martí, està tot ben prohibit i els com tu no han de fumar al lavabo ni res d'això.
2: La Maria Gil, qui és?
1: No preguntis, que ja anem tard, ja...
5: Slava, camarada.
1: Sí, ja està, no es falta...
5: Perestroika más.
1: Estroika.
5: Perestroika.
1: Sí, calma.
5: La situació és insostenible.
1: Per què és insostenible?
5: Els fonaments de la comunitat s'esfondren i el món s'ha acabat.
1: Bueno, a veure, si ho diu per la cosa que està a l'eclipsi, perquè com sempre tenim aquí l'optimista i simpàtica científica de l'espai, Olivia Làctia, falten exactament 15 dies perquè arribi el moment eclipsi.
5: I 50 segons.
1: No, bueno, no.
5: 49, 48.
1: Però d'aquí dues setmanes, el 12 d'agost, farem una cobertura especial. Però què passa ara? Quin és el problema d'un eclipsi?
5: Que la gent està perdent cap.
1: Què passa?
5: El món està a punt de convertir-se en una bola de foc digna de Dragonfall. I la gent encara fa negoci.
1: Sí, és veritat. Ara sé que es refereix perquè ho he dit que ho explicava l'Embudio. Resulta que la gent de Salou està llogant, de Salou i d'altres llocs, els seus terrats o balcons a preus astronòmics, mai millor dit, desorbitats, en definitiva, per poder veure una estoneta a l'eclipsi.
5: És una vergonyosca.
1: Bueno, per què és una vergonya?
5: Què vol dir pagar per estar a Salou? S'hauria de cobrar per anar a un lloc tan lleig.
1: No, va, no
5: mai s'hauria de pagar per això.
1: No sigui faltar en Salou, que hi ha coses maques.
5: Knevep!
1: Què?
5: Com ara la sortida.
1: No, va.
5: Però el tema és que la gent no hauria de lucrar-se jugant punts no oficials per veure l'eclipsi. Haurien de llogar un punt oficial com el meu.
1: No, ja no...
5: Et llogo un parell de seients al Dragon Khan amb una visibilitat 100% fantàstica. Quan donen la volta al looping, almenys.
1: Bueno, per tant, el que li molesta a vostè és que no pugui fer el negoci, vostè, senyora Olivia.
5: Aprofita ara 20% descompte per tu.
1: No fem descompte, no. No fem aprofitar descompte.
5: Per Jordi Claret, un 25 és més guapo.
11: Això estarà obert.
1: Bona pregunta.
11: Sí, clar,
1: bona
11: pregunta.
5: Obro jo.
1: Port Aventura estarà obert durant l'eclipsi?
11: Ja ho mirarem.
5: Efectivament.
11: Perquè des de dalt no s'embala o des de dalt de...
1: Sí, però no el pararan quan estàs...
5: He fet uns tractes perquè s'obri.
1: Bueno, tu.
11: Embustera.
1: Au, però tio, però què? Embustera,
5: atenció. Un respecte a la gent que...
1: Jordi Claret, una salutació.
11: Perdó, perdó, perdó.
1: Bona tarda. Que ha aparegut aquí. No, no, molt bé. Dir-li embustera a la senyora científica aquesta de merda, em perdó.
5: Una merda, respecte a aquesta ràdio.
2: Pel que veig, Port Aventura sí que es podrà veure...
5: Pues lo que us estic dient!
1: Bueno, calma, però no cal que cridi. Hem quedat que aquest any no cridàvem tant i tothom estava més tranquil en general. D'acord, doncs què passarà?
11: Ja ho mirarem, això.
2: Ja ho mirarem.
1: Mirem-ho, perquè
5: el programa ens pot
1: endossar. Puc parlar d'una cosa molt curiosa de l'administració catalana, del govern de la Generalitat. Resulta que a partir d'ara han fet una mena de... Bueno, un avantprojecte de llei, segons el qual els càrrecs directius els escolliran per mèrit i no ha dit, com s'ha fet fins ara, eh? Per tant, hi haurà un canvi important.
12: Buenas tardes, mi querido socialista.
1: Va, ja comencem.
12: A ti no te gustaría que te escogieran a dedo para un trabajito del PSC?
1: Bueno, no sé quina mena de trabajito, però en tot cas, jo, com he deixat molt clar, no soc del PSC.
13: Ja sempre he sigut del PSC.
1: No, això està manipulat, això. Desgraciats, de veritat, prou ja.
12: Maldita hemeroteca.
1: Què?
12: Que sempre pone a cada uno en su sitio. Mi estimado comunista.
1: Vaja.
12: Mire, Pera, ahora que la dedocracia no funciona en Cataluña, tengo una buena propuesta.
1: Ahora, ¿quién será?
12: Considero que si deben escoger cargos por méritos, yo soy el más indicado para ser el presidente de la Generalidad.
1: Però quina fixació... Generalitat, es diu Generalitat. Quina fixació en voler ser president de la Generalitat si ja tenim a Salvador Illa, que és amic seu, a més,
12: vamos
1: van
12: a
1: junts
12: ver.
1: A vacances. No es pot ser president de Catalunya així com així.
12: Vamos a ver, mi querida tarta de limón.
1: No, va, de veritat.
12: Tío. Salvador ahora mismo está en es que... Vietnam.
1: Sí,
12: veritat. Ya estoy preparando algunas cosas para que se quede ahí un tiempo largo.
1: Que se quede ahí.
12: Se cancelan los aviones de vuelta, sí. Cerramos el aeropuerto del Prat,
1: sí.
12: Una calurosa... amante vietnamita.
1: Bueno, o sigui, fa la sensació que vostè no vol que torni Salvador Illa, que està remuevent cel i terra, però en canvi no m'ha unit un múscul per arreglar el merder de Rodalies, eh? Vull dir que això, mira, que malament.
13: Però per al musulmà...
1: No, musulmà, a veure, el socialista o el musulmà,
13: mesura,
1: però què quedem?
13: Sí, ets musulmà, molt bueno, musulmà.
1: Sí, la mesura aquesta del posar les
13: sí,
1: coses a dir.
13: Sí, no afectarà aquesta mesura els càrrecs de la policia municipal.
1: Ui, quin tema m'ha anat a treure ara, eh? Per què ho pregunta, senyora Urriols? Potser perquè diuen que ha col·locat la seva filla a la policia de Ripoll, la policia...
13: Diem, Pere l'islamista...
1: No, islamista no.
13: Puc olorar que has dinat carn halal avui.
1: No, no.
13: Aquestes
1: no.
13: Són acusacions dignes d'un ayatolà no, com
1: no,
13: tu.
1: No he menjat carn halal, que també si em menges no hi hauria problema. Sí que he menjat carn, per dinar, i no sóc cap islamista.
13: Espero a Ripoll.
1: Senyora, sí, vaig a dir no agafar gaire, Ripoll, molt maco.
13: Torna-hi.
1: Sí, bueno, no, val, ja hi tornaré, d'acord, que em rebi...
13: Espero.
1: Val, adéu, Riols, fora, ja està. Ara sí, per fi, home, amb tot aquest desgavell i tot aquest embolic, el moment més hot, més hot del programa. Sí, a l'embudió, el moment embudió.
2: I t'han posat el moment hot. Més hot, aquests guionistes?
1: Això posa.
11: Ho dius per ell?
1: No, és el rei de les zones, és el capità de la freqüència modulada, el dictador de les antenes. Estem parlant, efectivament, del Sergi. Un dia més ens ha demostrat, home, és que de veritat... Nosaltres som uns titillaires, sí, titillaires, no?
11: Res a veure.
1: Però el Sergi és una cosa seriosa, és el món a RAC1, eh? És professionalitat i classe de primer ordre.
14: No. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món.
1: Amb
14: CaixaBank. Punts imprescindibles per anar pel món.
1: Pel mal
2: o pel mar? O pel mar, no sé.
1: Hòstia, em budio. Si és una frase que es diu cada dia la mateixa de 18 anys, els apunts imprescindibles per anar pel món. Que diu per anar pel món perquè el programa es diu El món a RAC1, si fixeu. Pot tornar a posar perquè quedi clar que no ho sap dir.
14: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món.
1: Pel mal, molt bé.
2: És que crec que té ganes de mar, té ganes de platja.
1: Ah, remena el bombo. Ja, el, sisplau, sí.
2: És el moment, vinga, va.
1: Sí, clar. Recordem, és el moment de la trucada suïcida, mai sabem si ens contestaran o no, però tenim, en portem 8 de 8 o 7 de 7. Remena, remena.
11: Roda.
1: A veure quin telèfon... Recordeu que truco des de... Ah, doncs me la vaig trobar. Fa sí. Dues setmanes en una festa. A la festa d'aniversari del Roger Pallarols.
2: Ep.
1: Sí, que la fan allà el fix aquest, el tren aquest que està allà davant del mar, que hi va tot Déu. Hi havia Boris Izaguirre, hi havia l'alcalde...
2: Però jo no hi era,
1: Bueno, podries haver vingut acompanyant meva.
2: Escolta.
1: Vaig estar a punt de proposar.
2: Doncs però doncs
1: que com que ets una dona ocupada i compromesa...
12: Però sí que havia aceite en la fiesta.
1: Bueno, hi havia tot una mica. Però va ser una festa molt entranyable i el Roger Pallarols és un gran anfitrió. Bueno, truco a aquesta persona que estava a la festa, eh?
12: Ai, lo que me gusta un Pallarol.
1: I truco... Va, prou. Truco, et poso un mòbil en veu... Ai, en veu altra.
12: Oye, a ver, cuando venís al diario...
1: Aquí, el micròfon.
12: Claro, que fuerte.
1: Deixa parlar. Seria un bon convidat, aquest, a l'Operat.
12: No serà Juanjo Puig Corbé.
1: No el vaig veure. No, no el vaig veure. Hi havia molts actors.
15: Ai. Sí.
1: Hola.
15: Pere.
1: Hola, com estàs?
15: Què fas? Què fas a aquestes hores?
1: Bueno, estic fent la ràdio...
15: Que t'has fugat? T'has fugat de la ràdio?
1: No, no m'he fugat de la ràdio, no. No m'he fugat de la ràdio. Estic fent el programa i estem fent la trucada suïcida, que cada dia truquem algú a l'atzar, amb un bombo, i ha sortit el teu telèfon, que el reconeixeu.
15: Ostres!
1: I jo em pensava que estaves com a Cadaqués o a algun lloc d'aquests.
15: Sí.
1: On ets?
15: Que sí. Afortunadament el mòbil el portes a cada racó i pots contestar a cada racó. O sigui
1: I on t'enganxo, on t'enganxo?
15: Doncs mira, entremig, sortint i entrant ja tornant a casa, allò, després de platja, vermutillo i tot això.
1: Vermutillo a les 4 i 20. Escolta, sabeu qui és, no? Sí, Gael.
2: La Núria Ribó.
1: La gran Núria Ribó. Núria. Com està, reina? Com va l'estiu? Quina alegria. Bueno, ens vam veure, ja, avui us cal explicar, que ens vam veure fa dues setmanes a la festa del Pallarols.
15: Ah,
1: que
15: sí.
1: Que tu no te'n perds ni una. Que, per cert, tu també montes una festa aniversari que bastanta tela té, oi? Se m'ha dit.
15: I tant que sí. Ja li dic al Pallarol. La meva fa 45 anys que es fa. El que passa és que ell només en té 47.
1: Esclar.
15: I porta 3 o 4 anys fent-la.
1: O sigui,
15: sí.
1: Perdona, primer any que vas fer tu la festa d'aniversari, però tu estaves aquí, estaves a Nova York, o quan...
15: No. Estava aquí, estava
1: ja havies aquí. Tornat, ja havies tornat a la...
15: No, dic que fa 45 anys que la faig, per tant, no havia tornat, no havia anat tan sols. Vaig començar a fer a Barcelona, i la festa m'acompanya allà on vaig.
1: I quan vas anar a Nova York i quan vas anar a Londres, la foties allà, o sigui, amb tota gent molt moderna i tot aquest rotllo.
15: I tant que sí, i amics meus de Barcelona que venien, tu te la vas perdre, però a Nova York venien amics de Barcelona.
1: Bueno, és que jo potser fa 45 anys, potser tenia un o dos anys, o no sabem, no està molt clar aquest punt.
15: No dissimulis, perquè aquesta fa 30 i alguna.
1: Bueno, canviant de tema. Bueno, llavors estàs de vacances, tu, eh? Ara, en aquests moments...
15: I tant que sí.
1: I estàs a cavall entre Barcelona i Cadaqués, o viatges, o fas alguna cosa, o te'n vas a veure els teus amics de Nova York?
15: Bueno, pues baixo a Barcelona i després me n'aniré uns dies als Països Bàltics, però entremig Cadaqués. Sí.
1: Estaràs molt tranquil·la, no trobaràs gairebé ningú. Estàs molt ample aquests dies, no hi ha francesos, no hi ha res. Lo de Cadaqués és una meravella.
15: Bueno, escolta, no exagerem. A la tarda tothom la passeja, per allà al passeig. Sí. Però després et pots perdre per les roques, pel mar...
2: Ara ho has dit.
1: Claro.
15: La gent entra i surt. Hi ha caravana per entrar i després se'n van. I els vespres estan tranquils.
1: Doncs vinga, escolta'm.
12: A mi també m'ha gustat entrar i salir.
1: Sí, va, prou ja. Doncs escolta'm, Núria, desitjant que tinguis un molt bon estiu, que descansis molt, que vagi el viatge pels Països Bàltics, i aquest aplaudiment per una mita i una llegenda del periodisme, com és la Núria Ribó. Amb les seves ulleres característiques...
12: I el pelo.
1: A més, les ulleres les compra a l'òptica que hi ha sota la ràdio. No direm el nom, però està aquí sota la ràdio. Sí, no sabies?
12: En el bar de l'Alejandro.
1: No, al bar de l'Alejandro. No, és veritat. Surs a la Diagonal, tombes una mica a dreta i abans...
15: A la dreta i ja està. I allà els tenim, les ulleres més divertides. Clar que sí. Ara. Una pròtesi a la cara, almenys que sigui ben divertida.
1: Correcte. Però tu estàs estupenda. Comença'm dir, no direm més. Ja està. Au, gràcies. Cuida't, l'òptica.
12: Stefano.
1: No, dir Stefano no, comença'm dir. Va, moltes gràcies. Adéu, petó, cuida't.
2: Vinga, va, que...
1: Què toca ara?
2: És el moment de la cançó brusca.
12: Que fort.
2: Així que, si us sembla, anem amb la cançó brusca directament.
1: Val.
2: Avui, els grans, la Dilla Russa.
16: Macaulay Culkin. Macaulay Culkin.
2: I poso aquesta cançó perquè Disney vol comptar amb Macaulay Culkin per una nova versió de Sol a casa. En aquest cas...
1: Però ara deu tenir
12: 40 anys. Però que s'escapa el nieto.
1: Sí, exacte. Perquè,
2: en aquest cas, en Kevin McAllister seria ara un pare solter al qual el seu fill, sentint-se emocionalment descuidat, o sigui, oblidat pel pare, el deixaria fora de casa i col·locaria una sèrie de trampes per impedir que ell, el pare... pugui tornar a casa. Aquesta és com la primera idea.
1: Seria és un gran guió, eh?
2: Seria la inversa de la pel·lícula
12: És una metàfora de los días que vivimos, ¿no? Bueno, que los padres no se van de casa y los hijos se tienen que buscar la vida.
1: Bueno, no es ben bé així, però va, ja ens hem entès.
2: Si voleu anar amb més coses. No, avui si no, ho seguim escoltant.
1: Avui ve el... No, puja. Va, que... Vols que t'aguantem aquesta cançó, Noel Guardino?
12: Oye, ¿alguna vez habéis tenido ladillas?
17: No, ¿qué? Este King Girigay, no, es Guarnido. Bueno. Espera, el meu cognom.
1: Sí, Guarnido.
17: Es un cognom, no es un escape room.
1: Bueno, com decorado. Bueno, va, endavant amb la Maria. És el nostre estudiant en pràctiques, aquest cara.
17: Dimecres, Equador setmanal, poco a poco. Avui vinc amb el fals intel·lectual. La persona que et diu amb orgull, jo és que no miro la televisió. Ah. És una frase passiu-agressiva perquè és pronunciada amb un somriure de superioritat moral que fa molta ràbia. El tio es pensa que viu a París el 1963, però realment viu a Badalona i mira Reels. Perquè després, Pere, rasques una mica i descobreixes que passa 4 hores al dia mirant TikToks d'un senyor de 70 anys que per esmorzar pren entrepans de botifarra.
2: En Pere Mas.
1: No, de veritat, eh?
17: Té aquest perfil. Al final descobrim que no han donat les pantalles. Les ha canviat de mida. A veure si també aprofita i canvia la de mida al seu cervell.
1: Doncs ja veurem si canvia de veritat, eh? I tu de què rius? Bueno, sí.
17: No sé si sóc l'única que li faig gràcia. Sí, fins demà.
1: Adéu, fins demà, perquè ara toca el concurs dels Sons del Món, que aquest dissabte va començar a una nova edició del Festival Sons del Món amb la Lívia Discipio, que surt allà a cantar i a ballar damunt l'escenari. Efectivament, sí.
18: Vaig a l'escenari, faig el show.
1: Molt bé. Vinga.
18: Doncs sí, el Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses i amb la presència de cantants com Pablo Alborán, Joan Dausà o Rosana. Bueno. La setmana passada vam estar sortejant entrades pel concert d'aquest divendres amb el so d'una generació, però aquesta setmana toca una altra cosa.
1: Què toca?
18: Aquesta setmana estem sortejant una entrada doble cada dia per anar a veure el 9 d'agost el matrimoni més fiestero i divertit, Fangoria i la Nazi Rubias.
1: Home, puja, puja, això està molt bé. Molt bé, doncs què han de fer els nostres oients que vulguin aconseguir de franc, gratis, per la gorra, una entrada doble per anar a veure aquest concert el dia 9 d'agost a Roses? Doncs, el telèfon i espavilin.
18: Per participar només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit i enviar-la al WhatsApp del directe al 680 70 70 60. El repetim, 680 70 70 60. La dinàmica és molt fàcil. Cada dia escoltarem tres acudits i decidirem qui mereix guanyar aquesta entrada doble.
1: A veure els acudits, doncs vinga.
18: Anem amb el primer, amb la Sílvia de Tordera.
19: Sabeu què fa un ocell de 200 quilos sobre la branca d'un arbre? Pio, pio.
18: Anem amb la segona, amb la Paula de Tarragona.
20: Doctor, doctor, creo que soy disléxico. Confundo los números con los colores.
17: Marrón.
20: A ver, vamos a hacer una prueba. Marrón, por el culo te la vinco.
1: No, de veritat,
2: Déu meu.
1: Sí,
12: mama. Este me ha gustado.
1: Sí, no, ja.
18: I anem amb l'últim, amb el Miquel, de Santa Susana.
21: Doncs mira, jo aquest estiu me n'aniré de vacances a Baden-Baden. Ah, sí? Doncs mira, jo aniré a Vilanova a la Geltrú, Vilanova a la Geltrú.
1: És molt vell aquest, eh?
18: És un clàssic.
1: És un clàssic de l'Eugeni. En fi, d'aquests tres, un serà el guanyador que avui s'endurà aquesta entrada doble pel 9 d'agost al Festival Sant Ramon. Qui és, Lívia?
18: El guanyador, la guanyadora d'avui és... La Sílvia de Tordera.
2: Genial.
18: Avui la
1: Sílvia, ens posem en contacte amb ella.
18: Exacte, avui la Sílvia és qui s'ha emportat aquesta entrada doble per Fangoria i Nancy Rubias, però demà pot ser un altre oient. Recorda que només has d'enviar el teu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60, i podràs guanyar una entrada doble pel concert del 9 d'agost amb Fangoria i Nancy Rubias. I, com sempre, recordeu que si voleu més informació sobre el festival, la podeu trobar a sonsdelmón.cat.
1: Doncs vinga, envia els acudits ara mateix al 6 no sé quantos...
18: 80 70 70 60.
1: Ara és el moment.

0: Guapo, que està al micro obert ja a un quart i un minut de 5 de la tarda. El gran debat en aquest moment en aquest estudi és el calendari d'espectacles de l'Edu Mutante al Teatre Muntaner, que és un tema que no s'ha mencionat en cap moment durant tota la setmana en aquest programa. La nostra convidada, que ja portem 2 o 3 dies mencionant-la, està aquí. La saludem ja, la presentem o com ho fem?
1: Sisplau, va, ja.
0: Bueno, calma, que teniu pressa o què?
1: Ara tenim ganes.
2: I sabeu qui em fa els cartells?
0: De veritat. És que no s'havia sentit mai la teva veu, de veritat. Bueno, és la vicepresidenta, eh? No esteu nerviosos?
1: Una mica.
0: Ah, sí, estàs nerviosa, la Castellví?
1: És que és una persona amb un càrrec molt xulo i molt gran.
3: Perquè els que són de l'Espanyol els dona igual.
0: Ah, silenci.
3: Em veu portar en el xat l'any passat.
0: No, alcalde de Badalona. És veritat que li han portat el xat en directe. Mm-hmm. No.
3: No porteu la d'en Peix?
0: Vols un cafè? No, té un fer cafè o no té un fer cafè?
3: Manolo González.
1: No, fem cafè.
0: De moment ja hem sentit la seva veu. És l'Helena Fort, la vicepresidenta del Barça i responsable de la cosa institucional. Ho he dit bé o no?
1: La cosa
0: institucional. No sé, esteu tenint un nom més concret, però...
4: Un respecte!
0: Què passa, Aitana? Bona tarda.
4: Cuidado, compte, i bon matí. No. I molt de compte amb què dius i com ho dius davant de la meva deessa.
0: Caramba, sí que... Sou amigues o no sou amigues? O
4: sigui, ara... Li reso cada nit.
0: Bueno, home, alguna és relació que... deu tenir, no?
5: Bueno, som dones al món del futbol, que no és fàcil.
4: Ara...
5: I jo t'haig de dir una cosa, Pere. Sí. Li has de fer més cas a l'Aitana, eh?
4: Això!
0: Bueno, però què és això?
4: Digue-li, Helena!
5: T'escolto i crec que li fas prou poc cas i s'ha de parlar més al femení.
4: Ara!
5: Que és quelcom molt important en el món del futbol.
1: Fixa't que no li has ni preguntat res. Ella ha vingut carregada per dir-te el que t'havia de dir.
0: I tu què?
4: Ja era hora que algú t'ho digués.
0: Ja està aquí el comando Lila atacant.
4: Tens algun problema, Pere?
0: No, jo només he dit
4: una
0: cosa.
4: Mira, aixeca't un moment i, Helena, posa't, sisplau, a l'assiento del Pere Mas.
0: Jo, si vols, ens aixequem.
5: Faig un cop d'estat.
0: Però llavors que m'entrevisti, i que llavors m'entrevisti amb ell a mi.
4: No és interessant la teva vida, Pere.
0: Però està bé, eh? Bueno,
1: tot i així l'he explicat tota l'estona.
0: Què vol dir?
5: Sí,
0: però us heu posat d'acord.
5: És socialista, oi? Ho he sentit, això.
1: Això
0: no
1: diu.
0: No és veritat que sigui socialista. Però, com pot ser que la vicepresidenta del Barça...
6: Ja sempre ha sigut el PSC.
0: No, va, tios, prou d'aquest color.
5: És que jo ho he escoltat.
0: Sí, però és mentida, és la IA. Em van manipular, em van agafar un mal dia. Bueno, escolta'm, et donem la benvinguda, t'agraïm molt que hagis vingut.
5: Molt
0: tenim
5: contenta.
0: Aquí a l'Acecho, la Gemma Montero, que ja l'he vist que estava aquí amb el Kalashnikov esperant que diguis alguna cosa interessant. Sí, la Gemma Montero, no? Perquè
1: sí.
0: Mira'm aquesta cara.
1: No l'he vist.
0: Oh, bueno, jo l'he vista pel vidre. No. També tenim el Xavi Recomora, que fa el no ho sé. Tu diràs.
1: Exacte.
0: Ah, sí, ja comencem. Amb els... Mira la Montero, veus? Ja ve cap aquí.
1: Ja saluda.
0: Està a l'Acecho. Oi que vols que digui algun titular, Montero?
1: Està venint.
0: No, però...
5: És una històrica.
0: Que la coneixes? Bueno, Gemma, però tu no havies plegat ja? Bueno, vine, entra, digues
1: no,
0: hola.
1: No,
0: però tu no et toca intervenir a l'entrevista. Hola.
7: L'entrevista
0: és
7: tota vostra.
0: Vale, tu m'has sentit que...
7: Jo, per coses de les meves coses,
0: sí.
7: Volia saber aquest possible amistós del dia 15 d'agost, de veure si ens poden dir alguna cosa.
0: Però què és això, moment? Què passa el 15 d'agost?
7: Ja que passava per aquí, m'interpel·les, passo, dic que...
0: Bé, com apunto que això...
7: Cosa, i ja està, i me'n vaig.
0: Ja li preguntaré, quan toqui, moment, amistós el 15 d'agost, jo no sé, moment...
1: És que tu vas invocant a gent, Pere Mas, i clar, la gent...
0: No, però dic que està... No, moment, 15 d'agost. Bueno, pues he invocat a Recomana perquè no vingui. Què passa?
8: Empieza la Liga.
0: No, exacte,
8: el 15 d'agost hi ha Liga.
0: No, però el Barça no el comença perquè, com que ha tingut...
8: Ah!
0: Barça el comença el 22.
8: Si estamos cansados, estamos cansados.
5: El 22-23, sí.
0: Estic...
9: No cal que apuntis, perra.
0: Per què? Què passa? Però 15
9: d'agost, ja saps que és després del 12.
0: No, però el 12...
9: No val pena.
0: Et presento a la... Bueno, és que no començarem de cap manera. Et presento a la professora Olivia Làctia, que té la teoria, és la nostra experta en eclipsis.
9: No és teoria realitzada. No.
5: Sí, ho he escoltat i em fa una certa por, perquè què passarà el dia 12?
9: És normal tenir por quan saps que moriràs el dia 12.
0: No morirem el dia 12, però ja de catxondeu.
9: Helena, però no passa res, tots havíem de morir algun dia. Però morirem conjuntament tots. Serà molt maco.
0: No morirem, va, prou d'aquest
1: color. Olivia Làctia,
0: és que no hem ni començat, sisplau, puc avançar?
5: Vinga, aquí ja em diuen, dia que moriré. Espera, no anem bé.
0: Sí, però no moriràs el 12 d'agost. Bueno, jo m'he mort una vegada ja, vull dir que...
9: Sí, però tu no comptes, Perra, perquè ja estàs mig mort.
0: Bueno, va, prou. Estic ja.
1: Comencem.
0: Una cosa, sí. Bueno, prou. Això és la revolta de les feres, de veritat.
5: Som quatre dones en aquesta taula.
4: Fotem fora el Pere, vinga.
0: Sí, vale, és veritat que hi ha molta dona.
4: Edu, tu també, fora.
0: Estem en minoria. Una cosa, abans he vist que et ventaves molt, que semblava que tenies calor fora. Aquí estàs bé, perquè és bastant nevera, però ens agrada
5: estic
0: que sigui
5: nevera. Estic perfecte. A més, em fa il·lusió perquè jo havia estat als estudis de dalt, no havia vingut mai, havia escoltat per la ràdio aquest tema dels estudis molt moderns. Sí que són una mica com una nau espacial.
0: Sí, has sentit una certa controvèrsia.
5: Perds les vistes, aquelles.
0: Bueno, però sí, tenim aquí el mar i veig la torre, la torre no sé què,
5: això
0: i què es veu?
5: Això és IA, no?
1: La Sagrada Família.
0: Sí, es veu, però es veu
5: perfecte,
0: el mar.
5: Però pensa que a la meva edat tenim, hi ha dones que arribem a una cosa que es diu la menopausa, que és una problemàtica, a vegades anem amb un ventall.
0: Tens fogots.
5: De tant en tant, sí.
0: Bueno, de vegades el Barça és el que provoca els fogots, però ja en parlarem, ja arribarem. En tot cas, benvinguda doncs, als nostres estudis. Bueno, podríem fer una inauguració oficial, no? Vols que portem una ampolla a cap i la trenques contra alguna cosa i inaugurem...
5: Sí. Home, jo crec que fa falta.
0: A veure, ha vingut consellera, ha vingut vicepresidenta, sí. Crec que és la persona de rang més elevat que ha vingut fins ara aquests estudis, perquè Perra Chanche va venir, però va venir als anteriors estudis.
1: Qui?
0: Perra Chanche. Sí, és que li diuen...
1: Mamarracho.
0: Va. Ara sí, entrem a matèria, o abans d'entrar a matèria fent calar-lo a Castellví, que és aquesta noia tan eixerida que hi ha aquí. Que és la... Ha aparegut el Nacho?
1: No, ha contestat.
0: Està buscant un noi que es diu Nacho, que se l'ha trobat avui a la moto. Bueno, una cosa, aquí ja l'hem explicat un cop.
1: Sí, ens hem conegut abans. I
0: està com
1: buscant.
0: Enamorada del Nacho aquest.
5: Sí.
1: Ha sigut un creix molt gran.
0: Bueno, que se li ha estripat la camisa i era com tot un buen
1: home. Se n'ha un Tarzan, de veritat.
5: Ha fet foto o
1: no, que va, si només sé que es diu
0: Veus?
1: Nacho.
0: Mira.
1: I que té moto.
0: Bueno, doncs,
5: fem una crida a través d'aquí, de Twitter, del que sigui, busquem
0: Perdona.
5: El Nacho.
1: No, Elena, tu em podries ajudar? Les xarxes socials del Barça podrien ajudar?
5: No podem... les del Barça això... crec que és una mica
0: no, no és mala idea. El Barça que té com, no sé, quants milions de seguidors del Barça. En total, sumats, són com 800 o 700. Fotem el tuit i tot arreu. Estem
5: looking podem for fer un Nacho. Servei de trobada de persones, també. Vull dir que al final...
0: És que l'únic que sabem de Nacho és que passa a les 9:50, a les 9:40,
1: sí?
0: Per aquí davant de la ràdio, perquè n'hi ha parc aquí.
1: No.
0: I que feia pinta pijet de la zona.
1: Exacte.
5: Era guapo.
1: Era molt guapo, per això l'estic buscant. I molt simpàtic. I parlava molt bé el català.
4: I si és de Madrid?
1: Parlava molt bé el català.
4: Però i si és del Madrid?
1: No passa res.
4: De Reial Madrid?
1: No passa res.
0: És que l'Alba no és gaire futbolera.
5: Saps una cosa? El meu pare em va posar una condició. Tinguis la parella que tinguis, però que només et demana una cosa, que no sigui del Madrid.
1: Ara!
5: Això passa,
0: I s'ha anat complint, això? Ja, s'ha anat complint amb el pas dels anys? No has tingut algun desliz que dius, mira, mira, val la pena, no?
5: Línia vermella.
0: Sempre, el primer és carnet del Barça i... Molt bé.
5: I a partir d'aquí qualsevol cosa.
0: Ara observis que és advocada.
1: Sí.
0: La vicepresidenta, que la gent no ho sap, això, potser no té tan present, i està fent trampes d'advocada, perquè no comencem a fer preguntes. Perquè pensa, com més estona anem marejant la perdiu, menys preguntes compromeses del Barça en faran, oi que sí? Aquesta és la tàctica.
1: Podria ser.
0: Bueno, de moment no sabem si funcionarà, però l'Alba Castellví, com dèiem, a part de buscar aquest noi que es diu Nacho, és qui ha preparat el qüestionari, per tant, tot el que vagi bé és gràcies al seu talent,
1: sí.
0: I tots els errors seran culpa de la meva...
1: Incompetència.
0: Com es diu, ser petós. Què vol dir incompetència?
4: Masculinitat fràgil.
0: Bueno, calla. Vinga, Aitana, de veritat, eh?
5: M'agrada molt, Aitana, això.
0: Sí, t'agrada. Si vols, us deixo una conversa entre tu i Aitana. Abaixem el llum i...
1: I si fa les preguntes de trencar el gel, l'Aitana? Què et sembla?
0: No, com vulguis. La vols fer res tu, Aitana?
4: Més, o...
0: No, és el mateix so.
4: El mateix so.
0: Va, doncs les preguntes que t'hauria fet l'Alba te les farà l'Aitana. Almenys la primera, va.
4: Molt bé, Elena. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
5: Estaria davant d'un ordinador escrivint algun informe jurídic, alguna demanda o per telèfon per anar amb algun client per feina.
4: Com una bona superwoman, businesswoman.
5: No, com una bona treballadora que intenta guanyar-se la vida.
4: També.
5: Bàsicament.
0: La següent?
1: La següent?
4: Sí. Ah, jo també.
0: Sí, quan hi ha un qüestionari normalment es fa una pregunta
5: de
0: real.
5: No, només una cosa, deixa'm una cosa.
4: El meu és el futbol, saps?
5: Els que estem al Barça, vull recordar que no cobrem, vull dir que estem al Barça perquè volem.
1: Sí.
5: Però tots tenim una feina que han de compaginar amb aquest càrrec del Barça i, per tant, jo sempre dic que sóc advocada, que és el primer que sé
4: jo
5: que
4: soc. Jo per això estic al RAC1, perquè...
0: Va, però tu ets futbolista, tens això del Barça, tia.
1: Home,
0: no
5: sóc directiu.
1: Doncs com dèiem, en aquest cas, tu ets advocada. Mm. Si no fossis advocada, a què et dedicaries?
5: Bona pregunta. Al teatre.
0: Què?
1: Series actriu?
0: Bueno, un moment.
1: Mira com...
0: És que la consellera d'Economia...
7: Alicia Romero.
0: Alicia Romero ens va dir exactament el mateix.
5: La meva mare sempre m'ho deia, has nascut per fer teatre, nena. I jo crec que una mica...
0: Bueno, advocats seria... teatre i és
5: sí,
0: això, eh?
5: Sí, és una mica... Al cap i a la fi et passes la vida o aprens a estar en espais, a parlar, a comunicar,
1: clar.
5: A expressar-te. I jo... teatre o segurament en un escenari cantant. És a dir...
0: Cantant?
1: Cantes bé?
5: No, gens.
0: Tenim un piano, si vols.
5: Gens.
0: Ah, va.
5: Però... el teatre, la música, quelcom que estigui en un escenari i comunicar i transmetre. Crec que és el que m'agradaria més.
1: Ala, i estàs en algun grup de teatre amateur?
5: No,
1: o...
5: no ho he fet mai.
1: Home,
5: dir, jo crec que he estat al Parlament de Catalunya, he estat al Barça, vull dir que al final tot el dia el que fas
0: teatre,
5: és expressar...
0: Eh?
1: No,
5: no he parat teatre, però que tot el dia és que fas és expressar i comunicar coses. Per tant,
1: clar.
5: Seria com...
1: I que al final el dia té 24 hores i potser no ho pots fer tot. Molt bé, doncs...
5: I interpretar.
1: Anem amb la següent. Estàs en un bar, a aquesta hora, ara que passen 25 minuts de les 5.
0: Sí.
1: Què faries? Què prendries? Un cafè? Un té matcha? Un gin tònic?
5: Has de dir la veritat.
1: Home, i tant.
0: I tant.
5: un gin tònic.
1: Home!
0: Hòstia, tu. Home, si vols te'l portem, eh?
7: 29 de juliol, sí, em sembla, sí, molt bona
5: opció. Mira,
7: sí,
5: no, no prenc matxa, perquè pel que sigui no m'acaba d'agradar. Cafè, no sóc gens cafetera. Podria prendre un gin tònic o una aigua tònica amb un gel i llimona, diguéssim. Però podria ser un gin tònic. Crec que hi ha moments en els quals està bé. És un punt que és interessant.
0: Poc carregadeta fluixet, aquesta hora, per, sí, sí, però és que sí, per pair va molt bé.
5: Una terrasseta.
0: Que és veritat, tia.
5: Bueno, escolta'm, va, és molt digestiu, ja t'ho dic jo. Aleshores, amb una terrasseta, amb una bona conversa, una bona companyia...
7: Ara ho estava pensant.
5: No gaire carregat, per tant, suau, jo crec que està molt bé. O una tònica. Una Coca-Cola no, perquè si me la prenc aquestes hores, a vegades em treu la
0: son. Ah, sí? T'afecta?
5: Sí.
0: Bueno, podem tenir... portarem... Jo tinc un flasconet de ginebra a casa petit.
5: No, no, ara, però ara no.
0: Dels avions?
5: Ara
7: sí. Ginebra sola?
0: Sí, no, sembla Coca-Cola.
5: Està molt transparent.
0: Molt bé! Hombre... Estàs molt al dia,
7: eh?
0: Big
7: fan, eh?
0: Si vols reproduir la conversa... Te la saps tota?
5: Sí.
0: Qui la sap fer? Jo no me la
7: jo,
0: sé.
7: Jo.
0: Doncs pues la podeu fer les dues?
7: Vale. Com et dius?
5: Em dic Xavier.
7: I què veus?
5: Ginebra amb Coca-Cola.
7: Això està molt transparent.
5: Doncs deu ser Ginebra sol.
0: Sí. Bueno, per qui no ho sàpiga, això és un tros d'una cançó de la Ludwig Van,
7: sí,
0: que s'ha fet molt viral, i el Xavier és el tècnic de so del grup i és molt divertida, i sí, el Xavi Gundó...
7: És aquesta que sona, eh?
0: Puja.
2: Sortint d'un concert, com sempre, vaig trobar-me un noi barbut...
0: I el Xavi Gundó, perdona, va tenir l'encert de portar, crec que el sí, cantant, que surt el nom, el...
7: Oi, busquem.
0: Sí, sí, el sé. Carandell. Carandell. O sigui, veig que sóc l'únic que sap com es diu el cantant de Ludwig Van. I va portar el tècnic Xavier.
7: El Quim Carandell.
0: Veus? Veus? Després diu que no sé els noms, però és l'únic de la taula que li ha sortit.
7: Crec que el tècnic està una mica cansat, sí, d'aquest tema.
0: No, perquè ara el concert ho fan, eh? Jo els he vist dos o tres cops recentment.
7: Sí, ell fa cara, sí, fa cara. Escolta, anem amb la següent, si voleu.
0: Sí, sí, perquè es fotrà a les 7.
7: Tu estàs al dia d'això de l'eclipsi?
5: Bueno, sé que hi ha un eclipsi, no he mirat massa més.
7: I saps...
5: Ara que dic que ens morirem.
7: Que morres, però...
0: Sí, no, sí, ho sé.
7: A part d'això, saps on el veuràs?
0: Això?
5: No ho sé. Sé que m'haig d'agafar unes ulleres d'aquestes que diu que regalaran arreu.
7: Important.
5: I crec que estaré en un lloc que no serà les Terres de l'Ebre, per tant no el veuré al 100%, però intentaré veure'l, sí. Segurament aquestes coses sempre tenen quelcom d'especial.
0: Bueno, sí, amb una grua de les obres del Barça, que queda com molt enlairat.
5: No, que treballin, i jo crec que estaré de vacances i intentaré estar de vacances, que també són necessàries.
7: Escolta, Marina, estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel dia següent?
5: No condueixo, ni tinc carnet.
7: Oh,
0: vaja,
7: hola!
0: Què dius ara?
5: Sí, aquestes coses que passen.
0: La porten.
5: No, sóc de bus, d'autobús i de taxis. Mm-hmm. Però si la pregunta és què faria amb un cas com aquest, depèn del moment. Si és important, faria una cosa, i si és important, procrastino a vegades.
7: No sempre. Ai.
5: Aquesta, no sempre.
0: Aquest era l'objectiu de la pregunta, saps si procrastinaves.
7: Exacte. I ja per acabar la introducció, hi ha algun tema del qual no vulguis que avui aquí en parlem?
5: Segurament molts, però m'ho fareu igual, per tant, és igual.
0: Podem preguntar, doncs anem a sac i fotem totes les llances.
7: Sí, ho anaves a fer igual, Pere.
5: I contestaré el que vulgui.
0: Això, a veure, contra el dret de pedir i el d'allò de no dar, bueno, no sé com es diu aquella frase, queda una altra pregunta d'aquestes prèvies que fem, quan portem 10 minuts parlant i no m'ha arrencat encara, que és quan vols que duri l'entrevista? 15 minuts? 20 minuts? 25 minuts? O fins a les 8 de la vespre i et quedes a fer de tertulià en el temps afegit?
5: Si vols fer gin tònic cap a les 11 quan acabem, ja està.
0: Però bueno...
7: Ah, jo vull venir.
5: No. Tinc allò, m'agrada xerrar, per tant, no està bé. Ara, tampoc sé si fer la tertúlia final em toca molt.
0: Home, ens fotem la tertúlia al Barça i fotem un merder, eh?
7: Estaria molt bé,
0: sí, perquè avui no me'n recordo quins temes tenim.
4: Fotem fora el Martí i que presenti l'Helena.
0: Això, home...
4: Home, i tant. Home,
5: gràcies, Aitana.
4: I tant.
0: Et posem a tu de presentadora al temps afegit i la gent fliparia bastant, eh? Home, no és mala idea, veus? A veure, avui tenim...
5: Jo crec que el dia que no estigui al Barça, el que vull dedicar-me és a fer això,
0: a fer...
5: sembla...
0: No ho sé, que és bastant divertit de fer. Nosaltres ens ho passem força bé i la gent s'entretén.
5: Tertuliana,
0: però... tertuliana
5: de futbol.
0: Ah,
5: tertuliana. Presentadora.
0: Exclusiva. Tertuliana o presentadora? Són dues coses diferents.
5: Estaria bé.
6: Exclusiva.
0: Bueno... Avui que sàpigues que connectem amb la Natàlia Ramon, no, la...
4: Marta Ramon.
0: Marta Ramon, que la tenim a Birmingham, a un lloc d'aquests, que tenim... Hem parlat amb Fermín, no sé si es pot dir això, però ja us ho dic jo. Sí, sí, el recomora, ha entrevistat el Fermín i...
7: Hola.
0: Què? Sí, sí. Xulo. Sí, farem un avançament de l'entrevista que podreu sentir a la nit. Què més? Comentarem una mica Mercato, farem l'enquesta...
4: I com sempre, Barça femení, res.
0: Sí, ja parlarem del Barça femení.
4: Sí, sí, Helena,
0: posa Barça femení. No me'n recordo, però hem fet un guió, avui hem preparat un programa. Però bueno, ja et ventilarem quan ens vingui de gust, d'acord?
5: Gràcies.
0: A veure, una cosa, ja entrem una mica més en matèria, una cosa que és de manual i de calaix, que és la primera que t'haig de preguntar, que és com està el Joan Laporta, si l'has pogut anar veure, si has pogut parlar amb ell.
5: No, no l'he vist.
0: Perquè clar, ahir estàvem ahir fent el programa i de cop va saltar doncs, la notícia de la... arrítmia aquesta que li tenen controlada, a veure com està tot plegat.
5: No l'he vist, ens ha preocupat aquests darrers dies, la gent que ho sabíem i que anàvem doncs, interessant-nos, està bé, com ell va explicar el comunicat, i ara és qüestió doncs, d'anar fent el que diguin els metges i millorar.
0: Has parlat amb ell, està animat, eh?
5: Sí.
0: I sabem quan li queda, més o menys, o això depèn dels metges, del pronòstic dels metges?
5: Les qüestions mèdiques són molt personals.
0: Ah, no, era només perquè...
5: Tenim president per molta estona, no?
0: Sí, no, això en estem totalment convençuts. I a més, just al començament d'una legislatura, que són 5 anys, ho he dit bé, o són 4?
5: Ara 5, ja.
0: 5? Tenim 5 anys de president. Bueno, doncs ja, si vols li portem allà a l'hospital una mica de pernil d'amagat o alguna cosa d'aquestes...
5: Li farem arribar al vostre...
0: Farem, perquè clar, als hospitals et foten l'arròs bullit i et foten el pollastre a la planxa i et foten... Bueno, i encara l'arròs, eh? Sí, és veritat, com menjar d'hospital és un menjar... Bueno, que no...
5: Recordo, perquè sí, però suposo que no deu ser massa bo, no?
0: No, bou és, però...
5: No
0: és tan divertit, no és tan divertit com d'altres coses. Mm. Escolta'm, si parles amb ell, dona-li records el desig de la millora i celebrar que tot això estigui encarregat. A veure... no sé qui ha dit no sé què del 15 d'agost, que teòricament és quan comença la Lliga. Tens ganes ja que comenci la temporada o no?
5: Jo tinc ganes que comença el futbol, perquè...
0: Clar.
5: Tens mono. Molt de temps... Sí, del Barça sí, tinc molt de mono. Del Barça, sí. Jo crec que tots, no?
0: Sí, no, aquí els equips...
4: Uf, jo estic que no m'aguanto sobre, eh?
5: A més, jo crec que tenim això, doncs, moltes ganes que comenci. La temporada va acabar molt bé, tant en tots els l'equip femení com el masculí. I jo crec que tenim moltes ganes de començar aquesta temporada amb expectatives altes, no? Tots.
0: El que passa és que com que el Barça i els altres equips van participar, tenen jugadors que van participar al Mundial, el Barça no comença la Lliga fins una setmana després. O sigui que ens haurem d'aguantar...
5: I a més a fora de casa, amb la qual cosa...
0: Ah, mira, on comencem?
5: A Elx.
0: A Elx.
5: El cap de setmana 22-23, no sé exactament si està fixant el dia.
6: El domingo 23.
0: Sí. Com ho sap?
6: A les 9:30.
4: Ah, efectivament.
6: Porque estaremos en un dia de partit con Víctor Pazzi.
0: No fotis, sabies que estarà amb Víctor Pazzi.
6: I el 31 d'agost a les 9:30, lunes, con el Rayo Vallecano.
0: Bueno, ja tenim aquí la millor assistència.
4: Sí, sí,
0: ho
4: ha dit, gràcies.
0: Tenim ganes de futbol? Tu has passat bé amb el Mundial o no?
5: Sí, a mi m'agrada molt el futbol i per tant tot el que sigui futbol, jo m'he anat amb els meus fills a veure la segona lliga, la segona no sé, divisió anglesa a partits
0: Quan això?
5: Fa temps, vull dir que m'agrada molt el futbol, no és m'agrada el Barça, sóc del Barça, però el futbol en general m'agrada i per tant el que he pogut veure sempre he anat a veure'l.
0: Però no dissimulis que anaves amb Espanya, que tots ho sabem,
5: Jo volia que els jugadors guanyessin, per tant és el que toca.
0: Perdó que no s'ha entès això, amb qui anaves?
5: Jo crec que el que hem de buscar tots els directius és que els jugadors siguin feliços i que guanyin i que siguin els millors jugadors del món.
4: Ni assenteix ni desmenteix, Pere.
0: No, per tant, en aquest cas, anaves amb Espanya.
5: Jo volia que els jugadors...

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Actual Mundial és fruit d'una feina de molts anys i d'una idea que és la del Barça, basada en la Masia i en una forma d'actuar. I a més el president va anar als Estats Units a representar el club, però fent molta feina pel club. En el món del futbol, si no hi ets, no hi és comptat, no? Aleshores, tu hi has de ser, ets l'equip més important, perdoneu-me, més important del món, el que tenia més jugadors, el que al final acaba sent la base de la selecció que guanya, i per tant allà es van fent moltes coses molt importants per defensar el grup, per garantir que el club sigui més fort, i això és el que ens hem de quedar.
2: Ara s'està posant en moda vicepresidenta institucional. Jo t'ho deia per putejar-te, perquè tu i el Jan sou més enllepes que el pal de la bandera, per això us ho deia, perquè ho sap tothom, no és cap secret.
1: Sí, no és cap secret, però al final som gestors d'una entitat que és d'etat molt gran i que té uns interessos determinats, i quan és gestor d'aquesta entitat has de fer la feina que és bona per aquesta entitat.
2: Molt bé, i vosaltres hi éreu, o el president hi era, o el Barça estava representat, i en canvi n'hi havia uns altres que no hi eren, eh?
1: Bueno, allà cadascú fa les seves coses.
2: Sí, el Madrid estava allà ni era ni s'esperava.
3: Bueno, pues teníamos varios jugadores repartidos.
2: No, si vostès només tenien el Cucurella.
3: I les vitrines. En les vitrines del Real Madrid, pues al lado de las 16 Champions, pues pondremos la Copa del Mundo.
2: El Madrid porta 2 anys en blanc, ¿vale?
3: Gracias a Cucurella, a Rodri y otros jugadores que han nacido para jugar en el Real Madrid.
2: Prou d'aquest rotllo. La temporada, tenim ganes que comenci, començarà pel Barça i pel Madrid el 22 d'agost. Hi ha un senyor que ha tornat. Fa mandra o no fa mandra, això? Al Madrid, eh?
1: Ah!
2: Sí, no.
1: No ho sé, allà, escolta'm, a casa de cadascú que facin el que vulguin. Jo crec que el Barça ha de tenir el seu camí i ens ha d'importar zero el que facin les demés. Si a més en algun moment ens ho passem bé, també estarà bé, però això, de debò. Jo crec que el Barça ha de tenir una idea clara en tot el que fa, i la idea aquesta l'ha d'implementar, i li ha d'importar exactament zero el que facin els rivals.
3: No empieza a oler un poquito por aquí raro?
2: No.
3: Como a Purín.
2: A cagómetro, ¿no?
3: A cagómetro.
2: No, maco, no.
3: El Dodotis se esparce por la pierna.
2: No, senyor Florentino, vostè...
3: Se empieza a notar l'olor.
2: No s'empieza a notar l'olor i ja veurem que fotran el ridícul amb això.
3: Bueno, a ver...
2: Què?
3: No, se lo he dicho muchas veces, vale. Que no estoy cansado.
2: No.
3: Y si la señora Elena Ford se quiere presentar, pues que se presente.
2: Sí, no. Si
3: que se presente presidenta del Real Madrid.
2: Le hemos dado
3: la oportunidad, no, pues que se presente.
2: Ya suprema que...
1: Allá que
3: oye, que me han dicho que va llamando a las eléctricas, pues que se presente.
4: Digas, Elena.
1: Que creo que allí sería difícil que una mujer se presentara de presidente.
3: Bueno, que se presente.
1: ¿Qué?
3: Que se presente y que avale con su patrimonio, como hemos hecho todos, porque el Real Madrid pues no se puede permitir estas cosas.
2: ¿Qué volies dir, Alba?
4: No, jo li volia preguntar ja al Barça. ¿És possible això? Una dona presidenta?
2: Yep.
1: És la pregunta del milió que em fan moltes vegades. Jo crec que serà possible. I que hi ha molta gent que estem treballant perquè en un futur això sigui possible.
2: I aquesta dona es troba en aquest estudi en aquests moments? I no em refereixo a la Yael.
1: Hi ha 4 dones aquí.
2: Ni a l'Alba.
4: T'imagines, Yael, presidenta del Barça.
1: Bueno, l'Aitana crec que ho ha dit moltes vegades, que seria una gran presidenta del Barça.
5: Efectivament.
2: I l'Elena Fort, que ja és vicepresidenta, que ja està a mig camí.
4: Clar.
2: No seria una bona presidenta?
5: Home, suposat.
3: Bueno, pues que se presente.
5: De fet, a Catalunya, no?
2: Bueno, una
5: directament.
2: Cosa.
4: Però un moment, Elena, tu et faria il·lusió o no?
2: Ai.
1: Jo sempre... A mi el meu pare em va fer sòcia el dia que vaig néixer. Abans de passar pel registre civil.
4: Abans?
1: Sí. Va anar al camp del Barça abans que el registre civil, que no li van acceptar i després vam trigar uns dies més, es veu. Després ho vaig comprovar. Jo crec que tot soci del Barça, tots portem un entrenador, un president, un directiu, ho portem tot a dintre. Però hi ha coses que han de ser factibles i jo crec que no és factible actualment.
2: Bueno, guardem la gravació a veure què passa en el pas dels anys.
4: Jo encara anava a apretar una mica més, si em deixes. No, anava a dir que tots potser portem això a dins, però no tots som vicepresidentes del Barça. Tu ja estàs allà
1: sí,
4: un passet.
1: Sí, però per sort tenim un club absolutament democràtic amb les eleccions on es pot presentar molta gent.
4: Uh-huh.
1: On es presenta tots els socis, presentar un projecte i que la gent el voti. Per tant, com que som un club amb principis democràtics fantàstics, jo crec que si no és a les properes, serà segur que serà el moment. I crec que el Barça, a més, donarà exemple i serà dels primers que ho farà.
2: Has dit que et van fer de soci al teu pare quan encara quasi no havies nascut. A quin número de soci tens ara, es pot dir?
1: 5.469.
2: Caram.

0: Molt bé.
1: O 5.369.
0: Has explicat una cosa abans
1: 400, sí.
0: Del tema de que si no estàs al registre civil no pots fer-te soci al Barça. És veritat, perquè com vaig intentar fer soci als meus nebots, resulta que hi ha gent que es dedica a intentar a fer falsos socis, i per això t'exigeixen el, com es diu això, el document de la demostració que existeix la persona, per només tenir accés a comprar entrades per la Champions i aquestes coses. Quan les entrades sí, perquè...
1: Tot i hi ha la limitació d'un any, fins a les finals hi ha un any que no pots
0: fer. Però hi havia un mamoneo d'aquests, i llavors van dir, escolta, bueno, a part de que s'ha de demostrar que existeix la persona, doncs...
1: En el meu cas, a més, el meu pare, jo sóc de finals d'any, de final de desembre, i tot i portar-me a aquella setmana, no estic donada d'alta fins l'1 de gener, perquè aleshores, l'any 70, per ser soci del Barça, la junta directiva t'havia d'acceptar.
0: Ah, sí? D'un en bon?
1: Sí, per tant, jo consta donada d'alta l'1 de gener del 71, però de fet els papers són de finals de desembre.
0: Qui viu, aquella època? L'Agustí Montal, potser? O...
1: Ostres, el 70...
0: Qui era el president del Barça l'any 70?
2: Tu busco la mateixa perquè estava llegint.
1: Era un tràmit que trigaves la propera junta directiva, digues.
0: Calia... I quan vas al camp? On vas normalment? Vas a la llotja? Vas a la grada? Vas amb els fills? Que abans n'has parlat que havies anat a veure futbol anglès amb els fills? O quina mena de culer? Vas al bocata? Vas a tapotes de casa? La Coca-Cola? La botifarra aquella?
1: Soc abonada i vaig heretar del meu avi el seu abonament. Els meus fills van heretar els meus pares, per tant, els seus avis. Estic a la tarda a la primera graderia.
0: Estàs en moviment, perquè ara allò és la loteria.
1: I ara, doncs, puntualment, com a directiva, estic a la llotja.
0: Ah, o sigui,
1: però és més avorrit, jo preferiria... De debò,
0: sí. No pots cridar.
1: Preferiria anar a la grada amb els amics i amb els fills.
0: Sí,
2: però... I tens com alguna rutina que has de fer sí o sí quan és partit del Barça, allò que et dona... Jo, per exemple, és que a casa poso la bufanda del Barça a sota la tele perquè li porti sol... No, la meva parella és molt maniàtica i aleshores hem de seguir
1: ritual. No, jo crec que alguna vegada que ho he fet no m'ha funcionat i, per tant, ho he deixat estar. No. No tinc
2: que no depengui del ritual o de la cosa que facis.
0: Ah, però llavors no menges el farra aquell de botifarra. Bueno, de fet, ara el bocata botifarra no el fan, perquè ara amb el camp nou aquest, fins que no s'acabi fins no sé quan, el fred, es menja tot fred, no hi ha calor, diguem-ne.
1: No,
0: ja s'entén, no?
1: Ja m'entén. Sí.
0: Però, clar, tu estàs allà amb el càtering, el salmonet i aquella coseta que donen allà.
1: Et soc sincera, sí. Està molt bé, és un privilegi.
0: Veus?
1: És un privilegi, pots anar d'una manera determinada al camp, però quan ho has fet moltes vegades, jo soc més d'anar-me'n a la grada a saltar.
0: La segona cosa, el pròxim cop vas tu a la grada, i jo vaig a la llotja, que em convido el Barça a la llotja. Si l'objectiu d'aquesta entrevista és que em convido a la llotja.
3: Però si parece el Liceo, el Camp Nou.
0: Vol dir Liceo.
3: En los partidos.
0: Quin problema hi ha?
3: Pues está todo el mundo callado. No es como el Bernabéu, pues que es una bombonera.
0: No.
3: El Camp Nou, la gente está con el puro y en silencio.
0: No és veritat, això és un tòpic. Escolta, i a la llotja t'ha impressionat trobar-te algú, no sé, algun actor famós d'aquests?
1: Sí, això.
0: Va. Qui t'ha fet il·lusió trobar-te?
1: Però és molt personal, un Mick Jagger, que jo he crescut, les meves cançons de bressol, el meu pare estava vinculat al món de la música, eren les Stones i els Beatles, per tant, veure Mick Jagger a mi em va ser un... quelcom que em va...
3: Però si tu eres més de Police i de Bruce Springsteen...
1: No, soc molt de
3: Springsteen.
1: També, soc molt de Springsteen.
3: Te tuteo perquè estamos los dos en edad para hacer la comunión.
1: Però tu ets més gran que jo. I després, aquell actor que va venir, recordo...
0: Actor, aviam,
2: què feia?
1: El de Nothing Hill, el Hugh Grant.
0: Hugh Grant, home.
1: Jo no sóc de demanar les fotos a ningú, perquè penso que no les has de demanar. Però és que vaig anar al Hugh Grant i li vaig dir, si us plau...
3: Que hace el mismo papel.
1: Sí, vull una foto amb tu. Però a més, el Hugh Grant em va entusiasmar, perquè havíem fet una cosa que jo crec que és molt important, que és que quan ve una persona d'aquesta entitat, que és una persona molt coneguda, és el club, a més se li explica què és el club. Li vam parlar...
0: Li foteu la xapa,
1: Sí,
0: i
1: li
0: veu això
1: sí,
0: de Catalunya i tot aquest rotllo.
1: Li expliquem que és més un club, perquè, a més, aquell, el 17-14, es va quedar independència, i va preguntar per què, li vam explicar el per què, i aleshores va ser fantàstic, perquè estava molt entusiasmat amb aquesta vessant del més que un club de futbol, i li va agradar moltíssim, i jo crec que també el Barça fa aquesta feina d'ambaixador, diguéssim, no només del Barça, sinó del país i del que representa.
0: Li vas pillar el telèfon o no?
1: No, perquè anava amb la dona.
0: Bueno.
2: No és el moment.
1: Però clar, jo que les meves pel·lícules segurament han estat moltes de les seves,
3: Però si sempre hace el mismo personaje.
0: Bueno,
3: però que le van cambiando la camisa. Le cambian la camisa en cada...
1: L'altre dia, abans d'ahir, vaig estar veient Quatre bodes amb un funeral, que encara és una pel·lícula que m'entusiasma.
0: Què fa Helena Fort un dilluns mirant Quatre bodes i un funeral?
1: Perquè a vegades tinc insomni i per les nits miro pel·lícules.
0: Ah, sí?
3: Sí, a més, la feien a Comedy Central, crec, o una d'aquesta, o Cosmopolitan. Jo també la vaig veure.
0: Però de veritat, quina manera de personal que tenim.
1: Jo us la recomano, bueno, és una pel·lícula...
3: I el museu, que tardo 3 minuts en la visita?
1: No, la meva...
3: Perquè tampoc hi ha tantes copes.
4: Bueno, va, però...
3: El Real Madrid.
1: No, en tenim moltes. Tenim 50 copes de copes d'Europa, eh?
2: Ara,
1: només ho deixo aquí.
2: Digue-li.
1: 50.
0: I el femení, que en tenim moltes.
3: I de baloncesto?
0: De baloncesto també unes quantes.
1: També.
0: Bueno, una. Bueno, deixi'ns parlar.
3: El Real Madrid tiene casi 60, i perquè no les han robado por Negreira.
2: Que tallem micro, sí, ara no posis mans, sisplau.
0: A veure, un moment. Aviam, ja que estem parlant del camp, ara ve un tema delicat. Vol dir que contesta amb claredat. Veurem abans la Sagrada Família acabada o el Camp Nou?
1: És la pel·lícula del millor. Espero que el Camp Nou.
0: Home, sí, jo també ho espero.
2: Ho esperem tots.
0: Més o menys. Jo ara, vols que de veritat, no sé exactament com anem de dates, ja sé que és un tema delicat, treure el tema de les dates, però sabem que allò, que ens anirem uns temps a Montjuïc,
1: que
0: posarem la tapa...
1: Crec que no som prou conscients de la veritable dimensió del que han significat aquestes obres. L'altre dia parlàvem de 15 milions d'hores de treball distribuïdes amb milers de treballadors. Mm-hmm. Nosaltres hem d'agafar un estadi que al final vam mantenir allò que estava protegit per tenir l'estructura bàsica, i s'ha fet tot l'estadi de nou, no és només una remodelació, és tot un estadi nou. Mm-hmm. Hi ha retard? Sí, hi ha retard. És evident que jugàvem amb la idea de que podia haver retard, però estem fent l'obra civil més important que es fa, i ara em poso seriós.
0: Sí, sí, no, ja ho veig.
1: L'obra civil més important que es fa a Europa, estem fent el millor, permeteu-me, sempre ho dic, el millor camp que hi haurà...
0: aquella merda fotocopiadora, perdoni, ja ho dic jo, que
3: no,
0: allà...
3: No, la bandeja del pollo alàs que estan haciendo ahí entre...
1: El millor camp de futbol que hi ha al món, perquè a Amèrica hi ha alguns estadis que poden discutir, ara que han vist el Mundial, sí, a mi no m'acaben d'agradar, però com a camp jo serem el millor camp, i per tant, bueno, és un procés que ha tingut les seves anades i tornades, les seves problemàtiques òbvies i normals, i el tindrem el més aviat possible, per això estem treballant.
0: Bueno, no posarem dates per si de cas, no?
1: Ja
0: dic perquè la Montero vindrà amb el Kalashnikov, que val una data, pobra, que està allà controlant...
1: No em trauràs cap
0: data. Dóna'ls un titular als informatius, o digue'ls alguna cosa als informatius. Ai,
1: que les obres van bé i que no donarem dates perquè no cal.
0: Molt bé. Anem. Doncs, us ha quedat clar?
2: Claríssim.
0: Val. I una cosa, quan ha entrat abans la Montero, ha dit una cosa una mica rara, que ha dit, digue-li, sí, pregunta-li pel 15 d'agost.
2: Un amistós...
0: Del 15 d'agost.
2: Clar, o sigui, refereix... Si no m'equivoco, no està confirmat.
1: Mira, jo vaig entrar l'1 de juliol...
2: Del masculí.
1: Entre el Mundial, el, no sé, el mil coses que han passat i la meva vida professional, encara no he aterrat al 100%, no et puc contestar perquè no ho sé.
2: Clar. Sembla
1: no
2: ser que Hansi Flick va transmetre a la cúpula, no, blaugrana, que volien celebrar això, un amistós, el dissabte 15 d'agost, i entenc que la Gemma Montero el que volia saber era si estava confirmat o no.
1: Suposo
2: o
1: que s'està treballant per fer aquesta pretemporada, ja veurem.
0: A veure, sí, a mi un ocellet m'està dient no sé què del City, no, sí?
2: Ai.
0: Que no ens vols dir?
1: Bueno, hi han coses, però espereu que ho expliquem.
5: Exclusiva.
0: Bueno, ja us aclarireu.
2: Aquest riure ha dit moltes coses, jo crec.
1: Hi ha partits, ja està.
0: Pobre Montero, s'enfadarà al sortir, eh? Aviam, repassem. El 19 i el Gamper, això sí que és clar, no? Contra aquell equip raro, un egipci.
2: El 19, sí, contra l'Al-Ali.
0: Ah, i llavors, abans hi ha el Birmingham aquest divendres,
2: sí.
0: Hi ha el triangular raro, que no sé on es juga contra no sé qui... I, vine, que mentre estigui vaig explicant els altres partits que hi ha, el triangular raro...
1: Amb l'Odin,
2: sí, t'ho estic buscant, perquè...
0: Estic
2: buscant
0: l'Aiel. I José María no sabe quan és el triangular, eh? Que juguen 45 minuts, 45 i 45.
1: Però el 15 me'n preguntaves pel primer equip.
0: Sí, jo preguntava pel 15 i el primer equip.
2: El 8 d'agost.
0: És que ja m'ha semblat que estaves esquivant la pregunta i...
1: Però el 15 hi ha un amistós del femení, perquè no parlem prou del femení.
2: No, el 12 ara. Crec que és, no? El dia
0: no,
2: de la
0: 15. El 12.
2: Ai, el 15 també, d'acord.
6: Bueno, passa però... que no deixeu
0: el... Ui,
6: espai per parlar del femení, clar, no podem dir mai.
0: A veure, aclarim això. El 15 hi ha femení o hi ha masculí o hi ha els dos?
1: Hi ha les dos.
0: Val.
1: Hi ha les dos.
0: I contra qui juga el masculí?
1: Al Marroc.
0: Al Marroc?
1: Sí. Ui, us estic donant, o sigui, allò, les notícies conformen amb arribar, això és exclusiva autèntica.
0: Ja està, molt bé.
1: I el 15 al femení també juga amb el Manchester City.
0: Ah, el Manchester... Ah, veus, l'ocellet? Molt bé, doncs ja està.
6: Si m'haguéssiu preguntat i em deixéssiu parlar, també us ho hagués pogut dir jo, però clar, no em deixen espai, Helena.
0: La Montero i el Recomero ja estan contents. Parlem de la teva feina d'advocada o vols que et ventilem? Què vols que fem?
1: No, tu mateix.
0: No, o sigui, tu has dit... Bueno, no, és que ja s'acosta l'hora d'anar ventilant. Tenim el Pep Prieto allà, que vol explicar coses. Tenim els nens que estan d'excursió.
4: Odissea!
0: No, silencio. Vull anar a veure divendres, potser. Ui, perdó, i vaig anar a veure aquella que va dir Obsession.
2: Obsession.
0: Va ser molt raro, això, però ja ara ho parlarem, ho discutirem. És que és el de les sèries i cinema i totes aquestes coses. Avui vindrà carregada la secció. Els nens ja veurem si els saludo abans del boleto o després, ja veurem, vale. Perquè anem una mica tard.
1: Has d'apretar més o no?
0: És que estic... No, apretar! Però si no hem apretat res, està tot en ordre. Està tot perfecte, no, està magnífic.
1: No, era per si m'havies fet més preguntes.
0: Jo, o sigui, ha quedat clar, el 15, Manchester City,
1: sí,
0: dones,
1: mi,
0: i el Marroc, masculí, que això és una exclusiva.
2: Sí, no? Sí, que sembla...
1: Sí.
4: Exclusiva.
0: Mm-hmm. No ha dit el nom de l'equip.
2: Exclusiva. Un amistós a Tànger, pel que veig, el 15 sí. d'agost.
0: Molt bé, ja està. Aleshores, aquí hem aconseguit...
1: Si jo estava aquí, no sabia si havia comunicat, si no havia comunicat, el que...
2: Sí. Jo pel que veig, ja, fa, 20,
0: això és la Montero,
2: fa uns 30 minuts s'ha publicat, aquí. Això, fa uns 30 minuts, perquè almenys el Mundo Deportivo...
0: Però ens ho ha dit abans a nosaltres.
2: Ens ho ha dit abans a nosaltres.
0: Ja sí, està, sí. L'exclusiva no és nostra, no és del Mundo Deportivo. A veure, la gent no sap gaire que ets advocada, o potser sí, però o sigui, quina mena d'advocada ets? O sigui, tractes amb assassins? No, veritat? Vull dir,
1: que...
0: No, perquè tu has dit abans que estaries ara al despatx fent un paper o un escrit.
1: Sí.
0: O sigui, com ens hem d'imaginar Helena Fort fent advocada i quina mena de rotllos fas?
1: Jo faig urbanisme.
0: Urbanisme?
1: Sí, és una cosa bastant avorrida.
0: Mira, com les torres del Real Madrid. Aquí sí que van
1: urbanisme. Coses com
0: aquesta. Sí, com la recalificació aquella allà.
1: Expropiació, recalificació.
3: No, seguro que se lleva comisiones.
0: No, no se lleva comisiones. No, no pot acusar la nostra convidada. Ella fa... No. Llavors,
3: como Negreira.
0: No, va, no. S'ha fet el silenci,
3: El que calla otorga.
0: No. Calli vostè.
1: Sí, millor que no diguin gaire.
0: Exacte. Ja en parlarem una altra hora, d'aquest tema. Ella ha dit que podíem preguntar sobre qualsevol tema, però estan preguntant per la feina d'advocat. És que és un, el Florentino és un desgraciat.
1: Jo sempre reivindico que sóc advocada. La meva posició al Barça, com la de tots els directius, i el president són...
0: És advocat també, el president.
1: Sí, però el que vull dir és que la nostra professió és la que vivim, de la que treballem, i que al Barça estem, diguéssim, doncs, voluntàriament, perquè ens l'estimem, i deixar-nos aleshores.
0: Però això d'urbanisme em sona avorrit una mica.
1: Sí, jo vaig acabar l'urbanisme per mil raons que són inexplicables.
0: Sí.
1: Jo volia dedicar-me a altres coses, però al final ja està, és la meva feina i l'estimo
2: però
1: molt.
2: Però també et diré, potser és avorrida la feina, però després la feina que té el Barça, no?
0: Sí.
2: Vull dir que avorrida no estàs.
1: No, sóc mare, sóc advocada, he estat política, vull dir, estic al Barça.
2: No,
1: no m'he avorrit gaire. No.
2: Amb això d'urbanisme, entraria el cas d'un noi molt guapo que s'ha caigut amb una moto aquest matí?
0: Prou, ja del cas de la moto.
1: Bueno, però podem intentar-ho.
0: Prou, Alba, si
2: totes estàs... les vies.
0: No, i una
1: Nacho,
0: cosa.
1: No? Recordaré.
0: I tu, igual que dèiem que en Jan també és advocat, i també tu has estat diputat al Parlament de Catalunya,
1: sí.
0: Igual que també el Jan Laporta, en moments diferents, igual, per cert, que la nostra convidada de dilluns, resulta que van coincidir amb la consellera, això no ho sabíeu,
1: Sí, l'Alícia i jo som...
0: Sou amiguis.
1: Tenim molt bona relació.
0: Sí, va, digues coses.
1: Me l'estimo molt, l'Alícia.
3: Sí? Ara s'entiende todo. Lo de los permisos...
0: No, va, no.
3: Las licencias de obra...
0: No, va, prou ja.
3: La cèl·lula d'habitabilitat...
0: Quina cèl·lula d'habitabilitat?
3: Bueno, pues para mí el Camp Nou, que no se podía. Se lo dijeron los bomberos.
1: Si vam tardar moltíssim.
3: Lo dijeron los bomberos.
0: Si l'Ajuntament va trigar anys i panys a donar els papers.
2: Va,
0: podem parlar de la política?
1: Sí.
0: Vale, però no t'ho dic amb ell.
1: L'Alícia i jo vam compartir comissió a...
3: Comissiones.
1: De l'economia.
0: Sí.
1: I a més érem diputades durant els dos anys que vam coincidir i estic, vull dir, orgullosa de tenir una gran relació amb ella, em sembla una gran consellera i una dona fantàstica. No és fàcil ser dona ni en la política ni en el món de l'esport. Hem de fer... Hem d'aguantar molt. Hem de...
0: I això que és socialista,
2: A la ràdio però... tampoc és fàcil.
0: Però, tia,
1: m'ho imagino.
2: Té raó.
1: Ser dona no és fàcil en general. Aleshores, a l'Alícia la respecto moltíssim, tenim molt bona relació i estic orgullosa de tenir-la, sí. En aquest món, també, tant se val, i la política hauria moltes vegades mirar en aquest sentit, que l'important és el bé col·lectiu i trobar-se en espais on el que es millori és la vida dels ciutadans, més enllà moltes, de les sigles de cadascú.
6: Suposo que a mi també, doncs, som grans amigues Ruiols, quan...
0: No, grans amigues no, perquè no han coincidit.
2: No, després de
6: Paneque,
0: no. Ai, perdó, pensava que la Sílvia Ruiols.
1: També la col·lega, la consellera Paneque.
6: Hem anat a prendre cafè algun dia, algun gin tònic.
0: No, gin tònic no.
6: Una tarda...
1: No, no vam coincidir de diputada.
0: Hi havia una pregunta molt, molt cabrona, em perdó per l'expressió, que feia el Broncano, que la va deixar de fer. No aquella de tranquil·la, no de la pasta i no la del niqui-niqui, no. Aquesta la segueix fent. Però hi havia una que em feia, que era molt, de llances, molt, molt malparida, que et feia reflexionar, que era, tranquil·la que no te la faré, no és aquesta, que era, ets més racista o més masclista, els hi feia els tios això. Que t'obligava a pensar, també t'obligava a donar la volta. Jo te'n faré una... inspirada en això, que és, ets més feminista o més independentista?
1: Estic, és que Déu-n'hi-do.
6: Pregunta, Pere. No hi ha respecte per aquesta... Per què li fas aquesta pregunta?
0: Bueno, és una pregunta per...
1: Va, te la contestaré molt políticament correcta. Segurament ser independentista també és tenir uns valors i, per tant, el feminisme és un dels valors que inclouen en l'independentisme.
6: Per què em mires, Pere Mas?
0: No, perquè em pensava que estaries contenta de sentir aquesta
6: evidentment,
0: resposta.
6: Evidentment, sí, evidentment, però...
0: Però tu que has estat a l'òrbita de Junts i en política i amb una opció clarament independentista... quan veiem les enquestes que estan sortint darrerament, i ja estem acabant amb això perquè és supertard, quan veus les enquestes que surten darrerament...
6: Què vols dir amb això?
0: Calli, senyor Riols. Ens està quedant una foto de país que no és la més maca de la...
1: Falten dos anys per les eleccions, sí. Jo crec que cal molta didàctica, cal molta política, cal pensar amb el conjunt dels ciutadans i tant de bo, i això ho dic com a Helena Fort, que les enquestes no es facin realitat.
0: Més clar, impossible.
2: Quim-pum.
0: Ja està. Hem acabat, no? Sí?
2: Ets tu el presentador, tu, ah, sí, tu ho decideixes.
0: Aquí mano jo, i quan dic prou és prou.
1: Bueno, però hem quedat que canviàvem els llocs. No?
6: Què decideixes, Helena? No, què tu vulguis?
0: No, perdona, Aitana, ara que està parlant l'Aitana. Perdó, ahir vam posar uns talls a l'Aitana, o queden del campus...
6: Un minut que em vau dedicar, com sempre.
0: Silenci. Bueno, és igual, digues el que vulguis. Una declaració d'amor que va fer l'Aitana... La vas sentir dient, aquí no s'està per la pasta. Més o menys, no va dir aquestes paraules, qui s'està pel Barça? Com se te queda el pelo quan vas sentir
1: perquè,
0: això?
1: Perquè, bueno, és que m'hi sento identificada. Al final, els que estem amb el Barça, estem al Barça perquè volem el millor pel club i al final és que és això. És que, si em preguntes un directiu, jo tinc molta gent que em diu, tu racionalment no hauries de fer de directiva del Barça perquè treu 40 hores a la setmana, la família, la feina. La meva feina se'm presenteix d'aquesta posició més pública. Encara que sembli el contrari, que tothom es pensi que això t'ajuda molt, no és cert. Aleshores, és una mica irracional, però ens estimem al Barça i al final... El que és això és voler que el Barça vagi millor, cadascú en els seus àmbits, i l'Aitana ho vol des d'un espai, jo sempre li dic que espero que sigui presidenta, perquè ella ho ha dit, i dels directius ho volem des d'un altre espai, que és el nostre, però sobre la mateixa base, que és estimar el Barça.
0: Què passa?
1: I defensar el Barça.
4: Que tenemos la información, ya que estáis aquí con el jijijaja y no estáis en la calle haciendo lo que deberíais hacer.
0: Sí, ¿qué pasa?
4: Que es ejercer de periodistas el trofeo Juan Gamper.
0: Sí.
4: Será el 19 de agosto
0: sí,
4: con el Ali Oli. En el Spotify Can...
0: Sí, no. Fa dos dies, va. Escolta, Helena, moltes gràcies. No et pregunto per fitxatges, perquè sé que no em vols dir res dels fitxatges. Ja, no hi ha ningú que faci il·lusió? Algú que digui, mira aquest... Igual que el Hugh Grant. Em fa il·lusió Hugh Grant? Em fa il·lusió el paio, que vingui aquest.
1: No, això...
0: Encara que no ens diguis qui és.
1: No, no, això és una qüestió de la gent que sap de futbol.
0: Sí,
1: el Deco, la comissió, i ho faran bé segur, i el Hansi Flick. Ho faran bé, per tant, confiança cega. Jo amb això no hi diré res. Jo, si de cas demanaré que vingui allò, un altre Hugh Grant o alguna cosa...
2: Sí, això ens agrada, això ens agrada.
1: No sé, algú... És que pensa en qui, saps?
0: Molt bé, doncs escolta'm.
1: Em vaig quedar que el dia que va venir la Rosalia, jo no estava a la llotja i m'hagués agradat molt saludar-la.
0: Ostres, doncs mira...
2: Però si estic aquí, com que no? Helena!
1: Encantada, perquè...
2: Fotomami!
1: Jo, em sembles una dona molt interessant i mira, aquell dia no vam poder coincidir.
2: És mutu, és una bandida, patrona, reinona, Helena.
0: Aquest llenguatge. Escolta, Helena, moltes gràcies per haver vingut. Ja has vist que aquí som bona gent i no hi ha perill. Ens hem allargat una miqueta.
7: Que vergüenza de periodismo.
0: Aviam, Pedrarol, què et passa?
7: ¿Cómo os puedes tener aquí a la vicepresidenta?
0: Sí.
7: Y no apretaré las tuercas.
0: Sí, què volies que l'apretés?
7: Preguntado por Julián.
0: Sí, no, Julián no... Si no
7: l'heu preguntado por Ter Stegen.
0: Ter Stegen, què li passa a Ter Stegen?
7: L'heu preguntado por la renovación de Hansi Flick.
0: Però això no ho porta ella.
7: Así no, ¿eh?
0: No, això no.
8: Retratado.
7: ¿Sabéis lo que os digo?
0: ¿Qué?
7: Diferente logo.
0: Sí. No, va, prou.
6: Què passa?
0: Prou denunciar el teu programa.
6: Què
7: passa? Mismo chiringuito.
0: Abans d'acomiadar l'Helena, deixa'm saludar els nens, on els tinc.
7: Que vuelva Carles Fité.
0: No, el Fité, què passa? Ve la setmana que ve, em sembla, el Fité, eh? Els tinc per aquí en línia? Gravo!
9: Bona tarda,
0: Gravo,
9: Pere.
0: Gravo, estàs aquí?
9: Què tal, com estem?
0: Hola, bro. I el coll on el tenim?
9: Aquí.
0: Bueno, doncs us foteu, però on sou? No heu vingut a l'estudi perquè sou fora, no? No,
9: no
0: digueu on sou.
9: Avui n'hem vingut a l'estudi perquè...
0: No diguis, que abans ve el butlletí de les 6.
9: No,
0: abans ve el butlletí de les 6 i abans poso uns anuncis. Nens, gràcies, Helena. Fins a la propera.
1: Adéu.

0: Napoli, un quart i tres minuts de sis de la tarda, de les set de la tarda, o sigui, a les 18:18, en Pep Prieto Plas ha flipat quan ha sentit que la seva secció anava patrocinada.
1: Sí.
0: T'ha fet il·lusió, no?
1: T'ha fet il·lusió, sí.
0: Frit Ravi, que a més que som de per allà dalt, com tu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, com d'allà dalt, sí.
0: Bueno, que tu ets de Girona, no?
1: M'agrada que sigui tan genèric d'allà dalt.
0: Bueno, del nord de Catalunya, no? Que és veritat,
1: sí,
0: els de Frit Ravi són de...
2: Sí,
0: no me'n recordo ara, però...
3: Pues a veure si manden unes palomites o alguna cosa,
0: no? Però ja, per ja que patrocinen.
3: Claro, sí, que fort.
2: Massaneta de la selva.
0: Val, bueno, però
3: ja... Que és l'hora de la merienda i apareix algo salado, no?
0: Doncs sí, a veure si dimecres que veus a Frit Ravi ja que patrocina la secció tenen l'habilitat de fer-nos...
3: Claro.
2: No fem això...
0: Per què?
2: D'anar pidulant.
0: Pidulant, no?
2: No li fem això.
0: Va, necessitar si és pidulat, en realitat.
2: Sí, va, vinga, comencem.
1: Però primer em volia estreure tot de temes abans d'entrar en matèria. O sigui, avui acabarem les 10 de la nit.
0: Bé, primer tema, que ja te l'he dit abans. El meu tècnic de Netflix...
1: Sí, que ve la setmana que ve.
0: Que després a la publicitat t'haig d'ensenyar coses al tècnic de Netflix.
1: Quines coses?
0: Tinc material del tècnic de Netflix. Vol com conèixer-nos i vol venir a veure el programa.
1: Oh, fantàstic.
0: I vindrà dimecres que ve aquí a espiar una mica el programa. Mm. Casualment ve dimecres, però no sabia que venia a estudiar. Com a dir, és perfecte. Presentar el tècnic de Netflix, que ens escolta amb atenció. Segona qüestió. Obsession. Molt bé, bueno.
1: Què? Et va fer por o no et va fer por?
0: Bé, t'explico la meva vida.
1: Sí.
0: La setmana passada vas recomanar el dimecres Obsession i això del...
1: Paul
0: Nolan aquest, o com es digui.
1: Sí.
0: Val. Era divendres. Estava cansat.
1: Per tant, vas descartar Odissea perquè era llarga.
0: I vaig estar a punt. Jo, a mi, que una pel·lícula sigui llarga, no em molesta. Mm. Té ritme, té trepidació i té aquestes coses, però vaig pensar, no és falta que una pel·lícula tan bona que l'has de disfrutar et vingui el baixón i tot el rotllo i vaig pensar, vaig anar aquí, a sortir d'aquí a les 8, a les 9... I vaig pensar, doncs, vaig a veure Obsession, que també l'ha recomanat.
1: Sí.
2: Vas veure la fila dels mancos?
0: No, res de fila dels mancos. Allà a la fila 6, que crec recordar. Tenies raó recomanant-la, però...
1: Sí, va semblar una bona pel·lícula. Comencem per aquí. A banda dels ensurts...
0: A veure... És que no sé com parlar-ne sense fer spoilers.
1: És molt difícil no fer spoilers d'aquesta pel·lícula.
0: Però puc dir que crec que el desenllaç no és l'òptim, sota el meu punt de vista, però és l'únic possible.
1: Ah, estem d'acord, estem d'acord.
0: Però llavors és...
1: No vas al·lucinar molt amb ella?
0: Sí.
1: Ah, veus? És que vas posar molt èmfasi, però és que crec que aquesta noia està...
0: No recordar que havies dit això, però ella va fer un papelón, que es diu en castellà, un paperàs en català.
2: Increïble.
0: A tu l'has vist també.
2: Sí, clar.
0: I realment estàs tota l'estona, que et mereixen, cap on va... Sí que té la virtut de ser una pel·lícula que... Et preguntes cap on t'estan intentant portar. Uh-huh. Ja vas pillant el què. Però no és un tema només que et sorprenyi o deixin de sorprenyar, sinó que, efectivament, et desconcerten.
1: Sí. T'incomoden. Perquè estàs molt en part de la pel·lícula patint.
0: Jo estava allà menjant...
2: Estàs desconnectat del món. Jo estava menjant crispetes.
1: El Pere la va veure com si fos una comèdia romàntica.
2: Sobretot, davant del volant, et deixa...
1: Oi, ja sé què refereix.
0: Jo...
1: No entrem en matèria.
0: T'haig de dir que jo em vaig fotre unes crispetes i una Coca-Cola, tranquil·lament. Què passa? Per cert, em van atracar, com sempre, perquè ja puc dir, el Cine Separ Vallès, que és on vaig anar, l'entrada amb el descompte a la Vanguardia, que està molt bé això, i el descompte val 7,90. Mm. Si no, val 11,90, crec recordar. Però les quispetes i la d'allò...
1: Caríssim.
0: Bueno, però això és un atraco. Hi ha cines...
2: Sopes.
1: Ladrones. Saps quina és la millor manera que no t'atraquin?
2: Portar un tàper.
1: Quan entres al cine és no comprar mai menjar i no fer soroll i no emprenyar el personal.
0: No, per
1: això. És la meva opinió.
4: I em surto del personatge per recolzar el meu estimadíssim Pep Prieto, perquè estem a una pel·lícula de que la gent... pugui encarregar per anar al cinema una paella de
1: pollastre. És que ja no és anar al cinema, és anar a una verbena.
0: Però en aquest cinema...
1: Entre mòbils, no, crispetes,
0: sí,
1: no, hamburgueses, perquè hi ha gent que es fot hamburgueses.
4: Sí, nachos amb formatge.
2: Nacho, Alba?
0: Jo t'haig de dir que menjo un silenci...
4: Mira, és que no em sortia el García,
0: Calma.
4: El surt a l'Alien, que porto dintre perquè és...
0: Calma, et volia recordar que el teatre musical ja deixa menjar crispetes, però vaja. I jo, si hi ha un moment de silenci a la pel·lícula, que estan callats, no m'estego en aquell moment, m'espero.
2: Sí, jo també ho faig, però hi ha gent que no ho fa, que va buscant.
4: No, i està rebuscant en el paquet de les crispetes, rebuscant com si fos el sorteig de la Champions, a veure quina bola trec.
0: No, hi ha gent que ho fa, això, però...
4: Que no.
0: Bueno, calma.
2: Pitjor és ser monologuista i tenir gent sopant davant hamburgueses.
0: Bueno, sí, i no foten cas, Però sí que és veritat que hi ha gent que entra amb hamburgueses o que entren amb nachos, que...
1: És tremendo.
0: Es pot fer silenciosament i es pot no fer silenciosament. Capítol a part és el camí del mòbil.
1: Sí.
0: Que jo d'aquest tema sé que estic fins als nas.
1: Jo els faria deixar
0: molt. De l'detectiu que m'agrada el mòbil? No, no, escolti-me.
4: Jo posaria un francotirador.
2: Bueno, l'altre, prou.
1: La meva versió era
4: més
1: civilitzada. Però sí que és veritat que...
4: Mira, mira.
1: Aquesta pel·lícula té una virtut. Jo,
0: com la vaig veure... No mirin el mòbil durant la pel·lícula.
1: Crec que com que genera una incomoditat i una tensió, és veritat que la gent està per menys sorollets.
2: Sí, clar, s'està concentrant.
1: Les pel·lícules de terror tenen una virtut. Si és bona i sap crear tensió, com és el cas, llavors crec que la gent es queda una mica...
0: Llavors, recomanem la Obsession. Sí,
1: recomanem, va, home.
4: Quantes vegades hem d'anar a veure-la?
1: Perquè jo l'he vist dues, però vaja.
0: Moment, has vist la pel·lícula dues vegades?
1: Sí, però... I a mi m'agrada molt repetir.
0: No, jo ho veia.
1: Mai, això?
0: No, no, no, no, és un tema que no he vist. Molt bé, i abans d'entrar en matèria, perquè encara... No, però... Nois, que tenim el temps afegit, que tenim els Gavina MP3, que tenim publicitat per posar, que tenim...
2: No, perquè el teu tema era part del guió del Pepito, no?
1: Jo estic mirant sèries com un rock i després vinc aquí i em fan parlar d'Obsession.
0: Calla, mira, afegeixo un altre tema.
1: Ah, un altre tema.
0: Estic veient aquesta, l'estic veient en francès.
2: Lucky.
0: No, Lucky, què és Lucky?
2: És una que et va recomanar la setmana passada.
0: No, era francesa?
1: No, és...
0: Doncs llavors no l'estic veient en francès.
2: Perdó.
0: Bueno,
1: tot podria ser.
0: No, les pots veure... No, perquè jo, com que soc francès... No, segur que hi ha el doblatge en francès, perquè hi ha tots els doblatges.
1: Sí, totes estan doblats.
0: Però les franceses les miro en francès.
1: Quina pel·lícula? Quina sèrie?
0: Aquesta dels...
2: Digues més paraules perquè...
1: Has estat tan eloquent,
4: Pere.
0: La gendarmeria francesa és Netflix i és un... de tiros i això... Són els GEO de la gendarmeria francesa.
1: Ah!
0: Gigi, sembla que es diu.
1: Sí.
0: Què?
2: G-I-G-N, unitat d'èlite.
1: Sí, aquesta unitat d'èlite, que està número 1.
0: Sí, és el primer capítol. He vist el primer capítol.
1: Sí, jo també només he vist el primer.
0: Ah, ja no el seguiràs tu.
1: Sí, però és que en tenia d'altres.
0: I ahir volia posar el segon, però em fallava internet a casa.
1: Ah, i a mi. Va ser el tècnic.
0: Vaig contactar amb el tècnic de Netflix, a veure si m'ho arreglava.
1: Molt bé, molt bé.
0: La fibra matada Pere va molt justa. Aleshores, l'últim element, no sé, encara no m'ha
1: acabat.
0: És que avui m'ha escrit en Joan...
1: És llarg que ho dic, això.
0: Sí, nois. Bueno,
1: digues.
2: Farà servir el guió per paper de vàter.
0: En Joan de Mata de Pere, un amic meu, m'ha preguntat si parlaríem de Heated Rivalry.
2: De què?
1: A veure,
0: Heated Rivalry.
1: Sempre és un bon moment.
0: Aquí es diu, com s'ha traduït?
1: Más que amigos. No, Más que rivales.
0: Más que rivales. És una que va...
1: Aquí traduïm.
0: És una sèrie canadenca del món indi, que ha sigut un exitàs, la fan a Movistar,
1: és la història d'amor entre dos jugadors d'hoquei.
0: Correcte.
1: I és una sèrie que trenca molts clichés, perquè és romàntica, però també entra en matèria de temes més seriosos, i jo crec que és una sèrie molt ben interpretada, que s'ha convertit en un fenomen mundial, contra tot pronòstic.
0: És el gener-febrer, es va estrenar aquí el març, i segueix tenint recorregut.
1: Sí. És que està molt bé, molt bé.
2: Està a Prime Video, heu dit?
1: No,
0: a Movistar.
2: Ah, perdó, Movistar Plus.
0: Amb un doblatge funest, i tothom la mira en anglès perquè és un... Passarien subtítols en català.
1: Això passa amb el, diria, el 100%.
0: No, amb el 100% no, però aquesta del doblatge és especialment funest. I a més aquesta, com que hi ha un personatge, un dels protes, que és un senyor rus, que l'interpreta un americà, que ha après a fer l'accent rus, doncs té la gràcia de veure que bé que fa l'accent rus, i en castellà fa ritza. I en canvi...
2: Hauria de veure si fa l'accent també com...
0: Per tant, t'aviso que hi ha bastanta guerreria sexual, amb aquesta sèrie. Sí, van pujadets, van forts,
1: és la gràcia, també.
0: No, és una sèrie que no es talla ni un pèl. I se la miren moltes dones. A part d'altres col·lectius que estan especialment interessats en el tema. I...
4: Maricones! Maricones!
0: Bueno, sí, són dos nois, que els que hi facin.
5: No, maricones no.
4: Dos dia i restregándose en el vestuario del hockey.
0: Bueno, hi ha bastant mena al vestuario del hockey. Sí, el vestuario, la dutxa i tot arreu,
1: Tot arreu.
0: I a l'hotel i... Però vaja, que és una història d'amor molt maca
1: molt
0: i
1: maca.
0: Que més tindrà la segona temporada.
1: I dos actors, de veritat, que estan
0: molt bons,
1: fantàstics.
0: Molt bons,
1: fantàstics.
0: Són un fenomen pop que va allà on van triomfar. Els podríem entrevistar, també.
1: Connor,
0: on es diu Connor?
1: Sí, però si els portéssim aquí, tindríem aquí una allau humana esperant-nos al carrer, que al·lucinaríem.
0: Doncs portem-los. És que aquí, aviam, producció, objectius de la setmana. L'Oriol Cardona.
4: Marta Torrente.
0: El guanyador de la medalla d'or. El guitarrista de la Fuente, que ja fa dies que...
4: Maricone!
0: No, va, prou. El guitarrista de la Fuente i, finalment, els nois aquests de Heated Rivalry, que són el... Hi ha un que es diu Connor, i hi ha un francès, que no, un canadenc que es diu François Arnaud, alguna cosa així.
2: Sí, Connor Story i el Hudson Williams,
0: doncs vinga,
2: o el François Arnaud.
1: És el Hudson.
4: I ja hacía de náufrago en una isla, el Hudson.
0: No,
1: era la
4: he visto yo.
0: Plas, comencem amb una sèrie, Avui no va de pel·lícules la cosa.
1: A veure, hi ha una gran estrena en cine, però m'ho he deixat pel final.
0: Ah, sí?
1: Perquè és molt recent, molt recent. És a dir,
0: ja se li va embudir que estava molt esperat aquest matí amb aquest tema.
1: Sí, ho sé.
0: Amb estava pesadet,
1: Jo també estic pesadet amb aquest tema. Com que encara no ho he vist, us allibero de la turra, però...
0: Sí?
1: Però
0: per tant, queda una pel·lícula que ens guardem pel final i queden algunes sèries. Comencem amb... Furious.
6: If you want to
5: to talk to me, you could have just faked a heart attack.
1: Segur que recordeu que ja fa... Abans ho he pensat i m'ha com impactat. Fa 32 anys que es va estrenar Seven.
2: No havia nascut.
1: Gràcies, gràcies pel dit a ull.
4: Peliculón.
0: Peliculón. Sí, senyor. Va, deixeu-lo sí, senyor. Parlar.
4: Morgan Freeman.
1: I Brad Pitt.
4: I el Brac.
1: I Pic. Kevin Spacey interpretant-se ell mateix. Va ser fantàstic.
0: José María, llavors, calli i fins a
1: Seven, Seven
0: no
1: és, va ser un canvi en el thriller amb psicòpata. És un gènere que es porta fent molts i molts anys, però aquesta pel·lícula va marcar un abans i un després. I encara avui, la demostració és que encara avui s'estrenen coses que... visualment et fan, o argumentalment et fan pensar en Seven. Aquesta sèrie, Furious, que en el moment s'han estrenat només 3 episodis, això, aquests de Disney Plus ens fan aquesta aquesta putadeta, perdó la paraula, bueno, no, que s'estrenen
0: no,
1: nova.
0: No, però a mi això que es vagin estrenant els capítols setmana rere setmana, que al començament em molestava, ara m'agrada.
2: A mi m'agrada
1: en general, però hi ha sèries que sí. Em creen una ansietat de per-me esperar. Bueno, però amb The Pit em passava.
0: Doncs jo The Pit, que s'estrenava el divendres,
1: sí.
0: Per mi hi havia un moment que estava per casa, allò deprimit, i ui, que malament va tot, i pensava, hosti, avui fan The Pit. El divendres. Sí, i feia il·lusió.
1: Però no et quedaves mai amb ganes de més?
0: Jo, sí, clar,
1: jo podia accedir-hi molta més estona, aquella sala d'urgències. No. Llavors, Furious, hi ha 3 episodis, la protagonista és l'Emmy Rossum, que us pot sonar per Shameless.
0: Totalment.
1: I que aquesta sèrie va d'una agent de l'FBI que està perseguint una assassina en sèrie, és a dir, és un accent femení que en el gènere no és tan habitual de trobar.
0: Està ben trobat.
1: I està ben trobat també... per què mata la gent l'assassina en sèrie. No vull revelar de més. Però trobo que li dona un tom diferent a la sèrie que fa crear un vincle emocional entre les dues dones, que trobo que la fa una mica elevada a nivell argumental del que seria el thriller amb psicòpata convencional. Dit això, a part de l'accent aquest,
0: sí.
1: No us espereu aquí la gran revolució del gènere. És una sèrie amb una psicòpata, amb una policia que la persegueix. És una mica Killing Eve.
0: Això ho hem vist unes quantes vegades.
1: Sí.
0: Però
1: és veritat que l'ambient aquest tèrbol que té, tipus Seven, doncs t'acaba enganxant. La prova és que he vist els 3 episodis i he pensat, home, doncs un quart no hauria estat malament. Però vaja, a partir del tercer va episodi per setmana, o sigui que, en fi, són 8, crec, o sigui que tindreu encara 5.
0: El recomanes vivament, eh?
1: La recomano si sou fans del gènere. Crec que paga la pena. Avui, per cert, tenim un dia thriller total. Ja veureu, la major part de les coses que recomano són d'aquest gènere.
0: Sí, doncs mira, efectivament és el gènere estrella, perquè ens recomanes també una sèrie de producció nord-europea anomenada El Uniforme.
6: I det første hold, jeg tager imod som rektor.
1: Una sèrie danesa, i aquesta més fa una cosa que s'ha arribat a Filmin, aquesta sèrie, fa una cosa poc habitual. Estem acostumats a veure versions sublimades dels policies a la pantalla. Tots tenen traumes, i tenen un passat tèrbol, o aquell delinqüent que se'ls va escapar a última hora, matrimonis fracassats, tot el cliché del policia històric.
4: Bruce Willis.
1: Exacte, Bruce Willis, amb samarreta
4: imperi. En l'último Boy Scout.
1: Oh, quina gran pel·lícula aquesta. Parlar. Llavors, Uniforme és una pel·lícula sobre policies... que investiguen policies.
0: És... Home,
1: no
0: ho hem vist mai, això, al cinema. No ho hem vist,
1: però no sé si ho hem vist tan costumista i amb tanta mala bava com aquí.
0: Això es diu L'Uniforme.
1: És una sèrie sobre una cosa que surt malament, una detenció que surt malament, i com això destapa tota la part bruta del cos policial danès. I crec que és una sèrie que paga molt la pena veure.
0: Sí? I on la podem veure?
1: A Filmin.
0: Ah, doncs mira, jo sóc de Filmin.
1: Exactament.
0: I el Jaume Ripoll, visc el Jaume Ripoll, i visc a l'Atlàntida, d'això que estan fent
1: els dies. Tot el que fa Jaume Ripoll en general.
0: Que és un festival, bueno, i col·laborador del Basté, entre altres coses, i que fan el festival aquest, l'Atlàntida, a Mallorca, i a més el pengen pel·lícules, pot ser el festival una mica, des de casa.
1: Sí, senyor.
0: Pel·lícules que estan pocs dies.
1: I amb una selecció de pel·lícules fantàstiques.
0: Molt ben, m'ho diré, eh? Està molt bé. Doncs, palant això, més assassins, eh? Avui la cosa va de sang i fuga.
1: Ara anem a un true crime, tu, que Netflix en fa com 500 per setmana, sí, i de tant en tant en fan un de bo com aquest. Els assassinatos d'Idaho, pesadilla en la universitat. Aquest cas que recull aquesta sèrie documental va passar el novembre del 2022, quan van trobar uns estudiants morts en aquesta universitat. La gràcia d'aquest documental, dic la gràcia... com a concepte, no pas que faci gràcia, és que es tracta d'una investigació policial que han tret les imatges de les càmeres corporals de la policia, que això s'ha posat molt de moda.
0: Sí, i tant.
1: I a mi em crea un efecte hipnòtic quan veus aquests documentals.
0: Bueno, és com l'àrbitre, és com la càmera de l'àrbitre.
1: Sí, és una mica això.
0: L'àrbitre.
1: I a més, clar, veus reaccions en primer pla de coses que històricament tu no havies vist en tots anys.
0: Veus el dolent, li foten el tir al
1: dolent. Però el que fa aquest documental una mica millor que els de la majoria de la plataforma és que dedica la mateixa atenció a reconstruir aquests fets, que per cert, déu-n'hi-do, com de tèrbol són, dedica el mateix temps a parlar amb les víctimes i a parlar dels morts. És a dir, parla amb respecte, amb escrúpol, explicant-te qui tenen aquestes persones. Perquè un dels grans retrets que se li pot fer al gènere a vegades és que les víctimes han vingut al món això, a ser víctimes, no? I no s'explica mai qui són. Aquest documental dedica temps i aconsegueix amb aquest efecte una profunditat emocional, crec que superior a la que ens trobem.
0: Doncs escolta'm, ho celebrem, la recomanem vivament. Assassinatos de... Idaho.
1: Pesadilla de la universitat, és que és un títol molt llarg.
0: T'ha agafat aquest any una mena d'obsessió barra fixació per fer una recomanació setmanal de la que és la millor sèrie del 26.
1: És a dir, estic repassant tot el millor que hem vist fins ara.
0: Allò que el rotllo d'aquesta setmana és escolta, hi ha coses que han valgut la pena donar el 26, ho recomano.
1: No, i que sovint fagocitem les sèries.
0: Un aplaudiment pel Pep Prieto, que és un tio que em sap molt.
1: Mira, la d'avui es diu Cómo llegar al cielo desde Belfast.
7: Dear Saoirse, Dara... Robin.
1: És una sèrie de...
0: Fa cara de Filmin, pel títol. És el típic títol?
1: Sí, doncs mira, és una sèrie de Netflix de la creadora d'aquella extraordinària sèrie que es deia Derry Girls, que si no heu vist ja heu de córrer directament a posar-la. És el primer que heu de fer clic. I després mireu aquesta, que és la història de tres amigues de tota la vida que es retroben quan apareix una altra amiga morta en estranyes circumstàncies i això les porta a fer un viatge per descobrir una mica quins secrets amagava. És una sèrie que té aquella habilitat estranyíssima per crear un misteri que realment enganxa, un misteri molt domèstic, però un misteri.
0: Sí.
1: Humor negre. Saps aquest humor que t'estronca una mica a vegades?
0: M'agrada molt.
1: I construeix molt bé aquestes dones que fan aquest viatge per Irlanda i que d'una manera o una altra t'acabes identificant amb elles. Jo crec que és una sèrie que va passar massa desapercebuda.
0: Dones.
1: És molt bona i, per tant, convé reivindicar-la.
8: ¿Cómo llegar al cielo, ho sabreu?
0: Sí, quan? Professora... No, Olivia Lacte.
8: Olivia Lacte, sisplau, un respecte.
0: Professora Lacte.
8: Ho sabreu perfectament el proper 12 d'agost.
0: Cinema, pel·lícules.
1: A veure, que ens quedem a Netflix, perquè una de les grans estrenes d'aquesta setmana ha estat la pel·lícula, un thriller espanyol que ho està patant molt fort, que es titula Los Creyentes.
9: Ruth, llámame, por favor.
1: Aquesta és una pel·lícula amb Stephanie Magnen i... José Coronado fent el millor que sap fer, que és de José Coronado.
2: No, sí, perdona, totalment.
0: Un moment. Jo he vist totalment el tràiler d'aquesta pel·lícula, quan allò del Netflix que va passant, i vaig pensar, aquesta pel·li ja està bé.
1: Està bé.
0: I llavors vaig pensar, per què gairebé tot el que fa el Coronado està bé?
1: A veure, això seria discutible.
0: És una afirmació de merda.
1: Afirmació categòrica, discutible, sí. Tot i que et dono la raó, que com més gran s'ha fet, millor, també et diré.
0: No, pots criticar el meu comentari.
2: Hi havia la d'Entrevies, no, també?
1: Sí, que també Netflix triomfa molt.
0: Ja fa temps, això.
1: Coronado també va estar molt bé els anuncis del Bífidus.
0: De veritat,
1: No, és broma. Llavors, Los Creyentes, que té de bo? Té de bo que és el típic thriller domèstic, és a dir, noia que se li mor la mare, torna a casa, el pare és un tio conspiranoic de nassos, és un tio que té càmeres repartides per tota la casa i que com amaga uns secrets molt foscos.
0: Sempre.
1: I t'he de dir que jo vaig posar el play pensant això serà un topicazo com una casa de pagès, perdó l'expressió castellana, però, efectivament, té molts clichés, però també és veritat que enganxa molt.
0: Sí?
1: Oh! Enganxa molt, oh, està ben interpretada.
2: Sí.
0: És com menjar una bossa de patates.
1: Se li ha d'atribuir
0: no
1: gran
0: parar.
1: Part del mèrit, se li ha d'atribuir al seu director, que és un senyor català, que és el Roger Gual.
0: Home, jo el conec.
1: El Roger Gual.
0: Sabeu de qui és parella, no?
1: Jo sí.
0: Direm les inicials. M punt, T punt.
1: Exactament. Sí. Llavors, el Roger és un tio...
0: Va
1: debutar fa anys, amb, no sé si era el debut, però bé, amb les penes primeres pel·lícules, que va ser Smoking Room, que és un petit clàssic...
0: Smoking Room, efectivament.
1: ...del nostre cinema.
0: Però fa 25 anys.
1: I és un tio que domina molt bé el tempo del thriller.
0: És totalment veritat.
1: I aquí crec que fa una gran feina, perquè el guió està bé, però és ell que l'eleva, no?, amb una planificació molt ben pensada. Insisteixo, el Coronel està bé... I, vaja, crec que és una bona sorpresa que convé veure-la.
0: Doncs recomanem Los Creyentes a Netflix amb Roger Gual a la direcció i el Coronado per allà al mig fent de les seves. I acabem... Què et passa? De veritat, eh? I acabem...
1: Amb la gran estrena d'avui.
0: Queda un minut.
1: La gran estrena d'avui als cinemes, Spider-Man Brand New Day.
0: I s'estrenen dimecres. Sí.
10: What is happening to me?
11: También sale en Odisea.
1: Bueno, surten tres actors de Spider-Man de l'Odissea. El Tom Holland, la Zendaya i el John Berta. O sigui, realment... us he de dir que encara no l'he vist, la veuré demà, però sóc fan de la saga, a mi m'agrada Spider-Man.
0: Molt bé, doncs quan l'hagis vist ja la comentarem.
1: I diuen que la previsió és que es convertirà en la segona estrena amb que més diners haurà fet de tota la història del cinema.
2: Caram.
1: Són les previsions.
2: Caram.
1: A veure, la setmana que ho comentem, perquè pot ser que els números siguin espectaculars. Però hi ha ganes d'aquesta entrega i Tom Holland demostra que és un dels actors del moment.
0: Però un moment, ara potser et faig una pregunta que no d'allò, però quantes en portem de Spider-Man ja?
1: A veure, en total?
0: Sí.
1: En total, 3 i 2, 5, 7, 4, 11.
0: Has vist?
2: Però hi queda alguna cosa? Perquè...
1: No, no. Aquesta és la quarta d'en Holland.
2: Sí.
0: I hi ha no, alguna cosa?
1: Sí.
0: I llavors va per allà fa, i va movent-se per la ciutat, no?
1: O sigui, sí, hi ha una trama, també.
0: Sí. És que, clar, és que...
11: Sí, ara ho has reduït.
2: Surt el Venom.
0: Jo vaig veure la del senyor aquell de la cara...
1: No, nou, perdona, pel·lícules. Ah.
0: Jo crec que vaig veure la primera, potser abans que s'inventés el cine. No, hi ha una d'aquella de... Quan el pitxa... És allò, el mosquit i aquell...
1: És una aranya. Per això es diu Spider-Man, si no seria Mosquit-Man.
0: És veritat.
1: Però
0: aquell tí tan torturat... Bueno, és igual, deixem-ho aquí.
1: Tu estàs parlant de Tobey Maguire, que té 25 anys ja.
11: Sí, jo he vist aquesta també.
0: La instrucció o el comentari que transmetem als oients és... En Pep Prieto Plas té moltes ganes de veure-la i creu que pot anar bé, per tant, la mig pre-recomana.
1: A veure, si et fan de la superherois i d'Spider-Man en concret, que l'has de veure. Perquè després de tantes pel·lícules, ja no et ve d'una.
0: Doncs, una cosa, com tenim una última hora, la diem ara i posem la careta de sortida després. Sí,
2: vinga.
0: Sí, perquè hem de posar la careta per tancar la secció, que hi ha l'anunci aquest del Plas, que ens tiren patates la setmana que ve. I arriben els Gavina MP3 ja.
11: Sí, els bombers donen per controlat l'incendi de vegetació forestal de Canyelles a tocar de les urbanitzacions i han comprovat que les persones confinades a l'interior de les cases situades en zona calenta estan en bon estat, així que...
0: Doncs vinga, una notícia que tranquil·litza més totes les persones afectades pels focs. Pep, t'esperem la setmana vinent.
1: Aquí estarem.
0: Puntual, recorda que ve el tècnic de Netflix, eh? Si tot va bé.
1: Per tant,
0: si
1: vindré no abans per conèixer-ho.
0: Sí, ara t'ensenyo una cosa. Apa-li, cuida't.
1: Gràcies.

0: Perdoneu la confusió, la Iel m'ha entès i vosaltres no m'heu entès. És una sintonia de recurs, oi? Perdoneu, és que estem per dir les coses en directe. Disculpeu aquesta mica. Suposo que us heu donat als nostres convidats, aquí saludem molt cordialment, que són els que vinen a P3.
1: Hola, què tal?
0: Benvinguts. Bueno, en realitat és un convidat i un altre convidat. No sé si us haig de presentar en ordre, si només parla ell, si parleu els dos.
1: No, els dos parlarem.
0: Parleu els dos.
2: Ja veurem, sí.
0: Molt bé. Aviam, anem a pams. Un és el Max Codinac.
1: Soc jo.
0: Que ets tu. Que ets el cantant.
1: Soc el cantant,
0: el poeta,
1: sí.
0: L'inspirador, l'esperit sant del grup. Ho he dit bé?
1: Ell és més l'esperit sant, però...
0: I t'acompanya l'altre esperit sant, que és en Marc Fernández.
1: Hola, què tal?
0: Que es presenta aquí amb la guitarra, uh-huh. I que també farà veus i tocarà la guitarra.
2: Exacte.
0: Molt bé.
2: Justament.
0: I avui és el dia de fer la presentació en societat de Gavina MP3.
1: Vinga.
0: De fet, ja estan presentats, però en societat...
3: No vols dir, Pere Mas, que les Gavines tenen MP3? No, ara no, sí no, que s'han modernitzat.
0: No comencem.
3: Ai, no.
4: A veure, escoltem-los.
0: Puja.

0: Va, per començar una pregunta que això que no s'ha fet mai. És que és allò de... D'on ve el títol del disc i aquestes coses? El nom del grup, Gavina MP3, tot i que s'escriu Gavina.mp3.
1: Se'l va inventar el Marc, que ho digui el Marc.
2: No, no,
1: va,
2: no tinc ni idea, la veritat.
1: No.
2: Ho he d'explicar.
1: No sé, això era el principi de tot, quan estava jo sol i quan no tenia... O sigui, no pensava que el conegués el nom del grup molta gent i que hagués de... No el vaig pensar gaire, bàsicament. Volia que fos un nom que pogués ser un nom de grup, o sigui, que no fos el meu nom. Sí. Perquè tot i que vaig començar jo ja sabia que no anava a ser jo sol tota l'estona. Aleshores vaig pensar això. I MP3 perquè hi ha un grup que es diu Gavina, que és el grup Gavina, que és un grup de vaneres molt famós, molt clàssic.
0: Que actuen al Cremat. Exacte. I tot això que foten allà a Calella de...
1: Exacte.
3: A la Farugell.
0: Sí, és veritat, sí. Són un dels clàssics.
1: Aleshores, no sé, com que érem més joves nosaltres, vaig dir MP3.
0: Val. I és molt un grup de Barcelona, perquè ara mateix aquesta cançó que sentia em fa referència a Barcelona, sí. Són molt barcelonins, diguéssim. Uns hipsters de Barcelona, per entendre. Uns modernos d'aquests que van amb la samarreta apretada.
1: Sí, ara ho has dit, ara ho has dit. No, jo sóc de Barcelona, sí. Aleshores, com que sí. Jo faig les lletres són bastant de Barcelona, però, per exemple, el Marc...
2: Jo sóc de Torelló.
1: És de Torelló. Sí.
0: De Torelló?
1: Sí.
0: Bueno, trobem una Sant Pere a Torelló.
3: Bones pedregades
0: allà,
3: eh?
0: Sí, una Sant Pere a Torelló. Sabeu dir que acaba aquella pedregada també?
2: Sí, ho recordo.
0: Fa 2 anys, nosaltres estàvem allà fent un programa en directe. Sí, i van rebentar-se 7 o 8 cotxes. Sí. Bueno, 7 o 8 no, uns quants cotxes.
3: Sí. L'equip, sí.
0: I sostres del poble, terrasses del poble, i va ser una desgràcia. Però en canvi, Torelló no va passar res.
2: No, per sort no.
0: Us heu salvat. I com apareix aquest, el Marc?
2: Ens va presentar la meva exparella.
3: Ah!
2: La Ivet. Mm-hmm. Sí, perquè...
1: Perquè ens vam conèixer un dia.
2: Ja es coneixien ells dos i ens va presentar i ens vam caure molt bé en aquell moment i vam decidir començar a fer música els dos junts.
0: Aquell moment tonto, la zona de fumadors de l'Apolo, que comences a xerrar amb el paio i...
2: Sí, més aviat a l'Elio Gabal.
0: L'Elio Gabal, era l'Elio.
1: Sí. L'època de l'Elio Gabal.
0: Molt bé. Sí. Tu, però, Max, abans havies fet poesia, o eres poeta, havies fet algun llibre, fins i tot.
1: Sí, havia estat escrivint i havia publicat un llibre.
0: Els Àngels del Vent.
1: Els Angles del Vent.
3: No pot ser.
0: Malament?
1: Sí, bueno, no sé. Els Angles del Vent.
0: Això ho volia dir, perdó, ho he llegit malament. Els Angles del Vent, disculpa.
1: No, que va.
0: Llavors, tu et dediques a fer les lletres, diguéssim. Clar.
1: Sí, exacte.
0: I com definiríeu la mena de música que feu? Ara l'estem sentint, una mica de fons, però...
2: Sí, és complicat, és que també hem passat per diferents etapes, no? I ara estem intentant fer coses diferents, així que... Ell, en Max, sempre ha dit que fem post-pop, que no sé què vol dir exactament.
0: A veure, què vol dir post-pop?
2: Ja, això és el que m'he preguntat moltes vegades.
4: Que... Es lo que te come y después el pulpo.
0: No, això és una cosa
1: de post-pop. No, això de post-pop era perquè quan vam fer el primer disco... Bueno, era com que... Era l'època dels que vam guanyar el Sona Nou. Aleshores... Feien moltes entrevistes.
0: Ara deseu guanyar, això,
1: sí,
0: no?
1: I eren les nostres primeres entrevistes. Uh-huh. I sempre ens preguntaven... Que
0: perdona, quin any va guanyar, disculpa?
1: El 2024.
2: 4.
1: Sí. I sempre ens preguntaven, i no sabien mai dir el què, aleshores deien pop electrònic, pop no sé què, pop de tal. I vaig dir, pues pop, que és com... el que ve després del pop, és a dir...
0: Ah, clar, ja
1: s'ha fet molt pop i després el que està fent.
0: Bé, aquesta cosa tan típica dels periodistes, quan fem preguntes no gaire originals, moltes vegades, que és de posar etiquetes, encasellar...
1: Exacte, era per poder encasellar, sí.
3: No, que quan fas pop,
0: sí.
3: Ja no hi ha stop.
0: Va, però, disculpeu, totes aquestes intervencions...
1: Però bueno, que estem fent coses diferents ara també, o sigui, sí. Això era més del primer... El primer disco, per mi, tenia sentit, el de post-pop. En el segon potser encara tenia sentit, en aquest tercer ja no ho sé. Primer hem d'acabar i després...
0: A veure, està sonant una mica més, és aquesta, oi? Sí? Puja. Moderneo de Barcelona i Elio Gabal a tope, això. Sí o no?
1: No sé.
0: Hi heu tocat mai a l'Elio Gabal, l'Elio? Hi heu tocat?
1: Sí, vam fer el nostre primer concert. Bueno, vam fer algun del Sona Nou, però va ser el nostre primer concert, diguem.
4: És fàcil llenar-lo.
0: A veure.
2: Sí, és molt fàcil.
0: Bueno,
2: és
4: lo
2: de l'Elio.
4: Jo en el 2002 també em facturé alguna vez.
3: Ahí va.
4: Allí.
0: Això és veritat? Sí, però perdona, però l'Elio l'han canviat. Abans era més petit.
2: Ara
0: abans
2: sala...
0: les actuacions eren 20 persones. I que havien 20, no, però...
1: Ara molt apretades.
3: Però és on hi ha els bons concerts, perdona, eh? Sí. M'agrada.
0: No fa gaire, van fer, no sé si un aniversari o celebrar la reobertura o alguna cosa d'aquestes, i a la sala aquella nova, la sala nova...
2: Ara que van 100 i pico.
0: 100 i pico persones, però abans, de veritat, era potser 30, no ho sé.
1: Sí.
0: Era molt just.
1: No, hi ha com escenari una mica.
3: Van celebrar els 30 anys, eh?
0: Ara hi ha escenari. Abans no hi havia escenari, hi havia com un faristol, quan hi va actuar en José María, i no hi havia un faristol. I per què hem anat a parar aquí?
4: Ja, primeres vegades.
0: Bueno, vale. M'han explicat que resulta que això de les xarxes socials i fer el tonto al TikTok i d'aquesta cosa és una cosa que, malgrat la vostra extrema joventut, i esteu bastant en contra, o que no ho exploteu.
1: No, no, o sigui, en contra no, però que no, no sé si... Bueno, ja, mare, que no es posarà a fer TikTok.
2: Ja estic enganxadíssim al TikTok.
0: Això és a dir, el cosa del poeta.
1: No. Bueno, jo el TikTok no el tinc,
0: tirem
1: però...
0: el poeta, a partir
1: consumim ara, molta basura. El clar, que passa és que ens costa molt...
2: Ens costa molt fer-ne.
1: Ser la basura.
2: Sí, exacte.
1: Però consumir-la és de exacte.
0: O sigui, és tot el dia de la tic-tic-tic-tic sí, sí, i és TikTok, bàsicament.
2: Donem dur,
1: sí. Sí. El que passa és que sí, no hem sabut trobar mai la manera de fer com coses virals, així, del TikTok...
3: O sigui, literal, que agafes i t'agraves sí, i te ja fas està un selfie i ja està. Vale. O sigui, tampoc és tan complicat, no, saps? Vale. O sigui, red flag, si no fa xarxa.
5: Jo crec que entre els joves passa bastant això que diuen, que consumeixen molt de TikTok, vídeos i aquestes coses, però fa vergonya, en certa manera,
2: sí,
5: fer coses tu.
1: Jo a vegades veig coses que fa la gent que no em fa vergonya. A vegades sí, a vegades no, però vull dir que crec que hi ha manera, suposo, de fer-ho sense que sigui ridícul, però... Jo, quan m'he vist el meu propi vídeo que m'he gravat, era borrar-lo, l'única opció.
0: I penjar coses bàsicament centrades en la música i ja està?
1: Aleshores el que fem és penjar... Sí, bueno, a veure... Penjo coses, tonteries, i a vegades coses importants també, penjo fotos... vídeos de coses que em trobo, però no penjo ball.
3: Posa morts, això es diu aesthetic, saps?
1: Sí, exacte, fem aesthetic.
0: Sort que tenim a la Cocó, que
3: saps,
0: parla...
3: Clar, sí, superinfluencer,
0: sí, saps? Està superconnectada la Cocó, amb la seva tonteria.
3: Ja, avui sí també estic connectada.
0: Vale. Com heu dit abans, veu guanyar el Sonar Nou 2024, vas publicar el teu primer disc, Molts Ossos, Molts Estels.
1: Correcte.
0: I l'any passat, el segon, Sempre i per Instint. I ara esteu amb aquest, esteu preparant un altre, esteu tocant aquest...
1: Bueno, estem tocant aquest, exacte, sí. Estem fent la gira, ara, la gira d'estiu de Sempre i per Instint, i paral·lelament estem començant a gravar, bueno, en procés de gravar el tercer disc.
0: És molta productivitat, això, anar sí, a disc per any, diguéssim, és bastant, sí, eh?
1: Els dos hem deixat les feines.
0: Sí. Sí. És veritat, és una broma.
2: Ojo! Oh,
0: no. Què, ojo, oh, què?
1: És una broma, no és una broma?
2: Bueno, jo estava de cuiner i ara ho he deixat perquè sí...
5: No, clar, entre els bolos, entenc, sí, ara està treballant...
2: No, però tampoc és que pugui viure realment.
1: I és una que no li pago, vull dir que...
2: Però bueno, ja ens ho anem trobant.
0: Home, no crea una mica de mal rotllo aquí amb el tema de les finances de l'equip.
2: No.
4: Ai, que facturar.
0: Sí, hay que facturar, sí, don José María. Ara, de seguida, sentirem cantar en directe. Interpretarà, ara us direm quina cançó interpretaran. Abans aclarim si hi ha algun bolo a la vista o algun lloc que la gent no es pugui veure en directe, que vine a P3.
2: Justament aquest cap de setmana toquem el dia 31, és?
0: Divendres.
2: Sí, divendres a Tona.
0: Molt maco.
2: I l'1 a Vilanova i la Geltrú.
1: Correcte.
2: Vale, doncs pues això.
1: Aquests dos aquestes setmanes.
4: Vilanova en el Chiringuito Ibiza?
1: No.
2: No tinc idea.
1: A les festes majors d'entitats antifeixistes alternatives.
2: Això.
6: I després de tots a Tacos teniu algun bolo?
0: Home, és la professora Olivia
6: Láctea. Us ho dic perquè ja podeu cancel·lar-lo.
0: No, és que té la teoria, la professora Láctea té la teoria que el 12 d'agost amb l'eclipsi s'acabarà tot.
6: No és teoria, és una veritat absoluta.
0: No te valeu, els nostres convidats, sisplau. Teniu algun lloc pensat, per cert, per l'eclipsi? Alguna cosa hippie per fer, o una salutació al sol, alguna cosa rara d'aquestes?
2: Hi pensava jo, la veritat.
1: Crec que és a Tarragona el lloc on s'ha de veure.
0: Sí, és cap al sud del país, les Terres de l'Ebre, Tarragona, Roquetes, on estarem nosaltres fent el programa en directe.
1: Doncs ja aniré cap a l'altra banda.
0: Ja, però també es veurà a Barcelona, o sigui, no es veurà un eclipsi del 100%,
1: vale,
0: però l'eclipsi és visible pràcticament a tot el país. L'únic que no es veurà que el sol s'apagui del tot.
1: Clar.
0: El lloc on està, aquests llocs del sud de Catalunya, és s'apagarà del tot i durant un minut estarem a les fosques.
6: I per sempre més.
0: No, per sempre més no, això és tonteria, de veritat. Val. Moment actuació, esteu preparats?
5: Sí, escolta, deixa'm dir simplement que dèieu, aquest divendres sereu a Tona,
0: sí,
5: i a Vilanova i la Geltrú, que serà el dia dissabte 1 d'agost, és a la plaça de les Casernes, sí?
2: Perfecte.
0: Doncs a quina hora, ja que diem...
5: A 2:15 de la nit.
0: Doncs qui estigui per Vilanova o la zona, o pel Garraf, que foti el favor d'agafar el cotxe i anar a veure Gavina de P3 actuant directe, que ara ens interpretareu, Sortir a buscar-te, que entenc que és el segon disc, i que...
1: No, és del tercer disc. És
0: el que esteu preparant.
1: No ha sortit, aquest.
0: No ha sortit, home, és primícia. Home, una primícia, bravo. Però ja l'esteu tocant els bolos o...?
2: No.
1: Bueno, no. A vegades fem bolos ell i jo, sense tota la banda.
0: Doncs a pocs minuts que arribi, perquè arriba ja el temps afegit, en directe, a versió estiu, Gavina, MP3, amb Sortir a buscar-te.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: No me ratlles, no me ratlles.
2: Anirà avisant-vos cada 4 hores.
1: Ja m'he oblidat, em van a matar.
3: Tampoc anirà a sopar, sorry.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
1: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
2: Regina Rodríguez Sirvent.
3: Sempre hi ha una,
2: professió.
3: Hi ha una pregunta.
4: No, és que jo no sento que la meva professió...
2: Porto sigui... Yankees a Barcelona, no diguis això.
4: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
2: Ara,
0: cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
1: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
5: Aquell llit és igual.
6: És comodíssim, no. És millor que el de casa.
5: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
6: Sí, sí.
5: I la primera nit, hosti, aquest llit, això no. Serà espectacular.
6: Calor.
5: I no dorms.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
1: I a La Repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. RAC 1.
7: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-el, sisplau.
8: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
7: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
8: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
7: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
8: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Bar Sant Xancletes. A 3 quarts de 9 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 2 quarts de 9 a RAC 1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió. El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
9: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
10: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
11: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
12: Escolta, un moment. ¿Tú también la promo del 9 de l'estiu?
11: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
12: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
11: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
0: RAC 1. Tots som un milió.
13: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure...

0: Ara que podem fer el que volem,
1: volarem els pares amb la pistola d'aigua
2: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
3: I escoltarem els contes de Reco.
1: A la piscina!
2: Al cotxe!
1: O a l'hora de la migdiada!
4: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
5: I, oh?
1: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
6: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
3: Es trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
7: RAC1 Podcast.
1: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
8: Aquest estiu, sigueu on sigueu,

0: Sol, Vacances i RAC1. La Repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem il·lustres execrables, com ha de ser una primera cita, i Albert Pijuan amb el seu llibre El carril del mig i els maldecaps que porta aquesta dèria. Com cada dimecres a aquesta hora, però, arrenquem amb el Santi Jiménez i el Malcom Otero i els seus meravellosos il·lustres execrables. Avui descobrim qui era realment Erwin Schrödinger.
2: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
3: Santi Jiménez, bon dia.
4: Bon dia.
3: Malcom Otero, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Avui què?
4: Avui hem d'agrair als oients que també ens col·laboren a la secció.
3: Sí? Bueno,
4: al programa, millor dit.
3: No, són fantàstics, els oients és el millor.
4: Mira,
3: que tenim.
4: I concretament a Xavier Mugarren Montaner, de Sant Cugat del Vallès,
3: sí,
4: que ens va enviar un missatge fa un temps, i ens va posar en la pista d'un personatge en el que mai nosaltres havíem pensat, perquè nosaltres som bastant tontos i de lletres. Perquè parlarem d'un gegant de la física, amb Premi Nobel inclòs, eh?
5: Premi Nobel, eh?
3: Hòstia, ara sí, ara sí.
4: I l'aportació del qual a la ciència és indiscutible, tot i que no tenim ni patata de què diu i en què consisteix. Però que també era, no es podia saber, un home contradictori, com el seu famós gat, que mostrava les paradoxes i interrogants als quals abocava la física quàntica, que ha servit per il·lustrar... El gat de Schrödinger.
3: Ah, sí.
4: Que ha servit per il·lustrar paradoxes a les quals es superposa una situació i la seva oposada alhora, realitzant... Ell es pensava que feia un gran favor a la ciència, però en el fons va fer un gran favor a la política i als tertulians.
3: Sí, sí.
4: Perquè és l'argument del gat de Schrödinger, és l'argument favorit de qualsevol tertulià. No és estranyar que utilitzés paradoxes perquè ell mateix n'era una en potes. Perquè era un home que...
3: Quatre, concretament.
4: Sí.
3: Com els gats.
4: Era un home que era austríac i irlandès.
5: Era austríac o no. A la vegada era austríac i no era austríac.
3: Sí. No queda molt bé austríac i irlandès.
4: Pues ja veuràs. Estranya, no? Que era contrari als nazis.
5: O no.
4: Però no. No. Que estava casat amb la seva xicota de tota la vida.
5: Però
4: no, perquè se li posaven davant... Anava deixant totes les senyores prenyades que se li posaven per davant.
3: Prou.
4: I a més, per si faltés un duro, pel quarto, amb els anys es va derivar a ser un reconegut pederasta. Això, sí. Parlem, com ja hem dit, de Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, més conegut com el de gat de Schrödinger.
3: Sí, estem davant d'un personatge que no sabem si és malparit o no, perquè és una mica de tot.
4: No,
3: és Schrödinger.
5: I no és malparit a la vegada.
3: És a la vegada.
4: Sí, bueno, sí, sí. Una mica
3: bueno, de fet, tots els execrables són una mica així. No, bastant malparits i bastant
4: però
3: poc.
4: Però aquest és més paradoxal.
5: Vaig trucar un amic meu alemany per preguntar com es deia el cas. Schrödinger.
3: Schrödinger.
5: Schrödinger. Schrödinger. Impossible que ho diguem bé.
3: No.
5: Schrödinger no ho direm.
4: De fet, hi ha moltes coses avui que no direm bé.
5: Schrödinger no ho direm.
3: Tampoc seria novetat, eh?
4: Exacte.
5: Va néixer... Schrödinger.
3: Vaig a mirar una foto, perquè no el tinc al cap, com és en Schrödinger. Ulleretes petitonetes d'aquestes rodonetes.
4: Té fotos amb bigotet, després hi ha unes fotos de més gran. També.
3: Algunes de despentinat, una mica boig, d'altres que no tant.
5: No,
3: sí, molt de front.
4: Molt de front, molt bé. Bona ametlla.
3: Va.
5: Bueno, flequillo de carne, que deien els argentins.
3: Flequillo de carne.
5: Va néixer a Erzberg, que és com Stefan, amb una R més, però com Stefan, una localitat que està molt, que és molt, molt pròxima a Viena, a l'any 1885. Era fill de Rudolf, que no era un ren volador de Pare Noel,
3: És un nom, a veure.
5: I Georgine. Una família que comptava, la veritat, amb un gran recorregut ja en l'àmbit de la ciència, per la qual cosa no li va resultar difícil trobar una vocació. Amb 11 anys va entrar en la Akademische Gymnasium, que vol dir en alemany Escola Secundària Acadèmica, però que és una de les institucions d'ensenyament mitjà més prestigioses. A la universitat va estudiar a Viena, rebent classes de Franz Serafin Exner, que és un mestre de l'estetoscòpia, teoria del color, etc., del qual va ser el seu assistent. Va donar classes de física i va sol·licitar el càrrec de privat docent.
3: O sigui, que privat docent?
4: Aleshores, què va passar? Va arribar la Primera Guerra Mundial i va posposar el començament de la carrera acadèmica i pedagògica de Schrödinger, I el jove físic va servir, es va haver d'apuntar a la guerra, a l'exèrcit, i es va apuntar com a oficial d'artilleria a les zones relativament pacífiques del front sud-est austríac. El 1917 va arribar a ser professor de meteorologia a l'Acadèmia d'Oficials Wiener-Neustadt. Els seus horaris li deixaven...
3: Però era profe de meteo mentre durava la guerra.
4: Li donava classe de meteorologia als oficials.
3: Ah,
4: sí,
3: vale,
4: sí.
3: Vale.
4: Sí, sí, era com a la Bel Canal.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, anar tocant la panxa i...
4: Exacte, anar tocant la panxa amb pantalons curts pel lloc i tal. Vamos, que va passar-se a la guerra tocant-se els ous.
3: Prou,
4: home! Com la Bel Canal.
5: L'any 1918...
3: Que és quan acaba, no?, la primera guerra mundial.
5: Va rebre una oferta per ocupar la càtedra de física teòrica de la Universitat de Txernivtsi, que és actual Ucraïna, i després del col·lapse de l'imperi austro-hongarès, la ciutat va quedar situada a un altre país, de manera que va rebutjar aquesta oferta.
3: Clar, no és el mateix que t'ofereixin una plaça en un país que després de la guerra ja no hi és.
4: Ja no hi és.
3: Clar.
5: La situació, la difícil situació econòmica el van obligar a buscar un nou treball, una nova feina. El 1919 s'incorpora a la Universitat de Jena com a assistent de física teòrica, però només es va quedar 4 mesos.
3: Però no parava aquest noi.
5: Ja veuràs.
4: No va arribar als exàmens del primer trimestre.
5: Ja que al setembre va marxar a Stuttgart per ser professor extraordinari de... Això de professor extraordinari m'agrada molt, eh? Soc professor extraordinari. De física...
3: És un càrrec, no? No és que li diguessin que era extraordinari.
5: Extraordinari, no. De física de l'Escola Tècnica Superior de la ciutat.
3: A Stuttgart.
5: Sí. Així tot, ben aviat, altres institucions li van començar a oferir condicions encara millors i el càrrec de catedràtic de física teòrica, incloent-hi les universitats de Wrocław, que és Breslau, Kiel, Hamburg i Viena.
3: Ah, això era casa.
4: Era el carmelet del mercat.
5: Tothom el volia.
3: El mercat d'estiu...
5: Es va decantar per la primera, o sigui, per Wrocław, o sigui, per Breslau. I va abandonar Stuttgart. Després de mig any només, eh? Però al final va tornar a canviar d'ocupació. Aquesta vegada per ser cap del prestigiós Departament de Física Teòrica de la Universitat de Zúrich. La qüestió, durava menys a un equip que Cancelo.
4: Sí, anava canviant tota l'estona d'equip. O sigui, estava 4 mesos i canviava, 4 mesos i canviava. Però a Suïssa la vida li va resultar una mica més estable tot... perquè bàsicament ell es va dedicar també a tocar-se una mica els ous, practicar molt l'esquí i l'alpinisme, i el seu temps a Zúrich va ser enfosquit perquè se li va diagnosticar una tuberculosi. I va haver de passar 9 mesos recuperant-se als Alps suïssos. Tampoc està tan mal.
3: Ja.
4: Els anys a Zúrich van ser això, que tenia temps per pensar, esquiar i les muntanyes, el van fer pensar molt i van ser més fructífers acadèmicament. Com tots vosaltres coneixeu, especialment els de l'informe PISA, és aleshores quan va escriure la seva obra clàssica que tots heu llegit sobre la mecànica ondulatòria. El 1926, com ja sabeu, proposa el seu model atòmic publicant un article titulat Quantzingerung als Eigenberg Problem en la prestigiosa revista Annalen der Physik, que no, guarros, no és una revista porno. Annalen der Physik és anales de la física, no que por el culo te la
3: eis. Prou, home!
4: Sobre la quantització.
3: Sí.
4: Com un problema de valors propis de la mecànica ondulatòria que es convertiria al final en la famosa, que tots heu resolt alguna vegada i la sabeu de memòria, la famosa equació de Schrödinger. Calibar, això li va del càrrec de catedràtic de física teòrica a la Universitat de Berlín, és a dir, que torna a canviar d'universitat, aquest càrrec que havia tingut com a catedràtic a Max Planck dimiteix, i de Planck li passen a
3: Schrödinger.
4: Schrödinger.
3: No.
6: No va a volver a casa si no estás.
5: El gato que está triste y azul,
3: sí.
5: Azul, que és com la versió anglesa, vol dir trist, és triste i triste, és una redundància. Bueno, anem al tema científic i ja demanem perdó, perquè igual estem una mica per sobre de les nostres possibilitats científiques.
3: Vale.
5: O no? O no.
3: Què vols dir, que ho explicareu bé?
5: O no. I potser també estem una mica...
4: Estem amb la paradoxa.
5: Estem una mica també per la mitjana dels coneixements dels nostres oients.
3: Què dius,
5: no?
3: Home?
5: O no. La qüestió de Schrödinger, que malgrat...
3: La qüestió
5: de Schrödinger, que malgrat arriba una mica més tard que la de
3: matrizen mecànic.
5: Ah, molt bé, que és la mecànica matricial, és fàcil.
3: De Heisenberg,
5: que no és el personatge de com es diu? De
3: la sèrie, carai. Ara em sortirà de... Breaking Bad.
5: És un dels fonaments de la mecànica quàntica que acabaria derivant en el conte aquest del gat. L'equació de Marras va afirmar que era possible observar els electrons...
4: Això ja ho sabeu tots, però ho repetirem,
5: sí,
4: eh?
5: Sí, com a ones de matèria, l'amplitud de la qual anava descendint a mesura que traspassaven el nucli.
4: Està clar, no?
5: I no sols això. Per descriure aquesta ona, va plantejar una equació que permetia no només definir els electrons, sinó il·lustrar el comportament de qualsevol partícula subatòmica.
4: Claro.
5: És a dir, ni més ni menys que les bases sobre les quals es va seure la mecànica quàntica ondulatòria del futur, el que tots maneguem avui com a la mecànica quàntica ondulatòria. Tu mateix tu ho fas molt sovint.
3: Molt sovint. Com? Cada dia, per fer qualsevol tipus de càlcul, mecànica quàntica ondulatòria.
4: El que passa és que la gent aquella època no era tan llesta.
3: Hi ha gent que pensa que això és una... posició, eh?
4: La mecànica quàntica ondulatòria.
3: Sí, sí.
4: Pot ser.
3: Una postura, més una postura.
5: Sí. Posa't en mecànica quàntica ondulatòria. Pues,
4: però la majoria de la gent...
3: Domines ara, la mecànica quàntica ondulatòria?
4: Ara ja ho saben, i saben perfectament el dels electrons i com la mecànica quàntica ondulatòria. Però en aquella època algú no va entendre ni patata i aleshores és quan Schrödinger s'inventa el conte del gatet. A saber, us l'explicaré ràpidament.
3: El gatet és que és viu i mort, no?
4: Però per què?
3: Ah, bueno, no ho sé.
4: Ara, mira, el moixet està tancat en una caixeta de zero, sí, a la qual hi ha un mesurador Geiger amb una petita quantitat de material radioactiu. Sí. La vida puta de zero. Sí, sí, sí, sí. Durant la següent hora es produeix una si durant la següent hora es arriba a produir una desintegració radioactiva, el mesurador Geiger la detectarà i activarà.
3: Sí, és mort, perquè li tiren verí.
4: I està dintre una capsa de zero que tu no el veus. Vale. Però si no hi ha aquest decaïment, el gat continuarà cuejant.
3: Correcte.
4: Així que sense manera d'observar directament l'estat de l'animal, aquest estarà simultàniament viu i mort. ¿Vale?
3: Bueno, claríssim, o no, perquè això, el que passa és que no ho saps.
4: L'única cosa que em dona a mi, això és crueltat animal.
3: Això sí, això sí.
4: Això és crueltat. I serveix, aquesta gran idea d'aquest idiota, serveix per explicar-ho tot. Gràcies, Erwin, contigo empezo todo. Tot és tot. Les tertúlies, els tertulians, els acords de govern, els penals del VAR, tot és que sí o que no. El penalti de Schrödinger, el acuerdo de gobierno de Schrödinger, el golpe de estado de Schrödinger, el emérito de Schrödinger, que està i no està, pues ja va donar excusa a tothom.
5: Ai, bueno, mentre estava de profe a Berlín, no atreia molt l'atenció, cosa que resultava evident pels pocs estudiants que tenia, que potser, igual que els estudiants, no
4: aquest,
5: tenien.
4: Aquest, quien te ha tocado con el Schrödinger?
5: I potser els estudiants...
4: Me voy al bar.
3: Tens classe aquest, amb el Schrödinger.
4: Que aquest tio no l'entén ni Déu.
5: O potser hi eren...
3: O no t'ha tocat amb el Schrödinger.
5: O potser hi eren i no els havia vist.
4: No, o voy a classe o no vull.
5: No vull, potser
3: ja... Ho va fer amb els alumnes, de ficar-los en una caixa. Ah,
4: amb un viatge marí.
5: En paraules de Víctor Weisskopf, que va treballar durant un temps com a assistent de Schrödinger, Erwin... Obro cita, feia el paper de foraster a la universitat.
4: Sou molt bona gent!
5: Ell mateix reconeix en un escrit que era una mica especialet. Em costa treballar en equip, fins i tot, desgraciadament, amb els estudiants.
4: O no?
5: No acostumo a dir la primera paraula, sinó l'última.
4: Mai, o al revés.
5: La motivació és, habitualment, un desig de protestar o arreglar els problemes.

0: Pobres gats.
1: Pobre,
0: no, el Schrödinger no sabia que acabaria la seva carrera i seria més famós el gat que ell.
1: Ja,
0: que és una cosa molt forta. Per cert, tenim missatge de Clara Prats, que ens està escoltant, que com sabeu és catedràtica en física, que només m'ha enviat cares somrients. I ja està.
1: Pues espera't, Clara.
0: Fins aquí l'anàlisi. Clara, desconnecta, fes el favor, perquè no aguantarà per enlloc.
1: Aquí estem parlant de los gatos locos i tornem a la nostra vida.

0: de la mà.
1: Sí, el
0: senyor l'hem deixat fer... l'hem deixat fent de catedràtic a Berlín.
1: Sí.
0: Aleshores puja al poder el del bigotet.
1: Ai.
0: A Schrödinger no li agradava gens el nazisme. Però no ho va expressar mai al públic per no implicar-se. Soc equidistant, no em fico en política...
2: I no li agradava el mateix. Era l'equidistància de Schrödinger.
0: I aleshores decideix fugir... A més, era jueu. A més, decideix... o no, no sabem. Però aleshores decideix fugir d'Alemanya. I Schrödinger justifica la seva sortida del país dient que no podia sofrir que els polítics l'assetgessin. I aleshores se'n va a Oxford. Allà no li va bé per uns motius que explicarem després i que són bastant graciosos, i accepta el càrrec... I aleshores, com a Oxford no li va bé, ha de tornar a Àustria. I accepta el càrrec de catedràtic... Aquest tio té més càrrecs que Florentino Pérez. El càrrec de catedràtic de física teòrica a la Universitat de Graz, a Àustria. I just arriba a Graz i es produeix l'Anschluss, és a dir, l'anexió d'Àustria per part de l'Alemanya nazi. És el que té ser equidistant, que tampoc tenen massa sort.
2: Seguint els consells del rector de la universitat, en un primer moment va publicar un escrit en el diari Tagespost retractant-se de la seva oposició al nazisme. És a dir, va dir que...
1: Però no havia dit públicament
2: que estava... Que sí.
0: Bueno, ell no va dir, marxo d'Alemanya, sí, perquè els nazis m'assetgen.
1: Sí, sí.
0: Llavors... vaig a Oxford, la Leoparda, com explicarem després.
1: Correcte.
0: Torna a Àustria i diu... Bueno,
1: allò que vaig dir...
0: Allò que vaig dir és com del gat, eh?
2: Però després...
0: No ho entès res.
2: Després es penediria d'haver-ho fet, tal que ho va reconèixer a Einstein.
1: El què es penediria? De què?
2: D'haver-se desmentit la seva posició.
1: Perquè de moment tenim un Schrödinger que renega del nazisme i després un Schrödinger que diu que no, que allò és mentida. I ara un tercer que li diu a Einstein, no, allò de desmentir el desmentiment...
2: Però aquest últim,
1: no.
2: Però és que aquest últim... després... Aquest últim després és molt interessant, perquè és un després quan la guerra ja s'havia acabat, eh? És un després bastant...
0: Això és fer la travessa el dilluns, cabron!
1: Tot ha passat.
2: Clar, cosa que li va valer feroces crítiques per part dels seus col·legues expatriats. De totes maneres, aquest fet, així tot, no va bastar perquè els nazis oblidessin l'ofensa i va ser destituït de la universitat per manca de fiabilitat política. Clar, un tio que canvia tantes vegades va dir tu no sé si ets adient o no ets adient per la nostra universitat. Que va perdre una ocasió per quedar bé. Per què? Per fer de merda. Per fer el merda.
1: Sí.
0: Veient que les coses posaven difícils a Àustria, va sortir cap a Roma, perquè en aquell temps la Itàlia feixista era l'únic país al qual podien viatjar els ciutadans del Tercer Reich sense necessitar un visat. I llavors ja havia establert una relació amb el primer ministre irlandès, Imon de Valera, que era català, i que era matemàtic de formació i que havien coincidit en alguns congressos d'aquests. I va pensar en establir a Dublín un institut anàleg a l'Institut d'Estudis Avançats de Princeton. Al final parlarem del que va passar a Dublín, però té la marinera. Vinga, abans anem a Oxford.
2: Sí, abans d'anar a Dublín, explicarem el que va passar a Oxford. Recordeu que ell va fugir de Berlín, simulant unes vacances al Tirol, des d'on va passar directament a Anglaterra. Només arribar, què va descobrir? Que havia estat guardonat amb el Premi Nobel de Física, juntament amb Paul Dirac.
1: Ara.
0: Com ja sabeu, el Premi Nobel el rep...
2: Va part descobriment de noves formes productives de la teoria atòmica.
1: Vale.
2: El seu càrrec al Magdalen College d'Oxford no comportava treball docent. Com altres estrangers, rebia diners del Imperial Chemical Industries, cosa que feia que el científic se sentís una mica incòmode amb el seu alt càrrec i gran sou, que a vegades semblava una almoina.
0: Ves? A vegades li semblava bé el sou i a vegades no li semblava bé el sou.
2: Treballava, de fet, per la indústria armamentística que es preparava per la Segona Guerra Mundial.
0: A veure, quin va ser el problema a Oxford que el va fer tornar a Àustria? La situació era complicada a causa de la seva vida personal i familiar no massa convencional, que va causar un escàndol als cercles religiosos d'Oxford, perquè a Oxford, molt això del que vulguis, però són molt de missa. Els directors i els rectors d'Oxford van posar les celles molt aixecades i cares de molta estupefacció quan van veure que Schrödinger sol·licitava per la seva residència una habitació triple.
1: Ah,
0: cosa que va provocar certa estranyesa. Tot es devia al seu desig d'instal·lar-se juntament amb la seva esposa Annie i la seva amant, Hildegund Mark.
1: Junts, que...
0: Sí, junts. Els tres junts.
2: Threesome.
0: Felices los tres. La dona, que a més, la Hildebrunn, era la dona del seu assistent.
1: Joder, noi.
2: Sí, això era res a dir en la seva vida sentimental, perquè, mira, si s'apanyen entre els tres, mira, pues això. Felices los tres, eh?
1: A ells ja els hi va bé.
2: Sí, mira, els problemes de veritat van arribar...
0: No veurem si els hi va bé, també.
2: Els problemes de veritat van arribar quan es va entrar a Dublín i que han estat fet públics després de la seva mort. Curiosament, En la catòlica Irlanda, Redinger va trobar un ambient molt menys opressiu per la seva vida marital.
0: De molts vèrtexs.
2: De molts vèrtexs. I fins i tot li van concedir la nacionalitat irlandesa. I amb aquesta màniga ampla, el pollastre es va venir, se vino arriba i va continuar relacionant-se amb diferents dones, incloses algunes estudiants, relacions considerades escandaloses, de les quals li van néixer dues filles.
0: Tom Jones no pot il·lustrar millor la personalitat del nostre Schrödinger. Fruit dels seus romans amb l'actriu i militant laborista Sheila May, va néixer una nena que el 1945. L'any següent va néixer una altra, tu, després d'un metesaca amb una voluntària de la Creu Roja que va ser adoptada pel Schrödinger. Mira tu, una mala tarda la tiene cualquiera. I això no el fa execrable, però resulta que els seus biògrafs sostenen que el físic, a més, més que els gats i les gates, ja li agradaven les pussycats, és a dir, gatetes més petitones. És a dir, era un pedòfil. Hi ha autors que parlen que tenia la síndrome de Lolita i pel periòdic alemany TAS, amb motiu del 60è aniversari de la mort de Schrödinger, el físic el definien com un paternòfil, és a dir, que li agradaven molt les nenes molt púbers.
2: Sí, el químic estadounidenc Walter Moore, que va escriure una biografia de Schrödinger que va aparèixer el 1989, explica que el físic es va enamorar d'una noia anomenada Barbara McEntee, que llavors comptava només amb 12 anyets.
0: Què dius, home? Fàstic.
2: La catàstrofe la va evitar l'oncle i capellà de la criatura, que a més era el matemàtic Padraig de Brun, que li va posar les coses clares al vienès i li va prevenir severament d'acostar-se amb la seva neboda.
0: Bueno, que li enviava l'ira i li tallava les cames.
2: Poc després de sortir la biografia, el periodista irlandès Joe Humphries va afirmar que Schrödinger era un depredador sexual i que el seu comportament s'assemblava molt al d'un violador en sèrie.
1: Una cosa, us heu de nou que a tots els personatges públics, quan t'acostes una miqueta acaba sent el mateix, sí, més o menys, tenen les mateixes tendències, sí, les mateixes coses, sí. A vegades ho amaguen més, a vegades ho amaguen menys, en aquest cas és A i B, bueno, en fi.
0: Sí, bé.
1: Però hi ha un missatge que ara us llegiré que no us hauria de llegir.
0: Ah, digues, digues.
1: Clara Prats, de nou. Digues. Diu... felicita els de part meva per la masterclass. No coneixia la cara B de Schrödinger, no ens ho expliquen això a la carrera.
0: Ara t'explico, perquè aquestes publicacions...
1: Bueno, no es pot dir. Gràcies. Això, perquè llavors s'alimenten, s'engorilen... Bueno.
0: Gràcies, Clara.
1: Ara, no diguis aquestes coses.
0: Ara, si vols, qualsevol dia venim a fer classe a la...
1: Sí, ara et convidaran. Sí.
0: Aquestes publicacions es van fer públiques, coses que tothom sabia, però que havien callat durant molt de temps. Com, per exemple, quan el físic comptava, tenia 39 anys, va iniciar una relació amb una nena anomenada Izzy Janger, que en aquell moment tenia 14. Janger va quedar embarassada de Schrödinger quan tenia 17 i el físic la va obligar a avortar, quedant ella estèril a causa de l'operació.
2: Sí, però només li agradava la carn poc feta, perquè, segons Humphries, Schrödinger també va violar a Fritz Krauss quan tenia 15 anys, com havia fet anys abans amb Anne-Marie Bertel.
0: Quina és ara Anne-Marie Bertel? Qui és? L'Annie, la seva dona.
1: Ah, clar.
2: I en la qual es casaria i compartiria amant amb la dona del seu assistent. Igual no era tan idílica aquesta relació que veia amb a Teresa, però és que, a més, això no són suposicions. Ell mateix, i és el que tenen els científics, va deixar una llista pormenoritzada de les seves amants amb un diari personal, que s'ha de ser friqui. En el diari arriba a dir que ell tenia dret a sotmetre aquestes dones apel·lant a la seva condició de geni.
0: Davant, bueno, qui diu dones, diu nenes.
1: Sí,
0: el tio... Sí.
1: Com que sóc un geni...
0: Com que sóc un geni, puc fer el que vulgui. Nena, sí, sí. Ben pa acá, seu aquí.
2: No, davant de totes aquestes evidències, i a més algunes escrites per ell mateix, el Trinity College, la Universitat de Dublín, va canviar el nom de la Erwin Schrödinger Theatre i li va retirar-ne un retrat.
0: Que tenia una sala de concerts, una sala un teatre al Trinity College, i van treure-li el nom.
1: Que menys.
0: Schrödinger va morir el 4 de gener de 1961 a la ciutat de Viena, a conseqüència de la tuberculosis, a l'edat de 73 anys, i va ser enterrat al poble d'Alpach, al Tirol. Això sí, a la Lluna existeix encara en el seu honor el cràter Schrödinger, que suposem que és on s'amaga aquest desgraciat després de que li descobrissin les vergonyes. Principalment la de donar excuses als polítics i als tertulians amb el puto gat encara pot passar. Però la pederàstia no, nen.
1: Hòstia, però és que... Terrible. Avui, com es deia de nom, aquest senyor?
0: Erwin.
1: Erwin Schrödinger, el senyor que es va inventar la teoria aquesta dels gats amunt i avall, que, sortosament, el gat és més famós que ell. Però, bueno, en tot cas, fins i tot catedràtics de física com Clara Prats, que ens estaven escoltant, agraint-vos que els expliqueu coses que a la carrera de totes les universitats no s'explica.
2: Saps que hi ha una...
1: La cara ve...
0: Per això estem nosaltres.
1: De Schrödinger.
2: Hi ha una youtuber molt famosa que es diu la gata de Schrödinger.
1: Sí, senyor.
2: Molt famosa. I ara estava pensant, després d'això, no sé si ens escolta...
1: Que no? Canviat, no, perdona, no té per què canviar-lo, perquè ella es refereix a la gata.
2: No, a la gata i no...
1: La gata era molt més decent, molt més persona...
0: La gata estava molt putejada.
1: Home, t'ho diràs. L'homenatge és per la gata.
0: La gata és la víctima.
1: La gata és la víctima de tot plegat. Avui els execrables amb Schrödinger. Santi Jiménez, mal com ho
0: té. Guanyo Zores, d'una vegada.
1: No, que vagi bé, apa, adéu-siau.
3: Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
4: 2 minuts i tornem.
5: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som u.
1: Ai, que maco! Així sona la repesca!
2: I ara canviem totalment de tema. L'estiu sempre és un bon moment per trobar l'amor. O si més no, per intentar-ho. Per això avui recuperem una entrevista que van fer al Versió RAC1 amb Imma Benedito, periodista i autora de Tomaig, i amb Pau Bartolí, que és el cocreador de citesràpides.cat. Amb ells resoldrem un dilema. És una bona idea tenir una primera cita fent un cafè?
3: Bé, l'aplicació de cites Tinder, que no és dubtosa, ha fet públics el tipus de cites més habituals durant el 2025. Pren nota, Míriam Díaz.
2: Total.
3: Dues conclusions ràpides. La gent...
2: Sí.
3: Una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció.
4: Sí.
3: Això vol dir que la gent vol estar super sòbria a la primera cita.
4: La gent no vol alcohol.
3: No vol alcohol a les primeres trobades. No vol alcohol, cosa que m'ha sorprès, perquè jo sempre de la primera trobada, passi el que passi, és millor. Saps?
2: Depèn.
3: Anar amb una mica d'alcohol.
4: Veus les coses diferents.
3: Veus les coses millor. Però en la majoria de les cites, segons Tinder, el primer que es fa és, o la gent el que prefereix, és fer un cafè.
4: Serra. És curiosíssim, eh? Hi ha un terme anglès que les defineix, aquestes cites, i és coffee dates. I les trien pràcticament un 40% dels usuaris de Tinder per damunt d'altres trobades, com un sopar en un restaurant o una tarda de cinema. És a dir, la gent té molta tirada a anar a fer cafè. De fet, és la tendència preferida per quedar quan no coneixes l'altra persona. I aquí arriba el debat. Perquè un vídeo relacionat amb aquest tema s'ha fet viral. La pregunta és, tenir una primera cita fent un cafè és esforçar-se poc?
2: No.
4: És a dir,
2: no.
4: És anar a poc risc?
3: No, és
4: anar a l'allò segur?
3: No. Jo... El cafè, del cafè en dubto. Jo sóc més de fer una copa, perquè mira, si és un mal tràngol, doncs sí. Passa
4: però és l'estil del cafè.
3: Però és la primera cita és per prendre mides, un i l'altre.
4: És demostrar-li a l'altra persona que tampoc t'interessa tant.
3: És a veure
2: si
3: és com veuen terremots.
2: Anirem a prendre alguna cosa, anirem a sopar, anirem a fer el que sigui.
4: És demostrar-li poc interès? Organitzar només un cafè?
2: No, per mi no.
4: Doncs munta una altra cita, munta una cosa diferent, eh? Bueno, aquesta és l'opinió d'una coach nord-americana sobre el tema. This is why you should
5: never accept a coffee date. Aquesta és la raó per la qual mai hauries d'acceptar prendre un cafè en una cita. Potser et sembla bé perquè no has de passar tota la nit amb algú que no coneixes, però algú que només et convida un cafè no s'està esforçant gens i possiblement té poc interès en conèixer-te realment. I això diu poc de tu. Si tu acceptes un cafè, estàs acceptant el mínim. El propòsit d'una cita és conèixer gent i potser una parella i passar-s'ho bé. Però un cafè no és divertit. Sona més com una feina. Seure durant una hora i a veure si us agradeu. Com pots saber si la persona és l'adequada en mitja hora? Sortiu a sopar i passeu-ho bé.
2: Mira, jo molt a favor d'aquestes cites de 7 minuts que diuen speed dating.
4: Sí,
2: jo crec que en
4: 7
2: minuts tu saps si aquella persona...
4: En tot cas, els nostres oients...
3: I amb 30 segons.
2: Doncs ja està.
4: Els nostres oients estan a favor de la cita de cafè. No?
2: 39,3.
4: És que, perdona, 39,3.
3: Aquest matí ho comentava. Tu quedes, fas una cita.
2: Mama. I,
3: a lo millor, amb qui has quedat per fer el cafè, porta un perfum que no t'entra...
4: Només el perfum, ja està. Només el perfum.
2: No, jo cal, no puc amb això.
3: No cal ni dirigir, ni obrir
6: no, res. I anar a vendre alguna cosa ja és l'estona perfecta per dir quedo bé...
4: Però tots esteu buscant la sortida fàcil.
2: Ja que si t'interessa, els dos ja tindrem ganes de...
4: Monta una cosa maca. Bueno, sí, avui el titular del País té un titular contundent, molt ben trobat. A més, ho diu la nostra convidada que ara escoltarem, quedar per fer un cafè és de tristos.
3: No, home, no.
4: Quedar per fer un cafè
3: jo no soc de cafè,
4: és de tristos.
3: Jo crec que s'ha de quedar per fer...
4: O una copa.
3: El
4: que sigui.
3: És el mateix.
4: És l'Imma Benedito, periodista i escriptora, autora de Tomaig, un anàlisi sociològic i crític del món de les cites. Imma, bona tarda, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Bueno, vas a encontrarte la parroquia en contra de tus afirmaciones, ¿eh?
7: Eso estaba escuchando.
4: Sí, ¿por qué tomar un café en la primera cita es cosa de tristes?
7: A ver, yo digo que es de tristes y no es por el café en sí, ¿eh? Es por lo que implica la connotación de la propuesta antes de tomarlo. Normalmente, cuando la gente te propone un café, se sobreentiende que te tomas uno y para casa, porque pues, de lo contrario acabaríamos espíricas. Entonces, de alguna forma, yo siento que lo que te están diciendo con esa propuesta es, como no estoy segura de cuánto tiempo estoy dispuesta a invertir en conocerte, prefiero partir de un mínimo. Y pues si te gusta la persona, pues siempre estás a tiempo, ¿no?, de pasar del café a una caña, una Coca-Cola, lo que sea. O sea,
4: es que lo que estás diciendo son todo ventajas. O sea, no hay nada negativo. Veo además aquí afirmaciones en la mesa del programa. O sea, vas a reducir margen de sufrimiento.
7: Ya, pero es que, o sea, para mí esa es la clave, que ligar, o sea, es el paradigma de lo que siento que se ha convertido ligar, que es un trámite. O encontrar el amor debería ser algo para lo que estamos dispuestos, para lo que debemos estar dispuestas a correr riesgos y a estar dispuestas a perder tiempo. Y el tiempo, es cierto, perderlo es un riesgo, y vivimos, es cierto, en una sociedad donde el tiempo es uno de los recursos más importantes. Entonces, es verdad, o sea, entiendo el punto de para qué voy a estar perdiendo el tiempo con alguien que no me interesa, pero es que en realidad deberíamos dejar sorprendernos, y el hecho de que hoy ligar sea una cosa que puedes hacer las 24 horas del día, desde el sofá de tu casa, desde el baño, desde el metro, o sea, al final parece que no cubre tanto la necesidad de enamorarse, cuánto, o de compartir tu vida, cuánto otras necesidades como el aburrimiento o la frustración. Estoy aburrida, ¿no? Y entonces pues miro con quién hago match. Tengo poco tiempo, ergo voy a gastar, voy a buscar bien en qué lo invierto. Y además, como tenemos muchísimas opciones, antes las opciones eran limitadas.
4: Sí.
7: Ahora da la sensación de que son inmensas. Y el hecho de que sientas que puedes encontrar, o sea, de que hay muchísima gente a la que podrías acceder, da la sensación, que yo creo que puede ser falsa, de que puedes encontrar tu fit perfecto, tu perfecto match. Entonces, eso creo que hace que focalicemos nuestros esfuerzos, en lugar de en una única persona, que hagamos como microapuestas.
4: Bueno, sí. El titular, el suplente, el de después, el si falla, el de después, la gente
7: el
4: hace
7: benching,
4: eso.
7: El benching, sí.
4: Sí, sí. O sea, que tú, una coffee date, una cita en un café, ¿te parece como una reunión de trabajo?
7: Yo creo que tiene un poco ese contexto, por lo que te decía, ¿no? De esta connotación de trámite, de pues me tomo el café y cuando lo acabe, pues sigo con mis cosas. Y eso como si el enamorarse fuera un objetivo casi, pues eso, con una connotación burocrática. Entonces sí, como que se asocia más como al trabajo, que es algo, una obligación que tienes que hacer, ¿no?
4: Pero vamos a ver, tú tienes un libro de citas desastrosas, sí, en general, luego vamos a hablar, que se llama Too Much. Sí. Antes Toni Montse se refería a este tema, ¿no? Es decir, si la cita va mal, ¿por qué tienes que aguantar algo más elaborado que un café? O sea, si te metes en una cena y la cosa va mal, a Toni no le gusta el perfume. ¿Cómo sale de ahí? O sea, ¿qué hacemos, Inma?
7: Es que para mí el amor también es mojarse, encontrar el amor es mojarse y es también afrontar ciertos riesgos. Entonces, estamos acostumbradas, o estamos cada vez más acostumbradas, a que desconectarse de alguien es algo tan fácil como bloquear la pantalla del teléfono, salir de WhatsApp, dejar de seguir a esa persona, bloquearla o deshacer el match.
4: Pues en tu caso, ¿cuál sería la cita? Digamos, que tiene una salida por si todo va mal, pero que no se hace pesada tampoco.
7: Yo diría, o sea, yo diría que tomar algo. Es cierto que ese tomar algo, o sea, ya te digo, si la otra persona se pide un café, a mí me da igual. Es más la propuesta en sí de vamos a tomar un café, lo que siento que limita el tiempo de la cita. Entonces yo diría que un tomar algo, yo he tenido citas en las que me he tomado una cerveza y normalmente, pues si la cosa va bien, te tomas una segunda y la chica en cuestión no me gustaba y yo dije, pues mira, es que mañana tengo que madrugar. El tener que madrugar al día siguiente siempre es una buena excusa.
4: Te iba a preguntar, ¿cómo te marchas de una cita complicada? ¿Qué dices en tu caso? ¿Trabajo siempre?
7: Sí, yo suelo... Mira, cuando no estoy segura de si la persona con la que voy a quedar me va a gustar, suelo decir, mira, prefiero quedar no muy tarde porque mañana madrugo o tengo tal cosa y igualmente voy a tener que ir pronto. Eso es un... O sea, realmente es una doble victoria porque si sale mal, ya tenías la excusa hecha. Y si sale bien, la otra persona va a pensar que lo estás haciendo, ¿sabes? Como que estás...
8: Estás sacrificando...
7: Sacrificando...
8: Tu horario para irte y descansar...
4: Debería irme, pero me quedo...
8: Para...
4: Porque me gusta mucho. En tu libro recoges citas desastrosas. Vamos a empezar por la tuya. ¿Tu ex te dejó el Día de Reyes?
7: Sí, es verdad que estar hablando como experta en citas, pero contando que tengo un libro de citas desastrosas me deja un poco en un lugar...
4: Te deja como experta.
8: Claro.
4: ¿Pero cómo te quedaste? ¿Qué pasó?
7: Bueno, pues el 6 de enero de 2021 mi ex me dejó esa mañana de Reyes delante de un roscón de Reyes.
8: ¡Ojo!
7: Sí, me tocó el ajo.
4: Madre mía, sí, te tocó la fava, pero...
6: La fava.
4: Te tocó grande, pero a mí, no sé, ¿alguna explicación te dio? No sé, soy más de Papá Noel o lo que sea, no sé.
7: Tuvimos una discusión previa si cogíamos roscón o churros, igual eso influyó algo.
4: Bueno, muy mal día, ¿eh? ¿Y alguna otra desastrosa que recojas en el libro?
7: Hay muchas. Hubo una, por ejemplo, que la primera vez que quedamos fue bien, pero bueno, o sea, pues tomamos algo y cada una se fue a su casa y entonces hubo una segunda cita. Y en la segunda cita acabé en su casa y estuvimos pues igual hasta las 4 de la mañana hablando y departiendo sobre lo divino y lo humano, no sé, la genealogía de su gato. Llegaron las 4 de la mañana y pues me dice si me quedo a dormir o si me pensaba ir. Sí. Me voy a quedar a dormir, me deja un pijama y entonces estamos las dos en la cama, así boca arriba, y en un momento determinado me dice que tengo gestos de psicópata.
4: ¿Cómo?
7: Claro, yo en ese momento estaba planteándome... ¿Cómo?
4: ¿Tú estabas en pijama?
7: Estaba en pijama, me había dejado un pijama suyo. Y estaba mirando al techo, quiero decir que tampoco estaba haciendo nada, igual era por eso, pero yo estaba planteándome, o sea, estaba cogiendo fuerzas para darle un beso, ¿vale? Entonces, claro, igual por eso estaba un poco más, no lo sé, parada, pero el tema es que me dijo eso y claro, obviamente ya no le di un beso, pero me quedé tan en shock que tampoco fui capaz de irme de allí.
4: Claro, te iba a preguntar, ¿cómo sales de ahí? ¿En pijama? ¿Te quitas el pijama y te vas o qué hiciste?
7: Claro, es que no sabía, pues no, me quedé paralizada como ahora sí, una psicópata, pero con síndrome de Estocolmo. O sea, porque no, en ese momento era como, a ver, si me voy, o sea, a mí la chica me gustaba, entonces era, si me voy, esto ya no lo voy a poder reconducir. Si me quedo, bueno, no sé, o sea, en ese momento es que era una situación un poco complicada.
6: ¿Y cómo lo resolviste?
8: Eta.
7: Pues me quedé allí y al día siguiente...
4: Petrificada,
7: efectivamente, me costó dormir un poco, y al día siguiente, no, se lo comenté, pues, con asertividad, oye, mira, tal, esto que pasó ayer, me parece que es una forma un poco, o sea, yo al final no estoy en mi casa, estoy en, digamos, otro terreno de juego, por así decirlo, no es algo muy agradable que le digas a una desconocida, y pues nada, simplemente lo hablamos y todo bien.
4: Bueno,
7: pero
4: no sé cuál es peor, si el roscón de Reyes o esa, la verdad es que sí que te da para libro, hiciste bien ahí de aprovechar la vivencia. Inma, muchísimas gracias, un abrazo.
7: Gracias a ti.
4: Gracias. Clar, això del cafè, es decanta per un altre tipus d'experiències.
8: Et dona molta informació, el cafè.
4: Okay.
8: Fer un cafè, després d'una primera cita.
4: Sí?
8: Si et fot el cafè a la cara calent, malament. Està cremat.
4: Sí, mala senyal.
8: Si està tebi, encara tens la possibilitat d'una segona cita. Ara, si és fred, és que s'ha dormit, l'has avorrit.
4: S'ha dormit i s'ha despertat.
8: Que tirin un cafè fred.
4: El moment que s'ha despertat.
8: És l'estimós.
4: Sí. A l'altra cara de la moneda hi ha el Pau Bartolí, que és ideòleg i co-creador de citesràpides.cat. Pau, bona tarda.
9: Ei, hey, com esteu?
4: Què tal? A veure, defensor del cafè, a favor o en contra? Et sembla curt, et sembla llarg, una bona estratègia dolenta?
9: Super, jo soc super a favor del cafè i com veig com la majoria de l'equip del versió.
4: Sí, home. Sí, crec que no ens ha convençut gaire l'Imma, en aquest sentit.
9: No, em sembla que no. De fet, al final prendre alguna cosa, al final, és que ja ha anat una mica, no? Cap a dir, prenem alguna cosa, és una manera de dir, fem un cafè, fem aquesta cita zero. És que al final el cafè per mi és com aquesta cita zero, de dir, ens interessem o no? És que potser no hi ha cap tipus d'interès. I si hi ha un interès, doncs llavors ja fem una cita més arriscada, més divertida.
4: Això és com el pròleg, no? Feu de pròleg. Anava a dir, a citesràpides.cat, que això vosaltres us toqueu, quant de temps creieu que fa falta perquè a veure si hi ha feeling... Clapés, tu què has dit? No, has dit, tu has dit segons,
10: 30 segons.
4: 30 segons.
10: No, has dit 30. Segons?
4: En segons.
10: Segons.
4: Ni 30.
10: Jo ja ho veig.
4: Ja sabes
10: si...
9: Mira,
10: què diries? Hi ha una cosa que és la cuna.
9: Jo et diria que homes i dones... Homes i dones et respondrien diferent. Ah? En poc temps, n'hi ha prou. L'home potser és més visual, ja molt, molt ràpid, ja veus si se sent atret, i la dona vol escoltar una mica, vol saber més, no? Però al final nosaltres el que fem és això, o sigui, amb converses de 7 minuts, més el que dura la dent, que després dura, ja tens una primera impressió. 7 minuts sí que et dona de dir, ostres, m'interessa una mica o no m'interessa gens.
4: Però
9: o sigui,
4: pot ser
9: és un no,
4: que 7 minuts ja es facin llargs? Podria
2: segons
4: arribar a ser?
2: Segons amb qui serà,
4: a terms.
9: Sí. Va, sí, però sí, la sí, ràdio sí, segur que també.
10: Clar, si tu seus allà i hi ha la persona, hi ha alguna cosa que sí, no...
11: És un cucarroll.
10: No sé, suposem que et diré jo, que porta...
4: Ai, un enciam entre les dents.
10: Bueno, sí, no sé, que no, vull dir que no, hi ha una cosa que no... Sí,
4: que no això, lligues.
10: Pues sí, faràs 7 minuts de cortesia, però ja...
4: Tu, Pau, has vist gent que...
9: Mira, hi ha una paraula prohibida, o sigui, és el que deia el Toni, o sigui, si tu vols causar rebuig en un minut, el primer que has de dir és parlar de la teva ex.
2: Exacte.
4: Oh!
2: Ho està pensant,
9: ja, exacte. 20 segons ja estàs fora.
4: T'assembles molt a la meva ex, aquesta frase.
2: No,
4: acabes
2: o començar a plorar. No, perquè mira què em van fer, mira què em va deixar, sí. Mira què tal.
10: Bueno, i n'hi hauria una altra encara pitjor, que és... Mira, tens coses de ma mare.
4: Home!
11: Bravo. Això és un punt a favor.
2: Per favor!
4: No, home, no.
10: Això és un punt a favor. Perquè aleshores ja que hi ha tendència de rellevar la mare per la futura dona.
4: Que és
10: el pitjor que pot passar.
2: És el que m'agradaria a mi.
11: És el que toca.
2: És el que li agrada a vostè.
10: És el pitjor que pot passar.
4: Li agradaràs molt a la meva mare.
2: Exacte, exacte. Tu t'asseus, per exemple, el meu cas, no és el de la Míriam, que seria el contrari de la Míriam, que és que t'asseus i em trobo una persona que em comença a parlar de futbol, per exemple, no? I la Míriam, tu
12: t'avindries.
2: Jo m'avorriria soberanament.
10: Llavors, com... 7 minuts de futbol.
2: Com organitzes això?
10: Bueno, però pensa una cosa, són 7 minuts i ja t'ho treus de sobre.
2: Ah, exacte.
10: Clar, en canvi, si quedes, com deia
4: l'Imma.
10: L'Imma, quedes per dinar.
2: No, no.
10: O quedes per fer un...
4: Dinar són 3 plats,
10: Un té a les 5, allò no s'acaba mai,
4: És una hora, dinar.
13: Vine a casa, Montse, que tinc una piscina enxable.
2: No vindré. Això em va passar una vegada...
4: Ai.
2: I vostè és dolent perquè ho ha dit expressament.
11: Què et va passar?
2: No, res.
4: Bueno, tu has vist, Pau, gent que amb menys de 7 ja ho tinguin clar?
9: Que tinguin clar que sí, que tinguin clar que no.
4: Que no.
9: Que, home, sí.
4: Sí,
9: és el que dèiem ara.
10: Bueno, i que sí, també.
9: I que sí, o sigui, el que sí que veus és que pot haver-hi joc. O sigui, que hi ha hagut una mirada, hi ha complicitat... Hi ha somriure, han rigut, hi ha un element comú, un tema de... Hosti, un retrobament, o hosti, treballes d'això, jo també, o el meu germà també, i de seguida, si s'hi agafa un punt comú, ja veus que allà es pot obrir alguna cosa. Però sí, es pot percebre. En 7 minuts sí que dona temps, tant sí com no. O l'altre és l'oposat. Si algú, si no necessita només parlar un, o sigui, si acaben els 7 minuts i ha parlat només un...
2: Home, fora.
9: També està fora.
2: També.
9: Fora, està fora.
4: Però, han canviat, Montse, les estadístiques o no? Continuem igual?
2: No, en principi està tot igual. Veure que
4: a favor del cafè?
2: Sí, 38 amb 39 amb 8 al cafè. I l'últim, en l'últim lloc, és anar a dinar, perquè la gent...
10: No, home, no.
2: Evidentment pensem, no. Home, per favor, com he d'aguantar un segon plat, unes postres...
4: Però de l'estadística m'ha semblat també interessant. La gent que deia directament al llit és un tant per cent bastant alt.
10: Molt, bueno...
2: Sí, un 19.
10: 19,2, Directament al llit.
12: Depèn de l'etapa que estiguis.
2: A l'etapa que estiguis i en aquesta
10: aplicació. Perdona, moment.
4: No, és primera cita,
10: no, no, moment. Primera cita,
2: vital,
10: a l'enquesta.
2: Vital. Ella moment. Diu vital.
10: No, estic, quina proposta us agrada més per una primera cita a l'enquesta? I 19,2% directament a l'hotel.
2: Diu etapa vital, de l'edat que tinguis tu, com estiguis a la teva vida, en què
10: és
2: el que tingui més de gust.
10: Jo no quedaria mai a la primera cita amb un hotel.
11: Si tens 90 i pico d'anys, abans no moris...
10: Ni 90 i pico, ni 20 anys.
11: No perds temps amb els cafès.
10: Però 90 i pico tampoc no pots fer res.
2: Però hi ha molta gent que a les apps sí que el que fa és anar directe a barraques.
10: Però les apps també enganyen, que a vegades surt una fotografia i després et trobes un chihuahua. Bueno, clar, a veure, això de les apps, no ho dic per mi, però no, tinc alguns amics que m'han explicat algunes experiències.
11: No ho diu per ell.
10: I clar, de cop i volta, doncs, trobes el
4: tu et prometen.
10: Freddy Krueger, en lloc de trobar-te una noia que creus que estàs
4: amb homes i dones, que passen
10: el mateix,
4: els dos,
10: passen el mateix, els dos, que dius, bueno, però d'on està la persona? No ha venido. Què trobes? Una taula?
14: Suplantado.
10: Trobes una taula?
14: És una altra, una altra.
2: La cantina de la Guerra de les Galàxies.
10: Exacte, és una persona que va estar d'extra a la Guerra de les Galàxies. I llavors, clar, dius, bueno, aquesta dona o aquest home, qui és? Dius, no, és amb el que he quedat. I estàs a l'hotel. Com t'escapes? Has de sortir per la finestra, com Jim Wilder a La Mujer de Rojo. Clar, és tremendo, això.
4: Bueno, l'avantatge que tenen al Pau és que es veu encara a cara. Vull dir que quan ho necessites, això és molt més pràctic.
2: Home.
9: Sí, i establir que, és que al final totes les primeres cites tenen una cosa en comú, que són els primers minuts de certa incomoditat. O sigui, hem de crear un moment, un clima. O sigui, ens hem de trencar el gel. A vegades trenca molt ràpid, però aquest primer minut de parlar amb un desconegut amb una desconeguda, hi ha una part de que posa nerviós a qualsevol. Si tu ja quedes, o sigui, jo per quedar i anar a un hotel quan encara el coneixes, ho trobo surrealista, no?
4: Sí, llavors et diuen aquelles coses que sempre és un psicòpata, el que ens explicava abans la Inma.
10: Pau, moltíssimes gràcies, una abraçada.
9: Va, una abraçada.
10: Gràcies, Pau.
4: Què és el de la piscina?
13: Explica-lo de la piscina. Explica-lo de la piscina, que és la meva tècnica.
2: No era una cita, això. Era una persona que vaig conèixer. No era una cita, no vam quedar per res. Ens vam conèixer per circumstàncies. Ai. De feina i de coses.
4: Ai.
2: I vam anar a prendre alguna cosa, allò que dius prendre alguna cosa, i ja. I ho veus els 3 minuts, que ja. I em diu, visc aquí dalt, que mira, que tinc un terrat molt gran amb una piscina. I li vaig dir, mira que guai. Perquè peques, a vegades peques, il·lusa de veure-ho. Jo no anava amb cap intenció allà. Llavors, òbviament, vam pujar, em va ensenyar...
10: O van pujar perquè vas buscar aquest també
2: sí,
10: tu.
2: Sí, però el fet que jo vulgui pujar, això no dona dret a res.
4: O l'atractiu era la piscina. L'atractiu era la piscina.
2: Jo vaig dir, home, clar, al centre de Barcelona em diu que té una piscina aquí, amb un terrat, i vaig a veure-ho. Ah. Veure.
13: Por curiosa.
2: Llavors pugem, i em diu, et vols banyar? Dic, no. Saps?
4: Perquè ell et va fer fan de les piscines. És el que estàs explicant, m'està semblant bastant lògic.
2: Sí, però ell sí que es va banyar.
4: Ah.
2: Saps? Llavors ell es va banyar i jo me vaig assegut.
13: Però explica en què condicions va banyar.
2: Un moment. Jo estava amb una tombona allà asseguda.
4: Mira com es banyava.
2: Si ara marxo, semblaré que tinc por. I tampoc, vull dir, s'està banyant i tal.
10: Però cada vegada ho compliques més.
4: Cada vegada és més estrany.
2: I llavors...
4: Ell banyant-se i tu la tombona.
13: Silenci.
2: I llavors es banya, i jo lluny, perquè vaig veure el panorama.
10: Sí, vas veure el llagostí.
2: Exacte, perquè...
10: Amb el musclos.
2: Es va banyar despullat, llavors jo...
10: A què?
2: Era la seva manera de lligar, diguéssim.
4: No, clar,
2: i llavors va vindre amb la tovallola posada i tal. Sí. I guai, jo, bueno, doncs escolta, mira, aquí on he tirat això, sí que... I de tant en quant se n'anava traient i es anava com exhibint, saps?
4: Perquè veiessis el que et perdies, no?
2: Exacte.
13: Rodolfo Langostino.
2: Exacte, exacte. Jo li deia, no, escolta, i tal, no sé què, i això, i què faràs aquest estiu, allò que...
4: Però...
2: Com si no passés res.
4: Com si no passés res.
6: Li donaves conversa,
2: naturalitat.
6: Per favor.
10: Però que ets
2: jo dic, mira, doncs aniré de viatge aquí i allà. I em deia, ah, no, i els meus viatges són interiors, perquè a mi m'agrada fer viatge cap dins, despullat allí, despullat, explicant-me.
4: Però com vas sortir d'allà?
2: I llavors hi vaig anar dient, bueno, doncs saps què, mira, que jo aniré tirant això. Segur que no et vols banyar, segur que no et vols quedar i tal. Jo, no, i tal. Va, fes-me un petó, aquelles coses...
13: Sí.
2: I al final vaig aconseguir fugir.
13: Lo normal, Montse, lo normal. Estava creient una cita meva.
4: La culpa és teva per mostrar interès en la piscina.
2: Exacte, això és el que pensaria molta gent com vosaltres.
4: Exacte.
2: Sí, exacte.
13: Dame un beso, guapa, des de la tombona.
2: No ho heu fet mai vosaltres, això d'exhibir-vos amb la tovallola oberta?
10: No, és que jo tinc un hàndicap que tinc molt poca cosa a exhibir. O sigui, és més, prefereixo que l'impacte arribi al final, que diguin, ah, pues,
4: que siguin,
10: doncs amb això farem el que es pugui.
2: Per això hem arribat fins aquí.
10: És a la inversa.
13: I era una piscina enxable, no?
2: Ah, no, clar, era una piscina d'aquestes que et muntes, eh? No era una piscina de...
4: Ah, no era obra vista d'aquestes dalt d'un terrat.
2: Era d'aquestes que muntes tu de plàstic.
13: Una piscina toy.
10: Però...
2: Però altes, de mig metre.
6: No ho pots superar gaire, això.
10: No ho tens tot. Home.
4: Això no ho supera ningú.
2: Jo, que no ho té tot ell, què em diu a mi? Bueno, sí que ho tenia, però, a veure, no m'interessa.
13: No te va agradar? Va. Dona un beso.
2: No m'interessa.
0: Ara tornem. La repesca, amb Marina Arbós. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
15: La repesca? Això ja no ho veuré.
2: I a aquesta hora recuperem una entrevista del món a RAC1 que va fer en Sergi Embudió a l'Albert Pijuan, l'autor del llibre El carril del mig. Parla d'una plaga que es podria afegir a les grans plagues bíbliques, la dels conductors que van pel carril del mig a l'autopista. Doncs bé, l'escriptor ha agafat aquesta figura, la del carril del mig, per escriure una paròdia política i social de Catalunya que és molt divertida.
14: Albert Pijuan, autor d'un llibre que es titula El carril del mig, la polèmica.
13: Oh,
14: bon dia i moltes gràcies.
15: Hola, bon dia.
14: Mira, llegint-la, és que et llegeixo la contra, eh?
15: Sí.
14: La problemàtica conducció pel carril central de les autopistes i autovies desperta la ira dels opinòlegs, sí, incendia les xarxes socials, sí, i enverina les tertúlies de sobretaula, sí. Arrenco amb la pregunta més evident, Albert, perquè crec que la resposta no ho serà tant. De què va el carril del mig?
15: Clar, en principi sembla que vagi d'aquest tema tan evident que semblaria que en un paràgraf ja tens fet el llibre, no? De carril del mig no s'hi ha d'anar, no? Has d'anar per la dreta, i, però bueno, ara acabem de veure que és treure el tema i és com llançar una costella en una bassa de cocodrils, o sigui, comença la bogeria col·lectiva, i a més, mai, o sigui, amb aquest tema, o sigui, tu tens amics, familiars, el perfil polític més o menys el tens una mica clissat, el de cadascú, però amb aquest tema t'endús moltes sorpreses sempre, no? I també produeix aquesta com batalles viscerals. I el llibre el que fa és com connectar aquest tema amb una mena d'estat de la nació catalana, no? Que bé, el que defensa el... Bueno, aquest llibre en principi està escrit per un tal Felip Roda, que és una mena d'activista del carril del mig, val? I el que fa és una connexió entre l'estat de decadència i de col·lapse dels catalans, que només se salvarà si ens comprometem a conduir tots pel carril del mig de manera prudent. És com retrobar l'essència del que és ser català de veritat. No?
14: Ja. D'on surt la idea de fer aquest retrat tan satíric, podríem dir? I per què vas escollir aquesta idea del carril del mig?
15: No la vaig escollir, se'm va encarregar. O sigui, a l'editor, o sigui, el que realment... no dorm per aquest tema, és l'editor del llibre, el Miquel Adam,
16: que va tenir... Germà de Jordi Basté.
15: Doncs sí. I es veu que fa uns anys, o sigui, ja parlem d'una cosa que remunta de fa anys, va tenir una picabaralla així com una esbatussada virtual per haver dit que ell era dels que conduïa pel mig. I al cap de 2 anys, imagina si va durar el tema, que 2 anys d'allò de donar-li el coco... m'encarrega i diu, escolta, s'ha de fer un llibre d'això. I vaig dir, vale, però jo el faré el que vulgui, eh? Tu m'has donat el tema, jo faré el que vulgui. I llavors va sortir aquest llibre, que és una mena com de sàtira, no només de la conducció, sinó una mica com de paròdia del que és ser català o de quina mena de tessitura sociopolítica estem, tot això, no?
14: Per tant, el Miquel, el teu editor, és com sí. La Cris Puig, eh?
15: Sí.
14: És del carril del mig.
16: No, però hi ha hagut una cosa que ha dit l'Albert, que és molt interessant. Aquest és un país... Bé, La Vanguardia és exemplar en aquest sentit. Va haver-hi un debat sobre els mitjons de rombes que, si no recordo malament, va durar gairebé 3 anys. I es va acabar perquè la direcció de La Vanguardia va dir ja està, s'ha dit tot el que es podia dir.
6: Sí, va ser a partir d'una carta. Saps que hi havia llavors en el que era el suplement Ciudades? Ara diré un nom i no t'estranyarà. Enric Juliana.
16: Home, ja està explicat tot, ja està. Ja ho s'ha explicat tot. No, però el que volia dir és que aquí se susciten debats molt encesos, molt apassionats, amb molts arguments, per part de persones, a més, no de bar, sinó persones amb titulació. Es criden arquitectes, es criden enginyers, es criden advocats per fer aquest tipus de debat com el que estem fent avui, que no es produeixen en cap altre país de l'estat, diguéssim. Jo vaig a Madrid i quan la primera que hi vaig viure vaig trobar a faltar això. O sigui, jo recordo el primer dia que em van obrir el carrer 4 vegades en un any per fer-hi obres i jo vaig dir, escolta'm, però què ha de dir l'associació de veïns d'aquest tema? Perquè això està prohibit per llei a tot l'estat, eh? No pot ser, obre un, totes les companyies

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Un dels tres carrils, no?
2: Sí.
1: Llavors, clar, el del mig era... era aquesta cosa de com pujolista, no? Però que ja s'està com desmembrant, no? I llavors hi ha com aquesta nostàlgia que no saben d'on agafar-se. Jo crec que en aquesta cosa de la prudència per arribar al lloc...
3: És l'oasi.
1: És aquesta cosa del mig, no? Que és l'intermediari entre els camioners i els que van ràpid, no? Entre la part eficient i la part del comerç, doncs l'intermediari està al mig, no? O sigui... I aquí hi ha, bueno, hi ha diferents anàlisis de psicològics i sociològics de qui pot ser el que va per cada banda, no? Ho parla de la defensa de que s'ha de conduir pel carrer del mig.
2: Cris Puig, ets pujolista i nostàlgica.
3: I aquí distant. La que intenta posar pau sempre a les discussions ets tu.
4: Sí, intento no buscar el conflicte, però ja això està, no té res a veure amb el pujolisme.
3: Chapó, eh? Bueno, però el pujolisme entrava dintre d'aquest punt d'estar entre uns i els altres, no? I ocupant tot l'espai, si era possible.
4: Aconseguir el màxim de coses possibles. Intentant portar-se bé amb tothom, no?
5: És el peix al cova de l'AP7.
4: Mira, gran definició.
2: I, Albert, els del carril de l'esquerra, qui són?
4: Ui.
1: Clar, el llibre ho diu, o sigui, aquest, l'autor, el Felip Roda, diu, els de l'esquerra són els espanyols, els que van allò tots totalment enfollits conduint, no? Llavors, el que està al mig és el com el català botiguer, no?, que fa entre la mercaderia, els camions i els espanyols, i sí, el que ha d'estar al mig i centrar-se, no?, i anar prudent i tal. Però, clar, ara que comentava això de la P7, hi ha una cosa que no m'ha entrat al llibre i que ho estic pensant perquè últimament l'agafo bastant la P7, que és que a la P7 específicament el carril de l'esquerra és el nou carril del mig, perquè ara, sí, com que dèiem, sí, això, que els dos, el de la dreta i el del mig, estan col·lapsats,
4: totalment.
1: Llavors els del mig s'apalanquen a l'esquerra a 100 per hora, no? Llavors es crea com un doble efecte carril del mig, no?, que és la desesperació de tothom que ha d'agafar la P7, no?, que es produeix un fenomen únic, no?, a les carreteres.
2: En el llibre, Albert, hi ha el Felip Roda, que ara estàvem esmentant, també sí, hi ha l'alcalde, el Bartolí Ciment, no?
1: Sí, Bartolí Ciment i Ciment, sí.
2: Ciment. T'has passat bé fent el llibre, també t'ho vas passar bé.
1: Home, jo és que, bueno, els llibres o tu passes bé fent-los o si no, perquè els fas, perquè no hi ha quartos, o sigui, o tu passes bé o no sé per què s'han de fer els llibres.
2: I per on va Catalunya? Sí. Catalunya va pel carrer del mig?
1: Hi ha una tensió interna que, o sigui, el tema posa com molt a davant de tothom aquesta cosa que en teoria són molt assenyats, molt poders, no sé què, però... que davant del tema del carrer del mig, i jo, per exemple, que sóc una persona molt pacífica, jo a la carretera puc enfollir i tornar-me un neandertal quan em trobo... no? Llavors, hi ha com aquesta part més passional, més irracional i més arrauxada, sí, que no troba les maneres per sortir. No? I jo crec que agafem aquí com a caps de turcs els pobres que van pel carrer del mig, que moltes vegades són per qüestions de visibilitat, qüestions de gent... que no hauria de tenir el carnet i condueix, no? O sigui, hi ha coses d'aquestes...
4: No. Esmena a la totalitat amb això que acabes de dir, Albert Pijoan. Perquè grandíssims conductors que conduïm des dels 16 en moto... Glòria Serra, sí, prou, O sigui, que jo he estat la primera en dir que hi ha moltes vegades conductors que només agafen el cotxe al cap de setmana, i això es nota tant a ciutat com a carretera. Els domingueros, que no en saben, i perdoneu, això és així, llavors només l'agafen el cap de setmana perquè entre setmana van en transport públic. Cert.
3: Ella és la punqui del carril del mig.
4: Reivindico, insisteixo, el carril del mig, que està ple de boníssims conductors que no poden anar pel de la dreta perquè ho estan fent malament els de la dreta, també. Ja està.
3: Aquest tema és boníssim.
4: Escolta, Albert...
3: Hauríem d'haver començat per aquí.
5: Albert, a mi m'ha quedat clar qui va per l'esquerra, metafòricament parlant, qui va pel mig, però qui va per la dreta.
2: Ah, cert, clar.
1: Clar, per la dreta, ara mateix...
5: Amb la metàfora aquesta d'assimilació entre qui condueix per cada carril i els catalans,
1: sí, sí,
5: eh? A veure, perquè m'ho aclareix,
1: jo,
5: això.
1: No, la dreta és com un carril absolutament laboral, no?, perquè només és com... Hi ha camions, i de vegades entre el camió hi ha algun cotxe

0: per allà que jo només m'entenc que estan fent alguna mena d'estudi antropològic per a veure què se sent, estan per allà. Perquè no té sentit que van en sàndwich allà, que estan constantment a punt de morir aixafats entre camions, però es mantenen molt allà, no? Llavors, amb aquesta gent m'agradaria parlar algun dia, a veure que m'expliqui què fan.
1: La Glòria la mataràs, home.
2: Estic a punt de col·lapsar. Sembla boníssim aquest tema.
1: Però, amb els peatges... Hi havia menys problemes amb el carril del mig? És una percepció que tinc jo.
2: No, no, era quan es veia. Perquè allà sí que no hi havia l'excusa dels camions, que estic d'acord amb la Cristina, que ara mateix no tens, és un refugi.
1: Bueno, clar.
2: Però quan hi havia peatges, que no hi havia tants camions, era quan veies el del carril del mig en tot el seu esplendor, que era el que sortia per diagonal, és igual, però on sortís, ja sortia pel carril del mig i ja no es movia... fins que li venia la seva sortida d'autopista. Allà es quedava instal·lat, allà és on el veies. I és veritat que a vegades veus l'autopista buida i un cotxe plantificat allà al carril del mig.
3: O l'avances per l'esquerra i ja està.
2: És el de la Cris. És la Cris.
0: També jo posaria una excepció
3: estic
0: aquí de...
3: Estic defensant els conductors del carril del mig, que n'hi ha de molt bons. I, bueno, n'estem fent una qüestió de país, eh? Ja ho estic veient.
1: Però no, almenys una qüestió literària, també. Què dius, Albert? Que deies una excepció, has dit?
0: No, hi ha una excepció. O sigui, el carril del mig, d'aquests que es queden allà mantenint-se fidels al carril sense moure's, és diferent la casuística de dia que de nit. Perquè de nit... sigui, sí, com que està als tres carrils buits, autopista buida, n'hi ha una allà al mig, hi ha una cosa com de gaudi, de voler com posseir la carretera, que en aquests casos jo li perdono que vagi pel mig, perquè és com tens com el carrer per tu, doncs el disfrutes,
2: ell,
0: no?
2: Ell voldria anar sempre al carril de l'esquerra, però potser ni té el cotxe ni té la valentia, però quan arriba la nit diu, ara és la meva.
1: Sí.
0: Sí, llavors hi ha una mica així com de desmalenar-se una mica, no? Com
2: jo veig aquí una saga, això demana segona part, eh?
1: Sí. Clar, Albert, hi ha un perfil que no hem abordat, que és...
0: Què és?
1: Que és el conductor del carril de l'esquerra, però que...
0: Sí.
1: Avança per la dreta, els del carril del mig.
3: Aquests no puc amb ells, no puc.
0: Aquests sí que...
3: No puc amb ells. I et miro tu.
1: No sé per què m'estàs mirant a mi. És un tema de poca paciència.
2: Escolta'm una cosa, crec que el Bascal tornarà a fer aquest tema.
1: Home, però és que... Bueno, què dius, Albert, sobre aquest perfil?
0: No, aquests sí que són els únics que multaria. O sigui, els que van pel carrer del Mistal... No, però els que avancen per acabar finesses, avançant per on els d'allò sense intermitents, aquests sí que tot el pes de la llei els hauria de caure al damunt, perquè...
1: Totalment.
0: Insuportable.
1: Albert Pijoan, autor d'aquesta sàtira, d'aquesta novel·la satírica pel carril del mig, que és tot una anàlisi antropològic
2: del país.
1: Albert, moltes gràcies.
0: Molt bé.
1: Adéu.
4: I acabem el programa posant una mica de música amb aquestes cançons encadenades. Avui ens acompanya, nominat pel Xavi Rocamora, el Guillem Estadella. Guillem, què tal? Bona nit.
5: Bona nit, què tal? Marina, bueno, tot bé o què?
4: Sí, tot bé. Fem vacancetes a mitges.
5: Bueno, però també és un estiu... Bueno, també nosaltres sabem cada migdia. Fem des del xiringuito que tenim una ubicació indeterminada a Catalunya, posant els millors refregits, vull dir que bé, estem bé.
4: Però estàs moreno.
5: Sí, home, la gent que vivim a la platja, a Cunit, vull tenir una mica aquesta cosa. Vull dir que tenim una pell feta d'asfalt, bàsicament.
4: Sí, és així, és així. A veure, quina cançó ens portes?
5: Doncs mira, Santo Domingo Forever, de la Maria Jaume, que trobo que és autèntic, tamacle, eh? Vull dir, està 100%. Molt bé.
4: Tu com descobreixes aquesta cançó?
5: Doncs mira, crec que la vaig descobrir i em vaig enganxar quan va venir de convidada als Taloners, que la vam entrevistar quan traia l'àlbum aquest any, i va ser una de les cançons que més em va enamorar. Vull dir, que trobo que per mi és molt, molt d'estiu, molt de celebració, no? Lo del salacopa, tal, vull dir, crec que és motiu de celebració aquesta cançó.
4: Té algun significat especial o és això, simplement festa, estiu?
5: Sí, jo sóc poc... Vull dir, no rebusco gaire. Vull dir, a mi em sona bé, m'agrada, la
4: canto.
5: I ja
4: t'animes, eh?
5: A mi quan una cançó se m'enganxa, ja està. Vull dir, a mi se'm va enganxar.
4: Ho tenim.
5: Sí, sí, ho tenim tot.
4: I digue'm algun moment en què tu et recordis escoltant-la. O sigui, la descobreixes aquí als Taloners, tal, però algun moment en què tu després hagis dit, escolta, anem a posar-la.
5: L'he fregit molt al cotxe. Vull dir, l'he tingut sobretot els caps de setmana quan he de fer algun moviment o tal, hòstia, de posar-me-la molt al cotxe a tot drap, amb ulleres de sol i dir, buah, Això ja és estiu, saps? Sí.
4: Quan ja ha canviat l'hora, quan ja comença a fer solet...
5: Que tu et despistes, vas a una terrassa a les 5 de la tarda, t'aixeques a les 12 i dius, collons, què ha passat aquí? Pues aquesta és la màgia. Sí, aquesta és l'actitud, sí, sí.
4: I un moment en què no l'escoltaries mai, que diguis, ostres, aquí no enganxa.
5: Home, jo crec que aquesta cançó queda bé a tot arreu, excepte al lavabo. Vull dir...
4: Bona resposta, estic d'acord.
5: Sí, no? Vull dir, jo crec que queda bé, no? Mentre estic fent les meves necessitats, pues, que soni el reggaeton, saps?
4: Exacte. Així també no se sent...
5: Sí, no saps què és la merda, no? Exacte. No diferencies.
4: I acabem, a veure, aquí de la ràdio has decidit recomanar-li aquesta cançó de Maria Jaume.
5: Mònica Folquet.
4: Oh.
5: Home, és la nostra una mica tutora legal, a banda del Toni Clapés, que ens aguanta bastant, i que veiem d'alçar moltes copes. Ella està contenta, està enamorada de Hansi Flick, està contenta per haver alçat la Lliga, la Supercopa, però jo crec que hem d'alçar algun gin tònic també per vindre per aquest estiu maco.
4: I tant. Doncs moltes gràcies, Guillem. Nosaltres marxem. Gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Santo Domingo Forever de la Maria Jaume. Vull ser...

0: Actualitzada al minut.
1: Alertes d'última hora.
0: Tot el que sona a RAC 1.
1: Contingut exclusiu.
0: RAC més 1.
1: Fàcil.
0: Ràpid.
1: Còmode.
0: RAC1.cat.
2: RACU.CAT.
0: RAC1.cat. RAC 1.
3: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
4: Com? Però ja? Tant d'hora?
3: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
5: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
6: Vinga, desfilant. Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
3: Apa, adéu.
4: Hala, a cagar tot.
6: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
6: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
3: Sí.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
7: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
8: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
9: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Poll.
7: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
10: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
11: Escolta, un moment. ¿Tú también a la promo del 9C de l'estiu?
10: Hombre, tú, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
11: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
10: Vinga, remantamelo, careta de sortida i...
0: RAC 1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 29 de juliol, el dia que hem pogut parlar amb Fermín. El migcampista blaugrana ja és a la recta final de la seva recuperació. Dilluns va començar, de fet, a entrenar-se amb el grup 2 mesos després de lesionar-se i avui ha posat data al seu retorn.
2: La intenció és que arribi a jugar uns minuts al Gamper, que justament el dia 19 faig 3 mesos i si estic bé i tot va bé, podria jugar uns minuts.
1: Per tant, Fermín treballa per tornar d'aquí a 3 setmanes justes pel trofeu Joan Gamper i, si tot va bé, també podria tenir minuts en el debut oficial dels blaugrana al camp de l'Elx el 23 d'agost, en la jornada 2 de Lliga. D'aquí uns minuts sentirem la conversa sencera que hem tingut amb ell i amb la Marta Ramon, l'enviada especial de RAC1 a la sala de pretemporada del Barça a Sant Jordi's Park, on avui, per cert, s'hi ha afegit un altre jugador. Rafinha ha tornat de vacances després del Mundial i ja s'ha posat a les ordres de Hansi Flick. El brasiler avui encara no s'ha entrenat, serà doncs a partir de demà quan començarà a preparar l'inici del curs. Ara doncs falten per arribar 10 jugadors, Koundé, Gordon i els 8 campions del món amb Espanya, entre ells Joan García, a qui hem pogut escoltar avui en el seu campus i, entre d'altres coses, ha parlat del gran objectiu que es marca el Barça aquesta temporada, que és tornar a ser campió d'Europa.
3: Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
1: Sentirem què més ha dit el porter de Sallent, que com la resta d'internacionals que encara no són de vacances, s'ha de reincorporar el dia 12 d'agost. I encara en clau Barça, avui hi ha hagut reunió de la Junta Directiva, presidida per Rafa Juste, perquè Joan Laporta, com sabeu, encara recupera de l'arrítmia. I entre els acords que surten d'aquesta Junta destaca la disputa de 2 partits amistosos. Un del primer equip masculí, a Tànger, serà contra un equip del Marroc, i l'altre de l'equip femení, que jugarà al camp del Manchester City. Tots 2 partits es jugaran el 15 d'agost i, d'altra banda, també s'ha ratificat la reestructuració del futbol, s'unifica l'àrea del Barça Atlètic amb la del primer equip i Deco en serà el màxim responsable com a director esportiu.

0: Més enllà del Barça, també a Anglaterra, som en els minuts finals de l'amistós que juga l'Espanyol al camp del Burnley, equip que comparteix propietat amb el club blanquiblau, i a falta de molt pocs minuts, de fet a falta de 5 minuts perquè acabi el partit, hi ha empat a 2. Acaba de marcar ara mateix l'equip blanquiblau, perdia per 2-1, però acaba de fer l'igualada. N'estarem lògicament pendents durant el Tu diràs, i d'aquí una estona també sentirem protagonistes un cop acabi aquest partit. És el quart amistós de la pretemporada blanquiblau, i els que ja han acabat són els partits de preparació dels dos catalans de la segona divisió. Un ho ha fet fa tot just uns minuts. El Sabadell Manresa. Anem cap al complex de Sant Oleguer, on s'ha jugat el partit. Miquel Pasqual, bona nit.
1: Bona nit, sí, victòria solvent del Sabadell contra el Manresa de segona federació, tot i que el resultat final ha estat més curt, de 2-1, en el que ha estat la seva estrena davant l'afició de la pretemporada. Com que la nova Creu Alta està en obres, ho ha fet, com deies, en el complex de Sant Oleguer, que s'ha quedat molt petit per viure el que ha estat la primera victòria de la pretemporada dels seus en el seu tercer amistós. Això sí, ha costat força que es desencallés el partit, tot i el domini plàcid dels de Ferran Costa, en gran part perquè han enviat més pilotes al pal, 4, que els dos gols que han fet. El primer no ha arribat fins al minut 60, gràcies a Escudero, i 5 minuts després Miguelete ha forçat un penal i ell mateix l'ha transformat en el 2-0 i ja han l'afegit. Els manresans han fet el 2-1 final en una de les seves poques ocasions, així que els arreclinats obren amb victòria una setmana tapellida, ja que divendres tornen a Sant Oleguer per enfrontar-se l'Inter Escaldes Andorra, i el dissabte juguen contra l'Andorra al Car de Sant Cugat. L'única mala notícia ha estat que Alain Rivero s'ha retirat lesionat i s'uneix a les baixes de López Pinto i Kaiser. Veurem si arriben a l'inici de Lliga. Per la seva banda, en el tram final s'ha estrenat Pipa, el penúltim fitxatge, ja que l'últim s'ha anunciat hores abans del partit, tot i que en aquest cas ha significat el retorn d'un dels herois de l'ascens, l'atacant Xavi Moreno, autor de l'últim gol de la passada temporada, el que va firmar el definitiu 4-0 en la final del playoff contra el Zamora. Va disputar el tram final de temporada com ha cedit pel Valladolid, i ara torna en propietat amb contracte fins al 2029. I a més, també s'ha anunciat que la final de la Copa Catalunya entre el propi Sabadell i el Barça Atlètic es disputarà la nova Creu Alta el 12 de setembre, així que dia carregat de notícies a Sabadell.
0: I tant, després tornem cap allà per sentir algun dels protagonistes. Per tant, fins ara, Miquel.
1: Fins ara.
0: I just abans de començar aquest partit, el Girona també ha jugat el seu. De fet, ha rebut el Castelló a la seva ciutat esportiva. Ha seguit el partit el Joan Ferrer. Joan, bona nit.
2: Bona nit, Xavi. Empat a 3 entre el Girona i el Castelló en el que ha estat el quart partit amistós de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez, el primer contra un rival de la seva nova categoria, la segona divisió. Els autors dels gols locals han estat Brian Hill i Bennett per partida doble, que ha tingut minuts a la segona meitat. Després donem més detalls i sentim algun dels protagonistes d'aquest empat del Girona abans de veure's les cares amb l'Arsenal aquest dissabte a Montilivi.
0: Perfecte, gràcies, Joan. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Això són els partits, o aquests són els partits de Girona i de Sabadell, un amb victòria, l'altre amb empat, encara en marxa el de l'Espanyol, amb aquest mateix resultat que ara us comentàvem, d'empat a 2 al camp del Burnley, per tant, últims 2 minuts abans d'arribar al 90, i igualada entre dos clubs germans. Ja sabeu que comparteixen la propietat d'aquest conglomerat d'empreses que presideix Alan Pace. De la resta d'amistosos d'avui, doncs ara el repassem. Pau Bonastre, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Què destaquem?
3: Doncs mira, comencem pel duel entre l'Atlètic de Madrid i el Getafe, que ha acabat amb victòria dels matalassers, 4-1, per cert, en doblet de Lookman. També s'ha jugat un Racing de Santander 0, Atlètic Club de Bilbao 3, també una altra golejada, en aquest cas del Betis, 4-0 contra l'Olympique de Lió. S'ha acabat també el Deportivo de la Coruña 1, Lugo 0, atenció, debut i gol de Aubameyang, un bon gol, per cert, se l'ha llançat llarg a l'espai i ha picat la pilota davant la sortida del porter del Lugo, i a punt d'acabar el partit entre l'Ipswich Town i l'Osasuna, amb victòria 1-2 pels navarresos. I el Villarreal també està jugant un triangular, ha guanyat 0-3 contra l'Ula Saudita, i ara està jugant contra el Cómoda Ses, que està perdent 1-0 a la mitja hora de joc.
0: La Como Cup es diu, aquest triangular.
3: ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Això mateix. Doncs pendents del Villarreal, ni que sigui, ja que ha començat a les 10 de la nit i que som en aquesta primera part, també hi tindrem un ull posat en el que pugui fer el conjunt castellonenc. I parlant d'amistosos, el Madrid ha anunciat avui l'últim partit de preparació de la nova temporada. El jugarà contra el Schalke 04, serà diumenge 16 d'agost. Per tant, coincidint amb dates de la primera jornada de Lliga, que ni Madrid ni tampoc Barça, entre d'altres, podran jugar encara per allò de que tenen mundialistes encara recuperant-se. Ho ha anunciat avui el Madrid, que també hem sabut, han tornat dos dels seus mundialistes, Endrick i Rüdiger.

I fora del futbol, en bàsquet, ja tenim el calendari de l'Eurolliga de la temporada 2026-2027 amb el mateix format de l'última edició, és a dir, la fase regular amb 20 equips, després un play-off de quarts de final i la Final Four, que, això sí, encara no té seu. El Barça debutarà al Palau contra l'Anadolu Efes de Pablo Lasso i el retrobarà ben d'hora amb Xavi Pascual, perquè els blaugrana visitaran el Dubai Bàsquet a la segona jornada, un Xavi Pascual que no tornarà al Palau fins al 29 de gener, i pel que fa als clàssics, el primer serà el 3 de desembre a Madrid, el de la segona volta es jugarà al Palau el 5 de març. Això a l'Eurolliga, i a l'Eurocup també hem sabut el calendari del Kitsanas Manresa, que debutarà a la pista del PAOK de Salònica Grec el 30 de setembre i acabarà la primera fase a Mònaco el 13 de gener. L'estrena el 9 Congost serà el 7 d'octubre contra l'Ulm d'Alemanya. Ho ampliarem cap al final del Tudiràs, que ara comencem. Abans, però, una petita pausa, molt curta, i de seguida obrim tertúlia amb el Francesc Latorre i l'Àlex Dalmas.

U. Tots som... Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: 5 minuts i seran 3 quarts d'11 de la nit. El que us deia, obrim ja tertúlia. Tenim aquí els tertulians d'avui dimecres. Francesc Latorre, com estàs?
1: Què tal? Molt bé, bona nit. Tot bé, tot bé.
0: Bé, sí. Ganes que arribi divendres ja per veure el primer partit del Barça?
1: Clar, perquè el primer va ser a porta tancada, hem sabut cosetes, però ganes de veure'ls ja en obert, el partit sencer, i veure sobretot aquestes noves perles que pugen de la Masia, que és un dels grans atractius d'aquesta pretemporada sense tant jugadors mundialistes.
0: Ahir ho dèiem, a més, un rival interessant, és a dir, és una segona divisió, però és una segona divisió anglesa, per tant, ja hi ha un nivell a la Championship, i a més, és un dels equips que va estar lluitant fins l'últim moment la temporada passada per intentar colar-se entre els que disputaven el playoff d'ascens. Finalment no va ser possible, es van quedar a mitja taula, una mica mitja taula alta, però mitja taula d'aquesta Championship. Veurem com és aquest partit, i veurem aquests nous talents blaugranes que han de buscar la seva oportunitat, i és un bon moment per buscar-la, tenint en compte també com tenim el mercat, ja en parlarem. Àlex Almàs, bona nit.
2: Bona nit, què tal?
0: També tens ganes, no?
2: I tant, moltes ganes per tot el que dèieu. També tinc ganes de veure, serà el primer partit que veiem a Adeyemi, on l'utilitzarà Flick, diverses coses, i després, sobretot, posar... Jo els nous talents, diguéssim, els tinc més vist, perquè he tingut la sort d'anar seguint el juvenil A, i tant a la Copa de Campions, a la Copa del Rei, com a Divisió d'Honor, però sí que és veritat que jo crec que hi ha dos punts cardinals molt importants. Un és la posició del nou, perquè no ens oblidem, a dia d'avui el Barça no té nou.
0: No.
2: I, bueno, té Ferran, sí. Però Ferran ja sabem la situació. Per tant, a veure qui utilitza aquí, Hamza, etc. I l'altra és la posició de mig centre defensiu, diguéssim, la de mig centre, perquè amb la situació de De Jong, si acaba sortint Casador, aquí els joves que pugen aquí, i parlo de Tomi Marquès, Brian Farinyes, etc., tenen una oportunitat. Per tant, jo crec que hi ha moltes coses a veure.
0: Doncs ara en parlarem d'aquesta posició del nou de cara a divendres també, perquè és un dels punts interessants a veure com resol, de moment, i amb els jugadors que té, aplica aquesta situació. Marta Ramon, bona nit.
3: Bona nit.
0: L'enviada especial de RAC1 a aquesta pretemporada del Barça per terres angleses. Avui, a més, tenim un fantàstic regal, oi, Marta, que es poder parlar amb un d'aquests jugadors, que és Fermín.
3: Sí, la veritat és que ens ha atès molt bé els micròfons de RAC1, conversa molt interessant amb Fermín, que ens ha atès després de l'entrenament, després d'intensificar ja la feina amb el grup, en la posada a punt de Fermín després de lesionar-se desafortunadament en el penúltim partit de Lliga contra el Betis a casa i perdre's el Mundial. Ara ja veu la llum al final del túnel i amb ganes ja de reaparèixer amb l'equip en el tram final ja de recuperar-se de la lesió.
0: De seguida sentirem aquesta conversa que hem tingut amb Fermín en aquesta pretemporada blaugrana a Sant Jordi's Park, que, per cert, pretemporada que avui ha tingut un afegitó en forma de jugador, però és que també esteu esperant que arribi, si no ha arribat ja, el vicepresident Juste.
3: Acaba d'arribar ja l'hem pogut saludar, el vicepresident Rafael Juste acaba d'arribar ja a l'hotel de les instal·lacions de Sant Jordi's Park, ha entrat sense fer declaracions, sí que ens ha saludat breument, Rafael Juste, que és ara mateix el màxim representant a nivell institucional del Barça aquí a Anglaterra, perquè el president Laporta encara continua hospitalitzat, recuperant-se de l'arrítmia. Ja dèiem ahir que estava descartat que viatgés, perquè ha de continuar encara hospitalitzat, encara sense l'alta, i per tant Rafael Juste portant el timó de l'expedició del Barça ja en aquestes instal·lacions de Sant Jordi's Park. Ara descansarà, el seu vol ha tingut una mica de retard, feia estona que hauria d'haver arribat ja Rafael Juste, i no ha estat l'únic, diguem, nouvingut aquí a l'expedició del Barça, perquè al migdia ha arribat Rafinha, que ja es posarà a treballar sota les ordres de Hansi Flick. Avui encara no ha pogut estar amb els companys, ha arribat després de l'entrenament, i també caldrà veure de quina manera, doncs, es va introduint en les rutines del grup, tenint en compte que va acabar el Mundial en Brasil amb problemes físics.
0: Avui, únic entrenament, no? Havia de ser dues sessions, finalment ha estat una.
3: Avui només ha estat una sessió, la del matí, a porta tancada, la tarda lliure, i demà tindrem entrenament, aquest sí, amb els 15 primers minuts oberts a la premsa, perquè és dia de prèvia de partit, i demà podrem veure en detallets en aquesta sessió matinal. N'hi haurà una altra a la tarda, aquesta sí, a porta tancada.
0: Doncs, lògicament, demà explicarem el que doni de si aquesta prèvia del primer partit han obert d'aquest primer amistós com a tal, el Barça, els altres, o l'altre, perdó, se l'ha pres com un entrenament pur i dur, el que va fer contra l'Europa divendres de la setmana passada. Per tant, aquest de divendres sí que serà el primer partit, ara ho dèiem, i amb moltes ganes, jo també, de veure, començar a veure una mica aquest Barça desmembrat, perquè falten fins a 10 jugadors encara per arribar, i els que hi són no podran jugar tots, el mateix Fermín és un d'ells, però és que Rafinha acaba d'aterrar, com qui diu, i per tant tampoc no tindrà minuts, o hem de suposar que no en tindrà. És a dir, hi ha uns quants casos de jugadors que encara no veurem aquest divendres, però sí, hi ha Adeyemi, és a dir, cosetes per veure contra el Birmingham n'hi haurà, i n'estarem pendents, i de fet les explicarem en directe amb el Jaume Molló i companyia a partir de 8:45 aquest partit. Ens hi posarem una mica abans, com sempre, aquí a RAC1. Parlaves de Juste, que ara mateix és el màxim representant del Barça a nivell institucional, perquè tenim a Joan Laporta encara convalescent d'aquesta arrítmia, però és que també ho ha estat avui, el màxim representant durant la junta directiva, Marta.
3: Sí, una reunió de junta important, perquè s'ha arribat a uns quants acords que hem de destacar. Finalment no hi haurà assemblea extraordinària per votar l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs i els acords comercials amb els Emirats, i s'unificarà tot amb l'ordinària, que normalment es fa a l'octubre per aprovar el tancament de l'exercici i el nou pressupost, i es buscarà una data al mes de setembre, ha explicat el club en un comunicat, per fer-ho tot intentant que coincideixi en dia de partit. Hem estat mirant el calendari i això és una mica complicat, o sigui que no hauríem de descartar que s'acabés fent a l'octubre igualment, però en tot cas tot unificat, no fent dues assemblees per separat, que era la idea que planava a l'inici de l'estiu. La junta directiva, també ho hem de remarcar, està ultimant un amistós del masculí a Tànger el 15 d'agost davant d'un equip local del Marroc. Un amistós que significarà que reportarà uns 4,5 milions d'euros per les arques del club. I també un altre amistós del femení, també el 15 d'agost, en aquest cas davant el Manchester City. Pel que fa al femení, també la junta ha estat informada de la incorporació d'una nova jugadora que es concretarà de manera imminent, per tant haurem d'estar atents, i això també és important, és rellevant, s'ha ratificat la reestructuració del futbol amb Deco guanyant més pes com a director esportiu, perquè s'unificarà l'àrea del Barça Atlètic, totes les carpetes del Barça Atlètic, amb l'àrea del primer equip, totes les carpetes del primer equip, per tant Deco controlant-ho absolutament tot.
0: Aquesta jugadora que deia la Marta és Caroline, de la qual hem anat parlant també aquests últims dies, que encara faltava detallets, doncs bé, la mateixa junta ja ho dona per fet, la jugadora del Manchester City. Clar, si veus que el Barça jugarà contra el Manchester City a més el 15 d'agost, aquesta amistosa a terres angleses, doncs vas lligant casos.
3: Ja quadra tot,
0: exacte,
3: diguem que ja quadra tot, no cal tant misteri.
0: I forma part d'aquest tracte que encara estan acabant de segellar. Vaja, és una suposició, però sembla que pot anar per aquí la història. Doncs aquestes són a grans trets les coses que han passat avui en clau Barça, tant a Anglaterra com a Barcelona, amb aquesta reunió de la Junta, i jo crec que és el moment, no?, de sentir una mica que ha dit Fermín avui. En aquesta estada per temporada, sí, Marta?
3: Som-hi, va. Som-hi. Sí.
0: Anem a recuperar aquesta conversa que hem tingut amb l'andalús avui, tot just abans de dinar. Estava a punt de dinar i se'l veia bé, és a dir, no tenia tanta gana, vull dir que ha contestat bé i sense problemes. Per tant, això és el que ha donat de si aquesta conversa que hem tingut amb ell. Fermín, bona nit, com estàs?
4: Hola, bona nit, què tal? Bé, i tu?
0: Bé, home, començo per la més important. Com va aquesta lesió? Com et trobes? Fa un parell de dies ja que treballes amb la resta del grup. Com estàs?
4: Bé, estic molt bé. La veritat que tenia moltes ganes de tornar amb l'equip i a poc a poc estic entrant en la dinàmica i molt content.
0: Un pensa en quan tornarà a veure Fermín jugar el 23 d'agost al Camp de l'Ells, podria ser?
4: Sí, bueno, la intenció és que arribi a jugar uns minuts al Gamper, que justament el dia 19 faig 3 mesos i si estic bé i tot va bé, podria jugar uns minuts.
0: Una lesió inoportuna, aquesta que has tingut. No m'hi aturaré gaire, en parlar de com de difícil haurà estat aquest estiu per tu. Segur que ho ha estat, evidentment, perdre's un Mundial ho ha de ser. Però sí que m'interessa saber com ho has superat, si t'ha ajudat algú a passar aquest mal tràngol.
4: Bueno, han sigut moments difícils. Ha sigut un estiu complicat per mi, però bueno, he estat amb la meva família, els meus amics, la meva parella, i m'ha ajudat a tirar cap endavant i res, ja ha passat i ara estic concentrat en la nova temporada.
3: Com ho has viscut això des de la llunyania, sobretot, i Com creus que pot afectar el fet d'haver guanyat el Mundial amb tanta participació de companys que coneixes bé, també per donar un impuls al Barça i alhora també per mantenir la fam de guanyar a l'equip?
4: Bueno, creo que lo primer, estic molt content sobretot pels companys del Barça que l'han guanyat, que crec que també s'ho mereixien, igual que tota la selecció. I ara, doncs, jo crec que no es realçaran. Tothom vol guanyar més i encara que hagin guanyat un Mundial vindran amb les mateixes ganes, amb la mateixa il·lusió d'una nova temporada que sabem que serà molt complicada i crec que tots tornaran molta il·lusió i moltes ganes de seguir guanyant.
3: I creus que et pot costar una mica tornar a arrencar la Lliga, els partits, el dia a dia després d'aquesta experiència, o creus que serà una cosa ràpida pel que hagis pogut parlar amb ells?
4: Jo crec que serà ràpida. Pot ser que arribi una miqueta cansats perquè han estat 52 dies i si no ho dic malament, però crec que si han pogut descansar arribaran bé, com t'he dit, amb ganes d'estar amb nosaltres i de seguir guanyant.
3: Us hem estat veient aquests dies treballar moltíssim aquí, l'estona que hem pogut observar, i hem vist que hi han hagut canvis a l'estaf. Per exemple, teniu un nou preparador físic, Benjamin Kugel, hem vist que us fot molta canya. Com esteu encaixant aquesta arribada? Us fot tanta canya com sembla des de fora?
4: Una mica, la veritat que estem treballant molt bé amb l'estaf, amb el Benjamin que ha vingut nou, i crec que estem fent un gran treball i ens estem preparant per una temporada que va ser llarga i complicada.
3: Calia aquest canvi per millorar físicament?
4: Bueno, això ja no ho sé, no, la veritat no puc dir si ho necessitaven o no. Crec que si el club ho ha fet és per una bona causa, per ajudar-nos, i crec que ara estem treballant molt bé i estic molt content del treball.
3: Mm-hmm. A tu et va canviar, podríem dir, la vida un estiu, el del 2023, la gira pels Estats Units, i érem allà en aquell clàssic, amb aquell golaç. Per tu segurament és molt, molt fàcil, quan parles amb tots els joves que teniu aquí a St. George's Park, a l'hora de transmetre la importància que pot tenir un estiu, no? per explotar, per impressionar l'entrenador. Com els estàs veient i quin consell estàs transmetent, basant-te també en la teva pròpia experiència, Fermín?
4: Bueno, crec que els nois que venen de la Masia són jugadors molt bons, que veus que tenen un talent diferent, que venen amb moltes ganes, com jo el 2023 de fer-ho bé, de destacar, de fer-se un lloc, i crec que això és molt important. Jo, des de la meva experiència, doncs, intento que treballin al màxim, que ho donin tot, perquè en qualsevol moment pot estar l'oportunitat allà i tens que estar preparat per aprofitar-la.
3: I qui t'està impressionant més? Hi ha algú que diguis, ostres, aquest tio jo no el tenia controlat i m'està flipant?
4: Bueno, la veritat és que no m'agrada dir noms, però són tots molt bons, però diria que m'agrada molt Arebrima, que és molt jove i té molta potència, molta habilitat, i un altre que m'agrada molt també és l'Orient, Orient Goren, i crec que, bueno, com tots, podria dir molts noms, però aquests dos m'han impressionat una mica perquè no els coneixia.
3: I també has conegut almenys una de les incorporacions, Adeyemi, que ja el teniu entre vosaltres. Com s'està adaptant? Com l'esteu veient? I per la comprensió del joc que té, si creus que tindrà una adaptació ràpida amb vosaltres?
4: Jo crec que sí. Els 3-4 entrenaments que l'he vist, la veritat que s'està adaptant molt bé, està treballant molt bé amb els companys, i crec que té unes condicions molt bones pel nostre lloc, que segur que ho farà molt bé i això esperem que ens ajudi molt al llarg de la temporada.
5: Ara parlàvem, Fermín, d'aquest Mundial aconseguit, però és que és un Mundial que se suma a les Lligues, la Copa del Rei, la Supercopa d'Espanya. Sou superjoves, sou una generació de futbolistes superjove que esteu arribant a l'èxit molt més d'hora del que segurament és habitual. Això pot fer que perdeu un punt de gana, que és el que pot pensar a molta gent? Diu, ostres, si ho han guanyat tot tan d'hora, què passarà després?
4: Bueno, no hauria de ser així. La veritat que, com has dit, som molt joves i ens queda molta carrera i crec que si ens relaxem, doncs tirarem tot per la borda. Crec que hem de seguir guanyant amb les mateixes ganes que al principi i bueno, crec que tots estem en la mateixa sintonia i intentarem seguir tenint aquest sentiment de exigència i d'ambició.
5: I si no, hi ha Flick, no? Per acabar de
4: sí,
5: per dir-ho, escolta, vau anar per aquí.
4: No es deixarà.
5: Això mateix. Hi ha hagut conversa, ja? Hi ha hagut xerrada? O potser espera a que estigueu tot el grup junt, ja?
4: Bueno, no hi ha hagut xerrades, però més dels temes tàctics de l'entrenament i no d'aquestes coses. Però bueno, crec que això tots els jugadors ho saben, que al final estem al Barça i hem de seguir guanyant encara més títols i encara fer-lo millor encara, perquè crec que tenim molt marge de millora perquè som molt joves. I bueno, crec que tothom ho farà així i hem de seguir en aquesta dinàmica.
5: Ara la Marta et recordava aquell estiu de fa 3 anys quan irrompeixes en aquella pretemporada i de fet et quedes com a fixa ja al primer equip. Han passat 3 anys, però és que ets un dels migcampistes més codiciats, més ben valorats del món, amb només 3 anys.
4: Sí, la veritat que estic molt content per tot el que m'ha passat aquests 3 anys. Crec que aquest any he donat un pas endavant, he tingut més continuïtat i he pogut fer molts gols, moltes assistències, he pogut ajudar molt a l'equip també, i estic molt content, però això ja ha passat i estic molt enfocat en la nova temporada i espero fer-lo igual o millor que l'anterior.
5: Tu has dit, l'any passat és el definitiu, no? L'afiançar-te com a grandíssim jugador del Barça. Et parlava abans de Flick, et preguntava per Flick i les seves converses. Amb tu ha parlat ja? T'ha dit el que vol de tu, el que demana de tu de cara a la temporada que ve?
4: Pots repetir que...
5: No, sí, et preguntava si Flick, que evidentment la xerrada important potser no l'ha feta, però amb tu ha parlat del que et demana de cara a la temporada que ve?
4: Bueno, no, però crec que ja ho tinc molt assimilat. Crec que me demana el mateix que la temporada anterior. Crec que li agrada molt que, doncs, que no perdi pelotes, que sigui intens la pressió, que arribi a segona línia, que faci moltes desmarcades, pressió tras pèrdua, al final el que vaig fer la temporada passada, i crec que he de seguir aquesta dinàmica i seguir millorant.
5: Aquest estiu hem tingut la sort de parlar amb uns quants companys teus dels que han jugat al Mundial amb la selecció espanyola i escolta'm, a la pregunta de qui voldries que vingués aquest estiu, i no t'ho dic amb broma, tothom deia Julián Álvarez. A tu també t'agradaria que vingués Julián?
4: Sí, òbviament, crec que és un jugador molt bo i ens podria ajudar molt, però crec que això no depèn de mi ni dels meus companys, són coses que ha de fer el club i segur que trobaran la millor decisió, però nosaltres també estaríem contents, òbviament, que un jugador com el Julián estigués al nostre equip.
5: També et dic que l'altre que deien era Oyarzábal.
4: També, que jo també el conec.
3: Que vinguin tots.
4: Sí, no, al final el Barça tenen que estar los mejores y tanto Julián como el Miquel són molt bons jugadors. El Miquel el coneix una miqueta més perquè ha jugat amb ell a la selecció. I bueno, això són coses del club que crec que faran el millor treball possible i intentaran traer els millors jugadors possibles, segur.
5: Per cert, el que sí que ja és un fet és Anthony Gordon. Què et sembla l'arribada de l'anglès?
4: Bueno, ens van enfrentar dos cops, crec, a la Champions,
5: sí.
4: I és un jugador molt bo, crec que té unes condicions molt ràpid, té gol, s'associa molt bé, al Mundial crec que també ho ha fet molt bé, i segur que, igual que la Yemi, ens ajudarà molt aquesta temporada i estem molt contents per l'arribada també.
5: Deixa'm preguntar-te, ja que parlem de reforços, del Madrid. Comença a haver-hi, ja ho he vist, entre els culers, entre l'afició, comença a haver-hi aquell respecte que en algun punt de la pretemporada apareix sovint. Va fitxant el Madrid i ara ja estem en aquell punt. Com preveus o què n'esperes aquesta temporada amb el Madrid reforçat i l'equilibri de forces, si és que el veus així?
4: No, sí, ja estem veient que s'estan reforçant molt, però crec que nosaltres també tenim molt bon equip i ens hem reforçat molt bé i seguirem reforçant-nos, i crec que hem de centrar nosaltres mateixos, que l'any passat també vam aconseguir dos lligues consecutives i aquest any serà molt difícil aconseguir la tercera, però perquè hem posat el nivell molt alt i si ens centrem en el nostre treball i fem la nostra feina, segur que arribaran els èxits i ens tenen que donar igual el que facin els altres equips.
3: Parlant d'èxits, el gran objectiu és, sens dubte, la Champions, ho ha verbalitzat el míster. Què et fa pensar que aquesta temporada sí que pot ser la bona i que podeu guanyar aquesta Champions?
4: Bueno, és que crec que venim de dos anys molt bo també a la Champions, que hem quedat a l'espineta a un pas o dos passos, i bueno, crec que tenim molt bon equip, crec que si fem el nostre treball i som regulars a la Lliga, a la Champions, totes les competicions, podem guanyar totes les competicions, i òbviament seria una alegria molt gran donar la sexta pels culers, que ho esperen tant com nosaltres.
5: Sí, senyor. Fermín, ha estat un plaer, de veritat, poder tenir aquests minuts amb tu. Celebrem que estiguis bé, que ja comencis a veure la llum al final del túnel. Per cert, us ha arribat, suposo, la notícia de Joan Laporta. No sé si heu pogut parlar amb ell o no.
4: No he pogut parlar. Ho he vist amb el seu Instagram. I m'alegro que estigui bé, que només hagi sigut un susto, i estem contents de que estigui millor.
5: Perfecte. Fermín, una abraçada, gràcies i molta sort.
4: Gràcies, una abraçada.
3: Molta sort, Fermín, que vagi gràcies. Molt bé.

0: Doncs aquesta és la conversa que hem tingut amb un jugador que fa 3 anys ningú s'hagués imaginat, segurament ni ell mateix, que avui en dia estaríem parlant del monstre en què s'ha convertit. Un jugador que ara mateix està valorat com un dels millors migcampistes del món i perquè s'ho ha guanyat. I tot i les lesions, perquè jo voldria haver vist, m'encantaria haver vist aquest Mundial a Berlín, perquè jo crec que hauria estat, si no un dels fixes, que jo crec que sí, se li hagués costat bastant.
1: Sí, entrevista molt interessant i d'entrada felicitar-lo des d'aquí per fer-la tot en català, tot i que es demostra que no està còmode del tot, no? Però per fer l'esforç. Després, molt d'acord, jo tinc la sensació de que Fermín és un jugador d'aquests que està creixent dia a dia, temporada a temporada o mes a mes, i que hagués arribat a aquest Mundial fantàstic. De fet, jo escoltava l'entrevista i quan li comentàveu el tema d'aquella pretemporada, jo diria d'aquella jugada, no? Aquella jugada, aquell gol, aquell xut amb la cama esquerra que li canvia la vida, reflexioni, i penso que ara mateix el Barça, des del meu punt de vista, té 2 dels 10 millors mitjapuntes del món, que és Fermín i és Dani Olmo, i que un dels reptes de Flick per aquesta temporada serà utilitzar-los a tots dos, no? Perquè fins ara moltes vegades ha estat o Fermín o Olmo. Jo no sé si ha arribat al punt on Fermín és titularíssim i Olmo, si Flick o el Barça o el propi jugador aconsegueix tenir aquest nivell excels que moltes vegades el veiem, ha de ser titular. Per tant, el Barça en aquesta posició està més que cobert, està doblement cobert, i Fermín ha de tornar a ser important com ho ha de ser Olmo, i per tant Flick aquí també haurà de moure fitxa.
2: Ha dit Fermín que ha estat un estiu complicadíssim per ell. No vull pensar, ja sé que ha felicitat els companys de selecció i a l'equip, perquè està molt content d'haver vist com Espanya guanyava el Mundial, però aquella sensació d'haver de seure davant del sofà o davant de la tele i veure que els teus companys juguen i tu no, per una lesió que no és muscular, que no és, s'ha trencat un osset del dit del peu, no? Doncs la ràbia, la impotència, la desesperació, no? Si hi ha un jugador que té ganes que això comenci, que comenci altra vegada l'activitat de club, diguéssim, és ell. A més, una lesió que va arribar en el millor moment de la seva curta carrera, perquè és que estava a un nivell excels, amb molts gols, com ell deia, amb moltes assistències. Tant de bo, ara, estic d'acord, Fermín titular, si tenim la versió Olmo que hem vist al Mundial, debat difícil, però estem en el futbol dels 16 jugadors, hi ha 5 canvis, per tant el Barça, si el té els dos al millor nivell, té una benedicció.
0: No, és la millor notícia que pot tenir Flick en aquesta situació, en aquesta posició concreta. Clar, però alhora com poden jugar? És a dir, com els fa jugar alhora? Tenint en compte el que has fitxat, també, perquè no és la temporada passada, ja. Sí. És que és una temporada en què has fitxat molta pólvora dalt.
1: Sí, és difícil. A veure, primer de tot, el que diu el Francesc té tota la raó, que moltes vegades donem molta importància als 11 que surten i acaben sent més importants els que entren a la segona part que no a l'altra. Com poden conviure en el mateix 11? Jo em venen al cap 3 fórmules. Una, que és Fermín tirat a banda esquerra, o banda dreta, però més a banda esquerra, com el vam veure la temporada passada, i Olmo de mitja punt de pur. És veritat que aquest any el Barça tindrà més efectius, perquè torna Rafinha, hi ha Gordon, fins i tot a Dejan hi pot caure per aquí, a veure què passa Ferran. L'altra és Olmo jugant de nou, o de fals nou.
0: Aquesta.
1: Aquesta
0: és la clau.
1: Clar, aquí hi ha menys efectius, no? Per tant, és una carta que té Flick. I una altra és jugant, que també la vam veure la temporada passada, crec jo, quan el Barça coincideix totes aquelles baixes al mig del camp, que els veiem els dos d'interiors, és a dir, els dos amb un mig al camp en triangle i que tots dos juguen d'interiors. Bé, veurem, però són dos futbolistes d'altíssim potencial i si el Barça queda coix per dalt, un dels dos els pots utilitzar.
0: El que és evident és que la projecció de Fermín no és la d'Olmo al Barça, et parlo ara mateix en termes Barça. La projecció de Fermín és que és exponencial. Aquest home comença fa 3 anys, allò va posant un peu, d'acord, i ja hi som, no marxo, a l'estiu següent aquí em quedo, ja posa els dos peus fins al punt que l'estiu passat li comencen a arribar els cants de sirena d'Anglaterra, aquella oferta del Chelsea famosa, ell finalment es queda, però aquest any ha explotat del tot, amb unes xifres brutals, tenint en compte la joventut i la participació de Fermín en aquest equip. Pau, hem mirat números de l'andalús, i clar, són números, ostres, d'allò més rodonets, eh?
3: Sí, de fet, és la temporada, aquesta última, que més minuts ha disputat i amb diferència. 48 partits en total ha participat el futbolista del Campillo, 34 dels quals com a titular, uns 3.000 minuts, de fet, 1.000 més que la temporada anterior, per dimensionar l'augment de protagonisme que ha tingut en aquesta última temporada. Si ho desgranem per partit jugat, són 30 a la Lliga, 11 a la Champions, 5 a la Copa del Rei i 2 a la Supercopa d'Espanya, a més, participant en partits de titular finals importants o partits importants com la final de la Supercopa, el clàssic de la segona volta de Lliga contra el Madrid. Ha marcat 13 gols aquesta última temporada, 6 a la Lliga, 6 a la Champions i 1 a la Supercopa, i va repartir 17 assistències pel que fa a gols. Recordem, per exemple, el hat-trick contra l'Olympiacos a la Champions. Es va lesionar el 17 de maig contra el Betis, al tram final de temporada. Fins llavors, a nivell físic, havia tingut una temporada prou bona, sense gaires entrebancs, tot i que sí que va haver una lesió muscular més o menys important que li va fer perdre 4 partits entre setembre i octubre, que fins a la lesió del mes de maig havia estat segurament l'obstacle físic més rellevant que ha tingut al llarg del curs.
0: Clar, són xifres brutals d'un jugador que no sempre ha estat titular, sinó que moltes vegades entrava a la segona, però que a més de tot el que té Fermín, encara té una altra cosa més, i és el xut. És aquell jugador que en segons quines defenses, en segons quines situacions de partit, ell t'ho pot desencallar, i ho hem vist, eh? Li hem vist fer durant unes quantes vegades.
2: I al marge de les estadístiques que acaba de repassar el Pau, que són els gols, les assistències, d'aquesta capacitat de xutar fora de l'àrea, Fermín té una altra cosa que tenen pocs jugadors, que és aquesta capacitat de fer el que li demana l'entrenador durant tota l'estona. A Fermín, ho deia a l'entrevista, Flick li demana pressió. Jugui 60 minuts, si és titular, on jugui 30, si surt com a revulsiu, substituint, per exemple, Dani Olmo, el cas que posàvem abans. Fermín t'assegura pressió, 30, mitja hora o 60 minuts, segur. No escatima ni un esforç en aquest sentit. És dels jugadors que ho fa ell, ho fa Fermín, ho fa Lamine, volia dir, i pocs més, de que quan s'ha d'aixecar els braços perquè el públic perquè t'animi, perquè l'equip sent aquesta necessitat, ell ho fa. Té aquest, potser encara és massa jove, potser encara és massa aviat, però té aquesta fusta de líder.
0: Sí, sí.
2: El camp, que Flick ha reclamat en més d'una roda de premsa, compareixença davant dels mitjans, a dir, ens falten alguns jugadors que fotin un cop de puny sobre la taula mentre el partit està en marxa per dir, nois, que ens estem adormint, o nois, anem a pressionar, o nois, tirem-nos una mica enrere, no? Aquests líders al camp, i Fermín pot ser-ho.
0: I té aquesta bona comunió amb el públic, d'altra banda, que és evident, que té aquest bon feeling, aquest carisma, si voleu dir-lo d'una altra manera, que altres jugadors no tenen. I una altra cosa, Marta, mira, aquí sí que és un avantatge per ell, que el fet de no anar al Mundial, això fa que estigui d'inici amb la pretemporada, i per tant, de cara a l'inici de la temporada oficial, doncs un pas per endavant potser sí que va en la lluita per aquesta posició, no?
4: Clar, això és una bona notícia, perquè sobretot haurà estat treballant intensament només pensant en el Barça. És veritat que tot just aquesta setmana està començant a agafar rodatge deixant enrere la lesió, però jo quan ens explicàvem aquesta naturalitat, que el dia del Gamper, el dia 19, doncs ja tindrà els primers minuts, i que la idea és que pugui estar perfectament per poder tenir protagonisme el dia 23 en l'estrena de la Lliga contra l'Elx, al camp de l'Elx, doncs a mi m'ha semblat que d'alguna manera sí que pot partir amb una miqueta més d'avantatge respecte als companys que han disputat el Mundial, perquè clar, per exemple, ara parlàveu de Dani Olmo, clar, Dani Olmo reincorporarà la disciplina del Barça amb tota la tralla que haurà assumit físicament pel seu protagonisme tan rellevant al Mundial, tot just el 12 d'agost haurà tingut 10-11 dies per entrenar-se amb l'equip. Jo crec que els primers partits de Lliga necessàriament els mundialistes amb més protagonisme i més minutatge segurament començaran més lentament que els altres, no? I en aquest cas sí que és veritat que potser Fermín doncs pot ser el beneficiat, no? de l'equació, i a part Fermín tindrà unes ganes boges de menjar-se la gespa després de la frustració i de tot de tota la decepció acumulada de l'estiu. No en tinc cap mena de dubte coneixent-lo i pel que ens transmetia avui, tant dins com fora del micro.
0: Totalment. Mira, jo a risc d'equivocar-me, que ho faig sovint i per tant tampoc no suposo dir un daltabaix, em refereixo, però jo crec que l'11 del camp de l'Elx sortirà dels jugadors que ara mateix són a Anglaterra, amb una excepció que és el porter, que és Joan García, que entenc que Joan García sí que serà titular aquell dia al camp de l'Elx, però la resta, jo ara si hagués d'apostar...
4: Pot ben ser.
0: Diria, no, els 10 surten d'aquí. I penso en Rafinha, i penso fins i tot en Adeyemi, i penso en Fermín, lògicament, però...
4: A mi el que em passa amb Rafinha, saps, és que vull veure com físicament, com es troba.
0: Clar, perquè aquesta és l'altra, sí.
4: Perquè l'historial de la temporada passada fa aixecar moltes precaucions a l'interior de les parets de la ciutat esportiva, aquests dies aquí a Sant Jordi's Park, sobretot per tot el que li va passar la temporada passada, pel que li va passar també amb el Brasil al Mundial, i aleshores doncs, s'ha d'agafar una mica amb pinces, no? A veure quin és el retorn, no? de Rafinha, sí. Quina és la posada a punt que pugui fer el brasiler i realment doncs, quins símptomes, no? Transmet Rafinha en aquests primers dies de treballar amb el Barça, com el veuen, com se sent sobretot ell per les sensacions que pugui tenir. Però,
0: i el pla, sí. El pla que li marqui el Barça, lògicament, clar, i els serveis mèdics de tornar esclar. A estar sí. a ple rendiment. Dic Rafinha, però és igual, vull dir, canviem el nom, però jo crec que l'11 traient la porteria, que és una situació diferent, evidentment, ho sabem, però l'11 crec que surt d'aquí, surt d'Anglaterra.
1: Sí, jo també ho crec, i crec que estic convençut que Flick ho farà, perquè Flick és molt d'aquest gest, no? També és un gest de respecte o de valorar tots aquells que han fet la pretemporada des del primer dia i de donar-los valor per davant dels mundialistes que, com diu la Marta, també necessitaran aquesta dosi.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: No és una, tradicional, no? Que la de la Masia surten migcampistes, surten grans interiors, surten bons migcentres posicionals. Falta segurament això, treure davanters, tot i que ha sortit la minya mal i ha sortit Messi, que no ens podem queixar.
2: No ens queixarem.
1: Però allò, killers, sí que és veritat que no en traiem, però és un luxe. I a Brima, jo no ho he seguit tant com l'Àlex, però ja només et pots mirar highlights a YouTube o pel que t'expliquen de la ciutat esportiva, i és que és bestial, perquè també és esquerrà, una potència, és molt potent, pot jugar d'interior, pot jugar d'extrem, té arribada, és completíssim. Ja se'ns veus, per allà. No el compareu amb la mina encara, no el compareu amb la mina Yamal, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, m'ha brimat un cara.
2: Massa d'hora, no? Però, sí. Ostres, podrien sortir a espaiar una mica les fornades, no? Que passaran uns anys més, perquè clar, ara dius, tenim un mig del camp fantàstic, el juvenil A. Ostres, però és que ara el tenim boníssim també el primer equip, no? És allò de...
3: Sí,
2: ostres,
3: com tap, ho gestiona. No, sí, però vaja, millor que ens obrin, no? Que no en faltin. Ebrima és brutal, però és diferent a la mina, eh? És més migcampista, és més potència, és més... Bé, aniran molt bé aquests dies i aquesta pretemporada per veure'ls i perquè ells també creixin, perquè la pretemporada amb el primer equip, en quant a ritme i en quant a barrejar-se doncs amb els Adeyemi, Bernal, Rafinha, bé, i tots els jugadors ja assentats amb el ritme de primer equip també els fa donar un pas endavant i créixer.
2: Per cert, a sobre, perquè jo li preguntava ara a Fermín, li preguntava avui, clar, sou molt joves, sou una generació de 19, 21, 23, 22, 20... És a dir, es van repetint aquestes edats, però dels 19 anys als 24, la majoria. Fins i tot els que venen nou, Adeyemi, també té 24. És a dir, són jugadors molt joves i que ho han guanyat tot. I jo segurament li feia la pregunta més pensant en les meves pors que en les seves, no? Perquè ells no han demostrat mai aquest defalliment. Si voleu, hi ha aquell moment, a més moment clau de la temporada passada en una roda de premsa de Hansi Flick dient allò dels egos, és a dir, ens hem de tranquil·litzar una mica tots plegats si volem tornar a guanyar. És l'únic moment que recordo de toc d'atenció i que va servir, va funcionar. Però no sé si és més por meva o una cosa que pot passar, no? Que tan joves i guanyant tant d'hora.
1: Clar, és molt normal que puguis tenir aquesta por i que la pugui tenir al culer. De dir, en venen 8 del nostre equip que venen de guanyar el Mundial. Com es poden motivar si venen de guanyar el més gran que segurament pot guanyar un futbolista? Però hem de pensar que són tan joves que encara tenen molta gana, no? Que encara s'han de fer grans també a base de títols, i que un context és el de la selecció i l'altre és el del Barça. I al Barça hi ha una paraula que a mi no m'agrada que soni tant en pretemporada, però que està sonant molt a totes les entrevistes, que és la de la Champions. I aquesta generació de futbolistes que s'està fent gran abans del que tocava, madurant a marxes forçades, doncs aquesta Champions encara no la tenim. I per tant, motivació suficient com per que els culers ens marxin aquestes pors.
3: Sí, a veure, jo també ho pensava, Xavi, això, però aquí hi ha dues coses. Una, que tots aquests nanos, diguéssim, o tots aquests joves han crescut amb un referent clar, que és Messi, i Messi ja sabem que no s'ha cansat ni es cansa mai. I l'altra és que jo crec que a mi hi ha una cosa que em captiva d'aquesta generació, segurament hi trobem a faltar algunes coses respecte a les nostres, etc, etc, però per mi és la mentalitat. És una generació que són tots descarats, guanyadors, que no tenen por a res, que no es cansen mai de guanyar. I això no em fa patir gens. Ho pensava fa un temps, però estan demostrant amb fets cada competició que juguen que potser fallarà alguna cosa o altra, però no la mentalitat, perquè són tots molt guanyadors.
2: Marta, vols afegir alguna cosa?
4: No, sobretot que estic molt d'acord amb el que estic sentint, i jo sobretot quan reflexionava una mica amb el tema de la fam, amb les ganes de guanyar, amb la sensació que es pot tenir, no?, després del que ha passat al Mundial. Però jo, sentint Fermín, m'he quedat com molt tranquil·la en tots els aspectes que hem anat repassant al llarg de l'entrevista. Jo crec que aquesta temporada és possiblement la més important des de l'arribada de Hansi Flick, per afegir més elements. Crec que s'afronta així des del cos tècnic, sobretot

0: tot l'entrenador alemany s'agafa aquesta temporada com la temporada que ha de ser la de la culminació, sobretot del seu projecte des que va arribar, amb intentar aconseguir la Champions. I després també m'agrada que els jugadors estiguin convençuts del potencial que té l'equip, sabent també que serà una lliga molt més complicada segurament aquesta. Estan veient com s'està reforçant el Real Madrid, són conscients dels seus punts forts i també són conscients del que està passant a l'etern rival, no? Jo crec que tot això fa que és evident que és una temporada que serà molt exigent des del principi, que la pressió hi serà, però també hi ha com una sensació de maduresa compartida, també perquè és el tercer any de Flick, també perquè els pilars de l'equip, que eren molt, molt joves fa 3 anys, doncs ara ja no ho són tant. També sóc del parer que la consecució del Mundial pot donar aquest passet més de maduresa, que per exemple hi feia referència a Fermín, però ahir quan sentíem Christensen, no?, que ens atenia després de l'entrenament, també feia referència que el Mundial, el fet d'haver-lo guanyat, doncs pot donar un pas més de maduresa i donar més embranzida a l'equip pel que fa a aquesta experiència cada vegada en escenaris grans com a la Champions. S'ha dit públicament, doncs, que li podia faltar a l'equip, i jo crec que la temporada pot ser apassionant i que s'ha de prendre seriosament des del principi.
1: Demà en parlem, Marta. Pots repetir? Crec que ho has dit abans, però no m'he quedat. Qui parla demà?
0: Demà ens han explicat que la previsió, si no hi ha canvis d'última hora, és que parli Tek Chesney.
1: D'acord.
0: Després de l'entrenament, que tot fa pensar que serà el porter titular en l'amistós contra el Birmingham, a l'espera també de veure què passa amb Ter Stegen, que ja hauria d'estar sota les ordres de Mitchell a l'Ajax, si no fos perquè hi ha aquests petits conflictes a l'hora de fer front als impostos relacionats amb el seu salari.
1: Doncs esperarem, igual que Ter Stegen, a veure què passa demà, i si hi ha novetats des d'Anglaterra, des d'aquest estatge de pretemporada del Barça a St. George's Park. Marta, moltíssimes gràcies, demà parlem.
0: Molt bé, fins demà, una abraçada, bona nit.
1: Igualment, 11:45, una pausa curta i continuem parlant del Barça, de l'amistós de divendres i també d'altres veus blaugranes que avui hem pogut escoltar.
2: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: 5 minuts i seran 11:45 de la nit. Una bona hora perquè us feu aquesta pregunta, no? Que potser esteu pensant a canviar de cotxe. Doncs pareu atenció, que us pot interessar. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona, Hyundai Link Motor. Fent tertúlia amb el Francesc Latorre, també amb l'Àlex Dalmas, acabem de parlar també amb la Marta i escoltar Fermín en aquesta tercera jornada pretemporada del Barça per terres angleses. Demà ja som a dia de prèvia abans de divendres. M'agafo a una de les primeres intervencions de l'Àlex de fa una estona. Què veurem davant de centre divendres? Evidentment, la lògica et diu Hamza, no? Que és ara mateix el prototip de nou i que podria fins i tot arribar a ajudar el primer equip la temporada que ve.
1: Sí, veurem com tanca el mercat al Barça. Si tot va bé, doncs a priori ha de tenir presència al Barça Atlètic i ha d'anar ajudant, però si no el tanca com espera, és un nou que ara mateix té l'equip. Jo de cara a divendres veurem, jo crec que començarà Hamza i que també veurem a Adeyemi. Jo crec que el veurem en aquesta posició, que recordem que també hi ha jugat i sobretot en el Leipzig va fer molt bona temporada jugant de nou. Però, sens dubte, jo et deia, aquells dos punts cardinals, no? A tot arreu ens agrada veure joves, no? També va deixar molt bones sensacions Àlex González, però els extrems els tens més poblats, al mig del camp ja n'hem parlat, la línia defensiva també és interessant, però sobretot aquestes dues posicions, la del 9 i la del 6, crec que hem de tenir especial atenció i crec que ells saben que tenen una oportunitat. És a dir, Hamza jo crec que sap internament que té una oportunitat i els migcampistes que hem parlat, no? Tant Toni Marquès com Brian Fariñas com algun altre, doncs també tenen una oportunitat i els hem de veure a quin nivell poden donar i quines sensacions hi deixen a Flick.
0: Ho sap tan bé com que va passar de les vacances, és a dir, Hamza va dir, jo no faig vacances aquest estiu, jo em vaig el primer dia allà a la ciutat esportiva i aquí estava.
2: I és l'actitud que s'ha de tenir, per mi un encert total el fet de que retallés vacances o no fes vacances. Les sensacions que va deixar l'hem vist poquetes estones, però no eren dolentes. No desentonava dins d'una selecció més veterana com la d'Egipte. Hamza jugarà, Adeyemi jugarà, segurament si reparteix molt els minuts contra el Birmingham, potser també tenim minuts d'Òscar Gistau, que també està a la lliga, al davanter centre que té, fa 1,86, és molt alt, eh? Allò,
0: quan,
2: qui rematarà els corres d'aquest any si fitxem a Julián Álvarez, t'imagines un Òscar Gistau a ple rendiment, no? Amb aquesta alçada, però no té pinta, no? No té pinta, té pinta que Òscar Gistau
0: està una part endarrerida de la llista,
2: exacte,
0: no?
2: Exacte, està un parell de passes enrere, però no seria descartable que divendres també tingués l'oportunitat de demostrar la seva vàlua, però no sé, tothom pensa, no? Tots estem d'acord que el Barça acabarà fitxant un nou en aquest mercat.
0: Jo n'estic convençut. També és veritat que el temps avança. No prou perquè, ho hem dit durant tots aquests dies des que vam començar la setmana, és la setmana clau aquesta, és a dir, que el Barça sí que deu tenir una alternativa. Per cert, Krupi ja no ho és.
2: Sí. Aquest no.
0: Krupi sí. Vam arribar a parlar-ne i molt de Krupi, també explicàvem ahir amb el Pol Ballús, explicàvem que el Bournemouth no està per història, és a dir, no vol vendre ningú, i per això demana tanta pasta pels seus jugadors, perquè és el primer any a Europa, i han demanat, això ho explicava el Pol, han demanat a la plantilla, escolta'm, fem aquest any, i després ja us plantegeu el futur d'una altra manera, però aquesta temporada, com a mínim, vivim-la a ple rendiment. Krupi, malauradament per ell, doncs no podrà ser, perquè avui hem sabut que ja ha passat per quiròfan per operar-se d'una lesió al cinquè metatarsià del peu, per tant, 3-4 mesos de baixa. Això no només l'inhabilita per començar la temporada amb el Bournemouth, sinó que també el treu fora de les travesses per poder anar a algun equip o altre.
1: Sí, és un jugador que està bé, eh? Era un jugador que era interessant, a mi m'agrada molt, però és baixar un graó respecte al que estem parlant, respecte als Julián, Lautaro o companyia, no? Però vaja, ja queda eliminat, no? Com en el seu dia va quedar, per mi, el candidat ideal, que era Hugo Ekitike, que el va fitxar al Liverpool, també va quedar eliminat perquè es va trencar. Sembla que tots els camins condueixin cap a Julián, no? Jo ja t'ho vaig dir la setmana passada, jo crec que encara queden capítols per escriure i probablement requerirà d'una miqueta més encara, de valentia de Julián, que compte, va fer un pas important perquè parlàvem i l'Atlético de Madrid està dient que ell no el vendrà al Barça, que etcètera, etcètera, que està molt convençut, però no ho tenen tan fàcil, tampoc. El jugador va sortir, recordo, i va dir que a lo mejor seria una transferència i...
0: Sí, sí, no, va ser claríssim. L'únic que li va faltar és segurament el pas que ara vol que el Barça faci, que és que anomeni el club o la destinació allà on vol anar a parar, justament per eliminar rivals, per eliminar Arsenals i possibles ofertes multimilionàries amb més jugadors com Jokeres. Deu voler això el Barça, és el que deu esperar perquè es desencalli la situació. Per això diem que no és tard, perquè som en la setmana de límit que s'ha marcat el club blaugrana. A partir d'aquí, altres alternatives tampoc no sé si n'hi ha gaires,
2: No, sí que n'hi ha, però són inassumibles, no? Voldria Haaland, impossible. Voldria Kane, pràcticament impossible o impossible del tot. El que passa és que n'han de fitxar un o altre, perquè sí, estem parlant aquí amb l'Ales, que sí, Adeyemi pot jugar de nou, Olmo pot jugar de nou, si es queda Ferran, evidentment, pot jugar de nou, però jo no sé si amb els gols d'Olmo, Adeyemi, Ferran, arribaries a sumar els de Ferran i Lewandowski l'any passat. És que Lewandowski era un... O sigui, és un davanter de moltíssim nivell, amb els seus anys i tal, però et garantia una xifra
0: són
2: de gols.
0: Són 33 gols.
2: Clar. Estem parlant de davanters que poden fer de davanters, però que no ho són.
0: Sí, sí.
2: I jo crec que un equip que aspira a guanyar la Lliga Espanyola contra un Real Madrid que s'està reforçant bé i, sobretot, que aspira a aquest gran somni col·lectiu del barcelonisme, que és la Champions, necessita un davanter específic.
1: Sí, home, del mateix nivell de Julián, òbviament fitxables, perquè tots tenim al cap els noms de Kane i de...
0: Que no poden
1: ser. I companyia. Del mateix nivell de Julián, a mi em ve el cap Joao Pedro.
0: Que tampoc pot ser, ja, perquè ja està... El Chelsea no tal... Em sembla que va renovar fins i tot a Joao Pedro,
1: sí,
0: per tant.
1: Sí, passa que no descartis, però jo diria Joao Pedro, Lautaro i para de comptar, ara mateix fitxables, no? Després seria baixar un graó, ja. I en altres noms, no? Va sonar Slani, que em sembla que és un molt bon davanter del Hoffenheim, Oyarzabal, Mikautadze... Sí, el que passa que jo crec que el Barça, si el desig del Barça i el de Flick és apurar i anar amb tota per Julián, jo crec que encara ha d'esgotar aquesta possibilitat. Jo crec que el mercat encara
0: és llarg.
1: I té
0: temps,
1: Té temps, i el mercat és llarg, i això és com es tanca, no? I per sort jo crec que el Barça va fer un bon moviment de sortida, o com a xarxa de seguretat, l'entrada de Gordon, i després a Adeyemi li donen aquest puntet de tranquil·litat, no total, però aquest puntet de tranquil·litat de si no tinguessis a ningú, no? Uh-huh. Jo veig més problemàtic la sortida de Ferran, una hipotètica sortida de Ferran, que no que el mercat per al nou es vagi allargant més.
0: Avui, mira, Joan García deia que tant de bosc que di Ferran, evidentment no depèn d'ell, perquè depèn de Ferran d'una banda i del Barça de l'altra, de com arribin a bon port o no, les negociacions per renovar-lo o del jugador per acabar marxant. Sigui com sigui, la posició del 6, que em deies que és l'altra, la del pivot, no? Al final estem buscant el mig centre que pugui suplir, no en posició, sinó en lloc dins la plantilla de Jong aquests mesos que estarà de baixa, que no sabem si encara si seran 3, si seran 4, si passarà o no pel quiròfan, ja sabeu, ho hem explicat, el club vol que hi passi, el jugador no té tan clar, i ara mateix està amb aquest tractament conservador, o amb aquest tractament que de Jong sembla que al moment no li funciona tan bé com voldria, perquè el Barça, si no el faria passar per quiròfan, o no l'aconsellaria passar per quiròfan. En tot cas, avui Bernal ha parlat justament en declaracions a 3CAT sobre la possibilitat de ser ell el que agafi aquesta responsabilitat d'ocupar la titularitat en aquesta posició de pivot.
3: Bueno, intentar agafar el meu millor nivell possible i intentar jugar els màxims minuts possibles per poder jugar a l'equip.
4: Et veus titular?
3: Bueno, jo crec que sí, perquè al final jo crec que cada un ha de tenir la confiança en si mateixa, en tot el que pot donar i aportar a l'equip.
0: Aquí jo crec que hi ha poca discussió, no? De qui ha de ser el mig centre titular del Barça.
2: Sí, ha de ser Marc Bernal. Sense... Evidentment, si hi hagués Frenkie de Jong en condicions, en molts partits crec que Flick apostaria per Frenkie de Jong. Però havent passat tot el que ha passat i amb el neerlandès de baixa, jo crec que apostarà per Marc Bernal de manera claríssima. Ha de ser, jo crec que la temporada de la gran explosió de Marc Bernal, un altre jove, que va sobrat de confiança, no? D'aquest caràcter descarat que parlàvem abans, que no els afecta res, que no senten la pressió. Marc Bernal ha fet molts bons partits la temporada passada sortint de la lesió. Equilibri perfecte al mig del camp, amb criteri, segurament, i potser l'Àlex pot explicar-ho més, amb coses encara per polir, perquè és molt jove, però ha demostrat tenir arribada i tenir gols. Crec que va marcar 5 gols l'any passat Marc Bernal amb les estonetes que va jugar. Per tant, per mi, Bernal en el lloc de De Jong, i ni parlar de la possibilitat que vingui Rodri. El nostre Rodri és Marc Bernal.
0: No, és a dir, tan contundent.
2: Sí. És que si ve Rodri, si vingués Rodri, jugaria Rodri, i tenim un migcentre boníssim. Un migcentre boníssim, que serà molt, molt, molt bo. L'hem arribat a etiquetar com el substitut de Busquets,
0: sí,
2: a Marc Bernal. Doncs escolta'm, està jugant molt bé. Només li cal agafar això, que tingui una temporada regular, sense problemes físics, que faci el que ha demostrat que pot fer. Per mi no hi ha discussió. Rodri...
0: A un altre lloc.
1: Absolutament d'acord. A veure, jo crec que hem de desvincular dues coses. Que Rodri és un extraordinari jugador, probablement un dels millors a la seva posició ara mateix, no discuteix ningú, i que et millora molts equips. L'altre és que el Barça ha de tenir altres prioritats. Estem parlant del nou, estem parlant fins i tot d'altres posicions que ha de reforçar, i estem parlant de que el Barça, en el mig del camp, té jugadors boníssims. Crec que també una arribada de Rodri seria un cop baix a la Masia, no? Perquè si alguna cosa tu estàs formant, és a dir, tot el que... allò que té el Barça que els altres clubs no poden fitxar per molts diners que tinguin és la Masia, no? Doncs precisament en casos com aquests, i més per un migcampista, la posició de 6, la posició de 6, 8 i 10 és la base del joc del Barça, i moltes vegades davant del dubte els has de construir casa. A més tens un jugadoràs amb un potencial brutal que és Marc Bernal. Mira, jo era dels que pensava que possiblement aquesta temporada, a mi sempre m'ha agradat De Jong, i crec que a Flick li agrada molt De Jong, crec que aquesta temporada encara De Jong hagués tingut més participació que Bernal, potser, haguessin anat jugant, però...
0: Aquesta vols dir la que començarem ara,
1: La que començarem, però sí. Havia d'arribar algun moment on Bernal dona la volta a això i passa a ser el jugador capdalt en aquesta posició. Crec que el que ha passat amb De Jong, el que ha fet és avançar un any, no? O avançar-ho un temps. Crec que és el moment de De Jong, de Bernal, que agafi aquest testimoni de De Jong. I després ens oblidem d'una altra cosa, que és el final de temporada de Gavi, que el vam veure jugar en aquesta posició de 6 i va estar molt bé, i que amb continuïtat hi seria. Hem vist a Gavi, fins i tot hem vist a Eric aquí, a veure què passa amb Casador, que si el club no varia els plans i ell tampoc i acaba sortint, jo crec que està igualment ben coberta i que el Barça ha de tenir altres prioritats, però no oblidem que també Casador, si juga aquí, és un jugador que et rendeix molt bé. Per tant, jo estic molt d'acord, no aniria per Rodri, crec que no és necessari, i crec que el Barça ha de tenir la prioritat, sobretot la prioritat del nou, crec que és la que marca els propers anys.
0: Mm-hmm. Va, sentim Joan Garcia, avui ha estat presentant, ha anat de visita al seu campus, deu fer setmanes que va al seu campus, però avui ha passat perquè és quan podia passar-hi. Estava al Mundial, aquest home fa no gaire. Ha parlat de diverses coses, això m'ha destacar primer la declaració de moda, ho deia abans també el Francesc, que és aquest desig per la Lliga de Campions. Aquí van les paraules de Joan García.
4: Creo que obsesionarse tampoco es bueno, porque al final cuando no salen, pues creo que el efecto negativo puede ser muy grande, pero creo que sí que tiene que haber esa ilusión, esa exigencia, esas ganas de hacerlo bien y de conseguirlo, porque creo que estamos capacitados y confiamos mucho en que podemos hacerlo.
0: Aquesta és una. L'altra és sobre el Madrid i tots els reforços que estan anunciant el Club Blanc aquestes últimes setmanes.
4: No lo sé, eso hasta que no ruede el balón, hasta que no llevemos ya unas semanas de competición, no se va a saber. Evidentemente, sobre el papel tienen muy buenos jugadores, pero bueno, se ha visto muchas veces ya que eso no es todo. Entonces, ya te digo, desde pretemporada o antes de que empiece se puede hablar mucho, pero después al final donde se ve realmente lo que hay es cuando empieza lo bueno.
0: No ho diuen obertament. En Fermín m'ha basat el mateix, però tu llegeixes amb aquestes declaracions, llegeixes entre línies, l'any passat estava igual, dient d'Mbappé i que havia arribat Mbappé i que vigila el Madrid i portem dues lligues consecutives. També més o menys un missatge que li llegeixo a Fermín sense verbalitzar-lo, d'acord? Però sí que llegeixes, no? Aquest... No torneu amb el mateix, no? Si és que no n'apreneu que l'any passat us va passar exactament el mateix?
2: Sí, és que... Dèiem això, ui, Mbappé més Vinícius, impossible, no cal ni que sortim a jugar a la Lliga perquè al desembre ens trauran 20 punts, dos lligues seguides al Barça. El Madrid ha de fer això, el Madrid ha de fitxar, i si pot ser fitxar Galàctics made in Florentino, doncs millor, perquè és el seu estil, perquè és que el Madrid ve de 2 anys sense rascar bola, i el Barça té una idea, té un projecte que té nom i cognoms, que es diu Hansi Flick, té una manera de jugar, té un equip fet, al qual li calen retocs, que s'estan fent, a més, potenciant aquesta idea, perquè està molt clara la manera en la qual hem de llegir els fitxatges d'Adeyemi i Gordon, per exemple, que és un equip vertiginós en atac, un equip que pressioni els 90 minuts vertigen pur, i està aprofundint amb aquesta idea que ja ha donat 2 anys d'èxits a la Lliga Espanyola, amb Copa i amb Supercopa més, i que li ha faltat una miqueta a la Champions, però que és normal. El Madrid està fitxant molt, sí. Diomandé, té 19 anys, té 19 anys, i li hem vist 4 partits en Costa de Marfil, gols amb el Leipzig, sí, però amb el Leipzig, i l'any passat jugava al Leganés. Tampoc no ens flipem, Igual, o sigui, Diomandé no és la minya mal, penso, Penso. Cucurella, bon fitxatge, em trec el barret. Bernardo Silva, aquí teníem el debat de si és massa gran, si no, si val la pena, l'ha fitxat al Madrid. Konaté i Dumfries, tampoc no són Beckenbauer i... No sé, no em ve cap altre així...
0: Cafú, per exemple, no?
2: Vull dir, s'estan reforçant, sí, però... Ei, són el Barça i,
0: sí,
2: i portem 2 lligues seguides.
1: Sí, a veure, el Madrid està millorant el seu equip. Si arriba Diomandé i acaba arribant Rodri, que jo crec que l'acabaran fent, crec que milloren, però tot i així jo crec que el Barça estarà un punt per davant, per molts motius. El principal és perquè un equip no és la suma de les seves individualitats, no? Segurament pot ser que tingui millors individualitats al final del mercat, però no té una idea, no té una manera de jugar estructurada, pensada, la creència, i després té el factor de la banqueta. Per mi Flick és un entrenador que gestiona, que la pissarra és molt bo, que està en un moment i davant d'un repte que l'il·lusiona, i per mi Mourinho és un entrenador un punt descatalogat. Veurem, potser m'equivoco, però jo... És un entrenador amb una manera de jugar que dubto que hagi canviat molt de l'anterior etapa. Un punt... doncs retrògrada, no? I no el veig amb la mateixa energia ni amb el mateix carisma que el va veure a la primera etapa. Per tant, jo crec que el Barça, si que sigui, acabarà sortint un punt per davant, però és evident que estan millorant, sobretot en 2 posicions, jo crec que la de Cucurella i si ve Rodri és el que necessitaven, i després per un tercer motiu, que és que per molt que fitxin, el problema d'arrel el seguiran tenint. Jo crec que el problema principal del Madrid, per mi, és a l'encaix Mbappé i Vinícius, no? Perquè trepitgen les mateixes zones, perquè... És a dir, no és casualitat que quan només hi ha Mbappé o només hi ha Vinícius, veiem les millors versions.
0: Sí, sí.
1: I, en canvi, quan estan els dos, rara vegada veiem la millor versió de tots dos, no? I jo crec que ni Mourinho ni ningú ho podrà resoldre si no hi ha unes sortides que sembla que no hi hagin de ser. Però vaja, és evident que si fan aquests fitxatges milloren com a plantilla.
0: No, l'únic que pot passar en aquest mercat d'estiu, encara està en marxa, lògicament, falta un mes, de fet, un mes i 2 dies, perquè tanqui, és justament que Vinícius acabi marxant. És l'únic que pot passar per solucionar aquest problema que ara deies que té el Madrid claríssim, no? Que és la convivència entre Mbappé i Vinícius.
2: A mi em fa més por, més que el tema futbolístic de Madrid, que evidentment que sí, que els jugadors són al final els que juguen, és un Florentino que s'està gastant tota aquesta pasta, un Florentino que s'acaba de proclamar guanyador de les eleccions, tots els fils subterranis que pugui moure el totpoderós Florent, ja m'enteneu, a nivell d'arbitratge sospitosos...
0: No sé de què parles.
2: Ja, per això t'ho aclareixo una mica, saps? No sé... 3 lligues del Madrid amb Mbappé sense guanyar-ne cap... jo crec que començaran a moure fils.
0: Home, ja ha començat amb traient el talonari, que és marca de la casa, això, és segell personal. 500 milions d'euros, 400-500 milions d'euros, dependent de si posem o no Diomandé, que l'hem de posar, perquè és a punt de confirmar-se com a fitxatge. 500 milions d'euros en 2 anys, és que ho trobo una aberració pel que després t'ha servit, de moment, perquè tampoc no t'ha servit de gaire res amb aquests 2 anys en blanc que porta el Madrid, de grans competicions, d'acord? Que hi ha una... que era una supercopa, no?, el que té el Madrid d'aquests 2 anys, o una Copa del Rei era, no?
1: No,
0: una supercopa,
1: és. El Rei, no. És una supercopa, sí.
0: Què dius, Pau?
5: No, home, són...
1: Són dos anys en blanc.
0: O ni això,
1: en blanc,
5: sí, són les dues supercopes.
2: Ostres, les supercopes són del Barça.
0: Ah, no, ja està, no, hi ha la Copa Continental aquella, que és l'any que juga el Mundial de Clubs, que no guanyen, evidentment, el Mundial de Clubs, però sí que guanyen l'Intercontinental del desembre.
5: Correcte, sí.
0: Jo sabia que hi havia un títol menor, però no sabia quin era. Això, exacte.
2: Però la falta de projecte, han fitxat a Cucurella, l'any passat van fitxar Carreras.
1: Sí, sí.
2: Ja no, sí, sí. Carreras ja no serveix. Mastantuono, que s'havia de menjar al món i era el nou Maradona, ara Diomandé. Saps? No, no,
0: no, no, no. I a la dreta, Trent, ara Dumfries.
2: Exacte.
0: Vull dir que
2: no hi ha rum,
0: han
2: no hi ha
0: reestructurat rum. El que van fer l'any passat. Housen també el van fitxar. Ara n'han fitxat dos de centrals, no, un central, Konaté. Vull dir, estem bojos, és a dir, no saben ni si al nord o al sud o a l'oest o a l'est. En fi, veurem, però sí que és cert que tots els jugadors del Barça, més o menys, menys Gavi, que Gavi, quan li preguntes pel Madrid i com... Ell, a la seva manera, diu, sí, sí, que vinguin, que ja en tinc ganes. És l'únic que surt una mica d'aquest missatge més o menys institucional de Barça, de bueno... Nosaltres també hem fitxat bé i ja veurem on ens trobem.
2: Quan tots sabem que el que es diu dins el vestidor de veritat és el...
0: Que vinguin. Estic convençudíssim. I quan tornin els del Mundial, que venen alguns dels canyeros, que són Gavi, i també és la Minya Mal, que allò deu ser un festival. M'hagués agradat bastant ser en aquell hotel de concentració de la selecció espanyola quan es va saber, per exemple, que a Cucurella anava al Madrid. De fet, ell mateix ho explicava. No, ens fem conyes. El primer dia ja t'asseuré a la banqueta. Vull dir, coses d'aquestes. En tot cas, sí que pinten entretinguts, com a mínim, els clàssics. Això sí.
2: Sí, sí, sí, però ja dic, s'han de jugar, no ens hem d'espantar per aquests noms que porti el Madrid, no. Encara que vingui Rodri, però els clàssics ja sempre són... El Barça l'any passat va perdre el Bernabéu 2-1, el dia que Chesney li para un penal a Mbappé, un Barça arribava, això sí, amb molta gent lesionada, amb Mbappé, amb Lamin, amb la pubàlgia, però sí, sí, ganes de clàssic, evidentment.
0: Mm. Pau, per cert, última hora d'aquesta gent.
6: Doncs mira, que el Madrid avui ha anunciat un altre amistós de pretemporada, a priori és amb el qual tancarà aquest cicle d'amistosos, el dia 16 d'agost, que és diumenge a les 5 de la tarda, contra el Schalke 04 en terres alemanyes, és a dir, el cap de setmana que comença la Lliga. El Madrid, recordem que començarà igual que el Barça i l'Atlètic de Madrid una setmana més tard perquè els mundialistes puguin tenir més descans. Per tant, la pretemporada que li queda a l'equip de Mourinho queda així. Aquest dissabte juguen contra la Fiorentina, el 8 d'agost també dissabte contra el Ferencváros a Hongria, i després quedarà abans d'aquest duel al camp del Schalke el partit contra el Deportivo d'Aubameyang, que avui ha marcat un golaç a Riazor en el trofeu Teresa Herrera. Això avui ho hem sabut el mateix dia que Mourinho ha sumat dos futbolistes per la causa. La pretemporada són Endrick i Rüdiger, que ja han començat a entrenar amb el Club Blanc després de la seva participació al Mundial. Els propers a incorporar-se seran ben aviat Vinícius, Brahim, Courtois i Bernardo Silva.
0: Ara que parlaves del Schalke, el dia 16 d'agost, recordem també que el Barça jugarà un amistós un dia abans, el 15 d'agost, aquest amistós a Tànger contra un equip del Marroc. No sabem quin és, però sí que sabem que serà un equip del Marroc i que, a més, ho explica la Marta, deixarà uns quants dinerons a la caixa forta del Barça, 4 milions i mig d'euros. Seran els diners que el Barça rebrà per jugar aquest amistós a terres marroquines. Podran parlar de la final del Mundial del 2030, per exemple, no? Podem parlar, a veure, allà, escolta'm, què, me la quedo jo, te la quedes tu, al Camp Nou, potser, o aquí al Marroc, però vaja, tindrem temps de parlar-ne també. Per tu, doncs, en quant a plantilles, i purament, sense pensar en com li anirà Mourinho, en quin dibuix farà, en com serà capaç de portar tot aquest vestidor, que fins ara hem vist que és un vestidor que, segons com treu espurnes, mirant plantilles, evidentment és millor la plantilla d'aquest estiu que no pas la passada, però fins a quin punt s'equipara amb el Barça dominador que hem vist?
1: Veurem com tanquen els dos, no? Clar, el Barça ara sense el nou...
0: Posa-li Julián.
1: Home, si li poso Julián, millor al Barça. Jo em quedo amb el Barça, sí.
0: I molt més lluny. Coses...
1: No, el Madrid s'apropa, és evident, i Messi que va firmant a Rodri. Des del meu punt de vista, jo encara continuo situant el Barça per dalt, perquè és que la gent moltes vegades ens deixem enlluernar per jugadors molt bons, amb molt nom, i ens oblidem de que els Gavi, els Bernal, els Olmo, els Fermín, els Eric, són jugadors de primer nivell mundial. I a vegades, doncs, aquesta comparació, doncs, sortim perdent, no? Però jo crec que el Barça està a un punt i estarà a un punt al final del mercat per sobre del, del Madrid, que això no t'assegura res, eh? Perquè com diu el Francesc, depèn de moltes coses, no? I depèn de com acabes gestionant aquests recursos i quina temporada tens i les lesions i etcètera, etcètera. Però jo em quedo amb la del Barça, em quedaria amb la del Barça i estic convençut que quan tanquem el mercat tots ens quedarem amb la del Barça.
2: Sí, és que tu em dius ara quin jugador fitxaries del, del Madrid? És que jo només en fitxaria un. Jo, no, jo fitxaria Mbappé. Aquest sí.
0: Hòstia, a més, et falta
2: aquesta figura i ha tornat a demostrar al Mundial que és un jugador fora de sèrie. Per la resta, al mig del camp, per mi, és molt millor el del Barça per efectius i qualitat ara mateix que el del Madrid. I fins i tot fitxant Rodri, perquè et dic que confio molt en la figura de Marc Bernal a aquesta temporada. I en defensa el Madrid l'any passat va ser un colador. A Huijsen li tremolaven les cames i havia de ser el nou Cubarsí. Doncs no, el Cubarsí juga al Barça i Gerard Martín juga al Barça i Cubarsí i Gerard Martín hi va haver una sèrie de partits que no hi havia manera que els fotessin un gol. Per mi, millor plantilla la del Barça.
0: Doncs clar, i t'ho dic perquè també comparant-ho amb l'any passat el Madrid ja tenia Xavi Alonso, és a dir, el que més feia patir de l'any passat era, ostres, és que ara realment han fitxat algú que sàpiga posar ordre en tot aquest desgavell, que és el que semblava al Madrid de fa dues temporades, i amb la marxa d'Ancelotti, amb l'arribada de Xavi Alonso, podies pensar, ostres, és que ara realment vigila, que si gent té entrenador, i va durar dos mesos. És el que, per mi també, el Barça continua tenint avantatge respecte a Mourinho, perquè jo estic molt d'acord amb el que deies abans. Mourinho no és el Mourinho de fa 15 anys. Mourinho és un Mourinho que, com a mínim, ve desfassat. A partir d'aquí, veurem si és capaç de comandar aquest vestidor que fa, recordem-ho, fa cosa d'un mes i mig, s'estaven atonyinant a cops de puny entre Tchouaméni i l'actual primer capità de la plantilla, que és Valverde. A més això, ja veníem de dos entrenaments escalfats, que també van sortir notícies de que l'ambient no era ni molt menys el millor, com a mínim un ambient enrarit, i episodis diversos del que és una plantilla que tampoc ha canviat tant, perquè tots aquests jugadors que estic explicant encara estan allà. No sé si Mourinho serà capaç de arreplegar-los i dir, mira, nois, s'acaba la història.
2: És que no sé, Mourinho era aquell professor que era capaç de posar ordre a la classe fa 15 anys.
0: Clar.
2: Fa 15 anys Mbappé estava a l'institut pràcticament, a Vinícius de tres quarts del mateix, i molts jugadors del Madrid si han vist guanyar Mourinho és ja fa molt, moltíssim temps. Per tant, jo no sé si quan Mourinho haurà entrat en aquest vestidor i es vegi amb Mbappé d'aquí a uns dies o amb Vinícius, amb aquestes vaques sagrades del vestidor madridista, si els imposarà respecte o no. O justament Mbappé o Vinícius poden pensar, però tu amb qui has empatat? Perquè vens de fer res al Benfica, vens de fer res al Fenerbahçe, vens de fer el ridícul pràcticament a la Roma. Sí que va ser bo, però fa molt temps, nosaltres som els bons d'ara. No sé si sabrà guanyar,
0: clar.
2: Si sabrà guanyar el respecte de tots aquests jugadors, de tots aquests egos, agafant la paraula que has fet servir abans.
1: Sí, molt d'acord. A veure, per mi no, per mi està un punt desfassat. Jo crec que la primera etapa de Mourinho, si agafem les dades, aquell Madrid és l'equip que més gols fa en transició. Jo crec que aquesta va ser la gran virtut de Mourinho, que va ser un dels pioners en llegir que aquell futbol en aquella època doncs tenia aquest punt de pausa entre l'atac i la defensa i ell aprofitava les transicions moltes vegades doncs per fer gol, per fer mal als rivals, no? Ara mateix el futbol modern ja ha desaparegut aquest espai, és a dir, no veiem la diferència entre el futbol d'atac i el futbol defensiu, perquè tots els equips s'activen tan ràpid i repleguen tan ràpid que ja han desaparegut aquestes transicions, no? Per tant, aquest punt, el punt més fort que tenia el futbol de Mourinho, ja no el tindrà. Després, perquè jo també crec que arriba amb un punt, és a dir, que els ulls dels jugadors ha perdut un punt de respecte, no? És a dir, no de respecte, o d'ascendència sobre el jugador ja no és el mateix. No?
0: O que no en té tanta
1: Mourinho,
0: com abans.
1: No té tanta.
0: Ja
1: I després, per una qüestió de cicle vital, l'energia no serà la mateixa. Sembla que hagi passat poc, però ja han passat anys. Per tot això, jo crec que Mourinho no serà aquesta figura que li posarà un ordre, o almenys que canviï com un mitjó aquest equip, que després, per certes peces que acabes fitxant, et millori, això és normal, no? Però no te'l canviarà com mitjó. És a dir, a mi, aquesta plantilla amb Xavi Alonso em faria molta més por que aquesta plantilla amb Mourinho, que és incomprensible que tu, o que el Madrid fitxés un entrenador, un bon entrenador com és Xavi Alonso, per donar-li les claus i els dos mesos li traies, no? A mi, la banqueta del Madrid, en aquest cas, potser d'aquí uns mesos vaig a menjar les paraules, però no em fa cap por.
2: Mm-hmm. Xavi Alonso venia de guanyar tot amb el,
0: clar, clar,
2: amb el Bayer Leverkusen, clar. I recordeu el numeret de Vinícius amb el clàssic del qual parlàvem abans al Bernabéu, quan el canvia i es munta el Zidane, que es va muntar, imagina't, amb Xavi Alonso, que venia de guanyar-ho, no sé si amb el que li poden fer a Mourinho.
0: Aquesta és la gran pregunta, i que la podrem començar a resoldre d'aquí no gaire, perquè això comença en 3 setmanes, tenim la Lliga en dansa, vaja, en 2 comença la Lliga, en 3 s'afegeixen ja la resta dels equips. Un últim tall, encara també de jugadors al Barça, que avui també ha parlat. En aquest cas són declaracions al diari Esport d'Alejandro Valde, parlant d'ell i del seu futur.
7: Però el Barça en mi casa, llevo, como te dije antes, 16 años llevo en este club, toda mi vida, y al final sí, yo quiero triunfar aquí, mi mente está aquí, y Barcelona, o sea, yo soy Barcelona, Barcelona en mi casa. Al final yo soy culé de toda la vida, soy culé, soy de Barcelona. Barça en mi casa, llevo aquí 16 años, entonces yo creo que mejor sitio de aquí no voy a encontrar.
0: Us llenço el nom de Valde amb Cancelo. Cancelo és aquest jugador que donem per fet, que donem per fitxat, que encara no s'ha fitxat, però vaja, tothom dona per fet que Cancelo serà un dels jugadors que estarà ocupant la plantilla. Cancelo o Valde?
2: Cancelo, si és el de la temporada passada, si és capaç de mantenir el nivell d'actuacions de la temporada passada, Cancelo. Per mi està molt bé que Valde digui que és de Barcelona, que es porta aquí des dels 16 anys, que Barcelona és su casa, i evidentment pocs llocs al món millor que la capital de Catalunya, però, noi, has de donar una mica més de tu mateix, i per mi Valde en els últims temps ha quedat estancat. Sí que fa un parell de temporades va fer una molt bona campanya, però l'últim que li hem vist no crec que no està al nivell que se li demana un lateral esquerre del Barça. En canvi, Cancelo, segurament perquè té més experiència o segurament perquè té més nivell, crec que l'any passat, dins del seu caos, perquè a vegades també té allò, se li paguen els ploms i sí, genera algun embolic al darrere, però és molt més imprevisible a l'hora d'atacar, té una arribada més precisa, jo crec que té millor centrada que no pas Valde, conduccions, allò que no te l'esperes, en lloc de tirar paral·lel a la línia de banda comença a fer en diagonal i llavors habilita algun company que queda lliure. Per mi és més complet Cancelo que Valde en aquest moment.
0: Tot i que jo recordo un Valde, ostres, excepcional,
2: Sí,
0: jo li recordo moments a Valde, sí, fa una temporada, la mateixa temporada que Cancelo va haver de marxar d'aquí perquè això no s'aguantava per enlloc, és a dir, que aquestes connexions eren pràcticament constants, és a dir, no hi havia. Aleshores, per això us pregunto, jo no ho tinc tan clar, jo ostres, jo espero el millor Valde, que li hagi servit aquest any de, noi, has vist on vas, no? Si no rendeixes, has vist on vas, si no vas al 100% a la banqueta, per tant, però no ho sé.
1: Jo et poso Valde per davant. És veritat que un ha tingut aquest punt d'estancament, com diu el francès, i l'altre ha millorat. Indubtablement, Cancelo ha entès bastant millor el joc i ha mostrat molt bon to. Jo crec que Valde l'ha perjudicat la poca continuïtat. Crec que és un jugador que, si té continuïtat, millorarà i ha de donar un pas endavant. Això és a dir, jo imagino el sostre de Valde, que em sembla que és una mica superior al sostre d'aquest Cancelo, però hi ha d'arribar. Abans deia el francès, no? Confio molt en Marc Bernal, i jo també hi confio molt. Jo encara sóc dels que confio bastant en Valde, i crec que aquesta temporada ho pot ser, i Flick ha de ser una de les tasques que ha de tenir perquè ha de ser un jugador important.
0: Que en bona part depèn d'ell, depèn de Valde, evidentment, perquè el primer que ha de voler és ell. Si tots li veiem aquest sostre i aquestes bones intencions i el recorregut, però després no hi vol arribar o no hi pot arribar, evidentment ja està.
2: Clar, el toc d'alerta, ho has dit tu, l'ha tingut aquesta temporada, dient, si no estàs al teu millor nivell, hi ha un altre que jugarà al teu lloc, que és Cancelo. Però si jo el veig, Àlex, el veig més complet, a Cancelo. El veig més... El veig amb això, amb aquesta capacitat de conduir la pilota, de trencar línies a vegades quan no s'ho espera ningú, amb xut des de fora a l'àrea. Jo crec que les entrades de Cancelo són bastant més precises que les de, que les de Valde. No sé, allò, per a gustos colores, no? Que diuen,
0: evident.
2: A mi m'entra més pels ulls a Cancelo, i crec que fins i tot s'adapta més a aquesta manera de jugar de Hansi Flick, de una mica més caòtica en atac i més vertiginosa, que no pas Valde, però veurem.
0: Mira, i d'aquí no gaire ho veurem, perquè, sí. Vaja, si Cancelo es confirma, perquè Cancelo, insisteixo, no està fet. Tothom el donem per fet, però no acaba d'arribar encara Cancelo, potser perquè està tan evident, no?, que acabarà venint aquí, que mira, el tenim allà per cada dia.
1: Ja. Mira, una altra cosa per mirar divendres, no?
0: Exacte. A veure, Valde com...
1: Valde i Pesqué, que és un...
0: També. Que Valde també és cert que venia d'unes petites molèsties a l'esquena, que ahir comentàvem, a veure com està, i si pot arribar a tenir minuts o no, i si no, a veure com pugen els del futbol base. Pràcticament les 12, per tant, arribant ara mateix a la mitjanit, de fet, en 5 segons ho farem i podem canviar una mica de tema. De fet, parlarem de les seleccions, ara.
2: Finalment. Crac, eh?
0: No.
2: Això és de molt crac, eh? Sí. Això la paradinha, que això,
0: és que no ho faig mai, aleshores dic, ostres, un dia que podem sentir els senyals horaris, doncs escolta, doncs que sonin.
2: Delicatessen.
0: Que sonin una mica. Parlem de seleccions perquè tenim un serial que ja s'ha acabat, que és el serial Itàlia, El serial Itàlia que ha durat, pel meu gust massa, perquè a més ha estat una cosa d'anades i vingudes i ara aquí i ara allà, doncs bé, avui sí, ja hem pogut escoltar la veu del nou, entre cometes, seleccionador, perquè és un seleccionador recurrent de la selecció italiana, aquell que va fer campió Itàlia per última vegada, d'una Eurocopa, però campió Itàlia d'una per última vegada. Nil Piera, com estàs? Bona nit.
8: Què tal? Bona nit, Xavi.
0: Hem pogut escoltar Mancini avui,
8: oi? Hem pogut escoltar Roberto Mancini, que després de tota la crisi que ha travessat la selecció italiana amb el cas Pirlo, les dimissions de Paolo Maldini com a director tècnic i de Leonardo com el seu assessor i les negatives de Pep Guardiola i Ancelotti, la banqueta italiana, podem dir que Mancini té nou inquilí. Ha estat presentat aquesta tarda en una roda de premsa on també hi eren el president de la Federació Italiana Giovanni Malagò i Claudio Ranieri, que va ser anunciat com el relleu de Maldini a la Secretaria Tècnica de la Federació. Mancini afronta d'aquesta manera la seva segona etapa al capdavant de la selecció italiana després d'un primer període entre 2018 i 2023 en què va guanyar l'Eurocopa del 2021. En la seva primera intervenció, el nou seleccionador italià s'ha volgut avançar als periodistes i ha parlat de la polèmica en la seva anterior etapa on va dimitir després de desavinences amb el llavors president Gabriele Gravina.
9: Jo credo que allora...
10: Va haver un problema de comunicació entre el president Gravina i jo. Si haguéssim parlat abans, ho haguéssim resolt millor. Ho sento molt. La samarreta de la selecció nacional sempre ha sigut molt important per a mi. Va ser com perdre l'amor de la meva vida i vaig cometre un error. Ara el destí m'ha brindat una altra oportunitat gràcies al president Malagò i estic aquí per redimir-me i tornar a Itàlia al lloc que li correspon.
9: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
8: Bé, doncs un Mancini molt emocionat que redebutarà amb l'Azzurra a finals de setembre a la fase de grups de la Nations League, on haurà de fer front a un grup complicat amb França i Bèlgica.
0: Bon sidral, aquest d'Itàlia. Bon bif, que diuen els joves ara,
2: Però és que hi ha tantes coses que a Itàlia van així que...
0: Sí, sí, és una mica bufar, no?, amb el dit, a veure d'on ve el vent, i segons com vaig cap aquí o cap allà, ja està.
2: Tal qual, però... Escolta'm, tant de bo se'n surti Mancini i porti Itàlia al pròxim Mundial, perquè
0: sí, noi,
2: estem d'acord, el que ens agrada el futbol, que n'hem vist ja uns quants de Mundials, que un Mundial sense Itàlia no és el mateix.
0: Ah, estan fent força des de la FIFA per aconseguir-ho, també. Ara 48, ara 64,
2: exacte,
0: el següent.
2: Ja,
0: A veure si ara sí que arriba a Itàlia, no ho sé.
1: La trobem a faltar,
0: sí,
1: la trobem a faltar i a veure, sí, és que té poca explicació, és un sidral. L'única cosa bona és que Mancini, que va marxar per, diguéssim, que per ampliar els seus guanys, no? Però jo recordo aquella Itàlia de l'Eurocopa, que a mi em va agradar molt. Era una Itàlia molt fresca, molt ofensiva. A veure si s'hi recupera. El que em grinyola per totes bandes és Ranieri, no? Perquè si parlàvem de buscar coses noves, nous horitzons, no? I recuperes Ranieri, no em quadra, però vaja, com tu dius, és Itàlia i
0: sí,
1: que facin el que vulguin, però que tornin a un Mundial, que l'enyorem.
0: I que jo no poso la mà al foc que Mancini comenci dirigint Itàlia a la Nations League, que és el següent en competició, que poden passar moltes coses entremig, poden passar doncs, que finalment no, doncs, que no ho he vist clar, torneu a començar el càsting i a saber què, però no, ara sembla que és la definitiva i per tant Mancini s'encarregarà d'Itàlia per intentar portar-la en aquest proper Mundial, abans però hi ha l'Eurocopa, lògicament, o sigui que ara és cicle de 4 anys i a veure què és capaç de fer.
8: I deixa'm apuntar, Xavi, que en el darrer intent de Mancini de portar Itàlia al Mundial Mundial no ho va aconseguir. Per tant, correcte, haurà de demostrar que està capacitat.
0: El segon Mundial, no?, que es perdia a Itàlia,
8: exacte,
0: el de Mancini.
8: Exacte, i arran d'aquella polèmica doncs van haver-hi aquestes desavinences que comentàvem amb Gravina i, per tant, es va acabar produint aquesta sortida de Mancini de la selecció italiana.
0: I ja que hi som, també parlen de seleccions, Neymar ha confirmat que no tornarà a vestir la samarreta de la selecció brasilera.
8: Sí, l'exblaugrana ho va fer oficial després del seu partit amb el Santos, remarcant que havia fet història i que havia donat la vida per la selecció, però que al seu moment a la Canarinha ha acabat.
11: Mas no, no va ter, no. Meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais.
8: Estan en brasiler, però més o menys, en portuguès, sí, millor dit, s'entén més o menys.
0: Que marxa, no?
8: Aquestes paraules reforcen el que ja va donar a entendre quan el Brasil va caure als vuitens de final d'aquest Mundial contra Noruega, i d'aquesta manera Neymar diu adéu a la seva selecció, amb què ha guanyat dos títols, la Copa Confederacions del 2013 i els Jocs Olímpics del 2016.
0: Doncs això són dos apunts que volíem fer de seleccions, un per tancar ja la carpeta definitivament d'Itàlia i l'altre perquè el que la tanca és Neymar. La carpeta en aquest cas del Brasil, aquí s'acaba una etapa, ja l'última part un punt forçada, no?, aquest retorn de Neymar a la brasilera no tenia gaire sentit, més enllà
2: va quedar ja el Pedro fora i va entrar Neymar.
0: No tenia cap mena
2: ni cap ni peus.
0: I segurament l'ha trobat a faltar, Carleto a João Pedro, vull dir, tenint, mirant a la banqueta, ostres, tinc Neymar, mira la... João Pedro, un jugador encara pot córrer, doncs és diferent, evidentment és diferent. Pau, parlant de la FIFA, més episodis, no?, de FIFA i del quants, senyor Infantino.
2: Tenen contingut, tu.
0: Sí, escolta'm, que parin ja, també et dic, no?, o què?
6: O no.
0: No, a tu t'agrada,
6: Minuts de ràdio.
0: És que em fa tanta mandra a mi aquest home, el senyor Infantino, que, però vaja, és el que toca. A veure, explica'm.
6: Mira, el tema de la venda del Mundial o de les participacions del Mundial que explicàvem ahir aquí al Tu Diràs, avui tenim una novetat i és que la FIFA ha establert un termini fins al 20 de setembre perquè les 211 federacions que la integren acceptin 53 milions de dòlars que la FIFA entregaria cadascuna, segons publica el mitjà britànic The Times, en cas que això surti endavant, en tot plegat per comercialitzar una part del Mundial de Seleccions i altres competicions organitzades per la FIFA, tant masculines com femenines. Publica el The Times que, si les federacions ho validen, acabaran rebent 10.000 milions de dòlars en total, mentre que si ho rebutgen, rebran només una quarta part d'aquests diners. La UEFA ha tornat a reaccionar immediatament, estan preparats sempre que hi ha
0: pronunciament de la FIFA
6: per a respondre, en aquest cas per recriminar a l'organisme internacional que pretengui enriquir-se a si mateixa i defensa que hi ha una oposició àmplia a aquesta iniciativa de la FIFA després d'haver-ho consultat amb diferents parts implicades del futbol, segons ha explicat en un comunicat la UEFA. A més, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF també han mostrat reticències a aquest projecte de Gianni Infantino.
0: És que això de UEFA costa molt al xantatge, ja, és a dir, si em voteu abans del 20 de setembre, rebreu els 53 milions d'euros. Si no, malauradament, aquests 53 milions d'euros, bona nit i tapat.
2: Màfia.
0: És increïble.
2: És màfia, i encara descoberta, eh?
0: És increïble,
2: encara,
0: és increïble.
2: Encara descoberta, és...
0: I no he dit res encara, aquest home, per cert, que això són publicacions del The Times, i després, en contrapartida, els comunicats de UEFA, però ell com a tal no ha respost a això.
6: Sí que hi ha comunicat de la FIFA d'ahir explicant aquesta creació d'una empresa filial de la pròpia FIFA, el que passa és que ho expliquen a la seva manera, venent que això servirà per al desenvolupament, per finançar millor les federacions, etc. Però clar, aquí hi ha una sèrie de contrapartides, que és el que explica el The Times,
0: sí, sí,
6: i la UEFA reacciona a això.
0: En fi, penúltim, episodi, no serà l'últim ni molt menys, perquè aquí també hi ha la guerra, ho dèiem ahir, la guerra de la UEFA per entrar dins, agafar una porció més d'aquest enorme pastís que és el món del futbol. Doncs aquí també hi ha la UEFA interessada, i segons explicava el Pau, no només la UEFA, CONCACAF i altres federacions. En fi, per cert, parlant de capítols, també hi ha capítol nou, deixa'm l'explicar, que l'he llegit avui, del Rayo Vallecano i de la Comunitat de Madrid, per tancar ja una mica tertúlia i marxar amb un somriure a casa, que sempre va bé, nou episodi, recordeu, d'aquest enfrontament entre la Comunitat de Madrid i el Rayo Vallecano per Vallecas, El govern madrileny ha denunciat el club davant la policia perquè han impedit l'accés a l'estadi aquest matí perquè poguessin iniciar les obres de manteniment. I assenyalen concretament el seu vicepresident, el vicepresident del Rayo, i també cap dels serveis jurídics com a principal responsable. Recordem d'on ve, ahir ho explicàvem, que la Comunitat de Madrid ha retirat la concessió de Vallecas al Rayo degut a aquests desperfectes que hi ha al camp i que, segons expliquen des de la Comunitat de Madrid, requerien actuacions urgents. Doncs bé, avui s'hi han volgut posar i s'han trobat amb la porta als morros perquè no ha obert ningú allà, és a dir, no els ha deixat al carrer. També us explicàvem que el conseller de Cultura, Turisme i Esport, Mariano de Paco Serrano, temia que no deixessin passar, i és exactament el que ha passat. A partir d'aquí, diu el conseller, cada dia que passi sense que el Rayo pugui jugar a Vallecas, doncs serà culpa d'aquesta junta directiva del Rayo Vallecano, però parlaven de 2 a 6 mesos, sembla que jugaran al Leganés, que no acabin jugant a Butarque tota la temporada, perquè si això va com va, i no és l'última, o no és la primera, vull dir, en què el president del Rayo i la seva junta doncs surten assenyalats, ara directament ja per la Comunitat de Madrid, però vaja.
2: Tenen tota l'afició en contra,
0: sí.
2: Els bucaneros en contra d'aquesta directiva, i jo, mira, des del punt de vista personal, només et puc dir que vas allí i sents vergonya, eh? El parell de vegades que he anat els 2 últims anys, no em vull allargar, recollir l'acreditació per entrar al camp amb una habitació completament a les fosques, el pobre noi, pobre noia, que les repartien fent-se llum amb el telèfon mòbil per a veure quin eres, Francesc Latorre, aviam aquí.
0: Quin desastre.
2: Un desastre, un camp sense wifi per poder enviar material. Escolta'm, sense pèls a la llengua, tercermundista.
0: Sí, sí. No, i a més, és que ara m'ha vingut al cap, perquè deia això, em sona el Rayo Vallecano enfotent-se'n d'unes instal·lacions, no sé en quin partit europeu, de la Conference,
2: sí.
0: En què s'enfotien de...
2: L'Eix Poznan, pot ser?
0: Pot ser, del vestidor que s'havien trobat amb les tovalloles que els havien deixat i no sé quina història més, quan ells tenen a casa el que tenen, que a vegades també millor callar la boca i mira que passi.
2: Lamentable.
0: Tancarem tertúlia, ho anirem deixant aquí, no? Que avui hem parlat de prou coses, jo crec.
1: Sí.
0: Per d'aquí 20 minuts hem d'acabar. I ara anem...
1: Tu manes,
0: ja ho saps. Sí, home, ja ho saps que no mano gens, però ho hem d'acabar a 2:15. Francesc Latorre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. I gràcies, Àlex Almas.
1: Un plaer, com sempre.
0: Cuida't molt. Va, que falten 4 minuts per 1:15. Una petita pausa i acabem de rematar el Tu diràs.
12: Ràdio en directe.
13: Contingut a la carta.
12: Podcast.
13: El que vols, quan ho vols.
12: A l'aplicació de RAC1.

0: Dos minuts i serà un quart d'una de la matinada. Parlarem també de l'Espanyol, que, com sabeu, com el Barça també és a terres angleses, seguint aquesta segona gira de... Perdó, gira. Estada de pretemporada, millor dit, i avui ha jugat al camp del Burnley, al camp, per tant, del seu germà, diguem-ho així, no? De l'equip que també comparteix propietat amb Alan Pace, i el cert s'ha començat amb dubtes aquesta gira, després d'empatar a dos contra el conjunt anglès.
1: Sí, els de Manolo González afrontaven avui el seu primer compromís a terres angleses, el quart de la pretemporada, contra un Burnley que milita a la segona divisió i que, com deies, Xavi, comparteix propietat o comparteixen propietat en la figura d'Alan Pace. El partit ha començat de la millor manera possible pels blanquiblaus, i és que encara no s'havien disputat 4 minuts de joc, quan a una sortida de pilota desastrosa dels anglesos ha estat recompensada, o millor dit, ha recompensat la pressió de Roberto i Expósito, que han servit en safata a Jofre el primer gol del partit. La bona arrencada, però, ha estat només un miratge, i al cap de 60 segons el Burnley ha empatat mitjançant Aaron Ramsey, que ha rematat una centrada en què la defensa de l'Espanyol ha estat molt tubeta. A partir d'aquí, el Burnley s'ha fet amb les regnes del partit i ha dominat un conjunt perico completament desdibuixat. Tant ha estat així que els anglesos han capgirat el marcador a la represa després d'una errada incomprensible en sortida de Clement Riddle, en una acció que ha recordat la del primer gol de l'Espanyol. Manolo ha trigat a sacsejar l'arbre, però passada l'hora de partit ha començat a treure el carrusel de canvis, on ha fet debutar Pablo Ramón a la pretemporada, un dels noms que sonen amb força per sortir en aquest mercat. Els canvis li han sentat bé al club perico, i precisament un dels revulsius, Quique García, ha estat l'autor del gol de l'empat després de rematar un córner centrat per Javi Hernández. És ja el quart gol de Quique a la pretemporada. Està bastant enratxat en aquest inici de curs al davanter blanquiblau. D'aquesta manera, l'Espanyol ha evitat la derrota contra un equip, com dèiem, de la segona divisió anglesa, però més enllà del resultat, el partit ha servit per evidenciar una realitat, i és que els problemes del conjunt blanquiblau a la defensa són notoris i ja ho estan, millor dit, obligats a fitxar.
0: I precisament per reforçar aquesta línia defensiva, avui ha aparegut el nom del jove central serbi, Giancarlo Simic, com un dels possibles objectius de l'Espanyol en el mercat.
1: Sí, té 21 anys i és propietat de l'Al-Ittihad Saudita, que no compta amb ell, malgrat haver pagat prop de 20 milions a l'Anderlecht fa menys d'un any pel seu traspàs. El tècnic, Jens Wissing, no compta amb ell i l'Espanyol el vol incorporar cedit aquesta temporada amb una opció de compra. El principal escull, però, a hores d'ara, és la voluntat del jugador. Simic no té gens clar en sortir de l'Al-Ittihad, malgrat que no li asseguren minuts. L'Espanyol l'intentarà convèncer i assumir una part de la seva fitxa, que això sí, és molt alta. A Simic se'l considera un central de molta projecció, va néixer a Alemanya, però és internacional absolut per Sèrbia, d'on són els seus pares. Es va formar al planter de l'Stuttgart i ha passat per clubs com el Milan i l'Anderlecht.
0: Doncs aquesta és l'actualitat, o l'última hora de l'Espanyol, d'un empat del segon català de primera, abans parlàvem del Barça, ara també de l'Espanyol, a un altre, en aquest cas un dels dos equips que juga a la segona divisió, el Girona, avui ha rebut el Castelló a la seva ciutat esportiva, a Vilablareig, on també hi ha estat el Joan Ferrer. Joan, ets per aquí, oi? Bona nit de nou.
2: Sí, Xavi, bona nit.
0: Com ha anat?
2: Mira, t'explico. Festival de gols en el quart partit amistós d'aquesta pretemporada pel Girona, que ha empatat a 3 contra el Castelló, equip amb el qual es veurà les cares aquesta temporada a la segona divisió. Els de Quique Álvarez s'han avançat amb un gol matiner de Brian Hill, que al minut 5 de la primera meitat ha transformat pel pal llarg una falta que li havien fet a ell mateix, encara a la primera meitat, però el Castelló ha capgirat el marcador amb dos gols en menys de 10 minuts, obra de Raúl Sánchez i Álvaro. Amb aquest 1-2 s'ha arribat al descans i Quique Álvarez ha aprofitat per fer fins a 10 canvis a la mitja part, i a la represa l'ucraïnès Banat, un dels jugadors que ha ingressat per disputar el segon temps, ha tornat la igualada al marcador en una acció de contracop després d'una passada a l'espai de Francesc. Quan ens acostàvem als minuts finals, el 85, de nou Banat, en una nova transició, assistit en aquest cas pel neerlandès Donny van de Beek, ha posat per davant el Girona, però només dos minuts més tard arribaria el tercer del Castelló, obra de Juanjo Nieto, per deixar el 3-3 definitiu al marcador. Podem sentir un dels homes que ha entrat a la segona meitat, Alejandro Francesc, protagonista en l'acció del segon gol gironí, deixa clar que l'ascens és el gran repte d'aquesta temporada.
3: Bueno, ahí para mí no es una presión, al revés, es un reto muy bonito, lo tenemos que afrontar así, tenemos muy buenos jugadores y ahora lo tenemos que demostrar en el campo, que al final es donde se decide todo.
2: A l'apartat de baixes, una llarga llista d'absències: Gazzaniga, Esprilla, Porto, Ethan, Morante i Justin, a banda del procés víric que pateix Sigankov. Tampoc ha tingut minuts Estuani, que estava vestit de carrer en la setmana en què hem conegut que va estirar la samarreta del Girona per desena temporada. El proper repte, un partit amb molt cartell, Girona-Arsenal, el proper dissabte a partir de les 8 del vespre a Montilivi.
0: Perfecte. Joan, gràcies.
2: Bona nit a tu.
0: I encara parlem d'un altre català, en aquest cas el Sabadell, també ha jugat avui amistós, en aquest cas amb

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: I Copa Catalunya o qualsevol partit de Lliga. Anem sempre al màxim i intentar emportar-nos al partit.
2: I esteu ja a un punt de la pretemporada avançat. Com us veieu de cara a l'esperat debut de la segona, a l'equip en general, més enllà del partit d'avui?
1: Bé, molt bé. Ara són aquestes setmanes que acumules molta càrrega, que potser no notes tan fi de cara als tres quarts, que pesen una miqueta les cames, però l'equip cada vegada es va sentir més còmode, ens anem coneixent més entre nosaltres, perquè realment portem dues setmanes i mitja junts i cada dia que passa estem sentint-nos millor.
2: Ara dius que pesen les cames, aquesta és una setmana amb tres partits, d'avui fins a dissabte, això suposo que és un repte també, no?, a nivell físic, i que servirà, perquè la segona divisió suposo que el ritme és diferent al de Primera Federació.
1: Com et deia, doncs, més càrrega per anar agafant ritme. Al final se'ns exigirà molt en tots els partits i crec que ens ve bé el fet de poder acumular partits, d'anar agafant sensacions, de conèixer-nos una mica més dins del camp i d'arribar el més preparats possibles al primer partit de Lliga.
2: Sou molts els que us estrenareu a segona, al futbol professional. A més, manteniu molta plantilla de la que puja. No sé si això és un factor que us ha de jugar a favor, aquest conèixer-vos com a bloc, aquest que potser és una falta d'experiència el que serà segona.
1: Bueno, l'equip, el millor que tenia l'any passat era la unió que hi havia, tant amb el cos tècnic com entre la plantilla, i ho estem mantenint aquest any. Hem mantingut bloc, ja ho havíem fet l'any de segona ref i crec que va sortir bé. I res, ara integrar el més ràpid possible a la gent nova que vingui, que es sentin còmodes, que puguin donar la seva millor versió i nosaltres intentar sumar en tot el que puguem.
2: Llàstima potser les lesions, no? Avui ha caigut l'Alain, López Pino també fa un parell de dies, no sé si això és una mica una cosa que us fa ballar al cap que faltin efectius.
1: Bueno, el camp està una miqueta complicat, sempre hi ha aquest risc i més a pretemporada. Esperem que lo de l'any sigui poca cosa, aviam demà que diuen, i per sort lo de Javi doncs va ser més un ensurt, semblava que podia ser pitjor, però s'ha quedat amb poca cosa i res, esperem que sigui el mateix o menys inclús.
2: Gràcies, Joel.
1: Moltes gràcies.
2: Doncs Joel Priego, que ha tenut els micròfons de RAC1 després de la primera victòria de pretemporada del Centre Esports Sabadell.
3: Perfecte, Miquel, moltes gràcies. Pendents avui, lògicament, dels amistosos, aquests tres amistosos amb participació catalana, la de l'Espanyol, però també els dos equips de segona, el Girona i el Sabadell, i a principi de programa estàvem pendents d'aquest Villarreal Como. No podem deixar la gent dormir
4: sense
3: saber què ha passat a la Como Cup, oi?
4: Sí, doncs mira, t'explico, el Villarreal ha guanyat els penals, ara serà molt difícil.
3: Sí, serà difícil.
4: Sí, això és per rememorar vells temps. El Villarreal ha guanyat els penals al Como, després d'empatar 1-1 en el partit en aquest triangular, i per tant es classifica a la final.
3: No passa res, que està bé. Que
4: dissabte contra... a les 8 del vespre contra el Lens.
3: Home, Déu-n'hi-do. Però escolta, però això no era un triangular?
4: Dos grups.
3: Ah, clar. És a dir, són dos grups de tres equips, llavors no és un triangular, llavors és un...
4: Són dos triangulars.
3: És un supertorneig, aquesta...
4: Què et sembla?
3: Como Cup. Doncs Lens Villarreal, dissabte, m'has dit...
4: A les 8 del vespre.
3: 8 del vespre, estic de vacances, Villarreal. Segurament no el veuré, vull dir, però és igual. Però ja em posaré... RAC1, allò a les 11 de la nit, amb Pau Bonastre?
4: No.
3: Amb Miquel Agut,
4: Miquel Agut, sí.
3: Imagina't.
4: Sí, sí.
3: Doncs això farem, posar la ràdio. Gràcies.
4: Bones vacances quan les tinguis.
3: No, demà encara estic per aquí. Però clar, tu no vens.
4: A good night,
3: que vagi bé. Va, anem al bàsquet. Avui hem sabut calendaris tant de l'Eurolliga com de l'Eurocup. Anem a pams i comencem, Nil, per l'Eurolliga i pel Barça.
5: Vinga, comencem per l'Eurolliga, que aquest any no presenta grans novetats, no presenta més novetats més enllà de l'entrada del Besiktas turc en el lloc del Mònaco. Pel que fa al calendari, el Barça rebrà al Palau l'Anadolu Efes a la seva estrena el 24 de setembre. Els turcs són el club de Pablo Laso i Mike James, un dels fitxatges que el Barça tenia tancat per aquesta temporada abans de fer-se enrere amb la marxa de

0: Xavi Pasqual del club. Un Xavi Pasqual amb qui el Barça es veurà les cares a la segona jornada en la que els de Sekulic visitaran la pista del Dubai Bàsquet. Pel que fa als clàssics, el primer serà el 3 de desembre a Madrid i el de la segona volta al Palau el 5 de març. Com altres dates destacades, Jessica Vicius tornarà al Palau el 24 de novembre i Xavi Pasqual el 29 de gener. Els blaugranes tancaran la fase regular el 16 d'abril a casa contra el Partizan de Peñarroya.
1: I més enllà del calendari de l'Eurolliga, també hem sabut el de l'Eurocup, competició que disputarà el Kitsanàs Manresa.
0: Sí, els de Diego Campo debutaran amb un duel molt exigent a la pista del PAOK grec el 30 de setembre i acabaran la primera fase visitant la pista del Mònaco el 13 de gener. L'estrena al Nukungo serà el 7 d'octubre contra l'Ulm alemany.
1: I mentrestant, calendaris a banda, avui l'Ilerna Lleida ha anunciat el seu segon fitxatge del curs.
0: És el base nord-americà Darius McGee, de 27 anys i 1,74 d'alçada, que arriba procedent del Burg francès, equip amb qui ha disputat i ha guanyat l'Eurocup amb una mitjana de 12,3 punts i 4,7 assistències en els 23 partits que va disputar aquest últim curs a Europa. És el segon fitxatge del conjunt lleidatà aquest estiu i firma per una temporada i compta amb passaport armeni.

0: I abans d'actualitzar-nos, encara ens queda un últim minut d'informació esportiva.
1: Sí, hem d'explicar que la catalana Paula Blasi ha estat anunciada per l'UAE com una de les 7 corredores que formaran part de l'equip dels Emirats per córrer el Tour de França. Serà la primera ronda francesa per la d'Esplugues de Llobregat, que arriba com a vigent campiona d'una altra gran volta, com és la Vuelta. I en atletisme ja tenim el llistat oficial d'atletes que aniran a l'Europeu de Birmingham, que es disputarà entre el 10 i el 16 d'agost, amb fins a 18 esportistes catalans possibles. En categoria femenina, Jael Bestué competirà als 200 metres i als relleus de 4%, i Marta Mitjans als 400 metres, Meritxell Soler a la marató, Sara Gallego als 400 tanques, Erika Maseras als relleus de 4% metres, i Raquel González i Laura Monge a la marató de marxa. Pel que fa a la categoria masculina, Abdesamat Oukelfen disputarà la prova dels 10.000 metres, Ibrahim Shakir, Ilias Fifa, la marató, i Jaime Guerra, el salt de llargada. A més, Paul McGrath farà la mitja marató de marxa, Guillem Crespí i Oriol Sánchez als relleus de 4 per 100 metres i Bernat Herta als relleus de 4 per 400 metres. Els atletes que estan pendents del rànquing per saber si aniran a l'europeu o no són Guillem Crespí als 100 metres, Oriol Sánchez als 200, Javi Lorente als 400 tanques i Laura Redondo al martell, entre d'altres.
0: Per cert, parlaves de tenis, a Cincinnati deu ser d'aquí 10 dies ja, no? Només, deuen faltar 10 dies només per...
1: Queda poquet.
0: Per
1: queda
0: la
1: poquet.
0: Reaparició de
1: Carlos Alcaraz.
0: De Carlos Alcaraz, gràcies. Per tant, 10 dies i reapareix una pila de mesos després de la seva lesió.
1: De moment tenim Washington per anar obrint boca, juga a partir de quarts d'una de la matinada Rafa Hodar amb Nishikori, vell conegut del Godó.
0: Doncs a punt de començar. Gràcies, Nil.
1: A tu.
0: I ara que ens hem actualitzat, ara sí, és hora de dir adeu. Primer de tot, agraint, com fem sempre, a la Laia Biurrun, que l'hem tingut al control tècnic, i a la redacció d'esports que ha fet possible un dia més aquest Tu diràs. Demà hi tornem, en horari habitual, a partir de 11:45 de la nit. I a vosaltres, com sempre, l'abraçada més gran del món. Gràcies per ser-hi un dia més i fins demà. Bona nit.
2: Tu diràs.
3: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
4: Notícies, jocs i noves funcionalitats premium.
3: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
5: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 30 de juliol ja del 2026. I si ahir vam arribar als 40 graus en sectors de Ponent, al Pirineu i a la Catalunya central, avui la calor no afluixa. Les màximes en general es mouran entre els 34 i els 38 graus, tot i que en alguns casos poden arribar novament aquests 40. A la costa rondarem els 30, però amb molta, molta, molta xafogó. Ja començada, doncs, l'onada de calor, ahir els bombers es van endur 3 ensurts, 2 incendis entre l'Alt Camp, el Baix Penedès i el Garraf, que van obligar a confinar 3.600 veïns durant unes hores, i un altre a l'Alt Urgell. Tots tres els van tenir controlats al cap de ben poca estona. Tot i que se n'estudien les causes, avui, atenció, La Vanguardia avança que el de Canyelles va començar per un grup de persones que feien una barbacoa, tot i la prohibició. Mentrestant, noves dades que tiren per terra la teoria del Departament d'Educació, que apuntava que els centres educatius que feien els PISA es podrien haver confós de criteris amb el de les competències bàsiques. Doncs les proves de final d'etapa d'ESO no han tingut mai una taxa d'exclusió tan alta com del 23%. En la majoria de casos, la xifra d'apartats no arriba ni tan sols a la meitat. Per tant, difícil que es confonguessin també en aquest sentit. I qui ha de pagar un bon incendi, en aquest cas polític, a Madrid, és Isabel Díaz Ayuso. El seu govern, el de la Comunitat de Madrid, ha comprat un àtic de luxe Chamberí de gairebé 500 metres quadrats, valorat entre 4 i 6 milions d'euros. Perquè fos, van dir, una oficina. Però el pis té llicència residencial i no s'hi podia fer una oficina. Després va dir que era per reunions i finalment han acabat dient que no acaben de saber ara del tot què s'hi farà. En parlarem en temps de tertúlia avui amb la Míriam Sant Germain, la Núria Rius, la Lourdes Ciuró i el Dani Guillem. Tot això després que haguem sabut que aquestes últimes hores que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades vol multar amb 7.000 euros el digital La Directa per revelar la identitat de diversos policies infiltrats en moviments socials. A més, li demana retirar informació de diversos articles. Avui ens ho explicarà pels vols de les 10 el Jesús Rodríguez, que és periodista del mitjà. I aquest dijous, recordem, 30 de juliol, és a dir, bell mig de l'estiu, a més, en plena onada de calor, Vigo ja ha començat a penjar els primers llums de Nadal, en posaran 12 milions repartits per 500 carrers i la intenció torna a ser tenir l'arbre de Nadal més alt de tot l'estat espanyol amb el permís de Badalona. Els esports, terrabastall al món del futbol, la FIFA estudia vendre part del Mundial a inversors privats i dona fins al dia 19 de setembre perquè les federacions aprovin o no el pla. De moment, la UEFA ja s'hi ha oposat públicament i de forma frontal. Avui, que cap a les 11 aquí al MOA-RAC1, commemorarem els 15 anys del tancament del Bulli i els 40 de l'obertura del celler de Can Roca. Ho farem amb el Ferran Adrià i el sommelier, o com ell es fa dir, cambrer de vins, Josep Roca. I arribarem al migdia fent un repàs musical als Strokes i a la música rock dels anys 2000 amb Lugo Nubiola, i també parlarem de tots aquells grups que s'han fet famosos després de ser banda sonora d'alguna pel·lícula amb el nostre productor de confiança i discjòquei turronet, el Jordi Balaguer. I amb tot això, més el que pugui passar, haurem arribat al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Doncs que Catalunya ha entrat de ple en una nova onada de calor i això ha fet que tornin els incendis forestals. Després de dies sense grans focs a casa nostra, ahir els bombers van treballar en 3 incendis diferents. Un al Garraf, un altre entre l'Alt Camp i el Baix Penedès i un tercer a l'Alt Urgell. Ja estan estabilitzats o controlats, però aquesta simultaneïtat és el que més fa anar de corcoll als bombers, que ja avisen que avui, a partir del migdia, podríem trobar-nos amb una situació semblant o pitjor. De fet, avui el risc d'incendi es dispara a tot arreu i ja hi ha més de 300 municipis d'una vintena llarga de comarques en risc extrem o molt alt d'incendi, els dos nivells més alts de tots. Per això s'han tancat els accessos a 7 espais naturals d'arreu del país, són el doble que ahir, i el govern demana màxima prudència a tot arreu, però especialment a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona i a les comarques interiors.
0: Els agents rurals ja investiguen les causes d'aquests focs, però, segons La Vanguardia, el del Garraf hauria començat per un grup de persones que feien una barbacoa.
2: Ho avançava l'Esteve Girada, el corresponsal de RAC1 a les comarques Comarques de Tarragona apunta que aquestes persones estaven fent una barbacoa a Canyelles, tot i que estava prohibit, i que això hauria provocat el foc. En el cas de l'incendi a l'Alt Urgell, que dèiem, els rurals sospiten que l'hauria provocat un llamp, perquè va començar en una zona inaccessible, uns 2.000 metres d'alçada, i pel que fa al que va cremar entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, encara s'està investigant.
0: Tot plegat en un estiu que, segons el Meteocat, ja és inèdit pel que fa a les calorades.
2: Segons la directora del Servei Meteorològic, Catalunya està vivint una situació sense precedents en els últims 75 anys.
3: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Això no vol dir que des d'aquest episodi de calor tot sigui onada de calor. De fet, d'onades de calor ja n'hem registrat dos i avui comencem la tercera.
2: Sarai Sarroca va avisar que aquesta onada de calor que va començar ahir s'allargarà com a mínim fins dimecres vinent.
0: Ja que hi som.
4: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Què bel.
5: Doncs això, molta calor.
0: Sí, com a resum.
5: Ja ho tindríem.
0: I fins aquí.
5: I fins aquí les notícies del temps. No, a veure, ahir ho dèiem, recuperarem els 40 graus. Els vam assolir a Lleida, 40,4, i a Montesquiu, al nord d'Osona, no hi vam arribar, però bé, 39,9. Déu-n'hi-do també la calor en alguns sectors del Prepirineu, de la Catalunya Central. De fet, a Bossòst, a la Vall d'Aran, també una temperatura màxima de 39,9 graus. A Viella, 37. Hosti. A Puigcerdà, 36. Molta calor que es repeteix avui. En general, les temperatures màximes es mouran entre les 34 i els 38 graus a l'interior del país. Puntualment arribant als 40 sectors de Ponent, tant a la Plana de Lleida com a la Conca de Tremp, Valls del Prepirineu, Valls del Pirineu, puntualment, i també puntualment alguns sectors de la Catalunya Central. I cap a la costa, com va passar ahir, doncs 30, 32, 33, en alguns casos per sota les 30, però amb molta humitat. De fet, ara mateix hi ha molta humitat a la costa, al prelitoral, a molts sectors fins i tot més interiors de les comarques de Girona, molta sensació de xafogor que es mantindrà, com és lògic, al centre del dia. La marinada a la tarda reforça una mica, com ja va passar ahir, en alguns casos, cops de 30, 40 km per hora. Això, evidentment, doncs dispara també el risc d'incendi. Demà pot afluixar una miqueta, lleugerament, la calor, i tornar a intensificar-se dissabte els primers dies del mes d'agost. I quan des del Meteocat diuen que des del 1950 que no teníem un inici d'estiu així, no vol dir que abans l'haguéssim tingut, sinó el que estem dient és que llavors comença la sèrie instrumental de registres, i per tant vol dir que com a mínim des del 1950, que és quan tenim aquest registre clar, doncs no havíem tingut un estiu com aquest. Això no vol dir que abans l'haguéssim tingut. És a dir, com a mínim des del 1950 això no havia passat.
0: Tinc la sensació que hem tingut 40 molts dies, sí, aquest estiu, per això que dius, però pot ser que aquest estiu el rècord no l'haguem assolit, i tant de bo continuï sent així, eh? Però crec que va ser l'any passat, no?, que es va arribar aquells 42 dies.
5: De fet, tenim la màxima més alta, sí? Són 45.
0: 45.
5: El 18 de juliol del 2023.
0: Hosti.
5: 45 a Figueres.
0: Pensava que era l'any passat, això.
5: Ara no, sí, sí. Passa que fins fa poc, fins llavors, el rècord eren 43 dies caig. I aquest any, clar, com més pugen els rècords, més difícils són d'assolir o de superar. Però sí que la setmana passada, a Vinebre es va arribar als 43,2, que fa uns anys hagués sigut de rècord,
0: però ara
5: ja no. De fet, exacte, portem 13 dies amb ahir en què algun lloc o altre de Catalunya s'ha arribat als 40 graus. I a la ciutat de Lleida en porten 12 ja. Vull dir que és una cosa sense precedents.
0: I, per tant, cap de setmana, igual que ara...
5: Sí,
0: i...
5: sí, demà a la tarda pot haver-hi algun ruixatge, algunes tempestes del Pirineu, Prepirineu, que allà puntualment refresquin, ja veurem si cap de setmana repeteixen, però en tot cas això, demà fluixa lleugerament la calor i cap de setmana es torna a intensificar i potser quan tindrem el pic d'aquesta tercera onada de calor, en tot cas, fins mitjans de la setmana que ve s'ha de mantenir les altíssimes temperatures.
4: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: Mentrestant, Pol, són les 7 i 9. Al País Valencià, l'incendi de Castelló continua actiu i ara els esforços se centren a protegir el Parc Natural d'Espadà.
2: Durant la matinada, els bombers han pentinat aquest perímetre amb drons equipats amb càmeres tèrmiques per localitzar punts calents i actuar abans que a mig matí es tornin a enfilar els termòmetres. Això després que ahir hi haguessin revifades en aquesta zona, sobretot al municipi d'Artana. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees, però el perímetre, com a mínim, ja no creix i els bombers esperen poder-lo donar per estabilitzat aviat.
0: Els que ja estan estabilitzats són els incendis d'Àvila, d'Àvila i de Madrid.
2: Han cremat més de 77.000 hectàrees en una setmana i el d'Àvila s'ha convertit així en l'incendi més gros de la història a l'estat espanyol. Gràcies a que estan estabilitzats, ja han pogut tornar a casa seva les 11.000 persones que encara estaven desallotjades i s'han aixecat els confinaments a tots els municipis afectats, on encara hi havia unes 30.000 persones tancades a casa seva des de feia diversos dies.
0: I atenció a això, el Meteocat avisa que aquest any el Niño es pot convertir en un super Niño i que de retruc podria afectar Catalunya. A veure, Abel, comencem pel Niño.
5: Sí.
0: Què és exactament el Niño?
5: El Niño és
0: que no
5: una...
0: Que no té res a veure amb la loteria.
5: A veure, el Niño és, exacte, és una anomalia de la temperatura de la superfície de l'aigua al mar al Pacífic Equatorial. Això és un fenomen natural que es dona cada X anys, es pot preveure cada quan passarà. El que passa que la previsió és que aquest any... De fet, ara mateix la temperatura ja és clarament més alta del que tocaria en aquesta zona, al Pacífic Oriental, Equatorial, però aquest any l'anomalia és molt marcada. És uns 4 graus positius. Normalment, com a molt, arriba als 2 graus positius de la temperatura més alta del que tocaria. Per tant, aquests 4 graus positius són els que encenen l'alarma per aquest fenomen climàtic, que és una cosa regional del Pacífic, però que, com és normal, tot està interconnectat en meteorologia, doncs pot tenir o acaba tenint efectes a escala global en diferents zones del món.
0: Per tant, Super Niño, amb què es podria traduir a Catalunya? I no estem parlant tampoc d'una cosa imminent.
5: No, estaríem parlant sobretot de cara a la tardor, finals d'any, i que podria tenir encara repercussions a principis de l'any que ve. De fet, si aneu a rocu.cat, ja a principis d'abril vam escriure un article parlant d'aquesta previsió de Super Niño, sí, que ara sembla que es confirma. El que passa és que, com que no hi ha precedents, si més no és que hi ha registres de què passa amb una anomalia tan marcada de temperatura, no sabem ben bé com pot afectar Catalunya. Sembla que els efectes no serien directes, però en tot cas podríem tenir efectes, ja siguin les precipitacions o les temperatures, i a nivell global de tot el planeta sí que és cert que la temperatura pot ser encara més alta del que tocaria o que tindríem pel propi canvi climàtic a causa d'aquest Niño, que a més ja es dona en un context d'escalfament global. Per tant, és com una suma de factors, el propi canvi climàtic i també aquest Super Niño, que insisteixo, recu.cat, si busqueu Super Niño recu, trobareu un article de principis d'abril.
0: 7 i 12, més coses. Noves dades tiren per terra la teoria del Departament d'Educació que apunta que els centres educatius que feien les proves PISA es van confondre de criteris.
2: Sí, ahir el Món Recurs avançava ja informació que la conselleria havia fet arribar pocs dies abans a les direccions dels instituts, i aquesta documentació deixava clar que els criteris per excloure els alumnes eren poc clars i que la conselleria no va explicar en cap moment que hi havia un límit del 5%. Avui tenim noves informacions que posen molt en dubte aquesta teoria, i és que les proves de final d'etapa de quart d'ESO, les antigues competències bàsiques, no han tingut mai una taxa d'exclusió tan alta com les que van tenir les proves PISA. Va ser del 23%. De fet, en la majoria de casos, la xifra d'alumnes apartats ni tan sols arriba a la meitat.
0: I a Madrid s'ha encès un nou incendi, però en aquest cas polític. El govern madrileny ha comprat un àtic de luxe perquè Isabel Díaz Ayuso hi faci reunions de manera temporal.
2: Té 480 metres quadrats i 200 metres més de terrassa, i segons Avança el País, hauria costat entre 4 i 6 milions d'euros. Primer, Ayuso va dir que serà una oficina, perquè s'han de fer obres a la seu del govern madrileny, però el pis té llicència residencial i, per tant, no s'hi poden fer oficines. Després, el seu equip va rectificar, va dir que només s'hi farien reunions, i finalment han acabat dient que encara no ho tenen clar i que no han decidit per què servirà exactament més enllà de fer, com deies, aquestes reunions temporals. Ayuso, però, es presenta com una víctima i diu que l'estan atacant en plena onada d'incendis.
6: Yo lo que lamento es tener que estar gestionando una emergencia así y tener que estar defendiéndome de pretendidas campañas de desprestigio, que es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta. No sé si busca enfrentarme, insisto, a gente que lo está pasando muy mal en estos días.
2: El PSOE no es creu a Ayuso i li reclama que aclareixi d'una vegada per totes per què farà servir aquest pis.
0: I mentrestant, l'Audiència Nacional autoritza l'UDEF a investigar els comptes corrents de José Luis Rodríguez Zapatero i del seu entorn.
2: Són una 60ena de comptes corrents. El jutge José Luis Calama autoritza la policia espanyola pugui accedir als comptes tant de l'expresident com els de les seves filles, també els de Julio Martínez, és l'exsoci de Zapatero. Recordem que ara fa 10 dies el va acusar directament d'orquestrar tota la trama per rescatar l'aerolínia a canvi de diners, i també els comptes de 13 empreses relacionades amb aquest empresari. El magistrat considera que rastrejant l'origen dels diners podrà treure'n l'aigua clara a tot plegat, i també examinarà per això els comptes de la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar. Justament avui l'ABC explica que el jutge sospita d'ella, d'Alcázar, perquè va comprar-se un habitatge de més de 130.000 euros sense hipoteca a través de diversos pagaments fraccionats.
0: A veure, Bernat, vols demanar disculpes públicament a Catalunya, oi?
7: Sí, estaria bé. Estaria bé. Perquè mentir no és el que s'ha de fer.
0: O sigui, ara mateix, fa 24 hores que la gent viu enganyada Per culpa teva, podria.
7: Per culpa meva. Sí, tu també ets...
0: Sí, sóc corresponsable.
7: Vale.
0: Però com que no podem viure amb la mentida, anem a desmentir-nos a nosaltres mateixos. Mm-hmm. Digues.
7: Va, ahir vam comunicar en un acte de bona fe...
0: Sí. Al final, tot ho vam fer amb bona intenció.
7: Sí. Però ens vam equivocar. Sí. Vam dir que el Barça s'estrenava contra l'Elx a l'inici de Lliga, no? El 23 d'agost.
0: Sí.
7: Que no sabíem quan jugarien contra l'Atlètic Club de Bilbao. I que el partit contra el Rayo, perquè tot venia per la polèmica sí. de l'estadi de Vallecas amb el Rayo, seria la segona jornada, el segon partit, tècnicament la tercera jornada. Doncs bé, això no és així.
0: No m'he tornat a perdre, ja.
7: Si vols, si et sembla, confirmem exactament com és el calendari del Barça a l'inici de Lliga.
0: Sí.
7: El Barça debutarà diumenge 23 d'agost contra l'Elx, el Martínez Valero, a 2:15 de la nit.
0: Que és la segona jornada.
7: La segona jornada, partit corresponent a la segona jornada.
0: D'acord.
7: Entre setmana, dijous 27 d'agost, recuperarà la primera jornada contra l'Atlètic Club de Bilbao.
0: D'acord.
7: I dilluns 31 d'agost, primer dia de la temporada regular de la ràdio, de RAC1,
0: sí.
7: el Barça juga a casa contra el Rayo a 2:15 de la nit en el partit que correspon la jornada 3.
0: O sigui, és tercer partit i jornada 3.
7: O sigui, tot estava perfecte. No, ens vam embolicar nosaltres sí. mateixos.
0: Però bueno, ara ha quedat clar.
7: Ara ha quedat clar. Per tant, perdoni Catalunya i perdonin oients del món a RAC1.
0: Va, i pel que fa a l'actualitat esportiva, la FIFA marca un termini, atenció a aquest cas, fins al 20 de setembre perquè les 211 federacions que l'integren aprovin el seu pla per vendre una part del Mundial.
8: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: L'organisme dirigit per Gianni Infantino promet 53 milions de dòlars per cada federació en cas que la iniciativa tiri endavant, segons ha publicat el mitjà britànic The Times. La UEFA ha tornat a reaccionar immediatament, recriminant a la FIFA que es vulgui enriquir d'aquesta manera i defensa que hi ha una oposició àmplia a aquesta proposta. Una FIFA que, per cert, ha obert una investigació contra Gavi i 4 integrants de la selecció argentina pels incidents després de la final del Mundial.
0: Qui no va poder disputar el Mundial per lesió va ser Fermín. I el migcampista blaugrana ha avançat en una entrevista al Tu Diràs que reapareixerà pel Gamper, per tant, el proper 19 d'agost.
7: Ha estat un estiu emocionalment dur pel jugador del Campillo en veure que tots els seus companys alçaven la Copa del Món sense ell. Ara, però, veu la llum i sap que tindrà protagonisme a l'arrencada de la temporada. Després de guanyar la Lliga 2 temporades consecutives, Fermín, des de l'estada de pretemporada del Barça a Anglaterra, creu que la fam de l'equip quedarà intacta.
9: Som molt joves i ens queda molta carrera i crec que si ens relaxem doncs tirarem tot per la borda. Crec que hem de seguir guanyant amb les mateixes ganes que al principi.
7: A l'expedició s'hi va sumar ahir Rafinha, que treballarà a partir d'aquest matí sota les ordres de Hansi Flick.
0: I continua l'embolic amb l'estadi de Vallecas. Ara puja una miqueta més de to l'enfrontament entre la Comunitat de Madrid i el Rayo.
7: Explicàvem ahir que la Comunitat de Madrid ha retirat la concessió de Vallecas al Rayo degut a uns desperfectes de seguretat al camp i que precisament ahir s'havien d'iniciar les actuacions pertinents. Però la sorpresa va arribar quan el club va impedir l'accés a l'estadi als operaris que havien d'iniciar les obres de manteniment. En aquesta circumstància, el govern madrileny ha denunciat el Rayo davant la policia i assenyala el seu vicepresident i cap dels serveis jurídics com a responsable. També adverteixen que, a partir d'ara, cada dia que passi sense que el Rayo pugui jugar al seu estadi, serà responsabilitat de la directiva del club.
8: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
0: 7 i 19, Pol, els Mossos investiguen la mort d'un home ganivetat a Sant Adrià del Besòs.
2: Va passar ahir al vespre, la policia va trobar un home ferit amb ferides d'arma blanca i ara estan investigant qui hauria comès aquest crim. De moment, no hi ha detinguts.
0: I l'any passat, la policia va identificar 24 víctimes de tràfic de persones a Catalunya.
2: En total es van detenir 32 persones. Per aquest motiu, són dades dels Mossos que expliquen ara que els grups criminals s'amaguen cada cop millor i que les víctimes denuncien només en comptades ocasions, molts cops, perquè els amenacen. Per això, els investigadors demanen a la ciutadania que, si són testimonis o si veuen qualsevol cas sospitós, que els avisin ràpidament.
0: I per cert, que a la mina de Súria, al Bages, on ahir va morir un treballador de 26 anys, havia passat l'última inspecció la setmana passada.
2: L'accident va passar a una profunditat d'entre 750 i 900 metres, va caure una paret i també va deixar dos ferits, però cap d'ells greu. No és el primer accident mortal que hi ha a la mina de Súria, de fet, el març de l'any passat, disculpeu, el març del 2023, ara fa 3 anys, van morir 3 treballadors més. Per tot plegat, la mina passa inspeccions periòdiques, com deies, i l'última es va fer dimarts de la setmana passada, el 21 de juliol.
0: A Ripoll, Sílvia Orriols nega que l'Ajuntament hagi contractat, ha dit, la seva filla com a nova agent de la policia local.
2: La líder d'extrema dreta nega cap conflicte d'interessos després que el País avancés la notícia en una compareixença sense preguntes. Va assegurar que ella no hi ha tingut res a veure.
10: No hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
2: Avui, però, el País explica que Orriols no es va apartar del procés fins al final de totes les entrevistes personals, tot i que la llei obliga a totes les autoritats a abstenir-se en tots els processos quan hi hagi un familiar directe.
0: I un tema del qual parlarem avui a la tertúlia amb la Míriam Sant Germain, la Núria Rius, la Lourdes Juroi i el Dani Guillem, és que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades vol multar la directa per destapar la identitat de policies infiltrats a Catalunya.
2: Els volen sancionar amb 7.000 euros. També volen multar, per cert, VilaWeb per compartir la notícia i publicar-ne els noms i les cares. Segons l'organització espanyol, les víctimes no són els activistes a qui van enganyar aquests policies, sinó que són els agents qui són víctimes dels periodistes. La directa ja ha anunciat que ho recorreran a la justícia.
0: I tot i que avui és tot just 30 de juliol i estem en plena onada de calor, ja hi ha algú que ha començat a preparar el Nadal.
2: Doncs sí, com deies, o sorpresa, ha sigut a Vigo. L'Ajuntament ja ha penjat els primers llums de Nadal. En posaran 12 milions de llums de Nadal repartits per mig miler de carrers de la ciutat. I un any més comença també, Sergi, la batalla per qui tindrà l'arbre més alt, l'arbre de Nadal més alt de l'Estat.
0: El tema de cada estiu.
2: Segons Abel Caballero, l'alcalde de Vigo, evidentment, el tindran a Vigo.
0: I després està el viol, també amb la competència. Després juguen allò, si posen uns pesos a sota, una plataforma per fer-ho pujar més.
2: Veurem, a veure si hi entra aquest any Xavier García al viol.
0: Jo crec que sí. M'estranyaria que no fos així. 7 i 22.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: El trànsit.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Ara per ara ja comencem a acumular les retencions habituals, sobretot els accessos de la ciutat de Barcelona, el nus de la Trinitat. I destaquem, per exemple, circulació intensa a l'AP7 per l'avaria d'un vehicle a la demarcació de Tarragona, concretament al tram de la Ametlla de Mar, i també registra circulació intensa i també per l'avaria d'un cotxe a l'AP2 en el tram de Barberà de la Conca, en direcció Vilafranca.
11: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
0: Avui fa 25 anys del primer disc dels Strokes. Un disc que va marcar un abans i un després, perquè bàsicament va demostrar que el rock de les guitarres mai acaba de passar de moda i va obrir les portes de bat a bat a una nova època daurada.

0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: 7:28.
2: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
3: Arribarem a 2:15 amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret de Catalunya.
4: L'Ovidi Montllor va marxar molt jove del COI, però el COI mai va marxar del seu cap ni del seu cor. Un poble d'història d'homes que han volgut llibertat. Poble tossut i obert. És la definició que l'Ovidi va fer de casa seva, però coses de la vida també serveix per definir-lo a ell. I és que no hem tingut un artista més tossut que l'Ovidi Montllor. Tossut en la lluita per la dignitat dels països catalans, la justícia social i la lluita de la classe treballadora. Aquí trobem la veu de l'Ovidi, la guitarra del gran Toti Soler i una lletra que t'humiteja els ulls. Potser la millor cançó que mai s'ha escrit en català sobre un lloc del país.
5: El meu poble, el coll... Poble d'història d'homes que han volgut llibertat. Poble tossut i obert, carrascós.

0: finestra.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
2: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
3: Xarxa Hyundai de Barcelona.
4: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: hem de saber. Xavi Pardo, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que l'onada de calor fa que es dispari el risc d'incendi a tot Catalunya. S'han tancat 7 espais naturals i el govern demana màxima prudència, sobretot a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.
1: La taxa d'exclusió de les proves PISA a Catalunya va ser la més alta que s'ha registrat mai en aquests exàmens internacionals. Es van deixar fora el 23% d'estudiants, quan el límit és del 5%. Fins ara el Departament d'Educació ha dit que es van equivocar els instituts.
2: Isabel Díaz Ayuso no aclareix perquè el seu govern ha comprat un àtic de luxe al centre de Madrid. Assegura que s'hi faran oficines, però la llicència municipal no ho permet. El PSOE li reclama explicacions urgents.
1: L'Audiència Nacional autoritza la UDEF que investigui una 60ena de comptes corrents de José Luis Rodríguez Zapatero i del seu entorn. Considera que rastrejant l'origen dels diners podrà treure en l'aigua clara el rescat de Plus Ultra.
3: La FIFA marca un termini fins al 20 de setembre perquè les 211 federacions que l'integren aprovin el seu pla per vendre participacions del Mundial. Fermín ha avançat des de l'estada del Barça a Anglaterra en una entrevista al Tu Diràs que repareixerà pel Gamper el pròxim 19 d'agost i continua l'embolica amb l'estadi de Vallecas, ara amb un nou episodi de l'enfrontament entre la Comunitat de Madrid i el Rayo.
2: Silvio Riols nega que l'Ajuntament hagi contractat a dit la seva filla com a nova agent de la policia local de Ripoll. La líder d'extrema dreta nega cap conflicte d'interessos després que El País avancés la notícia, però l'oposició no s'ho acaba de creure.
0: I el temps?
4: L'Inmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia. Un dijous marcat per les altíssimes temperatures de nou, entre 34 i 38, 39 graus en general, les màximes a l'interior del país, arribant als 40, com ja va passar ahir, a les comarques de Lleida, la Plana de Lleida, també la Conca de Tremp, i s'hi pot arribar, com va passar ahir, les valls del Pirineu, en una màxima de 40 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran. A la costa no s'enfilen tant, entorn dels 30-32, però amb molta xafogó que tenim també ara mateix. De pluja no se n'espera enlloc.
4: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai L'Inmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai L'Inmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
0: I amb nàtors i sapiguem la qualitat de l'aire, Bel.
5: Que el conjunt de Catalunya és entre bona i raonablement bona, però la tenim regular per altes concentracions d'ozó a Pardines, al Ripollès, a Montseny, als Guiamets, al Priorat i a la Sénia, al Montsià. És regular per micropartícules a Tona, a Sant Andreu de la Barca, a Vilafranca, al Penedès i a Juneda. Desfavorable per micropartícules a Montcada i Reixac i molt desfavorable per altes concentracions de micropartícules a Manresa.
6: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
7: Senyora rentadora.
8: Guim, guim, guim.
7: Què fa?
8: Jo res.
7: Se'n riu de mi?
8: Mai.
9: Crec que està fent servir el mode eco.
8: Clar, així estalvia un 33%.
6: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
11: La xarxa de concessionaris o moda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Retencions habituals a aquesta hora als accessos a la ciutat de Barcelona, al nus de la Trinitat, per agafar tant la ronda litoral com a la ronda de dalt, els dos extrems de la ciutat, i, segons informa el Servei Català de Trànsit, també hi ha diversos punts amb circulació intensa, en aquest cas per una avaria a la P2 a Barberà de la Conca i a la P7, pel mateix motiu, a Barberà del Vallès i també a la P7 a l'Ametlla de Mar.
4: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
12: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat Balboa, bon dia.
13: Bon dia.
0: Berna González, bon dia.
13: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui la gran majoria de diaris carreguen contra el pla de la FIFA de privatitzar el Mundial de Futbol. El seu president, Gianni Infantino, ha donat fins al 19 de setembre perquè les federacions aprovin o no aquesta iniciativa. Tot i que, de moment, la UEFA, l'altre gran gegant de futbol, ja s'hi ha oposat públicament, també ho veuen amb mals ulls tots els diaris.
3: Sí, La Vanguardia titula el seu editorial La guerra del futbol. Escriuen que és inevitable recordar que en l'historial de la FIFA abunden les ombres, sovint causades per la codícia dels seus directius, i conclouen que sí a la proposta tira endavant, reuneix tots els ingredients per desequilibrar l'esport i imposar l'afany del lucre d'uns quants sobre l'afició esportiva majoritària.
13: I el diari Ara també dedica el seu editorial al tema, titulen ras i curt, la FIFA no pot vendre's al Mundial, asseguren que la privatització que es proposa és una deriva perillosa que suposa traspassar una línia vermella, i ho rematen dient que aquesta vegada el món de l'esport s'hi juga alguna cosa més que diners, diuen el negoci no ho és tot.
14: Mundo Deportivo parla sobre un ultimàtum de la FIFA, però que hi ha un rebuig total. Xavi Soler i Toribio Blanco exclamen que Infantino pressiona les federacions per acceptar el seu pla de vendre part del Mundial a inversors privats. A més, subratllen l'opinió de la UEFA, la qual carrega durament contra la FIFA, dient que només busca enriquir-se a si mateixa i als seus amics.
15: L'Esport titula El món del futbol clama contra la FIFA. Òscar Villanueva creu que Gianni Infantino va de polèmica en polèmica i que la nova proposta de la FIFA està generant molta controvèrsia. També donen valor a la resposta de Javier Tebas, que va dir que Infantino no és la solució a la governança de la FIFA per barrejar política, diners i poder.
3: El diari Marca exclama clamor contra els plans de la FIFA. El diari parla de la reforma com una manera de privatitzar la màxima competició futbolística mundial i de vendre-la a entitats privades. I avisa el president de la FIFA que la majoria dels protagonistes no veu amb bons ulls la seva proposta, i en la mateixa línia la sentència ras i curt, Infantino no convenç.
13: El País subratlla el malestar que ha despertat l'anunci d'Infantino en el futbol arreu d'Europa. El diari destaca que el pla del president de la FIFA inclogui vendre's el torneig a inversors escollits com el germà del gendre de Donald Trump i critica el caràcter clarament lucratiu de la reforma.
0: Però també n'hi ha que amb aquesta notícia ho veuen directament tot perdut.
14: És el cas d'Emilio Pérez de Rozas, El Periódico, que es mostra totalment pessimista i diu el futbol ja no és nostre, i continua: se saben els reis del món, els poderosos, i nosaltres no podem fer res per evitar-ho. I lamenta que a partir d'ara ja no tornarem a parlar mai més del Mundial ni de la Copa del Món. Parlarem, diu, de la JP Morgan Cup.
15: I en la mateixa línia, el Mundo qualifica l'oferta d'irrebutjable per la majoria de federacions. Per això ja vaticina que Infantino traurà endavant fàcilment el seu projecte el pròxim setembre. El diari també opina que tot plegat accentua la guerra oberta entre la FIFA i la UEFA, que ja tractaria de deixar fora les seleccions europees del pròxim Mundial.
0: Tot plegat mentre continua portant cua la polèmica per les proves PISA. En la línia dels últims dies, les queixes apunten que aquest cas hauria d'encendre totes les alarmes i fer reflexionar el govern.
13: En parla Jordi Juan a La Vanguardia, que titula el seu article Lliçons del fiasco de PISA. Diu que, tot i que hi ha hagut avenços en alguns aspectes que estaven paralitzats, com l'ampliació de l'aeroport o la B40, no és admissible que algunes coses vagin cap enrere, i en el tema de l'educació, assegura, no sembla que el camí emprès estigui sent un èxit. Lamenta que Catalunya no pot suspendre més en aquesta carpeta i que el president Illa ha de ser conseqüent amb el seu discurs i fer avançar el país i no fer-lo retrocedir.
0: 22 minuts i les 8, ara tornem.
16: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
18: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
19: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
18: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
19: Truca al 900 903 743.
20: Verisure.
21: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora, i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
23: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser
24: 51.971. 51971.
23: Sèrie
24: 42042.
23: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Vivi les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
1: Bon dia.
0: A qui se li entrevessarà que m'diu xuxu?
1: Aquest matí, als restaurants i hotels que no deixin entrar menors si llegeixen la carta que Lourdes Camps signa a La Vanguardia. Diu que és una mesura discriminatòria cap a les famílies i utilla d'infantofòbia. I per criticar-ho, treu a passejar ni més ni menys que els gossos.
0: Hombre!
1: Es posa les mans,
0: ja
1: es posa les mans al cap que aquests mateixos locals sí que acceptin els animals de companyia. Si els nens poden plorar i ser moguts, els gossos borden i no s'estan precisament quiets, ironitza. Es queixa que fins i tot alguns locals deixen un recipient amb aigua a l'entrada per donar-los la benvinguda i ho remata dient que és urgent recuperar els valors.
0: Jo ara us he de dir que la meva màxima il·lusió quan em desperto al matí és a veure quina carta de La Vanguardia aborda el debat sobre els gossos. Em té enganxadíssim. Joel Rebaudi, bon dia.
2: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
2: Que s'ha posat a la venda un aire condicionat de només 59 euros, capaç de refredar una habitació fins als 14 graus en molt pocs minuts. Però és una estafa. Un web fraudulent fa veure que un enginyer ha descobert aquest aparell revolucionari i suplanta un suposat mitjà anomenat guia de ressenyes per a consumidors, que en realitat no existeix. Ho explica Verificat.
0: La notícia que fa la volta al món.
5: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
7: Els Beatles tenen una cançó de John Lennon de 1965 que ningú no ha sentit abans. Es tracta d'una maqueta casolana anomenada Little Girl, una melodia inèdita que fins ara no s'havia filtrat mai. La peça s'inclourà en la nova edició especial ampliada de l'àlbum Rubber Soul, que constarà de 23 cançons inèdites i arribarà el proper 2 d'octubre. Ho llegim a diversos mitjans com la revista Rolling Stone.
24: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: Abel Caral, bon dia.
25: Bon dia.
0: Aquest és un tema, també.
25: Eh que sí?
0: Sí. Jo crec que... No sé si tothom ha notat que aquest estiu li piquen menys mosquits.
25: A mi se m'ha comentat. I resulta que la calor intensa i la manca de pluges han reduït notablement la presència de mosquits, si més no el Baix Llobregat, però jo crec que això és extrapolable d'altres zones de Catalunya.
0: Jo crec que sí.
25: Per la calor i per la manca de pluges. Segons el Servei de Control de Mosquits, el mosquit tigre s'ha reduït a la meitat i el mosquit comú ha baixat. Les espècies que crien en zones inundables com la Ricarda o el Remolà gairebé han desaparegut per la falta d'aigua, trencant així la tendència a l'alça dels últims 3 anys.
0: No hi ha mal que per bé no ve.
25: Exacte, mira.
0: Marc Margarit, bon dia.
26: Bon dia.
0: I encara amb gossos i mitjans de transport, atenció perquè la polèmica s'internacionalitza.
26: Sí, la discòrdia engegada per la carta d'en Josep Varela a La Vanguardia contra permetre als animals de companyia que viatgin al tren, ara ha volat fins a Itàlia.
0: Què dius?
26: A partir del 3 d'agost, l'aerolínia italiana Ita Airways permetrà que els gossos viatgin a la cabina amb els seus propietaris i sense cistella de transport. Aquest servei costarà 95 euros i només estarà disponible per a gossos de menys de 30 quilos. Ho llegim a l'estampa.
0: Ara haurem de començar a llegir les cartes als lectors de l'estampa. Parlant de volar, la principal empresa de menjar a domicili americana llançarà una flota de drons de repartiment.
1: L'empresa DoorDash desplegarà un servei de drons que repartiran el menjar per aire. Aquesta setmana han rebut l'autorització de les autoritats aèries i a la tardor ja la tindran en funcionament. Calculen que amb els drons podran retallar els costos de cada comanda i fer-los fins a un 25% més ràpids. Ho llegim al Wall Street Journal.
0: Per cert, he dit, no hi ha mal que per bé no venga, però com que tenim una llengua fantàstica que serveix perfectament per dir les mateixes frases, em corregeixo a mi mateix i podem dir, per exemple, quan es tanca una porta se n'obre una altra, es pot fer el mateix amb una finestra, un desordre porta un ordre, també podem dir d'un gran mal en surt un gran bé, també podem dir Déu escanya però no ofega.
25: Aquesta és bona.
0: I després d'una baixada sempre ve una pujada.
26: Però aquesta és al revés, no?
0: Doncs després d'una pujada, sempre una baixada. Què se s'ho ha estat?
15: Les sabates que va portar Justin Bieber a la seva actuació a la final de la Copa del Món. Les licitacions inicials rondaven entre els 2.000 i els 4.000 dòlars, però finalment es van vendre per 26.400. Els beneficis es destinaran al Fons Global d'Educació Ciutadana de la FIFA i ho llegim a The Hollywood Reporter.
0: La guerra a l'Orient Mitjà perjudica la meitat d'empreses catalanes.
3: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
26: Segons una enquesta de l'IDESCAT i de la Cambra de Comerç de Barcelona, un 48% de les empreses catalanes asseguren que el conflicte els ha impactat negativament. Les principals conseqüències són l'encariment dels costos, els problemes logístics i la incertesa als mercats internacionals. Ha afectat especialment al sector industrial, n'informa el Món.cat.
4: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
6: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
8: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I a veure què ens proposa avui el Guillem Tarrés per desconnectar una mica de les xarxes.
9: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Bon dia, Guillem.
10: Bon dia. Sempre tinc una decepció quan després de llegir un llibre miro l'adaptació al cinema. I a més, no hi ha marxa enrere. Tot el que havies imaginat llegint queda substituït pel que després has vist a la pel·lícula. Però no sempre és un desastre. Hi ha dos llibres que he llegit aquest estiu que us recomano i que, a més, tenen una bona pel·lícula al darrere. El primer és A sang freda, de Truman Capote, sobre l'assassinat de quatre membres d'una família de Kansas. Fa il·lusió perquè Capote va escriure part del llibre entre Platja d'Aro i Palamós. Un cop llegit, podeu veure Capote, la pel·li que explica precisament el procés d'escriptura del llibre i va donar l'Oscar a Philip Seymour Hoffman. La trobareu a Prime Video. I la segona recomanació és Bon dia, tristesa, de François Sagan. Per mi, pocs llibres fan més estiu que aquest i té dues adaptacions al cinema. Una del 1958, que és la meva preferida, i una altra del 2024. Totes dues les trobareu a Filmin.
9: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: La notícia fric.
3: Rodi Motor Services patrocina aquest espai.
2: Un professor de ioga bat el rècord mundial de flexions sota l'aigua. Es tracta de Kamal Kaloy, un jove de 38 anys, que ha estat capaç de fer 86 flexions sota l'aigua amb només una sola respiració per batre aquest rècord mundial Guinness. Sobre aquesta gran habilitat que té, ell mateix ha explicat que el secret darrere de tot això és el seu dur entrenament en calistènia i contenció de la respiració.
0: A més, recordat allò que crec que haurem fet tots en una piscina, que és treure com l'aire pel nas per poder seure amb el cul com un indio a terra.
2: Ah, és veritat.
0: A terra de la piscina.
2: Quina nostàlgia.
0: Sí. Jo ho faig encara, però... jo sóc molt aquest matí.
2: Preguntarem. A La Vanguardia on llegim que Nico Williams i Aini García han trencat la seva relació. El futbolista i l'enginyera d'intel·ligència artificial van iniciar la relació el 2024 i ara l'entorn del jugador de la Roja assegura que no hi ha hagut terceres persones i que la decisió d'emprendre camins separats s'ha pres d'acord mutu.
0: I avui que és Sant Abdó, és l'aniversari de...
2: De l'actriu Carolina Juste, la infiltrada Saben aquell Carmen y Lola que fa 35 anys, l'actriu Maria León, La voz dormida, Carmina o revienta, Cuerpo de élite, que en fa 41, el promotor musical Guy Mercader, que fa 77 anys, i el també actor Arnold Schwarzenegger, que de Terminator, que en fa 79.
11: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil, a l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del Món a RAC1 d'avui, Lluna?
15: La de La Vanguardia, que entrevista la xilena Camila González, que parla sobre experiències paranormals. Oi. Vaig sentir una presència que s'asseia al meu llit, mare, diu. Quan tenia 18 anys, va ingressar en un convent de clausura, assegura que allà sentia veus, tenia al·lucinacions i, finalment, amb el pas dels dies, un sacerdot va concloure que el convent estava infestat de dimonis. Explica que van fer un exorcisme que va durar 5 dies i que després d'allò mai ha tornat a dormir sense llum. Ara ja té 33 anys, ella. I conclou amb un: avui sé que el dimoni existeix, però també que el bé és més fort que mai.
27: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
28: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
13: empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 10 i les 8, ara tornem.
14: Imagina que reps un missatge amb un enllaç que diu és imprescindible per descarregar una app. Però cal tenir en compte que alguns enllaços poden amagar intents de robatori de dades que ens poden perjudicar molt. Virgínia Fuster, responsable de cultura de ciberseguretat a CaixaBank. Un clic pot semblar innocent, fins que deixa de ser-ho, oi?
16: Mai hauríem de descarregar-nos apps des d'un enllaç que ens ha arribat per WhatsApp, per e-mail, per SMS, mai. De fet, només hauríem de baixar-nos aquelles apps que estem segurs de que hi ha al darrere i sobretot en les botigues oficials.
14: I amb les aplicacions cada vegada veiem més aquesta regla d'or de la seguretat online. Fixar-se en qui és el desenvolupador i quantes descàrregues té, oi?
16: Hem de tindre una certa cura i validar realment que no siguin apps fraudulentes. Si veiem que una app té molt poques descàrregues,

0: Sort que he portat Festucs!
1: La teva vida necessita Alesto. 250 grams de Festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
2: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
3: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
4: Quina calor. Vens a l'aigua?
5: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
4: Ja, això passa.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
9: Pues venga, va, venga, som-hi!
8: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
10: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gamma extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
8: El dissabte 1 d'agost, a 6:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
11: 3, 2, 1, carregó!
8: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
13: 6 minuts i les 8. A aquesta hora posem català a la maleta amb l'Abel Espinosa per viatjar a Malta.
14: Si aquest estiu voleu cap a l'arxipèlag maltès, potser us interessa saber que, a banda de platges i monuments històrics meravellosos, també trobareu paraules en català. La seva ubicació, la ubicació de Malta al mig del Mediterrani, ha fet que històricament rebi influències i garrotades de totes les bandes, no? I què acostuma a passar en aquests casos? Doncs que la llengua en rep les conseqüències. Per això el maltès, que és llengua cooficial a la República juntament amb l'anglès, és un idioma ple de particularitats. Per exemple, és l'única llengua semítica que s'escriu amb alfabet llatí del món. I ha rebut moltes paraules a l'italià que es parla a Sicília, no de l'italià florentí, sinó del sicilià, que és a tocar de l'illa. I de retruc, això ha provocat que el maltès incorpori algunes paraules al català, com us deien, vinculades al cel, més concretament a noms d'ocells. Per exemple, a maltès diuen stornell, per referir-se a l'estornell, i gavilla, per referir-se a la gavina.
13: I a aquesta hora... aprenentatges que ens dona la vida amb els nostres oients, oi?
15: La nostra oient d'avui, que és la Laia, que ens porta un consell de supervivència a la cuina.
13: A veure...
16: El meu consell pels oients, sobretot els que porten ulleres i les combinen amb lentilles, és que si han de pelar ceba, es posin les lentilles perquè no ploraran. Jo ho vaig descobrir per pura casualitat i després vaig aplicar aquest mètode infal·lible per les coses importants a la vida de prova i error, i és ben bé així. Per tant, apunteu-vos al consell a persones del món mundial que porteu ulleres i lentilles. Si heu de pelar ceba, poseu-vos sobretot les lentilles.
15: Clar, jo no porto ulleres. Tu, Sergi, crec que ets l'única persona d'aquesta taula que ara mateix podries parlar com a membre del col·lectiu. No sé si t'ho havies plantejat
13: jo
15: mai.
13: Jo faig servir molt poquet les lentilles. Per fer esport i poca cosa més. Per tant, jo no posaré en dubte la Laia, perquè no he tallat mai ceba amb lentilles.
15: En tot
13: sí,
15: cas...
13: Sí que amb ulleres he tingut episodis durs.
15: S'ha plorat,
13: tots, sí.
15: Clar.
13: Les ulleres no protegeixen gens.
15: No protegeixen, clarament. Jo em vull creure aquest consell i trobo que és una gran troballa, una gran descoberta. I el meu altre consell per la gent que porti o no porti ulleres, que és el que jo sí que ho hem practicat a casa meva i que sí que funciona, és posar-te ulleres d'anar a la piscina. Perquè aquestes... Clar, tu amb les ulleres de vista, els gasos de la ceba traspassen igualment clar. Per darrere de les ulleres, llavors et fan plorar els ulls. Però les ulleres de piscina que s'enganxen bé i fan aquella ventosa als ulls, això també funciona.
13: Poseu-vos gorro.
15: Apunteu.
13: Poseu-vos gorro.
15: Poseu-vos gorro.
13: I la fila ja serà extraordinària. Però, aviam, tenim una persona aquí a la taula que vol contradir a la nostra oient.
17: Què he de dir que jo porto lentilla?

0: sempre, i a mi sí que em plonen els ulls mentre tallo ceba. Per tant, em sap molt greu, Laia, però t'he de contradir, ho sento, però així és.
1: No havia passat mai que haguéssim contradit un oient que amb tota la seva bona fe del món ens comparteix la màxima troballa que ha fet a la seva vida, però moltes gràcies també, Lluna, per aquesta informació, clar. Sí.
2: Bé, aprenentatge desmentit.
3: Recordeu que si teniu ganes de compartir amb nosaltres el vostre consell, si pot ser que sigui cert, ens el podeu fer arribar al 669-1010 per WhatsApp, al 669-1010 amb una nota de veu, com ha fet la Laia. Vinga, Lluna, i després de desmuntar una dels nostres oients, ens pots indicar, sisplau, a quins concerts d'avui podem anar?
0: Doncs sí, avui per començar, a les 9 de la nit, podeu anar al Poble Espanyol de Barcelona perquè actua la mítica banda argentina El Mató a un policía motorizado. Encara podeu comprar entrades per 35 euros i 20 cèntims.

0: He de dir, Lluna, que estem rebent diversos missatges de la Zoe, com jo, de diversa gent que...
1: Contactes que ens informen que...
0: Sí, que diuen que les lentilles sí que serveixen.
1: Que donen fe d'aquest mètode.
2: Potser són les meves, llavors.
0: Calla, que no sé això.
1: Estan tarades.
0: Digues, digues, Lluna, perdó.
2: Seguim. També podeu anar a Cassà de la Selva al concert de Marc Parrot i al Quartet Brossa. És a les 10 de la nit i les entrades costen 10 euros.
3: Tot el blanc de la paret, una pluja al desert, un núvol sol al cel.
0: Fins i tot gent que diu que un dia mitja ceba... Se les van haver d'anar a posar perquè no podien més de la plorera.
2: En sèrio.
1: M'encanta.
2: Si estàs plorant i et poses les lentilles, jo almenys ploro encara més, o sigui, no ho entenc.
0: Lluna, avui a les 12 hauràs de passar per l'òptica.
2: Bé, per acabar, el petit de Cal Eril actua a les 7 de la tarda al port de Bonaigua, allà als Pirineus, en el marc de la 35a edició del Festival d'Anzànou. Les entrades costen 20 euros.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Catalunya té moltíssimes coses meravelloses. Si féssim la llista, se'ns farien les 12 i aquí seguiríem. El mític anunci d'Estrella Damm i aquell que què tenim, que van condensar en poc més d'un minut, però que podria haver estat directament un llargmetratge. Una d'aquestes coses meravelloses que tenim és que pels catalans menjar és molt més que alimentar-se. Menjar i menjar bé a Catalunya és una manera de fer, és una manera de viure. Si hi pensem, molts dels records bons que tenim amb la família i els amics són al voltant d'una taula. Ens costa aixecar-nos, ens hi podem passar hores si estem bé. Les coses importants, les grans alegries, les celebrem dinant i sopant. També sabem que les penes es passen millor amb unes estovalles al davant. Quan sortim un temps a fora, no cal gaire, 4 o 5 dies, de seguida trobem a faltar el nostre producte. Ens escandalitzem amb les barbaritats que poden arribar a fer segons quines gastronomies. Qui cuina sense oli, per favor? I, per exemple, ens surt tancar els ulls i agafar tot l'aire que puguem pel nas quan entrem a casa i ens arriba de cop aquell meravellós aroma de sofregit fent-se xup-xup, xup-xup, xup-xup al foc. I tenim els millors cuiners del món. Justament, avui, 30 de juliol, fa 15 anys de l'últim servei del Bulli, la gran revolució gastronòmica d'aquí de tot el món, la gran escola, fins al punt que una dècada i mitja després, encara ara, quan algun xef obre un restaurant i et diuen que va treballar al Bulli, automàticament et surt pensar un: ah, serà bo, doncs. És l'herència de Ferran Adrià. I quan el Bulli tancava les portes a la Cala Montjoi aquell estiu del 2011, a unes desenes de quilòmetres més avall, es preparaven per celebrar, uns dies després, els 25 anys del celler de Can Roca. I en uns dies, així tan indeterminat, és literal, perquè ni el Joan ni el Josep Roca saben dir amb exactitud quin dia van obrir un dels millors restaurants del món. Clar, en aquell moment ni s'ho imaginaven, qui els hi hauria d'haver dit. I mira, doncs no ho van apuntar enlloc. I la memòria, sobretot després de 40 anys, pot fallar. Coses que passen, suposo. Aquest matí, a 11:15, el Món a RAC1, Ferran Adrià i Josep Roca. Són les 8:02. Benvinguts al món.
1: El Món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Ja és dijous 30 de juliol del 2026.
2: Un dijous marcat per la calor molt intensa un altre cop, que ens portarà temperatures de fins a 40 graus a les comarques de Lleida, tant a la Plana de Lleida com a la Conca de Tremp, puntualment a les valls del Pirineu, com ja va passar ahir, i també en alguns sectors de la Catalunya central ens podem acostar o arribar als 40, i de 34 a 38 en general a l'interior del país, no tant a la costa, però un dia més amb molta xafogor.
3: En aquests moments, la informació del trànsit, hem de destacar un parell d'incidències a la B7, sobretot a la zona de Barberà del Vallès, on en sentit a Girona hi ha 3 quilòmetres, i en sentit Tarragona hi ha 3 quilòmetres a l'altitud, i hi ha força mobilitat a les rondes, i també demanar-vos cautela si esteu accedint a Barcelona per la C33 i la C58, les vies que venen del Vallès.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Catalunya ha entrat de ple en una nova onada de calor, una situació que ara mateix ja no és gens una rara avis en un estiu inèdit pel que fa a les temperatures. El que més preocupa, però, d'aquesta calorada és que ha tornat a portar, com es temia, incendis forestals a Catalunya. Sense anar més lluny, ahir els bombers es van endur un bon ensurt i va haver un nou episodi de simultaneïtat d'incendis que, com sempre avisen, és el pitjor escenari possible i el que més els fa anar de corcoll. Passat el punt del migdia, quan els termòmetres s'enfilaven als valors més alts, es van declarar dos focs diferents, un a Mas Llorenç, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, i un altre a Canyelles, al Garraf. Tot i que els bombers van poder controlar ràpidament el de Canyelles i estabilitzar el de Mas Llorenç, les flames van obligar a confinar 3.600 veïns durant unes hores. Per acabar-ho d'adobar, els bombers es van haver d'enfrontar a un tercer foc, en aquest cas al Pic de Salòria, a Os de Civís, a l'Alt Urgell. Com que les flames cremaven a uns 2.000 metres d'altura en una zona de difícil accés, els bombers van haver de portar efectius en helicòpter per poder atacar les flames, sobretot amb mitjans aeris. Per sort, aquest foc també va quedar estabilitzat a mitja tarda. Els agents rurals ja estan investigant les causes d'aquests incendis, però, segons abans aquest matí l'Esteve Giral a La Vanguardia, el de Canyelles hauria començat presumptament per una negligència d'aquelles que fa posar les mans al cap. Sembla ser que l'haurien provocat un grup de persones que feien una barbacoa, tot i que estava prohibit fer foc justament pel risc d'incendi. Mentrestant, les causes dels altres focs encara estan molt a l'aire. En el cas de l'incendi a Os de Civís, els rurals sospiten que podria haver començat per un llamp i pel que fa al de Mas Llorenç encara s'està investigant i no hi ha una hipòtesi clara. Sobre aquest últim incendi, per cert, el de Mas Llorenç, els bombers destaquen que el van poder frenar gràcies al fet que les flames van topar amb diverses vinyes i camps de conreu, el que diem sempre. És una mostra més que com a societat hem de canviar la mentalitat i apostar més pels nostres pagesos, tal com reivindicava fa uns dies el cap dels grafs dels bombers, Marc Castellnou, en dues entrevistes que val la, molt la pena de recuperar, que són molt interessants, el Via Lliure, primer amb l'Arnau Mañé, i l'endemà aquí al Món RAC1. Tot i que entre els tres incendis van cremar només, si és que es pot dir així, 15 hectàrees, la Generalitat torna a demanar extremar la prudència i recorda que qualsevol foc, per petit que sigui, pot provocar un macroincendi com els que hem vist els últims dies al País Valencià i a la resta de l'Estat espanyol o al sud de França. A més, avisa que no podem abaixar la guàrdia perquè el cap de setmana, amb l'entrada del vent de marinada, tot es complicarà encara més. Amb aquest escenari no és gens estrany que avui es torni a disparar el risc d'incendi a tot arreu. És a dir, ahir teníem el primer dia de l'onada de calor i vam tenir tres incendis forestals en una tarda que ràpidament els bombers van poder aturar. Però això és només el primer dia. I tant agents rurals com Protecció Civil ja avisen que cada dia que passi, cada hora que passi, fins que s'acabi aquest nou episodi d'onada de calor, anem cap a pitjor, anem cap a augmentar el risc. Aquest dijous ja hi ha 107 municipis de 17 comarques diferents en risc extrem, que és el més alt de tot. Són més del doble que ahir. A banda, hi ha més de 200 municipis, més d'una vintena de comarques que tenen un risc molt alt. Tot i que el mapa dels agents rurals marca un risc molt elevat a tot arreu, les zones que més preocupen i on hi ha més risc es concentren, com és habitualment, a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona i a les comarques més interiors del país. Per tot plegat, avui es dupliquen els espais naturals tancats i barrats per risc d'incendi, i ja n'hi ha 7 amb els accessos baixats. Són el Montmell Marmanyà, les muntanyes de Prades, el Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. I parlant precisament d'un risc d'incendi elevadíssim, el que ens ha deixat de pasta de moniato aquest matí és una notícia que hem llegit al País, i és que resulta que més de la meitat dels municipis de Catalunya no tenen al dia el pla contra el risc d'incendis. Tot i que la majoria de localitats, en concret 758, estan obligades a preparar un pla de prevenció, les dades de Protecció Civil assenyalen que fins al juny només 97, és a dir, un 13%, només un 13% l'havien regularitzat. Hi ha 317 municipis amb el pla pendent de revisió i en són 122 que ni tan sols en consta cap, que directament no tenen ni pla. Des de Protecció Civil avisen que la majoria dels ajuntaments treballen amb un pla genèric contra fenòmens meteorològics extrems i fan una crida a crear-ne un d'específic contra el foc, perquè cada municipi té les seves particularitats. I com dèiem, en començar, un dels ingredients que fa disparar més aquest risc d'incendi és que des de ja fa unes hores el país ha entrat oficialment en una nova onada de calor. Segons la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, aquest estiu Catalunya viu una situació sense precedents en els últims 75 anys.
4: Estem tenint una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950, amb episodis de calor molt llargs. Això no vol dir que des d'aquest episodi de calor tot sigui onada de calor. De fet, d'onades de calor ja n'hem registrat dos i avui comencem la tercera.
0: Ja que hi som...
5: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem per avui.
2: Sí, avui dia amb temperatures que si fa no fa tant com les d'ahir, que ja van ser molt altes. En molts llocs es van superar els 35 graus, es va arribar als 38-39 amb facilitat, es va arribar als 40 a Lleida un dia més, i en porten 12 dies ja arribant als 40 graus a Lleida. L'any passat, en tot l'any, en van ser 8. I recordem que, per exemple, en el període del 1992 al 2006, cap dia van arribar als 40 graus a Lleida. Doncs aquest any en portem ja 12 dies, i avui podríem sumar el 13è, perquè de nou, cap a les comarques de Ponent, tant a la Plana de Lleida com a la Conca de Tremp, com a les valls del Pirineu, es pot arribar als 40 graus. Ahir a Bossòst, a l'extrem nord de la Vall d'Aran, es va arribar als 39,9. I avui a Viella, han tingut, que ahir van arribar a 37 graus, 37,2 de màxima, han tingut nit tropical.
0: A Viella?
2: A Viella, 21,5 graus de temperatura mínima. Que allà normalment fa molta calor de dia, o pot ser molta calor de dia ara a l'estiu, però de nit refresca. Ahir vam baixar els 16 graus. Avui, una mínima de 21 graus i mig a la capital de l'Aran. Es va arribar als 40, pràcticament 39,9 a Montesquiu, al nord de la comarca d'Osona, i 36, 37, 38 a molts sectors de l'interior. Això es repetirà avui, en general, en comarques interiors del prelitoral cap a l'interior, temperatures a 34-38 graus. No se'n salven, com dèiem, ni el Pirineu. A Puigcerdà hi 36 graus de màxima. En canvi, a la costa no pugen tant, però la xafogó és molt, molt marcada. Màximes que, en general, com arribaran als 33, potser 34 graus, i en molts casos tot just a la ratlla dels 30, però molta humitat i molta sensació de xafogó. Això avui, sense possibilitat de pluja, a més que refresqui.
0: Aquesta dinàmica entenc que es manté ara cap de setmana i sí, fins i tot més enllà.
2: I fins ben bé mitjans de la setmana que ve, i a finals de la setmana entrant és quan podrien començar a baixar les temperatures. Sí que és cert que demà hi haurà més presència de pols en suspensió. Aquest cel tèrbol que tenim dies i dies ja aquest estiu, demà més presència de pols en suspensió, i això farà que freni una mica la radiació i que, per tant, la temperatura pugui baixar lleugerament, però igualment continuarà fent molta calor. I, en tot cas, doncs, dissabte, diumenge, els primers dos dies del mes d'agost, les temperatures tornaran a repuntar i sembla que n'hi ha per llarg. Demà, a diferència d'avui, sí que a la tarda pot haver-hi alguns ruixats, algunes tronades al Pirineu, sembla que sobretot cap al nord del Ripollès, però en general al Pirineu, de manera dispersa, pot aparèixer algun xàfec o alguna tempesta demà. Demà a la tarda, i també comentar el tema de la marinada.
0: Sí, això anava a dir, perquè els bombers estan preocupats precisament amb aquest escenari que ara dèiem, de cada dia que passa es va augmentant el risc de patir incendis. Esperem que no haguem d'arribar a aquest escenari, però primer dia d'onada de calor i ja en vam tenir tres. Mm-hmm. Els bombers estan especialment preocupats per l'entrada de vent de marinada de cara al cap de setmana.
2: Sí,
0: no?
2: Sembla que es pot reforçar cap de setmana, però ja n'anem tenint aquests dies, Tant ahir com avui bufarà, i va bufar amb cops de 30-40 km per hora en alguns casos. Això, evidentment, amb les altes temperatures i la baixa humitat de l'interior del país augmenta el risc d'incendi. Que no és només això, no és només el vent, la calor i la baixa humitat, sinó que, a més, evidentment, després de tanta calor que ha fet fins ara, doncs als boscos està tot molt ressec. Ja venim, per tant, del que venim, no? De moltíssima calor, dies d'humitat molt baixa, i per tant el combustible, que no deixa de ser el bosc, el sotabosc, està molt sec i per tant encara és més vulnerable a aquest risc d'incendi, que es podria augmentar el cap de setmana justament a causa d'aquest reforçament del vent de marinada, que normalment bufa entre el migdia i el vespre.
1: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
5: Xarxa Hyundai de Barcelona.
0: Doncs precisament en plena onada de calor, Barcelona obrirà un espai de dia perquè les persones sense llar puguin refugiar-se de les altes temperatures. L'equipament obrirà portes dissabte i estarà disponible fins a mitjans de setembre. Tindrà aire condicionat, refrigeris i menjar. Els usuaris hi trobaran begudes, gelats, fruita, barretes energètiques i també gorres, ventalls i tovalloles. La comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes, explica que l'espai podrà acollir fins a 75 persones i apunta que servirà per alleugerir la calor acumulada durant la nit.
6: És veritat que hi ha un efecte de la calor a la nit. També és veritat que aquest efecte es veu intensificat si tu acumules calor tot el dia. I, per tant, també el que volem aquí és proveir d'un espai de descans, d'un espai de refresc, que faci que aquesta acumulació es pugui veure molt alleugerit.
0: És la primera vegada que l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa un dispositiu pensat només per persones que viuen al carrer durant l'estiu. I en la mateixa línia, la Paeria de Lleida i el govern s'han vist obligats a ampliar el dispositiu d'acollida, en aquest cas dels temporers sense llar, que arriben a la capital del Segre buscant feina. A partir de dilluns vinent s'oferiran 160 places més que s'ubicaran al pavelló 4 de la Fira. Aquest estiu ja s'han fet més de 2.000 atencions. Això és el doble que l'any passat. Anem cap a Lleida. Julen Andrés.
7: Actualment hi ha unes 180 persones que dormen al carrer fora dels pavellons i la xifra havia arribat a ser de 240 d'aquestes. La Paeria tenia sospites de que algunes tenien feina i ho van traslladar a Inspecció de Treball perquè a les persones contractades se'ls ha de facilitar un allotjament. L'increment de persones s'ha notat sobretot a partir del 25 de juny. De cara a l'any vinent, la Paeria planteja un canvi de model. N'ha parlat el tinent d'alcalde Carlos Enjuanes.
8: Un canvi de model de governança. La governança de campanya agrària i dels dispositius fa que sigui a vegades complex ser reactius o que les reaccions que pugui haver en diferents situacions depenguin només d'una sola administració.
7: Aquestes 160 noves places estaran en actiu durant 13 dies que, juntament amb les ja existents d'altres equipaments, en sumen 400.
0: Gràcies, Julen. I, per cert, potser recordareu aquesta notícia que us va avançar RAC1 ara fa un any. Us explicàvem que els Mossos d'Esquadra havien començat a entrenar un cadell de gos per ajudar-lo a resoldre possibles incendis provocats. Doncs bé, aquell petit recluta ja ha fet el seu primer servei. Es diu Speed i va debutar la setmana passada en una nau calcinada a prop de Lleida. En té tots els detalls el Benet Íñigo.
9: Eren unes naus enormes, amb càmeres de refrigeració preparades per rebre tones de fruita i s'han cremat en el pitjor moment. Els Mossos sospiten que no ha estat un accident i per això van activar per primera vegada l'ESPID. El cap d'investigació de Lleida, Jordi Fadurdo, ha explicat a RAC1 que de seguida els va confirmar on va començar el foc.
10: Va determinar, per exemple, uns punts d'inici i després aquest gos sembla que detecta algun tipus d'accelerant i aleshores recollim mostres per analitzar.
9: L'ESPID va permetre acotar la zona d'interès. És un Springer Spaniel de poc més de 2 anys que s'ha format gairebé des que va néixer per fer aquesta feina. El seu guia, en Xavi, ha explicat també a RAC1 que detecta gasolina, dissolvents i altres accelerants del foc i els pot distingir d'altres productes semblants derivats del petroli, com ara plàstics.
11: La dificultat ve derivada del producte en si, perquè és un producte que es pot cremar, que va reduint, que queda la mínima expressió de lo que és el líquid inflamable.
9: I s'hi va presentar amb l'equipació completa, aprovada per riscos laborals, amb paucs als peus per no fer-se mal.
11: Des de petit que vaig començar-lo a acostumar, és un tema de protecció perquè si hi ha vidres o si hi ha claus, que no es pugui fer mal a les potes.
9: Un primer servei que va durar prop de 2 hores i que serà clau per arrencar una investigació més profunda sobre qui i per què va provocar l'incendi. Això, però, l'ESPID ho deixa a càrrec dels humans, a veure si tenen tan bon olfacte com ell per resoldre el cas.
0: Gràcies, Benet. Tot això a casa nostra, però un dia més també hem de tenir un ull posat a l'incendi que crema des de fa ja gairebé una setmana al País Valencià. Tot i que els focs del centre de la península ja estan, per sort, estabilitzats, el foc de la Vall d'Uixó a Castelló continua actiu. Els bombers consideren que ahir va ser una jornada més favorable gràcies a les condicions meteorològiques que van donar una petitíssima treva als més de 400 bombers que treballen a la zona. El perímetre de 83 quilòmetres no ha crescut i ja hi ha més de 9.300 hectàrees calcinades. Durant la matinada els equips han aprofitat per localitzar punts calents i poder actuar abans que d'aquí a poca estona es tornin a disparar els termòmetres. En canvi, com dèiem, els incendis d'Àvila i de Madrid ja estan estabilitzats després de cremar més de 77.000 hectàrees en l'última setmana. Gràcies a això ja han pogut tornar a casa les 11.000 persones que quedaven desallotjades i s'han aixecat de forma definitiva els confinaments a tots els municipis afectats. Les flames, però, han deixat un primer balanç de més d'un centenar de cases i d'habitatges totalment cremats. Ara, doncs, toca fer recompte de les pèrdues perquè els afectats puguin demanar les ajudes. Madrid, Roger Perciba.
12: Sí, el Ministeri de l'Interior dona per estabilitzat l'incendi de Madrid i Ávila.
13: Des d'un punt de vista tècnic, el incendi que abarca la emergència d'interès nacional s'encontraria tècnicamente estabilizado.
12: Les pèrdues materials són importants. Cases, negocis, finques rurals i ramaderes, tots els veïns han pogut tornar. És moment de refer la vida com es pugui. El cuiner Carlos Casillas, que aquests dies ho ha deixat tot per treballar a l'ONG de José Andrés, recorda que han cremat més que boscos.
14: Esa desgracia, esa destrucción s'extrapolava també a un modo de vida.
12: I amb l'arrencada d'aquesta onada de calor, ja 10 incendis forestals a tot l'estat, preocupa sobretot el del Parc Natural de Ribes del Duero a Zamora, que ja ha fet desallotjar 12 pobles i on ja hi treballa la UME.
0: Gràcies, Roger. I ara que parlàvem dels efectes de les flames al centre de la península, avui llegim a La Vanguardia que la contaminació que provoquen els incendis també fa que augmentin força els ingressos hospitalaris. Ho diu un estudi de l'Institut Carlos III de Madrid que alerta que els focs incrementen l'emissió d'ozó i que això, de retruc, fa que es tripliquin els ingressos hospitalaris urgents per malalties respiratòries o cardiovasculars. I acabem aquest repàs pel que fa als incendis actius d'aquests últims dies. Un dels que ha portat cua des de ja fa força, més d'una setmana, de fet, és el que crema a tocar de Bordeus, a la regió de Gironda, França. Ja està estabilitzat, però en la mateixa línia que l'estat espanyol, l'onada de calor amenaça les tasques d'extinció. Per això, els serveis d'emergència dormen amb un ull obert, però, per sort, ja poden dormir una mica, sobretot després que ahir ja registressin algunes revifades en alguns punts de la zona calcinada, però tot força sota control. Ara bé, no tot són males notícies. De les 220.000 persones que han hagut d'evacuar al llarg d'aquests dies, 57.000 ja van poder tornar ahir a casa seva. A més, la superfície cremada no ha augmentat i s'ha estabilitzat en les 42.000 hectàrees. Per tant, per fi, després de tants dies parlant d'incendis i d'hectàrees que augmentaven, avui és un d'aquells dies on podem començar ja a tancar algunes carpetes. De tornada a casa nostra, com dèiem, ahir vam entrar de ple en la tercera onada de calor de l'estiu, una calorada que no ens traurem de sobre com a mínim fins a la segona quinzena d'agost. Les previsions actuals apunten que a partir de llavors hi hauria d'haver més precipitacions o hi podria haver més precipitacions i que, per tant, això ajudaria a frenar una mica les temperatures. Però si mirem una mica més enllà, si mirem ja cap a la tardor, El Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, avisa que podríem rebre els primers impactes del fenomen conegut com el Niño. Ja n'hem parlat altres vegades, però tot plegat el que provoca és l'escalfament de l'aigua del Pacífic Oriental i acaba repercutint a casa nostra a través d'un efecte dominó meteorològic. Però, i aquí estan les novetats, és que les autoritats ja no parlen només del Niño, sinó que ara comencen a parlar de Super Niño, que es podria traduir en episodis extrems. Per aterrar una mica tot plegat, tornem a fer entrar l'Abel. Super Niño.
15: Sí.
0: Què?
15: A veure.
0: Ah, dit així, ja...
15: És impactant.
0: Impacta una mica.
15: Sí, perquè pot ser un fenomen extrem del Niño, que és un fenomen natural, climàtic, que cada X anys amb regularitat, i es pot preveure, passa, que és que les aigües equatorials del Pacífic Oriental augmenten, estabiliten els vents alisis, que van d'est cap a oest, i això fa que l'aigua al mar, de la superfície del mar, augmenti. Això, evidentment, afecta sobretot locals, a tota la costa, especialment d'Amèrica del Sud. El que passa és que l'augment aquest any, que es preveu, que ja tenim ara mateix, és d'uns 4 graus. Normalment, com a molt, puja uns 2 graus la temperatura. Ara estem parlant de 4 graus.
0: El doble, clar.
15: El doble, i en un context en què el planeta ja està escalfat. Per tant, se sumen els dos elements. El propi canvi climàtic amb el Niño, que és un fenomen que, com dèiem, sobretot efectes locals allà, però en meteorologia està tot interconnectat, i perquè canviï una peça a un lloc, pel fet que canviï una peça a un lloc, poden canviar les peces a d'altres llocs del món. I aquí a Catalunya no se sap ben bé, i així s'explicava ahir des del Meteocat, quins poden ser exactament els efectes, perquè des que hi ha monitoratge del Niño, no tenim precedents d'un fenomen tan marcat. I per tant no sabem ben bé quins efectes pot tenir. Però pot tenir efectes des de sequeres més importants fins a més calor, fins a episodis més importants de precipitacions, que de fet ja es donen pel propi canvi climàtic, i el que està clar en tot cas és que a nivell global del planeta sí que pot fer que aquest any i l'any que ve siguin més càlids del normal per aquest plus de temperatura important al Pacífic Oriental. Sobretot el fenomen es dona, i per això es diu el Niño, cap a finals d'any, perquè coincideix amb l'època de Nadal.
0: Ahir el Meteocat parlava directament de hem entrat en un territori climàtic desconegut.
15: Sí, bàsicament això, perquè no tenim registres d'un Niño tan potent, que no diem que no s'hagi pogut donar al passat, però no tenim dades, i per tant no sabem ben bé quins són els efectes. I ja és una mica... ja tenim dubtes de com un Niño normal afecta Catalunya, i ara encara més degut a això, degut a aquesta falta de background, de dades, d'informació del que hauria pogut passar en altres ocasions. En tot cas, haurem d'estar atents, perquè tot plegat s'assuma, com dèiem, al canvi climàtic i fa que els fenòmens puguin ser més extrems també a Catalunya.
0: Gràcies, Abel. El cas és que, com ara ens deia l'Abel, és molt i molt difícil saber quines seran les conseqüències exactes del Niño, i per si això no fos prou, aquest any encara serà més complicat saber-ho, perquè aquesta aigua del mar mai havia estat tan calenta, Joel Penya.
16: El fenomen del Niño no està vinculat a un estiu tòrrid o una sequera a Catalunya. De fet, hi ha hagut anys després d'un Niño que han estat freds o plujosos. Tot i això, l'augment de les temperatures al Pacífic sí que afecta Catalunya. Ara se n'està formant un que té una projecció de temperatura tan elevada que ja l'han batejat com a Super Niño. Habitualment, el fenomen provoca una anomalia de la temperatura en aquest punt de l'oceà d'uns 2 graus per sobre de la temperatura habitual a tot estirar. Aquesta vegada l'anomalia és ja de 4 graus. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, afirma que és una situació inèdita.
4: Estem entrant en un escenari difícil de preveure, perquè aquí s'hi sumen dos factors. Un és el de l'escalfament global i l'altre és d'aquest fenomen del Niño que no havíem registrat encara mai des de que tenim registres instrumentals.
16: A més, tot i no haver evidència científica que demostri que el canvi climàtic afecti directament el Niño, l'escalfament global fa que l'aigua estigui més calenta de l'habitual quan comença un d'aquests fenòmens.
0: Gràcies, Joel. De tot plegat en parlarem avui en temps de tertúlia amb el Vicent Altava. Ell és expert del Meteocat justament en aquesta matèria. 8 i 25, pràcticament, els incendis, la calor i el canvi climàtic són a l'ordre del dia, però també la polèmica que envolta el Departament d'Educació. Noves dades posen en dubte la teoria de la conselleria que apuntava que els centres educatius que feien les proves PISA es podrien haver confós de criteris i que per això podrien haver exclòs més alumnes del compte. Ahir al MONARRAC1 ja us avançava la informació que la conselleria havia fet arribar pocs dies abans a la direcció dels instituts i la documentació consultada per aquest programa deixa clar que els criteris per excloure alumnes eren poc clars, poc definits, i que la conselleria no va explicar en cap moment que hi havia un límit del 5%. Doncs bé, avui tenim noves informacions que qüestionen una mica més aquesta teoria de la confusió, i és que, segons les dades globals dels últims anys de les proves de final d'etapa de quart d'ESO, les antigues competències bàsiques, mai hi ha hagut una taxa d'exclusió tan alta com el 23% que es va registrar a PISA. De fet, en la majoria de casos, la xifra d'alumnes apartats ni tan sols arriba a la meitat. S'ha mirat aquestes dades l'Eudald Martínez.
17: En la majoria de les últimes edicions de les proves de final d'etapa quart d'ESO, la taxa d'alumnes que van quedar fora de les proves pràcticament no ha superat mai el 10%. L'any passat, per exemple, va ser del 9,7%. Només hi ha un precedent que surt de la norma, el del 2024. Aquell any, però, el departament va excloure 100 centres dels resultats perquè alguns alumnes havien tingut accés als exàmens abans que acabessin les proves. Fins i tot en aquell cas, però, el percentatge d'exclusió va ser del 18%, 5 punts menys que ara a les PISA. Per tot plegat, els experts consultats per RAC1 posen també en dubte la teoria de la confusió. N'ha parlat Francesc Padró, amb 10 anys de carrera dins de l'OCDE i que ha codirigit el darrer anuari de l'educació de la Fundació Equitat.org.
18: Fins i tot, diguem-ne, en el cas de que hi hagués pogut haver alguna contaminació, és estrany que els criteris d'exclusió de les proves catalanes acceptessin un 23%. No sé què ha pogut passar, perquè a més, quan es fan les exempcions, sempre es justifiquen una per una.
17: Padró remarca que fins ara a les proves PISA només hi havia precedents d'alguns països que havien registrat taxes d'exclusió properes al 12%.
0: Gràcies, Eudald. Ara bé, el departament ha volgut precisar al MONARRAC1 que aquestes dades d'exclusió no disten tant entre PISA i competències bàsiques si ens fixem en els resultats només dels centres que van fer les PISA i que, en aquest cas, segons precisa el Departament d'Educació a aquest programa, a aquesta casa, són molt més similars. Hem d'afegir, però, una altra veu experta que assenyala que tot plegat es tracta d'un error notable del Departament d'Educació. Es tracta de Jesús Moral, qui va ser el responsable de les proves PISA l'any 2018. En una entrevista al diari Ara, apunta que la conselleria té mecanismes de supervisió i de control perquè no passin coses estranyes com aquesta. I afegeix que no és habitual que els tècnics de la Generalitat, que van conèixer l'error fa un any i escaig, decidissin desar-ho en un calaix i no avisessin els seus superiors. Moral, que durant dues dècades va ocupar diversos els càrrecs del departament, ho remata dient que tot plegat tindrà un impacte gravíssim perquè deixa el país sense brúixola i sense rumb pel que fa a les polítiques educatives. El govern, de moment, evita valorar aquestes noves informacions i assegura que està fent mans i mànigues per aclarir què va fallar. En parlava aquí al MONARRAC1 ahir el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
19: Aquest és un cas que, evidentment, no ens agrada, que és un cas dolent pel conjunt del país. Les coses s'han de dir com són i, per tant, doncs, el govern està emprenent aquesta investigació, que tan bon punt la finalitzi, la posarà damunt de la taula per assumir aquestes responsabilitats en aquest àmbit.
0: Dalmau assegura que ja han pres les mesures per evitar que l'error no es torni a repetir. Junts per Catalunya, per la seva banda, ha demanat engegar una comissió d'investigació al Parlament per poder aclarir-ho tot plegat. Com que no confien en la investigació interna del departament i tampoc creuen les explicacions que s'han anat donant fins ara, des de Junts volen que sigui el Parlament qui n'aclareixi els detalls. En parlava la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales.
20: És impossible de creure, després de 4 mesos d'una suposada investigació interna, que el govern encara no sàpiga què va passar. Per això és imprescindible que siga el Parlament qui assumisca la fiscalització dels fets. Hem d'arribar fins al fons de la qüestió i demanar responsabilitats a tots els nivells.
0: Junts, de fet, també pressiona des de Madrid. Per això han demanat la compareixença al Congrés dels Diputats de la directora general d'Avaluació i Cooperació Territorial, en aquest cas del Ministeri d'Educació. Volen saber què va fer el Ministeri quan van detectar les irregularitats, però també quines comunicacions van tenir amb el Departament d'Educació quan van detectar l'error. Ara per ara, la versió oficial que es dona tant del Ministeri com del Departament és que aquesta comunicació va ser simplement entre tècnics i que mai es va escalar els càrrecs més alts ni d'un departament ni de l'altre. I ara, en pocs segons, sentireu els senyals horaris de 9:15. Anem a Madrid, perquè la crisi política per la gestió dels incendis suma un nou capítol a la comunitat madrilenya. Atenció a això, segons va destapar ahir El País, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha comprat un àtic de luxe Chamberí, un dels barris més cars de la capital espanyola. Es tracta d'un pis, atenció, de 481 metres quadrats, amb una terrassa de 200 metres quadrats més. Segons el govern madrileny, aquest pis serà el despatx provisional de Ayuso mentre es fan unes reformes a la seu de l'executiu autonòmic, que està ubicada a la Casa de Correus de la Puerta del Sol. Ara bé, hores després de dir que l'àtic faria la funció d'oficina, diversos mitjans van publicar que la normativa urbanística de la ciutat de Madrid prohibeix precisament instal·lar-hi oficines, perquè aquest pis només té llicència per ús residencial. Davant d'això, l'equip d'Ayuso va tornar a canviar de versió. I, segons publica avui El País, van dir que l'espai serviria per fer-hi reunions de manera temporal, però que encara no han acabat de decidir-ho. Una altra pregunta que es fa a tothom, i aquí és on la polèmica agafa més força, és quant ha costat aquest àtic de luxe? Doncs la resposta és molt senzilla. No se sap. La compra es va fer ara fa 3 mesos, però no estava prevista als pressupostos del govern d'Ayuso i fins ara no n'han volgut revelar la xifra. Tot i això, segons el portal del notariat, en aquesta zona de Madrid el metre quadrat es paga per sobre dels 9.400 euros i, per tant, fent números, una suma, una multiplicació, l'àtic hauria costat entre 4 milions i mig i 6 milions d'euros. Després de saber-ne la notícia, Isabel Díaz Ayuso va negar de totes que ella se'n vagi a viure en aquest pis pagat amb diners públics i va assegurar que tot plegat és una campanya per desprestigiar-la en plena onada d'incendis.
3: Yo lo que lamento es tener que estar gestionando una emergencia así y tener que estar defendiéndome de pretendidas campañas de desprestigio, que es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta. No sé si busca enfrentarme, insisto, a gente que lo está pasando muy mal en estos días.
0: El PSOE, però, no s'acaba de creure les explicacions d'Ayuso i ho ha aprofitat per saltar-li el coll. El ministre i proper candidat socialista a Madrid, Òscar López, critica que la Comunitat de Madrid es gasti una fortuna en un pis mentre fa temps que redueix recursos destinats, entre altres coses, a la prevenció d'incendis.
21: Quiero que la señora Ayuso nos cuente por qué recortan extinción de incendios, pero se gasta 4 millones en un chalet en Rascafría o 4 millones en un ático que no tiene ninguna explicación. Lo quiero saber y quiero explicaciones. Soy el Consejo de Gobierno, que lo explique.
0: I, evidentment, la resta de grups de l'oposició també reclamen més explicacions a Díaz Ayuso. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món, Rakuti, Ian Riba.
22: Imelda Marcos va ser primera dama de Filipines. Quan va caure la dictadura van trobar-li més de 3.000 sabates, de Chanel, Dior o Givenchy. Les joieries temien a doña Carmen Polo quan havia de visitar una ciutat. Ja ho sabeu, era coneguda com La Collares. Isabel Preisler compartia amb Vargas Llosa una mansió anomenada Villameona. Tenia 13 lavabos. Juan Antonio Roca, cervell del cas Malaya, tenia 100 animals dissecats a la seva mansió de Marbella, des d'una hiena a una girafa, un os, un cocodril o un búfal. D'acord, Díaz Ayuso té un historial amb els habitatges. Els pisos del nòvio, la suite d'hotel on va passar el confinament, ara un àtic de luxe per fer reunions que en realitat només es pot dedicar a habitatge. I què? Quan va passar les vacances al xalet amb piscina, propietat de la comunitat, es va portar el menjar de casa i va comprar el Coviran.
0: Gràcies, Tian. En crònica judicial, avui tenim novetats importants pel cas Plus Ultra. L'Audiència Nacional ha autoritzat a l'UDEF, que és la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, perquè rastregi una seixantena de comptes corrents de José Luis Rodríguez Zapatero i de tot el seu entorn més proper. D'aquesta manera, el jutge José Luis Calama dona permís a la policia espanyola perquè accedeixi als comptes de l'expresident, el de les seves dues filles i també el de la seva secretària. També els de Julio Martínez Martínez, l'exsoci de Zapatero, probablement examic també, que recordem ara fa 10 dies el va acusar directament d'orquestrar tota la trama per rescatar l'aerolínia a canvi de diners. A més, el jutge ordena investigar els comptes d'anàlisis Relevante i d'una dotzena més d'empreses relacionades amb Julito. El magistrat considera que seguint el rastre dels diners podrà treure l'aigua clara, o això espera, de tot plegat. Per acabar, també examinaran els comptes de la secretària de Zapatero, la famosa Gertru, la Gertrudis Alcázar. Justament, avui l'ABC explica que el jutge sospita que Gertrudis Alcázar estava al centre de la trama per alguns moviments sospitosos als seus comptes. Per exemple, va comprar-se un habitatge de més de 130.000 euros sense hipoteca a través de diversos pagaments fraccionats. I el cas Leire Díez ara també va evolucionant i suma un nou investigat. És Leonardo Marcos. qui va ser director de la Guàrdia Civil. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha acceptat que se l'investigui tal com demanava el Partit Popular. L'acusació sosté que Marcos hauria pressionat responsables de la Unitat d'Investigació de la Guàrdia Civil, la famosa UCO, perquè deixessin d'estudiar el cas contra el germà de Pedro Sánchez, contra David Sánchez. Ara Marcos haurà d'anar a declarar davant del jutge el 10 de setembre a l'Audiència Nacional. I on també hi ha novetats és en el cas Begoña Gómez. La dona del president espanyol ha fitxat un nou advocat per afrontar el jurat popular. Es tracta de Jaime Campaner. És un lletrat, diuen, expert a buscar nulitats de causes. Campaner acumula una llarga experiència als tribunals intervenint en el cas Villarejo, en el cas Nos o defensant Josep Pujol en el cas Pujol. 8:35, continua el terrabastall al món del futbol. De fet, cada dia que passa es va fent més i més profund. Us explicàvem ahir que la FIFA estudia vendre participacions del Mundial a inversors privats a través d'una empresa filial. Curiosament, també, aquests inversors privats relacionats amb Donald Trump i la seva família. Doncs bé, ara l'organisme, la FIFA, dirigit per Gianni Infantino, ha fet un pas més i ha posat data perquè les 211 federacions que l'integrin aprovin el seu pla. Tindran un mes i mig per pensar-s'ho fins al 19 de setembre. Però això no és tot. Segons ha publicat el mitjà britànic The Times, la FIFA ha intentat persuadir les federacions i els ha ofert, atenció, 53 milions de dòlars a cadascuna si la iniciativa finalment tira endavant. Per la seva banda, qui creu que això fa pudor de sucarrim és la UEFA, que seria el màxim organisme europeu, que, en assabentar-se de la magnitud de l'assumpte, va respondre immediatament. Ha recriminat a la FIFA que pretengui enriquir-se a si mateixa i els avisa que l'oposició a aquesta proposta serà àmplia i transversal arreu del món. Avui els diaris critiquen durament la FIFA i la proposta de Gianni Infantino, un dels millors amics de Donald Trump, sobretot últimament. Anem a veure què diuen. Se'ls ha llegit el Bernat Balboa.
1: La Vanguardia titula el seu editorial La guerra del futbol. Escriuen que és inevitable recordar que en l'historial de la FIFA s'acumulen les ombres, sovint causades per la cobdícia dels seus directius, i conclouen que si la proposta tira endavant, reuneix tots els ingredients per desequilibrar l'esport i imposar l'afany de lucre d'uns quants sobre l'afició esportiva majoritària. Mundo Deportivo parla sobre un ultimàtum de la FIFA, però que hi ha un rebuig total. Xavi Soler i Toribio Blanco exclamen que Infantino pressiona les federacions per acceptar el seu pla de vendre part del Mundial a inversors privats. A més, subratllen l'opinió de la UEFA, la qual carrega durament contra la FIFA, dient que només busca enriquir-se a si mateixa i als seus amics. El diari Marca exclama clamor contra els plans de la FIFA. El diari parla de la reforma com una manera de privatitzar la màxima competició futbolística mundial i de vendre-la a entitats privades. I avisa el president de la FIFA que la majoria dels protagonistes no veu amb bons ulls la seva proposta. I en la mateixa línia, la sentència ras i curt, Infantino no convenç.
0: Gràcies, Bernat. D'altra banda, la Comissió Disciplinària de la FIFA ha obert una investigació contra Gavi i quatre integrants de la selecció argentina. Són Leonardo Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada i l'assistent tècnic Roberto Ayala pels incidents després de la final del Mundial. També contra l'Associació Argentina de Futbol. En el seu cas, la FIFA investiga diverses infraccions disciplinàries basades en articles del reglament, per exemple, per conducta inadequada, per discriminació i agressions racistes i pel que té a veure amb l'ordre i la seguretat dels partits. Els jugadors argentins se'ls investiga per diversos càrrecs d'agressions i conductes antiesportives. Déu-m'hi-do. També a Gavi se li investiga per un càrrec de conducta antiesportiva per la pica baralla que va tenir. Qui no va poder disputar el Mundial per una desafortunada lesió va ser Fermín. El migcampista blaugrana ha avançat en una entrevista al Tu Diràs que reapareixerà pel Gamper. Per tant, el proper 19 d'agost ja podrem veure Fermín vestit amb la samarreta del Barça. La seva posada a punt, per tant, que va per bon camí. Enviada especial de RAC1 a Sant Jordi's Park, Marta Ramon.
2: Fermín vol tornar al seu màxim nivell després de pair la decepció de perdre's al Mundial per una lesió al cinquè metatarsià del peu dret que va fer-se al penúltim partit de Lliga a casa contra el Betis. Ha estat un estiu emocionalment molt dur, però ara veu la llum i comença a somriure. Ja sap quan podrà tornar a jugar.
5: Bé, estic molt bé, la veritat que tenia moltes ganes de tornar amb l'equip i a poc estic entrant en la dinàmica i molt content. La intenció és que arribi a jugar uns minuts al Gamper, que justament el dia 19 faig 3 mesos i si estic bé i tot va bé, podria jugar uns minuts.
2: Després del Gamper tindrà ja protagonisme a la Lliga en l'arrencada el dia 23 al camp de l'Elx. El del Campillo creu que la fam de l'equip quedarà intacta malgrat haver guanyat dues lligues consecutives davant del Madrid d'Mbappé i el fet que molts companys hagin guanyat el Mundial. No li fan por els reforços que estan fent al club de Florentino i confia plenament en les possibilitats de guanyar la Champions aquesta temporada. A l'expedició ahir s'hi va sumar al migdia Rafinha, que ja treballarà sota les ordres de Hansi Flick.
0: Gràcies, Marta. Un dels blaugrana que sí que va guanyar el Mundial va ser Joan Garcia. El porter va aprofitar les vacances per presentar el seu campus d'estiu i, com Fermín, el de Sallent també té entre cella i cella i somia amb la Champions, però vol aconseguir-la amb Ferran Torres a l'equip.
6: Yo encantado de que se quede, evidentemente. Creo que es un gran jugador que nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera del campo. Evidentemente, si pudiera escoger yo, claro que se quedaría.
0: Tot plegat en relació amb els rumors que vinculen el davanter blaugrana amb el PSG, l'Atlètic de Madrid o fins i tot el Madrid. També va dedicar-li bones paraules a Pau Cubarsí, a qui considera que podria ser digne guanyador de la pilota d'or.
6: Bueno, espectacular, jo sempre li dic que no té vergonya. O sigui, el que fa amb aquesta edat, que pots esperar que sempre doncs, tingui algun error d'inexperiència i mai arriba aquest error, ni en una final de Mundial. Jo molt content per ell, perquè és un nano que treballa molt, doncs, sobretot jo també des de darrere, intentar ajudar-lo, intentar acompanyar-lo una mica el que puguem en aquest camí, perquè bueno, jo personalment tinc clar que serà el millor central del món.
0: Mentrestant, a Madrid continua l'embolic amb l'estadi del Rayo Vallecano, l'estadi de Vallecas. Ara tenim un nou episodi en l'enfrontament obert, ja directe, entre la comunitat de Madrid i el club, entre el Rayo. En parlàvem ahir, la comunitat ha retirat la concessió de Vallecas al Rayo a menys d'un mes de l'inici de la Lliga, degut a uns desperfectes de seguretat al camp i que precisament ahir s'havien de iniciar les actuacions pertinents, però la sorpresa va arribar quan el club va impedir l'accés a l'estadi als operaris que havien d'iniciar les obres de manteniment. En aquesta circumstància, el govern madrileny ha denunciat el Rayo davant de la policia i assenyala el seu vicepresident i cap dels serveis jurídics com a responsable. També adverteix el govern madrileny que a partir d'ara, cada dia que passi sense que el Rayo pugui jugar al seu estadi, serà responsabilitat directa de la directiva del club. Estem, així, a menys d'un mes de que comenci la Lliga. De fet, mig mes, tot just. Per tant, embolic gros el que té el Rayo Vallecano, que recordem hauria de debutar a casa el 20 d'agost contra l'Alavés. 18 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Obrim la pàgina de successos a aquesta hora perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home ahir al vespre a Sant Adrià del Besòs. La policia va rebre l'alerta cap a 9:15 per una persona ferida amb arma blanca al mig del carrer. Agents de la Guàrdia Urbana el van intentar reanimar fins que van arribar els serveis d'emergència, que no van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet ja càrrec del cas. D'altra banda, els Mossos han identificat 24 víctimes de tràfic d'humans des de l'any passat i alerten que n'hi podria haver moltes més a Catalunya. La policia assegura que els grups criminals s'amaguen cada cop més bé i que les víctimes difícilment arriben a denunciar perquè elles i les seves famílies doncs, viuen sota amenaça directa. Per poder atrapar aquestes xarxes criminals, els investigadors demanen l'ajuda dels ciutadans directament. Víctor Massip.
7: Des de principis de l'any passat, la policia ha detingut 32 persones per tràfic d'humans. Tot i això, és difícil desmuntar les xarxes criminals perquè tenen maneres noves de trobar víctimes i portar-les a Catalunya per explotar-les. Ho diu el sotscap de la unitat de tràfic de sers humans, Lluís Moreno.
8: Estem veient molt la pesca. Ofereix una feina a Barcelona de netejadora de pisos. Sou 1.500 euros amb pis i dietes incloses.
7: Quan arriben, normalment sense documentació, els migrants tenen deutes, por i estan sols. Per això la policia ha detectat un augment de casos d'explotació laboral, especialment en supermercats.
8: Que si nosaltres marxem a treballar i veiem aquesta persona, tornem de treballar, tornem a veure la mateixa persona i després sortim i veiem tota l'estona la mateixa persona i el cap de setmana es repeteix, ens hauríem de plantejar que alguna cosa passa.
7: Com que les víctimes estan aïllades i mai denuncien la seva situació, els Mossos demanen la col·laboració de la ciutadania. Han obert el correu stopexplotació@mossos.cat i, a més, penjaran cartells al carrer amb un codi QR per alertar els investigadors.
0: Gràcies, Víctor. I al Bages, a la mina de Súria, un jove de 26 anys va morir-hi ahir en caure-li una paret a a sobre mentre treballava. El que crida més l'atenció, però, és que feia només una setmana que la mina havia passat la inspecció. L'accident va passar cap a les 11 del matí a una profunditat d'entre 750 i 900 metres, quan hi ha incidents d'aquesta mena, des de la mina acostumen a passar la llista dels treballadors per comprovar que tothom està bé. Va ser aleshores quan van adonar-se que no hi era. Tampoc dos dels seus companys, que sortosament van quedar ferits només. En el cas del jove, però, no es va poder fer res per salvar-li la vida. En una entrevista al 9C de RAC1, amb la Montse Martí, l'alcalde de Súria, l'Albert Cubaró, explicava com es va produir l'accident.
9: Sembla que hi ha hagut un desprendiment d'un llis i doncs malauradament hi havia doncs la persona, el noi en qüestió allà i l'ha enganxat i malauradament doncs hem de lamentar per desgràcia doncs aquesta víctima mortal en aquest accident.
0: No és el primer accident mortal que hi ha a la mina de Súria. De fet, el març del 2023 va morir 3 treballadors més. Per tot plegat, la mina passa inspeccions de manera periòdica per intentar prevenir accidents com aquest. I encara en plana de successos, novetats en el cas de la dona assassinada per la seva parella dimarts a Sant Martí, a Barcelona. Segons explica avui la Maica Navarro a La Vanguardia, la dona havia estat detinguda per violència domèstica. L'home, ara detingut per haver-la assassinat, la va denunciar per maltractar-los a ell i als seus dos fills. Amb la denúncia va adjuntar també un vídeo que documentava tots aquests presumptes maltractaments. 9:15, a Ripoll continua la polèmica després que l'Ajuntament hagi contractat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols com a agent de la policia local. Ahir, la líder del partit d'extrema dreta Aliança Catalana va negar qualsevol conflicte d'interessos després que El País avancés la notícia. En una compareixença sense preguntes, es va desmarcar de tot el procés de selecció i va insistir que no l'han escollit a dit perquè ella no ha tingut res a veure en la tria de la seva filla. Això, malgrat que, com a alcaldessa, va reactivar el procés de selecció per la via d'urgència després de haver-lo congelat durant mig any, i va nomenar el tribunal qualificador que va supervisar-ho tot. Orriols, però, es defensa dient que ella no tenia cap marge de maniobra per triar els membres d'aquest tribunal.
10: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
0: L'oposició, però, arrufa el nas. Junts per Ripoll creu que Orriols hauria de delegar les competències de la policia local en un altre regidor i li retreu que no s'hagi apartat del procés de selecció, realment. Per tot plegat, avisen que es miraran amb lupa tota la documentació per si s'ha comès alguna irregularitat. Recordem que la llei del règim jurídic del sector públic diu que les autoritats s'han d'abstenir en totes les etapes d'un procés de selecció sempre que un dels interessats sigui un familiar directe. En canvi, segons El País, Orriols va delegar formalment les competències del procés quan només quedaven per fer les entrevistes personals. Mentrestant, el Parlament blindarà per llei les sancions als diputats que facin discursos discriminatoris o que incitin a l'odi. Ho recull una proposició de llei que han pactat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, que es tramitarà per urgència en tornar de les vacances d'estiu. Fins ara, aquests missatges ja es podien castigar amb el Codi de Conducta, però no quedava del tot clar com s'havien d'aplicar les sancions. Laia Colomer.
11: Sí, la proposta de llei manté les sancions previstes ja ara, des d'una amonestació a multes de fins a 12.000 euros, però aclareix quan s'ha d'aplicar cada cosa. A més, al ser per rang de llei, les blinda de possibles recursos judicials. Les infraccions lleus es sancionaran amb una amonestació pública, per exemple, són els incompliments del Codi de Conducta. Més de 2 infraccions lleus en una mateixa legislatura es considerarà una infracció greu, amb multes d'entre 600 i 6.000 euros. També ho serà, per exemple, acceptar regals d'entre 150 i 600 euros. I més de 2 infraccions greus es convertiran en una de molt greu, amb multes de fins a 12.000 euros. També serà amenaçar o coaccionar un diputat. L'acord entre el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP ha arribat la mateixa setmana que la Mesa ha sancionat amb una amonestació pública Sílvia Orriols d'Aliança i Joan Garriga de Vox. De fet, va ser justament la Mesa que va demanar als grups blindar per llei el Codi de Conducta.
0: Gràcies, Laia. I atenció a aquesta notícia. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades vol multar el digital La Directa per haver revelat la identitat de diversos policies infiltrats en moviments socials. Probablement us sonarà perquè en aquest programa ens hem fet ressò des de fa anys de les investigacions de La Directa. Aquest mitjà va destapar casos d'infiltració policial en col·lectius pel dret a l'habitatge i casals populars a Girona i Barcelona, i fins i tot un cas a Girona en què la policia infiltrada tenia una relació de parella que va durar anys amb un jove independentista. Doncs bé, pareu bé l'orella, segons l'organisme de protecció de dades, els agents són víctimes dels periodistes. Benet Íñigo.
12: L'expedient obert a la Directa planteja una multa de 7.000 euros i els exigeix retirar informació de 10 articles. El fundador del mitjà, Jesús Rodríguez, assegura que deixarien de tenir sentit perquè pràcticament volen esborrar-los sencers.
13: Ens ordena que pixelem completament les cares, però també els tatuatges o qualsevol element identificatiu dels policies. Però va més enllà i ens insta a retirar els noms i cognoms ficticis, no només els reals, sinó els ficticis.
12: I subratlla que és gràcies justament a identificar-los sense cap mena de dubte que l'Estat va reconèixer aquesta praxi.
13: Els rostres dels espies que el govern espanyol negava que existissin eren la prova en si mateix de la seva existència. Un cop destapats els casos, de manera irrefutable, van arribar les confirmacions per part del Ministeri de l'Interior espanyol.
12: L'advocada d'Irídia, Sònia Olivella, creu que el dret a la informació ha de prevaldre i es fa creus que les víctimes siguin els agents, mentre que fins ara la justícia s'ha negat a investigar l'espionatge policial.
14: És especialment revelador que l'única investigació que ha realitzat l'Estat es faci a petició dels agents infiltrats contra el mitjà de comunicació, i no pas per la flagrant vulneració de drets i d'accés il·legal a dades que van patir les persones afectades.
12: I això que alguns dels agents van arribar a mantenir relacions sexoafectives per obtenir informació.
0: Gràcies, Benet. I atenció, perquè el digital de Directa no és l'únic que està al punt de mira. Ahir al vespre, VilaWeb feia públic que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades també persegueix els mitjans que se'n van fer ressò, i el seu és un d'aquests casos. RAC1 també. De tot plegat en parlarem en temps de tertúlia amb el fundador de la Directa, amb el Jesús Rodríguez. I si ahir us explicàvem que el govern espanyol havia indultat parcialment Laura Borràs, a les últimes hores ja han aparegut les primeres veus del PSOE crítiques amb la mesura. I ho ha fet un sospitós habitual. Qui diríeu? Heu encertat. El president de Castella de la Manxa, Emiliano García Page. En una entrevista a la cadena SER, ahir el dirigent socialista deia que no es poden perdonar els delictes vinculats a la corrupció.
23: Con la que nos está cayendo en materia de corrupción. ¿Ganamos en credibilidad indultando a gente que ha sido condenada por corrupción? Alguno muy claro por chantaje independentista, como el de Laura Borràs, que no tiene nada que ver con el tema de la amnistía, ¿eh? Es decir, indultando por corrupción, que es algo que hemos prometido no hacer nunca, ¿ganamos en credibilidad para decirle a la gente que estamos en contra de la corrupción, y más si es de los nuestros?
0: Page també va aprofitar per carregar un altre cop contra el nou model de finançament que reclama Catalunya, criticat que és una nova concessió del govern espanyol als independentistes. I unes hores després que Page critiqués la decisió del govern espanyol d'indultar Laura Borràs, Pedro Sánchez va sortir a defensar-ho, a defensar aquesta mesura. I al vespre el president espanyol va assegurar que tot plegat no té res a veure amb negociacions polítiques com ara pels pressupostos, i va dir que s'ha limitat a complir una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
24: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
0: Recordem que gràcies a aquest indult, Laura Borràs no haurà d'entrar a la presó, tot i que sí que li mantenen la pena d'inhabilitació de 13 anys per qualsevol càrrec.

0: El president de la Generalitat ha aprofitat l'última intervenció oberta en un fòrum empresarial a Singapur per emmirallar-se en aquesta ciutat-estat que té un dels principals aeroports de connexió internacional del món. Illa defensa que si un territori petit de tan sols 6 milions d'habitants pot tenir perfectament una infraestructura com aquesta, Catalunya també. Alhora, ha aprofitat per llançar un dard a Sílvia Orriols, reivindicant el gran conglomerat de cultures i religions que conviuen al país. Enviat especial de RAC1 a Singapur, Cesc Giró.
1: Després de 5 dies al Vietnam, ell acaba el viatge posant un mirall de 24 hores a Singapur, ahir obrint-se a estudiar com gestiona el país el parc públic d'habitatge, i viu el 80% de la població, i avui fixant-se en infraestructures com l'aeroport i la convivència també entre cultures. El president busca les semblances amb Catalunya.
2: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. Qui es pot influir? Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món.
1: I treu la carta de Vox i Aliança sense citar-los directament per enviar un missatge contra els discursos d'odi en un país amb una taxa d'immigració del 40%.
2: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts. Ho dic també per aquests missatges de por o diferent que veiem a casa nostra.
1: Tot plegat després de vendre a Catalunya als empresaris asiàtics com un soci fiable i estable al Mediterrani.
0: Gràcies, Cesc. 30 de juliol, plena onada de calor, però...

0: Sí. Fem una pausa, menys de 2 minuts, i us ho expliquem.
1: Sabies que hi ha un dia al mes on els preus es tornen completament bojos? És el Super Dijous a Viladecans de Style Outlets. Cada darrer dijous del mes, les teves marques preferides amb super descomptes en moda, esport, accessoris i estil per la llar. Un dia només pels més ràpids. Et perdràs aquesta bogeria? Apunta, l'últim dijous del mes a Viladecans de Style Outlets.
2: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
3: No ho comparteixo.
2: El que he dit?
3: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
2: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
5: Ràdio en directe.
6: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
6: RAC més 1.
5: Notícies.
7: Podcast.
6: Contingut exclusiu.
5: Escolta.
7: Navega.
5: Descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
5: Fàcil, còmoda.
7: Intuïtiva.
5: I renovada.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'ONCE ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'ONCE cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'ONCE. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Cern.
6: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Sent completament desubicada i ho entenc, però hi ha qui tot li rellisca i... Es veu que hi ha gent que ja ha començat a preparar el Nadal. Tot i l'onada de calor, a Vigo, l'Ajuntament ahir va començar a penjar els primers llums de Nadal, a ple juliol. En posaran 12 milions repartits per 500 carrers de la ciutat. La decoració, però, com sempre, no es quedarà aquí. Ja han assegurat, novament, que un any més tindran l'arbre de Nadal més alt de tot l'estat. 2 minuts i mig i clavarem les 9 en punt del matí. Atenció a aquesta informació que ens ha deixat glaçats. 4 dones acusen l'actor Jared Leto d'agressió sexual. Ho han fet en un documental que ha emès aquesta nit la BBC titulat Jared Leto, el secret fosc de Hollywood. Segons les víctimes, les agressions es van produir entre el 2002 i el 2006, quan l'actor tenia entre 30

0: i 40 anys. Dues de les quatre dones agredides només tenien 16 i 17 anys quan les va agredir. La televisió britànica ha pogut verificar la versió de les quatre víctimes i el documental aporta diverses proves que ho corroboren. Al documental també hi apareixen familiars i amics de l'actor que confirmen aquestes agressions. L'artista, però, ho nega tot. En un comunicat assegura literalment que mai ha agredit ningú sexualment i insisteix que tot plegat és fals. I si sou d'aquells que us quedeu treballant fins tard, això us interessa, perquè cada setmana es fan a Catalunya 500.000 d'hores extra que no s'acaben cobrant. Si es paguessin, sumarien 11 milions d'euros. És una de les conclusions d'un informe que ha presentat Comissions Obreres i que demostra que l'increment s'ha disparat després de la pandèmia. Per això, ara demanen que es controli l'horari d'entrada i sortida dels treballadors i que s'elimini del tot aquesta pràctica. Eulàlia Carrascal.
1: Cada setmana hi ha 150.000 treballadors que fan més hores de les que toca i la meitat no les cobra. Des del 2019 fins ara, la xifra d'hores extres ha crescut un 45%, sobretot entre les dones, les persones joves i les que treballen al sector de serveis. La directora de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, creu que aquesta pràctica s'ha d'acabar perquè afecta la salut mental dels treballadors.
2: Tots els estudis ens diuen que les prolongacions de les jornades és un dels grans riscos laborals que tenim els treballadors i treballadores. Per tant, en aquests moments on està el debat de les baixes, el debat de l'absentisme, si volen solucionar aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i, en un ampli cas, no retribuïdes.
1: Totes aquestes hores extres que es treballen a Catalunya equivalen a 26.000 llocs de treball a jornada completa.
0: Gràcies, Eulàlia. En cinema, La bola negra dels Javis ja té cartell i surt el cantant Guitarrica de la Fuente que debuta a la gran pantalla amb aquesta pel·lícula. El veiem vestit de rosa sobre les runes de l'estàtua de Sant Sebastià. La bola negra, que es va endur el Premi Millor Direcció al Festival de Cannes, arribarà als cinemes el 25 de setembre. Ahir que es va presentar el tràiler del Secret de Thomas Crown, la nova pel·lícula de Michael B. Jordan.
3: I've been taking risks my entire life.
0: L'actor, guanyador d'un Òscar, es posa a la pell del protagonista, un multimilionari amb addicció a l'adrenalina, a l'hora que dirigeix la producció. És la tercera versió de la pel·lícula que es va estrenar per primera vegada el 1968. Aquesta nova s'ha d'estrenar el 5 de març de l'any vinent. I la febre per l'Odissea que continua. La notícia Odissea del dia. Matt Damon ha confessat en una entrevista que en una de les escenes de la pel·lícula apareixen uns bíceps que no són els seus. I són els de la seva doble d'acció, l'actriu Devin Dalton. De fet, a la mateixa entrevista diu que ella té els millors braços que ha vist mai. El més sorprenent és que la Devin fa 1,37 d'alçada, mentre que Damon fa aproximadament 1,78. I encara parlant de l'Odissea, recordeu la polèmica que vam explicar-vos ahir sobre la ressenya que va escriure la traductora Emily Wilson criticant l'adaptació de Nolan? Afirmava que la pel·lícula mancava de profunditat psicològica, emocional, política i ètica. Doncs bé, ara l'autora Joyce Carol ha sortit en defensa de l'Odissea de Christopher Nolan i, entre altres coses, ha dit que Wilson parla amb el llenguatge vulgar dels seguidors MAGA que ataquen algú amb idees diferents a les seves. I el món de la música està de dol. Ha mort als 56 anys el cantant i actor irlandès Glenn Hansard. Protagonista de la pel·lícula Once, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original per aquest Falling Slowly. També capitanejava la banda de rock The Frames. Hansard ha mort aquest dimecres en un accident de moto. I a les últimes hores també ha mort el popular DJ Francesc Kavinsky, als 51 anys, autor de temes com Night Call de la banda sonora de la pel·lícula Drive.

0: Temacle absolut. Kavinsky també va ser una de les estrelles de la cerimònia de clausura als Jocs Olímpics a París el 2024. Han trobat el cos de l'artista a casa seva a París i encara s'estan investigant les causes de la mort. Vinculat encara a la música, però en aquest cas notícia alegre, Valle Valle estrena nova cançó. Llibertat, llibertat, llibertat, jo només demano viure amb llibertat. Es diu, com podeu deduir, Llibertat, i més enllà de la reivindicació política, abans de publicar el tema, el raper del Maresme també ha deixat caure que Catalunya hauria de tenir una selecció pròpia de futbol.
1: Estan mirant el Mundial o què? Jo la veritat que no hi aniran ni un puto partit, i això de no sentir-te representat per cap selecció és una putada, eh?
0: Amb la música de fons no se sent especialment bé, però Valle Valle celebra que si Catalunya pogués participar en el Mundial, abans dels partits sonaria el cant dels segadors i ho remata dient pell de gallina. I de Catalunya a Corea, perquè la banda K-pop es retira de la carrera pels Grammy, tot i que tenia molts números d'endur-se premis amb el nou àlbum Arirang. I us preguntareu, per què renuncien, tot i les bones perspectives? Doncs com a protesta per la decisió dels Grammy de crear una nova categoria de millor interpretació de música pop asiàtica. El grup reivindica que, el BTS reivindica que la música no ha de divertir-se, no ha de dividir-se per regions i idiomes. I a la resta dels esports, el Barça femení està a punt d'anunciar un fitxatge històric. Tot apunta que es tracta de l'atacant brasilera del Manchester City, Kerolyn Nicolí.
2: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: La incorporació de Nicolí rondaria el 1,5 milions d'euros, sens dubte, un traspàs mai vist a Can Barça, perquè automàticament passaria a ser el més car de la secció. Ho va confirmar el club blaugrana en un comunicat després de la reunió d'ahir de la Junta Directiva, una reunió que va liderar el vicepresident Rafa Juste abans de desplaçar-se a la tarda cap a Anglaterra. La Junta també està ultimant la celebració de dos amistosos el 15 d'agost. D'una banda, el primer equip masculí jugaria a Tànger davant d'un equip local. Aquest partit reportaria al club uns 4,5 milions d'euros, i d'altra, el primer equip femení ho faria contra el Manchester City, precisament l'actual club de Nicolí. També va ratificar-se en aquesta junta la reestructuració esportiva, amb Deco guanyant més pes encara com a dirigent i unificant l'àrea del Barça Atlètic amb la del primer equip, una àrea ja conjunta que dirigiria Deco. Encara en futbol, l'Espanyol arrenca la seva estada pretemporada a Anglaterra amb un empat a 2 contra el Burnley, club propietari també d'Alan Pace. Els dos catalans de segona divisió també van jugar, el Girona va empatar a 3 amb el Castelló i el Sabadell ell va sumar la seva primera victòria aquesta pretemporada contra el Manresa per 2-1. I als Estats Units, Leo Messi ha tornat a la feina amb l'Inter de Miami només 10 dies després de la derrota a la final del Mundial. Ho fa perquè el seu equip continua competint a la MLS, però a partir del 2027 això canviarà perquè la Lliga Nord-Americana abandonarà el calendari utilitzat fins ara i passarà a disputar-se entre els mesos de juliol i maig, com fan les competicions europees. En bàsquet, ja coneixem el calendari dels equips de l'Eurolliga. El Barça debutarà al Palau Blaugrana davant de l'Anadolu Efes d'Istanbul el dijous 24 de setembre. Al Palau. A la segona jornada, els de Sekulic visitaran el Dubai de Xavi Pasqual i la final a 4 es disputarà del 28 al 30 de maig. En ciclisme, la catalana de l'UAE, Paula Blasi, correrà el Tour de França a partir d'aquest dissabte. Serà la primera ronda francesa per a les Esplugues de Llobregat, que arriba com a vigent campiona de la Vuelta femenina. I en tennis, Rafa Jódar va guanyar a Kei Nishikori per 2-0 als vuitens de final de l'ATP 500 de Washington. El de Leganés s'enfronta demà a l'italià Lorenzo Musetti als quarts de final.
3: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom.
0: Ara de seguida la tertúlia amb la Míriam Saint-Germain, la Núria Rius, la Lourdes Ciuró i el Dani Guillem, però abans al trànsit.
4: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Des del Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs avui comencem parlant de diverses incidències a la P7. A Subirats hi ha un camió al voral en sentit Tarragona. També hi ha aturades a Barberà de 6 quilòmetres en sentit Tarragona i a Subirats en sentit Barcelona un parell de quilòmetres. Aturades també a la zona de l'Ametlla per una altra avaria d'un altre camió. I pel que fa a l'àrea metropolitana, doncs molt moviment, sobretot la ronda del Dalt en sentit Trinitat i també, per exemple, encara aturades a la C31 de Sant Adrià a Barcelona i la C32 de Sant Boi cap a la ciutat. També a les vies que venen del Vallès, la C33 i la C58, aturades d'un parell de quilòmetres. Per tant, circulació amb cautela. No baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
6: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això, Ford amplia els Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de gossos.
7: L'home que treballa fent de gos a les festes infantils...
0: Perquè això ja comença a passar de taca d'oli. Si heu escoltat la lectura de la premsa en diagonal aquesta setmana, haureu vist que hi ha un tema, una qüestió, una emergència gairebé, que no deixa clucar l'ull a Catalunya, els gossos. Portem tota la setmana amb els gossos i hem decidit que això és un tema que ja toca abordar. La polèmica la va engegar en Josep Varela amb una carta a La Vanguardia, queixant-se de la mesura que permet que els gossos viatgin en tren. I a partir d'aquí tenim a tot el país com gat i gos.
8: Gat i gos, gat i gos, penso al món és el nostre gat i gos.
0: Articles amunt, articles avall, respostes de la resposta de la resposta de la resposta, mails que arriben a la bústia del món a RAC1, la bústia de La Vanguardia que no dona l'abast, gent de La Vanguardia que ha hagut de sortir de la planta perquè ja no hi caben, perquè la meitat de la planta està ocupada per cartes que van enviant els lectors sobre aquest tema. Sigueu dels que creuen que hi ha lloc pels cànids al tren o no, amb una cosa hem de ser sincers. És un problema d'aquells que en diríem del primer món. I us agradi fer el gos o us agradi gossejar? Heu de reconèixer que hi ha qüestions una mica més importants que aquesta i que potser, si us amoïna aquest debat, és perquè potser lligueu els gossos amb llonganisses. Sí, com sigui, des del món de RAC1 us hem d'estar agraïts perquè hi ha matins que són molt gossos i aquestes preocupacions quotidianes ens omplen el dia d'alegria. Així que esperem que ara que ve el mes de agost seguiu donant-nos notícies de gossets divertides i nosaltres continuarem fent l'animal. Ja se sap, a l'agost, vesprades de gos. Això sí, una advertència de servei públic. Si heu de treure els gossos a passejar a les sobretaules d'estiu, si us plau, aneu en compte amb el nom de l'animal, que no us passi com a la Marta Cailà.
9: Rubén, gràcies per haver-nos trucat.
10: De res.
9: I, no sé, una carícia al pitu.
10: Vale.
9: Perdó. Una cari... No, ara, és que... No, clar, és que no sé
11: com dir-ho. El gos.
9: A veure, el pit és el gos, però jo anava a dir una abraçada. Després he dit, pues una abraçada, no sé si abraces el gos.
11: No, home.
9: Dic una abraçada al pit.
11: Pots abraçar el gos.
9: També, no? Una abraçada.
0: Això, una carícia al pitu i a la Cailà.
12: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
2: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
13: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
2: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
12: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: 9 i 11.
14: Salut!
15: Però brindes amb aigua?
14: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de...
16: Salut!
17: Salut! Salut!
14: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
18: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
19: Avui, amb l'advocada Lourdes Ciuró i els periodistes Núria Rius, Dani Guillem i Míriam Sant Germain.
0: Dani Guillem, molt bon dia.
20: Què tal, bon dia?
0: Com estàs?
20: Bé.
0: Raonablement bé.
10: Sense entrar en detalls, bé.
0: Exacte, com sempre diu el Basté. Si no entrem en detalls, bé. Míriam Saint-Germain, com estàs?
11: Molt bon dia. Doncs molt bé, perquè avui estic a divendres. Per tant, és viernes per mi i el cuerpo lo sabe. Per tant,
10: sí?
11: Vinc amb un somriure especial avui.
0: És divendres per tu.
11: Avui és divendres per mi.
0: Ja he vist que has entrat amb la maleteta.
11: Has vist?
0: Amb el trolley.
11: Has vist? A la Costa Brava, uns dies.
0: Home!
11: Vaig tenir guàrdia el cap de setmana, per tant, em mereixo un pont llarg.
10: Crec que t'hi trobaràs una mica de gent.
11: Sí. Jo crec que estarem una mica com sardinetes a la Costa Brava, eh? I no precisament dins de l'aigua, sinó dins i fora.
0: Efectivament. Lourdes Siuró, molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Què tal, Lourdes?
16: Doncs molt bé, contenta de retrobar-vos.
0: Benvinguda a un estiu més. Gràcies. Al món a RAC1.
16: Molt bé, i moltes gràcies, un plaer. I a més, amb aquest estudi nou, aquestes carxofes tan llampants.
0: Sí.
16: Escolta, l'any passat encara estàvem hablant de 15. Ara veiem el mar, de fons, també. Encara que sigui amb una mena de Cairon.
0: D'aquella manera, però sí. No, l'estudi, clar, a tothom que entra per primera vegada li xoca.
16: Sí. I aquest blau de fons et queda bé, Sergi.
0: Ah, sí?
16: Sí, t'afavoreix.
0: Ai, moltes gràcies. També he posat la samarreta blava.
16: Deu ser això.
0: També he posat aquesta samarreta també perquè m'apropo el cap de setmana. És com samarreta que m'apropa el cap de setmana. Hi ha aquest tipus de samarretes. Paciència 1%.
16: Ja les he acabat.
0: Ah, aquesta la podríem portar...
10: tots els dies.
0: Tots els dies. Però hi ha aquelles samarretes que dius, ja són de cap de setmana. No us passa?
16: O de vacances.
0: O de vacances.
16: Sí,
0: jo començo la setmana amb camisa o polo i a mesura que va avançar la setmana m'acabo provant cap a la samarreta ja d'aquella de...
11: De cap de setmana.
16: Bueno, i s'ha instaurat, no, el casual Friday. O sigui, el vestit durant tot l'any, els divendres, la gent que va entrar, jo i vestida, ben vestida per anar a treballar a la feina, doncs hi ha el casual Friday, un punt més esport, el pantaló xino, una mica de...
10: Jo des que he abandonat la dictadura del dress code, que hi ha feines que tenen dictadures del,
11: que és veritat.
10: De vestir, vaig agafar l'afició de comprar-me samarretes amb missatge per poder tenir l'ocasió de no només comunicar amb la veu, sinó també amb la meva samarreta. Per tant, quan porto samarretes no és casualitat.
16: Per tant, quan et veiem venir, segons com diem, ui, avui...
10: Amb la d'avui, per exemple, que és paciència 1%, sí.
11: Avui, alerta, cuidao.
0: Oh, la tertúlia promet, doncs.
16: I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció avui, eh? La Maria Carey, si he vist el conte d'on li ingressen els dinerons de l'Spotify, ha trobat un repunt avui.
0: Sí.
16: Perquè ha sonat durant moltes vegades. Però, què passa, Clara?
0: Amb la Maria Carey passa una cosa que és molt curiosa, que això ens agrada molt fer-ho en aquest programa. Ja sabeu que el Jordi Basté, quan es reincorpora, i quan fem el programa especial de presentació de la temporada regular, el primer que diu és que queden 4 mesos per Nadal, no sé, i ell ja ho té calculat, perquè ell funciona així. El seu any pivota al voltant del Nadal.
11: Em sembla bé, a favor 100%.
0: Aquí cadascú. És veritat que l'esperit nadalenc desenvolupat el té, com a mínim. Llavors, sempre ens agrada mirar, per exemple, les cerques de Google, que fa una cosa molt interessant Google durant l'any, que et posa gràfiques en funció de si puja o baixa l'interès per una qüestió. I és molt divertit veure com post-estiu, al setembre, ja veus que fa pip. Les cerques de Mariah Carey ja fa pip.
11: All I want for Christmas is you, eh?
0: I bugen, i no paren de pujar. Pues, a partir del setembre, quan la gent es reincorpora a la feina, Mariah Carey ja comença a anar cap a
16: mà. Jo em plantejaria fer el All I want for Summer.
0: Versió, ara, ara!
16: Crec que la Maria hauria de fer una cosa així.
0: Li haurien de demanar. Núria Rius, bon dia, que tinc a la distància avui.
17: Bon dia, sí. Dic jo, avui malament per veure el mar, ho tinc, la veritat, i és estrany participar en la tertúlia des de... Bueno, ja estic des de Madrid, però bueno, igualment contenta d'estar aquí amb vosaltres i amb els companys.
0: Tu ves reclamant, eh? Vull dir, tu intervé, només faltaria quan sigui. Jo també et tindré present.
17: Tinc targeta per trepitjar.
0: Exacte.
17: No, merci.
0: Passa un minut d'un quart de 10. Deixeu-me fer una publicitat molt breu, així ens retraiem de sobre. Són menys de 2 minuts i quan tornem vull que parlem del Super Niño i de com, segons van avisant els experts, i ahir explicava el Meteocat, Catalunya ha entrat en un territori climàtic desconegut. Un segon.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
3: No ho comparteixo.
2: El que he dit?
3: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
2: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
5: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
6: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
5: I se't transmet el fred a la mà?
6: Suposo.
5: Oh.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
10: El perquè de tot plegat.
11: Ahir vam entrar de nou en una onada de calor, la tercera ja de l'estiu, però els experts ja miren fins i tot més enllà de l'estiu i es fixen en la tardor. I és que el Meteocat ha avisat que a Catalunya podríem notar de valent els impactes del fenomen famós d'El Niño. De fet, però, i aquí ve la novetat, aquesta vegada és tan extrem que ja no es parla del Niño, sinó que s'ha començat a parlar directament de Super Niño. Anem a veure si ho podem entendre bé. Abel Caral, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: A veure, Super Niño.
12: Sí, a veure, d'entrada hi ha el
11: fenomen... Això vol dir que és molt pitjor que el Niño.
12: Sí, de fet hi ha el Niño.
11: Sí.
12: El Niño és un fenomen climàtic natural que es dona a les aigües del Pacífic amb una periodicitat no establerta, però que pot anar dels, entre 3 i 10 anys podem tenir un episodi del Niño. Que vol dir que les aigües del Pacífic equatorial, la zona oriental, per tant la zona que toca Amèrica del mm-hmm. Pacífic equatorial, s'escalfen. Afluixen els vents alisis i això fa que, doncs que la superfície de l'aigua al mar pugi. Quan hi ha una anomalia positiva, quan l'aigua està al grau i mig de temperatura, ja es parla d'un Niño fort. Si supera els 2 graus, parlem d'un Niño molt fort. D'acord? I el tema està en que aquest any els pronòstics, hi ha un 80% de probabilitats que sigui així, diuen que es poden superar els 4, o l'anomalia pot arribar als 4 graus. És a dir, imagineu-vos, si amb un grau i mig ja parlem d'un Niño fort i amb 2 graus molt fort, uh-huh. amb 4 graus ja parlem de Super Niño, que això, per cert, no es pot tirar floretes cap a la casa, però el mes d'abril, a principis d'abril, ja estàvem fent una peça a RAC1.cat explicant d'aquests pronòstics que sembla que es van confirmant, perquè, de fet, ara mateix les anomalies de temperatura ja a la zona oriental del Pacífic Equatorial, a les costes del sud de l'Equador i a bona part de les costes del Perú, l'anomalia ja és de 3, 4 o fins i tot una mica més graus. Per tant, ja s'està donant aquest escalfament de les aigües del Pacífic en aquesta zona.
11: Clar, aquí la pregunta és, això com pot afectar a Catalunya? Deixeu-me saludar a aquesta hora el Vicent Altava, ell és doctor en física del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia i moltes gràcies.
13: Bon dia, gràcies.
11: Senyor Altava, hem entrat en un territori meteorològic desconegut?
13: Doncs sí, a mi m'agradaria dir més bé territori climàtic, perquè climàtic fa referència a les circumstàncies a més a llarg termini. Sí. Doncs sí, no només pel fet de tenir un esdeveniment del Niño tan fort com les pronòstics tant del Centre Europeu com de la NOAA estan apuntant, sinó perquè ja ho estem experimentant també amb aquest estiu i els últims estius que estan tenint records de temperatura que no es van trencant any rere any. I conforme apunten també, com molt bé ha dit l'Abel Queralt, les temperatures que s'estan observant a aquesta zona del Pacífic Equatorial, doncs mai abans havíem enregistrat unes temperatures tan elevades i, a més, amb una extensió tan gran com les que s'estan observant actualment. Per tant, Catalunya i el Mediterrani Occidental, bàsicament, o Europa Occidental, que és on ens trobem nosaltres des d'un punt de vista climàtic, doncs està experimentant un escalfament no només vinculat al Niño, vull dir, no estic vinculant una cosa i l'altra, però sí, estem en un territori climàtic desconegut, totalment.
11: Les conseqüències del Super Niño es podrien notar a Catalunya cap a la tardor, estem parlant?
13: Aviam, el Niño és un fenomen bàsicament tropical, vale? I llavors els impactes que, com molt bé ha explicat l'Abel, no? Amb aquesta successió amb aquesta descripció del fenomen, llavors els impactes directes i, a més, impactes que normalment sempre van en la mateixa direcció, tant si tenim Niño, que seria la part, el fenomen d'escalfament de l'aigua, com si tenim Niña, que seria la fase negativa del mateix fenomen, que és un refredament d'aquesta mateixa zona, d'acord? Llavors, els majors efectes pel que fa a la temperatura i la precipitació i esdeveniments extrems es donen en la zona intertropical, entre més o menys 30 graus, d'acord? Llavors, afecten a l'Índia, afecten a l'Àfrica Equatorial, afecten a Austràlia, afecten a l'Amèrica, al Carib, al sud dels Estats Units, d'acord. I això és una cosa molt coneguda i més o menys és previsible, no? Si tens un Niño saps que tindràs les conseqüències, si tens un Niño saps que tindràs les conseqüències inverses, generalment. Què passa a nosaltres? Catalunya està sota el domini de el que s'anomena en l'argot climàtic la variabilitat de latituds mitjanes, d'acord? És a dir, el nostre clima està regit per coses diferents que el clima que regeix el tròpic. Llavors, el problema que hi ha és per... El Niño és un fenomen de variabilitat climàtica natural, d'acord? Natural és molt important dir-ho. Vull dir, hi hagués canvi climàtic o no, és Niño, es produeix sempre, d'acord? Cada 3-10 anys, com ha dit l'Abel. I aquest fenomen és tan extens que afecta tot el planeta. El que passa és que per a que arribi a les nostres latituds, Catalunya està al voltant dels 40 graus nord, com tots sabeu, doncs cal una successió d'esdeveniments. És a dir, no és un impacte que es pot donar un mes o dos mesos després de que ja s'ha dit els científics, mireu, entrem en una fase Niño. Cal una successió d'esdeveniments. I el problema en l'atmosfera és que quan tu cau una successió d'esdeveniments, una petita variació en aquesta cadena de successos fa que les conseqüències finals no siguin sempre iguals. Llavors, el problema que tenim és que una fase positiva del Niño no sempre implica el mateix fenomen en superfície a Catalunya. S'entén el que estic intentant explicar?
11: Sí, sí. És a dir, llavors, que es pot traduir amb sequera o amb tempestes, no?
13: Podríem... Correcte.
11: Pot ser una cosa o
13: amb això no... Exacte. Amb això el que vol dir és que sí que té un efecte, tindrà un efecte, perquè té un efecte a nivell de la dinàmica del clima a tot arreu, perquè això serà un fenomen molt, molt potent, i quan dic que és un territori desconegut, volem dir que, clar, una anomalia entre 3 i 4 graus del Niño, doncs no s'ha registrat mai. I llavors no sabem més exactament el sistema climàtic. Un sistema climàtic que, si em permets la paraula, està molt dopat ja, perquè està molt calent, els oceans i els mars estan molt calents. Llavors, són condicions que no s'havien vist mai. I llavors, aquesta cadena de successos, que normalment sempre se produeix via l'alteració de l'oxidació de l'Atlàntic Nord, que és bàsicament el mecanisme que ens més afecta a nivell climàtic al nostre país, d'acord? Doncs no sabem exactament com se pot transmetre en superfície d'aquí uns mesos. El que sí que està bastant clar és que els efectes normalment a Catalunya és donen l'any més 1 del Niño. És a dir, el Niño té un any de desenvolupament, que seria el 2026, i més o menys, normalment, el 2027 entraríem en la fase de dissipació, a nivell de Pacífic Equatorial. Però els efectes normalment se solen produir més de cara a l'any que ve a Catalunya, i sobretot, amb les dades últimes que hem vist el Metocat, el trimestre que sol tenir més probabilitat d'estar bastant més alterat és març-abril-maig.
11: març-abril-maig del 27.
13: Sí, de l'any 27.
11: Val. Llavors, senyor Altava, aquestes... de la manera que es notarà, diguéssim, que vostè ha dit que pot ser o bé un extrem o bé l'altre, o bé sequeres, o bé inundacions, diguéssim, amb què... posi alguns exemples del que es podria trobar a Catalunya degut a aquest Super Niño. És a dir, què podríem notar a casa nostra?
13: Mira, nosaltres diem sempre que quan hi ha una alteració del sistema climàtic, d'acord, el sistema climàtic tendeix després a intentar reajustar-se, és a dir, tornar a un sistema d'equilibri, d'acord? En aquest procés de transició el que sol passar és que se produeixen extrems meteorològics, d'acord? Llavors, per això diem que moltes vegades el Niño pot ser un catalitzador d'extrems meteorològics, d'acord? Llavors, tot el que sigui l'alteració de la posició, per exemple, de l'anticicló de les Açores, que no sabem exactament com se produirà, si està més sobre nostre o està més... Ara, per exemple, tenim una dosa subtropical que està molt persistentment sobre la vertical del Mediterrani Occidental i, per tant, sempre estem parlant de onades de calor recurrents, no? Si aquesta situació, per exemple, es perllongués, o no de la mateixa forma que té actualment, sinó en forma de l'anticicló de les Açores més a sobre, més a sota, doncs podríem parlar de persistència de condicions estables i de no precipitació. Però el fet que aquest anticicló es mogués... Correcte. El fet que aquest anticicló es mogués més cap a l'oest, d'acord? Més atlàntic endins o més cap a l'Europa oriental, estaria en una situació inversa. Llavors, què passa? Que partim d'un context que el mar Mediterrani està molt escalfat i, per tant, té molta energia latent que està allà com a disponible, no? És una cosa molt important que vull anomenar, i és que moltes vegades molta gent diu, no, el Mediterrani està molt calent, vindran pluges molt extremes. No, això no té per què ser així, és un ingredient més, d'acord? Un Mediterrani molt calent per si sol no se pot inestabilitzar. És a dir, no és capaç de produir precipitacions o tempestes molt fortes o gotes fredes, per exemple, no? Que està ara molt d'actualitat. Necessitem una mica més, un ingredient més. I l'ingredient més és inestabilitat que ha de venir de la zona de l'Atlàntic, normalment. D'acord? Llavors, si no se produeixen aquestes dues coses, per més mediterrani calent que tinguis, no tindràs precipitacions fortes. Llavors, quin problema hi ha? La tardor, per exemple. Sí que hi ha alguns estudis que apunten que el Niño, un Niño fort, pot ser catalitzador justament de més convecció al Mediterrani, d'acord? Llavors, enguany, que estem tenint temperatures rècord al Mediterrani, clar, si el Niño, este superniño, es comporta com normalment se solen comportar els niños que són forts, que no sempre passa, però normalment se solen comportar, podria ser que la tardor, amb aquestes condicions del mar a 30 graus o 26 o 27, d'acord? Doncs, evidentment, si els ingredients necessaris per a tenir convecció potent i, per tant, per a tenir aiguats, no fa falta que sigui precisament a Catalunya, podria ser al País Valencià, podria ser al sud de França o a Itàlia. Això, fins que no estiguem una setmana abans, no es pot precisar.
11: És a dir, a hores d'ara sí que es pot dir amb bastanta fermesa que, d'una manera o altra, es notaran, notarem a Catalunya les conseqüències d'aquest superniño, però el que segurament ho fa pitjor i potser el fa més perillós és que, a hores d'ara, no podem saber si es traduirà amb més temporals, més intensos i de més durada, o si es traduirà amb més sequeres de més durada.
13: Correcte. És a dir, sabem que alguna cosa passarà perquè
11: el fenomen
13: és tan potent. No sabem exactament en quina direcció. Tenim algunes pistes, però ja t'he dit que el clima de latitud mitjana és com que cal una cadena d'esdeveniments, que ara no cal que ho detalli ara perquè seria un poc complex i un poc llarg. Llavors, com que cal una cadena d'esdeveniments, d'acord? Un petit canvi en aquesta cadena d'esdeveniments fa que al final les conseqüències puguin ser diametralment oposades. Amb això... Clar, pots dir, estàs dient que no tens ni idea del que passarà. Bueno, en certa manera sí, el que sí que sabem és que altres vegades que hem tingut un Niño molt fort en algunes zones de Catalunya, d'acord, sí que han hagut uns fenòmens més concrets. Per exemple, una zona de Catalunya que sol estar més influenciada pels fenòmens del Niño seria les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre o la zona d'influència del sistema ibèric, estadísticament és una zona que sí que es veu més influenciada per aquest fenomen del Niño. Per tant, l'any que ve, a esta zona de Catalunya, particularment, és possible que vagi més decantada cap a tindre menys precipitació del normal. Quanta més o quanta menys, no ho sabem. Això és impredictible.
11: Ha parlat ara de l'Ebre. Alguna zona més de Catalunya on haguem de tenir el focus especialment posat?
13: Bàsicament és la zona al voltant del sistema ibèric. També hi ha una petita senyal, però és molt dèbil, que es produeix una mica al Pirineu Oriental, d'acord? Però és bastant més dèbil que no pas la zona de les Terres de l'Ebre. Quan parlo de les Terres de l'Ebre, també estic parlant del nord del País Valencià, per exemple. També és una zona que estadísticament en el passat es veu, per exemple, la sequera 15-18, que va afectar moltíssim a les zones de les Terres de l'Ebre, doncs també va haver-hi l'any 15 va haver el Niño més fort també que s'ha anticipat mai. Després, al 97 també va haver una altra sequera. Al 82-83 també va haver un Niño molt fort, que també va coincidir amb una sequera a la zona del País Valencià de les Terres de l'Ebre. És a dir, que històricament sí que és un territori que està una miqueta més vinculat. No estic dient que l'any que ve hi haurà sequera a les Terres de l'Ebre. Això segur no se sap. No. Però que hi ha més probabilitat que en aquesta zona com a conseqüència d'aquest fenomen del Niño, que a més també és el que començaves tu amb el titular, un territori desconegut. Mai s'ha enregistrat un Niño amb l'anomalia que els models estan pronosticant. Per tant, quan més vigorós és l'efecte aquest de variabilitat climàtica natural, doncs, en teoria, podrien ser també més grans els efectes que puguen tenir, no només a Catalunya, a moltes zones del planeta.
11: Estaríem parlant, en cas de que fos sequera, podríem parlar d'una sequera de mesos?
13: Aviam, les sequeres a casa nostra normalment sempre tarden mesos en desenvolupar-se. Això no és una cosa que depengui del Niño o no el Niño, d'acord? Perquè, bàsicament, ja tenim molta irregularitat de pluges al nostre territori. Nosaltres no tenim un clima com a Anglaterra o no tenim un clima com a Galícia, que quan comença a ploure per fronts atlàntics són dies i dies i dies de pluja, i a més són sistemes que tenen bastanta durada temporal, que poden estar un mes o dos fent precipitacions. El nostre clima no és així. D'acord? El nostre clima, sobretot al sud de Catalunya, depèn molt de la precipitació de molts pocs dies. No? Tu tens un dia que és molt inestable i te fa 200 mil·límetres i potser tens dos mesos que no te cau una gota més, però aquesta pluja ja és suficient per a que l'ecosistema pugui anar funcionant. No? És a dir, el nostre clima ja és molt variable. Això també fa que sigui molt complicat el fet de predir les sequeres a llarg termini, però sí, quan estem parlant de sequera, normalment a Catalunya estem parlant de sequeres que poden arribar perfectament a un any, dos anys, i que triguen un temps en desenvolupar-se. Justament, si parlem de sequera, dir que ara a sis mesos, sis mesos, ja està aflorant que hi ha condicions de sequera superficial bastant fortes en moltes zones de Catalunya. De fet, sou bastant conscients que amb aquesta calor i les minces precipitacions que estem tenint aquest estiu, doncs, evidentment, els estius solen ser secs, però aquest està sent més sec i molt més càlid de l'habitual, amb la qual les condicions de sequera tornen a aparèixer en moltes zones del país.
11: Clar, i és curiós, perquè ara portàvem un temps, no?, de parlant molt dels embassaments i el bon estat dels embassaments i les conques internes, etcètera, etcètera, que estan bé,
13: estan molt bé,
11: però ara el senyor Altava del Meteocat ens parla de que ara mateix l'escenari és ja de sequera incipient, si més no,
12: és un altre, a Catalunya. Sí, és un altre dels vectors de la sequera. No? Normalment parlem de la sequera hidrològica, ens centrem en els embassaments, però evidentment també hi ha la sequera doncs, superficial, dels boscos, dels conreus, i és el que estem veient. Vicent?
13: Correcte. Sí, correcte.
11: I senyor Altava, ara hem parlat de la sequera, però també hem parlat dels temporals. Un temporal provocat pel Super Niño, per exemple, en comparació amb algun que puguem tenir tots més al cap, amb el Glòria, per exemple, estaríem parlant de... Digues, Abel, ja em va bé que facis aquests.
12: Sí, clar, són coses diferents.
11: Clar, és que jo el que vull és entendre-ho.
12: Clar, la borrasca Glòria, el temporal Glòria, no deixa ser un temporal derivat d'una borrasca en concret que va afectar doncs, el Mediterrani Occidental i el fenomen... Això és un fenomen meteorològic, perquè ens entenguem, no? La borrasca, és una borrasca, un temporal derivat d'una borrasca. El fenomen del Niño, com comentava el Vicent, és un fenomen climàtic d'àmbit regional molt més extens i amb efectes que poden afectar doncs, de diferent manera doncs, tot el planeta, perquè al final hi ha una interconnexió no? amb aquests fenòmens. Per tant, són fenòmens diferents. El que sí que pot passar és que amb un mar més calent, com comentava el Vicent, si arriben les condicions d'inestabilitat, doncs una borrasca o un temporal pugui ser més intens justament per aquest mar més calent i per aquesta atmosfera dopada, que és un concepte que feia servir el Vicent, que també fa servir el doctor Martín Vide, que a mi m'agrada molt, l'atmosfera dopada, doncs això fa que els fenòmens siguin més extrems. I sigui derivat del Niño o no, un mar més calent doncs, pot provocar això. Però una cosa són els fenòmens locals, puntuals, d'uns dies o d'una setmana, com pot ser la borrasca Glòria, que va durar uns tants dies, el temporal. Una altra cosa és aquest escalfament del Pacífic Equatorial Oriental, la zona que toca Amèrica, que és un fenomen a molt llarg termini, que dura molt de temps i que és molt més extens.
11: Per tant, el Niño, com deia el senyor Altava, és un fenomen natural. El Super Niño és un fenomen provocat pel canvi climàtic?
12: Vicent?
13: Sí, clar.
12: Partim ja d'un mar més calent.
13: d'un oceà més calent. Clar, l'implicació del canvi climàtic, perquè el canvi climàtic afecta tot, és a dir, la resposta fàcil és segurament hi ha una implicació, perquè el canvi climàtic afecta tot el planeta, en la seva totalitat, i tot el que es produeix allà, no?
11: És
13: evident que, per exemple, si partim d'un fenomen del Niño que també va provocar molt d'impacte mundial a nivell de costos econòmics associats i a l'alteració de la vida de les persones, que és el Niño del 97, si comparem les temperatures de l'oceà, no només del Pacífic, sinó de tot el planeta, del 97, de l'any 1997 i de l'enguany, doncs és evident que la situació actual parteix d'unes temperatures molt més elevades ja que ja n'hi havia en el 97. Per tant, diguem que té, a priori, millors peces sobre el tauler per a poder desenvolupar-se molt més vigorosament. Això és el que és aplicant un model simplement de linealitat que no és del tot correcte, perquè l'atmosfera no és lineal. Però, clar, és evident que l'oceà del 97 no és l'oceà que tenim ara, ni molt menys. Per tant, sí que és possible que hi hagi aquest tipus de l'alteració del fenomen, que no seria la primera vegada. L'últim Niño molt fort que vam tenir l'any 15-16 ja es va veure que es va comportar una mica diferent i possiblement pugui ser també conseqüència del canvi climàtic.
11: Estem parlant amb el Vicent Altava, ell és doctor en física del Servei Meteorològic de Catalunya, del Meteocat. Senyor Altava, li pregunto directament, amb tot això que hem analitzat, ens hem de preocupar?
13: Sé que molta gent sempre diu no hem de ser catastrofistes, no hem de ser alarmistes. Però sí que és veritat que, i com tu novament vull recordar, has dit el titular, entrem en un territori desconegut que també espera la mobilització climàtica i meteorològica. Per tant, i a més ho estem veient, que les condicions d'aquest estiu doncs, són unes condicions que bàsicament ningú que ja sigui viu a Catalunya havia vist mai, no? Aquesta successió d'esdeveniments d'aquestes notes de calor tan persistents i tan fortes. I sense crear alarmisme, doncs la situació meteorològica i climàtica, particularment mediterrània occidental, els últims anys ja demostra que sí, les coses no pinten gaire bé, i sobretot perquè a llarg termini el canvi climàtic continuarà fent incidència. És a dir, el que estem observant ara no hi ha cap senyal que ens digui que de cara a mig termini o a llarg termini pugui millorar. És a dir, estem endinsats en un procés d'escalfament, que és un cas escalfament continu, i estem en una transició climàtica. Moltes vegades diu, la nova normalitat climàtica. No, és que no anem a una nova normalitat climàtica. Anem sempre canviant les condicions cap a més escalfament i una atmosfera més escalfada és una atmosfera que pot crear més extrems climàtics. Per tant, sí, la situació no és del tot... no fa bona pinta, les coses com siguen.
12: No és tranquil·litzadora, realment. Yeah. No, i el tema és que tu mires ara mateix les anomalies de temperatura de mars i oceans de tot el planeta i, en general, predomina el color carbassa marró, que vol dir anomalies positives. Pràcticament tot l'oceà Atlàntic, també l'oceà Índic, el Pacífic, que, evidentment, sobretot tota aquesta zona oriental, equatorial oriental i també tropical de l'est de l'oceà Pacífic. Però és que mires també l'Atlàntic Nord, zones de l'Àrtic, i mires, per exemple, el mar Mediterrani, l'anomalia és increïble. Tot el que és, sobretot, Mediterrani Occidental, d'Itàlia, de les costes de Tunísia cap a la península, hi ha unes anomalies de temperatura brutals. En el cas de Barcelona, tenim una anomalia de temperatura d'uns 3 graus positius. La temperatura està uns 3 graus més alta del que tocaria en el cas de Barcelona ciutat, però és que mirem les boies que hi ha escampades, per exemple, al Mediterrani Occidental, a la zona del mar Catalano-Balear, i ahir, de fet, va haver-hi un rècord a la boia de Sa Dragonera, al sud-oest de Mallorca. La temperatura va arribar a 31,42 graus. Aquesta boia va arribar a enregistrar una temperatura de 31,42 graus, que és un rècord per al mes de juliol. Però és que la boia de Tarragona està a 28 graus i mig, una mica més. La boia de Mahó passa als 29 graus. La boia de Begur està pràcticament a 27 graus, o, per exemple, un registre històric i un referent a nivell mundial és la temperatura que Josep Pasqual mesura des de fa 50 anys a l'Estartit, a la zona de les Illes Medes, i ara la temperatura a mig metre de profunditat hauria de ser d'uns 25 graus i mig, i és, uns 23 graus, i és d'uns 25 graus i mig. Per tant, també una anomalia positiva important, i això no deixa ser doncs, un símptoma més de d'on estem i de cap on anem. I clar, el que dèiem, al final tot això, si es donen les condicions, no deixa ser més combustible pels temporals de la tardor.
13: Si em deixes contextualitzar aquest valor de 31,5 que deia l'Albert, que es donava a Sa Dragonera, dir que, per exemple, les temperatures de l'oceà més altes que normalment climàticament se registren al planeta són al voltant de 32 graus a la zona del Golf de Mèxic, d'acord? Mm. Aquesta zona que és també un mar una mica tancat. Per tant, estem parlant de que són temperatures superelevadíssimes. Sí que és cert que s'ha de dir que la persistència de la temperatura del mar Mediterrani no és la persistència de la temperatura a un oceà subtropical com el que estem dient. Mm-hmm. Això és molt important, també dir-ho. Mm-hmm. És a dir, aquí, quan arribarà la tardor o arribarà l'hivern, amb dos mestralades o dos tramuntanades, la temperatura baixa bastant ràpid, d'acord? Vull dir que això sí que és veritat que també s'ha de posar una mica en context. És a dir, a l'estiu el Mediterrani és un mar que és molt... bueno, és tancat sempre, no? Però és un mar molt estable. No n'hi ha grans moviments de masses d'aire, per tant, no hi ha vent, no hi ha barreja de capes superficials amb capes més profundes, però quan arriba la tardor i arriba la tardor, bàsicament, comencen ja a haver-hi vent de tramuntana o vent de mestral que se canalitzen per la vall del Ròdan o de l'Ebre, i això per si sol ja és suficient com per a baixar molt la temperatura, d'acord? Simplement per contextualitzar-ho i ficar diferències amb el que és un mar tropical, purament dit, que el Mediterrani té característiques, però no és ben bé un mar tropical.
12: En tot cas, a veure, mitjans d'agost, que moltes vegades ja per la Mare de Déu comença a complicar-se la cosa,
13: correcte.
12: Abans que arriben aquests temporals, a veure com ens trobem al final d'estiu, principis de tardor, segons la inestabilitat que arribi, però clar, tenim aquest caldo, que és aquest Mediterrani Occidental molt calent, però bé, evidentment això s'ha d'anar veient.
11: Vicent Altava del Meteocat, moltíssimes gràcies per atendre el...
13: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Una abraçada.
13: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
11: Jo la conclusió que en trec és calcem-nos.
14: No? La pregunta és, tenim el país preparat? No? Ara la segona entrevista hauria de ser amb una persona que hi entengués del govern, d'un enginyer, de dir, bueno, en casos de sequera extrema, com podem fer-hi front? En casos d'inundacions, quines són les parts mapejades que tenim del país més sensibles? Uh-huh. Quines són els protocols d'evacuació si es dona el cas de que passi això? Quant temps podrem sobreviure en un temps de sequera extrema? I quines infraestructures apaivagaran aquests efectes del canvi climàtic? Perquè els fenòmens naturals es produeixen, passen, i no podem fer-hi res humanament. Bueno, sí, podríem mirar de reduir l'efecte, els gasos d'efecte hivernacle, podríem mirar de reduir l'impacte, no?, que té la nostra activitat diària en l'escalfament global. Uh-huh. Però amb el que sí que podem fer coses és que ara que tenim aquest problema tan greu, com preparem el país?
15: Perdó, en cas de sequera, i ho dic perquè em toca d'anteriors etapes professionals, però el pla d'infraestructures que hi ha ara s'ha de fer perquè és intel·ligent, vull dir, perquè al final el que es pretén amb les inversions que s'estan fent ara en infraestructures d'aigua perdó, és no dependre de la pluja per poder tenir aigua de boca. Aquest és l'objectiu final de la construcció, de l'ampliació de depuradores perquè puguin fer aigua regenerada, i de la construcció d'altres potabilitzadores a tota la banda del Besòs, que és un entorn que ja està recuperat des d'un punt de vista climàtic. Avui hi ha un afegit a tot això, que és l'Overshoot Day. Que avui, a partir d'avui estem començant a gastar recursos del planeta que ja els hem esgotat tots els de l'any. Vull dir, a partir d'avui estem començant a viure de crèdit, perquè ens entenguem. I això cada any es va avançant més. I cada any aquesta data és més abans. Per tant, ras i curt, ens estem carregant el planeta. I tu deies, estem preparats? No, clar que no estem preparats, perquè és que realment no és per justificar ningú, i molt menys a l'administració, però és que no es pot estar preparat. És que el ritme que anem de destrucció no es pot estar preparat ni en plans d'evacuació, ni en plans de contingència, ni en res. Vull dir, amb una cosa tan simple com és que un treballador de la neteja pugui morir en plena onada de calor en el carrer, escombrant o fent alguna de les seves tasques, no ens n'hem adonat fins que no ha passat, i fins que no hem dit és que hi ha determinades tasques que segurament des de les 12 fins a les 6 no es poden realitzar ja.
11: I alhora xoca aquesta informació que avui treu el diari El País, que lliga amb tot això, sobre preparar-nos per certes situacions. La meitat dels municipis de Catalunya, més de la meitat dels municipis de Catalunya, no tenen al dia el pla contra el risc d'incendis.
16: Bueno, i fa dos dies ens vam adonar que tampoc tenien el pla d'inundacions. Mm. És a dir, fins ara, totalment d'acord, fins que no ens passa una desgràcia, no ens n'adonem de que potser tenim plans desactualitzats, protocols que no estan vigents a la velocitat amb la que ens estem carregant el planeta. És a dir, la feina dels tècnics i de les administracions no ha de ser fer un pla i deixar-lo estanc, sota el meu punt de vista, sinó que és actualitzar aquests plans a mida que avança aquesta inestabilitat i a mida que avança doncs, els canvis climàtics que estem vivint. El que està claríssim és que, escoltant els experts, ara escoltant el Vicent, jo crec que ho ha explicat d'una manera impecable, o sigui, fins i tot els que no en tenim ni idea, hem vist que això és una preocupació, que ens hem de posar les piles i que, per tant, l'administració s'ha de posar les piles en la mesura que pugui per no arribar en aquests fenòmens extrems, ja sigui de sequera o d'inundacions, amb grans temporals, i no haver fet la feina, no? Ara llegia que fa tan sols dos dies la Generalitat ha aprovat per fi una subvenció per moure 10 casetes d'Alcanar, que estan en una zona altament inundable. A Crònica feia temps que estàvem darrere d'aquest reportatge perquè ja ens havien queixat els veïns de que no volien arribar a una segona tardor amb la possibilitat d'aquest risc tan elevat d'inundacions. Per tant, crec que els protocols no han de ser estancs, fer un protocol i deixar-ho, bueno, doncs ja el canviarem, sinó que han de ser una cosa que vagi canviant a mesura que avança els dies, pràcticament.
15: Aquest és un error habitual que es comet en les gestions de les crisis, perquè ens entenguem. Que els plans de contingència volen ser molt, molt rígids. I totes les crisis, que jo, vull dir, jo soc defensor dels plans de contingència, s'han de tenir perquè generen una calma i un ordre enmig de la crisi. Però totes les crisis, cadascuna de les crisis tenen la seva particularitat i tenen el seu grau d'improvisació. I això, en un pla de contingència, sempre hi ha de ser.
11: Núria i Lourdes.
17: Sí, jo, de fet, anava a afegir la reflexió dels companys, no només si estem preparats, sinó també si estem potser disposats a assumir que hem de canviar doncs, certes quotidianitats o certes formes de com vivíem en l'entorn, per exemple, com gaudim de la platja o com gaudim de la muntanya, doncs perquè el clima potser també requerirà i posar fre a aquests canvis tan ràpids i tan exagerats, doncs que canviem també pràctiques o com nosaltres ens relacionem i ens vinculem amb l'entorn, no? per protegir-lo i sobretot per posar fre doncs, a aquest punt potser de no retorn al que estem en termes climàtics.
14: No, simplement...
11: Lourdes, per acabar.
14: Sí, per acabar el tema, molt d'acord amb tot el que s'està dient. I també, vull dir, els plans que diem, no, que són moltes vegades obsolets o a vegades si tan sols existeixen, també hi ha una vessant que amb una voràgine política tan intensa, amb uns mandats que a vegades no són prou llargs, amb un dia a dia que tapa cada dia coses que passen perquè surten moltes coses... potser falta que hi hagi aquesta voluntat política d'aturar un determinat departament o un determinat espai per dedicar-lo a, precisament, revisar, actualitzar, refer, replantejar, perquè el fet que un municipi més gros o més petit, de platja o de muntanya, pugui tenir els seus plans d'evacuació, els seus plans de contingència en la mesura del possible, perquè sempre es pot fer, no ens ha de fer oblidar que això va aparellat de que hi ha vides humanes al darrere. Per tant, val la pena que es dediqui esforç a revisar si un municipi és de muntanya, doncs poder que passa en risc d'incendi, quina serà la... No? O si un municipi està a la vora d'un riu, si hi ha doncs, desbordaments. Crec que és aquest exercici que s'hauria de fer políticament parlant, administrativament parlant, per donar una mica de suport.
11: 11 minuts i arribarem a les 10. Tenim col·lapse a l'AP7. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon dia. Quina és la situació ara?
18: Hola, molt bon dia. Doncs sí, una situació viària complicada en el tram del Penedès de l'autopista AP7 arran de dos accidents. Hi ha un accident a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord, en sentit Barcelona, que restringeix dos carrils d'aquesta calçada i provoca retencions des de Avinyonet del Penedès. També un altre accident ocupa el voral a l'altura de Subirats, en aquest cas en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona, i la incidència provoca congestió des de l'altura de Castellví de Rosanes. També destaquem a la Ronda a Dalt una incidència a tocar del nus de la Trinitat, que talla un carril i provoca retencions des de l'altura de Vall d'Hebron en sentit Trinitat. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
11: Bon dia, Fina. 10 minuts ara, i clavarem les 10 en punt del matí. Abel, alguna cosa que vulguis dir per acabar de rematar el tema?
12: No vinculat estrictament a això, però sí que comentar que ja, doncs, això no són ni les 10 del matí, ja tenim temperatures de 30 graus a alguns sectors del Priorat o de Ponent. Recordar que avui els avisos de calor afecten gran part de Catalunya, se'n salven alguns sectors de la costa i del prelitoral, i sobretot les comarques de Lleida i del Pirineu també, perquè ahir vam arribar a 40 graus, 39 amb 9, tècnicament 40 a Bossòst, a la Vall d'Aran, una temperatura altíssima, 37 a Viella, la capital aranesa, 36 a Puigcerdà, i avui recordar que a Viella han tingut nit tropical, que en parlem a la costa, en parlem a l'interior, però és que a Viella avui no han baixat dels 21 graus i mig de temperatura mínima. Per tant, això com a exemple del que podem tenir en els pròxims dies, i avui de nou arribarem als 40 graus en alguns sectors, sobretot de les comarques de Ponent, i com dèiem, també a les valls del Pirineu.
11: Un policia infiltrat en moviments de l'esquerra independentista, però també en col·lectius del dret a l'habitatge o en casals populars, pot acabar sent víctima d'un periodista? Sembla que sí. Un segon.

0: Avui, a la tertúlia, amb l'advocada Lourdes Ciuró i els periodistes Núria Rius, Dani Guillem i Míriam Santgermen.
1: 5 minuts i clarem les 10 en punt del matí. Recordeu el cas d'una agent de policia infiltrada a moviments independentistes de Girona, que fins i tot va arribar a tenir una relació de parella amb un dels activistes? En aquell moment, el mitjà digital La Directa va destapar aquest, però també altres casos d'infiltració policial a moviments socials per obtenir informació. Doncs bé, ara l'Agència Espanyola de Protecció de Dades vol multar La Directa per revelar la identitat de diversos d'aquests policies. El mitjà s'exposa una multa de 7.000 euros i l'obligació de retirar informació de 10 articles. De tot plegat en podem parlar a aquesta hora amb el fundador del digital, amb el fundador de La Directa, que és el Jesús Rodríguez. Bon dia i moltes gràcies, Jesús.
2: Hola, bon dia. Bon dia. Fundador amb altres companys.
1: Sí. Cofundador, podríem dir, amb més gent. Jesús, us esperàveu? Éreu conscients de que hi havia un risc aquí darrere publicant aquestes informacions o no?
2: A veure, sempre hi ha riscos, però nosaltres vam fer una ponderació amb un equip jurídic, doncs vam fer una ponderació de la llibertat d'informació en relació a la protecció de dades. I, per tant, des d'un primer moment doncs, vam pixelar i vam tapar una part de la imatge d'aquests agents i alhora vam posar només les inicials dels seus noms reals. El sorprenent d'aquesta resolució de l'Agència de Protecció de Dades és que ells consideren dades personals els noms ficticis, és a dir, aquells noms falsos que se'ls va atorgar per part del Ministeri de l'Interior, un aspecte que és del tot surrealista. I ens ordena doncs, la retirada, la censura de part del contingut dels articles fins a 10 aspectes que llisten en aquesta resolució que ens ordenen que retirem d'aquests articles. Això que et deia, no? El nom i cognoms ficticis, el DNI fictici, el número de seguretat fictici. Quan diem fictici, perquè tothom ho entengui, és que es tracta d'identitats que no existeixen realment, sinó que van ser creades pel Ministeri de l'Interior i se'ls va atorgar a aquests policies perquè poguessin actuar durant la seva infiltració. També ens ordena doncs, que retirem la informació en relació als estudis que vam fer. Un aspecte que és molt curiós, que fan referència a la data de la jura de bandera a l'Escola de Policia d'Àvila. Diuen que hem de retirar aquesta data de jura de bandera quan és una informació que és pública, que està penjada al propi canal de YouTube del Ministeri de l'Interior i que consta amb tot tipus de detalls en el butlletí oficial de l'Estat. I, per tant, és una censura que és bastant kafkiana des del nostre punt de vista.
1: Clar, és que a mi em costa molt d'entendre, Jesús, que es pugui considerar de revelació d'informació secreta, personal, unes dades que són falses, que estan inventades.
2: Exactament. Aquesta és la qüestió fonamental i crucial d'aquesta sanció. Yeah. Hi ha un altre aspecte que també és molt sorprenent, que és que la pròpia Agència de Protecció de Dades en aquesta sanció fa referència a aquests policies com agents encoberts. Això per qui no conegui molt la terminologia del funcionament d'aquest tipus d'operacions pot semblar anecdòtic, però és crucial perquè un agent encobert

0: una figura que sí que està arreglada, que està regulada dintre del marc normatiu de l'Estat espanyol i, per tant, té una supervisió judicial. Aquesta gent s'infiltra per ordre d'un jutge i manté un control per part de la Fiscalia durant tota la seva operació. En els casos en els que, en, dels que estem parlant, que són els que van publicar a la directa, cap d'aquests policies responien a aquesta figura. Això ho va confirmar el propi Ministeri de l'Interior espanyol. Van fer referència que es tractava d'agents d'intel·ligència, una figura que en el marc normatiu espanyol no existeix, i així ho ha denunciat fins i tot públicament la pròpia Associació de Jutges per la Democràcia. I, per tant, el fet de que una figura sota la qual es van fer aquestes infiltracions que no existeixen en el marc normatiu sigui l'excusa de que nosaltres hem intercedit o hem afectat una operació policial és molt sorprenent, perquè encara no s'ha donat resposta per part del Ministeri de com es fa servir un tipus d'infiltració que no està permesa per la pròpia llei.
1: Clar. Amb això que em dius, Jesús, us sentiu víctimes de censura?
0: Evidentment, se'ns està censurant. Nosaltres ahir a la roda de premsa al Col·legi de Periodistes vam fer la prova de què passaria si agaféssim els articles que vam publicar, que en aquesta resolució els llisten en una desena d'articles. Què passaria si apliquéssim l'ordre que se'ns ha fet arribar, no? Que ens donen un termini de 3 mesos per aplicar aquesta censura. Hem tatxat, no? Hem esborrat els 10 elements que diuen que són vulneradors de la llei de protecció de dades i els articles, evidentment, doncs, no s'entén res. No s'entén res perquè hi ha mitja línia tatxada a cada... a tots els paràgrafs hi ha mitja, una línia, va saltant i no entens absolutament res. I, per tant, a la pràctica no és que eliminem una part de la informació, sinó que el conjunt de la investigació periodística queda censurada.
1: Fa unes hores buscàvem i hi ha un cas similar al Regne Unit que finalment es va acabar condemnant els policies infiltrats i el govern va acabar demanant perdó. No sé si amb les al·legacions que presenteu confieu que es pugui girar la truita d'alguna manera i que pugui acabar passant com en aquest cas. T'ho pregunto també perquè en el recorregut judicial del cas en qüestió, crec que era el jutjat d'instrucció 3 de Girona, també l'audiència, no?, van concloure en el seu moment que la infiltració era legal i va tancar la porta al cas en aquell moment.
0: Sí, en primera instància, el que han estat les denúncies presentades per les persones o associacions que van ser víctimes d'aquestes infiltracions, en primera instància s'han arxivat, però en tots els casos han presentat recursos. En el cas del que seria la vulneració del dret a la informació, que és el que ens ocupa en relació als mitjans de comunicació, doncs nosaltres ho batallarem judicialment fins allà on puguem arribar. Ho portarem a totes les instàncies, també instàncies europees, si cal, perquè considerem que això és un precedent, doncs, que pot sentar una forma de censura a través d'aquesta agència de protecció de dades, que és una agència que ha de ser molt curosa a l'hora d'aplicar aquesta protecció de dades perquè es pot carregar de retruc doncs, a un dret fonamental com és el dret a la informació, el dret al lliure exercici del periodisme. I, per tant, nosaltres seguirem tot el recorregut judicial possible. Posarem com a exemple què ha passat en altres països d'Europa, tant al Regne Unit com altres països de la Unió Europea, en relació a aquest tipus d'informacions. A dia d'avui, qui vulgui doncs, pot entrar a la web de la BBC o de The Guardian, per exemple, dos mitjans de referència importants, no, del Regne Unit, i podrà veure com hi ha les imatges sense pixelar, el nom real i el cognom real i el nom fictici al costat, dels agents que es van infiltrar en aquest cas de moviments socials al Regne Unit. Cap agència de protecció de dades ni cap institució del govern britànic doncs va censurar els mitjans de comunicació ni va ordenar ni va posar cap multa en aquests mitjans de comunicació. El contrast entre les dues situacions és el que sorprèn. No?
1: Creus, Jesús, que aquesta agència espanyola de protecció de dades pot estar buscant generar un efecte dissuasiu per les investigacions periodístiques? Una mica a tall d'alerta? De dir...
0: A la pràctica és un avís de navegants, clarament. És a dir, nosaltres veiem que aquesta denúncia, no, aquesta reclamació que van presentar inicialment aquests agents de policia va entrar d'ofici a l'Agència de Protecció de Dades. L'agència ho va inadmetre a tràmit inicialment, va considerar que el dret a la informació estava per sobre de les dades que suposadament s'havien desprotegit per part de les publicacions que s'havien fet, però posteriorment va ser la pròpia presidència de l'agència, que cal recordar que és una agència que està sota les ordres del govern, no? Concretament el Ministeri de la Presidència de Félix Bolaños, és qui té la tutela i el control d'aquesta agència de protecció de dades i qui nomena el seu president, i va ser la presidència la que va reobrir el cas de la directa i el cas d'altres mitjans de comunicació, que ara anirem veient què passa amb la resta de mitjans, perquè, clar, s'ha sancionat a la directa, ara hem conegut que també s'ha sancionat a VilaWeb, i veurem què acaba passant, fins on arriba aquesta cadena de sancions a mitjans de comunicació. M'agradaria recordar que el programa 30 Minuts de TV3, doncs, conjuntament amb la directa, doncs, vam fer doncs, un reportatge d'investigació, que va ser el més vist en la història del programa 30 Minuts, titulat Infiltrats, on tots els aspectes que s'al·leguen per sancionar-nos a nosaltres i per imposar aquesta censura, doncs apareixien en aquest documental també. També ordenaran la censura d'aquest programa del 30 Minuts. L'inici d'aquest procediment, el que s'està obrint, la caixa que s'està obrint per part de l'agència, és molt perillosa i pot portar doncs, a una pràctica quotidiana d'aplicació de la censura de continguts periodístics.
2: Però hi ha una cosa que no ens en recordem. Va ser el 2014. Aquesta mateixa agència de protecció de dades espanyola no va fer absolutament res quan es va publicar la foto de 33 jutges a Catalunya que van reconèixer que hi havia el dret a decidir. Van penjar al diari ABC les fotos de tots els jutges que es treien del carnet d'identitat.
1: Sí, sí.
2: Les van publicar. Sí. Es va posar denúncia al jutjat penal de Barcelona per part dels afectats, dels jutges. Ho van arxivar perquè no podien saber qui era i d'on venia aquella fotografia, quan era un carnet de DNI. I també es va fer una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que va arxivar. Ha sigut el Tribunal Europeu de Drets Humans que ha instat el Tribunal Suprem a que faci un reconeixement de que s'han vulnerat els drets d'aquestes persones. I, a més, el TDA, el Tribunal Europeu de Drets Humans, diu a la seva sentència que, es castiga el fet de que hi ha tints ideològics a l'hora de manifestar l'arxiu d'aquestes causes per part dels jutjats espanyols, de l'Audiència Nacional concretament. Yeah. Per tant, dos vares de mesurar, però coincideixen en un fons. Quan delates o quan denuncies persecució il·legal en el procés, o en aquell cas legal. O sigui, és a dir, el subfons de la qüestió, tant de la directa que denuncien ara, de cas d'aquesta infiltració, com en el cas dels jutges, era per un fons de procés, de l'Operació Catalunya Llavors, i aquesta també. Yeah. Per tant, qui vigila el vigilant? Qui vigila l'Agència de Protecció de Dades en aquest cas? O el Consell General del Poder Judicial, que va córrer a fer sancions en aquests jutges per haver fet aquest manifest, dient que teníem dret a votar, i després no fa res, per exemple, quan el Lledesmes o el Llarena no apliquen la sentència d'amnistia, no?
3: No, és que això que dius és que és molt fort que a 2026 els tentacles de l'Operació Catalunya encara estiguin doncs, protagonitzant aquests titulars. Jo des d'ahir que vaig conèixer la notícia em vaig quedar espantada. Jo com a periodista de successos publico com ha fet la directa imatges pixelades de les persones de les que estic fent una investigació, les seves inicials. Crec que l'exercici de ponderació que van fer entre el dret a la informació i la protecció de dades és essencial i jo crec que el resultat va ser correcte, va ser adequat i va ser idoni. És un exercici que crec que fem tots els periodistes i, clar, que uns companys ara s'exposin en aquesta sanció quan és la feina que dia rere dia periodistes de successos d'investigació i d'altres temàtiques fem, home, això, parlant clar, ens va posar els pèls de punta, perquè vam dir, ep, alerta, perquè què és el que està passant? Sí que és cert que si després amplies una mica el mirall, dius, ah, bueno, és que està amb la implicació de l'Operació Catalunya, del procés i tal, segurament no vindrà l'Agència de Protecció de Dades Espanyola a dir-me, ei, has publicat la cara pixelada d'aquest narcotraficant que tal, que és la presumpció d'innocència. No vindrà l'agència a dir-m'ho. Per què? Perquè no té res a veure amb l'Operació Catalunya. Aquí sempre és el rerefons de la lluita contra l'independentisme des de l'estat espanyol, tot el que es va orquestar des de les cloaques de l'estat, no? Que es diu. Per tant,
2: en un primer moment espanta els periodistes que dius, ostres, això crearà un precedent perquè ara no puguem fer la nostra feina. Però després dius, ah, vale, no, que té sempre el mateix rerefons polític de l'Operació Catalunya, del procés, etcètera.
1: Però això és
2: el
1: que és especialment greu, al final.
2: Clar.
0: Exacte.
2: És un atado bien atado.
0: Sí, correcte.
2: És que encara és més greu, o sigui, encara és més greu, perquè si ho fessin amb tots, dius, bueno, just, o sigui, tothom paga perquè s'ha fet una pràctica doncs, que podria vulnerar alguns drets, però clar, no és així. O sigui, encara ens ho posem en un escenari més greu, que és només perquè té a veure amb el que té a veure.
1: Qui en puede hacer que haga, també.
2: Ara, també.
4: Jo li volia preguntar a en Jesús. Jesús, a quina sanció us esteu exposant? Això primer, i segon...
1: 7.000 euros, no?
4: 7.000 euros?
1: 7.000 euros i haver d'esborrar diverses informacions, no? De diversos...
0: És una sanció inicial, és una proposta de sanció inicial que ells situen en 7.000 euros. Clar, nosaltres ara presentarem al·legacions, se suposa que els policies també presentaran al·legacions. Aquesta sanció es pot moure, també. Nosaltres, l'objectiu nostre és que això s'arxivi i que s'arxivi sobretot pel que té a veure, no tant amb la sanció, que també ens afecta i que, per tant, i nosaltres també hem fet una crida pública doncs, a recollir fons econòmics per afrontar tot aquest procés judicial, perquè ara, no, a banda de fer periodisme, ens hem de dedicar a intentar doncs, contrarrestar tot aquest embat. No? Però, a banda d'això, la qüestió és la censura. És a dir, quin precedent estem sentant, quina potestat, quin poder li otorguem a una agència de protecció de dades que, en teoria, ha de funcionar per defensar els drets dels ciutadans que veuen vulnerades les seves dades, però que a la pràctica acaba generant una mordassa sobre l'activitat dels periodistes. Aquí està la clau de la qüestió i crec que tot el sector, tota la professió i tota la societat en el seu conjunt hauria d'alçar la veu i dir fins aquí hem arribat, això no pot ser. Si la normativa actualment permet que poseu una sanció com aquesta, doncs heu de canviar la normativa, l'heu d'adequar als estàndards europeus, l'heu d'adequar al marc de regulació europeu, que, per cert, pel que fa a la ponderació del dret a la informació i la protecció de dades, hi va haver un article que s'havia de traspassar del marc normatiu europeu que no es va traspassar al marc normatiu espanyol i d'allà penja una mica aquesta actuació tan irregular per part de l'agència. No.
4: I una altra pregunta que et volia fer. Heu rebut trucades, suports d'altres organitzacions? Abans parlaves de l'exercici que vau fer ahir en el marc del Col·legi de Periodistes, de comparar les dues informacions amb el que vau publicar i amb el que us demanen que elimineu de la publicació. Heu rebut suport per part d'altres organitzacions de premsa i de col·legues?
0: Sí, a veure, el Col·legi de Periodistes s'ha adherit al manifest, que podeu trobar al nostre web, a directe.cat, i al web d'Irídia, que l'associació del Centre de Drets Humans Irídia també ens està portant tota la part jurídica. Hem penjat aquest manifest, s'han començat a adherir moltíssimes associacions, mitjans de comunicació, periodistes, entitats de tot tipus. Com et deia, el Col·legi de Periodistes, el Sindicat de Periodistes de Catalunya, hi ha moltes entitats que s'estan adherint, ens estan contactant sobretot associacions de l'àmbit europeu. Està sobtant molt en premsa de l'estat francès, del Regne Unit, d'Alemanya, aquesta sanció, sobretot perquè ells ja van viure aquest procés de publicar casos molt similars, i van veure com es va respondre per part dels seus governs o les seves institucions. I clar, el contrast sobta molt que hi hagi aquesta resposta, que l'única investigació que s'ha fet per part de qualsevol organisme de l'estat espanyol en relació a aquests agents infiltrats, l'única investigació és contra el mitjà de comunicació que va tapar els casos i que ho va investigar. Tota la resta no s'ha mogut ni una peça i hi ha hagut un tancament corporatiu per part de tots els estaments. I això crida molt l'atenció, no? Genera unes alertes i això que et deia, no? Hi ha diverses associacions, el diari The Guardian, per exemple, ahir els va contactar, hi ha diversos mitjans internacionals que s'estan sorprenent d'aquest tipus de comportament per part d'una institució del govern espanyol.
1: Núria.
5: No, jo volia, senyor Jesús, que em corregeixi. Crec que, de fet, el Salto, que és un mitjà de comunicació d'aquí a Madrid, que col·labora en diferents investigacions justament amb la Directa i que també va destacar casos similars a Madrid, va rebre un requeriment similar. Encara no ha rebut la resolució. Per tant, també seria un mitjà que ara està pendent una mica de veure, com has comentat, com què desencadena, doncs aquesta resolució de la Directa, no? I després, com a reflexió, com a aportació, clar, aquest tipus d'investigacions, al final, que també hem posat damunt la taula és què es fa en nom de la seguretat pública, no? Doncs que és el que l'argument que va utilitzar en el seu moment el Ministeri de l'Interior, no? I fins i tot la reflexió de on posem els límits, o si com a societat som madurs per tenir el debat d'on es posa els límits en què fa això, en nom de la seguretat, perquè diferents experts, per exemple, i això va ser un tema que va sortir en la comissió que es va fer al Parlament arran d'aquestes informacions, no? També han advertit sobre l'impacte després psicològic que té sobre la vida de les persones que han estat, que han patit, doncs, o controlades, vigilades, doncs, per aquests policies infiltrats.
0: Us recordo que el que em deies dels mitjans, nosaltres tenim constància que com a mínim han rebut aquests requeriments d'informació previs a la incoació de l'expedient sancionador, com a mínim el mitjà de comunicació El Salto i també el mitjà Diari de Balears. Aquests dos ho han rebut perquè hem pogut parlar amb ells i així ens ho han confirmat. Podria ser que n'hi hagués d'altres dels que encara no en tenim constància. I, per tant, això pot ser un efecte bola de neu, és a dir, si ens comencen a sancionar amb un mitjà, doncs aniran sancionant d'altres. Jo ahir vaig fer un exercici d'anar veient quins mitjans de comunicació van publicar en les mateixes circumstàncies i utilitzant el mateix criteri de ponderació que nosaltres. N'hi ha moltíssims, n'hi ha centenars de mitjans que van publicar aquestes imatges amb els ulls tapats, que van publicar les inicials dels agents... I, per tant, si l'agència no ha d'actuar en base a un criteri d'igualtat respecte a tothom, doncs això serà un efecte bola de neu respecte a molts mitjans. I la segona qüestió que em deies...
5: No, que dic que al final aquestes investigacions, el que van posar damunt la taula, també era una mica el debat, i potser d'aquí encara més aquesta polèmica de rerefons de... que es fa en nom de la seguretat pública, no? Que ha sigut l'argument que va utilitzar en el seu moment el Ministeri de l'Interior per justificar aquestes infiltracions, no? I sobretot quan al final aquest tipus de pràctiques afecten a la vida i tenen un impacte psicològic, com han aportat molts experts, doncs, de les persones afectades, no?
0: Sí, en relació a això us volia recordar que hi ha en l'actualitat com una trentena de persones que han tingut acompanyament psicològic pels impactes que els han provocat, que els han produït aquestes infiltracions. Hi ha un centre d'atenció posttraumàtic per aquest tipus d'actuacions de la policia que ha fet aquestes avaluacions i fins i tot els informes d'aquests impactes han arribat a Nacions Unides. Hi ha diversos relators de Nacions Unides que estan observant i pendents de l'evolució de tot aquest cas. I per tant això no és una cosa que, no, com s'ha volgut vendre per part fins i tot d'alguns sindicats de la policia, com una cosa banal, una cosa insignificant, sinó que són infiltracions que han entrat a la part més íntima de les relacions humanes, tenint relacions sexoafectives, entrant en la intimitat fins a punts extrems, en els domicilis particulars, entrant en despatxos d'advocats. Us voldria recordar que una d'aquestes persones infiltrades va arribar a estar a l'interior de despatxos d'advocats espiant l'estratègia de defensa d'aquests advocats, cosa que és absolutament il·legal, però això va ser arxivada, la denúncia, no? Es va accedir a seus d'entitats, mitjançant la generació d'un vincle de confiança que els va permetre tenir les claus, tenir l'accés a seus d'entitats, d'associacions, fins i tot de partits polítics. Vull dir que el grau d'intromissió en els drets fonamentals i la vulneració d'aquests drets que van fer aquests agents, que no tenien cap cobertura judicial ni cap supervisió per part de la Fiscalia, va ser màxim, no? I això no s'està investigant, això no s'està avaluant per part de cap organisme de l'Estat, no?
3: És que, precisament, Jesús, què tal? Volia fer una reflexió sobre això. O sigui, no és cap secret que jo em dedico al món policial i que jo, en moltes ocasions, doncs, tinc un posicionament molt a favor de la policia, però en aquest cas és que és injustificable pel següent, perquè hi ha un article, el 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que és la que regula, precisament, a la figura de l'agent encobert. I en aquest cas es va utilitzar la terminologia que, com molt bé explicava el Jesús al principi de la seva intervenció, és agent d'intel·ligència que no està reconeguda. I, per tant, i no és la primera vegada que s'utilitza, recordem que fa tan sols 2 mesos, en una assemblea de profes, també va haver-hi una infiltració de Mossos d'Esquadra sota aquesta nomenclatura que sembla que és Dios Todopoderosa i que pot amb tot i no pot amb tot. I va haver de sortir la consellera Núria Parlon i el director general de la policia reconeguent doncs, que el protocol havia fallat, que les decisions que s'havien pres no havien sigut les correctes i que s'havia de mesurar quin impacte tenien aquests agents d'intel·ligència que s'infiltraven en aquests moviments socials i fins i tot moviments de professors. I, per tant, que no s'hagi regulat a dia d'avui, després de tot el que això ha generat, aquesta figura d'agent d'intel·ligència i que la seguim utilitzant a la lleugera, doncs això no només, òbviament, és un perjudici enorme per les persones que reben aquest impacte psicològic que no m'ho vull ni imaginar, perquè aquestes persones van creuar totes les línies vermelles que podien haver creuat, que eren mantenir fins i tot relacions sexoafectives amb les persones que estaven investigant. O sigui, això em sembla totalment desmesurat. Però no només això, sinó que també és un greu perjudici per la pròpia institució que no es posa a regular una figura que està sent problemàtica, una figura que no està regulada i una figura que, a la llarga, jo crec que hauria de portar més problemes que solucions perquè no s'encau dins d'un article que ja existeix, que és aquest que us deia del 252 bis de la Llei d'Enjuiciamiento Criminal. Per tant, si ja existeix, per què no ens regulem i per què no ho fem les coses bé des de l'inici i no utilitzem aquesta nomenclatura, crec que inventada, que ens creiem que ho aguantarà tot i no aguanta res perquè no està dins de la normativa. Ostres, fem els també els deures i fem les coses bé des de l'inici.
1: Dani, per acabar.
4: Sí, ràpidament.
0: És la línia que separa la democràcia d'un règim autoritari, perquè si els agents encoberts investiguen fets delictius concrets, i això està regulat, correcte, però si els agents d'intel·ligència el que es dediquen és a recollir informació, entre cometes, a espiar, això qui ho regula? Això en democràcia està permès espiar a les persones pel fet del que pensen, on s'organitzen, on participen. Clar, això és una línia vermella gravíssima que no s'està avaluant suficientment per part del govern, no?
1: Dani, per acabar.
4: Ràpidament, i ara que nombraves aquest fet de l'assemblea de mestres, també hem de fer autocrítica, els periodistes i el món de la comunicació, perquè a mi parlar d'infiltració en una assemblea oberta, que pot entrar qualsevol, em sembla una miqueta agosarat. Vull dir que hem de denunciar aquests casos, s'ha de denunciar el debat que planteja el que li està passant a la directa i el que ara ens explicava en Jesús és molt important, i segons com se solucioni les conseqüències poden ser greus, però també hem de ser molt curosos nosaltres mateixos en la nostra feina. No podem parlar d'infiltració en una assemblea oberta de mestres, perquè era oberta, pot entrar qualsevol.
3: Sí que és cert, pot entrar qualsevol, però sí que va generar molt d'impacte.
4: Això és una altra cosa. Això és una altra cosa.
3: I fins i tot el director general de la policia va reconèixer que la Comissaria General d'Informació dels Mossos no havia obrat bé.
1: I la mateixa consellera ho va dir.
4: No estic qüestionant res d'això. El que estic qüestionant és la nomenclatura de determinats moments.
2: I es buscava el mateix, que era espiar, que deia el Jesús.
0: Sobre això només un matís, que és que aquesta assemblea que efectivament es va convocar com a assemblea oberta, es feia dintre d'una sala de mestres d'una escola. I jo crec que això és un factor diferenciador de si hi ha infiltració o no n'hi ha, perquè aquells policies, qui els va autoritzar des de la direcció de l'escola per entrar en aquestes dependències que són privades d'una escola? Vull dir, no és un espai públic, no és el carrer on es va fer l'assemblea, no?
1: Jesús, no sé si hem d'esperar aviat alguna publicació a la directa, alguna cosa de la que haguem d'estar pendents?
0: Bueno, nosaltres seguim treballant, nosaltres seguim fent la nostra feina. El que no ens agrada és haver d'estar pendents d'actuacions d'aquest tipus per part de l'Agència de Protecció de Dades o de qualsevol altre organisme que ens veti, que ens dificulti la nostra feina. Nosaltres, doncs això, hem fet una crida també als nostres lectors, a la gent que ens segueix, que entri al nostre web, que vegi que tenim aquest manifest, que ens ajudi amb aquestes donacions també. Cal dir-ho també, vull dir, sembla que sigui aquí que estigui jo pidulant, però en el fons per nosaltres és molt necessari també que la gent ens ajudi a poder sortir d'aquest sotrac que ens arriba de manera sobtada, no? I per tant, i reforçar molt el fet de que els mitjans de comunicació també han de tenir una base social doncs sòlida, forta, mitjans com la directa, doncs a través dels subscriptors lectors, que és el que ens dona la nostra independència editorial, i el fet de que puguem investigar coses que siguin incòmodes i que siguin molestes, doncs, per les pròpies institucions de les quals parlem. Crec que és la nostra obligació fer una correcta fiscalització dels poders públics, i així ho seguirem fent.
1: Jesús Rodríguez, de La Directa, moltes gràcies i molta força, Jesús.
0: Gràcies, bon dia.
1: Són les 10:23, pausa, breu, són menys de 2 minuts, i quan tornem vull parlar d'un piset a Chamberí. Ah, un segon.
2: Un infrahabitatge.
6: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
2: Moeve està amb tu durant els viatges d'estiu. Per això, del 30 de juliol al 2 d'agost, estalvies el doble, de 10 a 60 cèntims per litre en cada proveïment, amb Moeve Go i les seves marques col·laboradores. Consulta'n les condicions a moeve.es.
3: Busques un bon matalàs amb fins a un 60% de descompte? A Conforama trobaràs matalassos de marques com Flex o Picolín pensats per oferir-te el descans i el confort que et mereixes. Dorm a casa com en un hotel. Conforama.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
5: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
8: El perquè de tot plegat.
9: Roger Perciba, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Bon dia, el Roger des de Madrid. Roger, ens pots fer una mica de cronologia d'aquestes últimes hores des de que el País, crec, si no m'equivoco, que publica aquesta informació d'aquesta compra per part de la Comunitat de Madrid d'un àtic de luxe a Chambéry, i a partir d'aquí les explicacions i matisacions i correccions que han anat fet sobre la marxa, tot just en 24 hores, no, 12, potser, fins i tot menys.
10: Sí, sí. Bé, de fet, explicacions no gaire. Les úniques explicacions que tenim són les que va donar la mateixa Díaz Ayuso en una compareixença ahir a migdia, bàsicament per parlar dels incendis, i on el tema, diguéssim, va sortir, evidentment, els periodistes li van preguntar sobre aquest àtic, i el que ella va deixar molt clar és que no és un àtic per ella, no és un àtic comprat perquè hi visqui, sinó que és un àtic que s'ha adquirit perquè a l'edifici central de l'edifici de govern de la Comunitat de Madrid, a Puerta del Sol, ara a l'agost començaran unes obres estructurals molt importants, i aleshores s'ha decidit comprar aquest espai per poder traslladar-hi algunes dependències. Ella mateixa va dir que no necessàriament ha de ser ella, sinó que podria enviar un conseller, que també té conya que un conseller vagi a treballar un pis de 4-6 milions d'euros, perquè aquesta és l'altra incògnita. Ayuso no aclara quant ha costat. De fet, no aclaren res, perquè aquesta compra no ha aparegut al portal de transparència, no apareix als pressupostos, no s'ha informat a l'oposició. De fet, no s'ha informat a l'oposició ni tan sols de que començaran ara a l'agost unes obres estructurals importantíssimes a l'edifici central del govern de Madrid. És a dir, que fins ara tots són incògnites. També hi ha l'incògnita de per què s'ha optat per comprar i no s'ha optat per llogar. I l'altra incògnita és per què es compra un pis amb una finalitat, diguéssim, administrativa, per portar-hi personal de l'administració, ja sigui Ayuso o una altra persona, a un edifici d'ús residencial i a un àtic. És a dir que, clar, si és per fer-hi, com ella va dir, reunions o actes oficials, és fàcil imaginar que en un edifici d'ús residencial, en un àtic, doncs no és la manera més... no és el millor lloc, per entendre'ns, no? Mm-hmm. Però, vaja, tot això són especulacions, perquè tampoc no han aclarit res. No han aclarit quant ha costat, no han aclarit per què no apareix això als pressupostos, no han dit res d'aquestes obres. Per exemple, unes obres a l'edifici central, com si ara fessin obres al Palau de la Generalitat i comencessin d'aquí 3 dies, al mes d'agost, i no hi hagués una adjudicació d'obra pública, no està contemplat enlloc. L'oposició s'ha enterat que hi haurà obres, perquè ho va dir ahir Ayuso.
9: Ja. Yeah. Què us sembla?
11: Que per obres, normalment, si t'has de desplaçar, llogues. Per 6 mesos, per 7 mesos, perquè compto tornar a aquella cosa que estic reparant, rehabilitant o modernitzant, si tu vols, no. Però comprar un habitatge de 500 metres quadrats al cor de Madrid per una pasta que t'imores, home, no es pot explicar perquè no té explicació. Més enllà de què, es van comprar un pis i a lo millor hi podria anar a viure la presidenta.
10: De fet, és que s'ha fet amb nocturnitat absoluta, perquè això, si no hagués sigut per la notícia que publicava ahir el diari El País, no hagués sortit a la llum. És a dir, la compra es va fer el 14 d'abril.
12: Clar, jo, que no tenia clar ni idea de la norma, de la normativa urbanística de Madrid, aquest matí estava llegint altres mitjans i en el diari publicaven que per la normativa urbanística de la ciutat es prohibeix fer oficines i serveis en tot el que supera la planta baixa o la primera planta dels edificis, i més en aquesta zona, no? Per tant, clar, quan he vist les característiques del pis, perquè a més ja després, clar, molts mitjans van entrar al registre catastral, han fet fins i tot mapes de com és aquest pis, clar, costa molt de creure que hagin escollit precisament aquesta ubicació amb aquestes característiques per fer reunions mentre duren unes obres, no? U, perquè el que deia ara la Lourdes, llogues. O sigui, sí.
9: Clar, la pregunta és, quan acabin aquelles obres...
12: Que clar, què fan amb aquest pis?
13: Habitatge social.
12: Sí.
13: Chamberí, home, sí.
12: Home, clar, sí. Conegudíssim, sí. Chamberí, per agafar...
13: Seran polítiques pioneres d'habitatge per part de la Comunitat de Madrid i d'Isabel Díaz Ayuso.
12: Sí. Clar, no, a més, a mi també el que em va cridar molt la qüestió van ser els dos arguments que va esgrimir la presidenta de la Comunitat de Madrid, que va ser el primer de... És que només parleu del que comprem i no parleu del que hem venut, que dius, ah, vale, perfecte, i el segon, que em va semblar cínic, però cínic a més no poder, va ser, és que clar, m'esteu atacant amb això quan s'està cremant la comunitat autònoma, que dius, en sèrio tens la barra i tens el morro i la cara dura de posar els incendis que no has gestionat en el teu mandat
13: amb els bombers. És la clau.
12: Ella va dir, bombers.
13: És una campanya contra mi mentre estic gestionant els pitjors incendis a Madrid i de tot Espanya. Quan ella no està gestionant res, perquè el primer que fa és demanar l'emergència nacional.
12: Correcte.
13: Per no menjar-se el marron, i que si les coses van malament poder seguir fent el que fa sempre, que és criticar el govern central.
12: A la resta, exacte, i que té els bombers de cul, perquè estan abandonadíssims, en general, a tot arreu, però a la Comunitat de Madrid encara més, i ara a sobre té la barra de dir que està gestionant els pitjors incendis de la comunitat.
13: És
12: que
13: molt
12: dius,
13: curiós,
12: en sèrio?
13: És molt curiós el modus operandi de Isabel Díaz Ayuso, perquè jo ara fa pocs dies veia per xarxes un vídeo d'un dels presidents de països sud-americans, concretament a Colòmbia, I ell rebia una recepció institucional, unes persones i demés, i portava una jaqueta que al darrere posava el presidente. Si us fixeu, Isabel Díaz Ayuso, durant tota la gestió dels incendis que ella ja no gestionava i que no tenia per què estar allà, només estava allà per fer-se la foto, portava un xaleco en aquest estil molt sud-americà que es fa allà, que posava la presidenta.
12: Clar que
13: la presidenta. De fet, si teniu ocasió de veure la targeta del seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, que jo he tingut ocasió de veure-la, posa jefe de gabinete de la presidenta, també. Així, en majúscula, la presidenta. Saps? Vull dir, no és la persona, és el càrrec.
11: És el càrrec.
13: És el càrrec. Per tant, és molt simptomàtic la manera d'actuar, i jo crec que forma part de tota aquesta impunitat amb la que ella actua ja des del primer moment i sempre, i se la suda, li és igual.
12: És que, perdoneu, però em sembla surrealista. És que ara mateix m'estic imaginant que vaig anar a cobrir els incendis de l'Empordà i m'imagino a Salvador Illa amb una armilla que posa el president, i és que de veritat que no s'agafa per enlloc. O sigui, no s'agafa per enlloc.
9: Roger, per cert, crec que sí que el PSOE, crec que és Òscar López, sí que n'ha parlat. Pedro Sánchez no ha dit res d'aquest tema, no?
10: Sánchez va fer un comentari molt breu després de reunir-se amb el rei a Palma.
9: Sí. I
10: va dir, textualment va dir, això ho ha de contestar Ayuso, no jo.
9: Val.
10: I aquesta va ser la resposta.
9: I Òscar López què va dir?
10: De tot, vaja, Òscar López diu que si la presidenta vol una residència d'estiu i una altra d'hivern, doncs ho ha d'explicar, perquè clar, és que Ayuso va acumulant compres estranyes, perquè fa un any va comprar un xalet a Rascafria a la Serra de Madrid, i quan va sortir la llum, que també ho van fer així una mica amb nocturnitat i tal, perquè alguns veïns de la zona van fer saltar la llebre, van dir, no, no, és una casa que hem comprat a la Serra perquè volem que sigui un centre d'interpretació de la natura. Però vaja, és un Ayuso va anar a passar allà un cap de setmana amb la seva família, no? Després va dir que s'havien dut el menjar de casa amb un tàper. Bueno, coses estranyes.
13: És veritat. I Fijo no està ni se l'espera, no?
10: I López el que sí que ha demanat és l'expedient de l'adquisició d'aquest àtic, per començar. I ara d'aquí uns minuts, té previst fer declaracions també Òscar López. A veure què... Esperarem a veure què diu.
9: Perfecte. Qualsevol cosa ens ho diu. Roger, gràcies.
11: I algú ha hagut d'autoritzar la sortida de caixa, com ara un interventor de comptes, i algú ha hagut de fer un expedient administratiu. Doncs això s'ha de poder demanar, perquè al final són recursos públics i s'han de poder fiscalitzar. I que s'expliqui, si més no, l'íter de la compra i la necessitat... A què obeix? Perquè hi ha uns expedients que s'han de tramitar, en principi, no?
9: Núria Rius, tu no estaràs pas a Chamberí, no?
14: A on, perdona?
9: A Chamberí.
14: No estic a Chamberí, però bueno, sí, visc en un altre barri. No, jo el que pensava és que al final és curiós perquè ara parlàveu, comentàveu aquest modus operandi, no?, com del govern madrileny, etc. Però mira, al final és cert que aconsegueix doncs, que acabem parlant de com és, per exemple, de quan performa ella, quan fa rodes de premsa, no?, d'aquesta cosa de si, de que aquí a Madrid es comenta, de si l'oposició real és Ayuso o és Feijóo, etc. No? I en canvi, doncs, no com aquesta operació que va destapar ahir el País de compra d'aquest immoble, que ja veurem com acaba, no? Doncs totes les incògnites que encara no sabem, no? I al final és que acaba també una mica instal·lant el marc que ells volen, i en això és cert que aconsegueixen, jo crec, sempre traslladar una mica en aquest terreny més de la picabaralla o de la tensió política, etc. I a vegades ens oblidem, i jo m'incloc, de dir, vale, però què hi ha, no? O sigui, què no sabem? D'on sortiran els diners? Què resulta que no té els permisos, no? I bueno, no se li acaben fent les preguntes que s'han de fer i ens endinsem en aquesta cosa de Puerta del Sol Moncloa, no? Que fa tant de temps que sobrevola Madrid una mica.
9: Mira, vaig a fer una cosa que no m'agrada fer, però ha anat improvisat sobre la marxa. Ruth, la Ruth Caral, la productora del directe. Podem recuperar la píndola del Tian Riba d'avui a l'informatiu? Perquè el Tian és el Tian, i el Tian Riba es mereix un monument en general, també quan explica acudits, i ell avui amb 50 segons, en menys d'un minut, ho ha resumit tot bastant bé. Ara ens està buscant la Ruth. Llavors, ara he de fer allò de...
15: Però és que, una mica, però és que els que coneixem en Tian, o sigui, sí. aquest to irònic, sarcàstic que ell té, que no li cal forçar-lo, perquè ja li surt de mena, és molt característic. I sí, he escoltat la píldora, i la veritat és que anava pensant, és que és Tian total.
9: Mira el Tian.
16: Imelda Marcos va ser primera dama de Filipines. Quan va caure la dictadura van trobar-li més de 3.000 sabates, de Chanel, Dior o Givenchy. Les joieries temien a doña Carmen Polo quan havia de visitar una ciutat. Ja ho sabeu, era coneguda com La Collares. Isabel Preisler compartia amb Vargas Llosa una mansió anomenada Villameona. Tenia 13 lavabos. Juan Antonio Roca, cervell del cas Malaya, tenia 100 animals dissecats a la seva mansió de Marbella, des d'una hiena a una girafa, un os, un cocodril o un búfal. D'acord, Díaz Ayuso té un historial amb els habitatges. Els pisos del nòvio, la suite d'hotel on va passar el confinament, ara un àtic de luxe per fer reunions que en realitat només es pot dedicar a habitatge. I què? Quan va passar les vacances al xalet amb piscina, propietat de la comunitat, es va portar el menjar de casa i va comprar el Covirán.
9: Chimpum.
11: Boníssim.
12: Molt bo.
13: És brillant, és brillant.
9: Tian Riba. 22 minuts i les 11. Fem una pausa, breu també, i tornem i anirem acomiadant la tertúlia. Avui us deixo marxar abans, perquè l'ocasió crec que s'ho val. D'aquí poca estona, el món RAC1. Ferran Adrià.
13: Avui, que jo m'havia retrasat tot perquè sabia que em faria sortir tard, no em fa sortir tard.
9: Avui, al contrari.
11: Això ja passa.
9: Tot el contrari.
11: Més aviat.
9: A veure... És que ara d'aquí uns minuts, cap a 3:15 o així, Ferran Adrià, perquè avui fa just 15 anys del tancament del Bulli, i el Josep Roca, perquè en algun moment de l'agost, algun dia, això em sembla curiosíssim, és a dir, que un dels millors restaurants del món, ni el Josep Roca ni el Joan Roca, cap dels tres germans, però ni el Josep ni el Joan, que hi són des del primer dia, ni els pares, saben dir quin dia van obrir. No hi ha un dia,
11: és el que has dit tu, no?, quan ho explicaves. Sí. Bueno, no sabien que seria el millor restaurant del món.
9: Clar.
11: Com me n'haig de recordar?
9: I ells diuen, no ho sé, en aquell moment ningú hi confiava, no va anar ningú el primer dia, ningú va apuntar el lloc, no guardem, i ara no acaben de saber-ho.
15: No guardem el primer tiquet.
9: Mira, i jo he estat buscant informació, dic, no, això potser deu ser una estratègia de màrqueting, ho han de saber. Però en entrevistes, el Josep algun dia ha dit, bueno, potser... sí que cap a la primera quinzena, però no acaben de tenir-ho gens clar.
11: Has d'aconseguir una referència. Han de rumiar una referència d'algun moment d'aquella època que els va marcar, que van agafar una torradora de sol i es van cremar alguna cosa.
9: Clar, han passat 40 anys ja des de llavors. I em sembla fascinant. I avui celebrarem una mica un dels grans valors que tenim com a país, que és la gastronomia.
12: Home, tu diràs.
9: Que tenim els millors cuiners del món i avui juntarem d'aquí una estona el Josep
11: Roca.
9: I
11: hem de marxar nosaltres, per això ens fas fora.
9: Ah, no, si us voleu quedar, podeu, eh? Com vulgueu. Però bueno.
11: Home, compartir taula amb la Ferran Adrià i el Josep Roca.
15: Jo sóc dels afortunats que he pogut anar al celler de Can Roca, convidat.
9: Mm-hmm. Ah, sí!
15: Que són les... convidat pel meu sogre.
9: Sí!
15: Haig de dir que són de les 3-4 hores que he disfrutat més a la meva vida.
9: Absolutament.
15: Ho recordo amb... Uf, se'm fa la boca aigua.
12: Mm-hmm. Tu sí que recordes, el dia que hi vas anar, la data concreta, tot.
15: Sí, perquè a més va ser regal de boda del meu sogre.
11: Ai, molt bé.
9: Va, un segon. Menys de 2 minuts i som aquí.
17: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1.
18: Ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejar, d'amics, un altre pla més i un altre i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
19: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
20: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
21: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
20: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Truca al 900-903-740 3. Mary
22: Shore.
17: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
21: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
20: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
21: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
20: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
21: Important, en un refugi climàtic natural.
20: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
23: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
8: El perquè de tot plegat.
9: Estàvem parlant de l'eclipsi, ara, fora del micròfon. Clar, el Dani Guillem té una situació que no tenim molts, que és que té caravana. Un autocaravana?
15: Autocaravana.
9: Autocaravana. I ja tens clar el lloc on el anies a veure...
15: Sí, no el diré, evidentment.
11: Per què no es massifiqui?
15: El que he fet és comparar la ruta de l'eclipsi, els millors llocs per veure'ls, llavors he anat a buscar un lloc on poder dormir fresquet i per ubicació, amb l'aplicació en la que trobem els llocs on te pots pernoctar, he trobat un lloc que sembla que és bastant adient, bastant perfecte, ja dormiré fresquet, ja m'instal·laré allà un parell o tres de dies abans, no sigui que es massifiqui una mica, jo vull tenir el meu lloc, i el veuré des de Navarra. És l'únic mica localització que diré. Navarra és molt gran, però el veuré des de
9: Navarra. Ja, ja has dit una mica més del que volies dir inicialment, eh? Us fa gaire gràcia l'eclipsi? O... Home...
12: És curiós, és curiós, és curiós. A mi em tocarà treballar aquells dies i estem una mica a buscant aquelles historietes divertides i gracioses de jo vinc de no sé on... Una mica com tu, però a Catalunya, els que vinguin a Catalunya a buscar doncs, la millor ubicació, em tocarà una mica buscar aquestes historietes. El dia següent, crec que això és un dimecres... Oi que sí? Crec que és dimecres o així. Sí, bueno, aquella setmana us, a veure...
9: Sí, dimecres 12 d'agost.
12: Vale, doncs el dia següent a veure si us puc portar alguna historieta divertida del que m'hagin explicat aquests bojos de l'eclipsi, que fantàstic. Jo estic una mica aquí i no, amb aquesta bogeria, eh? em fa gràcia.
9: Bueno, i a més, més enllà de que pugui fer més o menys gràcia, al final és un fenomen que em sembla que feia 120 anys que no...
15: Jo no li anava a fer cas, sincerament, però al final... M'he vist arrastrat
11: per
15: les masses.
11: Estàs a una certa distància d'entrada, amb una efemèride, i llavors acabes arribant. Sí, sí.
9: Ja aviso ara que ens anirem fent pesadets. Perquè ara estem aguantant una miqueta, com aquí anem dient, què, ja comencem? I diem, bueno, jo ara he anat posant ja la poteta, ja ho vaig comentar, ara ho he comentat, però a la que entrem a l'agost, és a dir, a partir de la setmana que ve, però perquè a més hi ha moltes coses a comentar. Hi ha moltes coses a comentar. Ahir vam comentar el tema aquest amb la Natàlia Rodríguez, que a Salou hi ha gent que està fotent l'agost, mai millor dit.
12: Sí. Oh, i tant.
9: Llogant terrats i terrasses
12: totalment.
9: Per una hora.
12: Totalment.
9: A com a 1.000 o 1.500 euros o 2.000. Una mica com una visita al Papa.
15: Sí, també ojo que llavors hi ha gent de trucar a la porta, eh? Mm. Ull.
9: Ah.
15: Ull, perquè això amb la visita del Papa, com tu deies, sí, ja sortien anuncis...
9: Ull amb els bisums.
15: Sortien anuncis de balcó a un euro. Que dius, no, atenció, no. No ens fem trampes al solitari.
9: Exacte. Bueno, anirem parlant perquè, a més, també vull dir, hi ha tot el tema... Avui he vist un article molt interessant a La Vanguardia que deia com fer una foto a l'eclipsi.
12: Ah, mira.
9: Clar, perquè això també una mica ens ho preguntem tots. Això ho anirem explicant. Els propers dies, que la gent no deixi d'escoltar la ràdio.
11: Jo, a mi em va cridar l'atenció allò que van dir, el que van explicar per els homes del temps de TV3, van explicar que sí, hi havia un, em sembla que el Tomàs Molina, que deia que sentiríem una sensació de fred. Quan
12: sí que és veritat que ho han dit.
11: Em vaig quedar
12: que com les
11: inquietant, em va semblar el tema.
9: Veurem.
11: A veure, que ja anirem veient.
9: Veurem. Bueno, passa un minut de 11:45, si us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber, Marçui? Bon dia.
0: Bon dia. Doncs que els efectes que pugui tenir el Superniño a Catalunya preocupen especialment el Meteocat, perquè ara per ara no se sap què passarà o què no, però vist l'escenari d'onades de calor que hi ha hagut aquest estiu, Vicent Altava, doctor en física del Meteocat, explicava aquí a RAC1 que n'haurem d'estar molt pendents, però que alhora no cal ser catastrofistes.
1: Entrem en un territori desconegut que també ho espera la modelització climàtica i meteorològica. I a més vostè veient que les condicions d'aquest estiu doncs, són unes condicions que bàsicament ningú que hi hagi que viu a Catalunya havia vist mai. I sense crear alarmisme, doncs la situació meteorològica climàtica, particularment mediterrani-occidental, els últims anys ja demostra que sí, les coses no pinten gaire bé.
0: A partir de l'octubre començaran els efectes d'aquest Superniño, però serà a partir del març de l'any vinent quan es faran més palesos.
9: Des de la directa assenyalen que durant la multa de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a Europa s'hi fa falta perquè es vulnera el dret de la llibertat d'informació.
0: Ho ha dit aquest matí Jesús Rodríguez, periodista del Digital aquí al món a RAC1, que ha afegit que tot plegat és un sense sentit. Diu que els agents que ells destapaven no eren agents encoberts i, per tant, no estaven sota la legalitat.
2: Un agent encobert és una figura que sí que està arreglada, que està regulada dintre del marc normatiu de l'Estat espanyol i, per tant, té una supervisió judicial. En els casos dels que estem parlant, cap d'aquests policies responien a aquesta figura. Van fer referència que es tractava d'agents d'intel·ligència, una figura que en el marc normatiu espanyol no existeix.
0: A més, ha lamentat que si es borren les informacions dels 10 textos que els demanen, les investigacions quedaran en paper mullat.
9: I atenció, perquè es pot complicar l'arribada i la sortida d'avions a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost, per tant, en plena operació sortida de vacances d'estiu, Marc.
0: Sí, la CGT, a l'empresa Ground Force, ha convocat una vaga indefinida a partir de dimarts que ve, tant a la Terminal 1 com a la 2. Una empresa que s'encarrega d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines. La vaga
3: quina?
0: United Airlines. La vaga afectarà el personal d'assistència a terra, facturació, embarcació d'embarcament de passatgers i coordinació de vols. Per això hi podria haver retards importants en alguns vols, com ja ha passat en vagues similars a diferents aeroports de l'estat espanyol. En un comunicat, la CGT denuncia càrregues de feina insostenibles i una alta rotació de personal que genera nivells extrema de fatiga física, estrès i risc d'accidents.
9: Gràcies, Marçué.
0: A tu, que excitantat.
9: Ens mantenim united, sempre. Gràcies, Marc. La 11 minuts i arribarem a les 11, ho anem deixant aquí.
11: Molt bé.
9: I ja m'han dit que ja tenim per aquí connectats el Ferran Adrià i el Josep Roca. Moltíssimes gràcies.
11: Fins la setmana que ve, si te'n va com a d'anar.
0: Oh, i tant. Ens veiem la setmana que ve.
9: Que vagi molt bé. A mi ja m'està entrant així com una ganeta, m'està fent un forat aquí a l'estómac.
0: Sí que és veritat, eh?
9: Sí. Ferran Adrià, Josep Roca. I, per cert, després... Sonava molta guitarra aquí a Monarracó, perquè parlarem de rock, i parlarem de rock dels principis dels 2000, quan en aquell moment el gènere no passava pel seu millor moment, i va haver-hi una banda, anomenat Els Strokes, que van treure un discàs absolut, que avui fa 25 anys de la sortida d'aquell disc, i com de cop va haver-hi altra gent, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, que van dir, ah, calla... Doncs tornem a fotre-li les guitarres, no? Pues sí. I van tornar a donar una època daurada novament a principis dels 2000 al rock. Això, DJ Turronet, el Jordi Balaguer. Encara queden moltes coses fins a les 12. Un segon.
4: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
5: El perquè de tot plegat.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
4: Això és boníssim. D'on és?
5: És de Dia.
4: De debò?
5: Sí.
4: Molt bé.
5: Avui a Dia, el gelat artesà de la marca Dia per només 2,59. De debò. Molt bé. Dia.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 46 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 10 d'agost.
9: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
10: Carglass canvia, Carglass repara.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Bonpreu i Esclat.
13: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% addicional en electrodomèstics de marques com AEG, Samsung, Haier, Dyson, Rumba i Taurus. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 30 de juliol al 2 d'agost. A la botiga web i app del Corte Inglés.
14: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
15: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
14: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
15: Truca al 900-903-743.
16: Verisure.
0: Avui, a Dia, la

0: Ja fa 15 anys que el Bulli va tancar les seves portes aquells últims dies de juliol del 2011, en què s'acabava una etapa que va canviar per sempre la gastronomia del nostre país i molt probablement també la manera de fer a molts llocs del planeta. Curiosament, aquest agost, aquest estiu, també es compleixen 40 anys de l'obertura del celler a Can Roca. Va ser un dia d'agost del 1986. Però resulta, com ara dèiem, que ni ells saben exactament quan. Com pot ser? Avui tindrem l'oportunitat de preguntar-li. Sí, com sigui, 4 dècades després, el celler continua demostrant que l'excel·lència no és flor d'un dia ni molt menys. Són dues efemèrides que coincideixen en el temps i que ens recorden una vegada més que Catalunya és un dels grans referents gastronòmics de tot el nostre planeta. I sobretot dos projectes que han deixat un llegat immens i que han fet escola. Ferran Adrià, bon dia i moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Ferran. I Josep Roca, bon dia i moltes gràcies.
2: Bon dia.
0: A veure, començo un moment amb tu, Josep, perquè és el tema que més m'inquieta. Aquest agost feu 40 anys, però resulta que no sabeu el dia exacte que veu obrir. Això com pot ser, Josep?
2: Bé, perquè no pensàvem que el que fèiem seria important. Vam obrir sense avisar ningú, no vàrem fer inauguració, no hem sigut mai al celler Can Roca de fer inauguracions. I en aquest sentit, doncs bé, vàrem obrir la porta i zeros i zeros fins que va començar a venir algú. I ens vàrem anar, d'alguna manera, doncs, il·lusionant amb aquest projecte que va començar amb una expectativa que et pots imaginar que era sota zero, però plena d'innocència, d'atreviment, d'il·lusió i després amb perseverança, també d'alguna manera amb sacrifici, però també amb una idea de porta oberta, d'hospitalitat, abans de que ningú te la demani, i bé, intentar entendre que cada taula que venia era com remuntar un partit, en tant que estem situats en un barri que ara està més endreçat, però era un barri de terra d'acollida amb una certa idea de perifèria, de quan hi havia les dues Girones, doncs era la Girona de la perifèria, i bé, sabem que cada taula era un repte i una gran oportunitat.
0: Quina edat tenies tu en aquell moment, Josep?
2: 20 anys, acabo de fer 60, doncs 20 anys, en Joan 22, en Jordi 8, en aquell moment.
0: Ah,
2: ens menjava el pernil de Habugo quan ja el vam poder començar a comprar, que és al cap de 2 o 3 anys, eh?
0: Va costar gaires dies que comencés a venir gent? Que ara deia zeros i zeros i zeros?
2: Sí, el que passa és que també és veritat que nosaltres teníem un valor afegit i és que vàrem instal·lar aire condicionat i era com una excusa que anàvem al bar dels pares, al bar de menús, i és que allà teníem aire condicionat i algú
0: refugi
2: colava.
0: Refugi climàtic, colava. Ja, aquella època.
2: Refugi climàtic, sí. I després és veritat que el Joaquim Nadal, que en aquell moment era l'alcalde de Girona i que va fer molt per la ciutat, des de la perifèria, doncs també va ser un gran ambaixador per nosaltres i va ser, doncs, d'alguna manera el primer client que vàrem tenir que va veure que aquella gent, doncs, podien tenir coses a explicar o, com a mínim, un espai de poder fer una cuina una miqueta diferent de la que es feia abans.
0: Ferran, Josep, el Bulli, el celler de Can Roca, què tenen les comarques de Girona especialment per reunir tant de talent culinari?
2: Això el Ferran. Bueno,
1: saps què passa? Que això és un tema també generacional, eh? Vull dir, això és com el Barça. No? Vull dir que durant uns anys pues, no va sortir molta gent de la Pedrera i després van sortir molts, no? I això va passar a Girona i a tota Catalunya, no? Solament aquí. Va juntar un talent brutal i també vam fer molta pinya entre tots i per això va passar el que va passar i continua passant.
0: Totalment.
1: A Catalunya hi ha grans restaurants i jo crec que estem en la millor època de la història, no? De la restauració a Catalunya. Vull dir que està bé el joc, però és tan o més important, bueno, el talent, l'esforç, no, vull dir, jo treballo cada dia i la passió que és. Són els valors, crec, més importants

0: per qualsevol professió, no solament els restaurants, no?
1: Ah, Ferran, has dit que estem a la millor època de la història de la cuina catalana. Aquesta millor, avui millor que fa 10, 15, 20, 30 anys?
0: Sí, en qualitat sí. Una altra cosa és el tema de creatiu, no? El que es va fer en els 90 i 2000 no es tornarà a passar, jo crec que mai, no a Catalunya, sinó difícilment a qualsevol lloc del món, no? Es va adelantar tant, i sobretot pensant que durant 400 anys França va ser el monopoli en el món occidental de lo que és l'alta cuina. Llavors va ser brutal, però a nivell de qualitat i de formació de los cuiners, de la gent de sala, de los sommeliers, bé, sense dubte és millor.
1: Estàs d'acord, Josep?
2: Sí, sí, sí, és veritat que aquesta punta de llança que va simbolitzar Ferran Adrià i el Bulli ha fet un escampar una bassa d'oli de coneixement, de capacitat, d'interpretació. Crec que, d'alguna manera, més enllà de les tècniques que es varen aportar en aquell moment, el valor més important del Ferran va ser la idea de la llibertat, de tancar amb la rigidesa, d'aquella que encara els francesos no han pogut sortir, de no poden millorar una tarta tatin, per entendre'ns, del pes de la tradició, que a vegades és com un paraigües que no et deixa veure el sol. Ferran va tancar el paraigües i va permetre que tots des d'aquí veiéssim diferents mirades sobre la llum, no? I aquest esperit mediterrani de la llum que no enceca i que no és fosca, doncs que és equilibrada, crec que va ser un paràmetre d'unió i de, probablement també de generacional, però també d'una terra rica en subministrament, amb un sector agroalimentari, el primer sector molt enriquit, i també 7 segles de literatura escrita en català, que també és un pòsit que fa que el tarannà d'aquí faci que la gent d'aquí s'ho cregui.
1: Totalment. 40 anys del celler són molts, i 15 des que el Bulli va baixar la persiana tal com el coneixíem, també donen perspectives. Ferran, a tu t'hem sentit dir moltes vegades que tancar el Bulli va ser una de les millors decisions de la teva vida. Per què?
0: Sense dubte, vull dir, saps què passa? Que jo crec que, primer, cada restaurant és diferent. ¿Vale? Per exemple, mira, la família Roca tenen ja fills que estan treballant dintre, tal. Jo no tenia fills. Llavors, segurament, si fos tingut fills, igual no fos tancat. Però nosaltres, primer, teníem una missió, que era buscar el màxim nivell, no? Els límits que n'hi ha una experiència gastronòmica a nivell física i mental, i nosaltres vam pensar que ja havien, no, arribat a lo que nosaltres podíem fer. I també volien sortir, vull dir, d'una manera molt alegre, no? Tenint en compte que jo crec que el tancament del Bulli és de les poques empreses on va ser una festa, no? Normalment quan es tanca una empresa i tal, no es va despedir a ningú, vam ajudar a tot l'equip a buscar, no, el seu lloc, i tal. I després també l'equip ja havia un moment que volia canviar de vida, tenien fills i tal, i van donar unes qüestions que feien que era el moment. La veritat és que quan vam tancar no teníem molt clar això de la fundació, van evolucionant, però ara estem molt contents perquè el challenge, el repte, s'ha traslladat a un altre lloc, però que estem supercontents, i sobretot ara el Bulli va tardar més o menys 20 anys en arribar a la famosa portada del New York Times. Ara portem 13 anys en la fundació, jo crec que ens queden 3-4 per arribar, no, a lo que nosaltres teníem somiat. Per lo que estem molt contents, i sobretot el tema és disfrutar i il·lusionar-te amb el que fas. I jo i el resto de l'equip estem super il·lusionats amb molt. Ara estem fent quasi 15 projectes i molt contents.
1: Ara el Ferran, Josep, parlava d'aquesta il·lusió, no? De posar il·lusió a les coses que fas. Després de 40 anys, la il·lusió continua intacta? I si és que sí, com es manté aquesta il·lusió? Tant de temps.
2: Bé, sempre hem dit que la paciència en el foc del coneixement i l'hospitalitat és com alguna cosa que hem mamat de petits. Estem encantats, il·lusionats. Sabem que tenim la capacitat de creixement. Tenim l'energia. de moment, mentre hi hagi energia i la salut ens acompanyi, ens ho passem molt bé. És molt divertit. És una casa de felicitat. La gent ve amb un anhel de felicitat i nosaltres la podem oferir. És com poder jugar a la final de la Champions cada dia. És una situació realment de privilegi en la que ens sentim extasiats, agraïts, i en el que la paraula més important és tornar a la gratitud, no? Aquesta sensació que afavoreix el benestar psicològic. De manera que mentre puguem ser agraïts als clients que venen i que encara doncs, tenen la possibilitat de voler venir i nosaltres de poder-los seduir, doncs això seguirà. És una roda amb la que ens hi sentim còmodes i en la que aquest joc a tres bandes està en un moment de plenitud i també de divertiment infinit. No ho sé, és una sensació molt bonica.
1: Sí, eh? O sigui, us ho passeu molt bé.
2: Sí, sí, la veritat és que sí. I sabem que la gent ens regala el més provat que tenen, que és temps. I dedicar-nos aquí 3-4 hores d'experiència, a vegades 5, fa que et sentis un privilegiat. I tenir un equip que et permet arribar a la precisió, a l'orfebreria, amb una intensitat màxima i amb una generació també de talent que saps que et vessa des de casa d'un equip talentós, doncs fa que estiguis com molt còmode.
1: Josep, el Joan, el teu germà, el Joan va passar pel Bulli.
2: En Joan va passar pel Bulli en l'any, crec que era 88-89. Era just abans de que fessin la gran reforma, que crec que va ser cap al 90-92, de la cuina, que tal com la recordem ara. I en Jordi també hi va estar, si no recordo, un estiu cap a l'any 2000-2002, més o menys, també. De manera que som fills del Bulli. Tenim una relació gairebé generacional d'en Joan amb en Ferran, però hi ha una sensació de família, de proximitat, d'haver crescut i haver viscut aquesta efervescència bulliniana de ben a prop i amb molta sensació de sentir-te també integral, integrant aquesta idea de connexió familiar amb el Bulli.
1: És dels llegats dels que et sents més orgullós, Ferran, d'aquesta escola que va significar el Bulli?
0: Bueno, no, mira, jo un dels dies més feliços de la meva vida, no sé, no és quan vaig rebre els 5 premis de millor restaurant del món, sinó quan el Celler va tindre el primer, ¿vale? Premi de restaurant del món, el millor restaurant. Vaig trucar al Joan, jo super emocionat, més emocionat, ja te lo dic, que quan jo guanyava i tal, no? Perquè era la continuació de tot el que vam fer, ¿vale? Aquí a Catalunya, i sobretot per mi és la família. Bueno, la gent no es creu que la majoria de cuiners catalans, pues sobretot la nostra generació, són quasi família, no? I per mi era la família. La família Roca és com molt més que amics, no? I va ser emocionant, no? Perquè va ser molt important per a la cuina catalana, perquè va fer que això duresi, bueno, fins ara, no? Fins ara, fíjate, disfrutar, pues, fa 2 anys va ser el millor restaurant del món. I tal, perquè la gent no es dona compte de lo que és això de ser el millor restaurant del món, sigui just o no, saps? Això és com los Oscar o qualsevol un altre premi, però és molt difícil que 8 vegades restaurant català han sigut el millor restaurant del món. I això lo veurem amb el temps, perquè no serà tan fàcil, ¿vale? Ojalà que m'equivoqui, veure molts catalans dintre del... ja no dintre dels 50, saps o no? La gent diu, no, estic dintre dels 50, tal, perquè això és un món molt difícil i no és fàcil, no? I a veure, hem de posar en valor això i ajudar algun jove, ¿vale? Que tingui molt talent, a veure si pot arribar a això, no?
1: I penseu gaire en això, Josep? Del millor restaurant del món?
2: Bé, és un focus, és una autoritat, no la pots menys tenir, al contrari, l'has d'aprofitar i saber que s'escapa de tu, que té a veure amb el teu territori, que té a veure amb una idea de posar en focus de la gastronomia mundial a Catalunya i des d'aquí radiar una idea d'innovació i de diàleg amb la ciència i amb la consciència i avui amb l'ètica del camp, de manera que no podem renunciar a qualsevol cosa bonica que et diguin i també hem après que cal celebrar-ho tot el que et diguin, i en tot cas també fer-ne una festa, i que no podem renunciar a la joia, a l'alegria.
1: Totalment. Ahir, Ferran, parlant, no?, amb l'equip, de quan dèiem, demà, que tindrem el Ferran i que tindrem el Josep, Fèiem una reflexió que era que, en general, ara si veiem algun titular d'alguna notícia que pugui sortir d'algun restaurant nou que es pugui obrir, no? I si el titular diu un ex-Bulli obre un restaurant, crec que a tots automàticament se'ns engega una bombeta al cervell que dius, ah, segur que és bo, doncs.
0: Bueno, i també per amb el celler. Saps, els que portem molts anys, però és normal que tinguem una escola, i a mi em fa molta il·lusió, no? I és molt important, saps, que perquè estem parlant de cuina, tal, que tot això està molt bé, però la vessant econòmica de tot el que passa en l'alta cuina creativa, que al final en el món n'hi ha 8, més o menys 8 milions de restaurants. I estem parlant d'això de l'alta cuina creativa al màxim nivell mundial, poden haver-hi 2.000. I al màxim nivell d'innovació poden haver-hi 20-30. Per això és la eina per poder vendre productes, ¿vale?, en l'exportació. Això és l'eina perquè vingui turisme de qualitat. I això representa quasi el 48% del PIB de Catalunya.
1: Mm.
0: Vull dir, per què venen tant vins francesos, per exemple, en un aeroport, no en la botiga, perquè ells van tindre l'alta cuina francesa durant 400 anys, i sobretot des de fa 150 anys, no, ja va començar el comerç d'una manera important, i tal, i llavors això, t'agradi o no l'alta cuina i tal. I després, si fas un joc, i això no és prepotència, sinó la realitat, le preguntes a la guia quin sector, ja, no a nivell Catalunya, sinó a nivell espanyol, uh-huh, ha sigut líder mundial en els últims 25 anys, te sortirà de la gastronomia.
1: Yeah.
0: Vull dir, i això és important. Ja et dic que tot això de la innovació dona una imatge d'un país supermodern, i és el que busca tothom en tots els sectors, no? Se tapa davant cada dia la innovació. Llavors, està molt bé del plaer de passar-lo bé, de que ve gent que no l'agrada, que a vosaltres que l'agrada molt, però això té una vessant molt important. Això passa com en qualsevol esport, no? Si tu tens, vale, el Barça i està ahí i tal, això fa una imatge supermoderna per al país. I si a més juguen bé, són innovadors a nivell d'entrenador, con el Johan, con el Pep, ara con el Flick, con el Luis Enrique, això, és que a mi no m'agrada el futbol, ja, però que resulta que és un fenomen social, és l'esport més seguit del món. Llavors és molt important. I una altra qüestió, no? Quan està viva la Montserrat Caballé o tal, és a dir, tindre aquestes persones, no?, que puguin ser imatge per a un país, doncs és fantàstic, no? I sobretot quan estan lligades a la innovació. I ja et dic que no és un tema de prepotència, sinó és la realitat, perquè després, quan manca, et dones compte, ostres, no sé si vam donar el valor que tenia, perquè tot això és molt difícil, el món s'ha globalitzat en tot, la gent, quan parla de restaurant, estan parlant de Xina i de Japó, però no, de los hots que n'hi ha ara en el món de la gastronomia, perquè jo tenia competir en tot això, i quan tu dius, no, perdona, el celler, dos vegades millor restaurant del món. Ostres, i no n'hi ha cap restaurant japonès ni xino en la història que ha sigut millor restaurant del món.
1: Yeah.
0: Llavors, este que posa en valor, amb humilitat, ¿vale? Bueno, més que humilitat, normalitat, i la nostra tasca des de la Fundació és ajudar a tot el món que està en el nostre sector, bueno, a que puguin, ¿vale?, fer-lo millor a nivell de gestió, això és molt important actualment, ajudar-lo també en el tema d'innovació, depèn del nivell que vulgui, i tal. És que té aquesta vessant molt important. No solament és el disfrut, que està molt bé, i el plaer.
1: Que ens estimem menys del que ens hauríem d'estimar com a país, segurament.
0: No. El pare que a vegades un no és conscient, no? Si no et dic això...
1: Yeah.
0: Bueno, no, jo en el meu cas no. Que és veritat que a mi sempre em diuen t'estima, jo vaig tindre la majoria de premis, saps, no? La cosa de Sant Jordi el 2003 i el celler igual, no. Però sí que és veritat que segurament la gent nos estima, una gran part, però no, a vegades no tens el context mundial, que és el mundial, però no.
1: Ara hi pensava, Josep, no recordeu el dia, però recordes almenys quins van els primers clients, ni que sigui?
2: Sí, com a primer client et diria el Quim Nadal. El Quim Nadal que,
1: ah,
2: que ell tenia habitualment la seva, el seu hàbit de...
1: Ah, devia ser alcalde, no?, de Girona en aquell moment.
2: Era l'alcalde de Girona, sí, sí, i passava pels barris i va entrar al bar i el van pescar, diguem-ho així. I bé, i va ser molt bonic per nosaltres,
1: sí.
2: però viscut amb una certa intimitat i bé, uh-huh. I en tot cas va ser un dels grans ambaixadors de la nostra història, evidentment, des de l'alcaldia i des de la idea de la connectivitat dels barris amb el centre, no?
1: Ja. Tu has viscut tota aquesta evolució, aquests 40 anys, aquestes 4 dècades, des del món del vi, que és el teu món. Ha canviat gaire la manera d'entendre'l? Des del 1986 fins avui?
2: Totalment, totalment. Ha canviat el paradigma, ha canviat tot el que representa el coneixement, el món del coneixement, l'acadèmia, diguem-ho així, i també el desaprendre, fins i tot, i el diàleg, en aquest cas, amb el que representa la conceptualitat del que abans era un costumisme, avui és indústria, i de com de la indústria del vi es passa a la vida agrària, al tornar a la vida del poble, a la idea de la identitat, que és ser identitari avui, tota una idea sobre personalització, sobre el gest, sobre el diàleg de la intel·ligència amb l'agricultura. Hi ha tot un paràmetre filosòfic també que ha fet canviar el per què i com i on ho fem, de manera que el canvi d'aquests últims 40 anys ha sigut transcendent i nosaltres hem pogut tenir la situació de privilegi de viure-ho, eh? I d'alguna manera doncs, un motor de canvi va ser aquells primer, com deia el Ferran, que sempre hi ha hagut innovadors que han fet doncs, que tot canvi, doncs, aquell moviment del Priorat dels anys 80, finals dels 80, probablement també hi ha un abans i un després, aquell moviment d'emprenedoria, de mirar amb uns ulls més des de fora i d'alguna manera doncs, incentivar la gent del territori i fer un tornar a començar, no? Amb un viatge al passat, però amb una mirada molt fresca, molt innovadora i molt actualitzada sobre què busca avui la gent i que té a veure amb identitat, amb una certa idea d'elegància i una certa idea de flux energètic.
1: Quan veus els nebots implicats en el projecte, Josep, què sents? Tens la sensació que el celler ja és una història que us sobreviurà?
2: No tens aquesta certesa. Tampoc pots carregar aquesta motxilla tan pesada. Ja. Precisament el celler de Can Roc ha anat diversificant a la ciutat. Hem volgut viure a Girona des d'una mirada així a més amplificada sobre diferents propostes gastronòmiques perquè no tinguin aquest pes de tres roques de l'esquena. No?
1: Ja.
2: I en tot cas ho veurem. Ells encara estan en una fase de creixement personal i professional. Estan en Marc, el meu nebot, està en 29, el meu en 26. Les nenes van vinguent a 23 anys, 24, però ho anirem veient. En tot cas, el celler Can Roc és un restaurant, també forma part d'un grup en el que som 10 establiments a la ciutat de Girona,
1: sí,
2: que es mouen i es van enxamplant, i no deixa de ser una empresa, una empresa, som més de 300 treballadors, de manera que no necessàriament han d'estar a la cuina, tot i que els veiem i disfrutem molt veient-los a la cuina. Eh? Ara mateix fa molt de goig perquè van passant per totes les partides de casa a treballar com tots els treballadors que tenim aquí i bé, de moment estan aquí assentats amb un grup de cuiners intentant entendre el que han fet en aquest cas els progenitors i el tiet i agafant d'un bona perspectiva en la que ens fa il·lusió veure aquesta prudència, aquest respecte i aquesta mesura i aquesta contenció, no? Però, evidentment, estem molt engrescats, molt il·lusionats perquè no hi pensàvem, no ho teníem previst. Ells anaven fent altres carreres i nosaltres estàvem convençuts que això es moria amb nosaltres d'aquí 8 anys o 10 anys. Sempre havíem pensat que quan en Joan fes 70 anys tancaríem el restaurant. Però bé, seguirem.
1: Més us val. Acabo. Ferran, dos anys fa, ara, tot just. Quan enyores el Fermí?
0: Home, la majoria de gent que em coneix sap que era com el meu germà gran i que jo sóc qui sóc perquè el Fermí vull dir, em va aportar el Bulli i això és algo que mai se lo podré, vale, no me lo podré oblidar. I sobretot, com la gent que ho coneixia, era meravellós, una persona culta, però a la vegada un cachondo de molt cuidado.
1: Totalment.
0: I tal, i sí, estarà a dalt, vale, segur que nos veu i estarà molt orgullós de lo que està passant a la cuina catalana.
1: Efectivament. Ferran Adrià, Josep Roca, moltíssimes gràcies a tots dos. Una abraçada enorme i per molts anys, sobretot.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Ciao.
2: Gràcies.
1: Són les 11:20, pausa, i anem a posar una miqueta de rock aquí al món de RAC1.
3: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.

0: aquest tamacle.
1: Merda, tio.
2: Un Oviola, molt bon dia.
1: Bon dia, Sergi.
2: Què és això que estem escoltant?
1: Això és una cançó meva. L'he colat aquí, perquè com no sona la ràdio, dic, vaig a colar-la d'alguna manera.
2: Ensin les gai, no?
1: Exacte. A veure si m'arriba més de 7 cèntims aquest any.
2: A veure, puja...

0: Ja coneix aquesta?
1: Això és de fa 3 anys, igual. Sí. Cançó de confinament que va sortir 3 anys tard, també.
0: No, el confinament que va sortir el 2023.
1: Exacte.
0: Bueno, a veure... Hugo, perdó. La setmana passada vam parlar d'Amy Winehouse.
1: Sí.
0: I avui tornarem a escoltar molt bona música, també, perquè també hem agafat una efemèride, ho hem anat dient, des de primera hora, que a més és una efemèride, jo crec que més alegre que la
1: més
0: de la setmana
1: alegre.
0: Passada.
1: Sí, exacte. Avui celebrem 25 anys de la sortida del primer disc dels Strokes, This Is It.

0: El This Is It dels Strokes es llançava un 30 de juliol del 2001 a Austràlia, que diràs, per què Austràlia, si són una banda de Nova York?
1: Això et anava a preguntar, que són australians?
0: No, són d'Estats Units, i això es va fer perquè l'estrena a la resta del món es va anar fent de manera esglaonada amb la gira promocional que estaven fent aleshores.
1: Ah.
0: Amb la mala sort que quan van arribar als Estats Units, 11 de setembre del 2001,
1: no!
0: Atemptats de les Torres Bessones, i aquell mateix dia sortia el disc, l'edició en vinil a Estats Units, i això va fer que haguessin de canviar la cançó New York City Cops

0: aquesta cançó, que a la tornada té una frase que diu els policies de Nova York no són massa intel·ligents.
1: I van mal dir, moment.
0: Bueno, potser no és molt bon moment per ficar-nos amb aquesta gent.
1: Val.
0: I la van canviar per una composició aleshores inèdita que es deia When It Starts.

De fet, aquesta cançó té una sonoritat bastant diferent a la resta del disc. Realment s'acosta molt més a un so una mica disco o funk, un so més afilat, menys garajero. I jo diria que té una sonoritat més semblant, de fet, al que seria el segon disc dels Strokes.

0: perquè com descriuries aquest so dels Strokes?
1: Bueno, ara farem una mica d'estudi del so dels Strokes. Realment, jo crec que és una banda que té una sonoritat bastant particular i molt reconeixible. Tornem al primer disc.

Per mi hi ha tres elements clau, que són la veu de Julian Casablancas, la bateria i les guitarres. Parlant sobre la veu de Julian Casablancas, que a part de ser el cantant és el compositor de totes les cançons del disc, es caracteritza sobretot en aquest disc per estar tractada amb molt poca reverb i delays. Pràcticament jo crec que en aquest disc no hi ha reverbs, no hi ha delays. Sí. I el que sí que hi ha és un efecte com de distorsió molt present, que en part això és culpa del seu productor, el senyor Gordon Raphael. Tot i que aquest senyor deia que l'efecte aquest, la idea aquesta de passar la veu de Julian Casablancas per un amplificador de guitarra, era una cosa que ell havia estat experimentant a casa seva quan gravava les seves demos.

0: Això és una versió d'un home recording, que es diu, que va sortir més tard, de la cançó que dona títol al disc i que obre el disc.
1: Un home recording gravat a casa.
0: A casa, exacte, sí, gravat d'aquella manera. I, de fet, bueno, podem sentir la veu superpetada, distorsionada. Bueno, era una decisió artística de Julián Casablancas a casa seva, experimentant, sí. I també és curiós que s'escolta com ell està utilitzant una caixa de ritmes, que també és un element que en les bateries és molt particular. Aquestes bateries que en veritat són tocades, però molt sovint sonen com una bateria programada o com una caixa de ritmes.

0: Si t'hi fixes, tot i ser una bateria que està tocada per una persona, té un so molt mecànic i molt sintètic.
1: I això com s'aconsegueix?
0: Doncs això famosament van utilitzar, especialment en aquesta cançó, una tècnica poc ortodoxa, podríem dir, que considerava en separar els elements de la bateria. En aquest cas tenim el plat, el hi-hat, el bombo i la caixa. Sí. I per aconseguir com aquest so com de bateria electrònica, on tu tens cada so per separat i quan sona una caixa no està sonant una mica del plat ni una mica del bombo i tal, el que vam fer és fer tocar el bateria, que és el senyor Fab Moretti, que faig un parèntesis. Fab Moretti té un altre grup, un projecte a part, que recomano molt escoltar, que es diu Little Joy.
1: Val.
0: Que és amb el... Ara m'hauré oblidat del nom. Amb un cantautor brasileny. Ell és brasileny. Sí. Little Joy.
2: Little Joy.
0: Rodrigo Amarante. Rodrigo Amarante. No sé si ho he dit bé. Però bueno, sí, confirma-ho. És el que va fer la banda sonora...
2: Sí, Rodrigo Amarante.
0: És el senyor que va fer la banda sonora a Narcos.
2: Home!
0: I tenen un disc de música acústica guapíssim, que el recomano, i aquí tanco el parèntesi.
2: Sí. Dit queda.
0: Sí, perquè realment és molt, molt recomanable, és una cosa totalment diferent als Strokes. Val. I molt, molt guapa. Doncs vam fer tocar el Fab amb...
2: El què?
0: El Fab. El Fab Fabrizio es diu, però diuen Fab. Fab Moretti. El Charles, tan separat com pogués ser de la caixa, o sigui, el Charles aquí un costat, la caixa aquí, i el bombo tan lluny com pogués.
2: Sí, és com que li van esparcir la bateria.
0: Li van aïllar cada element de la bateria, de manera que ho pogués tocar en directe.
2: Val.
0: Però que conservés cada element el seu so per separat per poder-lo tractar.
2: Clar.
0: I poder donar aquesta intenció com de bateria sintètica.
2: Val. Hem parlat de la veu, hem parlat de la bateria, però hem promès guitarretes des del primer...
0: Bueno, clar, és que més, o sigui, el que primer s'escolta és que és un grup de guitarres, clar, els Strokes. Les guitarres de Nick Valencia i Albert Hammond, que fan aquests riffs staccatos, és a dir, com molt punxats, molt, molt mutejats. És un so que no és extremadament distorsionat, però tampoc és net del tot, és un so molt, molt natural, que a mi em recorda bandes del post-punk dels 70s neoyorquines, com podrien ser els Television.

0: que és...
1: És hipnòtic, eh?
0: És guapíssim, aquest tema.
1: Brutal.
2: Diu la Roqueral, de cop tots volem ser baixistes.
0: Sí, eh?
2: Home. Una mica, eh?
0: I tant.
2: El baix és sexy, eh, realment.
0: Molt sexy.
2: Per tant, els Stroke veuen d'aquesta sonoritat que deies ara, punk rock, estem parlant en una època 2000, perquè això és sí. 2001, on això precisament o sigui, no era la tendència.
0: No era el que es portava. Yeah. I veuen descaradament, de fet, podríem dir que els Strokes no van fer res de nou amb el seu primer disc, sense treure'ls-hi mèrit, perquè sí que van recuperar doncs, tota una moguda que en aquell moment no estava de moda i que, de fet, en la seva època tampoc va estar massa de moda. Vull dir, era una cosa molt de nínxol, podríem dir. La sonoritat de la veu, per exemple, de Julián Casablancas ens pot recordar a Iggy Pop amb els Stooges, per exemple.
2: Espera.

Aquests crits que hem sentit al principi, que recorden molt el New York City Cops que hem escoltat abans, aquestes línies de veu primitives i senzilletes, no?, com podrien ser les de Lust for Life de l'Iggy Pop en solitari, del seu disc homònim que va coproduir David Bowie.

0: Sí, home, Trainspotting. Sí. Trainspotting va posar de moda aquesta cançó també uns anys després, no? Sí. Una altra influència que crec que no es parla, però jo la veig bastant òbvia, són els Buzzcocks.
1: A veure...

Buzzcocks va ser un grup de punk anglès que no van tenir el reconeixement o potser podríem dir... La influència no, perquè després ells van influir molt en, el, en els moviments del pop-punk i del power-pop. Però bueno, no se'n parla tant. De fet, a mi aquesta cançó sempre m'ha recordat moltíssim a un dels hits del primer disc dels Strokes, que és Someday,

0: És el rotllo aquest de guitarra desenfadada i de passar-ho bé, no?
1: Totalment.
0: Però,
1: totalment,
0: bueno,
1: totalment.
0: Si alguna cosa va inspirar els Strokes més que res és la ciutat de Nova York, a l'estil de vida i les bandes que tocaven els garitos dels anys 70, com el Max Kansas City o el CBGB's, bandes com Television, que ja les hem escoltat, també els Talking Heads, podrien ser una...

0: Gran tamacle. No sé si vas anar a veure el David Byrne al Cruïlla.
1: Sí,
0: i va, clar. El vas veure, sí. Concert espectacular, i vaig flipar, però amb color. O sigui, aquest home, que de fet ja va fer un concert com el que feia als anys 70 i 80, i dius, aquest tio estava vivint el futur.
1: Totalment, no? Totalment.
0: Però bueno, no hi ha banda més neoyorquina que la Velvet Underground i el seu cantant, el Lou Reed.
1: Home...

0: Aquesta sonoritat que ara se li diu lo-fi, que abans era simplement com sonava la música quan no tenies molts recursos econòmics per fer-la sonar millor, també la tecnologia doncs, ha canviat molt des de llavors.
1: Lo-fi.
0: Lo-fi és aquest so com de baixa fidelitat, que els Strokes ho agafen com una eina artística, un ús deliberat d'aquest lo-fi, però que les bandes com la Velvet Underground en el seu moment era una qüestió de, primera, toquem com toquem, i segona, tenim els recursos que tenim. Tot i que el disc el va financiar l'Andy Warhol, el disc aquest.
1: Ah, sí?
0: Hòstia, Andy, podries haver pagat un...
1: Tira-te, no? Hem rebut un mail que ens diu que el cantant dels Strokes es diu Casablanques i és el net d'un important empresari del tèxtil de Sabadell.
0: De Sabadell, eh? Jo no sé per què pensar que era gallec.
1: Doncs es veu que ens diu aquest oient que, de fet, hi ha un institut que porta el seu nom, que és el Ferran Casablanques.
0: Exacte. Ah, és aquí, això?
1: Sí.
0: Vale.
1: El pare del cantant va muntar l'agència de models Elite, on Naomi Campbell, entre d'altres, i el fill volia ser cantant i el va ajudar tant com va poder.
0: Sí, fins aquí això ho sabia i, de fet, vull comentar-ho també, no? Perquè al final Julian Casablanques ve d'una família de moltíssima pasta, perquè aquest senyor, tu ho has dit, no? Agència de models on estan el més top del món. Que no li treu mèrit, és un gran artista, és un gran cantant, però és el que avui en dia se'n diu un nepo baby
1: de manual
0: total.
1: Va, avancem. Sonoritat a banda, què tenen en comú tots aquests grups, però?
0: Bueno, de la mateixa manera que els Strokes buscaven trencar amb el que hi havia en aquell moment, les bandes del punk dels anys 70 buscaven trencar amb la psicodèlia, amb el virtuosisme del rock progressiu i volien tornar a les arrels del rock and roll amb el qual havien crescut, amb temes divertits i desenfadats de guitarra. Això és el Lou Reed, en el seu primer disc en solitari, que és el Transformer, del 72, que és un disc que també està produït pel David Bowie. I, bueno, això, doncs, trencar una mica amb el virtuosisme aquest, no? Dir, anem a passar-nos-ho bé, anem a tocar la guitarra com ho sabem fer, i ja està. Els Strokes, en el seu moment, surten en un moment on també el rock de guitarres no era el que estava a les llistes d'èxit. Teníem aquest rhythm and blues, popero, les boys bands com els Backstreet Boys, NSYNC...
1: És que era aquell moment, clar.
0: Exacte, les Destiny's Child, sí. Christina Aguilera, etc. I sí que hi havia algo de rock, però aquest rock, l'últim gran moviment del rock havia sigut el grunge, i ara quedava pues, tot el nu metal i aquestes sonoritats més extremes, també amb una mica d'electrònica, amb una mica de rap, com podria ser Linkin Park. O els Limp Bizkit. Una cosa molt més produïda i molt diferent, que està guapíssim, també. Una energia increïble.
1: A veure, Hugo, hem parlat... Fins ara hem parlat d'on venien els Strokes, diguéssim, però, clar, ara és... aquell disc va tenir bastant impacte.
0: Va tenir molt d'impacte a nivell estètic en moltes bandes. A Anglaterra, les bandes com els Libertines, que en vam parlar la setmana passada, que el Pete Doherty, el seu líder, era íntim amic de la Amy,

des del primer disc dels Arctic Monkeys. De fet, els Arctic Monkeys, anys després, el 2018, en el seu sisè disc, Tranquility Base Hotel and Casino, obre amb una frase que menciona directament els Strokes.

0: Jo només volia ser un dels Strokes i mira el merder que m'heu fet fer ara, no?
1: El sisè àlbum,
0: El sisè àlbum, sí, sí. Després de tot això, els Strokes van desencadenar tota una nova onada de música amb influència de rock de garatge, marcant l'estètica de grups com els escocesos Franz Ferdinand. Home. Els anglesos The Cooks.

0: dues persones en comú.
1: Que els agrada molt els Kings of Leon, sí.
2: Una banda.
3: Hugo, per acabar, l'última setmana vam explicar que els Strokes havien tret un nou àlbum.
1: Sí, tot just fa 5 o 6 dies.
3: Això vol dir que aquest punk rock que hem desgranat, això no ha mort.
1: A veure, jo no... Dir que els Strokes són punk rock és una mica raro, no? Perquè també ells han evolucionat molt, han fet moltes coses.
3: No els posaríem,
1: ara. Hòstia, no ho sé, rock modern. Bé. No sé.
3: Una mica calaix de sastre, no?
1: De fet, van... Sí, és complicat, això, eh? És bastant complicat. No vull dir que ara els punk rockers...
3: exacte.
1: Se'm tirin a sobre, no? Bueno, van treure la setmana passada disc produït pel Rick Rubin. Ja n'havien produït un amb ell el 2020, el The New Abnormal. I ha sigut un disc que ha generat una mica de controvèrsia, perquè el Julian Casablancas i el Rick Rubin, suposo, com a productor, se'ls ha anat la olla amb l'autotune. El disc sona molt bé, té temes molt guapos, però sí que és veritat que a vegades estan apretant l'èmbol de l'autotune i ja no dona més. Que, de fet, m'agradaria acabar la secció escoltant una cançó que també ha sigut una mica cabron, perquè he posat la que és més exagerada, no?
3: Ja va bé.
1: Però, bueno, amb això acabem la secció d'avui.

0: Casablancas. Cante.
1: Està preparant l'autotune.
2: Senyor Casablancas.

0: És que és molt heavy perquè, o sigui, hi ha maneres d'utilitzar l'autotune i el pots utilitzar a tope i inclús que soni. Però és que jo crec que està posat en un altre to en aquest tema i segur que ho ha fet expressament.
1: No? Volem, en plan, volem
0: pensar que sí. Que això és molt punk rock per part seva.
1: Veus? Veus? Aquí estem.
2: Hugo, gràcies, eh?
0: Moltes gràcies.
2: No marxis,
1: perquè queden 12 minuts per arribar a les 12 i encara hem de posar bastanta música més.

0: A cabina, DJ Jordi Balaguer.
1: Hola, Jordi Balaguer, bon
2: dia. Què tal, Sergi Budi? Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: Hosti, quin canvi, tu.
2: Passem dels strokes a...
1: De l'autotune...
2: Però ja va bé, perquè ha fet una mica el pas
1: el
2: ja, no? El pont perfecte.
1: M'agrada. Bueno, què?
2: Bueno, no res.
1: Què faràs tu aquest estiu?
2: Bueno, hem intentat anem a fer una cosa que és bastant trencadora, no? Trencapistes. Anem a fer el Festival Impossible.
1: Ah.
2: Cada setmana amb una norma superabsurda. En aquest cas, fer un cartell espectacular. La pregunta és, què et faré al final? I compraries l'entrada tu amb aquest festival?
1: D'acord.
2: Avui obrim les portes d'un festival que cap promotor s'atreviria a muntar i només hi ha aquesta única norma, que és la vinculant a l'actualitat i que coeix a l'efervescència del fenomen Odissea i la gran estrena de la nova pel·lícula de Spider-Man. Avui anem a buscar i a configurar aquest nom de cartell amb grups o cançons que s'hagin fet famoses gràcies a les pel·lícules.
1: Exclusivament això, eh?
2: Sí, correcte.
1: Sembla bé. Deixa'm dir que per la gent que vol participar en l'elaboració d'aquest line-up, en aquest cartell d'aquest Festival Impossible al Jordi Balaguer, ho podeu fer a través de les xarxes socials, Instagram o X. Podeu fer-ho també a través del món@rq.cat i també, fins i tot, si voleu, per WhatsApp, al 669-10-10-10. 669-10-10-10. Això vol dir que regalem alguna cosa.
2: I tant.
1: Tu sempre quan vens aquí portes
2: sempre,
1: coses.
2: Sempre s'ha de regalar alguna cosa.
1: Sí.
2: Regalem una entrada doble perquè el pròxim 31 d'octubre visqueu la segona edició de la castanyada del Cabro Roc a Montmeló, la gran diada de la cultura catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe. Tota la informació a cabrorroc.cat.
1: Molt bé, no?
2: Sí, molt bé, molt bé.
1: Què?
2: Anem-hi?
1: Fot-li.
2: Vinga.
1: Tot teu, eh?
2: Anem a repassar alguns dels casos en què la pel·lícula es va convertir com un èxit mundial o va impulsar decisivament la carrera del grup.
1: Vinga.
2: Anem a fer amb Survival, amb la cançó The Age of Tiger de la Rocky 3.
1: Home!

Podria també ser una versió dels Strokes, amb guitarra i això. Ho fem també, va, següent. Ray Parker Jr. amb la cançó Ghostbusters de la pel·lícula Casa Fantasmes.

0: O qui no coneix la cançó My Hair Will Go On de la pel·lícula Titanic de Celine Dion.
1: Clar, el que és de la Celine Dion és la cançó, no la pel·lícula.
0: No, correcte, correcte. Qui també ho va fer molt bé i, de fet, va ser una dels noms més clars és Shallow. Lady Gaga, a la cançó de Shallow, en la seva pel·lícula Ha nascut una estrella.

Gran veu de Lady Gaga, i qui també ho feia molt bé, i crec que una del nostre equip, que és Mònica Usar, crec que estaria saltant com una boja, és la cançó Everything I Do, de Bryan Adams, clar, de la pel·lícula Robin Hood.

0: Què passa, Carlos Fernández?
1: M'agrada molt aquesta cançó.
2: T'agrada, eh?
1: Sí.
2: És que he notat un... Oh.
3: Dóna-m'hi ritme. Irene Cara amb la cançó Flashdance, des de la pel·lícula Flashdance, evidentment. Més ben coneguda com What a Feeling, eh? No és que... El nom col·loquial és What a Feeling, però és Flashdance. Un pas cap a la més actual. Pharrell Williams, de la pel·lícula Gru, el meu dolent preferit 2, Happy. Sí, sí, sí.
2: Hosti.
3: Berlín, l'artista Berlín, ho feia amb la cançó Take My Breath Away, de la pel·lícula Top Gun.
2: Home.
3: I crec que també una de les cançons que podíem representar l'estiu, no? Més ben dit, perquè fa una mica de fred. La cançó de Let It Go, d'Idina Menzel, amb la pel·lícula Frozen.

Aquí també una de les grans del pop. Ella és Adele, amb la cançó Skyfall, de la pel·lícula de Skyfall de James Bond. Remarquem-ho, és Aerosmith, no I Don't Want a Miss a Thing, de la pel·lícula Armageddon, és aquesta que sona. Ara sí que podem escoltar la cançó d'Adele, Skyfall, de la pel·lícula Skyfall de James Bond.

0: Recordeu que estàvem una mica repassant el que és la cançó que va ser un èxit mundial, ho va impulsar decisivament la carrera del grup.
1: Val. I ara fas una cosa que em sembla interessant i que m'agrada, que és... Li has volgut afegir un plus i ara el que vols fer són aquelles cançons que ja existien, que potser ja van triomfar...
0: Correcte.
1: Però que una pel·lícula va tornar a convertir en fenomen.
0: Sí, és la Winner's World, la pel·lícula, amb aquesta cançó. Mamma mia!

Bohemian Rhapsody de Queen, una de les cançons doncs, que també va tornar a ser... va fer flor, no?, diguéssim, a tornar-se a llançar la fama. Qui també ho feia és Stand By Me, evidentment, Stand By Me, de Ben E. Queen. So darling, darling, stand by me. Oh, stand. Igual, la mateixa veu, Sergi. Elton John també feia acte de presència amb el Can You Feel the Love Tonight, la cançó que representa el Rei Leó. And

0: Ja entrant en aquesta recta final, una de les cançons que també és, va ser un dels èxits de la pel·lícula Bon dia, Vietnam, What a Wonderful World, Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. Tots són temes que han sigut ben bé llançats una altra vegada a l'estrellat. Jo crec que podríem despedir-nos ja amb Sweet Home Alabama, evidentment és la cançó de referència, que és aquesta. Sweet Home Alabama. I jo, Sergi, et faig la pregunta, després de recopilar tots els grups que s'han fet famosos gràcies a les pel·lícules o que les pel·lícules han tornat a rellançar, com per exemple Elton John, Benny Queen, Adele, Aerosmith, tu hi compraries l'abonament d'aquest Festival Impossible?
1: Sí, però et diré, saps sobretot per què?
0: Per què?
1: Més enllà que és un cartell que seria increïble, perquè a vegades als festivals hi ha un moment que el concert ja et cansa i et fa nosa. I dius, va, una hora i quart, una hora i mitja de concert. En canvi, si han de venir només a tocar aquestes cançons, és com un no parar.
0: Sí, sí.
1: Per tant...
0: Tema rere tema. Algú impossible de vingui a tocar, però bueno.
1: Jo el compraria.
0: Fantàstic, fantàstic. Que sigues molt...
1: Doncs només ens queda saber, Jordi Balaguer, qui s'emporta aquesta entrada doble pel proper 31 d'octubre, viure la segona edició de la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló, que és la gran diada de la cultura catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe amb tot de grups.
0: És l'usuari d'Instagram Omar Rinro.
1: Com?
0: Omar Rinro.
1: Pues a l'Omar Rinro cap al doble abonament. Hola, Carles Fernández, què tal?
2: Hola, Sergi. A Verisure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta cursa?
1: Qui?
2: El nou vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Verisure. T'ofereix una protecció millor davant del robatori i de les ocupacions, ja que amb la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744. Mary Shore.
1: Hugo, Jordi, Carles, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies.
1: I a tothom per la confiança. Tornem demà. Ja és divendres demà.
2: Ole, ole.
1: Ai, adéu, adéu. Adéu.
4: RAC 1. Violeta Martos.
5: Bon dia, són les 12. Catalunya està immersa en una nova onada de calor que ja és la tercera de l'any. Protecció Civil ha activat el pla Procicat per les altes temperatures que està previst que s'allarguin fins a mitjans de la setmana que ve. Abel Caral.
6: Sí, temperatures que ja arribaran ara mateix als 35 graus a Sant Martí de Riucorb, a l'Urgell, o també a Vilanova de Meià, a la Noguera, 34, a Viella, on han tingut nit tropical, amb una mínima de 21 graus i mig. Molta calor també de nit en algunes zones, fins i tot al Pirineu, i en conjunt de 32 a 34.

0: graus a l'interior de Catalunya, encara amb marge d'unes hores perquè les temperatures pugin. A la costa no s'enfilen tant, ara mateix de 27 a 30, però és que tenim humitats del 70-80% i la xafogó és molt marcada, i així seguirà tot el dia. I atenció que a les comarques de Ponent, sobretot, de nou avui, arribarem als 40 graus, com ja va passar ahir a Lleida o a Bossòst, a la Vall d'Aran.
1: Les altes temperatures també fan augmentar el risc d'incendi. Avui hi ha 108 municipis de 18 comarques en perill extrem d'incendi forestal i s'afegeixen 4 espais naturals més als que ja tenien restriccions ahir. Són el Montmell Marmellà, Montsant, Prades, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies i la Baronia de Rialb. Per cert, que els científics avisen que les temperatures extremes tindran conseqüències a casa nostra els propers mesos. El físic i expert del Servei Meteorològic de Catalunya, Vicent Altava, ha explicat que l'arribada del Niño en Benoit anomalies de 3 o 4 graus crearà un territori climàtic desconegut, però que encara és impossible pronosticar què passarà. Altava ho ha dit al Món RAC1.
2: Tindrà un efecte, perquè té un efecte a nivell de la dinàmica del clima a tot arreu, perquè serà un fenomen molt, molt potent, i quan dic que és un territori desconegut volem dir que, clar, una anomalia entre 3 i 4 graus del Niño doncs no s'ha registrat mai. Un sistema climàtic està molt dopat ja, perquè està molt calent els oceans i els mars estan molt calents. Llavors, són condicions que no s'havien vist mai, doncs no sabem exactament com se pot transmetre d'aquí uns mesos.
1: Altava ha explicat que sempre que hi ha una alteració, el sistema meteorològic tendeix a reajustar-se i llavors es produeixen fenòmens extrems. En plana internacional, Polònia investiga l'impacte d'un objecte no identificat en un poble a uns 90 quilòmetres de la frontera ucraïnesa que podria ser un míssil rus. Ha passat aquesta matinada enmig d'una nova onada d'atacs russos a Ucraïna, n'ha parlat el primer ministre de Polònia, Donald Tusk.
3: Hem estat mobilitzats des de primera hora del matí. Durant l'últim bombardeig massiu de Rússia a l'oest d'Ucraïna s'ha produït una violació de l'espai aeri polonès, un incident greu en què un missil ha caigut sobre la ciutat de Tarnau, a Colònia. Afortunadament, no tenim constància que hi hagi cap víctima.
4: Tarnau, a Colònia.
1: L'exèrcit polonès hauria desplegat un avió de combat per identificar l'objecte i interceptar-lo, però abans l'objecte ha desaparegut del radar i després s'ha estavellat. L'últim atac rus ha matat 8 persones. Entre les víctimes hi ha 2 nenes de 5 i 12 anys. I a aquesta hora continuen els retards de Rodalies. Un robatori de cable a primera hora a Montornès del Vallès provoca diverses afectacions. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord comencen i acaben el recorregut a l'estació de Sant Andreu. Els de l'R11 paren a totes les estacions entre Mollet-Sant-Fost i Granollers Centre, i els de l'R8 inicien i finalitzen en el recorregut entre les estacions de Cerdanyola Universitat i Martorell Central. En aquest punt, Rodalies ha habilitat servei alternatiu entre Mollet-Sant-Fost i Cerdanyola Universitat. I ara els esports. En Bernat Balboa.
5: El Barça continua de pretemporada amb el quart dia d'entrenaments a l'Estada d'Anglaterra. Enviada especial de RAC1 a St. George's Park, Marta Ramon.
6: Rafinha i Valde fan part de la sessió amb el grup. El brasiler va incorporar-se ahir al migdia a l'estaix i Valde arrossega molèsties a l'esquena. De moment hem vist moltes converses entre Hansi Flick i Rafinha i molta intensitat sota les ordres del nou preparador físic Benjamin Kugel. Després de l'entrenament sentirem les reflexions de Chesney abans de l'amistós de demà al camp del Birmingham, en què Adeyemi disputarà els seus primers minuts de blaugrana.
5: D'altra banda, avui la UEFA es reuneix d'emergència per a tractar els canvis que planteja la FIFA de cara als pròxims mundials. L'organisme presidit per Alexander Seferin és molt crític amb Gianni Infantino, que vol vendre participacions dels tornejos de la FIFA a inversors privats. Les 55 federacions que conformen la UEFA tenen fins al 19 de setembre per acceptar o rebutjar la proposta d'Infantino. Irene Ciércoles supera amb 16 anys el rècord d'Espanya de Mireia Belmonte. La nadadora aragonesa del Club Natació Sant Andreu rebaixa en mig segon la marca de 100 metres papallona en piscina curta.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora al Punt de la Una.
7: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
9: Especial 50 anys.
10: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
11: Benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
10: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
11: Per exemple, contactarem amb el més enllà per parlar amb l'esperit de Salvador Dalí.
10: Ai, no, sisplau, no parleu d'esperits, que a mi em fa molta por, això.
11: No s'espanti.
10: Jo, la pel·lícula aquella, el Poster Gate?
11: No
10: he passat tanta por la meva vida.
11: Doncs, calcis. Avui vostè, per cert, ens ha de fer un monogràfic.
10: Jo?
11: Parlant d'una de les seves obsessions, l'oli de coco.
4: L'oli de coco, sí. Home, és essencial. Sí, bueno. L'oli de coco va la mar de bé per hidratar la pell. Sí. Jo me'n dono 3 capes d'oli, sí, de coco tot el cos. Ah, sí. Després de la dutxa, sí. Va bé per hidratar, sí, per fer una amanida, oli de coco...
11: Bueno, també. Molt bé. Sí, també sentirem en Marc Antoni Mateu.
4: Hola,
11: avui.
4: Frank. Hola, què hem de fer, Frank?
11: Doncs vostè sabrà què hem de fer. Vull dir, m'ho pregunta.
4: Feia broma, Frank. Avui us demostraré que el nou disc de la Rosalia va la mar de bé per anunciar qualsevol producte.
11: Ah, sí, és veritat.
4: Cotxes?
11: Sí.
4: Rosalia.
11: Sí.
4: Perfums?
11: Rosalia.
4: Telèfons, sí, mòbils?
11: Sí.
4: Em fa la feta que no. Telèfons mòbils no se n'han anunciat.
12: Perdoneu una cosa, demano una paraula.
4: Demana.
12: Jo també surto, que sí, ho he vist a l'escaleta del, sí, programa, parlant d'un senyor que va tocar el clarinet mentre l'operaven de Parkinson.
4: Sí.
12: Que heavy. A mi compteu sempre per tocar temes, els temes més importants,
4: sempre,
12: jo els puc
4: sempre
12: tocar.
4: Jean-Paul, vale? Què faríem sense tu, eh?
12: Bueno, tocar el clarinet, per exemple.
4: Per exemple,
11: bueno,
4: sí.
11: Tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
4: Un programa que no passarà a la història.
12: Però us farà companyia, com el solfeig. S'ha d'estudiar solfeig.
13: El partit liderat per Carles Puigdemont, Junts per Catalunya...
4: Junts per Catalunya?
13: Sí.
4: Segur?
13: Segur què?
4: Segur que estan junts?
13: Bueno, sí, home, sí, en principi...
4: Un partit que té Carles Puigdemont...
13: Puigdemont. Hòstia,
14: president,
13: què ha passat?
4: Carles Puigdemont dient, sí, que són d'esquerres.
13: Qui diu que són d'esquerres?
4: I uns quants alcaldes que diuen, mira, hauríem de fer fora els moros.
13: Bueno, són dos llops que conviuen en el,
4: sí,
13: mateix...
4: Estan junts?
14: El mateix galliner. Bueno,
13: ni una cosa ni l'altra.
4: Si
13: ni,
4: junts
13: ni
4: no estan junts...
13: Aviam.
4: Si junts, sí, no estan junts,
13: sí,
4: i diuen que són per Catalunya...
13: Mm-hmm.
4: Però l'objectiu és apuntalar a Espanya.
13: A veure, un moment.
4: Es podria denunciar a Junts per Catalunya per publicitat enganyosa?
13: A veure, home...
4: Junts per Catalunya, sí, mira l'eslògan. Sí. Junts per Catalunya.
13: Sí.
4: Ni Junts,
13: sí,
4: ni Catalunya.
13: Bueno,
4: l'únic que s'aguanta del nom és... Per.
13: Ja, a mi que m'explica. En fi,
14: també Junts. Tenim Esquerra Republicana de Catalunya.
4: Bueno,
12: ara ja no
4: esteu parlant
12: si
4: d'Esquerra.
14: Esc, no.
12: Perquè ni de Catalunya, ni Republicana, ni Esquerra. Però s'ha quedat en Esc, que és una cosa com més de...
14: És joves,
12: és més,
14: no?
12: Moderna.
4: És el dels ordenadors,
12: Esc.
4: La tecla aquesta de...
12: Esc, i tot torna a començar.
13: Bueno, deixeu-me que expliqui una,
14: sí,
13: cosa.
14: Exacte.
13: Junts ha anunciat que convocarà una consulta interna la setmana que ve per veure si fa caure el govern de Pedro Sánchez.
4: No!
13: Aquesta seria la cosa. Un moment.
4: No, home, no, sisplau.
13: Sí, sí.
4: Home,
13: que...
4: Saps, Pedro Sánchez?
13: Sí,
4: jo sabeu que no sóc ni dels uns ni dels altres, però...
13: Bueno, però...
4: Aquest home necessita, doncs, una legislatura sencera per,
13: bueno, ja n'ha fet
4: per
13: una...
4: veure aviam les...
14: Ja n'ha tingut unes quantes legislatures. És veritat que d'aquesta no porten ni 2 anys.
4: No estem
14: a la meitat.
13: Què proposa vostè?
4: Donem suport a Pedro Sánchez.
13: Bueno, per ser que no és de...
4: Aturem el feixisme.
13: Sí?
4: Salvem la temporada de bolets.
14: Per aquest ordre?
13: No necessàriament per aquest ordre.
14: Bé, des de Junts acusen Pedro Sánchez de no complir cap dels punts del pacte d'investidura a aquestes alçades.
12: No crec que això hagi passat, això ha passat. Un socialista espanyol que no ha complert cap de les promeses de legislatura, no pot ser. L'oficialitat, primer punt, oficialitat del català ja està fet, no? Ja el tenim oficial a Europa.
4: Europa no,
14: no? De fet, aquesta setmana ha sortit que fins que no hi hagi un consens general, doncs no ho tornaran a presentar.
12: Bueno, segon punt, traspassar les competències sobre immigració, això tampoc ha passat?
4: No.
12: Ni passarà. Ja t'ho dic ara, i que Puigdemont pugui tornar que era un dels altres punts, amnistia i tota la pesca, això tampoc ha passat, no?
4: Tampoc.
12: Doncs és una llàstima perquè Junts, donant suport al govern de Sánchez, va aturar el feixisme. I així li paguen, així li paguen.
4: On vols anar a parar?
12: És que he invertit tots els meus estalvis en una casa d'apostes. Ja sé que és una cosa que no hauria de dir.
4: Sí. Has apostat?
12: He apostat, sí.
14: Però això es pot fer. Això és molt a l'anglesa, no? Vull dir que si fóssim un país civilitzat hauríem de poder apostar per aquestes coses.
12: S'ha globalitzat i jo podia apostar que Junts trencarà amb el govern de Sánchez o que Junts no trencarà amb el govern de Sánchez la setmana que ve.
4: I què has apostat?
12: M'he jugat la casa, el cotxe, una cama i tots els estalvis d'un cosí meu,
4: sí,
12: que també participa, que, sí, ni de conya trencaran amb el govern espanyol.
4: Sí, és una nova amenaça que...
12: Sí, bueno, que, escolta... Sí, no
4: t'ho creus, eh?
12: No, i a més...
4: Perdona, però... I si trenquen...
12: Win-win.
4: Com win-win?
12: Si no, guanyo. O sigui, si no trenquen, guanyo l'aposta i em faig d'or. Si trenquen, eleccions. Guanya Vox, ressuscita Franco, nosaltres fem un mur de pla dur a tota la franja i bon venir, sí, per Gardova, m'entens? O fem un mur de maons, o d'or, un mur d'or. Qualsevol cosa serà més barata que continuar sent espanyols, m'entens?
4: Sí.
12: Ja està.
4: Per
12: ja
4: cert,
12: està.
4: Ara que parleu de consultes internes,
13: sí,
4: els,
13: sí,
4: partits, sí, i tot això, m'heu fet pensar en la democràcia, no?
13: M'heu fet pensar, o sigui, com recordant que existeix.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, que esteu tots molt pendents, no?
13: De què?
15: Home, de la salut del teniente coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero.
16: Home, miri, no...
15: Àlies todo el mundo al suelo.
16: No, pendent, jo pensava que l'havia palmat ahir, vull dir... Ara m'acabo de connectar...
14: perquè van sortir una sèrie de notícies a...
15: Fake news.
14: A X, antigament dit Twister, sí. Que sí, que era mort, i la seva família ha sortit dient que no, que està molt greu, però que no és mort.
15: Antonio Tejero,
16: Sí.
15: Àlies todo el mundo al suelo.
16: Sí.
15: L'home que va intentar que Espanya fos... Diferent.
16: Bueno, diferent. Una dictadura que fes tres passes enrere, quan al final van ser dues, no?
15: Un moment, a vosaltres us agrada com està Espanya ara?
17: No.
15: No? Pues al Tejero tampoc li agradava.
17: A mi també,
15: ja
17: fa,
15: està.
17: Que se la quedi.
15: Vosaltres i Tejero sou ànimes bessones.
16: A veure,
15: han vingut tejeristes.
16: Tejerolivers.
15: Tejerolivers.
14: O tijeritas.
17: Miri, jo aquí li dono una mica la raó. A l'Estat només hi ha un partit que comparteixen el PSOE, Sumar, els de Podemos, el de PP, els de Vox i els partits que diuen ser independentistes. I aquest partit, aquesta idea, es diu Espanya en Comú.
15: Bueno, però estarem d'acord que almenys Tejero era un activista de debò.
16: Però que ha de ser un activista... Bueno,
15: no d'aquells activistes que agafa el bòbil, l'has patarat al sofà i escriu un twist al Twitter.
16: No.
15: Tejero va sortir al carrer.
16: Bueno, sí, al carrer, i després va tornar a entrar...
15: Va sortir al carrer el 23 de febrer del 1981. I va fer l'activisme.
16: Bueno...
15: El millor activisme que es pot fer, si vols que et facin cas. Pistola en mà i disparar.
16: Sí, va intentar...
15: No, has de fer una pancarta... Tu vas veure els guàrdies civils que van entrar al Congrés o els diputats amb alguna pancarteta?
16: Encerclem el Congrés.
15: Agafem-nos de la mà.
16: No,
14: la gigafoto del 23F, eh?
16: No. Faran
15: una foto.
16: No, la qüestió és que van intentar un cop d'estat amb els tancs al carrer, amb el suport de...
15: Que no va ser maco.
16: Que no va ser... Bueno...
15: Dos autocars plens de guàrdies civils aparcant allà davant del Congrés de les Diputades. S'aparca tu ara?
16: Ara no, per lo que sigui...
15: Però si ets guàrdia civil, qui t'ha de dir alguna
16: cosa? No, clar.
15: No un, dos autocars allà, van entrar tots al Congrés dels Diputats, el general Milans del Bosch traient els tanques al carrer a València...
17: Perquè li havia de fer el rodatge.
15: Això sí que és una... Això sí que va ser una mobilització popular.
16: Mobilització, sí, popular, ja li dic que no.
15: Escolta'm,
16: sí,
15: què passa ara? Que un home normal, un home amb bigotis...
16: Sí.
15: Tricorni.
16: Ja,
15: i una pistola a la mà ja no pot exercir el dret universal a la protesta?
16: Home, la... Sí.
15: Aquesta és la democràcia per la que va morir Franco al llit?
16: Escolti, ni Franco va morir per la democràcia, ni vostè ha lluitat mai per la democràcia, ni li ha interessat mai la democràcia.
15: Perdona. Ha lluitat per la democràcia.
16: Ah, sí?
15: Jo vaig córrer darrere els grisos, eh?
16: Serà davant dels grisos.
15: No, darrere.
16: Ah?
15: Córrer davant dels grisos era més perillós.
16: Ah, bueno, clar, sí. Córrer davant vol
15: dir que... Jo corria darrere els grisos, mentre tonyinaven els comunistes, maçons i separatistes.
16: Sí.
15: Jo anava amb un megàfano.
16: Sí.
15: Cridant-los. Venga, vamos, chicos, vamos, duro ahí. Gol de senyor!
16: Bueno, és igual.
14: Encara no havia passat.
15: El final va donant ànims.
14: Encara no havia passat el gol de senyor.
16: Doncs aquest senyor que tanca d'alguna manera aquells anys, Tejero, doncs està, bueno, amb un preu.
15: Mira, tots els respectes per Tejero. Un home que va baixar la seva sang pels espanyols.
16: Bueno, en principi el 23F no hi va haver morts, en teoria.
15: Bueno, però Tejero va baixar la seva sang pels espanyols.
16: Ah,
15: mira,
16: sí?
15: Llegeix el que publicava el diari El País. 4 de desembre de 1996.
16: Això, aquest titular,
15: Tejero.
16: No? Tejero saldrá 5 años antes de cumplir su condena.
15: Fixa't, per què?
16: Por haber hecho trabajos en prisión
15: y
16: varias donaciones de sangre. Hòstia, la rebaixa guapa.
15: Fixa't.
16: Es va cuidar con Guardiola.
15: Ojo, Allà dintre la presó hi havia un gampiro.
16: Sí.
15: Que li anava xuclant.
14: A quants...
15: Aquest home va sortir sec de la presó.
16: No, ja.
14: A quant deu anar el litro de sang? És a dir, un
16: dos
14: litre...
16: Mesos,
14: és un...
16: Dos mesos.
14: Dos mesos són?
16: Dos mesos. Dos mesos.
15: Però, escolta, jo només puc pensar que ara mateix hi ha centenars d'espanyols que porten a dintre seu la sang d'Antonio Tejero.
16: No, bueno, deixi-ho estar.
15: Ojo, eh?
16: Sí.
15: Tejero, el millor seleccionador que ha tingut mai la Roja.
16: Tejero no ha tingut mai res a veure amb el futbol.
15: Pues és una llàstima. Perquè jo crec que si tu poses un seleccionador a la banda, vestit de guàrdia civil, amb tricornio i disparant a l'aire, guanyes tots els mundials.
16: Bueno, sí, canviem de tema. De seguida parlarem de com han pujat els preus dels aliments, també.
15: No me'n parlis. L'oli de coco, caríssim.
16: Ah, sí, l'oli de...
15: Nenes! Ja no es pot tocar, l'oli de coco.
16: Vostè fa servir l'oli de coco?
15: Home, que si el faig servir, diu.
16: Però que és tailandesa.
15: L'oli de coco serveix per tot.
16: Ah, sí?
15: L'oli de coco és l'aloe vera del segle XXI.
16: Ah, sí?
15: És l'aloe vera que no fa fàstic.
16: A veure, un moment.
15: L'aloe vera té aquella textura, una cosa...
14: Som una mica de moc, no?
15: Una cosa
14: de
15: bossa,
14: piscosa,
15: una cosa de bossa que s'asseca després i va...
17: Semen de Hulk.
15: Pues el...
16: Un moment.
15: Jean Paul.
17: No, perdona, és que no volia dir davant del micro.
15: No, doncs ho has dit.
14: És millor dir-ho darrere del micro. No?
15: Ja. Són aquestes coses, pensa-les, però no les verbalitzis. Ja, escolti, és el programa d'avui, em sembla bé.
14: És que està pensant el mateix, no volia verbalitzar-ho jo, però sí.
17: Bueno, és que no, des del respecte, però s'ha entès perfectament, no? Fins i tot quan...
15: Sí, home, sí.
17: Quan queda ser...
15: S'ha entès, s'ha entès.
14: Sobretot perquè a partir d'ara, qualsevol persona que faci servir l'aloe vera...
17: És que jo que sóc entrepreneur, ja estic pensant com fer unes enganxines i tenir una plantació de...
15: D'aloe vera?
17: D'aloe vera o de marihuana, el que més doni. El que passa que de marihuana hauria de punxar la llum i no estava ben vist perquè hi ha uns homes que ja s'hi dediquen i es veu que hi ha un monopoli de la violència.
15: Sí.
17: I en canvi l'aloe vera... Pues,
15: I és una droga, a més a més, també.
17: Bueno, i la marihuana també. Aleshores, el que...
15: L'aloe vera encara et vibria, tu, és un cactus.
17: Sí, però s'ha d'anar molt en compte perquè tu la talles i surt l'essència. Jo tenia una pupa...
15: Un afta?
17: Sí? Un afta.
15: A la boca.
17: A la boca. I vaig tallar un...
15: Dins de la boca, eh?
17: Dins de la boca, que és mucosa, la boca, i costa
15: sí,
17: molt.
15: Sí, sí, sí.
17: I, bueno, me vaig punxar diverses vegades perquè m'havia de posar tota la fulla a dins.
15: No t'has de menjar una planta d'aloe vera. No, però... Has de tallar un trosset de la fulla de l'aloe vera.
17: Tota la fulla... Perquè
15: no, però tota la fulla, em vas a parar amb tota la fulla.
17: Perquè volia curació ràpida.
15: De tocar la saba de l'aloe vera, t'hauria de tocar.
17: Sí, dins. Si me tocava la salva. De l'aloe vera, i anava fent així, pues vaig estar com 4 o 5 mesos, i al final pues, no se va tancar.
15: No, ja m'ho imagino, sí. Ja,
17: sinó que se va obrir més, i bueno, vam descobrir que ni tan sols era l'aloe vera. Eh?
15: Com que no era l'aloe vera?
17: No, era un...
15: Era un cactus normal?
17: Un Sant Pere, que se diu, que és al·lucinògen.
15: Sant Pere?
17: És al·lucinògen.
15: Ah, sí?
17: Sí, aleshores...
15: No el conec.
17: Sí, és al·lucinògen, i vaig estar dormint 3 mesos en un forn de pa.
15: En un forn de pa. A partir dels 2 mesos és hivernar, ja.
14: Sí, però un forn de pa, bueno, un forn de pa vols dir...
17: Literal, el forn.
14: El forn, sí, sí, no l'establiment, sinó
17: dins d'un forn. S'estava molt calent.
14: Anava i encès o apagat.
17: I vaig tenir... Bueno, vaig parlar amb Déu diverses vegades.
15: No, Mariana.
14: Però era un forn de pa que l'estaven fent servir, i anàvem posant les barres de pa i tu els hi anaves passant.
17: No, perquè estava dormint jo a dins.
15: Ja.
17: Com que me convertien... Me sortien com braços del darrere.
15: Sí?
17: Jo li deia, no... I va dormir. I em feia cas el senyor de la... El senyor era Jesús, eh? Era el fill de Déu. El que portava el rem...
14: Sí
15: que et va pujar el cactus aquest, eh?
17: No, bueno, perquè jo li vaig dir en un moment donat, bueno, tant ficar barres multiplica les que se us has fet, no?
15: Clar,
17: i aleshores,
15: no cal.
17: Bueno, total. Va ser duríssim.
15: Ja. Molt bé, doncs
14: duríssim escoltar-te tu.
15: Gràcies, Jean-Paul.
14: Sí.
15: En tot cas, també farem avui el programa d'avui la prèvia del clàssic. El Madrid-Barça.
14: Sí, amb el Xarri Carol i amb en Diego Messi.
15: Efectivament! Ho tenim tot perquè torna Ferran Torres, el Tauró.
14: El Tauró.
15: Torna Rafinha.
14: L'altre Tauró.
15: Tornen tots els jugadors que corren molt i saps que segur fallaran un gol cantat en el pitjor moment.
14: No,
15: però tot i així ens els estimem.
14: Sí, i tot i així ets optimista de cara a diumenge, no?
15: No ho sé, encara no m'he llegit el guió.
14: Doncs vés escalfant, que en parlarem.
15: Per cert, que el Jean-Paul fa dies que vols destacar una altra notícia, que fots la tabarra dia i nit aquí a la redacció.
17: És el titular més impactant de la setmana, per mi, des del meu punt de vista. La pots llegir? És aquesta.
15: Sí, pacient amb Parkinson toca el clarinet durant una operació al cervell.
17: Crec que és el millor titular de la història. Hi ha tantes capes per explicar. O sigui, primer, que estem evolucionant, estem fent coses molt xules com a éssers humans.
15: Sí.
17: No tots són males notícies.
15: No, la medicina avança.
14: És a dir, aquesta senyora, aquesta pacient, li van obrir el cervell, estava conscient i li van demanar que toqués el clarinet.
15: Jo no hi va haver un que també tocava la guitarra.
17: Sí, i el saxo. No, això s'ha fet diverses vegades. Ja tenim tota una orquestra.
14: Sí, que està de gent amb la tapa oberta,
17: sí, molt fort que el cirurgià vulgui que l'entretinguin i faci que el pacient toqui música mentre treballa.
15: No és que el cirurgià tingui ganes de sentir música, d'escoltar...
17: Amb lo barato que és posar un film musical, no?
15: No, és que no és per això, home.
17: Ah, no? Jo ho havia sentit molt i em pensava que eren com cirurgians excèntrics que volen, no, jo és que necessito per treballar necessito una mica de música, i li dona un clarinet i mira, no t'adormirem al 100% perquè necessito que estiguis al 20% que és per tocar, no?
15: Això estaria bé, que li posin la ràdio al cirurgià, no? Que li posin al Barça.
17: El Barça a la ràdio,
14: no? Hi ha més d'un cirurgià que ho fa.
15: Sí.
14: Doncs això no és que li fessin tocar el clarinet. No. El que passa és que precisament aquesta dona té Parkinson i el que volien era doncs obrir-li el cervell i anar tocant els nervis per veure si d'alguna manera, tocant-ne una, tocant-ne l'altra, li remetia el Parkinson, cosa que va ser així. És a dir, que segons què tocaven, era una mica allò connectat, o sigui, una cosa com si fos elèctrica.
15: Això és el joc aquell, l'operació.
14: L'operació, exacte.
15: Vaig amb unes pinces i si toques el que no sona... se li encén el nas de vermell, eh?
14: A la aquesta pacient. Senyora no se li encenia el nas, sinó que tocava millor el clarinet.
17: O sigui,
14: o pitjor.
17: Que depèn del botó. Pot ser el botó que afini i desafini, o l'altre sí. botó pot ser el de fer el ioli, per exemple, i comença a fer així amb el clac, clac, clac.
15: No, depèn del nervi que toquis, que potser t'activa una...
17: Te diré una cosa, el cervell humà és que només l'utilitzem al, al 10%.
15: Això va quedar el 20, però...
11: En el teu cas... Sí.
17: Bueno, en el meu cas, jo, el 20, però mai he arribat al 100.
15: No, no l'utilitzis. Cada vegada, per les bajanades que dius, sembla que no el
14: fas. És una manera de dir-te que tens molt de potencial, Jean Paul. Sí, sí. Ah, sí, que a veure si l'explotes.
17: Hi ha camp per córrer, però bueno, pues, en un moment pues, ja trucaré un cirurgià, perquè a mi me faria molta il·lusió tocar un instrument.
11: No, però aquesta dona ja sabia tocar el clarinet abans. No és que toquessin un cable del cervell i que de cop aprengués a tocar el clarinet.
17: Pues no m'interessa.
15: Jo, perdoneu que us digui, però la medicina està arribant massa lluny. Primer van ser les vacunes, ja ho sabem tots, no ens hem de vacunar.
11: Les vacunes, entre altres coses...
15: Microchips.
11: Sí, microchips. I quan no hi havia microchips, què era?
15: No us n'heu adonat que cada cop hi ha més talls d'internet? No, se'n va la cobertura d'internet. Això és tu mateix, que tens el microchip del 5G aquest, que fa interferències amb els wifis del lloc.
11: El 5G fa interferències amb wifis?
15: Que sí, la medicina...
11: La medicina també està relacionada.
15: No s'ha de... Bueno, fixa't ara el que estan fent amb aquesta senyora que tocava el clarinet.
11: Sí.
15: Això és... amb el cap obert.
11: Sí, però
15: això és Frankenstein.
11: No, però
15: és Frankenstein.
14: Avui precisament que estrenen una nova versió. Sí,
15: per la mort de Déu.
17: Això és una mica veritat, perquè si et toquen un tros de cervell te fa fer coses, sí. que és com un gos quan li grates la panxa i mou la pota que sembla que toqui la guitarra.
15: Això la dona que tocava el clarinet i el gos que tocava la guitarra.
17: Que tocava la guitarra, però el gos no les duri.
11: Que ha nascut configura.cat, la campanya que vol animar la gent a viure en català també als entorns digitals. Què vol dir això dels entorns digitals? Doncs l'ordinador, el telèfon mòbil, totes aquestes mogudes, ja m'entens.
15: Vale, ja ho entenc, no?
11: Sí.
15: Com que no us atreviu amb les gelateries argentines,
11: sí.
15: pues ara us centreu en lo dels mòbils i les tablets i tot això. No?
11: Home, és qüestió de combinar-ho tot, que en una botiga a Catalunya tu puguis adreçar el botiguer en català i que et contesti en català i que, a més, ho puguis fer també amb els ordinadors, amb les tablets, amb els mòbils, etc.
15: O sigui que ara resulta que hem de destinar temps i recursos a que els socis de la ANC, aquests socis que fan fotos amb el seu iPad, es configurin el catxarro en català.
11: El catxarro, com diu vostè, no són temps ni recursos seus. Vull dir que... Bueno, és
15: això ja m'ho conec. Us gasteu els pèmpins en aquestes xorrades en comptes de destinar els diners a beques menjador, vull dir...
11: A vostè, una cosa...
15: Clar, llavors la canalla es mor de gana...
11: No, la canalla no es mor de gana.
15: Mengen fatal el iogurt. No, el iogurt ensucrat.
11: Sí.
15: El sucre no pot anar als nens petits.
11: I tot per culpa del català, Nens passant gana. A vostè és de quan li importen les beques menjador? Aquestes
15: A mi, les beques menjador m'importen des de mai. No sé ni el que són.
11: D'acord. Manel, què és això de configura.cat?
18: Configura.cat és una web creada per les entitats Acció Obert, Òmnium Cultural, Plataforma per a Llengua i Soft Català, i l'objectiu és que tothom pugui fer servir el seu mòbil, ordinador o tauleta en català.
11: Sí.
15: Ah, doncs jo el tinc en castellà.
11: No, el que faltava.
15: El mòbil el tinc en castellà.
11: Doncs posi-se'l, aprofiti. Archivo, sí.
15: Martes 28 d'octubre.
18: Configuració.
11: Sí.
15: Configuració.
11: Se'l pot posar en català, no és cap secret i es pot fer.
15: Nenes, ja ho veieu. Un home dient-li a una dona el que té que fer. És que té pebrots la cosa,
11: No, però l'estic ajudant d'alguna manera.
15: Calla la boca, calla aquí.
11: Faci el que vulgui. En fi.
15: La mort de Déu.
11: No costa res tenir-lo en català.
15: Bueno, doncs a mi em venia així de sèrie.
11: Ja, bueno, però és que les coses, si li vingués de sèrie en xinès, també el tindria en xinès. Doncs escolti,
15: a més, jo el mòbil només el faig servir pel Duolingo.
11: Ahà.
15: I pel WhatsApp, també.
11: I pel WhatsApp, Duolingo, sí.
15: Però el WhatsApp el consulto poc, vull dir, només el grup que tenia amb les amigues, amb la Conchitín, la Pilarín, amb la Consolín, l'Amparín...
11: Sí, val, d'acord, molt bé.
15: I després tenim les de l'ETA.
11: Sí, ja sabem que són les de l'ETA, sí.
15: La Miqueta, la Marieta, l'Eusebieta...
11: L'Eusebieta, sí.
15: I després també el mòbil, doncs què? Doncs també el faig servir per enviar nudes...
11: Nudes?
15: Als meus ligues.
11: Nudes
15: és com diem la gent jove... fotos a lleugereta de roba.
11: Sí, bueno...
18: És molt més curt.
15: Portes una samarreteta de tirants? Doncs un tirant una mica caigut. Però que no es noti que ho has fet a propòsit. Una cosa... Ai, no me n'havia adonat. Sí. Saps? Sempre aquest punt cuqui.
11: Sí.
15: I això agrada molt.
11: Agrada molt, Pel·lícula S. Sí, molt bé. Farem una cosa...
15: Vaig fer-me una foto d'aquestes així sèpsil.
11: Sí.
15: I li vaig enviar al Kevin.
11: Sí.
15: Un maromo que esteva... Era tan artística aquesta foto. Em vaig fer una selfie.
11: Sí.
15: Fent servir de mirall el ganivet de desossar.
16: ganivet de desossar.
4: Un ganivet que tinc, que és un ganivet d'aquells amples, és el ganivet més ample que tinc, i el tinc penjat a la paret de la cuina, amb un imant, que va molt bé, nenes, això us ho recomano, eh? Que el fill de la Pilarín, que és lampista, bueno, va venir a casa a la cuina, va foradar amb el trepant, va forar les rajoles, se'n va carregar tres, les de canviar, però bueno...
16: En tenia més de rajoles.
4: Es van esquerdar, no, són de diferent color. És un color blanc, però trencat. Saps allò? Això els homes no ho entendreu, però nenes... El que és la rajola enrajolat de la cuina és blanc. Ah, hi hem posat tres rajoletes de blanc. Trencat. Yeah. No vol dir que la rajola estigués trencada. Estaven trencades les blanques originals. Aquestes són senceres, però es van trencat. És un altre tono que a mi això em desbarata. Però bueno, i m'han posat allà una tira metàl·lica imantada. I escolta, tan mal per un ganivet de desossar com per una paella. Vaig provant coses. Vaig posar un got, el got es va caure a terra, va trencar-se. El got no va bé per alimentar-lo. Vaig anar provant coses.
16: Com de forta de
4: ser... Les pinces del bistec, de girar les salsitxes, per exemple, les pinces, unes pinces moníssimes que tinc, que pensaven que eren metàl·liques.
16: Molt bé.
4: Bueno, resulta que són d'alumini i també cauen, no s'aguanten.
19: A mi em va passar una cosa així.
4: Ah, sí?
19: Sí, perquè a casa també tenien el...
4: Però per què plores?
11: Aquesta, la cinta imantada.
19: Teníem cinta imantada, ara no li interessa per la puta.
15: Passa un minut i 40.
11: Jo només anava a dir...
15: Quan improvisava l'Angelines no tenia pressa.
11: Jo només anava a dir que el que era bo era el senyor que ho va inventar.
4: Però... Acabo de veure l'hora.
19: Són quarts de d'una.
4: Continuem a la competència parlant d'aquesta campanya que es diu configura.cat.
18: Sí, és una campanya que vol que tots els parlants de català que encara no tenen els seus sistemes configurats en català ho facin, perquè això influeix en les dades que les empreses utilitzen per mesurar l'interès en una llengua.
4: Compte aquí, eh?
16: Compte, sí.
4: Molt compte, eh?
16: Hola,
4: molta atenció, eh?
16: Això, Santón, bon dia.
4: Molt d'ull viu, eh?
16: Sí, ull viu, sí.
4: Al tanto que va de canto.
16: Sí, això, Santón Pazos de Vieira, enginyer informàtic i divulgador tecnològic. Molt bon dia.
4: Bon dia, efectivament, ho has dit perfectament. Soc Pazos per part de pare i de Vieira per part de mare.
16: Molt bé, sí.
4: No em facis triar entre el pare i la mare.
16: Bueno, no tenia cap intenció, no era...
4: La mare.
16: Eh?
4: Em quedo amb la mare.
16: Perfecte, molt bé.
4: El meu pare sempre em va exigir molt i no em va dir mai t'estimo.
16: Bueno, això sí, val, d'acord, però no és el programa.
4: Sí. Va tabar.
16: Sí, i no va tornar.
18: I no fumava.
4: I no fumava.
16: Jo això no li he preguntat, però bueno, endavant. Simplement parlàvem d'aquesta campanya per configurar els dispositius en català.
4: Efectivament, això que han fet ara aquesta gent, que bàsicament és una campanya perquè els papes i les mames i els avis i les iaies es posin les coses tecnològiques en català, doncs arriba tard.
16: Com que arriba
4: aquesta
16: tard?
4: Campanya arriba tard.
16: Ha arribat, i dos, com que arriba
4: tard? No, jo fa anys que treballo en això amb la intel·ligència artificial.
16: Sí?
4: Jo he programat la meva IA, I d'intel·ligència,
18: sí.
4: A d'artificial, perquè pugui configurar els dispositius en la llengua de Ramon Llull.
16: Sí,
18: vostè fa servir la seva IA perquè la seva IA li configuri els dispositius en català.
4: Efectivament, tot molt senzill.
16: Sí. Tornem una mica a lloc, vostè ja fa temps que té les instruccions per configurar els dispositius en català.
4: Exactament.
16: Això,
4: i ara mateix us ho ensenyaré.
16: Aviam.
4: Un momentet que engegarem la màquina.
16: La màquina és aquesta intel·ligència... Sí, com es diu? Majordom? Com es diu aquesta cosa?
18: Ajudant, no?
16: Ajudant,
4: computadora.
16: No. Computadora, sí.
4: Calleu un moment, sisplau, perquè funciona amb la veu, eh?
16: Funciona amb la veu.
4: Hola, IA. M'agradaria configurar en català el meu telèfon mòbil model Xiaomi Poco.
20: Un Xiaomi?
4: Sí.
20: De debò vas amb aquest trasto?
16: Home,
4: a veure...
16: Estic
4: passant una etapa complicada
16: i
4: he hagut de retallar despeses.
16: Sí.
20: Ja se't nota. Fas més mala pinta que un iogurt de pera.
4: Bueno, a veure, Ia, un moment. Jo el que vull és configurar el meu smartphone en català.
20: Ara vols que te'l posi en català?
4: Sí.
20: Ets el típic que va fer un Erasmus a Florència fa 20 anys i encara té el mòbil en italià.
4: No, és veritat. Jo no vaig fer un Erasmus, El meu pare no em va deixar.
20: Sisplau, supera-ho ja. Ploramiques.
4: Sembla que no.
16: No.
4: Aquesta IA no acaba de funcionar bé.
20: Reiniciant del Xiaomi.
4: Sí.
20: Això pot trigar unes 72 hores.
16: Bueno,
4: hòstia santa. No, un moment.
16: Al final serà com nou,
4: No, IA, necessito el mòbil avui.
20: Queden 87 hores.
16: Bueno, va pujant, O sigui, la cosa va al revés.
4: Això no acaba de rullar.
16: Sí.
20: Queden 128 hores.
4: Hòstia santa. Ho haurem de retocar una mica,
21: De dilluns a divendres.
22: Que no s'enfadi ningú,
21: De 12 a 1 del migdia. La competència.
22: Especial 50 anys.
23: Crec que ens hem perdut.
24: Sí, sort que he portat Festucs.
21: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de Festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
25: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
0: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
1: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
0: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
1: Truca al 900 903 743.
2: Verisure.
3: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
5: Pues venga, va, venga, som-hi!
3: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
6: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
3: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
26: 3-2, Carregó!
3: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: Pintura, escultura, marqueteria.
28: RAC1 presenta...
29: La ràdio del segle XXI.
30: I de dretes...
31: Òscar Andreu.
30: I d'esquerra...
31: Òscar Dalmau.
30: Jo soc d'extrem centre.
32: I si no tenia diners, és ser pobre.
33: La competència.
34: Especial 50 anys.
16: Junts per Catalunya trenca el pacte amb el PSOE i retira el suport al govern de Pedro Sánchez.
15: Ojo, ojo, aquí, perdona. Sí. Això és, qui ho ha dit, això?
16: Això ho va explicar ahir Carles Puigdemont, ahir a la tarda.
15: Llavors avui ja cau Pedro Sánchez i entra a la presó?
16: No,
15: ja.
16: No, home, no.
15: No?
16: No, home, no.
15: Llavors
16: no.
15: Què faran? Faran una moció de censura per fotre fora el Pedro Sánchez amb els vots de Junts, PP i Vox?
16: No, tampoc.
15: Tampoc?
16: Que... No, tampoc.
15: Però llavors et deixaran el govern de Pedro Sánchez sense pressupostos?
16: No, queda clar.
15: I el PP i Vox què fotran ara?
16: Pues res, suposo.
15: Ni un gest.
16: No ho sé.
15: Ni un petit cop d'estat.
16: Home, a veure, un cop d'estat què vol dir?
15: Un cop d'estat més artesanal, de quilòmetre zero.
16: No, de moment no faran res.
35: O sigui, llavors, què ha passat, Didier Vox?
15: De moment no ha passat res.
35: Pedro Sánchez continua sent president d'Espanya.
15: Sí.
35: Continua existint Espanya.
15: Sí.
35: Puigdemont continua a l'exili.
15: Sí.
35: Continua havent-hi gent de Junts al Consell de Ràdio i Televisió Espanyola.
15: Sí.
35: Continua havent-hi gent de Junts en alguna empresa estatal més, com, no sé, continua Ramon Tremosa Aena, per exemple.
15: Que jo sàpiga, sí.
35: I ara el PSOE farà fora tota aquesta gent de Junts.
16: No se n'ha parlat, d'això.
35: Per tant, després de l'amenaça de Junts, pot ser que Espanya tot continuï igual. Pot ser una mica... És que jo crec que Pedro Sánchez, antes que els partits catalans, més que fer la independència, els agrada fer el teatre. M'entens? Catalufo, hace teatro de lo vuestro... Muy bueno, José María Pou, haciendo de profesor socrático, y que día pasa, año en pen.
15: Molt bé. Va, sisplau.
35: Os vamos a quitar el parlamento y os vamos a poner el TNC más grande para vosotros.
15: Sí.
16: Estigueu tranquils, que de seguida trucarem a la seu de Junts per entendre què implicarà aquesta ruptura.
15: Ah, és allò que truqueu i sempre us atén la mateixa persona, la Soraida.
16: Sí, bueno, sí.
15: Està bé, això.
16: A veure, sí, no cal que...
15: A mi m'encanta aquesta dona. Nenes,
16: sí
15: o no?
16: Sí.
15: Perquè sembla que passi de vosaltres, però alhora també us poso una mica allò.
16: Bueno, depèn del dia, sí, hi ha dies que...
15: Ai, quin riure.
16: Sí,
15: per cert, Puigdemont va dir algú ahir de la seva compareixença que va fer a la tarda,
16: sí.
15: A les 5 de la tarda,
16: sí.
15: Contraprogramant la sortida del nou tema de la Rosalia. Perquè
16: sí.
15: Està claríssim que volia boicotejar la Rosalia.
16: Era més o menys a la mateixa hora.
15: Home, a les 5, la Rosalia va treure la nova cançó.
16: Sí.
15: A quina hora va fer la compareixença el Puigdemont?
16: A les 5.
15: A les 5?
16: A les 5, ja, mira, no ho havia pensat.
15: Escolta, que... hi va dir algú, Puigdemont, sobre la nova cançó de la Rosalia, a la compareixença aquesta?
16: Crec que Puigdemont sobre Rosalia no va dir res. No, juraria que no l'he seguit tot.
15: No, com pot ser?
16: Home, com pot ser?
15: Pues deu ser l'única persona al món que no n'ha dit res de la cançó de la Rosalia, perquè escolta, tothom en parla.
16: Ja, però Puigdemont havia de sortir per veure com queda la relació amb el govern espanyol.
15: No, pues també hagués pogut dir alguna cosa de la cançó, si li ha agradat, si no li ha agradat.
16: Però no sé si li ha agradat.
15: Escolta'm, a les xarxes tothom hi ha dit la seva,
16: Bueno, tothom tampoc.
15: Hi ha moltíssima gent que dona la seva opinió sense que ningú els hagi preguntat res, però la gent la dona.
16: Bueno, clar.
36: Se'n diu xarxes socials,
15: sí, concretament.
16: Bueno, sí, escolti, una cosa, el nou disc de la Rosalia no és una cosa que preocupi a Puigdemont ara mateix.
15: Perdona?
16: Crec.
15: Perdona! No. Pues aquest és l'únic tema que interessa avui.
16: Bueno.
15: Nena, sí o no?
37: Sí.
4: Home, per la mort de Déu!
5: Sortit, aquesta gent que esmorza amb cullera.
4: Escolti, però que heu sentit la nova cançó de la Rosalía?
7: Sí.
4: Sí, no?
7: No, bueno...
4: A mi, t'he de dir, eh? A mi m'ha encantat. Molt. Perquè és una música com... com d'òpera.
7: Bueno, sí, perfecte.
4: I a mi m'encanta l'òpera, i els violins.
7: Ah, sí? Sí. M'encanta l'òpera. I quina és la seva òpera preferita?
4: Petri Woman.
7: Petri Woman.
4: Molt. Que en anglès vol dir la dona... del Petri, diguem.
7: Sí, la dona del Petri.
4: La banda
7: sí.
4: sonora de Petri Woman és tan maca i els dos hi ha una seqüència que van a l'òpera.
7: Sí.
4: És tan maco tot allò.
5: I ella diu que s'ha pixat les calces. Sí.
7: Sí. Bueno, mira, que això no ho recordava. Però Petri Woman... és que ja no sé ni com es diu, eh?
4: Petri Woman
7: és una pel·lícula d'una altra cosa. Sí, és una pel·lícula, no és cap òpera. Vull dir que...
4: Tu què sabràs?
7: No, jo què sabré.
4: Nenes, aquestes que sou unes esquiroles,
7: sí,
4: que no han sentit la cançó encara, la voleu sentir o no?
8: Sí.
4: Espera que us la poso. Ja veuràs, posa-la. Àlex, posa-la. Ara canta ella.
7: Oh, un moment, està cantant vostè. Què
4: fa? Ah, no, ara hi ha un coro, que això deuen ser pues, a l'escolaria de la Montserrat.
7: Sí, no. Espanya.
4: Puta!
7: L'ha clavat, eh?
4: Un moment. Un moment. És tan maca. Cat, puja, puja.
7: Aviam. No, no cantis sobre, perquè no sé qui...
4: Jo pensava, quan la vaig sentir ahir, vaig pensar, però qui canta aquí? La Montserrat Caballé?
7: No sé, sí.
4: No, resulta que era ella cantant l'òpera. Que deu haver fet uns cursets, si no t'estiu.
7: Cantant l'òpera tampoc, doncs fa una mica això, se'n deu dir falset...
4: Però escolta'm...
5: No, és que ella té veu de soprano i suposo que la pot forçar fins aquí.
4: Aquesta nova cançó de la Rosalía...
7: Sí, aviam.
4: És música tan bona...
7: Sí...
4: Que és música d'anunci de televisió.
7: O sigui, és música tan bona que...
4: Sí. Nenes, la nova cançó de la Rosalía és la música d'un anunci de colònia.
7: Però què diu ara?
4: Sí o no?
7: Sí. Sembla un anunci de colònia?
4: Frank, escolta'm.
7: Home, el que faltava.
4: No, i tant, jo també ho penso.
7: Sí,
4: poseu-me la cançó de la Rosalía.
5: Ara vol que li posem la cançó de Rosalía?
4: Sí, sisplau, feu silenci, sisplau.
7: Sí, a veure.
4: Escalfo, veu?
7: Sí. No cal que...
4: Po.
7: Que és un cavall, un trombó, què és?
4: Això ho fem, els locutors, a l'hora de doblar una pel·lícula o posar la veu en un anunci de televisió.
7: I fa una mica de cavall, no? I de trombó. Exacte. I
4: és per poder vocalitzar bé.
7: Ahà.
4: Poseu-me la cançó de Rosalía des de dalt, sisplau.
7: Aviam, què farem?
4: Un anunci de Colònia.
7: Sí.
4: Un moment. Escuro?
7: Sí.
4: Bec una mica d'aigua.
7: Sí, bueno, no cal que ho expliqui tot. Sembla una sèrie de Netflix.
4: Teniu whisky?
7: No tenim whisky. I en tot cas no ho diríem. No,
4: tranquil, Frank.
7: Els de la primera fila que callin.
5: El porteu a dins, el whisky. Vull dir que no.
7: Perquè són senyors que venen d'esmorzar molt fort.
4: Atenció, nova cançó de Rosalía.
7: Sí.
4: Anunci de Colònia.
9: La vida és perfum. La vida ets tu. O de Lancôme. O de Parfum.
4: Que maco, eh?
5: Home, realment...
7: Sí.
4: Pues en lloc de cantar la Rosalía, podria sortir aquest senyor?
7: No, sí, ja, però aleshores no seria una cançó en ella mateixa, seria una cançó publicitària.
4: Però el que jo deia, la Rosalía ara fa música per anuncis de la tele,
7: bueno,
4: i això tant serveix per anunciar Colònia com per anunciar Torrons, ara que ve Nadal.
7: Ara què diu? Bueno, i la Colònia també...
4: Torrons, bona idea.
7: No.
4: Sisplau, torneu-me a llançar la música, sisplau, no. Des de dalt, eh?
9: Torró d'ametlla. Torró de festuc. Torró de xoriço. Torrons Vicenç.
7: No.
9: Des de 1776. El torró.
5: Quadra, eh?
4: Maquíssim, això.
7: Al final, doncs arriba l'època de l'any on més es necessita aquesta música, que és per fer anuncis de cara a Nadal, no?
4: Bueno, escolta, i qui diu un anunci de torrons,
7: sí?
4: Diu un anunci del que sigui, de qualsevol cosa.
7: Per què vol dir un anunci del que sigui?
4: Deixa'm de fer un altre intent, sisplau, amb la mateixa cançó.
7: A veure, hem fet o de Colònia,
4: sí?
7: Aigua de Colònia.
9: O de Parfum,
7: perdó. Hem fet també
9: Torrons Vicenç.
7: Torrons Vicenç. Jo ja no sé què.
5: Per cert, Torrons Vicenç, ara que ho dieu, a la gent que ha vingut de públic avui, els de la primera fila potser se'n podran abstenir, o no ho sé, però regalarem un lot de Torrons Vicenç per algun dels que heu vingut. Per tant, en l'últim moment, el Jean-Paul farà un concurs entre tots vosaltres per poder-lo recollir.
7: Bé.
5: Perdó, eh?
15: Ara puc?
5: Ara pot, ara pot. Què hem venut, ara?
15: Deixeu-me improvisar. Sí, no, aquesta música, no realment, improvises. Un moment, sisplau. Presa 3. Tens un botó descosit? Has de fer-te els baixos d'uns pantalons?
7: Per què és això?
15: Som aquí per ajudar-te. La iaia costurera. Des de 2000 i pico.
7: A veure, un moment.
5: Ja, jo crec que ja s'ha entès. És una cançó...
4: La iaia costurera també. És que va tot clavat.
5: Sí, jo
4: és una cançó de la Rosalía que va passar baix per tot.
5: Falta algun cotxe, eh?
4: Perdona, és el bo de la nova cançó de la Rosalía, que canvia moltes vegades.
5: Sí.
4: Escolteu aquest altre tros?
5: Sí.
4: Ja veuràs que bé sona.
5: Aviam, mira, ja un altre tros? Sí.
4: El del coro.
8: Marxa Espanya.
4: Bueno, és espectacular, eh? Sona tan bonica aquesta part.
7: Sí, a vostè... Ai, mira, aquí és quan fa la...
4: Sembla aquell de Martes i Trete, que fa sorolls. Escolteu, aquesta part...
7: No, l'altra.
15: És ideal per anunciar un cotxe.
7: No, és que no doneu idees.
15: Sí, sisplau.
7: Un cotxe...
15: Posa-me-la de capo, sisplau, des de dalt.
7: Ara el cotxe.
15: Per camins i carreteres. Per turons i altiplans. És el nou mono volum 4x4 SUV amb frens ABS híbrid endollable de Renault. T'agrada conduir?

0: En fi, Déu-n'hi-do, i és la mateixa cançó.
1: Veieu, és que la, sí, també
2: fet, eh?
1: És tota la mateixa cançó, però també va bé per anunciar cotxes.
0: Sí, no. Bé, ha quedat clara la idea, Angelines, moltes gràcies, deixem-ho aquí.
2: Bé, gràcies també al Marc Antoni Mateu per aquesta col·laboració desinteressada.
1: No, gràcies no, són 600 euros.
0: 600 per Falca, eh?
2: Era una col·laboració interessada.
1: Això va a televisió o ràdio? Perquè és diferent.
2: Televisió, vagi a TV3. Piqui a la porta, ara ja es diu 3CAT, piqui a la porta 3CAT, que allà li paguen.
1: Molt bé.
0: Deixem-ho aquí, que hi ha més coses a banda de la Rosalia.
1: Sí, perquè avui a la competència també parlarem de burocràcia. Coneixeu algú que tingui un carnet d'identitat permanent?
3: Un DNI espanyol?
1: Sí, però permanent.
3: No se m'acudeix un malson més fumut. Què vol dir? Qui voldria un DNI espanyol permanent?
1: Bueno, escolti,
3: que no se'n va ni amb aigua calenta.
1: Ja
3: no, no m'ho diguis, els espanyols. Ja s'ho faran. No, és que és permanent, és que està frotando muy fuerte y no se va.
1: Molta gent gran, a partir dels 70 anys, crec, que ja han de tenir o tenen un DNI permanent. No l'havien de renovar fins ara, però es veu que sí, que ara s'haurà de renovar.
3: És doncs, permanent, però...
4: Ja tenim un misteri. El misteri és que és un carnet permanent, però l'hauràs de renovar.
1: Sí.
4: Dit d'una altra manera misteriosa, l'hauràs de renovar, però seguirà sent permanent? Això és com si per obtenir el certificat digital has d'anar a una oficina de manera presencial.
1: Sí, bueno, és que per obtenir el certificat digital, primer has d'anar-hi presencialment. O sigui...
4: Això seria com si tenien un contracte fix, podessin fer fora.
1: Bueno, és que et poden fer fora. Aquest és un altre misteri, també. De fet, ara en diuen contracte indefinit.
4: Indefinit, eh?
1: Sí.
4: Quin misteri, com dient, no queda clar el dia que et farem fora. Sí.
1: No t'ho podem definir bé.
4: No t'ho podem definir, però ja t'he vindrà definit, eh? La vida és un misteri. Coneixeu el misteri del tresor de Montserrat?
1: El misteri del tresor de Montserrat?
4: Sí, de Montserrat. Diuen que la muntanya està buida per dins.
1: Ah, sí?
4: I que dins hi ha enterrats tresors impossibles, el qual no tindria gaire sentit, perquè si ja està dins la muntanya, per què l'enterres? Però bueno, sí, hi ha uns tresors a dins de la muntanya.
1: Sí.
4: Allà hi ha guardats els tresors de Catalunya.
1: Com, per exemple?
4: La corona de Jaume I.
1: Ah, sí?
4: La toga de Violant d'Hongria. Les tisores del perruquer de la Minya Mal. Les grenyes de Xavi Coral. Voleu que en parlem d'aquests misteris?
1: Escolti, que estem parlant del DNI permanent.
4: Bueno, si no vol parlar, no et posis nerviós.
1: Ah,
4: i ja està, aquí s'ha acabat el misteri. I me'n torno a les fonts.
1: Molt bé. Bueno, el tema... que la Comissió Europea no vol que existeixin aquests DNIs permanents.
2: Sí, han donat un temps als estats com l'espanyol que tenen aquest tipus de DNI, que ara són permanents, que posen permanente directament.
0: Permanent.
1: Avi, vostè, el seu carnet d'identitat deu ser permanent, no?
4: I tant, el meu és permanent des de fa uns quants anyets. Saps qui me'l va signar?
1: Qui?
4: Juli César. Sí. En persona, dos dies abans de Palmar.
2: Sí, no signava vostè, el signava el César.
4: Directament, era quan estava aquí a Tarraco.
1: Bueno, doncs escolti, els majors de 70 anys que tinguin DNI permanent tenen fins 2031 per renovar-lo.
4: Fins 2031? Sí. O sigui, pensen que viuré fins 2031?
1: Bueno, no sé això.
4: No només són uns buròcrates, sinó que són uns optimistes, el qual entra en contradicció.
1: Ja, avi, però... No, escolti'm, no s'adormi.
4: Vols veure dues coses en permanent?
5: Comença l'hora de disfrutar.
6: No se retire, por favor.
1: Bueno, buenos días, licenciado.
7: Radio Latina Internacional.
1: Hi ha un problema ahí.
6: Amb els Òscars. Estàs escoltant la competència.
1: Especial 50 anys, carnusos.

0: La competència.
1: Especial 50 anys.
2: Els barcelonins són els europeus, juntament amb els habitants de Lisboa, que destinen més proporció del sou a pagar el lloguer.
3: Concretament, els habitants de Barcelona destinen 3 quartes parts del sou a pagar el lloguer.
4: Però esteu segurs d'això?
2: Sí.
4: Com sé que no són fakeneus del wokisme aquest?
2: Vostès, quan no li interessa una cosa, tant vostè com el Jep, són fake news del wokisme.
4: Ens esteu fent sentir malament els que tenim pisos per llogar?
2: Home, no.
4: I veiem negoci, on altres hi veieu drets humans.
2: Bueno, és que hi ha una fina línia.
5: És veritat que no posem el focus en el patiment dels propietaris.
4: La mort de Déu.
6: La Constitució espanyola, que et garanteix un lloc digne per viure, però també et nega la possibilitat de ser lliure. És que...
4: T'agafarà un infart un dia d'aquest.
6: No, perdona, pel cul a Espanya sóc capaç que no m'agafi cap infart.
4: D'on ho tret, això? D'on ho treu?
3: Doncs això són dades reals del Deutsche Bank Research Institute, que ha recollit dades de Numbeo, que és un portal d'estadístiques sobre el preu de la vida.
4: Perdona, hi ha gent que guanya diners treballant fent aquests estudis per al Deutsche Bank Research Institute?
2: Home, suposo. No és un...
4: El cèlebre i arxiconegut Deutsche Bank Research Institute Chiringuiten.
2: No, Deutsche Bank.
4: Una cosa. Home. Ara han de venir els alemans a dir-nos a nosaltres com vivim aquí. Què sabran els alemans de com vivim aquí, home? Què sabrà un senyor que viu allà lluny, a la ciutat alemana de...
2: No sap cap ciutat alemanya, pot ser?
4: Bratsburg,
2: sí. No. Pues, sí, un senyor de Bratsburg, què dius?
4: Cervela.
2: No, Krakowski, aquesta és polonesa.
4: Què sabrà un alemany de Volkswagen?
2: Sí.
4: Què sabran de Barcelona? Si quan venen a Barcelona es passen el dia borratxos i pixant pel carrer, home. Els deixem venir a xuclar sangria com si fossin vampiros. Perquè després vagin fent informes per atacar-nos.
2: Home, no ens ataquen. Simplement aquesta gent ha fet un informe, una cosa que els de Barcelona més o menys ja sabien.
4: Mira, escolta'm, un consell perquè deixeu de donar la morga. El que heu de fer amb el tema dels lloguers és molt senzill.
2: Què és?
4: No llogueu.
2: Ah, collons.
4: S'ha de comprar.
2: Ah, home, sí.
4: No llogar.
2: Tan fàcil com comprar,
4: Compreu ara, que demà serà més car.
2: Sí, bueno, però és que ja és car ara.
4: El totxo mai baixa.
2: Bueno, va haver-hi un dia que això... Un dia, durant un dia.
4: No passarà que... més. No patiu que no passarà més.
2: Però que no...
4: Heu de comprar i després... Holdejar.
2: Sí, holdejar.
4: Ja està.
2: No veu que sí fa que infla més la bombolla? O sigui, vostè...
5: Participa de la bombolla.
2: Exacte.
4: Mare, escolta.
2: El Pep Bou.
4: I fa les bombolles. Això t'anava a dir. Sí. Hi ha gent que fa bombolles i no els hi dieu res.
2: Home.
4: A part de la Ciutadella n'està ple de gent allà amb galledes d'aigua i sabó.
2: Sí, no, això també és
4: veritat. Te'n van fotent 25.000 bombolles a la cara. De dir, sí. Però escolti, vostè pot parar, per favor? Què té? 3 anys mental?
2: No, home, no 3 anys.
4: Un senyor adult.
2: Es guanyen la vida.
4: Home, s'han de guanyar la vida.
2: I els nens
4: home.
2: Corren darrere les bombolles. Fa cosa no tenir una mica de xavalla per donar-li a aquell senyor, perquè el nen el tens entretingut 45 minuts.
5: Els pares aprofiten per fumar.
2: No, però hi ha molts que tenen. Comencen a tenir visum,
4: Bueno, escolta, no us en aneu per les branques de les bombolles. Sí. Anem a el que interessa, els lloguers. Anem a veure si aquestes dades són reals. Quina ciutat europea destina menys part del seu sou a pagar el lloguer? Quina nacionalitat?
2: Segons,
4: de quina ciutat?
2: Segons Numbeo, aquest portal, els que dediquen menys diners a pagar el lloguer són els de Luxemburg.
4: Bueno, doncs pues aneu a viure a Luxemburg.
2: Bueno, hòstia, l'altre, sí, tan fàcil.
4: Si tant us molesta pagar a Barcelona, ves a Luxemburg.
2: Bueno, més o menys estan...
4: Ves fent les caixes, ja t'ajudo allò.
2: Vagi a la merda.
4: Truques, a mudances del pato, que ho fan molt bé.
2: Però no cal donar marques.
4: I ja està. Muda't a Luxemburg, ja veuràs que bé que tu passaràs en un lloc on s'alimenten amb puré de patates i tot tanca a les 5 de la tarda. Vida de luxe, Ja ho diu, Luxemburg.
2: No, sí.
4: Ojo,
2: Bueno, Luxemburg deu ser caríssim.
5: No, sembla que no, que sembla que és força més barat.
4: Bueno, Luxemburg és Andorra, on no pots anar a esquiar.
2: Sí. Perdó?
7: Que la gent és que cobra molt. O sigui, cobres cara i llavors cobren molts diners.
2: Cobren molts diners i en proporció, més o menys. Bueno, calli una estona, vostè. Això dels habitants de Barcelona destinen 3 quartes parts del sou a pagar el lloguer.
4: Però hi ha molts motius per ser feliç. No ens centrem en les coses tristes, no?
2: Bueno, digui'm un sol motiu per ser feliç en una ciutat on no puc pagar el pis, ni una ampolla d'oli d'oliva, ni un vehicle propi per moure'm perquè el transport públic és menys funcional que un submarí descapotable.
4: Bueno, doncs
2: perquè aquesta és una altra, de dir, bueno, no...
4: Coses que em fan feliç.
2: Sí.
4: Els bolets.
2: Els bolets, sí. Bueno, però ja hem vist que...
4: Ja sabeu que jo no sóc ni dels uns ni dels altres, Ni de camagrocs ni de fredolics.
2: Ja?
4: Jo sóc de rovellons.
2: Bueno, felicitats.
4: Són els únics que conec.
2: No, només, o sigui, vostè surt amb els cabalets...
4: Però és que la resta em fa cosa, d'agafar-los a dir...
2: Home, clar, millor,
4: sí,
2: millor.
4: És que n'hi ha alguns atòxics que sí, s'assemblen molt, els sí. que es poden menjar.
2: Si no està segur, no
4: I els peus de rata.
2: Els peus de rata, molt bé, sí. Perfectament. Vol aportar
4: la llengua de bau.
2: Sí, vol aportar alguna cosa? Sí. Vol aportar alguna cosa? I del preu de l'electricitat, no n'heu parlat, també? Què me'n diu? Són un dels cinc estats amb l'electricitat més cara d'Europa. Això, vostè, què em pot dir d'això, vostè que viu en la felicitat?
4: Escolti.
2: I també som el cinquè país amb la telefonia i l'internet més cars d'Europa. No som el cinquè país amb els sous més alts, en canvi.
4: Boniques,
2: I què em pensa de la pujada del preu dels aliments i de la benzina i dels psicòlegs? Ara, sí, sí. Els psicòlegs també pugen de dir, bueno, m'està generant angoixa no poder pagar el psicòleg, de manera que necessitaré un psicòleg per...
4: No, avi, avi.
2: Vols veure una cosa que també té tendència a l'alça?
4: Avi,
2: que...
4: va, home! Va.
2: Perdoneu una cosa... S'està fent el misteri?
4: S'està fent el misteri, sí.
2: Bones i màgiques nits, germans del misteri.
4: Bon dia, professor, de debò.
2: Avui vull posar sobre la taula un...
4: Què li ha passat?
2: La taula, l'estava posant sobre la taula.
7: No, hagués caigut.
5: Posar un tema sobre la taula no és literal.
2: Avui vull posar sobre la taula un misteri molt i molt misteriós, el misteri de com coi arriba la gent a final de mes.
4: Ja, vostè ho sap?
2: Perdó?
4: Vostè ho sap?
2: No, i tu?
4: No, home, tampoc. Pensava que vostè ens resoldria el misteri.
2: Jo estudio el misteri, però no faig miracles. Tant de bo existís una professió on prendre decisions per millorar aquesta situació.
4: Bueno, la política, no?
2: Sí. I aquesta política de la que parles està aquí entre nosaltres?
4: No sé. Només em fa preguntes. Em pensava que avui en respondria alguna...
2: Sí? Mira, perdona, m'acaben de resoldre el misteri per l'orellera, l'orellera del misteri.
4: Sí.
2: La resposta al misteri de com coi arriba la gent al final de mes, la resposta és que la gent no hi arriba. Aleshores, doncs, bueno, tenim gent que va amb la llengua fora i si no pot això, doncs un plat de sopa. Misteri resolt. Tant...
4: Gràcies, professor. Ho deixarem aquí.
2: No, no ho deixarem aquí, perquè la situació surrealista dels lloguers ha invocat un dels nostres especialistes en surrealisme, un geni del més enllà...

0: nínxols.
1: Bé, han pujat els preus dels nínxols, això és correcte?
0: La mort és cara. Cara.
1: Sí?
0: Cara dura. I dura. Sí. I dura. I dura.
1: Bueno, sí.
0: Dura. Cel. Compte el conill.
1: Mestre, si em permet la pregunta, com veu? Avui amb un 20% més de surrealisme, com veu la qüestió de l'habitatge al món dels vius?
0: Al món dels vius, l'habitatge és fosc.
1: Efectivament.
0: El veig negre.
1: Uh-huh.
0: Negre ho veig tot. No m'hi veig.
1: Sí.
0: M'hi veig menys que un gos pel cul. Ja ho cantava Sau.
1: Eh?
0: Gos pel cul. No.
2: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
3: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
2: Noelia Carnetzi,
3: Manel Vidal,
2: Àlex Arbiol,
3: Òscar Andreu
2: i Òscar Dalmau.
3: Feu bandaix.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
6: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
8: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.

0: Violeta Martos.
1: Bon dia, és la una. Els Mossos han detingut un home per provocar l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va arrasar més de 450 hectàrees. Les flames també van afectar edificacions com empreses i habitatges. A més, també van haver de confinar 7 municipis i la zona sud d'Igualada. El detingut de 58 anys seria el responsable de 3 focs, un al juliol del 2024, l'altre el 29 de juny i l'últim, aquest que parlàvem, del 6 de juliol. Precisament avui les temperatures tornen a ser molt elevades i això ha duplicat respecte ahir als municipis en risc extrem d'incendis. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat les alertes a les comarques de Lleida i també bona part de les de Girona i Barcelona. Belcaral.
2: Sí, i ara mateix s'ha arribat 37 graus a Viella, 37 també a Vilanova de Meià, a la Noguera, a Orís, a Osona, a Tàrrega 36, en Santa Coloma de Farners també 36 graus i en general de 32 a 35 graus a l'interior del país encara han de pujar més i de fet com ahir arribarem als 40 graus sobretot a les comarques de Lleida però puntualment també a algun sector de la Catalunya central o com ja va passar ahir també de les valls del Pirineu. A la costa no s'enfilen tant, ara mateix entre 28 i 32 graus no han de pujar gaire més aquí, això sí, amb humitats molt altes en alguns casos entorn del 80-85% i la xafogó molt marcada, una situació que s'ha de mantenir demà en espera d'una nit de nou de molt mal dormir, sobretot a prop de la costa, de precipitació. Les properes hores no se n'esperen enlloc.
1: En política espanyola, Madrid continua la polèmica sobre l'àtic que ha comprat la Comunitat de Madrid perquè Isabel Díaz Ayuso l'utilitzi d'oficina temporal. L'immoble té un valor d'entre 4 i 6 milions d'euros i la comunitat el va comprar fa 3 mesos. Ara el govern espanyol demana explicacions. Ho ha dit el ministre per la Transformació Digital i de la Funció Pública, Òscar López.
3: ¿Qué sentido tiene comprar un ático de lujo en Chamberí para trasladar temporalmente los trabajos de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Que ayer, una vez más, a las preguntas era incapaz de responder y bromeaba encima diciéndole a un consejero, a lo mejor te vas tú en vez de irme yo. ¿Pero esto qué broma es? ¿En qué mundo estamos? Lamentablemente, la señora Ayuso ha decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños.
1: Tot plegat després que la setmana passada Ayuso donés el vistiplau a l'Estatut d'Expresidents on s'autoritza els excàrrecs de la Comunitat de Madrid a tenir diversos mitjans materials i personals que els permetin desenvolupar les seves activitats. A casa nostra, Trànsit incorporarà un nou sistema per detectar incompliments en l'ús del mòbil i del cinturó. En només 5 setmanes aquesta eina ha detectat 8.500 il·legalitats relacionades amb el mòbil i 4.500 amb el cinturó. Més detalls des de l'antic peatge de l'AP7 a la Roca del Vallès. Del Martínez.
4: De moment s'ha fet una prova pilot que no comportarà sancions en un punt de la P7 i un altre de la 2. En aquestes 5 setmanes s'han detectat més de 500 incompliments al dia de mitjana. 180 estaven vinculats amb el mal ús del cinturó i la majoria 340 per portar el mòbil a les mans o a la falda. Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil.
5: És molt perillós i és igual o més perillós que tenir-lo a la mà. Quan tu perds la visió de carretera és quan tu estàs perdent fins i tot el pilot automàtic. Per tant, és quan tens més risc. I anar a la falda és obvi que encara t'has d'ajupir més per veure el mòbil.
4: Trànsit admet que aquest sistema encara es pot perfeccionar perquè se li escapen algunes infraccions. Tot i això, treballen per incorporar-lo a la llista de recursos que té l'organisme a partir de l'any que ve.
1: Abans d'acabar, un breu apunt de trànsit. La P7 acumula aquesta hora 19 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona per l'accident d'un camió sense Sadurní d'Anoia que obliga a tallar dos carrils. El Servei Català de Trànsit encara treballa per retirar el vehicle accidentat de la calçada i, d'altra banda, en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats. Ara els esports. Bernat Balboa.
6: El Barça continua de pretemporada amb el quart dia d'entrenaments a Sant George's Park. Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. El brasiler va incorporar-se ahir al migdia a l'estada d'Anglaterra i el lateral arrossega amb molèsties a l'esquena, tot plegat un dia abans de l'amistós contra el Birmingham. D'altra banda, avui la UEFA reuneix d'emergència per a tractar els canvis que planteja la FIFA pels pròxims mundials. L'organisme presidit per Alexander Seferin és molt crític amb Gianni Infantino, que vol vendre participacions dels tornejos de la FIFA a inversors privats. Les 55 federacions que conformen la UEFA tenen fins al 19 de setembre per acceptar o rebutjar la proposta d'Infantino. I s'intensifica l'enfrontament entre la Comunitat de Madrid i el Rayo per l'estadi de Vallecas. Per segon dia consecutiu, el club presidit per Raúl Martín Presa impedeix l'entrada dels treballadors al recinte per iniciar les obres d'urgència previstes. El govern madrileny ha denunciat la situació davant la policia i considera que cada dia que passi sense que el Rayo pugui jugar al seu estadi serà responsabilitat de la directiva del club.
7: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
8: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
7: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
1: Això és tot per ara. Més informació al 1415 amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
0: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
9: Home, i amb l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa...
10: Bon dia.
9: Joel Fortuny, què tal estàs?
11: Molt bé.
9: Que genial. A veure, avui tindrem a la Laura Fa... No, sí.
10: No, sí. Avui...
11: Ai, sí, sí, a la Silvia Soler, a la Laura Fa, al Ferran... Urzet i la Victòria Convalia.
9: I el Ferran Urzet, qui és?
10: Sí.
9: Pera, deixa-la amb ell, a veure.
11: No,
9: però tu estàs al programa o no estàs al programa? No saps qui és el Ferran Urzet?
11: Marc, jo arribo un moment de la temporada que ja estic...
9: Doncs ara t'asseuràs aquí i escoltaràs el programa. D'avui escoltaràs el programa.
11: Jo l'escolto.
9: Mira que no sabeu qui és el Ferran Urzet, quina vergonya.
11: Jo l'escolto a l'estiu cada dia.
9: Val, vinga. Escolta una cosa. Reflexió, reflexió.
11: La meva reflexió.
9: La meva reflexió.
11: Els gossos.
9: Cada dia ja sabem que estem fent una reflexió.
11: Jo tinc gos.
9: S'ho va inventar l'altre dia.
10: S'ho va inventar el Marc Giró, perquè un cop més va tenir una idea brillant.
9: Una idea brillant. Per allargar aquests moments de calor i tal.
11: No, jo tinc gos. Jo tinc un gos molt gran, que pesa 28 quilos.
9: Tu tens un braco, no?
11: Sí, un braco que fa unes pixades descomunals. Però clar, jo surto al carrer amb una botella d'un litre i mig d'aigua i vaig font per font reomplint-la per quan pixa tirar aigua, perquè ho trobo una guarrada. Hi ha gent que no ho fa... No...
9: Et poden posar una multa, si no fas això a l'aigua?
11: Sí, m'agradaria veure quantes multes han posat.
9: S'hauria de veure.
11: S'hauria de veure.
9: Però que no cal que et posin multa, perquè, o sigui, no caldria que...
11: Exacte. I cívic.
9: No són persones adultes, no són persones adultes.
11: Pues no crec que costi tant. I si la gent és incívica i no ho fa, pues l'Ajuntament també ha de posar mesures, com les multes,
9: sí,
11: però potser també un altre tema hauria de ser el sistema de neteja, de netejar amb alguns productes que desinfectin les escantonades...
9: Però això ja ho fan. Escolta,
11: no ho fan, això.
9: La partida de l'Ajuntament de Barcelona...
10: És horrorós. Com que no plou.
9: Perdona un moment.
11: I com que no plou...
9: Però per això, res a veure. A veure, la partida...
11: Sí, perquè s'emportaria l'olor.
9: Una de les partides més importants del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i dels altres ajuntaments del món és la partida de neteja. Ara, et vaig a dir una cosa.
11: Sí, però faré una altra reflexió.
9: D'aquí a aquí la gent volen liberalisme, menys encursetament i menys control de les institucions, i d'aquí a aquí volen que l'Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments en general no són la criada de ningú. Llavors, ni el servei de jateja a l'Ajuntament de Barcelona són les vostres criats. Llavors, per tant, si tu surts amb el gos...
10: Consciència, necessitem consciència.
9: Perquè vols tenir un gos, que a mi em sembla molt bé, o més igual...
10: Bueno, hi ha més gossos que criatures, no?
9: Ara? Això ens és igual, perquè això també comences amb aquest discurs i acabes...
11: Però un moment.
9: Que et dic una cosa, la gent que tinc un gos, agafes la puta ampolla de plàstic...
11: I tires aigua.
9: Jo recomano que hi ha restaurants de salsa... I a la pixarada del gos, doncs, l'he de posar
11: aigua. I qui no ho faci, li diu, escolti'm, perdoni.
9: Bueno, això no ho diguis, perquè l'altra persona et diu, hijo puta, bueno, i tal, perquè la gent
11: però t'insulta. Una reflexió d'això de la neteja de Barcelona.
9: Però vull dir que ja serà l'últim que hagi d'entrar a l'Ajuntament de Barcelona a rentar el pipí del teu gos. No, el pipí del teu gos te'l rentes tu. I punto. I ja està.
11: Però si no ho fan... Han d'haver-hi mecanismes perquè quedi net. Perquè...
9: Que el mecanisme... Això no hi ha mecanismes. No s'han de parar els mecanismes a institucionals ni de l'administració, perquè aquests mecanismes acaben sent un francotirador de les azoteas disparant la gent que fa les coses malament, que de veritat que això acaba en feixisme. La gent no hem de... O sigui, la gent s'ha de responsabilitzar de la seva pròpia caca, del seu propi
11: pití, jo sortiré amb un francotirador al final. Etcètera.
9: No. Perquè llavors, per favor, a la gent, encarecidament...
10: Compreu-vos l'ampolla d'aigua.
11: O no cal comprar, recicleu una d'aquestes d'esport. Jo vaig amb una d'esport d'aquestes que em sobrava, pues això,
10: pues això.
11: O una botiga de plàstic que et sobri.
9: Enxufa el programa. Venga. És que és veritat, home.
11: Flis.
9: Fa una peste tot, home. Ja, per favor.
12: Sí. Amb tots vostès, Sílvia Soler.
13: Ai, escolta.
12: Bravo. Para.
13: No, és que hem d'advertir una cosa.
12: A veure, passarà
13: una cosa.
12: Posa-li reverb, té raó, perquè avui passarà una cosa que és increïble.
13: És increïble.
12: Era un encàrrec. No encarreguem mai ni cap col·lador, no encarreguem mai res. Però d'alguna vegada, algun cop, si necessitem alguna cosa...
13: No m'agrada gens.
12: Sí, però és un reverb.
13: No m'agrada.
10: És el dia de la ràdio, avui.
12: Avui és el dia de la ràdio?
10: No, nosaltres farem el dia de la ràdio, avui.
13: Sí, perquè farem el món al revés. És a dir, jo normalment recomano una lectura i la Laura fa cotilleos.
10: Sí.
13: I llavors avui ella...
12: Per tant, advertència!
13: Avui la Laura parlarà d'una pel·lícula que està inspirada en una novel·la.
12: Molt bé.
13: Sí. I jo he complert la promesa que et vaig fer i m'he llegit aquestes vacances de Nadal Isabel Preisler, mi verdadera història.
12: I toma! Amb tot vostè, Sílvia Soler.
10: Bravo!
13: A que no t'ho creies? A que quan m'ho vas dir vas pensar que no ho faria?
12: Jo juro que jo sabia que ho faries.
13: Molt bé.
10: I què t'ha semblat?
12: A veure, mira. Anem a posar l'escala d'ancial. El títol quin és?
13: Isabel Preisler, mi verdadera història.
12: I tu te l'has llegit de pe a pa.
13: Sí, però he de dir que hi ha el títol d'en Malamènia, perquè verdadera, perdona que t'ho digui, no. Però no cola, però bueno, va.
10: Per què?
14: Una mica d'èpica.
13: No, perquè la seva infància és un conte de fades, ella és la més mona, la més simpàtica.
14: Però se li mor gent, pobra, eh? Una mica així tràgica.
13: A veure, vull dir, esclar. Però
14: a mi de petita no se m'havia mort ningú, per exemple. Vull dir que li passen coses.
13: Un cosí que es diu Enriquito.
14: Pobre l'Enriquito, pobre. Lo de l'Enriquito fa patir, eh?
12: Mira, però una cosa, Laura, ai, que l'està comentant ella, eh?
13: Sí.
12: Aquí la cosa,
13: a veure, he de dir...
12: Núria Soler, la gran escriptora catalana...
13: Sí.
14: Ai, per favor.
13: Tu saps això que estic fent? Te'l llegies d'amagatot? Tu saps això que estic fent? Quins comentaris
14: metro,
13: em proporcionarà?
12: Núria Soler.
13: Això només ho faria per
12: la
13: tu.
12: La gran escriptora catalana. Èxit de ventes, o vendes, com es digui en català. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, comenta... La verdadera història d'Isabel Preisler.
13: Oh! Bravo. Us he de dir, primer, que la periodista o periodistes, crec que són dones, no, Laura? Que han escrit
14: dues periodistes,
13: llibre,
14: sí.
13: Fan que el llibre sigui llegidor. Per cert, es pot llegir.
14: Jo vaig fent apunts, però són importants. Les dues periodistes sí, no els hi han deixat ni estar a la roda de premsa, ni aparèixer el seu nom. No, la Mar Flores apareix el nom de qui li ha fet la biografia.
13: No, però és que ella se basta i se sobra la Preisler.
14: Les té com a editores.
13: Exacte, sí. Doncs fan... Diuen, però ho ve...
12: Aquesta senyora que està aquí al costat, l'estic d'editora, perquè ho faig tot jo, vull dir, t'havéssim entès, que el que em faltava és... Bueno, no vegis.
13: Vale. Escriu prou bé com perquè es pugui llegir, perquè no et caigui de les mans, vas llegint de passeta...
12: Així? Està bé?
13: No, està bé, no he dit jo. He dit que es deixa llegir. Que no hi ha cap moment que digues, escolta, jo això no ho puc resistir. Va, no, vaig llegint de fraceta.
12: Està ben escrit.
13: Una
14: Maria
13: mica en diagonal.
14: Pombo, Maria Pombo podria perfectament llegir-se.
13: Però no vol.
14: Ah, no vol
13: que llegir. No té cap importància en la vida i no li agrada. Per cert, ha parit ahir i avui ja passejava. Però què és
14: bueno, amb el marit...
13: Home! No, és que em fa molta ràbia.
14: Que rica, tia.
13: Ja, i què té a veure,
14: pues que els hi fan tot, els hi arreglen tot. I ha tingut polèmica perquè surt de l'hospital amb la criatura i es posen en el cotxe a gravar. Ai, que bé, vaig anar al cotxe i tal. I el marit anava a 142.
13: Hòstia. Per hora?
14: Sí, per hora, amb el cotxe. Ja. Acabada de parir.
13: Ja.
14: Que aquella criatura no té ni coll.
13: Ah, amb la nena.
14: Clar.
10: El cotxe, la M30. Es veu que la M30 per això corre molt, la gent.
12: No, però la M30 no pots córrer, perquè a 140 els anys és una multa com un piano.
14: Recollim, corren molt.
13: Perdona, que no vull estar tampoc molta estona.
12: Anna Güell, directora de teatre...
10: Que no sigui, perdona, que no sigui que són rics i poden pagar les multes.
12: Anna Güell, directora de teatre, dramaturga i actriu. Maria Pombo, què tal? Ho portes, el tema? És que jo crec que vosaltres, la vostra companyia, hauríeu de fer... Mira, com encàrrec et faig, igual que aconsegui aquesta senyora. Comenti Isabel Preisler, imagina't lo divertit que seria que la teva companyia de teatre, que ara tinc el cap com un bombo, no me'n recordo com es diu,
14: Quarts Teatre,
12: perquè Quadis és lo dels cotxes. És Quarts Teatre, hauríeu de fer una obra de teatre sobre Maria Pombo, protagonitzada per Maria Pombo.
14: Prepara l'himne franquista i tot això, ja t'ho dic ara.
13: Ha agafat llibreta i boli per apuntar-s'ho, per apuntar l'encàrrec.
12: Maria Pombo. Tu ara has fet Irene Polo, jo et proposo Maria Pombo.
13: Que seria un altre, estil de dona, perquè...
12: Truca'm, Anna. No saps qui és, Maria Pombo, eh?
15: No gaire. O sigui, em sona el nom, però no.
14: Com és el país, de variat, oi?
12: Veus, no és que de vegades...
14: Ja perdia espai
12: notícia,
14: per tot,
12: no, però
14: clar.
12: És una notícia, però ara ens sembla que això és una cosa que està com col·lapsant. Sí. O sigui, estem col·lapsant, només parlem de tràmit de Maria Pombo i totes aquestes merdes.
14: Sí, hi ha un món.
12: I de sobte hi ha algú que no sap qui és Maria Pombo. Ole!
14: M'alegro, bravo.
12: Venga. A veure, perdona.
13: Sí. Resumeixo.
12: No la tallem més, per favor.
13: Va. M'he apuntat amb
12: no
13: una llista coses que abunden en aquest llibre de la Isabel Preisler. Perquè, mira, ho he fet així.
14: Vale.
13: És com un inventari.
14: Sí, no.
13: Llavors, la primera de totes, infidelitat.
14: Sí. No.
13: Però 25 a cada pàgina. Sí. Vull dir, una cosa exagerada.
12: Això és de pijo, eh?
13: No, claro. Llavors, les de la seva família, les de les seves amigues, els seus exmarits, allà hi ha com un putiferi, perdó.
12: Sí.
13: És tothom amb tothom.
12: És que quan tens temps...
13: Ara, té una cosa, té una gràcia. És que ella... troba que tots són grans històries d'amor. No.
14: Sí o no?
13: Sí, és veritat. És impressionant. Mi tia Tessi i mi tio Enriquito van estar junts i tal, i llavors un se'n van a un, l'altre se'n van a l'altre, però van ser unes històries d'amor impressionants.
14: Era tràgica la pobra tia, quan perdona aquell senyor Capira, eh? És impresentable, ja ho ven com
13: però
14: una...
13: Però ella, no, però ella ho ven com si tot és... Bueno, és que tot és
14: que mira uns anys, eh? I torna com si res, i s'ha anat amb l'altre.
12: Això és el que t'hauria de passar a tu.
10: Però perdona, la seva infància és amb una família també adinerada?
13: Bueno, sí, ella fa veure que sí. Ella fa veure, no crec, això no s'ha hagut mai. Això sí, de la infància no m'he cregut res.
14: No, la infància
13: t'ho dic sincerament. Perquè allò semblava les Grimaldi en Filipines. Sí. Vull dir, de veritat, una cosa impressionant. I no, no m'ho he cregut.
14: Les Grimaldi en Filipines.
13: Sí, no, és veritat. Ai, llavors ella fa una cosa que a mi m'ha interessat molt per pensar com ha arribat allà on t'ha arribat, que és que ella va, té 7 anys, va a una festa d'aniversari d'una amiga filipina, bueno, filipines, vull dir, que hi ha tot de nenes, que totes de la mateixa edat i tal. Doncs ella subtilment deixa anar. Va venir un com es diu això, un que fa trucs de màgia,
14: un mag,
13: per entretenir les nenes, i tota l'estona em feia els trucs a mi.
12: No.
14: Ella.
13: Ho diu com, sí, com dissimula...
12: Amb 7 anys, ja tenia 7 anys.
13: No diu, jo era la més guapa i la més simpàtica, però tu ja ho has entès, diguéssim.
14: És aquell egocentrisme
13: que té alguna cosa, ella té alguna cosa, té un magnetisme. Això t'ho deixa clar des del primer moment.
12: Però això és tal qual, eh?
14: Sí, sí.
12: Bueno, que estava dient tant que tenia un magnetisme que al final s'ho ha hagut de...
10: L'ha hagut de tenir, no?
12: No, no,
10: l'ha hagut de tenir, no?
13: Una altra cosa que abunda. Diminutius pijos, però...
12: Una altra cosa.
13: Mira, me'ls he apuntat, eh?
12: Diminutius pijos. Sí.
13: O sigui, a la primera pàgina, parla dels seus amics de Filipines, Greg i Araneta i Buddy Roa, que ja dius, no podem començar així. Llavors, tia Jessi, Johnny Güell, Cati Ucía, Chata López Sáez, Marilú, Mariliz, Mamen, Teddy, Gachi, Mona, t'ho juro, eh? M'ho invento, eh? M'has apuntat tots, perquè no hi ha ningú que estigui... Bueno, ella és la que es diu més normal.
14: Sí, sabem.
13: Sí, sí.
14: I l'Enriquito.
13: I a l'Enriquito, el seu cosí que
12: home,
13: es va morir.
12: Doncs en el seu context, poder mantenir el nom sencer...
13: És un gran
12: mèrit,
13: que,
12: eh? Sí, perquè això només es manté... En aquest context de picos només es mantenen el nom sencer, les mares de Déu...
13: Sí.
12: I algunes senyores com Isabel Presley, eh?
13: Sí.
12: Impressiona.
13: Una altra cosa que abunda. Noms de cirurgians plàstics. Però, o sigui...
12: Sí, però
13: hi ha un capítol...
14: El capítol del nas.
13: Sí, és boníssim.
14: Clar.
13: Hi ha un capítol que diu...
14: Es diu Minariz.
13: Minariz, no es diu? O més desgraciada nariz o alguna cosa així?
14: Però que és Minariz, directament.
13: Bueno, explica que l'han obrat 7 cops del nas.
12: Com?
13: 7 cops, 7 cops.
14: Per això no tenen.
13: Llavors, què passava?
12: Però sense necessitat, no? Que tinguin...
13: Jo primer vaig pensar, ostres, la tia aquesta que li anaven operant el nas com si fos una... I no li agradava. No és que no li agradava. Alguna vegada és que no li agradava, però altres vegades és que es trencava el nas que li havien fet. Llavors, com es trencava el nas? Que hi ha diverses maneres de trencar.
12: Ella.
13: No, sempre se'l trencava en una lucha de almohades con mis hijos. Boníssim. Sí, ho he trobat boníssim. I dic, però aquesta dona, aquesta tota l'estona feia això però, amb els seus fills.
12: Però és que a més no ens ho creiem, que aquesta amb els seus fills. Però és que
14: no et trenques el nas.
12: Jo tu has fet, Sílvia, alguna lucha con las almohades
13: de almohades con mis hijos? No.
14: Jo tirar-les al coixí, en plan...
13: Mira, que sí. Has tingut l'excusa per operar-me el nas, m'entens?
12: Home, i tant, tu plantes aixecatets i vaig dir que fer una almohada...
13: Però si no ho vaig fer i encara que m'haguessin
12: trencat... No, tu, ha estat molt de fer guerres d'almohades, Sílvia, perquè el teu sí que
13: tots
12: seria...
13: Tots els cirurgians plàstics. Una li va fer perfecta, però...
14: Manteix,
13: però, com
14: totes són estètiques.
13: Fràgil. Sí. L'altra no m'agradava, l'altra no sé què. Bueno,
14: no té nas, veieu que ja és Michael Jackson, perquè el té molt endarrere. Clar, no, se li va caure. A on li va caure
10: el nas?
12: Veus imatges de tal? Els nassos no s'han d'operar, eh?
14: No.
13: Després, una altra cosa que abunda són productes de bellesa. En diu molts, que jo crec que van tots patrocinats, però
10: diu la marca i tot.
13: Tots, i com que se'n posa molts, doncs...
14: Ella
13: doncs,
14: té contractes anuals.
13: Reconec que aquest capítol és el que em vaig saltar, eh?
14: Ja,
13: no vaig
14: sí,
13: poder més.
14: Passat, bueno. Sí.
13: Llavors,
12: hi ha un capítol,
10: I perdona.
12: Després llegeixes una
10: mica. I els trucs de bellesa aquests? Quins són els seus trucs de bellesa?
13: Ara això t'ho explicaré. No, però és que aquest és molt avorrit perquè és que me pongo esto y me pongo lo otro.
10: Però cremes, què se pone? Sí, cremes o pren coses?
13: I pren vitamines i tot això.
14: Això surt al documental de Nadal, que es fa aquella purga per cagar al començar, veus?
13: Ara ho llegiré. Però abans us vull dir que hi ha una altra cosa que abunda, que és les amigues íntimes.
12: Sí, tenen moltes amigues íntimes.
13: O sigui, saps que l'Empar Moliner diu les meves 50 millors amigues íntimes?
12: Sí.
13: Però la presa amb 50 més. No li dona.
12: Diguem,
13: té més. Sí. O sigui, qualsevol dona que passa per allà és mi amiga íntima.
12: Però això és de pijos, per la pija són totes amigues entre elles.
14: I es diuen te quiero. Jo a Madrid, quan vaig començar a arribar, venga, adiós, te quiero.
12: Sí, és veritat.
14: Jo no te quiero.
12: Però és real, han de ser amistats íntimes, perquè clar, el cotarro que tenen...
13: No, però perdona.
12: És íntim.
13: Diu, per exemple, fui a Marbella i m'encontré con Piti no sé quantos, no?
12: Mi amiga íntima.
13: Que no la veía desde hacía 3 años. A pesar de l'amistat íntima que mantenemos. Tan íntima no era.
14: Però després diu, amb la Carmen Martínez Bordiu som on estan amigues que ella quan se operó de la cara, que no ho ha explicat la Carmen Martínez Bordiu, i aprofita d'explicar un llibre també de lo íntimes.
13: El capítol de la Martínez Bordiu. Sí.
12: Per què?
13: Bueno, perquè això... Perquè
12: Carme
13: una...
12: Gatell, la neta del Franco.
13: Sí, del Franco.
10: Dictador, Francisco Franco.
13: O sigui, explica... És que és molt heavy, és molt forta aquesta dona, eh?
10: Que és
13: perquè, clar, ella està casada
12: és
13: amb el...
12: És que està seduïda, ella, eh?
13: No, és que jo he descobert coses que no sabia.
12: Com a tots.
13: Està casada amb el marquès de Grignon, sí, que és un home elegant, educat, sí, carinyós, bona persona...
12: Era molt simpàtic, eh? Tu l'havies conegut, Laura?
10: Sí, avorrit a matar, però...
13: Bueno, ella li veu totes les gràcies, o ho diu, no? I llavors, me supo muy mal...
10: Meterle los cuernos.
13: Tener que hacerle tanto daño.
12: Això va perquè es va enamorar... Miguero, que hacen llàgrimes als ulls.
13: Clar, eh? Es va enamorar del Boyer.
12: Lo pasé muy mal.
13: I llavors se'n anava a París, quedava a París amb en Boyer, perquè la Martínez...
10: El Boyer era ministre, no?, en aquell moment.
13: Superministre. La Martínez Bordiu vivia a París, llavors els hi buscava un hotelet o el que sigui, clar. Ella se n'anava a París un cap de setmana amb el Boyer i es trobaven allà, i llavors ella li sabia molt de greu.
10: Però és fort que ho expliqui, eh? Perquè amb aquesta imatge que té podria haver-s'ho estalviat i ja diu, jo anava allà...
12: Ho explica tot, no? Sí, tot, sí.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
12: A dos vostès, Laura Fa.
10: A veure, hem de parlar de la ruptura dels Javis, us poso una mica en antecedents. Perquè, a més, despisten els titulars, va ser El País qui dilluns va dir després de 13 anys trenquen relació. Bueno, portaven des del 2010, no sé, El País ha restat una mica de temps, tampoc és tan important, però portaven 15 anys junts. El que passa que a l'inici, quan ells van començar, no eren tan coneguts. Era l'època que treballaven en un bar, que van crear La Llamada, saps? I tot aquest imperi que han fet de l'audiovisual amb Paquita Salas, La Messias... que més han fet, La Veneno, que jo vaig actuar, tant, vaig fer un cameo a La Veneno, i t'he explicat la història quan em van trucar, que li vaig penjar el telèfon a l'Ambrosi, que
12: perquè
10: va trucar, hola, soy Javier Ambrosi, tal, que si mañana puedes venir a hacer un cameo, dic, pensava que era algú que m'estava fent una broma, dic, jo mañana no vengo, estoy muy ocupada, i vaig penjar, i llavors
12: també guapa,
10: jo vaig pensar, ara la gent com que a les ràdios fan tantes bromes ja pensar, algú per... i em va trucar després el Jorge Javier, que estàs contenta, dic, com? He passat el teu telèfon perquè vaig dir, dic, ara te llamo, vaig penjar i vaig trucar a l'Ambrosi, perdona, vaig començar ja a fer-li la pilota com si no hubiera un mañana, i ai, saps lo fort? Vaig dir, vale, sí, vendré, tal, dic, que ¿cuánto se cobra? Ah, bueno, ara te llaman de producció, i després vaig saber que la majoria de la gent no, d'aquests cameos no, no cobraven, jo vaig cobrar,
12: clar, clar.
10: Ja ho dic, bueno, des d'aquí que jo els cameos els cobro, no estic jo ara tampoc per...
13: cobra tot, la
10: sí,
13: Laura Aviso
10: a Navegante, bueno, perquè, vaig a cobre, perquè vaig a treballar tot el dia allà currant a La Veneno,
12: sí, dona, sí.
10: Bueno, molt bé, i total, que tenen tot aquest imperi. I ja fa temps que hi havia un ronron del que la cosa estava una mica complicada. És veritat que ells, entre que fan festes, que necessites 3 dies per recuperar-te.
12: Ja t'entenc.
10: Perquè t'han d'ingressar quasi quan surts d'una festa dels Javis.
12: Ah, sí?
10: T'han d'ingressar.
16: Has anat alguna, tu?
10: Vaig anar un cop a una, 5 minuts, després de La Llamada, però allò s'allarga. Quan ja ho feien a local...
12: Per què s'allarga?
10: S'allarguen perquè ara,
12: no ho entenc,
10: ara,
12: però...
10: ara brindes per la peli, ara brindes perquè el capítol, ara actua, ell canta, tornes a brindar,
12: ja
10: estàs allà, bueno, i s'allarga, és una cosa que passa.
12: I com aguanta la gent? Són esportistes?
10: Pues mira, es prenen...
12: Era molt de fondo.
10: Es prenen, jo què sé, pues potser un ibuprofeno, jo a vegades quan he anat a la muntanya...
12: A la muntanya?
10: Sí, jo ja faig preventiu. Quan haig de caminar molt, dic, vaig a venir amb un ibuprofeno perquè així t'estalvies agulletes.
12: Però que acabava a la muntanya, aquestes festes acaben a la muntanya fent trekking.
10: No, però com que ells tenen agulletes, després potser fan preventiu i ja prenen alguna cosa.
12: I també omeprazol.
10: També omeprazol. Allò perquè faci coixí, una mica d'ibuprofeno i tires, saps? I què ha passat?
12: I és que todo lo que sube, baja.
10: Sí, una depressió després que es queden ja 3 dies tancats a casa. Una casa que es van comprar fa un any, que va sortir a la portada de la revista AD. Una casa de més de 2,5 milions a Portuelo de Alarcón. D'aquestes preciosa, però aquestes cases que sembla... Això és molt de pobre, eh? Però sembla que no hi visquis. Jo falta en vida. Molta pedra, molt ciment. Dic, aquí no viu ningú, segur. Però bueno... Ja, jo com sóc mentalitat càmping, que és com una mica tapaït, no, una mica tapaït, una mica de verd,
12: de lío, bueno, d'embolic,
10: una cosa tirada al terra, una dessuadora que el teu marit no sap on deixar i l'ha deixat allà,
12: i està allà,
10: que dius, de record, de record, el iogurt que ha sopat al costat, dius, mira, quin detall, perquè així pensin bé.
12: Al meu majordom li vaig posar, perquè tenim una cadira i tenim una cadira, llavors aquella cadira anava acumulant, que semblava Christian Volstansky, una obra de Christian, vinga de roba, semblava les rebajes del Corte Inglés, és allò quan hi havia piles de coses,
10: pensava que això era només l'adolescència,
12: semblava humana, no, és que l'adolescència es pot allargar moltíssim més, i no sabes com està el servici, i jo li deia, escolti, vostè troba que aquesta pila tal... Li vaig posar al costat, de disseny, a més, una mena com de bossa, per tirar la roba, allò de deixar-la a la cadira, tirar la roba, però dins d'una cosa de disseny, una cosa, una monada, que vaig esforçar el tal. I segueix estant a la cadira.
10: Sí,
12: i la bossa
10: sí.
12: Aquesta està... buida.
14: Sí, sí, perquè són de costums. Cap. Són
12: jo
14: de costums,
12: ja està sí. fins aquí. L'altre sí. dia vaig dir, escolti, nosaltres som persones adultes, i vostè...
14: Jo igual, jo ja no ho veig. Gent. Les meves amigues sempre, ai, i després, i dic, jo passo veig de suadora allà, dic, hola, què tal? I segueixo recta, sí, sí, sí, no, jo la meva salut mental, perquè si no haig d'estar amb la feina que jo tinc.
12: No, perdona.
14: Llavors, en aquesta casa, que s'hauran de repartir la casa i la productora que es diu Suma Content. Jo crec que culpa d'aquesta separació la tenim les mamaratxis, ja em sap greu, perquè ens va arribar la setmana passada, bueno, la culpa tenen ells, que ja s'apanyaran amb el que... Però la setmana passada ens va arribar la informació de que un dels Javis, no vam dir quin, s'estava morrejant fuertemente amb un senyor al carrer Pez de Madrid.
12: Sí.
14: Nosaltres vam dir, escolta, entre
9: que les costes... Oi, al carrer Pez?
12: Barrio de les Letres.
14: Bueno, però entre...
9: Esto es de zarzuela.
12: Però
14: entre que les coses no estaven soroll i l'altre, al carrer Pez, morrejant-se...
12: Pues has d'estar per morrejar-se a la calle Pez, i si un dels Javis has d'estar molt calent, has d'anar molt calent.
14: Bueno, després de 13 anys de màstic, tu saps com sortirà aquella gent? Jo porto 30 anys, si algun dia em morrejo amb algú, sortiré que m'hauran de tancar.
16: Segurament ja ho havien deixat abans, no?
12: Clar.
14: Ja, ara, ja anem tenint més informació. Parla a la revista Hola, que ja acaba sent el portaveu d'aquest tipus de personatges com més high level. Ara va fer una broma.
17: Sí, aquí és on sortiré jo, no el teu programa. Sí.
14: Exacte. I,
12: estigues atenta, no?
17: Ensenyaré la casa.
14: Hola, diu que ja l'estiu ja estava...
12: Perdona, tu has entrat a la teva casa del magazín sí, de la Vanguardia? Ah, sí? Perdona, que si no té la casa del magazín de la Vanguardia. Així es comença. Vanguardia,
14: eh? Ah, molt bé.
12: Home, així s'acaba, tu has arribat, perdona.
14: Bé,
12: si ja t'ha ensenyat la casa del magazín de la Vanguardia, no. Què et queda? No et queda res
17: home,
12: més, ja.
17: Home, tinc la casa, però no tinc els mobles. No hi havia on fer fotos.
14: Total, que sembla que des de l'estiu ells ja eren una mica parella oberta, també, eh?
12: De debò, no
14: m'agrada. Compensaven, combinaven coses, tot sí era no? Allà, sí, combinaven ara,
12: però entre ells també feien trios
14: entre ells combinen, presumptament això és el que, bueno, que eren com molt liberals amb tot això
12: jo,
14: no?
12: De veritat t'ho dic, no sé, soc
14: jo també, jo fatal
9: jo li vaig, sí
14: jo vaig proposar-li un trio al meu marit i no vol dir, bueno, jo ara ja no tinc ni ganes
12: però ja li ho vas fer per seriosament
14: li vaig proposar-li, escolta, podíem provar un dia
12: és que jo el meu marit el veig ara entrar per la porta i jo no sabia ni com començar la frase de dir-li escolti, podríem fer un trio? No sabia ni com dir-li, o sigui és que jo, vamos, no, tu, Pepa, com això, el trio, com a...
14: Directament. També que...
12: La Pepa plana...
18: Estic, ara. És que jo estic com dient, de qui parlen?
12: Clar, no, és que esclar.
18: Àfrica sí, Àfrica...
9: Ah, no,
18: no,
9: entès,
18: no, però no de les memòries de Blanquet i de l'altra banda, no? Que sempre la història es magnifica amb això, no? I
12: Pepa, no ens facis política, però, ara, per favor. No, ens facis política de colonial.
14: Ganes, que estava, tranquils que estava,
18: però... Qui són els Javis?
12: Joder, Pepa.
14: Sí.
12: Que has de saber qui són, eh?
14: Són...
12: Has de saber-ho.
14: Sí, però escolta...
12: Són dos maricons que s'han separat? Ja sí. Està, si està tot a
14: ficar. Però treballaven i compartien una indústria cinematogràfica que més...
12: Un imperi, també.
14: Perquè us situeu, vale, s'han separat. Mira, ja Lola ja diu que sí que és cert que Ambrosi ja té una nova relació. Que anava com una estufa, clar, si et vas morrejant pel carrer, depèn de quines edats,
12: és
14: que vas...
16: I l'exclusiva és vostra.
14: Vale, ara ja... Fins aquí la informació, contrastada, correcta i tal.
12: Ara anem al lío.
14: Us diré una mica què fa xup-xup, però molt ràpid, eh? Sona per la part Ambrosi, que hauria tingut una relació amb un concursant d'OT que es diu Martín Urrutia, que era parella de Juanjo Bono. Ja, bueno,
16: ni idea.
14: Això sense confirmar, però sona aquest nom de Martín Urrutia. I després... un que vas tenir aquí, tu.
12: Martín Urrutia també l'he tingut.
14: Ah, també?
12: Sí.
14: Ah, doncs pues amb l'Ambrosi. Però no, cap dels dos ha dit si sí o si no, per tant, és només el que fa xup-xup. I que el Javier Calvo també feia xup-xup i alguna gent començava a dir que potser amb Guitarrica de la Fuente...
12: Això sí que em sap greu. Et dic una cosa, sí? Tant a l'Urrutia...
9: Això ho he sentit jo, això.
12: El Guitarrica com el Urrutia. Si presumptament heu tingut un lío molt dels Javis i no amb mi, a mi em sembla... una despatxatez. O sigui, podem s'enrotllar tots aquests senyors. És que no ho entenc, t'ho dic sincerament. O sigui, què no tinc jo que tinguin aquests dos senyors? Que a més van recarxotar de l'estat de les Javis.
14: No sé valorar-ho.
12: Pues jo no ho entenc. Que soc menys rica? Què passa? Que soc gran?
14: No, ells són grans.
12: Les persones grans també? Què passa?
14: És edatisme.
16: Guitarrista?
12: És edatisme.
14: Sí.
12: És edatisme. Perdona que t'ho digui.
14: Lo de Javier Calvo i Guitarrica també... Sense confirmar. Bueno, però són... No ho dic
12: ni
14: perquè...
12: Ni una cosa ni l'altra.
14: Ho dic perquè si entreu a xarxes
12: jo,
14: i...
12: Que no, que no segueixi
14: si
12: per aquí, perquè segur que no.
14: Si entreu a xarxes i dius que estan parlant, que sapigueu que això era rum-rum,
12: que no.
14: però queda...
12: El que passa que tampoc ara direm disparar noms.
14: Sí,
12: perquè, clar, com que són maricons i aquesta cosa homòfoba que tot el maricó...
16: Però que facin el que vulguin, no?
12: I ara l'altre, i ara l'altre allà.
16: Que facin el que vulguin.
12: Oscar Wilde, i ara...
19: jo què sé...
18: No que siguis...
20: Òscar Wilde.
19: Òscar Wilde. Això què? Una canal? Una canal maricona? No.
18: Ara diu les...
20: No!
18: Cagada. A sobre em diu l'Ester, que facin el que vulgui, tia, que tinc aquesta secció, que vols que faci?
16: No, perquè dic que m'interessa la cara.
19: No, que li vaig dir una altra cosa l'Ester.
16: No, un moment.
19: Que jo, que sóc una persona de 50 anys, que em puc liar amb una persona major d'edat, que no ho he fet.
18: O amb Risto, clar.
19: O amb Risto. A veure, un moment. Amb consentiment?
16: Què has dit, ara?
19: No, ho dic. A veure, amb tot això, perquè ha fet l'Ester com careta, com si era una persona de 50, 51 anys o més, no es pogués liar amb una persona més jove que ella.
16: No, no, tu pots liar-te amb qui vulguis, sempre i quan no sigui...
19: Sempre, l'altre...
16: Un empleat teu.
19: Si la persona jove es vol liar amb una persona de més edat... A veure... Que no confonguem violadors amb relacions consentides, perquè sempre hi ha com la cosa.
18: No,
19: que
18: no,
19: hi ha gent, homes, en el marc heteropatriarcal, també mariques, que assatgen per descomptar. Però a veure si no podrem parlar aquí de que jo em lio amb aquest, em lio amb l'altre i em lio amb més enllà, que a més no m'hi havia tant ningú, que aquesta és la pena que tinc. T'ho vaig a dir, 902. Si ja ets major d'edat i tens consentiment, vols dir a mi, truca al RAC1 i punto.
21: 902-4777.
19: Bucate! Aquesta cosa de que ja... No, és que de veritat...
18: És abús de poder, no. Per això, si ets molt més gran. Ja.
19: Però què conya de ser?
16: Depèn del context.
19: Abús de poder, si és abús de poder, no pots apreciar abús de poder.
16: No, depèn del context, Marc. Si,
19: home, no.
16: Si és un empleat teu, no.
19: Però què s'ha liat amb un empleat meu? Qui té empleats aquí?
21: 902-4777.
19: Bueno, què
16: s'ha liat jo amb Joel Fortuny?
19: Que no. Joel, entra aquí immediatament. Me li haig amb tu o no? Vinga. S'ha acabat el bròquil, home. És que s'ha acollonat. Agafa el mito aquí. Bé, a la pregunta sí o no. Hem follat tu i jo?
22: No.
19: He abusat de poder de tu o no? Doncs ja pots tornar, vinga.
22: No, però anem a publi, va.
19: De totes maneres, jo li tinc una cosa.
22: No, anem a publi.
16: No, jo volia saber la casa. Què passa amb la casa?
18: Bueno,
19: ella, és que encara... És la passeta, és que és catalana.
16: No, és que tu et pots separar, però una hipoteca... De la... Ja ho vam dir un dia aquí, tu et separes, però de la hipoteca...
18: Està ancorant-se, no, ara està ancorant-se emocionalment. De moment, el del diners...
19: Està ancorant la Calipet, morrejant-se a la Calipet.
18: Sí, bueno, es cura com vol.
19: Ja t'ho dic.
18: Seguirem amb aquest tema perquè es caurà... Jo crec que hi ha mal rotllo, perquè si no hi haguéssim fet alguna cosa, no som tan amics, que no s'hagin manifestat, s'avecina tormenta. Jo deixo aquí.
19: Ells tenen un negoci,
16: clar, tenen un negoci.
18: Sí.
19: Mira el rei Joan Carles Sofia, sí. Diana i Carla d'Anglaterra.
16: I perdona, Laura, hi ha ruptures que poden ser de bones. No tenen per què ser tota la ruptura.
18: Aquesta pinta regulín.
16: I les ruptures són molt llargues, eh? O sigui, hi ha altibaixos.
18: Ja, però tu fes-me cas que sóc l'experta en això. Pinta regulín.
19: Una altra cosa que m'havia sorprès, perdona, i ara passa la meva curiositat, és que la revista Hola, que de vegades, quan es parlava de mariques, jo recordo quan van arribar aquí els ambaixadors dels Estats Units enviats per Obama, a l'època d'Obama, hi havia reportatge, ensenyen l'embajador d'Estats Units de no sé quantos, llavors apareixia la casa de la residència oficial de l'ambaixador nord-americà a Madrid, l'ensenyaven la casa, vinga, tu, ha canviat els quadres, aquelles merdes que fan, la gent que arriba als despatxos i canvien quadres, i llavors apareixia a l'ambaixador, que era mariquita, amb un senyor al costat, que era la seva parella, això ho sabia tothom.
18: Que era el secretari, no?
19: I llavors, els peus de foto de la revista Hola, cara, amb, vull dir que no sé si que hem avançat o no, o hi ha alguna cosa de classe.
18: No, però no tots els mariques els hi van bé, eh?
19: Allò els va bé. Llavors, aquests, l'ambaixador deien, aquest és l'ambaixador dels Estats Units, quan estàs dins, i su casa maravillosa, en tu un salón, i...
18: Su secretario.
19: Un senyor que passava per ahí, que era... El marit d'aquest senyor, però casat, diguéssim, va venir a Califòrnia.
18: A les revistes del cor no tots els mariques els serveixen.
19: Mare de Déu, mare de Déu. Escolta una cosa. Anem a publicitat i després seguirem amb això. Tenim en Pepa Plara, que no sap qui són els Javis. És que era acollirat el teu, Pepa. En sèrio?
23: Ara ja sí, ara ja sí.
19: Home, per nassos.
23: És que segurament no m'interessen.
19: Però què dius, Pepa? Perdona, Pepa, si truquen els Javis i tu ets carn de Javis.
16: Exacte.
19: És que això s'ha d'estar oberta, eh?
16: Ets perfil,
19: Javis, tu? Ets perfil Javis, i són boníssims, que ens encanten.
23: No, no, ara ja ho sé. I fan coses molt divertides, fan com una putatxa.
19: Posa publicitat per aquesta senyora...
24: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
2: Ofertes límit al Corte Inglés. Fins a un 20% de descompte en una selecció de smartphones de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola i Oppo. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 30 de juliol al 2 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
20: Verisure.
25: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
26: Pues venga, va, venga, som-hi!
25: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
27: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
25: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
28: 3-2-1,
25: fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Amb tots vostès, Ferran Utzet. Bravo. Gràcies. Bueno, és que la Laura és una capsa de sorpresa. Ferran Utzet, a veure, tu el tipo fijo com ho portes?
29: A mi aquest programa és el que m'agrada, és el de Pesadilla en la Cocina.
9: Ah, perquè tu ets hetero també, clarament. Sí. O no? Sí, sí, se't nota. Llavors, Ferran, tu resulta que ets Pesadilla en la Cocina?
29: Sí, és el que em diverteix més d'aquest univers.
9: Però n'has vist altres.
23: Perquè és brut, també.
29: El de... Sí, el de... El dels magatzems...
23: També, però és encanta la brutícia.
29: Ens diverteix bastant.
23: Si poguéssim posar-se allà amb un... allò de fang, ho faria, saps?
9: Sí, sí. I aquest de la cocina, Pesadilla de la Cocina, de què va?
29: És un cuiner que va a restaurants que no funcionen.
9: Ah, del Xicote.
29: El Xicote, aquest, sí.
9: Val.
29: Aquest.
9: Bueno, a veure un moment, Ferran Roger, tu ets matemàtic i director de teatre. Combines les classes de matemàtica amb l'activitat teatral. Això és veritat o no?
23: Això
29: ja fa uns anys que, afortunadament, vaig...
23: És el segon àudio, això.
9: Ja no fas... és el segon àudio.
29: Això és el segon àudio.
9: O sigui, a veure, perdona, un moment, para la música. Tu ens has cascat 20 minuts de documentació més un repicó, una addenda...
29: La part de matemàtica...
9: I no tenim la documentació...
29: La vaig ometre. A la primer àudio la vaig ometre pensant que... que era complicar l'entrevista.
9: Vale.
29: Però l'Ester em va insistir
23: perquè
29: i jo vaig donar més.
23: Perquè tu ets una guionista i vaig a buscar totes les dades perquè no
9: t'enfanti. Ester, si vols, ho deixem sol. El que no pot ser és utilitzar gent que tindrem en aquest programa per lligar-se als convidats. Estàs d'acord amb mi o no?
23: Totalment. No sé si una xapa de 20 minuts compta com a lligar, també t'ho dic.
9: Home, i tant, jo me'n vaig. A mi em foto una xapa de 20 minuts, jo ja me l'he lligat. Jo ja... Dic, vinga, ja prou. I que sigui perquè calli. Perquè tinc la boca ocupada per una altra cosa.
23: És veritat.
9: Perquè, Esther, ja no l'ho prema de cap passa, que et vols lligar convidats cap a un hetero que entrevistem al mes. Joel, tenim moltíssima calor. Estem a punt de morir de calor. A l'aire condicionat no funciona, o què collons passa?
23: Hi ha molta gent aquí, eh?
9: Bueno, el Ferran Utzet ha obert una llibreria.
29: Ai, no sé com seguir ara.
9: A veure, Ferran Utzet ha tingut els collons d'obrir una llibreria al Raval, molt a prop de la plaça Bon Succés, que jo vaig viure a la plaça Bon Succés molts anys, al carrer Sitges.
29: Sí.
9: Que és el mateix carrer de l'Ovella Negra, no? No.
29: És el mateix carrer de l'Ovella Negra.
23: Ah, jo anava a l'Ovella Negra.
9: Ah, amiga.
29: I del Caribean.
9: O sigui, és un carreret que dona molt de sí.
29: Quebradiscos. Sí,
9: és increïble aquell carrer. Llavors, el Bar Castells, que jo anava... Llavors, al carrer Sitges hi ha la llibreria Jàssara.
29: Sí.
9: Que està especialitzada en teatre. Un aplaudiment. Llibres de teatre en català, a més.
23: Mare meva, t'ho has posat difícil, eh? Per pagar el lloguer del local.
9: Bravo, tornem a aplaudir. A veure, com se t'acut? al Mar de Càntaro. Posar una llibreria dedicada a obra, a llibres de teatre, no llibres de teatre, obres, o sigui, allò, sí, en català.
16: El Raval ple de guiris.
0: Perquè no n'hi ha cap, no sé, ningú se li ha acudit abans.
9: Ja,
16: i no, ja, clar, per
0: alguna... he vist aquí el filon.
16: A veure si seria per alguna cosa, sí, que no se li ha ocorregut a ningú.
9: A veure, explica això.
0: Sí, bueno, n'hi havia hagut una que era la llibreria Millà, que era una llibreria, sí, centenària, que va estar oberta del 1902, sí, al 2015.
9: Ja m'entenc.
0: I llavors, bueno, jo treballo de director d'escena i aquesta absència em semblava que era... Uh-huh. Era, bueno, la notàvem tots, la patíem tots, no?
9: Clar, i quin tipus hi podem trobar? Perquè, esclar, a nosaltres ens fa molt estrany llegir teatre. Clar,
1: però
9: ho hauríem de fer,
1: és
9: veu.
1: Jo la primera, vull dir que...
9: És
1: jo
9: una manera de llegir, però... que...
0: Sí, a veure, jo sobretot penso que és una llibreria per la, pels, per la gent que estudia teatre i pel sector. És, no és generalista, perquè jo entenc que l'obra teatral és com una partitura, en realitat. El que passa és que sí que les novetats, a vegades tu surt una obra de teatre molt impactat i dius, hòstia, aquella frase
9: jo
0: que
9: ha
0: dit
9: que
0: la protagonista m'ha arribat al cor i l'he de llegir. I llavors a vegades la busques i no saps on trobar-la i ara tindràs un espai de referència. Si surt el Poliorama emocionat, doncs a 100 metres tindràs...
9: I aquests llibres, qui els edita? Perquè qui edita llibres de teatre en català?
0: Ostres, se n'editen moltíssims.
9: Veus?
0: És increïble.
9: Però tu dius que el teatre català i l'autoria actual... Bueno, tenim aquí el Pere Faura, que és un autor.
0: Sí.
9: A tu, Pere Faura, has de vendre el lloc que donaves gratis. Que tu dones tot gratis, que és de veritat. Sí.
1: Així som els de la dansa.
9: Així som els de la dansa. Aquest llibret que dones al final de la teva espectacle, el Cançoner, sí, perquè aquest ha traduït al català unes cançons mítiques de no sé què, de mítiques, és boníssim allò.
0: Doncs el volem.
9: Sí, el volem.
0: De fet, he de dir que tinc un llibre del Pere Faura.
1: Sí, sí, el llibre del Pere Faura.
9: Bueno, jo també el tinc. Vas venir a presentar-lo aquí, més a més. Pot ser o no? Digues que sí.
1: Crec que no, cari, però si vols el torno a presentar.
9: Com es deia el llibre aquest?
1: Es diu Disco Zombie.
9: Perdona, aquest llibre jo l'he presentat aquí.
16: Algú.
1: Seria la Bàrbara, no? Ah, pues, però jo no hi era. Jo...
9: I perquè no on anar. Estaves, por ahí, no?
1: No sé, por ahí.
9: Bueno, a veure, digue'm.
0: Sí, ja com a negre.
9: Vinga, a veure, tu, vinga, digues.
16: Deixa'm a mi, de fet,
9: finíssim avui,
16: Ferran, i el teatre amateur, sí, molt
9: exacte,
16: important.
9: Tu que has rebut els 20 minuts, vinga, fent l'entrevista.
16: No, el teatre amateur, explica-ho, que clar...
0: Bueno, sí, al final també la clientela són això, estudiants de teatre, professionals, espectadors commoguts...
9: Estem per
0: també...
9: preguntar això, que ja ho ha dit, sí, ja ho ha dit, directors, ja ho ha dit.
16: I teatre amateur.
0: I gent de teatre amateur que no sap quina obra fer.
9: Ah, sí, que fa d'unes merdes sempre, perdona, Esther. Home, sempre feu... I els del teatre amateur.
16: No,
9: no diguis bestieses.
16: No és veritat.
9: Els del teatre amateur, de vegades... agafen unes obres de teatre.
1: De vegades, però de vegades...
9: D'una complexitat, jo què sé.
0: Sí, sí.
9: Lady Chatterley, Lady Rototor, què? Home, per favor, una cosa una mica més, saps?
16: No s'aguanta,
9: oh,
16: perquè...
9: Priscila, reina del desierto. I estàs allà, a un casal, intentant fer pitjar el desierto, que t'has de garrapada, que són totes hetero, jo flipo.
16: I ens que actueu una mica... ens que actuen una mica regulint. Això no és veritat. Oh,
9: bueno,
16: hi ha un talent. Hi ha un talent al teatre amateur. Sí. I hi ha una... hi ha un
9: a favor,
16: Esther. Hi ha una federació de grups amateurs. No. Tots els pobles i poblets de Catalunya tenen teatre,
0: sí,
16: i concursos públics,
9: bravo,
16: de teatre amateur.
9: I ell aquest tema no li podem treure.
16: I et dic una cosa, quan, la cosa més important, el més difícil d'un grup amateur és trobar una obra
9: pues
16: la gent que forma el grup, perquè nosaltres no volem deixar ningú enrere.
9: No, ningú enrere.
16: Si som quatre homes i tres dones, volem obres amb quatre homes i tres dones de protagonistes.
9: Ja tant, sí.
16: I no aquesta llibreria ens ajudarà.
0: Hi haurà un consultori, hi haurà un espai de recepció, bueno, de gent que necessita, però l'altre dia va entrar una senyora gran, de 90 anys, que anàvem acompanyant amb un caminador,
9: sí,
0: i jo vaig pensar, ostres, potser s'ha equivocat, i vaig demanar, bueno, aquí és una llibreria, teatre, i diu, sí, sí, necessito la Rambla de les Floristes.
9: Home!
0: Sí, sí.
9: Perquè vegis.
0: I jo li vaig dir, home, la necessita. I em va dir, sí, perquè és l'únic Segarra que em falta.
9: La tenia?
0: No la tenia.
9: Ostres! Oh!
0: Però l'he encarregat.
9: Va, això també, sí, diguem-ho tot. Tu pots encarregar...
0: Sí.
9: O sigui, tens uns contactes boníssims a tot arreu.
0: Bueno, ara sí, sí, ara el sector del llibre va molt ràpid i si tu fas l'encàrrec en un o dos dies ja ho tens.
9: Escolta una cosa, Ferran, és que et dic una cosa, de vegades a l'Ester la veiem potxita, o sigui, la veiem que està en baixa forma o que té la pressió baixa,
16: ai,
9: o com entristida o tal, i li traiem el tema del teatre amateur.
16: Exacte. Ai, vaya merda,
9: vaya merda el teatre amateur. Bum! I ella revifa.
1: No m'estranya.
9: Una pregunta, Ferran. La llibreria és una preciositat? Feu moltes activitats, també? És a dir, conferències, presentacions...
0: Sí, sí, sí, sí. La idea és que hi hagi això, que sigui una mena d'espai de trobada, de conversa del sector. Jo, quan era estudiant, i anava a aquesta llibreria Millà, era molt xulo que... quan hi havia...
6: Es generava conversa.
0: Trobaves allà i et trobaves en una relació horitzontal amb... amb això, hi havia també actors comprant...
7: Horitzontal?
6: Horitzontal, segur que venim.
7: Horitzontal, ara...
6: Podem fer de peu, també,
0: Sí. I llavors hi haurà moltes presentacions de llibres...
6: Doncs vindrem. Sí. Una cosa, ara els has d'explicar per acabar, i ràpidament, a més, com tu saps fer...
0: Què és Jàssara? Una Jàssara... Jo el que vaig fer és buscar en un glossari de... que diu el... com es diuen en català totes les parts del teatre.
6: Que maco.
0: No? Que hi ha bambalina, cameta, pota de gall... vaig buscar la paraula més inequívocament catalana.
6: Així ja serà sona àrab.
0: Sona àrab, però tu
6: és, naix... és que el català és àrab, també t'ho dic.
0: Clar. Bueno, té un accent obert,
6: sí,
0: té doble S,
6: val.
0: Té la J, té dos vocals.
7: I què collons és?
0: I una Jàssara
6: en un teatre... No, si ja té 20 minuts, ara podíem anar a publicitat i el tio no arriba.
0: En un teatre és la part que queda darrere de la paret del fons de l'escenari, per on passen els actors.
1: Molt bé.
0: Però és que després vaig descobrir que en arquitectura és una viga mestra.
6: Ah.
0: És la viga on reposen les altres vigues.
7: Com són els matemàtics de rebuscar per allà. És poètic, és preciós.
6: Aneu-hi de veritat, perquè és un lloc extraordinari, és molt bonic. Jo vaig descobrir perquè anava pel carrer que venia de l'Ateneu de Barcelona i em vaig trobar a l'insigne traductor del rus,
0: Miquel Cabal,
6: ens va abraçar i va dir, vaig a una presentació que han obert aquí una llibreria a l'Utzet. Dic, home, doncs vaig a saludar i li agafo la targeta perquè vingui, perquè això ho ha d'explicar increïble. Ferran Utzet, ja serà una llibre dedicada al teatre, llibres de teatre, traduïts al català, o de teatre català, que ja no cal traduir-lo al català perquè ja estan escrits en català, diguéssim, de tant t'estalvies molts diners, carrer Sitges, al barri del Raval de Barcelona.
1: Bravo, bravo.
8: Moltes gràcies.
10: Bravo. Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Tots vostès, Victòria Convalia. Brava.
7: Victòria.
6: Brava. A veure, avui, a quina hora, Victòria, perdona?
11: Avui a les 7.
6: A les 7 de la tarda.
11: A la Casa del Llibre.
6: De Rambla Catalunya.
11: De Rambla Catalunya, que n'hi ha dos,
6: N'hi ha dos, de Rambla Catalunya. Presentarem un llibre que acaba d'escriure la Victòria Convalia, que es diu Les Extravagantes. Hi ha diverses coses interessants en aquest llibre. Primera, que és un llibre, que això ja em sembla tota una proesa. Després, que la Victòria Convalia l'escriu, que és una de les millors crítiques i comissàries d'art d'aquest país... i que a més l'edita Circe, que és aquesta editorial que s'ha dedicat des de fa, jo què sé, 30, 40 anys a posar en òrbita històries i biografies de dones.
1: Biografies, oh.
6: Quan ningú parlava de les dones, va aparèixer
11: la
6: Circe.
11: La Camille Claudel,
6: per exemple,
11: llegint clar, la biografia
6: clar, clar, clar.
11: De
6: Circe. Aquí, per exemple, a Espanya, moltíssima gent, a Catalunya i a Espanya en general, i al món llatinoamericà, s'ha descobert o es posa, a veure si m'atrago jo amb la meva pròpia saliva i moro en directe, no?
7: A mi m'ha passat, eh?
6: Va, sí, no, de
7: trabancar-me la meva baba,
6: sí. No, aquí és que morirem totes i estarà la cobaia.
7: Ahir saps què em va passar? Ahir saps què em va passar quan estava fent el podcast amb la Lorena? El més dur que m'ha passat a la vida. Em va venir una caca...
6: Ai, però com, fent el programa?
7: Tenia caca i no podia parar.
6: Sí,
7: no t'ha passat mai?
6: Sí.
7: Però de trobar-me malament,
6: Ja, i vas cagar, i era caca de veritat
7: o no? Era caca, quan vaig acabar vaig sortir escopetejada.
6: Ja t'entenc.
7: Sí, exacte.
6: Havia passat de començar un programa i tenir sensació que t'estàs cagant moltíssim. Ah, ja. I vas i no.
7: Això passa quan vas a les...
11: Són nervis.
7: Això passa... Saps què li passa a molta gent quan fas les curses aquestes de 10 quilòmetres? Hi ha obsessió per cagar abans perquè t'agafa la meitat.
6: Sí, sí. El Joel diu que sí, diu que sí. El Joel diu que s'ha ennuegat amb alguna altra cosa que no la saliva, no? Com digui el que m'acabes de dir, per cascos, guapo, que difícil és fer aquest programa. Mira, fa la Victòria com valia. El faci com, per favor. Mira, posa-li un rever a la Convalia i ara has de dir amb un rever que et posaran com una casa pagès que sembla que estiguis fent missa al Vaticà, he venido a hablar de mi libro. Vinga, preparada? Vinga, digue-ho.
11: Què? He venido a hablar de mi libro.
6: Exactament. A veure, Les Extravagantes. Aquí són històries de distintes artistes que tu has seleccionat.
11: Sí.
6: Que tenen aquesta particularitat entre elles, que és que són extravagants.
11: Exacte.
6: A què li diem extravagant? Diguéssim, parlant d'artistes,
11: bueno, són artistes, però també hi ha alguna que realment és simplement un personatge, com la marquesa Casati.
6: Uh-huh.
11: I llavors són excèntriques, i que també se li pot dir extravagantes. I és que són, que van contra les normes, fan coses que en la vida quotidiana ja sabem que són extravagants, com vestir-se diferent, o fer coses en contra de la moral pública, posem per cas, o viure en unes cases espectaculars, però també amb coses molt rares, i d'elles mateixes algunes fan una obra d'art, com la Cassati, com la Tracy Emin, com la Marina Abramovic. Llavors, hi ha moltes maneres de ser extravagants. Sí.
0: I elles, a la selecció la fas tu i la proposes tu a l'editorial?
11: Sí, és un llibre que jo vaig començar quan la pandèmia, i per això ha trigat molt, perquè vam tenir 2 anys de pandèmia, i el vaig acabar doncs, el 23 i 24, i acabat sortint el 25. I jo ho vaig proposar, i la Sílvia Lluís em va dir, per què no poses alguna més jove, que era, per exemple, la Tracy Emin.
0: L'artista
11: anglesa. Sí, l'artista anglesa, britànica.
0: Britànica, ella es fa dir britànica, i tant. Sí. Tota
11: i, però bueno, hi ha per exemple la Vivian Mayer, que era una... la majoria estan mortes, tenim vives a 2, a l'Abramovic, no, a 3, a la Kusama, que té 90 i pico d'anys, i a la Tracy Emin, que són 3 artistes.
0: Tu dius, efectivament, tu deies ara que n'hi ha que són artistes, que ho són, per exemple, la Baramovic és artista i exerceix d'artista i es guanya la vida d'artista i molt bé, i la Amy també, la Kusama també, per exemple.
11: Kusama també.
0: Però les altres no són artistes, diguéssim, que estan en el mercat de l'art o que hi hagin estat, o ja han estat d'una forma tangencial.
11: Exacte.
0: Sinó que la seva vida i la seva obra, elles, com es mouen, el que diuen, com ho diuen, es podria considerar que és una obra d'art en si mateixa. Sí. És una possibilitat que també hi obre la gent.
11: O bé rareses. Per exemple, la Vivian Mayer era una gran fotògrafa. Va disparar... O sigui, té 14.000 fotos. Que la majoria són negatius. Però ella no va exposar mai. Imagina't, estava tot guardat en capses.
0: 14.000, eh?
11: 14.000. I se sap que va existir perquè un noi de Chicago va comprar unes capses a una subhasta i pensant que serien postals de... Bueno, que serien fotos de Chicago. I volia fer un llibre. I de repente es troba com si fos Cartier-Bresson o Brassai, perquè és boníssima, però boníssima.
0: Perquè la Vivian Mayer, que era una nani, era una vida...
11: Era una nani. Llavors, ella es posa a cuidar nens... I, a més, les rareses són que, per exemple, per passejar els nens els portava a mataderos, escorxadors...
0: Amb ella l'acomiaden, no?
11: Els portava a cementiris i llavors, clar, va haver-hi alguna nena que ho va explicar la mare i va dir la mare, pues fora. Però, en canvi, va haver-hi famílies que ella va estar 11 anys i amb els nens s'entenia molt bé. Clar. Amb els grans, molt pitjor, perquè a vegades era brusca i una mica esquerpa.
0: Jo sé que és veritat que hi ha moltes d'aquestes extravagants de les que tu parles que tenen la pulsió... artística i no poden evitar-ho.
11: Sí.
0: És a dir, que per exemple aquesta fent fotos,
11: sí,
0: d'altres pintant, etc, però en canvi no tenen cap interès ni en mostrar-ho, ni en posar-ho en òrbita, ni en rendibilitzar-ho, etc. Sí. És una cosa curiosa, això també.
11: Després hi ha la Serafín, aquesta és l'única pobra, perquè ella netejava cases, o sigui, venia també d'una mare que era una criada, i aquesta es posa a pintar perquè diu que sent la Verge, o sigui, que escolta veus de la Verge, que li diu, t'has de posar a pintar. I llavors ella es posa a pintar flors, que són precioses, i fruites, que són precioses, i és descoberta per un crític molt bo que es diu William Ude. I llavors sí que fa exposicions, però ella era una persona que anava allò pel camp i que a vegades es banyava nua en el riu perquè vivia en un poblet de França, que era Saint-Lys. O sigui que no... Sí, arriba a ser una mica, diguéssim, famosa entre cometes, però no fa una carrera així a París i realment amb periodistes. I
0: aquesta Serafín, la carrera li fa el crític.
11: Li fa el crític,
0: però ella no tenia...
11: Res.
0: No, ella pintava perquè la Verge li deia que havia pintar, però...
11: I després, també se li apareix un àngel i després ella es pensa que té un nòvio espanyol muntat en un jinete. O sigui, ella tenia al·lucinacions.
0: Que a més es va comprar fins tot un vestit de núvia, no? Perquè estava esperant el nòvio.
11: Sí, estava esperant el nòvio.
0: Victòria Comalies, un plaer.
25: Amb Marc Giró.

0: motxilla. Platja, piscina i mordoku.
1: Mordoku!
2: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
4: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC+1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
5: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
4: El dissabte 1 d'agost, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
6: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
4: El dissabte 1 d'agost, a 4:45 de la tarda, Castells de RAC+1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
7: 3, 2, 1,
4: fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Estic.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Bon dia, són les dues. El jutge envia a presó el piròman que va provocar l'incendi de l'Anoia. Fa una mica més de 3 setmanes, les flames van calcinar 450 hectàrees i van obligar a confinar 33.000 persones. Els Mossos el van detenir dilluns, li atribueixen 2 incendis més a la mateixa zona i el jutge n'ha decretat presó provisional.
0: 14-15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
1: Els bombers estan en alerta màxima. Hi ha un centenar llarg de municipis amb risc extrem d'incendi, agreujat per l'onada de calor. Encara no hi arriben, però avui els termòmetres tornaran a superar els 40 graus. De seguida ho repassem amb l'Abel Caral. Tant a Castelló com al centre de la península, les tasques d'extinció avancen a bon ritme. I a Madrid, cop d'efecte d'Isabel Díaz Ayuso, que vol donar la volta a la polèmica de l'àtic de luxe. Fa només uns minuts, la comunitat ha anunciat que se'l ven i els diners que entregui aniran destinats a la reconstrucció de la zona afectada per l'incendi. També us explicarem que Trànsit ja ha provat un nou sistema amb intel·ligència artificial que detecta incompliments i distraccions amb el mòbil, fins i tot capta si el conductor el porta a la falda.
2: És una tecnologia que ens pot interessar i en un futur la incorporarem, no massa llunyà. Primer, perquè és mòbil a través d'un carro i ens podrem situar on vulguem, i dos, perquè incorpora més prestacions, és a dir, pots veure el mòbil a la falda.
1: És Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, que posarà en marxa aquest sistema a partir de l'any que ve. I us presentarem l'Speed, un gos policia especialitzat a detectar incendis provocats. El Benet Íñigo té tots els detalls de la seva primera missió. En esports, Gemma Montero, bon dia.
3: Bon dia.
1: El Barça prepara la seva defensa per la denúncia de l'Atlètic de Madrid pel cas Julián.
3: El Barcelona ha rebut per part de la Federació Espanyola la notificació de la denúncia que ha presentat l'Atlètic de Madrid a la FIFA i a la pròpia federació. El club matalasser els acusa d'assetjament, d'intentar fitxar Julián Álvarez sense la seva autorització. El club blaugrana presentarà al·legacions. Mentrestant, el Barça continua de pretemporada amb el quart dia d'entrenaments a St. George Park. Rafinha i Valde han fet part de la sessió avui amb el grup. El jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, s'estarà un mes i mig de baixa aproximadament per una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta. I d'altra banda, avui les associacions europees de futbol es reuneixen per tractar els canvis que planteja la FIFA pels pròxims mundials. Volen vendre participacions dels tornejos a inversors privats. La 50

0: 5 federacions que formen part de la UEFA tenen fins al 19 de setembre per acceptar o rebutjar la proposta de Gianni Infantino.
1: Són les 2:02.
2: 14:15.
1: Avui les temperatures continuaran disparades en el segon dia de l'onada de calor, que durarà almenys fins dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'activar les alertes a les comarques de Lleida i bona part de les comarques de Girona i de Barcelona. Els avisos més alts són concretament a Ponent, però també al Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya. Abel Caral, ahir ja vam arribar als 40 graus avui i tornarem. Bon dia.
3: Bon dia, sí, i queda poca estona perquè així sigui, perquè ja a Organyà, a l'Urgell, al Prepirineu, s'arriba als 39 graus, o, per exemple, a 38 a Montesquiu, a Osona, on ahir es va arribar als 40, sobretot a les comarques de Lleida, on les temperatures poden arribar als 40 graus, a la resta de l'interior, en conjunt, entre 34 i 39, molta xafogó a la costa.
1: Doncs la CGT alerta que els serveis de neteja i de parcs i jardins de Barcelona incompleixen els protocols de seguretat davant d'episodis de calor com aquest. Asseguren que hi ha furgonetes que arriben als 40 graus perquè no hi funciona l'aire condicionat i les polseres de control tèrmic que directament diuen que no avisen quan toca. De moment, el sindicat ha presentat 6 denúncies per la desprotecció dels treballadors de la neteja. Víctor Massip.
4: A més, calculen que 127 dels 200 vehicles de la brigada de parcs i jardins van sense aire condicionat i que han mesurat fins a 42 graus a dins. El delegat de prevenció de la CGT a l'Ajuntament, Ramon Samblàs, ha explicat que això posa en risc la vida dels treballadors.
5: L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors, creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent.
4: La germana de la Montse Aguilar, la treballadora que va morir l'estiu passat per un cop de calor després d'una jornada, fa 13 mesos que espera l'autòpsia. Clara Aguilar ha anunciat avui que denunciaran l'encarregada per omissió de socors.
6: La volem denunciar per omissió de socors. Ens va dir que havia agafat la baixa perquè la família l'acusava. Sí que sabem que al seu quartelillo li deien assassina. Nosaltres l'únic que estem en contra d'ella és que no va actuar bé amb la meva germana.
4: Aquesta setmana ha fracassat la conciliació amb Foment i la família prepara la demanda judicial contra l'Ajuntament i l'empresa que té delegada el servei, que és Fomento de Construcciones y Contratas.
1: Una denúncia que arriba precisament al segon dia d'aquesta onada de calor que acosta Catalunya a una nova època de sequera. El doctor en física i membre del Servei Meteorològic de Catalunya, Vicent Altava, ha explicat al Món RQ que el país té tots els números perquè sigui així.
7: Ara, a 4, 5, 6 mesos, ja està aflorant que hi ha condicions de sequera superficial bastant fortes en moltes zones de Catalunya. De fet, sou bastant conscients que amb aquesta calor i les minces precipitacions que estem tenint aquest estiu, doncs, evidentment, els estius solen ser secs, però aquest està sent més sec i molt més càlid de l'habitual, amb la qual les condicions de sequera tornen a aparèixer.
1: Els bombers i els agents rurals redoblen avui la vigilància per atacar qualsevol incendi que es pugui declarar. Avui hem sabut que la policia ha detingut 2 piròmans. Un d'ells és un home de 58 anys que va provocar 3 incendis a Carme, a l'Anoia, i ja l'han enviat a presó provisional. El foc més gran que va crear va afectar 450 hectàrees. El segon arrestat és un home a qui van enxampar intentant calar foc a tocar de la C-32 a l'altura de Mataró, Joel Penya.
8: El piròman de l'Anoia va fer un foc el 6 de juliol que va afectar empreses habitatges i va obligar a confinar la població de 7 municipis que hi ha a la vora. Els agents rurals van trobar l'origen al voral d'una carretera on hi havia restes cremades del cartró d'un paquet de cerveses. Després d'analitzar les dades de l'incendi i la seva afectació, van unir forces amb els Mossos d'Esquadra per trobar-ne el culpable. A més, van comprovar que en els últims anys hi havia hagut una sèrie d'incendis a la zona i tot sembla que havien estat provocats en un punt proper al del 6 de juliol. Durant la investigació van recollir testimonis i imatges de la zona fins a trobar el culpable. A més, van poder relacionar l'home amb un altre foc el 29 de juny i un tercer el juliol del 2024. Tot i això, l'arrestat va negar davant del jutge haver-ne provocat cap. Pel que fa al Maresme, aquesta nit hi ha hagut 3 focus d'incendi a tocar de la C-32. La policia local de Mataró ha pogut identificar-ne el responsable gràcies a un conductor d'un camió que va trucar al 112 i l'ha descrit. L'home ha confessat que és l'autor dels focs.
1: Com dèiem, avui el perill de focs forestals torna a pintar bona part del mapa de Catalunya de vermell i de granat ara mateix. Hi ha més de 100 municipis en risc extrem d'incendis. A més, els agents rurals també han activat l'alerta per perill molt alt a gairebé 275 municipis més. Per tot plegat, demanen prudència València, arreu del país, i especialment a l'hora d'anar a l'entorn natural. De fet, els massissos amb el risc més disparat que avui estan tancats són el Montmell, Marmellà, el Montsant, Prades, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies i la Baronia de Rialp. I els veïns de 6 dels 14 municipis evacuats per l'incendi a la Vall d'Uixó podran tornar avui a casa. El foc continua actiu i els bombers treballen a correcuita per estabilitzar-lo. Ara mateix ja tenen envoltat el perímetre, però s'acosten les hores més difícils del dia per les altes temperatures. Anem cap a Castelló. Héctor San Juan, bon dia.
2: Bon dia. Les notícies que ens arriben des de l'incendi de Castelló són positives. Els veïns de 6 municipis afectats poden ja tornar a les seues cases. Tanmateix, vora 7.000 continuen encara sense poder-ho fer. Així ho ha anunciat el conseller d'Emergències del Govern valencià, Juan Carlos Valderrama, després de l'última reunió del CECOPI.
9: Estamos hablando de más de 1.000 personas que pueden regresar a sus domicilios. Y asimismo, se desconfina la urbanización de Nova Onda en el municipio de Onda. Siguen evacuados aproximadamente 7.000 personas afectadas por el incendio forestal y esto continuará hasta por lo menos las 23:59 del día de hoy.
2: El foc encara aquest dijous la seva sisena jornada i continua actiu. Per això les autoritats demanen màxima prudència, ja que encara hi ha zones on les flames han rebrotat. La superfície afectada supera ja les 9.600 hectàrees i amb aproximadament 81 quilòmetres de perímetre, l'incendi de la Vall d'Uixó s'ha convertit en el tercer més greu de la darrera dècada al País Valencià.
1: I pel que fa als incendis de Madrid i Ávila, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha denunciat que es desactiva el nivell d'emergència estatal 3 i les competències de la gestió dels incendis, per tant, tornen als governs autonòmics, el de Madrid i el de Castella-Lleó. Sobre el terreny, els equips d'extinció continuen treballant, la majoria dels veïns desallotjats ja són a casa i la desescalada de l'emergència és evident. En l'aspecte més polític, avui el govern espanyol i Partit Popular demostren que mantenen un diàleg de sords que farà inviable qualsevol mena de pacte d'estat, com reclama Sánchez. Anem cap a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
10: Hola, bon dia. El govern espanyol considera que s'ha aconseguit l'objectiu principal, és a dir, el foc es pot donar ja per contingut, que no controlat, no hi ha hagut cap víctima, tot i que l'última setmana s'ha desallotjat o confinat més de 50.000 persones. Pedro Sánchez dona per acabada l'emergència estatal nivell 3, per tant, les competències tornen als governs d'Ayuso i Mañueco i deixen un missatge contundent. Les accions que provoquen incendis, diu Sánchez, no quedaran impunes.
11: Algunos de los incendios más devastadores que estamos sufriendo y que tenemos que responder son debidos a imprudencias, a la mano del ser humano. Y eso, en fin, quiero garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas que este tipo de actos no pueden ni va a quedar impunes.
10: A la mateixa hora que Sánchez deia això i que insistia en el seu pacte d'estat sobre l'emergència climàtica, el Partit Popular, el seu secretari general, Miguel Tellado, tancava la porta a qualsevol pacte amb el govern espanyol. Ara no interessa a ningú, diu Tellado, que anuncia que avui el seu partit presentarà al Congrés una proposició no de llei amb el seu propi pla contra incendis, un pla que inclou, entre altres coses, un registre de piròmens.
1: I encara vinculat amb els incendis, a la lluita contra els incendis, hi ha una altra polèmica, que és la de l'àtic de luxe que ha comprat el govern d'Isabel Díaz Ayuso al centre de Madrid. Una polèmica que fa uns minuts ha fet un gir radical, un canvi de guió d'última hora, perquè el govern de la comunitat ha anunciat que posa a la venda, altre cop, aquest àtic per destinar els beneficis a la lluita precisament contra els incendis. Roger.
10: Sí, després de tot l'enrenou polític i mediàtic i per la dificultat d'explicar la compra d'aquest àtic, una compra que s'ha fet de manera quasi clandestina, sense informar pels canals administratius pertinents, sense dir quan ha costat ni per què s'ha comprat, després que tot sortís a la llum gràcies a una informació periodística, Ayuso recula, rectifica, decideix que posa a la venda aquest àtic al carrer Martínez Campos de Madrid, també 4 propietats més per dedicar els beneficis a la reconstrucció de les zones afectades per l'incendi. Ho ha anunciat fa una estona el conseller de Presidència, Miguel Ángel García Martín.
12: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción y que, por tanto, ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
10: La rectificació, però, no convenç el líder dels socialistes de Madrid i ministre del govern espanyol, Òscar López, que a xarxes socials diu que Ayuso pretenia comprar-se un pis de luxe sense donar explicacions i l'han enxampat. López insisteix a demanar explicacions i que Ayuso ensenyi l'expedient de compra d'aquest pis per saber, entre altres coses, quants diners ha costat als madrilenys.
1: Gràcies, Roger. I el PP també acusa el govern espanyol d'hipòcrita per l'indult a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Miguel Tellado recorda que Pedro Sánchez sempre havia estat en contra dels indults entre polítics i més en casos de corrupció.
13: El Pedro Sánchez de 2018 le estaría haciendo una moción de censura al de 2026. Todos recordamos esas imágenes de Pedro Sánchez renegando de políticos, concediendo indultos a políticos. Nosotros mantenemos la misma posición que siempre hemos tenido. Solo Sánchez es capaz de hablar de luchar contra la corrupción por la mañana y de indultar la corrupción, por cierto, con nocturnidad, unas horas después.
1: Borràs ha parlat avui per primer cop d'aquest indult. Ho ha fet per desvincular-lo de qualsevol negociació política entre el govern espanyol i Junts per Catalunya. De fet, és el mateix que ja va dir ahir al vespre Pedro Sánchez. En una entrevista al 3CAT, la també expresidenta de Junts insisteix que l'indult el van demanar els jutges i està convençuda que no li ha fet cap gràcia al president espanyol.
14: Efectivament té raó quan diu que no hi ha res a veure amb la política respecte de que jo no he format mai part de cap negociació política, no he demanat mai cap indult i ells el concedeixen perquè el demana un jutge, i el que fa el govern és concedir-ho. Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez durant tots els anys que vaig ser a Madrid.
1: De fet, Borràs ha retret a Sánchez d'haver-se equivocat amb la sentència. El president espanyol ahir va dir que l'havien condemnat per malversació quan realment va ser per prevaricació i falsedat documental. Dimarts, el Consell de Ministres va aprovar l'indult parcial que rebaixa la pena de presó de 4 a 2 anys, però li manté la inhabilitació. I encara un apunt més de la crònica judicial. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, rebutja la petició de José Luis Rodríguez Zapatero de suspendre la inspecció tributària oberta sobre ell, la seva dona, les seves filles i l'empresari investigat Julio Martínez. El magistrat considera que no hi ha motius per paralitzar les actuacions de l'agència tributària perquè les comprovacions fiscals poden continuar en paral·lel a la investigació penal que instrueix l'Audiència Nacional. 3 minuts i anem cap a la P7.

0: 14:15.
1: Passen gairebé 3 minuts d'un quart. Trànsit incorporarà un nou sistema amb intel·ligència artificial que detecta incompliments en l'ús del mòbil i del cinturó. De moment s'ha fet una prova pilot, que encara no comportarà sancions, però que en només un mes ha permès enxampar més de 400 infraccions al dia. Trànsit preveu que es pugui posar en marxa aquest nou sistema a partir de l'any que ve. Més detalls des de l'antic peatge de la P7 a la Roca del Vallès. Eudald Martínez, bon dia.
2: Bon dia. El sistema incorpora dues càmeres que enregistren l'activitat dels conductors i acompanyants. De moment s'ha aprovat en aquest punt de l'AP7, a l'antic peatge, i també a l'A2, a l'alçada de Cornellà. En només 4 setmanes d'activitat, l'eina ha detectat 4.500 infraccions per no portar el cinturó o portar-lo mal posat i 8.500 conductors que feien servir el mòbil, ja fos agafant-lo amb les mans o posant-lo a la falda. Ho ha explicat el director de trànsit, Ramon Lamil.
3: És molt perillós i és igual o més perillós que tenir-lo a la mà. Quan tu perds la visió de carretera és quan tu estàs perdent fins i tot el pilot automàtic. Per tant, és quan tens més risc. I anar a la falda és obvi que encara t'has d'ajupir més per veure el mòbil.
2: En aquesta prova, l'eina ha registrat un 84% de precisió a l'hora de detectar automàticament l'ús del mòbil. Tot i això, segons Trànsit, encara té marge de millora i es pot entrenar per incrementar la fiabilitat. L'organisme remarca, això sí, que si s'acabés posant en marxa a partir de l'any que ve, sempre hi hauria una revisió humana de les imatges abans de tirar endavant la sanció.
1: Gràcies, Eudald. I us ho dèiem també a la portada. Els Mossos han activat per primer cop un nou tipus de gos policia especialitzat a detectar incendis provocats. RAC1 va avançar fa un any que havien començat a entrenar-lo i avui ja ha fet el seu primer servei. Es diu Speed i la seva primera feina va ser prop de Lleida en una investigació per un foc en unes naus per emmagatzemar fruita. Benet Iñigo.
4: Els Mossos van sospitar des de l'inici que l'incendi que va deixar les naus calcinades era provocat, però abans d'estirar el fil i que un jutge autoritzi mesures per saber qui ho ha fet i quin mòbil tenia, cal assegurar que el foc és intencionat. Jordi Fadurdo, cap d'investigació de Lleida, explica que l'Speed va detectar el punt d'inici de l'incendi i la presència d'algun tipus d'accelerant del foc.
5: Va determinar, per exemple, uns punts d'inici que coincidien amb els que nosaltres pensàvem i després aquest gos sembla que detecta algun tipus d'accelerant i aleshores recollim mostres per analitzar.
4: En Xavi, formador i guia de l'Speed, explica que la dificultat és identificar benzina o dissolvents cremats i distingir-los d'altres materials que també deriven del petroli, com plàstics.
6: Un domicili o una indústria, doncs, hi ha moquetes, hi ha tuberies de plàstic, hi ha ordinadors, hi ha molts elements, no?, que són plàstics, i aquests plàstics estan derivats del petroli. Hem de fer aquí una discriminació perquè dir-li, no, tu el que has de buscar és aquesta olor que jo t'he anat dient i no aquest derivat.
4: A més, ha de portar paucs a les potes per poder treballar en un espai calcinat. L'Speed té 2 anys i és l'únic gos dels Mossos que sap fer aquesta feina. La policia catalana, però, ja treballa per donar-li un company de patrulla.
1: Passen 20 minuts a les 2. Atenció si teniu previst agafar un avió la setmana que ve perquè els treballadors de Ground Force han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat. Començarà dimarts de matinada i podria durar diversos dies. Afectarà el personal de terra, facturació i embarcament d'aquesta empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines. CGT denuncia que falta personal, que fan moltes hores extres, que tenen càrregues de feina insostenibles i tota aquesta fatiga acumulada dispara el risc d'accidents. Eulàlia Carrascal.
7: Sí, la vaga podria afectar prop de 2 milions de passatgers que surtin o arribin a Barcelona i més d'11.000 vols. No és la primera vegada que els treballadors de Ground Force es planten aquest any. Ja ho van fer el mes de març per incompliments al conveni. Ara asseguren que la protesta no va de diners, reclamen més seguretat a l'hora de treballar i també més mans. De moment, diuen, la direcció fa com si sentís ploure. N'ha parlat a RAC1 una de les portaveus del sindicat, Esther García.
8: Hem arribat ja a uns límits insostenibles en matèria de seguretat i prevenció del personal i conciliació. Hi ha unes sobrecàrregues de treball abismal i la plantilla ja no pot més. Estem demanant condicions que teníem i que les hem perdut.
7: Insisteixen que no volen molestar els viatgers, però asseguren que aquesta és l'única manera que els escoltin.
1: I Salvador Illa tanca aquesta hora el seu viatge institucional al sud-est asiàtic, reivindicant precisament l'ampliació de l'aeroport del Prat. El president de la Generalitat ha aprofitat l'última jornada a Singapur per emmirallar-se amb aquesta ciutat-estat que té un dels principals hubs internacionals del món. Reivindica que Catalunya també pot tenir una infraestructura com aquesta. Emet especial de RAC1 a Singapur, Sergi Giró, bon dia.
9: Bon dia. Després de 5 dies al Vietnam,
0: Illa acaba el viatge fixant-se en Singapur. Ahir s'obria a estudiar com gestiona el país el parc d'habitatge públic, on hi viu el 80% de la població, i avui mira amb lupa infraestructures com l'aeroport.
9: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants. Catalunya té 8 milions d'habitants. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món.
0: També ha aprofitat Singapur per llançar un missatge contra l'extrema dreta i els discursos d'odi en un país amb una taxa d'immigració del 40%.
9: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts. Ho dic també per aquests missatges de por o diferent.
0: Intervenció que tanca un viatge dedicat sobretot a intensificar relacions econòmiques i comercials, venent Catalunya com un soci fiable i estable al Mediterrani.
1: I parlant d'economia, la inflació creix 3 dècimes, s'enfila fins al 3,5%, són dades que fan referència a l'IPC i que han publicat aquest matí l'Institut d'Estadística Espanyol. És la xifra més alta des del maig del 2024, quan la inflació va ser del 3,6%. És l'IPC avançat d'aquest mes de juliol, que s'haurà de confirmar d'aquí un parell de setmanes. Un dels motors de l'economia és la construcció, que s'ha recuperat aquests últims mesos a Catalunya. Durant l'últim any, el sector ha crescut un 5%. Ara bé, tots aquests pisos nous no serviran per cobrir la demanda actual. És el que apunta un informe de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que també alerta que s'ha de duplicar la inversió en infraestructures. Eulàlia.
7: Segons l'informe, Catalunya hauria d'haver invertit 50.000 milions d'euros en infraestructures l'última dècada i no ho ha fet. Per això demanen que el govern premi l'accelerador. Apunten que el país necessita 7.000 milions d'euros anuals de licitació pública, però que l'any passat amb prou feines van arribar als 4.000 milions. També avisen que cal accelerar la construcció d'habitatges perquè la demanda continuarà creixent. Ho diu el cap d'estudis de la SECOC, Rubén Gil.
10: S'han acabat de construir el 25 16.562 habitatges. Això suposa un 25% més que l'any anterior, però encara estem lluny dels 30.000 habitatges any que són necessaris per fer front a la demanda que hi ha.
7: Tot i això, reconeixen que les previsions són positives. Preveuen que la construcció creixi fins un 4% aquest any i un 3,5% l'any que ve. Això sí, només s'arribarà a aquestes xifres si tota la inversió anunciada s'acaba materialitzant.
1: I precisament els preus dels lloguers a Catalunya han caigut en picat aquest segon trimestre de l'any. Segons Fotocasa, els preus han baixat un 11%. Feia gairebé 20 anys que no hi havia una davallada tan forta. On han caigut més els preus és a la demarcació de Barcelona, amb un descens del 10%.
7: Sobretot als barris de Gràcia, Horta, Guinardó o Sant Martí. A Girona i Lleida es mantenen els preus, però a Tarragona augmenten un 9%. Segons Fotocasa, el motiu de la davallada és doble. D'una banda, vol dir que el mercat ja ha arribat al seu límit. Ho explica RAC1 la directora de comunicació, Anaïs García.
11: El mercat ha arribat ja al límit de la seva capacitat de pagament després de diversos anys d'intensos increments de preus. Barcelona, a més, es troba en una fase molt més avançada de desacceleració perquè va assolir abans aquest sostre d'accessibilitat.
7: I de l'altra, també vol dir que amb la regulació de preus de lloguer, els pisos més cars desapareixen del mercat. Els seus propietaris els lloguen per habitacions o directament els venen. A la resta de l'estat, els lloguers es mantenen pràcticament iguals i només pugen un 0,1%.
1: I encara relacionat amb la crisi de l'habitatge, el TSJ ha avalat el desallotjament de l'Institut B9 de Badalona, que va deixar al carrer al voltant de 400 persones. Entitats afectats i fins i tot la Fiscalia van denunciar que el govern de Xavier García Albiol el va tirar endavant sense oferir alternatives. Però ara la justícia respon que sí que va oferir alternatives als més vulnerables. Marc Coll.
12: El tribunal ha desestimat un recurs presentat per 11 dels afectats contra l'autorització del desallotjament. El 2025, en ple hivern, la defensa creu que es van vulnerar drets com el dret a la vida, el de la integritat física o el de la igualtat de tracte, entre d'altres. Els jutges, però, neguen cap mena d'irregularitat durant el procediment judicial i, per tant, avalen que l'administració va actuar correctament. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha defensat l'actuació de l'Ajuntament.
13: Efectivament, et dona la raó amb el tema del procediment de la resolució de l'allotjament, tal com vam seguir el procediment, i després l'atenció al servei social que vam donar a les persones que verdaderament eren vulnerables.
12: El desallotjament del B9 és el més gran que s'ha fet mai a Catalunya. L'Ajuntament no va oferir cap alternativa residencial als afectats, que van estar setmanes en tendes sota un pont a la C32 atesos per entitats socials.
1: Barcelona referma l'aposta en el sector dels videojocs i tindrà el saló especialitzat més gran del sud d'Europa. Es tracta del Saga Barcelona Game Fest, un nou punt de trobada pels amants dels videojocs. Aterrarà a la ciutat a l'octubre i vol posar el focus en el català. Segons els impulsors, només 7 de cada 10 usuaris poden jugar en aquesta llengua. Una pardo.
14: Sí, el sector del videojoc en català es posa les piles amb un nou saló. S'ha creat ajuntant tres grans esdeveniments que ja es feien a la ciutat, el Saga, Saló del Gaming, el BSN Game Fest i el Retro Barcelona. Plegats creixen per ensenyar el talent català al món i ho fan sense oblidar la llengua. N'ha parlat el director general de Política Lingüística en els àmbits tecnològics, Roger Serra.
15: Si en algun sector tenim feina a fer, és en el sector dels videojocs. Això sempre ens agrada destacar que encara només el 7,1% dels catalans declaren que poden jugar en català. I, sens dubte, si ho comparem amb altres sectors, sabem que si hi hagués major oferta, hi hauria un major consum.
14: Aquesta primera edició del Saló tindrà més de 80 activitats repartides per la fira, com competicions de videojocs, exposicions o xerrades. Els visitants també podran jugar a una seixantena de nous jocs en català. Es farà la tardor, del 9 a l'11 d'octubre, al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
1: Posem-hi una mica de música. Sílvia Pérez Cruz torna al Festival de Peralada.
16: Pinto les notes d'una...
1: És el segon concert que la cantant de Palafrugell farà al Castell de Peralada i serà amb el seu nou projecte Dos Textures, Un Viaje. Avui també és dia gran de concerts a Barcelona amb El Mató, a un policia motoritzador.

0: La banda d'indie rock argentina omplirà el poble espanyol amb èxits com aquest El Tesoro. I mentrestant continua el Dansanau aquesta nit amb el Petit de Calaril.
1: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de dormir.
0: El cap del Port de la Bonaigua interpretarà cançons del seu nou treball, Aril, Aril, Aril. I el temps.
2: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: El segon dia de la nova onada de calor ens torna a portar temperatures de 40 graus i no només en les zones habituals, Abel.
3: Exacte, no només a la plana de Lleida, la Conca de Tremp, sinó també puntualment a les valls del Pirineu. Com ahir, que a Bossòst, a la Val d'Aran, es va arribar als 40 graus. També s'hi va arribar a Montesquieu, al nord d'Osona. En canvi, cap a la zona interior de la Vall de l'Ebre, les temperatures es queden una mica més frenades, però en tot cas, temperatures disparades a l'interior del país de 34 a 39 graus en general. No s'enfilen tant a la costa, ronden els 30, però hi ha llocs que la humitat és del 80-85% i, per tant, molta sensació d'aixafogor. De cara a demà pot afluixar una mica, però la calor molt intensa de nou. A la tarda, alguns ruixats cap al nord del Ripollès, entre la tarda i el vespre. I atenció al final del dia, que arribaran tempestes al nord de les comarques de Lleida, que aniran ràpides, però algunes poden ser fortes i enventades i aniran progressant cap al Pirineu i Prepirineu Oriental.
4: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: 14-15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
0: Passa un minut de 2:45. El Barça, Gemma, prepara al·legacions pel cas Julián Álvarez davant de la FIFA i de la Federació Espanyola.
6: Sí, els serveis jurídics del Barça ja hi treballen. És el pas lògic després de rebre la notificació oficial d'aquesta denúncia que en el seu dia va presentar l'Atlètic de Madrid a la FIFA i a la Federació Espanyola. De seguida, tots els detalls del cas i de l'activitat d'avui a l'estada de pretemporada de l'equip de Hansi Flick.
5: A RAC1. Yeah. 14-15.

0: del Barça passa pels despatxos i també per St. George Park. Marta Ramon, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El cas Julián Álvarez continua complicant-se. El Barça ja ha estat notificat, ja ha rebut aquesta notificació oficial de la denúncia de l'Atlètic de Madrid davant la FIFA i, òbviament, presentarà al·legacions, no?
1: Sí, els serveis jurídics del club ja hi estan treballant després que hagin rebut aquest matí la notificació per part de la Federació Espanyola de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va presentar fa un mes, el 30 de juny. Ara, des del Barça, planifiquen l'estratègia a seguir i els arguments per contrarrestar les acusacions de l'Atlètic de Madrid, que considera que el club blaugrana ha estat assetjant el davanter argentí per intentar fitxar-lo i que ha seguit procediments inadequats amb un jugador en contracte en vigor sense autorització per negociar. A més, també creuen que el Barça està al darrere de la declaració pública de Julián Álvarez Mundial anunciant taxativament el seu desig de sortir del club matalasser. Insistim, el Barça treballa ara per presentar les seves al·legacions en el curs habitual d'aquest tipus d'obertura d'expedients.
0: Bé, doncs un cas que us anirem explicant, les novetats que puguin sorgir, una denúncia, recordem, el 30 de juny, avui el que ha fet el Barça és rebre aquesta notificació oficial i, per tant, posa a treballar els seus serveis jurídics. D'altra banda, Marta, l'entrenament avui amb novetats, no?, en aquesta prèvia de l'amistós de demà contra el Birmingham.
1: Sí, perquè Rafinha i Valde ja han fet part de la sessió amb el grup. El brasiler va incorporar-se ahir al migdia a l'estaix, per tant, és el primer dia que s'exercita amb l'equip i Valde ha estat arrossegant molèsties a l'esquena. Hem vist moltes converses afectuoses entre Hansi Flick i Rafinha, amb molta complicitat habitual entre ells, i també molta intensitat sota les ordres del nou preparador físic Benjamin Kugel, avui ja amb separació entre els jugadors del primer equip, 13 sants, comptant Rafinha i els 17 joves. Tomi Marquès ho ha fet, però, a part, perquè està una mica sobrecarregat. Adeyemi ha continuat donant mostres de la seva adaptació abans de disputar demà els seus primers minuts de blaugrana a l'amistós al camp del Birmingham. La sessió la seguirà atentament el vicepresident Rafa Juste, que va arribar ahir a la nit a la concentració de St. George's Park. L'equip tornarà a entrenar-se a les 7 hora catalana.
0: I precisament demà veurem quines proves fa Flick, quin és el primer test i quines idees imprimeix sobre la gespa al tècnic alemany, però el que ja sabem és que Tek Chesney serà el porter titular, no?
1: Sí, i serà el protagonista que atendrà els mitjans. Ara estan acabant de dinar i després Tek Chesney farà les seves valoracions. En 36 anys afronta la que serà la seva tercera temporada al Barça després d'arribar d'urgència el 2 d'octubre del 2024 per la baixa de llarga durada de Marc-André Ter Stegen. Actualment, recordem-ho, té un contracte que finalitzarà el 30 de juny l'any que ve. Aquests dies conviu amb Ter Stegen, pendent de resoldre encara els aspectes fiscals associats al sou per tancar la seva sessió a l'Ajax. Recordem que el Barça li pagarà el 90% de la fitxa.
0: Doncs esperarem a Tek Chesney, que acabi de dinar, després el sentirem al llarg del dia. Ahir vam sentir Fermín en una entrevista amb tu i el Xavi Rocamora, el tu diràs.
1: Sí, un Fermín que tornarà a jugar, ens ho explicava el tu diràs el dia 19 al Gamper, amb la intenció de tenir protagonisme el 23 a Elx en l'estrena a la Lliga. Es va mostrar ansiós a l'hora de fixar el desig que tenen tots, guanyar la Champions.
2: No, sí, ja estem veient que s'estan reforçant molt, però crec que nosaltres també tenim molt bon equip i ens hem reforçat molt bé i seguirem reforçant-nos. I crec que hem de centrar en nosaltres mateixos, que l'any passat també vam aconseguir dos lligues consecutives i aquest any serà molt difícil aconseguir la tercera, però perquè hem posat el nivell molt alt i si ens centrem en el nostre treball i fem la nostra feina, segur que arribaran els èxits. I...
1: Fermín, en aquest document el que explicava sobretot és que no els preocupa que el Real Madrid s'estigui reforçant com ho està fent. A Fermín l'hem vist avui, per cert, entrenar amb tota normalitat en aquest camí cap al final de la seva recuperació.
0: I en la plana institucional, Marta, i el Barça va celebrar una reunió de junta directiva important, que en aquest cas va liderar el vicepresident Rafa Juste abans de desplaçar-se, com deies, a la tarda a Anglaterra, tenint en compte que Joan Laporta encara continua hospitalitzat recuperant-se d'aquella arrítmia.
1: Sí, encara és a l'hospital recuperant-se Joan Laporta i a la reunió de junta directiva d'ahir, que va presidir encara Juste abans de venir cap a Anglaterra, es va aprovar que finalment no hi haurà una assemblea extraordinària per votar l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs per acabar les obres del Camp Nou i els acords comercials amb els Emirats i que s'unificarà tot, que es fusionarà tot amb una única assemblea ordinària, la que normalment es fa a l'octubre per aprovar el tancament de l'exercici i el nou pressupost, i es buscarà una data prioritzant des de setembre per fer-ho tot, intentant que coincideixi en dia de partit. És una mica complicat si no es farà a l'octubre directament. A més, la junta directiva està ultimant la celebració de dos amistosos. El 15 d'agost el masculí jugarà a Tànger davant d'un equip local, reportarà 4,5 milions d'euros a les arques del club, i el femení també jugarà un amistós davant el Manchester City, en aquest cas. També va ratificar-se ahir en aquesta reunió de junta la reestructuració del futbol, amb Deco guanyant més pes com a director esportiu perquè s'unifica l'àrea del Barça Atlètic amb la del primer equip.
0: Doncs aquest és el repàs de l'actualitat a Blaugrana des d'Anglaterra. Gràcies, Marta. Demà et sentim en la prèvia de l'estrena davant el Birmingham.
1: Sí, fins demà. Que vagi molt bé. RAC 1.
3: Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC 1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Demà, doncs, primera cita del Barça en xancletes, un clàssic dels estius a RAC1. Continuem sentint més veus pel que fa al Barça, pel que fa a aquesta actualitat blaugrana. Marc Bernal, per exemple, que explicava que està disposat a fer un pas endavant davant l'absència de De Jong i fer-se amb la titularitat. Són declaracions a TV3.
4: Bueno, intentar agafar el meu millor nivell possible i intentar jugar els màxims minuts possibles per poder jugar a l'equip.
5: Et veus titular?
4: Bueno, jo crec que sí, perquè al final jo crec que cada un ha de tenir la confiança en si mateixa, en tot el que pot donar i aportar l'equip.
0: I en una entrevista a Mundo Deportivo, el nou fitxatge, Karim Adeyemi, admetia que té la Champions, com la resta dels seus companys, entre cella i cella.
6: Of course, this is my dream to...
7: Per descomptat, és el meu somni guanyar la Champions League. Vaig estar molt a prop d'aconseguir-ho, però malauradament vam perdre. Aquest continua sent el meu somni i és per això que hi treballo cada dia.
0: I work for every day. I no només la Champions, també qualsevol altre títol que pugui sumar amb la seva nova samarreta.
6: For my feeling, really good...
7: Tinc la sensació que serà una molt bona temporada. Espero que vingui amb molts títols. Ens esperen grans coses, ho volem aconseguir tot i podem fer-ho. És per això que entrenem i ho donem tot cada dia.
6: And this is what we train for and give everything every day.
0: I qui ha parlat sobre Adeyemi, precisament als mitjans del club, del Barça, és Alejandro Valde.
8: Lleva poco aquí, pero lo poco que ha estado, he hablado bastante con él.
9: Vale.
8: Creo que hemos hecho buena relación y la verdad es que muy bien. Se ve un chico bien, tranquilo y bueno, que espero que nos pueda ayudar mucho durante la temporada y estoy seguro que lo hará.
9: Ojo, porque también la velocidad de Jimmy...
8: Sí, es rápido.
9: Va un poco con la tuya, ¿no?
8: Es muy rápido, muy rápido. La verdad
9: ¿lo
8: que
9: has visto ya?
8: Sí. Es un jugador que ya conocí hace tiempo.
9: Vale.
8: Y ya
9: pero entrenando, ¿hay algo que te haya impresionado sobre todo? De...
8: No, sí, lo rápido, muy rápido.
9: ¿Lo rápido?
8: Sí, muy rápido. La verdad que es muy rápido.
0: Un Valde que reivindica també i assegura que no té cap mena d'intenció de deixar el Barça, ho explica el diari Sport.
8: Però el Barça en mi casa, llevo, como te dije antes, 16 años llevo en este club, toda mi vida, y al final sí, yo quiero triunfar aquí, mi mente está aquí, y Barcelona, o sea, yo soy Barcelona, Barcelona en mi casa. Al final yo soy culé de toda la vida, soy culé, soy de Barcelona, el Barça en mi casa, llevo aquí 16 años, entonces yo creo que mejor sitio de aquí no voy a encontrar.
0: I encara en clau blaugrana, parlem també del primer equip femení. Joan Ferrer, bon dia.
10: Bon dia, Gemma.
0: Tenim a punt de tancar-se un nou fitxatge de l'equip de Pere Romeu.
10: Sí, de fet, en la reunió d'ahir de la junta directiva que ens explicava la Marta, es va parlar d'aquest traspàs. Es tracta de l'atacant brasilera del Manchester City, Caroline Nicoli, que s'incorporarà al Barça en un fitxatge que superarà el milió d'euros. És una jugadora de 26 anys que estava decidida a jugar a Barcelona i que reforçarà l'equip en un estiu on hi ha hagut sortides importants en la parcel·la ofensiva, amb baixes com les d'Alexia Putellas o Sal a Parelluelo. En aquesta mateixa línia, Barça i City, a banda d'aquest traspàs i tal com ha explicat la Marta, també estan valorant l'opció d'agendar un amistós que es disputaria a Manchester el dia 15 d'agost.
0: Per Parlem ara del Real Madrid, que té una baixa en aquesta pretemporada. És Raúl Asensio, amb una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, una lesió que podria ser de mes o mes i mig i que, per tant, no el permetria jugar fins al mes de setembre. Avui Asensio ha treballat a l'interior de les instal·lacions de Valdebebas, al marge del grup i de la feina en pilota. De la seva banda, els jugadors brasilers, Militao i Rodrigo, i també Mendy, continuen amb els seus processos de recuperació. Això pel que fa al Madrid. I l'Espanyol comença la seva estada de pretemporada a Anglaterra amb un empat a 2 contra el Burnley. Roger Jofre, bon dia.
5: Bon dia. Sí, els blanquiblaus no van passar de l'empat contra un conjunt anglès amb el qual comparteixen propietat. Els de Manolo González es van avançar amb un gol de Jofre Carreras quan encara no havien passat 4 minuts de partit. Però la jugada següent, el Burnley va empatar el duel. A partir d'aquest moment, els anglesos es van fer amb les regnes del partit i van capgirar el marcador al cap de 2 minuts de la represa, després d'una errada clamorosa de Clement Riedel en sortida de pilota. L'Espanyol no donava senyals de millora i Manolo va moure la banqueta passada l'hora de partit. Precisament un dels revulsius, Quique García, va fer el gol de l'empat de cap a la sortida d'un córner, quan faltaven 5 minuts pel final. Era el primer duel exigent que tenia l'Espanyol i els de Manolo González no van poder passar de l'empat contra un equip que la temporada passada va baixar de la Premier League. Recordem que els altres amistosos de pretemporada han estat contra l'Olot, el Pau Francès i el Sabadell. Els blanquiblaus, de moment, encara no han conegut la derrota i tenen un balanç de 2 victòries i 2 empats a aquesta pretemporada. El pròxim compromís, encara en terres angleses, serà dissabte a les 4 de la tarda contra el Middlesbrough, un equip que també competeix a la Championship anglesa. Un cop acabat aquest partit, la plantilla tornarà cap a Barcelona el mateix dissabte i tindrà el seu últim test de pretemporada el 8 d'agost contra el Coventry City, abans de debutar la Lliga el 16 d'agost contra el Llevant.
0: I a segona divisió, pel que fa al Sabadell, les últimes hores han estat mogudes amb dues presentacions, un partit i un nou fitxatge. Xavi Morlans, bon dia.
11: Hola, Gemma, bon dia. Fa tan sols uns minuts ha acabat l'acte de presentació de Yanis Rahmani i Òscar Sanz com a nous jugadors del Sabadell. Yanis, que arriba procedent del Cartagena i ha jugat en les últimes temporades en equips com Màlaga, Tenerife o Eibar, és un dels jugadors que més experiència té a segona divisió de tota la plantilla. En la seva presentació, el davanter ha destacat el paper clau que va tenir Ferran Costa, tècnic arlequinat, en la seva arribada, i també ha afirmat que des del primer dia nota el grup amb molta fam i ambició i amb ganes de demostrar el seu alt nivell. Òscar Sanz, en canvi, arriba del Nàstic de Tarragona i no ha jugat mai a segona. El jugador, això sí, ha recalcat que tant ell com tot l'equip estan preparats per aquest salt de categoria i que posarà la seva gran polivalència al servei de l'equip i jugarà en qualsevol posició que Ferran consideri necessària. Tots dos jugadors van ser titulars en el partit que el Sabadell va jugar ahir a 9:15 del vespre davant del Manresa, on els arlequinats van aconseguir la victòria per 2-1. Rodrigo Escudero va ser l'autor del primer gol dels vallesans en el minut 61 de partit amb un xut creuat des de dins de l'àrea. I Miguelete, tan sols 5 minuts després, va posar el 2-0 des del punt de penal. Ja en el temps afegit, Rafael Catalán va fer el gol manresà per posar el 2-1 final en el marcador. Just abans de l'inici del partit, el Sabadell va fer oficial el fitxatge de Xavi Moreno procedent del Valladolid. L'extrem català de 21 anys ja va jugar cedit la segona meitat de la passada temporada en el conjunt arlequinat, on va marcar un gol, justament en la final de play-off davant del Zamora, i va donar 2 assistències en 18 partits. Ara arriba de forma permanent i amb contracte fins al 2029.
0: També falten 48 hores perquè el Girona jugui el seu torneig de presentació davant l'afició en el seu retorn a segona divisió. Joan, ahir, però, amb un compromís pels de Quique Álvarez, que es va resoldre amb un empat contra el Castelló.
12: Sí, en un partit a porta tancada, la ciutat esportiva del club a Vilabrareix, pluja de gols en un duel que va acabar amb un 3-3. Es va avançar aviat el Girona amb un gol de falta de Brian Hill després d'un xut ajustat al pal llarg que va avançar als locals abans del descans, però el Castelló va capgirar el marcador posant l'1-2 amb gols de Raúl Sánchez i Álvaro. Així es va arribar al descans, un descans que va aprofitar Quique Álvarez per introduir fins a 10 canvis, entre ells Bannat, que va tornar a la Igualada aprofitant un contracop després d'una passada a l'espai de Francés, i al tram final de partit, de nou Bannat, assistit en aquest cas pel neerlandès Donny van de Beek, va posar per davant el Girona fent el 3-2, però només 2 minuts més tard va arribar el tercer, el definitiu 3-3 al marcador, obra de Juanjo Nieto, i Alejandro Francés, un dels protagonistes a la segona meitat, va reiterar que l'ascens és el gran objectiu d'aquesta temporada.
13: Bueno, ahí para mí no es una presión, al revés, es un reto muy bonito, lo tenemos que afrontar así, tenemos muy buenos jugadores y ahora lo tenemos que demostrar en el campo, que al final es donde se decide todo.
10: Pel que fa a les baixes, ahir una llista llarga d'absents: Gazzaniga, Sprilla, Ethan, Porto, Morante i Justin, a banda de Sigankov, que pateix un procés víric. Tampoc va tenir minuts Estuani, que estava vestit de carrer. Tot plegat quan queden dos dies pel proper repte, el tradicional trofeu Costa Brava enguany, amb un rival d'alçada ni més ni menys que l'Arsenal de Mikel Arteta, campió de la Premier i subcampió de la Champions. Això serà dissabte a partir de les 8 del vespre a Montilivi. Per cert, el Girona ha anunciat aquest matí que s'han exhaurit les entrades, ja només queden disponibles les VIP. Per tant, Montilivi, que es vestirà de gala per aquest Girona-Arsenal.
0: El futbol en directe amb alguns amistosos i també eliminatòries prèvies de Champions. Roger.
5: Sí, l'amistós més destacat és el que jugarà el Bayern de Múnich contra el Rotak Egern a les 6 de la tarda, en el que serà el segon test de pretemporada dels bavaresos després d'haver perdut el primer partit. De la Lliga Espanyola avui només juga el Màlaga, que continuarà preparant el seu retorn a primera contra l'Al-Ittihad Saudita a les 7 de la tarda. I a la resta del dia, el Bournemouth de la Premier League juga contra l'Augsburg a les 4, el Parma s'enfronta a l'Arezzo a les 5 i l'Olympique de Marsella es veurà les cares amb el Nîmes a les 6. Tot plegat mentre que continuen els partits de classificació per les competicions europees. Avui, de l'Europa League. Obre la jornada a les 6 de la tarda el Maccabi de Tel Aviv contra el Sheriff i la tanca el duel que enfronta el Benfica contra el Zang Gallen a les 9 del vespre. Destacan també el Mitchell amb Besiktas a les 7, el PAOK Dinamo de Kiev a 3 quarts de 8, l'Anderlecht amb Arbi a 2 quarts de 9 i a la mateixa hora també el Fenerbahçe Twente. I a la Conference d'aquí poc més d'una hora l'Atlètic Escaldes juga la tornada a la segona fase de classificació contra el Faduz. Els andorrans, si volen passar a la següent ronda, hauran de remuntar el 0-4 advers de l'anada.

0: Les federacions que conformen la UEFA s'estan reunint avui d'emergència per tractar els canvis de la Copa del Món que pretén fer el president de la FIFA, Gianni Infantino. La UEFA ha estat la institució més ràpida i beligerant a l'hora de criticar el moviment de la FIFA que pretén vendre participacions de la Copa del Món a entitats privades. És un moviment que podria generar milions d'euros per a Infantino. Ahir l'organisme que dirigeix l'italià va fer un pas més i va posar data perquè les 211 federacions que l'integren aprovin el seu pla. Tindran un mes i mig per pensar-s'ho. Fins al 19 de setembre, que és la data aproximada en què comença la primera finestra FIFA de partits de seleccions. Com ho argumenta Infantino? Doncs traient ferro la pressió que suposa la consulta i basa la defensa del projecte en la idea de poder injectar diners als països més modestos.
1: Els avantatges de les inversions són realment evidents. Amb una dècada d'ajudes exponencials, països com Cap Verd, Curaçao, Jordània o l'Uzbekistan van poder jugar la fase final del Mundial. Volem ajudar a crear la següent Cap Verd.
2: We want to help creating the next Capo Verdes.
0: Recordem també que el mes de març Infantino opta la reelecció com a president de la FIFA. De moment, CONMEBOL i Confederació Africana han manifestat la seva intenció de donar-li suport. La picabaralla entre jugadors a les acaballes del partit entre Espanya i l'Argentina a la final del Mundial tindrà conseqüències. La comissió disciplinària de la FIFA ha obert una investigació contra Gavi i quatre integrants de la selecció argentina. Bernat Balboa, bon dia.
3: Hola, Gemma, bon dia. Sí, una investigació contra el migcampista blaugrana Gavi, però també contra Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada i l'assistent tècnic argentí Roberto Ayala, tot plegat pels incidents després de la final del Mundial del 19 de juliol. Els jugadors argentins els investiga per diversos càrrecs d'agressions i conductes antiesportives. A Gavi, en canvi, només se l'investiga per un càrrec de conducta antiesportiva. També hi ha una altra investigació contra l'Associació Argentina de Futbol, en el seu cas per diverses infraccions disciplinàries basades en articles del reglament, per exemple, per conducta inadequada, per discriminació i agressions racistes i pel que té a veure amb l'ordre i la seguretat dels partits. I tot i que el Mundial va acabar ja fa uns dies, continua la brega entre l'Argentina i Anglaterra. El ministre argentí Pablo Quirno ha assegurat que la bandera Les Malvines són argentines, exhibida un cop l'albiceleste va vèncer la selecció anglesa a les semifinals del Mundial, diu la veritat. Afegeix que el Regne Unit no es pot molestar per una qüestió completament espontània, recordant que la bandera es va llançar de la graderia al terreny de joc. A més, diu que l'Argentina no ha de demanar perdó i conclou que no hi ha cap crisi diplomàtica amb el Regne Unit, però que, això sí, hi ha una diferència fonamental respecte a la sobirania de les Illes Malvines.
0: I repassem ara altres titulars de futbol.
4: Nou episodi de l'enfrontament entre la Comunitat de Madrid i el Rayo Vallecano per Vallecas. Aquest matí, per segon dia consecutiu, els tècnics enviats pel govern regional no han pogut accedir al recinte per iniciar les obres. S'han trobat les portes tancades perquè el club els continua denegant l'accés. El conseller d'Esports, Mariano de Paco Serrano, ja ha advertit que a partir d'ara, cada dia que passi sense que el Rayo pugui jugar al seu estadi, serà responsabilitat de la directiva del club. En plana internacional, Leo Messi es va reincorporar ja als entrenaments amb l'Inter de Miami. Tot just 10 dies després d'haver perdut la final del Mundial, l'astre argentí ha tornat a la feina per ajudar el seu equip que es troba enmig de la temporada. I encara la MLS, després de 3 dècades d'existència, la competició ha anunciat un canvi històric a partir de la temporada 2027-2028. La Lliga deixarà el seu calendari de febrer a novembre i adoptarà el calendari europeu que té la FIFA, és a dir, d'agost a maig. L'objectiu és elevar el seu nivell competitiu i situar-la com una de les grans lligues a escala mundial. Perquè tot quadrin dates i no està 6 mesos sense futbol als Estats Units, el 2027 es disputarà un torneig breu de febrer a maig. I un últim apunt de mercat, perquè el Chelsea ha fet oficial aquest matí la incorporació del francès Max Sans Lacroix a canvi de 61 milions d'euros. El defensa arriba procedent del Crystal Palace i signa un contracte fins al 2032.
0: This is Moscow. Obrim plana poliesportiva parlant, com sentiu, de bàsquet. Joan, perquè la sortida de Toko Schengeli del Barça podria ser qüestió d'hores.
5: Tal com us hem anat explicant al llarg d'aquesta setmana, el jugador va comunicar al club la seva intenció de marxar, però tot de forma verbal, sense haver fet efectiva la clàusula de sortida. Aquest és el darrer pas que falta i podria ser qüestió d'hores que el georgià aboni aquesta quantitat de poc menys d'un milió d'euros per formalitzar ja del tot l'operació. Schengeli seguirà la seva carrera al Dubai Bàsquet de Xavi Pasqual. I d'un alè pivot que surt del Barça, a un altre, en aquest cas Miles Norris, de qui la seva desvinculació del club ja la sabem des de fa setmanes. Avui, però, hem conegut el seu nou equip. Serà el Bayern de Munic, amb qui firma un contracte per dues temporades. El Joventut de Badalona estava interessat en el seu fitxatge, però finalment no s'ha pogut concretar i l'aler pivot nord-americà jugarà a Munic.
0: I fora del mercat, avui ja s'han posat a la venda els abonaments per la Lliga Catalana CB.
5: Una competició que disputaran del 9 al 13 de setembre el Barça, la Sissa Joventut, l'Illerna Lleida, el Quitzenàs Manresa, el Fiat Girona i el Morabanc Andorra. El preu dels abonaments és de 35 euros i inclou els 7 partits que es disputaran en aquest cas al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
0: Doncs mira, precisament el Quitzenàs Manresa, pareu bé l'orella, busca un jugador que vulgui participar als entrenaments de pretemporada amb l'equip de Diego Campo i podria ser qualsevol de vosaltres.
5: El club farà proves a qualsevol persona més gran de 18 anys per formar part de la pretemporada del Quitzenàs Manresa durant el mes d'agost. Els candidats poden inscriure's a través del portal online del club.
6: Fem això des de la Fundació perquè el club Manresa és una ciutat diferent, és un club on hem cregut molt en les segones oportunitats i on volem que els somnis es facin realitat. Hi ha molts jugadors que per un motiu o per un altre mai ha arribat a ser professionals, han tingut una lesió, no han tingut nivell suficient, han tingut que prendre decisions complicades de la seva vida, i aquí, en aquests moments, a Manresa, creiem que s'ha de donar una segona oportunitat al millor jugador d'aquests trials.
5: Ho explicava Ander Mirambell, gerent de la Fundació del Club. Les proves seran els dies 12 i 13 d'agost al Nou Congost i el guanyador formarà part de la dinàmica del primer equip al llarg d'aquest mes d'agost, participant als entrenaments cada matí al Congost i també en presència als compromisos de pretemporada.
0: Roger, avui hem d'explicar una nova victòria de Rafa Hoddar, que continua fent el seu camí a l'obert de Washington.
4: Sí, el tenista madrileny es va imposar Kei Nishikori per la via ràpida en dos sets, 6-3 i 6-2. El japonès, que retira aquest any, va disputar el seu últim partit a l'obert de Washington, que va guanyar l'any 2015. Hoddar, número 24 del rànquing ATP, es va desfer de Nishikori en 1 hora i 9 minuts, en un partit on es va notar molt la diferència física entre els dos tenistes. Ara, als quarts de final, el madrileny es veurà les cares amb el número 15 del món, Lorenzo Musetti. L'italià va certificar la seva plaça a la següent ronda després de superar l'australià Alexander Vukic en 3 sets. El de demà serà el primer enfrontament entre els dos tenistes. Els altres duels confirmats pels quarts de final són els que enfronten el francès Hugo Humbert contra el número 8 del món Ben Shelton d'una eliminatòria de nord-americans entre Taylor Fritz i Alex Mikkelsen. Avui el número 6 del món Alex de Minaur disputarà els vuitens de final contra l'australià Hewitt a partir de les 7 de la tarda, després que ahir guanyés en 3 sets a Stefanos Tsitsipas.
0: I Xavi, què ens falta per saber?
7: Doncs que en natació, Irene Ciércoles bat el rècord d'Espanya de 100 metres papallona en piscina curta que tenia Mireia Belmonte des del 2014. La nedadora aragonesa de 16 anys del Club Natació Sant Andreu ha rebaixat en mig segon la plusmarca de Mireia després de marcar un temps de 57,77 segons a les semifinals del Memorial Paulus Wildover de Sabadell. Així doncs, Irene correrà aquesta tarda a la final com a gran favorita per endur-se la victòria. La final, però, serà en piscina llarga.
0: I atenció, perquè si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor.
8: 14-15.
9: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
10: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova

0: Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 d'agost.
1: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.
7: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Les 3, actualitzem la informació que passa aquesta hora per les altíssimes temperatures que ja comencen a fregar els 40 graus a Belcaral.
9: D'entrada, molta calor les properes hores, temperatures que com ahir poden arribar als 40 graus, sobretot a les comarques de Lleida, tant a la Plana com a la Conca de Tremp, com puntualment, com ja va passar ahir, a les valls del Pirineu i en conjunt de 34 a 39 graus a l'interior del país. 28, 30, 32, 33 a la costa, aquí amb, en alguns casos amb molta humitat i molta sensació de xafogó. Demà la calor continua molt intensa i un parell de novetats. Entre mitja tarda i el vespre, algun xàfec, alguna tronada al nord del Ripollès, entre Toses, Núria, Ulldeter, i al final del dia, la segona novetat, més o menys a partir de les 10 de la nit, tempestes que des de l'Aragó arribaran al nord de les comarques de Lleida, més o menys de la Noguera cap al nord, i aniran avançant fins a les 12 o 1 de la nit aproximadament i arribant a la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà i el nord d'Osona. En alguns casos, tempestes fortes i amb ventades.
8: L'onada de calor agreuja el risc d'incendi, que és extrem en un centenar llarg de municipis. El jutge, per cert, ha enviat a presó el piròman que va provocar l'incendi de la Noia fa una mica més de 3 setmanes. Les flames van calcinar 450 hectàrees i van obligar a confinar 33.000 persones. Els Mossos el van detenir dilluns, li atribueixen 2 incendis més a la mateixa zona i el jutge n'ha decretat presó provisional. A Madrid, per cert, Isabel Díaz Ayuso fa marxa enrere. Aquest migdia el govern de la comunitat ha anunciat que es vendrà l'àtic de luxe que havia comprat d'amagatotis i que li havia costat 4 milions d'euros, i els diners que entregui aniran destinats a la reconstrucció de la zona afectada per l'incendi. Cada cop més s'agafa volada la crisi migratòria de Ceuta, que demana al govern espanyol que tanqui la frontera amb el Marroc i desplegui l'exèrcit. Això després de l'arribada de milers de joves que intenten saltar la tanca. A primera hora, el president de Ceuta ja havia demanat al govern espanyol que agafés les regnes de la situació i declarés l'emergència estatal, però Moncloa ho ha descartat. El Ministeri d'Exterior assegura que la relació entre Espanya i el Marroc és excel·lent i que el govern marroquí està cooperant per aturar l'arribada de persones a Ceuta. També us hem explicat que Trànsit ja ha provat un nou sistema amb intel·ligència artificial que detecta incompliments i distraccions amb el mòbil, fins i tot capta si el conductor porta el telèfon a la falda, tal com explica Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
10: És una tecnologia que ens pot interessar i en un futur la incorporarem, no massa llunyà. Primer, perquè és mòbil a través d'un carro i ens podrem situar on vulguem. I dos, perquè incorpora més prestacions, és a dir, pots veure el mòbil a la falda.
8: El sistema es posarà en marxa a partir de l'any que ve. En esports, el Barça presentarà al·legacions pel cas Julián Álvarez.
11: Els serveis jurídics del Barça ja estudien el plec d'argumentacions. El Barcelona ha rebut avui la notificació de la denúncia que va presentar fa un mes l'Atlètic de Madrid a la FIFA i a la Federació Espanyola. El club matalasser els acusa d'intentar fitxar Julián Álvarez sense la seva autorització. El jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, s'estarà un mes i mig de baixa per una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta. I d'altra banda, avui les associacions esportives europees de futbol es reuneixen per tractar els canvis que planteja la FIFA pels pròxims mundials. Volen vendre participacions dels tornejos a inversors privats.
8: Les 3 i 3 minuts, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer i la Glòria Vallejo al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins, el 9-C amb la Montse Martí.
11: I el tu diràs amb en Xavi Rocamora.
8: El 14-15 torna demà puntual a les 2, ara els taloners del versió RAC1.

0: RAC 1.
1: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
2: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
3: Em poses una birra, si us plau?
2: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
2: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió.

0: mal, home.
1: Ho passo de conya.
2: Pues vinga, anem.
3: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del clapés. Som...
4: els taloners!
3: Qui és aquest que crida taix?
5: Ai, del meu senyor. Això ho tenim
3: aquí.
5: És
3: que realment ho recordem que l'estiu fem el programa des d'un xiringuito que no explicarem quin, perquè no. Prou gent, ja boca a orella i ja tenim molta públic,
5: sí,
3: com per
5: sí,
3: sobre
5: sí,
3: anar dient
5: sí, sí,
3: on
5: sí,
3: som.
5: Sí,
3: Guillem
5: sí,
3: Estadella,
5: sí,
3: bona tarda.
2: Bona tarda, Marval. Escolta, content perquè és dijous, 30 de juliol, sí? I ja s'apropa de nou al cap de setmana, perquè jo estic molt content de venir entre setmana aquí, tal i qual, no sé què, xiringuito.
3: Sí.
2: Ben bé no es treballar.
3: I que és l'hora forta del sol, aquesta, eh?
2: Sí,
3: no és la millor hora, no és la més agradable.
2: Però el cap de setmana a mi m'agrada perquè és aquell moment de marxar, de tal, desconec jones, saps? Vull dir que està molt bé, està molt bé.
3: O sigui que ja tens ganes d'anar marxant.
2: Sí,
3: vale,
2: perquè jo vaig amb pressa.
3: Ah, tu vas amb pressa? Ah, ja sé per on vas, maquinote. Vas amb pressa perquè tu vas cantar la Under Pressure.
2: Under Pressure, vaig amb pressa.
3: Aquella, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ei, i tu vas amb pressa.
2: Jo vaig amb pressa, sí. I a Catalunya no s'hi pot anar amb pressa perquè, clar, vols anar amb Rodalies, no vagis amb pressa. Vols anar per la P7, no vagis amb pressa. Vols arribar d'hora al cap, doncs vés amb pressa perquè t'atendran d'aquí 8 hores.
3: I si no, la palmaràs.
2: I si no... Joder, aquesta...
3: Mítela.
2: Aquesta.
3: M'encanta que et vagi, eh?
2: Sí.
3: Cum, cum, cum, cum, cum, cum. Doncs tu la vas versionar. Vols que recuperem aquest moment
2: per
3: de la temporada?
2: Favor,
3: doncs vinga, els millors moments refregits dels taloners 2025-2026. Mireu, no sé com ens ho havíem de fer, perquè si havíem de parlar de Rodalia sempre és per generar mala maror, però avui parlarem d'una bona notícia.
2: Ara.
3: Perquè hem sabut que continuarà sent gratuït el bitllet fins a finals de mes per la crisi ferroviària. Mira, com a mínim, això que ens enduem.
6: Mira, després de que el servei es va interrompre per l'accident de Gèlida, el govern va aplicar la gratuïtat amb mesures compensatòries fins que s'estabilitzés la xarxa i es pogués tornar a operar amb normalitat. La realitat, però, és que ben entrat el mes de març encara hi ha trams sense servei. R3, R4, R8, R15. En conseqüència, la gratuïtat de Rodalies s'allargarà fins al 31 de març.
5: Sí, que queda clar que en aquest país...
6: Digue-ho bé, tu. Digue-ho bé, tu.
5: És que has dit Gèlida, com si fos fred.
6: I és Gèlida.
3: Que també pot ser Gèlida, però... Durant tot l'any és Gèlida.
6: Jo vaig conèixer una persona de Gèlida... que era molt gèlida. I des d'aquí li envio un cuchillo.
5: Ah, però escolta...
6: Sisplau, seguim.
2: Escolta, sí, seguim. Perquè queda clar que en aquest país no pots confiar en Rodalies per anar a l'hora. Vull dir, anem tot el dia tard. Vull dir, aquest país no pots anar amb pressa, per favor. Per això he decidit desfogar-me, perquè jo estic fart d'agafar Rodalies i haver d'agafar 4 trens abans per arribar a l'hora.
3: Això és veritat. I les obres de la R2 Sud?
2: Ara, bueno, sort que fan obres, perquè això és que hi ha trossos, lo de la R2 Sud, tu imagina't. Per això he decidit desfogar-me cantant i he versionat un autèntic tamacle com és Under Pressure. Under Pressure.
6: M'encanta de Queen avui, eh?
2: Queen i David Bowie van unir-se per fer aquest tamacle. Jo he decidit destrossar-lo i en comptes de Under Pressure he decidit fer Vaig amb pressa. Vinga, va, foli, alojas.

0: sigui, que te la pela una mica lo de l'amor, no?
1: Sí, sí, me la pela totalment.
0: Bueno, i també que te la pelin, no?
1: També m'agrada que me la pelin.
0: Sí, és una... bueno. Què t'agrada més, que te la peli o que te la pelin?
1: Guillem. Poden ser un parell que me la pelin un parell.
0: Que te la pelin un parell, alhora.
1: Clar, clar, clar. Alhora, alhora, clar, una per cada cantó.
0: Et sobra membre, entenc, no?
1: Bueno, a veure si el trobem entre dos.
2: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
1: Me la pela totalment.
3: Va, cobrim l'altra versió del dia parlant de caspa, perquè, atenció amb el titular, gairebé un de cada cinc espanyols triaria a Torrente, el personatge aquest de Santiago Segura, com a president del govern.
4: Com? Señor Torrente, es usted mi presidente.
5: Home, puc entendre que, com diu el titular, gairebé un de cada cinc. O sigui, entenc que és perquè voler Torrente presidente és perquè no hi has de ser del tot, no? Vull dir que ja...
3: t'ha de faltar una miqueta.
5: Falta una miqueta, sí. No, alhora?
6: Exacte. Mira, aquest és un sondeig que s'ha fet a 2.300 ciutadans de l'estat espanyol de cara a l'estrena de la nova pel·lícula de Torrente presidente. I el resultat revela que Torrente és el líder més valorat entre els joves, de 18 a 29 anys.
3: És fortíssim, això.
6: No, és molt fort. Recordem que és aquest policia a la ficció que està interpretat per Santiago Segura i que és masclista i racista, per fer una descripció ràpida. Doncs això supera la valoració a altres polítics reals.
5: És que, de fet, dos de cada 10 encastats, creu que Torrente és qui entén els problemes dels ciutadans, superant a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó o Yolanda Díez, que reparteixen suport d'entre el 15 i el 17%. La mateixa enquesta revela que qui pitjor entén els ciutadans és Santiago Abascal.
3: Mireu, com sabeu, els taloners, sempre que hi ha aquí un estudi, una enquesta o el que calgui, nosaltres ho hem de comprovar sempre a peu de carrer. Torrente seria un bon candidat a la presidència del govern? Doncs ha baixat al carrer l'Alba Segarra i aquí comença un reportatge a peu de caspa. Com em diguis que has trobat algú aquí a Francesc Macià, a la Diagonal, dient-te que Torrente seria un bon president per al govern espanyol,
5: home,
3: em preocuparé molt, eh?
5: Potser és el lloc...
3: No, sí, exacte, trobar, si ha de ser algun lloc seria aquest.
6: Doncs vigila que desitges, bebé.
5: Sí. Ai,
6: perquè els desitjos són ordres. La primera dona
3: no, no crec.
6: Que
3: no,
6: m'he
3: no.
6: trobat...
5: No.
6: És de l'Aragó, aquesta dona.
3: I què?
5: Del carrer?
6: No, de la comunitat autònoma.
5: Ah.
6: Tenen un Pirineu guapíssim
3: a l'Aragó. Que pensaves que era del carrer Aragó d'aquí dos carrers més abans?
6: Mira, això és per culpa del barcelonacentrisme, també t'ho diré. Però, bueno, escolteu, m'he trobat una dona... que és aquesta gairebé una persona que creu que Torrente...
5: No l'has vist sencera, no?
6: No, no l'he vist sencera, el que l'he vist és molt emprenyada.
5: Ai.
6: Molt.
7: Para lo que hace Sánchez, casi mejor Torrente.
1: Wow.
7: Por lo menos nos reiríamos un poco, porque yo cuando lo veo a Sánchez, en vez de reír, o sea, me entran ganas de llorar, de irme de este país y de todo lo que tú quieras. Que lo veo en la tele y es que tengo que cambiar de canal porque no lo soporto. No, es horrible. Un impresentable, que no sé cómo no tiene vergüenza, que es un corrupto, que es un ladrón, que es... Bueno, lo peor, o sea, el adjetivo sería lo peor de lo peor de lo peor de lo peor.
5: A mi m'ha deixat impactadíssim.
6: No, jo he pensat, em sap greu, perquè és una dona prenent un cafè i jo li he tret la cosa que li fa més fàstic d'aquest món.
5: Pues que te posa Torrente, que Torrente és un personatge, és que ja és un personatge de ficció, vull dir, partim de la base.
3: Tu pots criticar Pedro Sánchez, però que el seu relleu sigui Torrente...
6: No, i que si aquesta dona li fan triar entre una morena al cul infectada o Pedro Sánchez... Es morreja la morena, m'explico. Aquest era el nivell de fàstic que li feia Pedro Sánchez.
5: Home, depèn de la morena, tio, també l'escullo. Si
3: sí,
5: guapa,
3: també,
5: no?
3: Jo també, em quedo amb les morenes.
6: Molt bé, bé, bé, sí, seguim. A mi el que m'ha preocupat és de dir, jo amb aquesta dona avui li he esgarrat el dia i li he volgut dir, li he volgut demanar perdó. Em sap greu perquè li he tret un tema que li fotré el dia en l'aire avui, eh?
7: No, porque por suerte me lo tiro a la espalda, si no estaría amargada, y mira, por suerte estoy aquí al solecito tomándome un café... Yo mañana pues me iré a mi golf y me olvidaré de Pedro Sánchez y demás, o sea, que es que con la ayuda...
6: ¿Tu golf es un coche?
7: No, mi golf es un campo de golf donde yo juego golf. O sea, que por suerte no me acuerdo todo el día de Pedro Sánchez, porque si no sería una amargada.
6: No em puc imaginar com seria si pensessis tot el dia en Pedro Sánchez.
7: Pues por eso que no pienso todo el día a él y bueno, tengo mi vida y vivo feliz y tal, a pesar de Pedro Sánchez.
3: Perdona, però Era una senyora real o era Judit Martín fent un personatge?
6: No, no, no, aquesta senyora era real com la vida misma.
5: Però no parla bé el castellà, perquè dic que està prenent el sol, però és més bé, està més cara al sol, no?
6: Bueno, ella viu cara al sol, suposo. De fet, m'ha dit, on puc escoltar tot això per enviar-li a tots els meus amics?
3: Millor no, no t'ho dic.
6: Jo li dic, bueno, senyora, tirem endavant. Mireu, després m'he trobat unes dones
5: Ai.
6: Que creuen que Torrente no ho faria tan bé ni tan malament, però el que em quedo d'elles és amb la proposta que fan en comptes de Torrente.
8: Jo voy a ser breve. Mira, el Torrent és un personatge que no m'agrada gens. I el president és un trilero.
6: Vostè què triaria?
8: Jo sóc jo.
6: Ah, tu també et presentaries?
8: Clar.
6: Ah, no. Ella, fes una candidatura, com te dius?
8: Maria.
6: Vota Maria.
8: Vota. Soy la Maria, soy la más mejor. Vota-me.
6: Ara. I quines polítiques aplicaries?
8: Barriendo pa dentro. Ya de que llegue, corrupta como todos. ¿A que sí?
6: Yo podré ser mí.
8: Te daré el de justicia.
6: ¿Tú quieres uno?
8: Yo quiero uno. ¿Cuál quieres?
6: ¿Qué cara tengo? ¿Quién cara tengo yo?
8: Pues de justicia, pero ya se le he dado a ella.
6: No, por la economía, sí.
8: Pues economía.
5: Però m'agrada bueno. molt el lema de soy la más mejor.
6: Soy la María, soy la más mejor.
3: Barriendo para dentro.
6: Com veieu, avui el català està prohibit al carrer.
5: No, increïble, eh?
6: No.
5: Bueno, és el que té moure per aquesta zona.
6: Exacte,
5: de Barcelona.
6: Sí, és complicat, nois. Llavors Déu he trobat dos nois.
5: Vale.
6: Dos canaris, però no animals, sinó de la illa.
5: Home, poden ser terians, eh?
3: Terians, clar. Exacte.
6: No, però aquests no, aquests eren homes, sí, homes,
5: tu
6: eh?
5: Tu pots sentir canari i no tenir, clar.
6: Aquest home, segurament
3: i viure a la península.
6: Segurament tenia un bon pajarito, però ell era canari d'origen humà. El cas, què li he dit? Si no és Torrente, quin personatge de ficció podria ser president? I mireu quina proposta.
9: A Papá Noel, para que nos traiga regalos a todos.
6: Ai, puto malcriat.
3: Alba!
6: Te gustaría que Papá Noel nos mandara. ¿Y qué le pedirías a Papá Noel?
9: Yo le pediría a Papá Noel que nos una otra vez como sociedad, ¿sabes?
6: ¿Tú crees que estem molt separats, eh?
9: Cada vez más. Adrede, además. Pero también nos estamos dejando.
6: Ho demanaràs en català, perquè potser Santa Claus és català, no sabem, el Papá Noel.
9: Estimat Padre Noel, torna a unir a Espanya.
6: Sisplau.
9: Sisplau.
5: Però, un moment, però, Alba, aquest reportatge l'has fet a Madrid, has anat a Nava i ja m'has tornat, és que no s'entén res. És que no entenc.
6: Queridos ciudadanos, no?
3: Et faltaria aprendre castellà, sí.
6: Per sort, jo estic mantenint el català, però no per voluntat,
5: no pots parlar castellà amb aquest filtre. Ai, català amb aquest filtre.
6: Per suerte, jo no sé hablar muy bien el castellano.
5: Claro, tu, o sea, ¿de dónde eres tú?
6: Yo soy de la Fuliola, es un pequeño pueblo, en el Urgell, que és una comarca dentro del régimen de Lleida.
3: Realment, la gent que diu que el castellà està perseguit...
5: No, no.
3: El que està perseguit és...
5: és la intel·ligència.
6: El sentit comú està perseguit.
3: És el sentit comú, exacte.
6: Però, nois, no perdem la fe i l'esperança, perquè m'he trobat uns xavalets que després diran dels joves. Hi ha alguns que se senten animals i d'altres se senten amb sentit crític, sí. Perquè mireu aquests nois com critiquen el fet de que Torrente no podria ser president. I fan una proposta, a més, molt millor que Torrente.
10: Doncs perquè no té les necessari per ser president. Estudis, una manera de ser, no sé.
11: A veure, una persona... que se dedica a cuidar al pueblo y tampoco comienza a discriminar a todo el mundo, que sea grosero, que no sea grosero y que...
6: ¿Y quin personatge de ficció t'agradaria que fos president del govern a tu?
11: Buah, Batman.
6: Batman, molt bé, Batman, ¿per qué?
11: Es serio, lucha contra el crimen en Gotham, protege a los débiles...
6: Está fuerte.
11: Está fuerte también, es guapo.
6: ¿Vota Batman?
11: Jo voto Batman. Vota el Batman per al futur.
6: Molt bé!
5: Jo realment no sé si... És que no m'estic creient cap dels... Vull dir, on has anat?
6: T'ho juro que no he sortit a més de 100 metres de la ràdio.
5: Aquesta és la societat que ens envolta, eh? Vull dir, tenim aquí al costat.
6: Això és el que està caminant pel carrer.
3: I ara amb els smartphones, Batman ho té molt difícil.
5: Per què?
3: Perquè quan parla del Batmòbil... Què està parlant? De l'iPhone o del cotxe?
6: No.
3: Això abans encara. Però ara?
5: A mi hi ha un tema que em molesta molt, Bala.
3: Un president, no?
5: Em molesta. El dels acudits dolents sóc jo. A mi això és un tema que em molesta.
6: Jo no... És que tu, Cuc, ets molt més llest que això. Vull dir, aixecar el cap que et cau la corona, bebé. No, és que no, és que ja una mica més la por propi.
3: Però tu pensa, perquè abans anava amb el Batmòbil amunt i avall.
6: Ja? Jo he sortit al carrer...
3: Robin, passa'm el Batmòbil.
5: No, sí que li Robin.
6: Jo he sortit al carrer a buscar informació de primera mà. Ai, i m'he arribat a l'estudi i m'he trobat això. Nois, va, l'última, perquè tinc molta sort. Per fi he trobat el català i una proposta curiosa de qui hauria de ser el president.
12: Ai. Torrente. No, té un humor que no pot estar com a president d'un país, jo crec. En plan, potser per una pel·lícula i que la gent arribi i tal, pues ho puc arribar a entendre. Tot i així el seu humor tampoc l'acabo de pillar del tot, però bueno. Però com a president ja no.
6: I si us diguessin un personatge de ficció que vosaltres sí que votaríeu com a president?
13: Acudeix al Merlí.
6: El professor de la sèrie Merlí.
13: Sí, perquè té aquest to humorístic que a vegades s'ha de tenir. Me'l podria arribar a imaginar.
6: Tu què creus que faria bé Merlí?
13: Pues potser seria coherent, no?, amb el que diu i el que fa.
6: I això ara no passa, eh?
13: Però no, ni ara ni crec que mai, no? No, que tampoc sóc una experta, però jo diria que si entre el que es diu i el que es fa sempre hi ha un tros.
6: Bueno, no sé si us heu fixat, però més que el català hi ha una altra cosa que està més prohibida encara, que és pensar en dones com a presidentes. Això està superprohibit.
3: I és més, Merlí s'enrotllaria amb totes
6: Merlí les... follaria la Constitució, vull dir, és que tindríem un problema. Home,
11: no, perquè era massa de madurita.
6: Exacte. Bueno, nois, mireu, jo el que sé avui, a la conclusió que arribo, és que de tots els que creuen que Torrente podria ser president, de tots... literalment no en fem un.
3: Mireu, canviem de tema perquè aquest matí ja ho han comentat a Can Basté i ens hem llevat de molt mal humor. Resulta que al País Valencià, el govern del Partit Popular ha decidit eliminar del currículum de l'assignatura de Llengua i Literatura Valenciana autors catalans o balears
5: com
3: Mercè Rodoreda i Ramon Llull. El motiu, ben clar, diuen que, clar, com que escrivien en català i no en valencià...
6: Mira, amb dos pebrots ho han fet. Els estudiants de primer i segon de batxillerat no podran estudiar autors com Ramon Llull, Ausias Marc, Joanot de Marc Torell, Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Mercè Rodoreda, Josep Pla o Salvador Espriu.
11: Home,
6: el qual...
11: ho puc arribar a entendre perquè la gent del PP sempre ha tingut molts problemes de comprensió lectora. Saps? Hi ha un punt aquí que jo entenc que hi ha una deficiència. Pensa que encara estan deduint qui pot ser M. Rajoy. Clar, necessitem una empanteta, no?
6: Sí.
3: La literatura no és el seu. Des del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament asseguren que estan estudiant accions per poder impedir que es publiqui el nou currículum de batxillerat. A més, animen els professors a no fer cas del nou decret i a protestar al carrer.
6: De fet, dissabte ja s'ha convocat una manifestació i si cal faran vaga de professorat el proper dia 31 de març.
3: Mireu, els taloners hem tingut accés en exclusiva a l'anunci on el govern del PP valencià anuncia aquesta mesura i pretén justificar-se d'aquesta manera terrible.
2: Tu, valenciano que cada dia ves cómo retrocede tu lengua campesina por culpa del monstruo catalán que no para de invadir terreno al valenciano. Desde la Comunidad Valenciana defenderemos el valenciano le pese a quien le pese.
6: Però si estàs fent tot l'anunci en castellà.
2: Tu cállate, pueblerina. Tenemos la solución. El gobierno del PP valenciano, tras una ardua tarea, ha traducido a los autores catalanes al valenciano.
14: Os presentamos la traducción al valenciano de la obra de Mercedes Rodoreda, La plaza del diamant, que ahora se titula La plaza del diamant. Tus hijos ya no estarán en contacto con el catalán gracias a la traducción de Un jardí vora el mar, que en valenciano se traduce como Un jardí vora el mar.
6: ¿Por qué no veieu que tot és el mateix? O sigui, és la mateixa llengua.
14: Paletos, fijaos que ahora mirall trencat será espill trencat. ¿Y ahora qué me dices? Espill y mirall son lenguas distintas.
6: Llavors... suposo que ara també traduireu les obres d'autors llatinoamericans com Gabriel García Márquez o Isabel Allende al castellà vostre. Perquè, clar, com que allà també hi ha paraules diferents, no?
2: ¿Lo veis? Una catalana explicándole a un valenciano cómo tenemos que cuidar nuestra lengua regional. ¿No ves que García Márquez, Allende, Cortázar, Neruda y Vargas Llosa escribían en español? ¡Español! ¡Español!
6: Mare meva, un altre... Jo el que no entenc d'aquests fatxes és com amb una única neurona aconsegueixen no cagar-se sobre.
2: Ui, pues al final se m'ha escapat.
15: Els taloners del versió RAC 1. El

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
3: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
0: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
4: Pues venga, va, vinga, som-hi!
0: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
5: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
0: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
6: 3, 2, 1, carregó!
0: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: RAC 1.
8: Escolta, escolta, para la música, jo marxo.
9: Com? Però ja? Tant d'hora?
8: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
10: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
11: Vinga, desfilant.
12: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
8: Apa, adéu.
9: Hala, a cagar tot.
12: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
12: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
8: Sí.
0: RAC 1. Tots som un milió.
7: RAC 1.
0: Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
13: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
14: Regina Rodríguez Sirvent.
8: Sempre hi ha una
14: professió.
8: Hi ha una pregunta.
15: No, és que jo no sento que la meva professió...
14: Porto sigui... Yankees a Barcelona, no diguis això.
15: Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
14: Ara,
0: cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
13: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
14: Aquell llit és igual.
16: És comodíssim, és no, millor que el de casa.
14: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
16: Sí.
14: I la primera nit, hosti, aquest llit, això serà espectacular.
16: Calor.
14: I no dorms.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
13: I a la repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2:15, la repesca, amb Marina Arbós.
7: RAC 1.
0: Tots som estiu.
17: Atenció que us canto la carta, que la Mercè té un salsa, en saladilla russa, amb musclos a la marinera, que la Barça la romana, braves, raves, no confondrà, raves i braves, sevillanos, aiturits a la llotja, i sobretot, suplement 50 cèntims a la terrassa.
0: Que no. Els taloners del versió RAC 1. I a prendre pel sac la digestió.

0: viu de RAC1, l'home que més matina aquesta ràdio i que aquest any celebra 50 anys fent ràdio. Per nosaltres és un plaer xerrar avui amb en Jordi Basté. Jordi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Comencem malament. Si comencem mentint a l'audiència, malament anem.
0: Bueno, li diu a tothom, eh?
1: Això ja ho sé, m'imagino.
0: Diu guapo, màquina... què més
1: màquina.
0: Dius?
2: Sí, també, eh? Però
1: això diu Xavi Hernández, diu màquina.
2: Des que m'ha dit Xavi Hernández jo ho vaig agafar perquè m'encanta, és un concepte extraordinari.
0: Mira, explicaré una anècdota. L'altre dia ens trobem el mite Àlex Gorina, col·laborador del Barça
1: Racó,
0: i aquest no se li acudeix una altra cosa que dir-li Gorina, màquina! I el Gorina li diu, perdona, és la primera vegada de la meva vida que algú em diu màquina.
2: Bueno, però això vaig tenir el plaer de dir-li a Àlex Gorina per primer cop màquina.
1: No, no. I em va dir això, Gorina.
2: Sí. Home, la gent s'ha de motivar. Vull dir, tenim molt males notícies. Hem d'estar contents, feliços, dir-nos les coses.
1: No, no, ja. Tu alegres un enterro. Si et digués un enterro, te contractaria tu, Guillem.
2: Bueno, jo aniria encantadíssim.
1: Ja ho sé, ja.
2: Ja parlaríem del preu i tal, i xou. Sí.
0: No, esperem que no, home. No,
2: no, no, bueno.
0: Toquem aquest tema.
2: Clar, no, no.
0: Ah, Jordi, aquest matí estàvem molt pendents perquè has explicat que justament avui estàs deixant de fumar.
1: Sí.
0: Com ho portes? Fatal. Perquè ja són quarts de quatre.
1: Però fatal. Sí. A més, és al·lucinant, perquè a més, a Instagram tinc una foto meva penjada quan vaig deixar de fumar, no sé, fa 7 anys, que allò va ser la punyeta, perquè va ser molt difícil, molt més difícil que avui, també t'ho he de dir, perquè avui vaig empastillat fins les orelles, perquè hi ha unes pastilles que em van dir que anaven molt bé, i la veritat jo crec que són placebo, però tothom que les ha pres diu que van molt bé, no ho sé. I jo tampoc fumava molt. Però és que jo tinc un problema, que és que sóc fumador. I llavors, clar, em fa una pena, però també ho he de fer. Ho he de fer perquè fa molts anys que he estat molts anys fumant i he dit que prou ja.
0: Però has deixat moltes vegades de fumar?
1: Tothom diu que sí, però jo no me'n recordo. Jo vaig deixar de fumar fa 7 anys i vaig tornar fa un. Per culpa d'aquelles coses que passen, que és que surts una nit i te'n vas a una terrassa d'un restaurant i un amic teu està fotent el pitjor que hi ha dels fumadors, el pitjor, que són races tingir, que són la gent que es lia el tabac.
2: Perquè a més... És més sa i tot.
1: Bueno, no sé si és més sa.
0: No sé què té
1: de
0: sa.
1: És un rotllo. Llavors veus un tio allà amb, els dits així, com si les liessin una cosa que abans s'utilitzava molt més cara i de millor qualitat.
0: Un porro.
1: Exactament. I feies així, fas així, i llavors... t'ho fumen. I vaig dir, dorme'n un.
2: Ai.
1: I vaig començar a fumar. I ara... vaig dir un, ja està. Al cap d'una setmana, vam tornar i també hi era. Dorme'n un altre. I llavors, a partir d'aquí, ja causen la... I llavors va venir la Mònica Hernández, que fumava això que en diuen un putipeti.
0: Sí.
2: Putipeti?
1: Què és això? Que fuma... Era... Jo odiava, quan era jove... Ara estic fent aquí una campanya de publicitat del
0: tabac. No, però tot per deixar el tabac.
1: Jo, quan era jove, fumava Marlboro.
2: Val?
1: Val? I hi havia algunes marques de tabac que eren, per mi, odioses. Odioses. Fortuna?
2: Val?
1: Per mi era horrible. El que fumava el meu pare, que era Rex i Ducados, que per mi el negre era horrible. I després n'hi havia el que era el pitjor de tots, que era Nobel. Vale? Doncs ara jo fumava un Nobel llarg.
0: Primet i llarg,
1: una cosa escarosa. Però mira, em vaig acostumar a això, que fumaves menys, també és veritat que fumaves menys, però sí. I llavors avui, amb un seguit de gent random, vam decidir deixar de fumar.
2: Però els coneixes, entenc.
1: Sí.
0: Clar, no,
1: un és, a mi va sortir a La Vanguardia. Un és el Major Trapero.
2: Ostres.
1: Avui també deixa fumar.
0: Si sou un club que esteu deixant de fumar avui.
1: Bueno, l'altre, el Tian, que dic que segurament també. I n'hi ha un quart que va dir, jo també potser ho deixo, però no sé res d'ell, per tant deu estar fumant com un...
2: Mentre estàs escoltant l'entrevista, està fumant son piti.
1: Ostres. O sigui que aquest és el grup, però bueno.
3: I no, pues molt bé, pues adiós.
0: Clar,
1: exacte.
0: Has de tabac. I teniu el grup de WhatsApp per anar comentant com ho porteu?
1: No.
0: Heu de fer el grup de WhatsApp?
1: No.
2: Hi ha una aplicació molt bona que et diu... La tens?
1: Quants dies fas sense fumar...
2: Exacte. I la millora que tens.
1: La millora físicament i el que t'estalvies.
2: Sí. Aquesta és la de bona, eh?
1: La bona és la que t'estalvies. Sí, perquè tu vas sumant i dius...
0: Hòstia, és pasta.
1: Suma de mitjana, és que és al·lucinant per la gent que fuma. Fot de mitjana, mínim, 4 per dia.
2: 4 euros?
1: 4 euros al dia.
0: Vinga, fem números, va.
1: Si no... 4 euros al dia, si no perds el paquet de tabac, que normalment el perds. Però bé, és igual. 4. I són més, eh? 4 i mig i una cosa així. No em sembla que és... 5. Posa-li 5. 5 per 30... Són 150 al mes. 150 al mes per 12...
0: Per 12.
1: Són 1.700 o 1.800.
0: 1.800
1: euros al mes, limpios a l'any. 1.800 euros sense perdre un paquet de tabac.
2: Li fotem
1: sense,
2: 200 euros més.
1: Sense els gorrons que te'n foten, que són una manada.
0: Foten-li 2.000.
1: 2.000 euros és, són unes vacances, eh?
0: Jo recordo que em van fer la típica xerrada a l'institut i un dels motius per no fumar era el dels diners.
1: Sí, és que és molt important, sí, clar.
0: I van dir, no, perquè si estàs 10 anys sense fumar, no sé què, et pots comprar un cotxe. Jo porto 20... No, en tinc 37, doncs 37 sense fumar.
1: I no, no has fumat mai?
0: No, mai.
2: I jo tu? Tampoc.
0: No, però, no, no. Però clar, llavors, on està el meu cotxe? On està el meu cotxe, saps?
4: Ja.
0: No he pogut estar. Potser que hagués fumat.
1: És molt fàcil. Foteu 5 euros cada mes amb una guardiola.
2: Sí, ah, doncs està, doncs això farem.
1: Ho farem. També tinc una cosa, m'agradaria saber en què gasteu els calés vosaltres, que pugueu fotre 5 euros també, perquè és que no vull ni saber. Millor que no...
0: Millor no preguntis. Escolta, que t'hem convidat, Jordi, per aquests 50 anys de ràdio, que aquest 2025 fa la friolera de 50 anys. Has fet festa d'aniversari?
1: No, home, no.
0: Però això estaria bé, una festeta.
1: No, la festa me la munto jo a casa, ja és igual.
0: No.
1: Era molt petit i eren coses espantoses, sí.
0: Però 50 anys de ràdio vol dir 50 anys cotitzant?
1: No.
0: Ah.
1: Vaig començar a cotitzar als 18. No, als 50. No, home, als 10 anys em pagaven amb discos.
2: Amb discos? Oh,
0: em pagaven amb discos?
1: Sí. Sí,
0: recordes
1: era bestial.
0: Alguns?
1: Home, i tant. Me'n recordo que el primer vinil que em van regalar, però segur, a més, era un maxi-single, crec recordar, de Tequila.
0: Ah, home, sí.
1: Que devia ser... Era de color, el maxi-single, sí. Ella però em pagaven, és... bàsicament, en singles. Però em pagava la telefonista.
2: Perdona.
1: Què? Sí. És molt fàcil. Jo els dissabtes anava a fer un programa infantil.
0: Sí.
1: I llavors, quan acabava el programa infantil a les 11, que es deia Peques, devia tenir 10, 11, 12 anys, llavors hi havia la telefonista que es deia Pepita.
2: Ai!
1: Que, Ai, però deixa-la córrer, perquè havia d'anar-li a comprar l'entrepà i la Voldam.
2: Ostres!
0: I la Voldam!
2: Bona barreja un dissabte pel matí, m'agrada.
1: I la Voldam, que jo pensava, hòstia, aquí, en aquesta ràdio, van forts. I
0: el teu primer pitit el va donar ella.
1: No, porro. Bueno, vull dir, no. Però llavors deies, hòstia... I llavors anava a buscar els entrepans de tota la gent del dissabte al matí.
2: Ostres!
1: I llavors venien i em deia, doncs jo què sé, hi havia el Pallardó, discos. Hi havia l'Estadella, discos. Hi havia no sé què, discos. Llavors me'n anava amb 20 o 30 singles cap a casa. Oh. Tenia una col·lecció de singles a casa bestial. Bestial.
2: M'encanta Mini Jordi Basté anant a per entrepans un dissabte al matí, eh?
1: Vull sí, en un lloc que encara està obert, que es diu Arcàdia, que eren unes galeries que estan al carrer Balmes, però abans hi havia com una mena de botiga de queviures que et feien l'entrepà allà, que eren molt bons.
0: I tu en aquella època eres hippie? T'he d'imaginar... Eres d'alguna tribu urbana? No?
2: Amb 10 anys.
1: Amb 10 anys, que vols que una tribu urbana fos?
0: No sé,
1: fos,
0: jo
2: amb
0: 10
2: anys. Què tal imaginar? Un Malboro?
0: No, he imaginat el biòpic d'això, no? I algun actor fent així com amb grenyes i tal.
1: No. A mi em va passar una cosa fa... Hòstia, això no ho he explicat mai.
2: Però ja ens agrada que sigui aquí. Digues.
1: Jo amb 19 anys, 18-19 anys, vaig entrar a Catalunya Ràdio en 17, i als 18 anys jo estava fent la mili, i em deixaven els militars marxar el cap de setmana a treballar a Catalunya Ràdio. I llavors me'n recordo que quan vaig acabar la mili, que va ser el gener del... devia tenir 18 o 19 anys, jo em vaig posar, devia ser a tot Catalunya, la primera arracada.
0: Ostres, Jordi, va estar amb arracada.
1: Sí, ja t'ensenyaré una foto, que la vaig trobar l'altre dia, la van veure els de la redacció. I un dia, entrant per Catalunya Ràdio, a la primera planta, el cap de programes de l'època, em mira i em diu... Això t'ho hauries de treure. I automàticament la persona que m'ho va dir, que dissabte va estar aquí a RAC1 entrevistada pel Bundó, que es diu Josep Cuní, i jo vaig fer...
2: Automàticament.
0: Fins aquí l'arracada.
1: Sí, perquè el Cuní em posava molt, eh? Bueno, imposa molt.
0: Això t'anava a dir, encara
1: imposa. Sí, sí, però allò...
2: Però a la mili duies l'arracada i cap problema? I...
1: No, a la mili no. Després de la mili em vaig posar primer una mena de... com es diu ara?
0: Sí, una perleta, no?
1: Sí, i després m'ho vaig treure i em vaig posar una anella. I l'anella vaig fer així, pam, al cap de 2 mesos que m'ha d'haver el Cuní, i vaig dir, s'ha acabat, fins aquí.
0: Veus com no anava jo tan mal encaminat?
1: Bueno, no, perquè anava a tribu urbana als 10 anys.
0: Et vas fer hippie a l'acabar de la mili, et vas fer hippie?
1: No, hippie no, estava de moda, allò.
2: Tu també entres a la tribu urbana, és que, clar. Va boig aquest home.
0: Escolta, s'està fent molt viral aquest moment de la teva entrevista amb en Xavier Bundó al Via Lliure. Des d'aquí un aplaudiment a tot l'equip, perquè va trobar...
2: Això és boníssim, eh?
0: La teva primera intervenció...
1: Mira, deixa-m'ho córrer.
0: Com a
1: no cal, perquè és la vergonya aliena més bèstia.
0: Em trec el barret amb tot l'equip del Via Lliure perquè van aconseguir aquest document, que és la primera intervenció de Jordi Basté fa 50 anys en aquest programa infantil.
1: Primera no, únic? De les primeres.
0: De les primeres, de les primeres, amb només 10 anyets.
5: Continuamos en Teques Únic, el café nacional reconfortante. Concursos, música, ambiente, deportes, noticias, comentarios. Por ejemplo, Jorge, ¿qué tenemos ahora de música?
6: Pues la escoba con los Sirex.
5: Bueno, vamos a decir que...
2: Marabón, porque eras Jorge, ¿eh?
1: Sí. Era... El començament de tot era Jorge. Però és que, a més, el meu DNI posava Jorge. A
2: què dius?
1: Tothom en deia Jordi. Tothom en deia Jordi. Casa Co Jordi, l'escola Jordi. Però
2: i t'ho has canviat o el DNI encara posa Jorge?
1: Tant, que m'ho vaig canviar la primera que vaig poder. Però en aquella època, allà, és que... Era una... Hòstia, és que estem parlant... Això és... Encara és... Això devia ser una mica... És just un any després de la mort del Franco. Vull dir, clar, és que ara ho veus en perspectiva i dius, per què et deien Jorge? Però que en aquella
2: clar,
1: època...
2: Clar.
1: En aquella època és que era... Era molt acollonidor tot plegat encara, eh? No et pensis.
2: No.
1: I jo, però a casa era Jordi, amb els amics era Jordi, i a tot arreu era Jordi. I entre la gent de la ràdio era Jordi, però en aquell moment, Jorge.
2: 50 anys fent ràdio, quants creus que queden?
1: Espero que pocs.
0: Tots. Vols dir?
1: Sí. Sí, perquè sóc un avi. 50 anys no a la brasa.
2: Un avi? No,
1: home, no. No, home, no. O sigui, home, esclar, bastant de baixada, tio. És que, clar, no, però ja... Aviat. Però aviat no vol dir...
2: Però aviat com el clapés que diu que cada any plega?
1: Sí,
2: o...
1: com jo. Però el clapés i jo anem de la maneta.
0: L'un per l'altre, eh?
1: Sí. Som Leoncio, León i Tristón. Que anem allò que dius, sí, un any. És que ho veus, comença la temporada i estàs cansat i dius... I cada dia hi posa't i a més amb nivell d'exigència i intentant fer... Hòstia, és molt complicat. La gent... Jo també et diré, no, home, és que ja t'ho cobres. Perfecte, sí, m'ho cobro, però igualment és molt cansat. La portes 19 anys despertant-te a les 4 del matí, quan a mi m'agrada sortir de nit, el Toni porta no sé quants anys fent el mateix horari, vull dir, és normal, estem cansats, i jo també penso que la gent també comença ja a dir, bueno, doncs anem a fer un canvi.
2: I si et jubilessis, deixaries de la ràdio o t'hi vas fent alguna altra cosa? Ja
1: si, jo matí, si jo deixo el matí,
2: sí?
1: No és per deixar la ràdio. No és per deixar la ràdio. És que jo sent que educat em moro. De debò, moro. És a dir, puc fer menys hores, puc debar-me més tard, que m'encantaria, però no puc deixar de fer ràdio, m'agrada.
0: Què demanaries tu de fer amb una...
1: No ho sé.
0: Un xec en blanc?
1: No ho sé. De debò que no ho sé. Jo fa molts anys deia que anar-me'n de corresponsal de Nova York, que m'encantaria, però no sé si ara això ja es pot fer, però sí que m'agradaria, jo que sé, fer altres coses. La ràdio són moltes hores.
2: Nosaltres,
1: però a la matinada, per exemple...
2: Ah, mira...
1: Fer un programa matinada... Fer la competència a la Romagosa.
0: Aniries a dormir a l'hora que et lleves ara.
1: Però això ja em passava abans. Clar, jo feia el No diguis a ningú i acabava a la 1 de la matinada o les 2, arribava a casa, veia el Cròniques en aquella època i m'anava a dormir molt tard. I llavors em llevava super... I ara, clar, he girat el marcador i l'horari és terrible.
0: Llavors dius que et queda poc? Que
1: no, que em queda 5 poc.
0: 5 anys.
1: Bueno,
0: 5 anys.
2: No el mateu
1: del matí?
2: Sí.
1: Menys. Segur. De 5 anys al matí?
0: Sí.
1: Home, esclar, segur. Home, 50 anys. 5 anys no els puc suportar, jo. Vaja, segur. Vamos. No
2: sé. Jordi, jo t'he dit una cosa.
0: Ara, aquesta cara que acabeu de fotre...
2: No,
0: no m'ho esperava.
2: Jordi,
0: no m'ho esperava.
2: Jo em dutxo amb tu. Jo em llevo amb tu.
1: Sí,
2: hòstia, jo porto
1: perfecte,
2: com
1: sí,
2: molta gent.
0: Clar.
2: Ara, d'aquí 5 anys a mi m'estàs lapidant la vida, eh?
1: No, perquè t'has d'acostumar als canvis. A la vida t'has d'acostumar als canvis. Tu no canvies de cotxe.
2: Sí.
1: I no costa canviar de cotxe.
0: Molt. Ets molt líder, Jordi.
1: Sí, molt bé, perfecte.
2: Líder.
0: No, però què vull dir? Que si la cosa anés a menys, dius, mira, escolta, ja ha arribat el teu moment, però la cosa va a més...
1: No, però és que és igual que vagi menys o més, perquè quan vas a més dius, deixa-m'ho aquí ja. I et diuen no. I si va menys et diuen, ara no, perquè ho has de posar.
0: Clar.
1: No. Ja, això, ja he jugat molts anys amb això, ja.
0: Una temporada...
1: Ja no m'aixequen la camisa.
0: Una temporada més, com a mínim, sí.
1: Fins al juny, segur.
2: Ara estem aquí...
1: Després l'any que ve, no ho sé. De debò, perquè m'ho pregunteu molt d'hora. A mi m'ho puc preguntar a partir de l'abril.
2: Hem de tornar a fer entrevista a l'abril de... Clar. Jordi, com vas?
1: No, exacte, això és l'abril, abril t'ho diré.
0: Vols tornar al juliol?
1: Home, sí, al programa. Si em convideu, encantat de la vida.
7: Escríbeme, ya está. Escríbeme, por favor, escríbeme.
0: Mira, Jordi, tu vas començar a la ràdio amb 10 anys perquè estem celebrant, recordem, el 50è aniversari de que Jordi Basté està a les zones radiofòniques.
1: Sí.
0: Llavors, tu vas començar també fent contes de Disney.
1: Sí.
0: Llegint-los.
1: Sí.
0: Llavors, volíem tancar una mica també el cercle avui. Li hem demanat al ChatGPT un conte molt breu. Llavors, si 50 anys després podries explicar un conte per la ràdio.
1: Hòstia, ai.
2: ChatGPT s'ha encarregat d'això.
0: No és cosa nostra, eh? No hi ha cap guionista.
2: No, és ChatGPT, li hem dit. Escriu un conte breu.
0: Un conte breu pel Jordi Basté.
1: I això qui ho ha de llegir?
2: Tu.
0: En Jordi Basté. Jo. I ho farem amb música de Disney.
1: Vale.
0: Com si no haguessin passat 50 anys.
1: Vale. Ui, ja?
0: Quan tu vulguis.
1: Diuen que fa molts anys, a la ciutat de les zones invisibles, hi havia un home amb veu de cafè i ulleres de curiositat. Es deia Jordi Basté.
0: Ho ha fet el ChatGPT.
1: I cada matí abans que sortís el sol despertava tot un país amb una frase. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... Els moixons encara badallaven, però ell tenia mig món a l'auricular. Parlava amb savis, polítics, futbolistes i algun veí que passava per allà. I tothom se l'escoltava perquè tenia el do d'explicar el món com si fos un partit del Barça empatat al minut 90. És lamentable que això m'ho hagi llegit jo, eh? Però bueno, amb el temps Basté va aprendre que la ràdio no era només soroll. He vist un nom al final que dius era companyia, rialla i teràpia col·lectiva. I així, entre cafès i micròfons, va aconseguir que Catalunya s'aixequés cada matí amb la seva veu com a despertador universal. I si algun dia calla, que encara no sembla possible...
2: Bueno, ara ja...
1: Segur que Gemma Nierga estarà molt feliç. Els contes, sempre els contes, i visca els contes.
0: Bravo! Havies tornat a fer contes a la ràdio, no?
1: No!
0: Doncs mira, hem tancat el cercle 50 anys després.
1: Estic
0: Jordi Basté, moltes gràcies per passar-me.
1: Ai, escolta'm, puc passar una cosa que ho he de buscar? Sí? Perquè porto enganxat, t'ho juro, des de fa 36 hores... I els he dit avui, els de la redacció, que us ho posaria, perquè els imposo a la reunió 40 vegades.
0: De què és?
1: Vols flipar?
2: Sí.
1: És un vídeo que s'està fent viral, que ahir me'l va passar el Sanabra, el Dani Sanabra, que és una passada. Escolteu això de...
2: Ai, estic tens.
1: Ai, ara.

0: En el nombre de Jesús per l'ansietat. Bueno, això té, en aquests moments té, només de likes té més d'un 1.200.000.
1: Hòstia, boníssim.
0: Jo ho dic, i, bueno, i llavors si vols que està la gent que està a l'atur, també fa una cançó per l'atur, el mateix.
1: La, és la senyora que fa vídeos dedicada a la gent així, en
0: sí,
1: plan...
0: Sí, en nom de Déu, sempre en nom de Déu.
1: En nom de Déu, eh?
0: Sí, llavors la gent la truca i li diu, escolta, fes-me això. Per exemple...

0: O sigui, estic enganxat a aquesta dona. És a dir, jo els dic a vosaltres, o al Marc Serra, que, sisplau,
1: hem de contactar amb ella,
0: que la trobi, perquè és que diu que treu l'ansietat. El millor, t'he de dir, que ho busqueu, sisplau, per Instagram o TikTok, són els comentaris.
1: Doncs ja bon contingut, no?
2: Sí, farem cas. Jordi, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, el juliol ens tornem a retrobar.
2: Per molts anys de ràdio i per molts anys sense fum, també, Esperem que vagi bé, això.
0: De tots els fums, Marc?
2: De tots els fums?
0: Vale,
2: tots,
0: no, ho dic per tu, també.
2: Però si jo no fumo.
1: Ja ho pillaràs,
2: ja ho pillaràs. Escolta,
0: gràcies.
2: Jordi, moltes gràcies. Fem una pausa de tornem.
3: Taloners, a publicitat, me cago en Déu!

0: HAC1.
1: Ei, què passa? Què feu?
2: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
3: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
4: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
1: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
3: Ja, però si agafem lloc.
2: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
1: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
4: I què hem de fer?
1: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
4: Ah, de conya.
2: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
1: Que sí.
5: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
1: Amb Pere Mas, jo mateix.
5: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
6: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
7: Escolta, un moment. ¿Tú también a la promo del 9C de l'estiu?
6: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
7: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
5: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
6: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
5: RAC 1. Tots som un milió. Els taloners del versió RAC 1. I a prendre pel sac la digestió.
8: Alerta boomer,
9: alerta boomer, alerta boomer, alerta boomer.
10: Clapés, que ja torna a ser dilluns.
11: Què tal?
10: Com estàs?
11: De dilluns.
8: Ole, artista.
11: Bé, el que què fas de Torrente?
8: Ah, no, no, sí, que fa el Torrente és el Bala.
12: Ha
8: no
12: quedat,
8: sé.
12: Eh?
8: Ah, sí? Ah, no.
11: Però ara ho has fet...
8: No, jo no
10: sí,
8: sé
10: ha, ha quedat una mica sí, el to.
8: Bueno, però és rotllo cunyau.
10: Va, va. L'imites, el Torrente?
11: No. Ah. L'heu anat a veure, la...
10: Sí.
11: I què?
8: T'he de dir que... No, que, què rius ara, Mariano?
12: No, perquè és que només podies anar tu a veure.
8: Mira, vaig anar acompanyat per la meva
11: sí,
8: parella.
11: No, l'excusa sempre, sí. Sempre és d'un sí. Segon. Ah, però qui va sí, portar qui? Ningú va per pròpia la, voluntat. Tothom vaig... va per acompanyar
8: no.
11: Algú.
8: No, jo vaig portar la Mariona i el sí, que passa que ella no la va gens convençuda. I va sortir bastant... Hi ha sí. Tres o quatre moments de riure. Sí, ja. Però realment és una merda...
11: No, tots els que l'heu vist, tots el diagnòstic, sí, la redacció sí, sí. També hi ha un parell que l'han vist.
8: Tres gags i la resta una merda.
11: El Cruz també l'ha vist per un tema professional, per veure... saps?
8: Jo també, professional,
11: Hi ha dos o tres moments que fan riure, però la resta no.
8: La resta
11: no.
8: Molt lent.
11: Però, bueno,
8: La resta molt lent.
11: Ja, però l'heu vist un grapat de gent.
8: Sí, jo ho he vist perquè sabia que preguntaries no, avui.
11: Clar, sí,
8: és feina.
11: Ja ha anat per feina, Guillem.
12: Val. 7 milions, no?, de recaptació.
8: 7 milions?
12: Porta, ja,
11: sí. Vull dir... Ves-li al darrere.
12: I anar fent. I la gent...
8: El que més m'estranya que no hagi sortit tu, perquè surt tot Cristo, eh? Vull, faltaves tu.
11: I tots, pel que em consta, la gran majoria ho fan de franc, eh?
8: Home, perquè
11: el Diego Segura, sempre
10: amiguete.
11: D'aquí que la productora es digui amiguetes.
8: Clar.
11: Amiguete, a veure si t'hem de venir a fer un cameo. I la gent es fot d'hòsties per anar a treure el cap a, als cameos del Santiago Segura. Amiguete, amiguete.
8: Que és pitjor de tot.
11: Que quiere que venga a fer un cameo. Que he dit que no l'imito.
10: Podries venir a fer imitació dels taloners?
8: Potser és la pitjor imitació de Torrente, eh? Mira, tu és que els imites bé, a veure com el fan.
13: A veure, què passa, Toni? A veure, en esta vida hay dos tipos de hombres. Lo que se lava las manos antes de mear. Y lo que se la lava después. Yo me la lavo antes.
11: Però en aquesta, perdona, en aquesta nova pel·lícula té aquesta veu i això?
8: Igual, igual.
11: Perquè m'han dit que està prim, no?
8: Està prim, perquè jo crec que ja Santiago Segura.
13: A veure,
11: estàs delgado en esta.
13: ¿Sabes qué pasa? Que cuando vas tan delgada...
8: Se te avisa, coño.
13: Que me acabo de comer unos callos.
11: Calla, que...
13: ¿Sabes qué pasa? Que
11: sí.
13: Cuando haces dieta sí. Y se te baja la barriga... ¡Me puedo ver la paña, coño!
11: ¡Bravo!
13: Que la tenía ahí, Toni. Ara... Mírala.
11: Que no la quiero ver. Que no la quiero ver.
8: Yo vull sentir el Torrente ara del Toni per comparar.
11: Aviam, el teu.
13: Fíjate, que estoy aquí... Que me vea el perolí. Que me he desgazado para verme el perolí.
11: Ahora me arreñido, aviam, invitación de Torrente.
13: Aviate, ¿qué pasa?
11: Y ahora que yo me está Torrente.
13: Pero bueno, ¿qué pasa? Ahí está.
11: Pues bueno, está muy bien.
12: Però, perdona, Marc Bala, ho fa millor que Santiago Segura, eh?
11: Marc Bala, ens has encantat.
8: Gràcies,
11: ens has encantat, escolta. Mira, bueno, una tonteria com una altra.
8: Ves que no et quedis, no? Ves que no et quedi ara, eh?
10: És una tonteria. A quina hora marxes de la...
0: A la que tu em diguis, ets el meu jefe.
10: No, no, home, no, no. Bueno, ara ho parlem, ara ho parlem. Ara tornem, va, vinga, fins ara.
5: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
10: Sé que és massa confiança, però si em posessis una miqueta de crema aquí, darrere, és que no m'hi arribo, Guillem. Sé que no li demanaria això a tothom, però crec que tinc prou confiança...
8: No, no pots esperar que arribi les 4 i t'ho faig?
10: És que després...
8: I lo de la crema
10: que,
8: també?
10: És que... Los rumores dels taloners eren ciertos. Vinga, va, que hem d'anar marxant, que venen els del Versió Estiu.
8: Clar, nosaltres anem fent aquí propaganda de que estem en un xiringuito i estem molt bé, i ha arribat certa persona al xiringuito reclamant una mica de... Bueno, què, em convido una margarita?
10: Home, qui ha arribat?
8: Home, Albert Buscarons, coordinador de RAC 105. Bona tarda.
10: Hola! És que amb aquesta Pamela, les ulleres de sol i la barba aquesta d'estiu no t'havia reconegut.
14: Jo no puc aguantar l'estiu. Jo no puc amb més onades de calor. Ja. No puc amb aquestes temperatures. No. Llavors he dit, allà tenen aire, allà sí està fresquet.
15: Bienvenido.
14: Li passo una estoneta. A veure què m'expliquen.
8: Què tal l'estiu, Buscarons? Bé o què?
14: Bé, a punt de fer... Mira, de seguida em faré una ruteta per França. Que no sé si això és bé o malament, però ja us ho explicaré.
10: T'agrada el formatge?
14: Sí.
10: T'agrada el vinet?
14: I els croissants.
10: I t'agraden els francesos? Pues, queda't amb el formatge i el vinet.
14: Tinc ganes d'anar al Parc Astèrix. No sé si heu anat alguna vegada.
8: Parc Astèrix? D'Astèrix i Obèlix?
14: Passa que no em facis dir a quina població exacta hi és, eh? Però per allà... Sí.
8: Però es diu Parc què? Parc Astèrix.
14: Parc Astèrix, està per allà, sí. Una mica Futuroscop, Parc Astèrix deuen ser...
8: Això és al nord, no? Futuroscop, no?
14: És possible. Però tinc ganes d'anar-hi, perquè jo soc molt de part d'atraccions i aquest encara em queda per explorar-lo i potser m'hi passo.
10: Diu ubicado a 40 minuts de París, eh?
8: Ah, veus? Al nord, veus?
14: Pas malament.
10: Les Arènes Romains.
14: Ah,
10: Cirix.
8: Això és la nova...
10: Play-li.
14: Doncs jo, a la meva edat, potser que vagi anant, perquè si no ja...
8: Clar.
14: Ja m'agafaran les pors.
8: I quins pobles fas?
14: Jo, això no m'ho facis dir.
8: Ah,
14: jo desconec. Clar. Tu és agafar el cotxe, quan parles de fer una ruta, és agafes el cotxe i vas fent.
8: Sí, bé,
14: sí.
8: Bé,
14: aquí fa pinta de que es menja bé. Allà que et pares.
8: Ara, actitud molt guanyadora. No,
10: i el francès el portes bé. Bonjour.
14: Ne pas. Ne pas. Je ne parle pas. No. No. Negatif.
10: L'estadillera te'n pot ensenyar, eh?
14: Sí.
10: És mig natiu, eh?
16: Tu voulais parler français? Je parle français, c'est bien, c'est très bon.
10: La cantarella la fa igual, eh?
14: Sí, sí, dic, és qüestió d'actitud. Ara, vocabulari irregular.
16: No, c'est qüestió de l'actitud, perquè le merc de le parc de la série...
10: Però ets molt francès del sud, eh?
16: Et je suis de Montpellier.
10: De tocant ja a Cunit, eh?
16: Jo puc... Bueno, de Salou, no? Sí.
14: Déu meu.
8: Déu meu. Però, escolta, aprofitant que tenim el coordinador de RAC 105 a l'eminència musical del grup Godó...
10: Sí. Aquest tio sap molt de música, eh?
8: Home, aquest... Bueno, jo, a mi m'encanta quan hi ha concerts perquè espero l'endemà la crònica amb el Basté.
14: Doncs el que passa aquest estiu és que no n'hi ha. L'any passat va venir tothom, però aquest estiu tothom a Madrid, tu. Un drama.
10: Tothom, això t'anava a dir, tothom va a Madrid.
14: Sí, sí, sí.
8: Madrid ens roba.
14: Zero concerts a l'estadi aquest any. Estic orfe, per això, dic, me'n vaig allà. Espera que no acabin anant a un concert. Bueno. D'un artista francès random allà que em trobi un poble.
8: Home, les has? Je veux, l'amour.
14: Veus? Aquesta sí que ve. Aquesta es fa tots els festivals d'estiu. Sí.
10: Home, doncs podríem posar aquesta per acabar.
8: Bueno, doncs potser liem una mica la Lujas, no?
10: Escolta, la Lujas.
8: Però podem aprofitar que el Buscarons, que presenta cançons de recinting...
10: Home,
14: què vols?
8: Podries presentar la cançó que tenim aquí guardada per ara, per acabar el programa?
14: És Marta, presentar, sí.
8: Marta Sebas, Guille i los demás de Amaral. Tremendo temazo!
10: Que també et diré que si d'aquest grup d'amics t'han dedicat una de les millors cançons del pop nacional i ets de los demás...
8: Horrible, jo estaria fatal.
10: Fatal. O ets Guille, o Sebas, o Marta. Sí. Però los demás...
14: El que està bé és que, com que la música sempre acostuma a parlar d'amor o desamor,
8: sí,
14: també està guai fer una cançó sobre l'amistat i parlar de la família Contria.
8: La pistachone, ara!
14: Doncs vinga, doncs amb la família Contria, que avui jo he triat que siguin el Marrala i el Guillem Estadella...
8: Olé!
14: Marxem a Maraldi, Marta, Sebas, Guille i los demás. Apa, bon estiu!
8: Apa, bon estiu!

0: dels estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: I cada dia aquí s'aplaudeix menys i amb menys entusiasme. Aquí. Bueno, bona tarda a tothom, eh? Benvinguts un dia més al Versió Estiu. Te n'has adonat, Yael, que ja hem superat una quarta part de l'estiu? De l'estiu radiofònic, em refereixo? O no n'eres conscient d'aquest fet?
2: Sí que n'era conscient, ho vas anunciar ahir.
1: Bueno, tia, però no em rebentis el comentari. No es pot ser tan... Bé, això...
2: Ja, perdona, és que com que venim aquí i estem constantment amb la tonterieta aquesta de... Ara te'n foto una, tu una, tu una, saps? Doncs, en fi... Barrim barram.
1: Doncs ja que dius això de fotre'n una, és estiu, eh? O sigui, estem a... Quin dia és?
2: 30 de juliol.
1: Demà s'acaba el mes, eh? La setmana que ve estarem a l'agost ja. S'acostarà l'eclipsi, ja no tindrem ocasió de parlar-ne. Però aquí sembla que sigui primavera, a l'equip d'aquest programa.
2: Sí?
1: Perquè tenim una de les persones, que no diré el nom, que està empaitant un pàjaro a base de per la Barcelona, me'l vam dir ahir, vull dir que està explicat. I a tu, que avui no sé què t'ha passat demà amb el cotxe,
2: sí,
1: que se t'abraona en el cotxe.
2: No, em fa una mica de vergonya explicar això, ja demano perdó als oients, però sembla que avui he lligat en anar en cotxe. És surrealista, però no entenc com ha pogut passar, però bueno, ha passat.
1: Ets extremadament atractiva i aleshores...
2: No crec que vagi per aquí, no sé, jo crec que ara hi ha tant de trànsit avui en dia, hi ha tants cotxes... que sí, formen aquest col·lapse, diguéssim, que
1: sobretot
2: la gent s'avorreix.
1: Sobretot per Barcelona. Per Barcelona.
2: Sí.
1: Però, bueno, això ja...
2: I això són coses que passen.
1: Però què ha passat? Podem donar els detalls o no?
2: No, jo crec que, de veritat, només el que m'agradaria saber és si hi ha algú més de qui ens està escoltant, si li ha passat alguna vegada.
1: Perquè
2: jo crec que no és tan
1: explica
2: estrany. Doncs sí, res, simplement m'he creuat. O sigui, jo he avançat a un cotxe i la persona que conduïa m'ha mirat bastant.
1: Com t'ha mirat, si l'havies avançat?
2: Doncs, o sigui, saps allò que notes que estàs esperant que l'avancis per mirar a veure quina cara fas?
3: No serà que t'has saltat el semàfor ja, eh?
2: No. I aleshores després jo he seguit una mica i ell ha corregut més, diguéssim, per arribar fins on era jo, per mirar-me.
1: Per posar-se en paral·lel.
2: Exacte, per posar-se en paral·lel.
1: Llavors t'ha mirat.
2: Sí, ha mantingut la mirada i m'ha saludat, com dient ell. Bueno, adéu.
4: Un piquito.
2: Sí, no. Al·lucinat jo. I he pensat, si no
1: m'ho puc veure. Jo no sé, em sembla que t'estàs inventant una mica, però...
2: Que no m'ho estic inventant.
1: Per tant,
2: de veritat
1: endavant,
2: ha sigut així.
1: Endavant i...
2: Potser no és lligar, això, perdona. O sigui,
1: no, potser...
2: Potser era un... Bueno, potser era el meu cosí i no l'he reconegut.
1: Exacte, o sigui, potser saps? Sí. Potser a mi em passa a vegades a la Via Augusta, en direcció contrària. Jo quan entro a Barcelona, gent que surt de Barcelona, que casualment...
2: I et saluden.
1: No, perquè els veus, els reconeixes, o algun amic meu m'ha passat, fins i tot, que el veus li fas hola.
2: Has lligat, llavors?
1: No, has lligat, no. Una mica te'l trobes per l'autopar, però és curiós, perquè amb un semàfor així, bueno, és igual.
2: No fa molta il·lusió.
1: Però que passi la mateixa hora, al mateix lloc, a la mateixa direcció...
2: Fa molta il·lusió.

0: És com quan trobes algú de vacances.
1: Ai, Nacho, sí. Nacho.
2: Nacho, deixa el Nacho tranquil. Sí, és el nou personatge del programa. Doncs escolta'm, molt bé, i si algú li ha passat això, que li enviï un WhatsApp a la Yael, que el teu telèfon aquest del programa és el
0: 680 70 70 60.
2: Doncs no se'n parli més, perquè ara me'n vull anar cap a Vigo, que és una ciutat entranyable, adorable, encantadora i fresqueta.
3: Viva Vigo! Exacte. Viva, siempre me cago en ta.
2: Ai, me cago en? Sí, aviam, t'ho torno a sentir.
3: Viva Vigo! Para siempre me cago en ta.
2: Me cago en què? Me cago en Vigo, bueno, no ho sabem. És l'alcalde de Vigo, efectivament. En ple mes de juliol, amics, en ple, bueno, en ple de juliol o finals de juliol, el seu alcalde, que és un clàssic de la vida radiofònica, l'Abel Caballero, ja està muntant les llums de Nadal. I recordem que aquest senyor és un entusiasta que cada any vol intentar construir el més alt de tot l'estat.
4: Bon Nadal, us heu portat bé aquest any o heu escoltat la Magda dins
2: de la taula? Estem parlant de Vigo, senyor Xavier García Albiol, no de Badalona. Li diria benvingut, però amb aquest comentari sobre això que acaba de dir, potser no...
4: Què passa? Ara és addicte a tenir una miqueta d'esperit de Nadal.
2: No, si el problema no és l'esperit de Nadal, Ens hem queixat més aviat dels comentaris de tipus racista, I això de celebrar, aviam una cosa, és que avui l'Embúdia també ha posat aquesta cançó, Aquest matí, sí.
0: És que ningú és la cançó de Nadal.
2: Però m'has mirat, no ho has sentit, perquè ningú escolta l'Embúdia en aquest programa. Vull denunciar-ho, això. O sigui, quan faig comentaris sobre el programa L'Embull o les reunions, ningú ho ha sentit. Que dius, tios, quina ràdio escolteu? Que escolteu, no. Catalunya Ràdio?
0: No, perquè estem en tot, escoltant altres coses. Ens organitzem i cadascú escolta una part del programa del Món a RAC1.
2: Molt bé. Doncs, escolta, et deia que, senyor Albiol, no és gaire normal pujar o enfilar-se al carro de Nadal a 30 de juliol i amb aquesta calorada.
4: Badalona és la capital del Nadal tot l'any.
2: Ah, molt bé.
4: El lloc on els nens tenen el regal sempre, tret de quan el rei va del top mantell i casa s'emporta.
2: No va així, exacte.
4: Em porteu una orxata?
2: Escolti, si torna a fer aquesta mena de comentaris, li tallo el micròfon,
4: Doncs un segon, que vull anunciar que Badalona ja està muntant l'arbre de Nadal més gran d'Europa. Què dic Europa? Del món. És un arbre tan alt que m'he de posar de puntetes per posar-hi les decoracions.
2: Però no es cansa una mica d'aquesta rivalitat amb Vigo, això de veure qui té més gran l'arbre de Nadal? No li sembla una mica aquesta...
5: Sí! Ja és Nadal! Vacances! Fota't, profe! Vull un iogurt!
6: Que no és el profe! Aquest senyor és en Pere Mas!
2: Sí,
6: Martí, simplement que està tot el dia enfadat i cridant com els profes
2: no veritat,
6: com els papes. Haurien d'anar a teràpia, estan tots gelats!
2: No, és veritat, això. Jo no crido. De totes maneres, benvinguts als nens de la versió estiu. Ens sap greu, però recordar-vos que no és Nadal, exactament.
6: Ja ho sabem!
2: Ah, molt bé.
6: Només és la picabaralla populista de cada any entre dos alcaldes per distreure els voltants del que és important.
2: Que
6: i els votants també, són molt llestos.
2: Repel·lent, la nena,
6: Perdona?
2: Sí, que és repel·lent, però bueno. Això vol dir que no esteu de vacances de Nadal, ho tens clar o no?
6: No, estem de vacances d'estiu.
5: Sí!
6: Vull un gelat, vull un gelat!
5: Amb la Maria Gil!
2: Va, que ja venen els pares a buscar-ho.
0: Qui és la Maria Gil?
2: Va, prou, que venen els papes a buscar-ho. Abraçades i...
5: No! Si em permets un moment, explicaré la dada des de la cascada.
2: Bueno, jo tinc una dada, Jové.
5: Quina és?
2: Que cada dia, quan sona la veu de la dada Jové, el Jové trepitja la veu de la dada Jové. Ja veuràs, torna a posar la música. I ara el deixem sonar.
7: Dada Jové.
2: Ara.
5: Aquí posa Cinto Oriol Jové, sí. No posa Cinto amb veu.
2: És una dada.
5: A Catalunya els treballadors fan de mitjana 418.000 hores extra no remunerades a la setmana, que sumarien uns 11,6 milions d'euros en salaris.
2: Hem de dir que avui l'Oriol Jové s'ha encallat també la redacció d'informatius i estan tots aplaudint amb les orelles. Però això que està de cadones, dels 11 milions d'euros i de les hores extra, quina relació té a veure amb els esports?
5: Doncs que amb aquests diners el club de futbol Lleida podria reforçar el seu planter amb Julián Álvarez, que ja fa dies que sona per l'equip de la capital de les Terres Ponent. Perdona, Pere, però el Lleida té més de 600.000 socis arreu del món, incloent el Martí Puc d'aquest problema, i no seria problema comprar Kylian Mbappé, Michael Caine, Leo Messi, que el seu avi era de Linyola, o Lamine Yamal, o Pedri, o Cubarsí, o Erling Haaland, o Bellingham.
2: Gràcies, Oriol. Gràcies, Oriol.
5: Inclús, també...
2: Val, prou! Només volíem la dada...
5: El davanter de l'equip de Solsona, Jordi Claret.
2: Perdona, el Jordi Claret avui crec que no ha dormit a casa. Tinc la impressió que no ha dormit a casa.
1: Ojo!
0: Una altra vegada s'està menjant un iogurt a l'estudi.
2: Sí, exacte. Jo em pensava, què fotia allà amb una cantonada? Bona tarda, Jordi Claret.
1: Era perquè no m'haguessis.
2: Eh? Tens els llavis blancs, eh? De veritat.
1: A veure, què deies?
2: No blancs d'això, blancs del iogurt.
1: Què deies d'abans?
2: No, que fas cara de no haver dormit a casa avui. Has dormit a casa?
1: Segona residència.
0: Molt
2: veus
0: bé.
2: Que jo...
1: No, segona residència habitual, eh?
0: No se t'escapa res a tu.
2: Persona, no se m'escapa res, no? Perquè ja tot el matí he estat...
5: I això que l'autocar sale al cuarto.
2: Quin autocar? El de marxar.
1: El d'Igualada, suposo.
2: El d'Igualada. Molt bé, doncs està menjant un iogurt allà raro.
1: Amb fruitxecs.
2: I a nous, no?
1: Amb fruitxecs, sí.
2: Perfecte. Doncs,
1: variat.
2: Doncs això és molt saludable, això que estàs fent. Felicito.
5: Gràcies. Clar, perquè a la Lleida volem jugadors compromesos amb l'equip i l'esport.
1: No jugo de davanter centre. Volem
5: igual.
2: Sí, de defensa.
1: I no al Solsona, al Sant Guim de Freixenet.
5: Bueno, és el
2: mateix. Sant Guim de Freixenet?
1: Sí.
2: Però hi ha moment.
1: Quarta catalana.
2: Però que ets de Sant Guim, tu?
1: No.
2: I com és que jugues a Sant Guim? No, és que a Sant Guim de Freixenet hi ha una fàbrica d'una cosa important.
1: Pastoret.
2: Exacte, els iogurts aquests. Els iogurts, però sí, aquests que són tan bons. I també hi ha...
5: Ahí está buscando el gañote.
1: No, hi ha molta cosa, hi ha restaurants bons.
2: Hi ha la Maria Josep Guitart, periodista amiga meva. No la coneixes?
1: No la conec.
2: La Mary Jo,
1: que no soc d'allà, però anem uns quants d'Igualada a jugar allà.
2: Crec que treballa a la xarxa. Hola, Mary Jo, si no estàs sentint. Maria Josep Guitart, de Sant Guim. Sí,
0: treballa
2: a la xarxa. Bueno, treballa, jo crec que treballa a la xarxa.
1: Ah,
2: sí, he treballat a la Com amb mi i jo diria que està allà a la xarxa. Bé, deixem tota aquesta mena de comentaris que ens estem despistant una mica i perdent per les branques. I... Ui, no. Espejo, sisplau, aquesta música ja a mi em fa por, tio. M'espanta. Ai! Ara combinem cançons, aquí, eh?
8: Camarada Peretroska.
2: Què passa?
8: Claretoskri.
2: Sí, què?
8: Tinc notícies que no us agradaran.
2: Home, Olivia Làctia, directora de l'Organització Social Tricientífica Internacional d'Astronomia, l'Hòstia. Com està?
8: No entenc com podeu viure tan tranquils menjant iogurt. Si només queden 13 dies pel cataciclisme final.
2: A veure, cataciclisme, que és un cataclisme o cataciclisme? Que és una cosa diferent, eh?
8: Lo mateix és que lo mismo és.
2: Aviam, jo començo a estar una mica fart d'haver de recordar que l'eclipsi és un minutet i poc que se'n va el sol, en realitat no se'n va perquè el tapa la lluna, i torna a anar tot normal, vull dir, no s'acaba.
8: A tu et sembla eclipsi normal?
2: Sí, no.
8: No veus totes senyals que ens envia el món,
2: quins
8: Terra?
2: Quins?
8: Explosions.
2: No hi ha explosions. Bueno,
8: esfondraments.
2: Bueno, algun potser sí, però no és l'eclipsi.
8: La Nahuel aquesta que cada vegada té la pell més groga i sembla un Simpson.
2: Ja, ell.
8: Perre.
2: Què?
8: T'han picat molts de mosquits?
2: No, és veritat, aquest any no, sembla com si piquessin menys els mosquits.
8: Doncs aquí tens la prova definitiva!
2: No cridem, sisplau, no cridem.
8: Els mosquits estan desapareixent a causa dels moviments de la lluna i el sol.
2: Sí,
8: ja han desaparegut més de la meitat. Primer desapareixen mosquits.
2: No, i què?
8: Després coloms.
2: Coloms?
8: Després argentins que viuen a Gràcia.
2: Aquests no desapareixen, no.
8: I després... nosaltres!
2: Ja. No cridi, i dos, quina mania que desapareixem tots. No veus que no baixi això?
8: A tu et fa gràcia, perra? Sí, però
2: no.
8: Quan se't comencin a desfer ulls dins del teu propi crani, quan et caiguin totes dents i quan se't cremin aquestes ulleres de professora d'anglès boja, no riuràs tant!
2: Va, que demà me les canviaré. Gràcies, Olivia. Recordi que el dia 12 d'agost fem un programa especial des de Roquetes, des de l'Observatori d'allà.
0: Des de l'Observatori de l'Ebre.
2: Veus?
0: De Roquetes.
2: De Roquetes, vinc. Sí, si no, no sé si posarem aquesta cançó, eh? Però gràcies, Olivia Làctia, i què passa?
9: Querido Pera,
2: ¿qué? Home,
9: tirando unas galletas o unos bastoncillos de pan, que me estoy muriendo de hambre, aunque no sean las 5.
2: No, ¿y cómo es que está? ¿Qué fa amagat en un armari de racó?
9: No grites, insensato.
2: No, querido. No,
9: que hoy vuelve Salvadorilla de su viaje de Vietnam y estoy escondido.
2: Debo ser perquè no vol que vostè el relacioni amb el merder de les proves PISA. Per això s'ha amagat a l'armari.
9: Eso me da igual. ¿Ah? Como me encuentre, se me va a pegar como una lapa.
2: De veritat.
9: Tengo el buzón de la Moncloa petado de sus postales del sureste asiático.
2: Vaja.
9: Qué alivio el otro día cuando me encontré una carta bomba de García Page y en ver que no era una postal de ella.
2: Bueno, veig que realment està molt al límit, senyor Sánchez, president.
9: Que no digas mi nombre en voz alta. Mira, vuelvo al armario y encima, como te vean hablar conmigo un minuto más, te van a encausar por blanqueo de capitales.
2: Sí, eso es verdad.
9: Y por cierto, si os llega hoy un vídeo al teléfono móvil diciendo que es Abel Caral, el meteorólogo de RAC1 en la ducha.
0: Ah, ¿tú también segueixes? Sí.
9: No lo abráis, porque es Abel Caral haciéndose un vídeo desnudo en la ducha.
2: ¿Està descollat?
9: Afeitándose.
2: No, però... Miguel Martí li preguntarem.
9: Cuidado.
0: Sí, sí. Però obre, bueno. Jo crec que és més polèmic que obre el dilema de si Xíndria o Meló.
2: Bueno, aquest dilema no l'obrirem ara, que ja ens, ja guardem, ens guardem.
10: Xíndria, per si...
8: No obrirem aquest Meló, no. I mai millor dit.
2: Exacte. Va, tu, silenci i prou de pantomima, que esteu fent de radioaficionats, i nosaltres volem ràdio de primera divisió. Ara, ara, puja, puja. Ràdio ben feta. Pot-li.
0: Són les notícies del món. El món. El món a RAC1.
2: La vas improvisant, la lletra, o cada dia fas el mateix?
0: Cada dia és una sorpresa.
2: És una ràdio de veritat, una ràdio feta amb professionalitat i estima, una ràdio cuita, a foc lent, però ben treballada, una ràdio... Vaja, que fa xup-xup. Com... Sí. Tothom d'en peu, sisplau, i aplaudim. No aplaudiu, que si no, no se sentirà. Hem d'escoltar ara l'excel·lència radiofònica de RAC1, que és el Sergi Embudio aquest matí.
11: Aquell meravellós aroma de sofregit fent-se xup-xup. Xup-xup. Xup-xup al foc.
2: A veure...
11: Com?
2: Sí, sí, això ha passat a aquesta ràdio aquest matí, eh? A les 8 i 3 minuts, que és l'hora segurament de més audiència del dia. A veure, podem tornar a sentir això? A veure si...
11: Aquell meravellós aroma de sofregit fent-se xup-xup. Xup-xup. Xup-xup.
2: Sisplau, demano xup-xup. A Marc Espera...
11: Xup-xup al foc.
2: Ah, aquí hi ha hagut trampa. Però... No, ho has allargat, oi? Ho has allargat!
0: N'ha fet 3 només. És bastant ASMR, saps el que és això,
2: Sí, amb expressions...
10: Però de què parla?
0: No has escoltat la ràdio?
10: Sofrito.
2: No, ja ho he dit, que ningú escolta aquesta ràdio. Aquí ja t'he dit de què parlava. Estava parlant de l'entrevista que li volia fer amb motiu dels 25 anys, 15 anys, del tancament del Bulli i els 40 anys del naixement del Xalià Can Roca. Ja ha tingut el Ferran Adrià i un dels germans Roca, que no recordo quin era. Bueno, gràcies, Embudio. El xup-xup-xup-xup, ja el pots posar sol.
12: Le val de nitrogeno a l'àudio que habéis puesto.
2: Molt bé, Ferran.
12: Gràcies. Hem de coger unes virutes amb la patela.
2: Potser tenia gana, el Sergi. Va, fem una trucada suïcida? El bombo. Fot-li el bombo. Vinga. I ahí el Maria. Avui el millor moment ha estat el de l'Iburt, del Jordi Claret.
10: Perquè sí,
2: sí, home. Hi ha fotos, ja estan circulant fotos per internet.
10: Ah.
2: A veure qui ha sortit, recordeu, tenim un bombo amb tot de noms, de persones que bàsicament...
9: A mi m'ha llegat una foto con la boca llena de iogurt.
2: Sí. Tenim tot de persones al meu mòbil, sí. I llavors surt una bola. Home, és una veu molt estimada d'aquesta casa.
0: Mm-hmm.
2: Però no és ben bé d'aquesta casa. Sí, sí, perquè se'l veu i se'l sent a molts llocs, eh? Ja t'ho dic jo.
0: Ha escrit llibres, també.
2: I és doctor, però no és metge. Què? És veritat, eh? El truco?
0: Va.
2: Vinga, el truco. Des del meu mòbil directament, poso l'altaveu. A veure, aquest doctor que no és metge, aviam si ens arregla alguna cosa. Ojo.
13: Perdoni?
2: Hola?
13: Pere Maria?
2: Sí, Pere... Hola. Hola, com estàs?
13: Molt bé, i vos? Que estàs treballant?
2: Home, clar, estic fent el programa. Cuidado, que estàs, compte que estàs en directe, eh? Que estàs sortint per la ràdio.
13: Calla, calla. No, bueno, que jo estic molt relaxat, no...
2: Que t'agafo fent la migdiada? On t'agafo? Què estàs fent?
13: Doncs mira, a punt de migdiada.
2: Ah, guaia.
13: Com que no tenim... Amb vosaltres de fons us anàvem a posar, també t'ho dic ara.
2: Sí,
13: però,
2: ara dissimula. Ara, rata, més que rata. A veure, l'heu conegut o no?
9: És una veu coneguda, no?
2: És una veu coneguda. Qui sap? Qui s'atreveix a dir qui és?
0: Que és el Toni Aire!
2: Hombre! Doctor Toni Aire, eh? Compte, que tenim... Sí, home, és doctor, no? Bueno, és doctor. No ets metge, però ets doctor.
13: Des del 2008, això si no... Més val que no tracto...
2: Però si encara eres menor d'edat, el 2008, tio.
13: Bé, ho estic aparentant, però no, realment ja teníem una edat.
2: Bueno, i realment
13: estaves... I ja et coneixíem.
2: Sí, ja, efectivament. Però tu estàs a punt de fer la migdiada? De llit o quina mena de migdiada fas tu?
13: No, jo a l'estiu de llit, durant el curs, normalment és més de sofà, perquè jo faig sempre 20 minutets bastant clavats, t'he de dir.
2: Molt bé, em sembla una gran idea.
13: 20 minutets, 20-30 com a molt.
2: Molt bé, i estàs de vacances, no? Diguem-ne, no, que jo t'he vist, no, que jo t'he vist manllevant. Ets com l'Òscar Broc, tu, eh? Oi que sí?
13: A veure.
2: Home, l'Òscar Broc està a tots els programes a la tele facturando tot el dia i tu també t'he vist...
13: No,
2: t'he vist facturando.
14: Otro abrazafarona que viene a servirse y no a servirse.
2: No, però, Toni, a veure, aquí, a RAC1 no és com el Broc, que està robant a tots els programes de RAC1. Només roba el Basté, és correcte?
13: Exacte, correcte.
2: Però llavors et veu manllevar a TV1, amb el Javier Ruiz, crec recordar, o...
13: Més amb l'Anxo Rondo.
2: Sí, a TV3, també, els matins. Bueno, perquè és un gran professional. I millor personal. No diguis, no, ja està, no.
13: En Can Vanguardia els dimarts i...
2: Veus? També escriu. Ah, escriu la Vanguardia, que és, home, és la mateixa casa, eh?
13: Exacte. Però he de dir, Pere, que jo a l'estiu tinc com el gran propòsit de que la gent descansi una mica bastant de mi, i jo bastant de mitjans. Per tant, jo aquest agost et diria que no faré res, i aquesta setmana, doncs zero, també, bastant. Ja fa una setmaneta llarga. Intento desconnectar, però tant fins al punt que et diré que no vaig veure... Ni la finalíssima aquesta pesada que no para de parlar tothom.
2: Fa dues setmanes
13: de futbol, d'això en fa dues, i mira, avui, mirant una mica l'Instagram poquet, perquè també intento remenar poc, m'hi ha assabentat d'alguna cosa d'un àtic de la Ayuso, alguna cosa així, però molt de resquillo.
2: És boníssim el tema de l'àtic de la Ayuso. Vaja, o sigui que estàs realment, i no viatges ni fas coses d'aquestes, d'anar pels puestos?
13: Sí, però bastant de quilòmetre zero. Estic aquí a Salardú, a l'hotel del País Mític, a la Vall d'Aran, i t'he de dir que hi vaig veure un amic teu, per cert.
0: Oh!
2: Sí, és que ara que ho dius, sí, és A.M. Sí, perquè està per la Vall d'Aran.
5: Molts ossos.
13: Sí, perquè vam anar... Saps que fan això del dansar, neu? Per tota la zona, etc. Sí. I ahir hi havia un moment Pol Guasch i Clara Pella...
2: Ah, hi havia el Pol Guasch, home, un grande, sí, i col·laborador del Marc Giró.
13: Ah, bueno, em vaig trobar mig programa al Marc Giró allà.
2: Vaja, no falla això. Molt bé,
13: i A.M. també. Sí,
2: per això hi havia el Madaula. Molt bé, doncs escolta.
13: Ah,
2: ja està, ja. Molt bé, abraçades a tothom. Moment, què passa per aquí? Moment, que tinc el...
14: Estoy esperando que saque una entrevista en Héroes y Villanos.
13: Home, el podcast. Sobre tu, José María.
14: Hombre, por supuesto, como héroe del periodismo, vale. Y Florentino Pérez como el villano entre los villanos.
13: Bueno, series tú como villano para algún colaborador, pobre.
2: Però ho estem fent...
13: Jo, perdó, recordo tu, bastant mític.
2: Bueno,
0: ara.
2: Ja està bé. Estem fent promoció del seu llibre?
14: No me aguanta ni dos assaltos.
13: No, és un podcast,
2: Ah, clar, d'aquí La Vanguardia, també, d'aquí La Vanguardia.
13: Sí, el podeu veure en Podimo.
2: Bueno, aquí Lo Tonto, Lo Tonto, entre el podcast, l'article de La Vanguardia i RAC1, el grup Godó, anyacanyaca.
13: És periodisme, Pere, ja saps que això...
2: Mas periodisme. Va, tu, doctor,
13: mira, passem bé.
2: Doctor Aire, que acabis de passar bé les vacances, aquí a la fresca, a dalt la muntanya, porta't bé, i records de qui et vagis trobant, eh? Però porta't bé, sobretot, eh?
13: Apa, li. De les teves parts.
2: Adéu, bon estiu. Adéu, de les teves parts. Què és aquesta guarrada de les meves parts? Què dit aquest? Va, vinga.
5: De part teva, de part.
2: Adéu. A veure, doctora Brusca, ara mira, serà tothom doctor o Pere Maria?
5: En música.
2: Exacte.
0: Sí, en música, perquè com sabeu, jo estava a RAC 105.
5: Ah, sí?
2: Però un moment...
5: Ja punxem o no, avui?
2: Vols posar...
0: No sé, tenim temps, això t'ho manes tu, Pere Maria.
2: No,
0: mai
2: no, no sé, aviam, va, posem un moment a RAC 105, a veure què fa. Que penso que no podré més i el món perd el pols amb la pena. Confirma la teoria que cada moment que connectem a RAC1 estan posant una cançó xula.
0: Gina, està.
2: Us he dit avui la raó. Sí. Puja. Tan complicat que quan no tens res et queda la vida sencera. Bueno, deixem-ho aquí de fons. Bueno, tu, clar, no, ens farem una barreja de cançons.
5: Un remix.
0: No, va, escolta, veure, ja, jo avui us portava aquesta cançó que és The Smiths.
2: Una novetat musical, una cosa recent.
0: A mi m'encanten la música que es feia...
2: No, però és una cançó més vella que el Napeu. A mi m'agrada molt, també.
0: M'encanta.
14: És de quan jo era becario.
2: No, tampoc tan vella.
14: En el Diario Pueblo.
2: No, és veritat.
0: Escolta, José María García, la porto perquè el cantant de The Smiths, en Morrissey, va actuar el dissabte a Barcelona.
2: Bueno, va actuar... La gent contava que no actuaria, perquè aquest tio no es presenta a la meitat dels concerts. Però
0: exacte,
2: sí, sí,
0: recordem que el març va cancel·lar el de València perquè li va molestar el soroll de les falles i es veu que es trobava en un estat catatònic perquè no havia pogut dormir i bé, celebrem
2: que
0: dissabte
2: hagués actuat. Posar malament el sopar.
0: Exacte.
2: Ja em torna a pujar distanciament de... Em fa pensar en els entrevistats d'ahir. amb els Gavina MP3, sobretot el cantant, que anava a comunicar aspectes místics, no?
0: És una mica
2: sí,
0: no? Estil,
2: oi, que sí que tenia aquest aire? Aquest... Torna a posar recensió cantant. Que estan fent. Torna a posar, ja.
15: És la mateixa cançó, no canvau. Però ara, en algun moment, ha d'acabar.
2: No, saps què hem de fer?
0: Ara s'acaba, eh?
2: Hem de trobar la manera de replicar.
15: Espera, que s'acaba ara. Espera.
0: Ah, no.
15: Queda un estibillo, va, aguantem.
2: Hem de fer una trampa. Hem de replicar informàticament la pantalla del seu dàlet per poder veure, només veure un.
0: Quantes cançons li queden, no? Que encara tenim tota la vida per gaudir de tot el que ens queda.
2: Home, ojo, a disfrutar de la vida. Doncs, com
0: és l'ara i ara.
15: Espera, que dirà alguna cosa més.
0: En canvi, Harry Styles, el que li agrada és recordar l'última nit amb la que va parlar amb la mort de la seva vida. Això és Late Night Talking.
2: Home, vinga! Va, Nayara! Bravo! Bravo, Nayara! Molt bé, Nayara. Bueno, doncs ja està.
0: Adéu.
2: Aconseguit... No, és que hem aconseguit que parli, que fins ara no...
0: Ja està, ja podem deixar ja avui el programa aquí.
15: No ens ha
2: escoltat, no? No, deia que podem replicar la pantalla del seu dàlet i veure quan queda perquè s'acabi la cançó i així la podem vigilar.
0: Som molt ximples, eh?
2: Perquè,
0: o sigui,
2: va,
0: el moment aquest... És que...
2: Què li passa aquí?
15: Perdoneu que he dit estribillo i és tornada.
2: És tornada. Va, el moment Guarnido. Home, estàs, Guarnido.
16: Guarnido,
2: això.
16: Però tranquil, que el meu cognom algunes nits també em costa.
2: Ai, per favor.
16: Així que no et sentis malament.
2: Endavant amb la mania del dia, Guarnido.
16: Avui vinc a parlar de terrorisme.
2: Com?
16: Sí, de terrorisme. Concretament, els terroristes de WhatsApp.
2: Sí.
16: Les persones que t'envien una nota de veu de més de 3 minuts.
17: Ai, a mi me salta publicitat i tot.
2: No.
15: Culpable.
16: Aquests narradors d'audiollibres necessiten context, sí. Introducció, nus i desenllaç. Les notes de veu llargues són una autèntica maleducació.
2: Mm.
16: Tu ja no escoltes, sobrevius directament. Perquè a més arriba un moment que es pren la llibertat d'anar saludant a la gent mentre et parlen.
2: Sents la nota i vas dient, adéu!
16: Sí, ni oblid ni perdó.
2: Sí, això ho faig jo, a vegades.
16: No m'estranya, Pere.
0: I en directe, bueno, també.
16: Sí, és així.
2: Cabrons, de veritat.
16: Ho té a l'ADN.
2: Bueno, va.
16: Aquest perfil és un autèntic segrestador de WhatsApp.
2: Sí.
16: Perquè això no és una conversa, és una retenció il·legal.
2: Efectivament.
16: Ja no ets un contacte, Pere, ets un hostatge.
2: Molt bé. Ah, vinga.
17: Hay que ponerlo a
2: 2X. Avui està intensito, el Noel, què?
0: Escolta, tenim un oient també que està intensito. Jo us he explicat això de lligar
2: el cotxe sí.
0: I conduint. Tenim una persona que ens ha escrit.
2: Ah, és ell.
0: Que diu que... No, va lligar. Ah. Ell diu que pujava en moto...
2: Com es diu? Té nom aquest oient?
0: Joan.
2: Molt bé.
0: Diu que pujava en moto per un carrer de la Superilla del Poble Nou.
2: Molt bé.
0: Diu que s'havia d'anar parant a cada semàfor. Sí. Total, que el quart o cinquè semàfor va coincidir amb un altre motorista que li va dir, escolta, perdona, ens podem conèixer?
2: Perdona?
0: Sí, tal com vaig.
2: Dos motoristes.
0: Llavors em diu...
2: Ai, gol! En Poble Nou! Continuem.
0: La resta no es pot explicar a quarts de 5 de la tarda, però només diré que en una altra ocasió hauria maleït l'Ada Colau per les Superilles, però clar, en aquest cas...
2: Anicori!
15: No ho sabem.
0: No sé. Es refereix a... Que anaven amb moto, no sé si heterosexuals o no sé.
18: El tubo d'escape.
2: Has dit dos motoristes, són dos homes, has dit.
0: Ai, sí, un altre, perdona, sí, motorista. He llegit molt ràpid.
15: Però escolta, no s'ha vist la cara?
0: És fantàstic.
2: No, ja m'imagino... Home, sí que es veu la cara.
18: Es van fixar amb la... cilindrada.
2: Va, fora. Va, al concurs del món, sisplau. A veure, Lívia Discipio, estem amb el Festival Sons del Món, estem venint els Amics de les Arts, que actuen demà. Sí, ens s'han colat aquí, però actuen demà, recordem-ho, eh? Que ja vam estar...
18: Sí, actuen demà, exacte.
2: És 31 d'agost, però tu vens ja pensant en la setmana vinent, no?
18: Exactament.
2: Doncs proceda, Lívia.
18: Doncs estem sortejant una entrada doble cada dia en el versió estiu per anar a veure...
2: Qui?
18: Fangoria i Nazis Rubias.
2: Vinga.
18: És un concertàs o no?
0: I tant.
2: Que sonin, si els tenim per aquí.
19: Doncs això és un...
2: No!
0: Temón.
2: Això és el... Quin dia és això? Però cau en dilluns, oi? El 9? No.
0: No.
2: Sí.
0: A veure.
2: No, en diumenge.
18: Mireu, mirem ràpid.
0: Sí, en diumenge.
2: Clar, diumenge a la nit, si tenim programa el dilluns, anar-me fins a Roses...
18: Bueno, però és un bon plan, no?, de diumenge, anar allò...
2: A veure, si posen un taxi, algú i un helicòpter per anar a Rosa, faria molta gràcia anar a Fangoria. Bueno, en fi, que els oients sí que hi poden anar. Jo no, perquè l'endemà han de ser aquí a la ràdio, però els oients hi poden anar i de franc.
18: Exactament.
2: Què han de fer?
18: Doncs, per participar, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit i enviar-la al WhatsApp del directe al 680 70 70 60. Cada dia escoltem 3 acudits i decidim qui guanya aquesta entrada doble. Aprofiteu per enviar les vostres notes de veu, perquè demà divendres sempre fa festa, estarem sortejant dues entrades dobles.
2: Toma.
18: Així que 4 persones podran anar de franc a aquest concert.
2: Molt bé. Doncs els acudits d'avui. Vinga.
18: Anem amb el primer, anem amb el Charlie de Malgrat de Mar.
20: Doncs això és un que va caminant i es troba una làmpada i la frega i resulta que és màgica i surt el geni i li diu, tu, què vols ara? Diu, home, què vull? Doncs un desig, no? Sí, home, un desig et donaré a tu ara. Una merda. I l'altre diu, caram, quin geni.
2: De moment va guanyador aquest, eh? Vinga.
18: Anem amb el segon, amb el Xevi de Salt.
19: Bon dia. És aquí l'associació de ludòpates? Bingo!
15: Sí, ja he dit bon dia. Molt bé.
18: I anem amb l'últim, amb el Carles d'Hostalric.
21: Diu que la psicòloga li diu al seu client, quin és el teu pitjor defecte? I l'altre li contesta, la sinceritat. I l'altre li diu, no crec que sigui un defecte, això. I l'altre li contesta, m'importa una merda el que creguis.
2: Bé, la sinceritat. No, això és un exemple de sinceritat. Vinga, doncs qui és el guanyador? Que s'endurà aquesta entrada doble per anar a veure Fangoria i Nancy Rubies.
18: El guanyador que s'emporta aquesta entrada per Festival Sons del Monès.
2: Alerta.
18: El Charlie, de Malgrat de Mar.
2: Doncs vinga, el Charlie sí. Era el primer de tots, eh? El del geni.
18: Sí.
2: Recordem que estarem això sortint demà, en venen quatre entrades i què han de ficar? Si volen concursar, ara és el moment de fer-ho, en calent.
18: Ara,
2: perquè
18: ara.
2: Perquè si no t'apuntes el número no te'n records, per tant, diguem el número i què han de fer.
18: Enviar la nota de veu amb el vostre codi preferit al 680-70-70-60 i recordeu que si no podeu esperar i voleu més informació, la trobeu a sonsdelmon.cat.
2: Doncs no se'n parli més. Demà, dues dobles entrades amb Lívia de Sípia.
18: Sí.
2: Vagi molt bé. Fins demà. Dos quarts, igual. Deixem-ho aquí, dos quarts, va. Tira pelanté. Jo quan veig que el Martí ve, la porta no la tanquem. És que, de veritat, aquesta ràdio ja no venia a deixar les portes obertes. Sí, és veritat, no us heu fixat?
18: Molt poca professionalitat.
15: Havia de sortir la Lívia,
2: jo crec. No, havia de sortir... Ah, sí, ja.
15: Ara ens ho dirà, ara ens ho dirà, que s'apropa el
18: Martí...
15: micròfon.
18: En Martí, avui amb una camisa preciosa.
15: Gràcies. Molt bon outfit, és veritat.
22: Tu també estàs molt guapa.
15: Del Perú. Bueno.
2: Sí,
15: no, del Perú no, d'aquí, de Catalunya.
2: No, sembla tret d'una natura, més aviat, un tio que va explorar, home, que et camufles amb el medi ambient.
15: Sí, faig això, sota els arbres i a passar la cala.
2: Si el Martí ve tant d'hora, vol dir que ja que no ve, perquè al Martí li toca actuar cap a 50-55, al final del bloc, però resulta que si ve aquesta hora, Jordi Claret,
15: és perquè...
2: bona tarda de nou,
15: bona tarda,
2: el Digurt, és perquè hi ha tema. A veure, calor, niño. No tu, sinó el fenomen, eh? Tornem a estar al mateix punt on érem fa uns dies. Si aquest migdia se us ha acudit sortir al carrer, ja sabeu perfectament de què estem parlant. El país torna a estar immers en una onada de calor que avui s'intensifica. Les temperatures s'enfilen una mica més que ahir i a molts punts de Ponent els termòmetres ja han passat dels 40 graus.
15: Sí, una calor extrema que es fa notar ara mateix a bona part del país. Hi ha avisos de perill taronja, sobretot a Ponent, en comarques com el Segrià o a la Conca de Tremp, on les temperatures són especialment altes. Segons les previsions, aquesta tercera onada de calor de l'estiu s'allargarà, com dèiem ahir, fins dimecres. És una situació que aquest estiu s'està repetint amb una freqüència i intensitat molt poc habitual. Els episodis de calor no només arriben més sovint, sinó que també duren més. Els experts ja parlen d'un estiu atípic i alerten que aquest escenari podria ser el preludi d'un nou període de sequera. N'ha parlat el doctor en física i membre del Servei Meteorològic de Catalunya, Vicent Altava, aquest matí al Món RAC1.
23: Ara, a 6 mesos, 4, 5, 6 mesos, ja està aflorant que hi ha condicions de sequera superficial bastant fortes en moltes zones de Catalunya. De fet, sou bastant conscients que amb aquesta calor i les minces precipitacions que estem tenint aquest estiu, doncs, evidentment, els estius solen ser secs, però este està sent més sec i molt més càlid de l'habitual, amb la qual les condicions de sequera tornen a aparèixer.
2: Bé, esperem que això no sigui exactament així. De moment, la bona notícia és que avui, a diferència dels últims temps, podem gaudir de bones reserves d'aigua. Però d'això mai tampoc ens podem acabar de refiar del tot. I encara no podem predir què passarà els propers mesos, en què, a més, Catalunya també podria començar a notar els efectes d'una autèntica anomalia de la natura, el fenomen del Niño.
15: Sí, el Niño no és cap fenomen excepcional, es forma cada pocs anys a l'oceà Pacífic quan la temperatura de l'aigua puja per sobre del que és habitual i altera el clima a escala global. La diferència és que aquest any s'ha intensificat molt més del compte. En alguns punts, l'aigua ha superat en més de 4 graus la temperatura normal. Per això, alguns científics ja parlen d'un super Niño. Els experts avisen que aquest fenomen també es podria fer notar a casa nostra amb un augment dels episodis meteorològics extrems i, històricament, la zona més exposada és la de les Terres de l'Ebre.
2: Doncs si hem de parlar del Niño, del Superniño, de la calor, del temps i tota aquesta colla de coses, el Martí Oliveres, aquí hem rebut abans entre retrets, però ara l'aplaudim.
15: Gràcies.
2: Un talent innat per la meteorologia.
15: I tant.
2: Un home...
15: I la imitació.
2: I la imitació. Va, tu, Martí...
15: Mira, ho deies, més calor que ahir, doncs sí, els termòmetres ja s'enfilen més que ahir. Arribàvem ahir als 40 graus a aquesta hora,
2: perdó,
15: aproximadament.
2: Perdó, perquè em quedi clar. Estem pujant fins quan?
15: En teoria, avui.
2: Estem en fase ascendent.
15: Sí, fins avui.
2: I s'estabilitza.
15: Llavors s'estabilitza o baixa una mica.
2: Perfecte.
15: De cara a demà, però ja en parlarem, eh? Probablement ens quedarem com ahir al voltant dels 40 graus. Avui s'està arribant a aquesta hora als 41 graus
3: en alguns punts de la Conca de Tremp i del Solsonès. Ara mateix, bé, fa qüestió de 3 quarts d'hora, s'ha arribat gairebé a 41 graus a Solsona, a la capital del Solsonès.
2: És molt, a 41 graus.
3: És molt. A més de 40, també a la zona del Baix Segrià, a Torres de Segre, també a Sant Romà de Vella, que és a la Conca de Tremp, ben a prop d'Isona. A Montesquiu, també al nord d'Osona, ha arribat en aquest punt del Bisaure als 40 graus. A Tremp mateix, a Vilanova de Segrià, i també es freguen els 40 graus a Organyà, a mig camí de Pons i la Seu d'Urgell. Per tant, moltíssima calor també cap a l'Alt Urgell, aquesta zona de la Vall del Segre que s'està enfilant molt els darrers anys a la temperatura. Ho dèiem, ara arribem a aquests 41, potser la ciutat de Lleida puja cap als 41 més tard, perquè encara està pujant la temperatura en aquesta zona de Ponent. Demà, dissabte, diumenge, es mantenen els avisos de perill per calor, per tant, l'onada de calor que es manté, que es pot intensificar fins i tot entre diumenge i inicis de la setmana que ve, veurem, i es pot mantenir almenys fins dimecres o dijous. De la setmana que ve.
2: Una cosa i altra, una setmaneta.
3: Sí, i després veurem si aquesta tarda vespre els mapes doncs comencen a insinuar algun canvi, sembla, a partir del 10-12. A partir del 10-12 sembla que...
2: El 12, el dia de l'eclipsi.
3: Ah, sí.
2: No, no volem canvis, volem cel net el dia
4: de l'eclipsi. No arribarem, no preocupeu.
2: El 12 sí que arribarem. Sí, home, ja no arribem ni el 12?
4: No, professora, cada vegada queda menys temps.
2: Bueno, és igual.
3: Mira, jo cada dia que em llevo celebro que falta un dia menys perquè arribi la tardor.
0: Ara ho has dit.
2: Ara, no obrim el fanaló de la tardor, que ja...
4: No hi haurà tardor, Martí, no et preocupis.
2: D'acord, no et preocupis. Val, i una altra cosa. Abans hem enfocat un seguit de notícies, el Niño, el Superniño, tot això que...
6: Ahí está el otoño!
2: No, el otoño,
3: no. Home, ha de ploure, sí, a més fa molta falta.
2: Ens hem d'amoïnar per tot això que estàvem explicant.
22: Bueno, no sé mi casa nevó, no?
2: Encara falta pels bolets, sisplau, una mica d'ordre.
3: A veure, ens hem de preocupar. Ho explicaven molt bé aquest matí al Món amb Vicent Altava. Ell és més expert que ningú, que nosaltres.
2: Ell sí que escolta el programa, no com els altres.
3: Sí. A veure, la veritat és que és una situació una mica incerta, desconeguda. Entrem en una realitat que no controlem i, per tant, partim de base d'una temperatura de l'aigua del mar, dels oceans, del Mediterrani, molt més calenta.
2: Molt estrany.
3: Tot això, al final, jo sempre poso l'exemple que és com anar atiant el foc. Si tu vas posant llenya, al final té més combustible.
24: Has dit atiana?
2: No.
24: Atiana.
3: Abel, síndria o meló?
2: Abel, no, sisplau. L'Abel Caral, no obrim el front.
24: Jo veig que ha dit un patac. Abel, un Caral, patac jo... pel Maresme.
2: L'Abel Caral, aneu al seu Instagram i entendreu de què va aquesta conversa, sí. Però ha marxat, ja ha plegat i...
3: Deixa'l no, descansar, tu, que es dura d'hora. No, doncs això que dèiem, el fenomen del Niño, Superniño, perquè s'està intensificant molt, té a veure doncs, amb aquesta pujada de l'aigua del mar en aquella zona de l'Amèrica del Sud, entre Equador i Perú, compte perquè ens pot afectar a escala global i aquí a Catalunya doncs, això podria venir més de cara a l'any que ve. Ja avisen potser tardor, però sobretot seria més els efectes de cara a l'any que ve, primavera, estiu del 2027. Personalment, evidentment, també ens fa una mica de besar de no saber una mica cap on anirem, no? Però ens hem d'adaptar, hem de preparar les ciutats per aquest clima més càlid, sens dubte, refugis climàtics, com ja s'està fent a Barcelona, però bé, també quan hi hagin períodes de pluja, doncs està previngut, fer cas d'aquest és alert de totes les prevencions que hi hagin, perquè, evidentment, el clima està canviant i fins i tot canvia més ràpid i es van actualitzant aquests rècords d'un any per l'altre.
2: Sí, és que una velocitat increïble.
3: Mira, aquest any ja hem arribat 14 dies a 40 graus algun punt o altre de Catalunya. I, en canvi, l'any passat, amb tot l'estiu, 16. Ens semblava que no podia ser. I estem aquí. I ens queda un mes. Per tant, és molt probable que durant aquesta onada de calor se superi el rècord de més de 16 dies ja i que sigui inèdit fins ara.
2: Molt bé, Martí. Demà t'esperem a aquesta hora més o menys o vaja, si passa alguna cosa important durant la tarda, saps que tens aquí una cadira i un micròfon per les teves coses.
3: Si hi ha qualsevol cosa, us ho dic.
2: Molt bé. Veurem aquest fenomen que ens estava... Gràcies, Martí. Aquest fenomen que ens estava explicant, el del Superniño, a veure com ens acaba.
24: Cuidado.
2: No.
24: Què? Està escuchando.
2: Com?
24: Està escuchando.
2: Què?
24: Estava escuchando.
2: Ah, sí, esclar que estava escuchando, molt bé.
24: Escuchando a Martín.
2: Martí.
24: Martín Olivares, Humedades.
2: Sí?
24: I no.
2: No què?
24: No.
2: No què?
24: El Niño.
2: El Niño.
24: No existe.
2: Sí que ho dic, sí, no.
24: No existe, son urdidas, millonarios.
2: No.
24: Para que compremos vacunas. Ventiladores de techo que llevan un microchip.
2: No s'entén la merda.
24: El bicho. El bicho.
2: El bicho, no.
24: No existe. Sido malo.
2: O sigui, vostè també és negacionista del Superniño, que ens acaba de dir impecablement aquí.
24: Único Superniño.
2: Sí.
24: És Martín.
2: Sí.
24: Que no he visto un calzoncillos.
2: No, Martín. No, Martí. Sí.
24: Super niño.
2: No.
24: Martín, no. NP.
2: Va, prou d'aquest color. Tu, el Martí...
24: NP.
0: Per favor, però què diu el Miguel Bosé?
2: Sí, no ho sé. Per què ha de portar sempre la contrària al científic?
24: Té miedo. Va. Té miedo. Va. NP.
2: Va.
24: Té miedo.
2: No.
24: Cuidado. Cuidado,
2: Miguel,
24: porque...
2: és que no se t'entén, tio.
24: Sí, sí, lo quita.
2: No, no riguis, Claret. Sempre ha de portar la contrària al científic.
24: Me saca un ojo.
2: Ah, va, saca un ojo. Gràcies. Vinga, una abraçada i bon Nadal i ja està. Adéu.
24: Me saca un ojo.
2: Sí, me saca un ojo. Va, parlem de Fox. De tot això, gràcies, a Espejo. Són 4:45 de 5 de la tarda, o sigui, a les 16:40. Amb la calor que apreta, el risc d'incendi torna a disparar-se. I justament avui hem sabut que els Mossos han detingut dos piròmans per provocar diversos incendis a casa nostra. De fet, un d'ells va provocar l'incendi que a principis d'aquest mes va cremar 450 hectàrees a l'Anoia i va obligar a confinar 7 municipis.
1: Es tracta d'un home de 58 anys que ja ha ingressat a presó provisional i aquí a la policia més relaciona amb dos altres incendis a la zona. La investigació va començar al voral de la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. Allà, segons els agents rurals, hi van localitzar l'origen del foc, unes restes cremades del cartró d'un paquet de cerveses. A partir d'aquí, juntament amb els Mossos d'Esquadra, es van estirant del fil fins a arribar al presumpte autor a qui han identificat a través de testimonis i imatges d'aquesta zona. Els investigadors també van detectar un patró molt a prop d'aquesta zona. S'hi havien declarat altres focs, un el 29 de juny i un altre el juliol de l'any passat. El segon arrestat és un home que hauria intentat calar foc aquesta nit al costat de la C-32 a l'altura de Mataró. La policia local l'ha pogut identificar gràcies a la descripció d'un conductor d'un camió que l'ha vist intentant provocar l'incendi.
2: Per cert, que els Mossos també han incorporat al seu equip el primer gos policia que està especialitzat, atenció, en detectar incendis provocats.
1: Sí, té 2 anys i es diu Speed i és l'únic gos dels Mossos que sap fer aquesta feina. De fet, ja ha debutat en el primer cas l'investigació per un foc provocat en unes naus de fruita a prop de Lleida. El cap de la investigació del cos de Lleida, Jordi Fadward, diu que el gos va confirmar les seves hipòtesis detectant on va començar l'incendi i trobant algun tipus d'accelerant del foc.
6: Va determinar, per exemple, uns punts d'inici que coincidien amb els que nosaltres pensàvem i després aquest gos sembla que detecta algun tipus d'accelerant i aleshores recollim mostres per analitzar.
1: La principal dificultat, diu en Xavi, que és en formador i en guia de l'Speed, és trobar benzina o dissolvents calcinats, entre altres materials que també deriven del petroli, com ara plàstics. La policia catalana ja treballa per donar-li un company de patrulla.
2: Doncs avui, com dèiem, la calor torna a posar els bombers en alerta per l'elevat risc d'incendi.
1: Hi ha més de 100 municipis en risc extrem i pràcticament 300 més amb un risc molt alt. Per tot plegat, les autoritats demanen màxima prudència arreu del país, sobretot en espais verds i a l'entorn natural. Els agents rurals, a més, han tancat 7 massissos. Són el Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i la Baronia de Rialb.
2: I pel que fa a l'evolució de la resta de focs?
1: Doncs pendents de l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, que encara continua actiu. Els bombers l'han aconseguit perimetrar força, però no creuen poder estabilitzar-lo avui. Durant el dia, els veïns de 6 dels 14 municipis evacuats podran tornar a casa seva. Encara queden prop de 7.000 afectats que encara continuaran sense poder fer-ho. I sobre els incendis de Madrid i Àvila, bones notícies. Ahir ja dèiem que els van aconseguir estabilitzar i avui el president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que es desactiva el nivell 3 de l'emergència estatal.
7: Algunos de los incendios más devastadores que estamos sufriendo y que tenemos que responder son debidos a imprudencias, a la mano del ser humano. Y eso, en fin, quiero garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas que este tipo de actos no pueden ni va a quedar impunes.
1: Sobre el terreny, els equips d'extinció continuen treballant, la majoria dels veïns desallotjats ja són a casa i la desescalada de l'emergència és evident.
2: Dos minuts i seran 3:45 de la tarda. De fora de Catalunya tenim molts fronts oberts. Quan tot feia pensar que el govern espanyol començava a recuperar el control per la crisi dels incendis, aquest matí se li ha obert un altre gran meló. Migdia has passat, això que ha passat aquest migdia, milers de persones han desbordat la frontera de Ceuta, un fet que ha posat en alerta màxima l'executiu, Jordi.
1: Sí, tot i que malauradament a Ceuta ja és habitual veure gent intentant creuar la frontera, en les últimes hores les autoritats locals i la Guàrdia Civil han quedat desbordades per una onada de persones que han aconseguit saltar la valla i trepitjar territori espanyol. A la cadena SER, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ja avisava de la delicada situació a la frontera, ho ha dit aquest matí.
8: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
1: Com dèiem, la situació ha posat en màxima alerta al govern espanyol. De fet, Pedro Sánchez ha acabat de fer un missatge per xarxes socials on assegura que estan fent mans i mànigues per recuperar la normalitat a la frontera, també en coordinació amb les autoritats del Marroc. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevat el to i ha demanat a Sánchez que posi tota la carn a la graella per controlar la situació i blindar les fronteres.
10: El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya. Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
1: El govern espanyol ja ha mogut fitxa, diuen de moment que ja estan parlant amb el Marroc per retornar aquests migrants cap al seu país i també han enviat a Ceuta per coordinar aquesta emergència al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Canviant de tema per parlar de la notícia que ha acaparat bona part dels continguts aquest matí a les televisions i les ràdios espanyoles, que és aquell tema petitó, que comença petitó, petitó, va creixent, i al final acaba sent un tema que semblava anecdòtic i que va tenint un calat polític important. És la polèmica compra del govern madrileny d'un àtic en ple centre de Madrid, que era per Ayuso. I resulta que tenim un gir de guió. Després de tot el soroll mediàtic, i que era una història que era molt complicada d'explicar i d'entendre, Isabel Díaz Ayuso ha decidit fer un canvi de direcció i ha posat en venda aquest immoble de luxe per destinar, diu, els beneficis a la lluita contra els incendis. Ens desplacem cap a Madrid i connectem amb el nostre corresponsal, en Roger Perciba. Bona tarda, Roger.
11: Bona tarda.
2: Bueno,
11: bona tarda.
2: Bé, sembla que Ayuso ha decidit fer la tradicional i clàssica, però no habitual en ella, recollida de cable i s'ha tirat enrere.
11: Sí, un gir de guió inesperat. A quarts de dues de la tarda teníem aquesta confirmació per part del conseller de presidència del govern madrileny que decidien posar a la venda el pis, aquest i quatre immobles més que té el govern de Madrid a la capital, i destinar els beneficis...
2: Perdona, que tal, ja s'han posat els altres per dissimular, suposo. Sí, la idea era vendre el pis dels 4 milions d'euros i fotem els altres al mig perquè quedi una mica més discret, no?
11: Doncs podria ser, sí, podria ser. Pensen obtenir 20 milions d'euros de la venda d'aquests 5 immobles que els destinaran a la reconstrucció de tots els danys materials que hi ha hagut en els incendis d'aquests dies. Clar, la situació era insostenible perquè Ayuso no ha aconseguit en aquestes últimes 24 hores explicar els motius de la compra d'aquest pis ni a què el dedicarien, ni l'oposició reclamava explicacions que no arribaven. Avui mateix estan tornant a casa seva milers de desallotjats aquests dies als incendis d'Àvila i sobretot de la comunitat de Madrid, veïns que s'estan trobant les seves propietats cremades, els seus negocis cremats, i evidentment no. Diguéssim que potser aquí Ayuso ha vist que la situació era insalvable. Sí, si voleu, escoltem el conseller Miguel Ángel García Martín, que ho explica.
12: Endavant. He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta cuatro inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción y que, por tanto, ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse en la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
11: Doncs així queda. Aquests diners es destinaran a la reconstrucció i amb això intenta Ayuso donar la volta a la situació. Pel líder dels socialistes de Madrid, per Òscar López, això no convenç gens Òscar López, que també és ministre del govern d'Espanya, diu que Ayuso l'han enxampat intentant comprar-se un àtic sense donar explicacions.
22: ¿Qué sentido tiene comprar un ático de lujo en Chamberí para trasladar temporalmente los trabajos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer, una vez más, a las preguntas era incapaz de responder y bromeaba encima, diciéndole a un consejero, a lo mejor te vas tú en vez de irme yo? ¿Pero esto qué broma es? ¿En qué mundo estamos? Lamentablemente, la señora Ayuso ha decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños.
2: Doncs queda clar, tota aquesta història de la vida padre, el Planifica Madrid, que es podia dir també Planifica Ayuso. Una última cosa breument. És normal que Ayuso rectifiqui, perquè ha estat protagonista de moltes polèmiques, però ens fa la sensació que això és un... no ho sé, que no és el més freqüent.
11: No, no, no és el més freqüent. De fet, Ayuso és especialista en donar la volta a la truita, convertir els temes que més la podrien perjudicar en enfrontaments amb el govern espanyol, en concret amb sí, Sánchez. Eh? Veritat, tots recordem, per exemple, les comissions del seu germà per la venda de mascaretes, vaja, els negocis de la seva actual parella, que tots sabem com, en què ha derivat tot plegat, fins i tot en, la, en el judici del fiscal general de l'Estat. Vaja, recordar també ara que fa aproximadament un any va sortir a la llum que el govern d'Ayuso havia comprat un xalet a la Serra de Madrid, a la població de Rascafria, per més de 4 milions d'euros. Es va saber que Ayuso havia passat allà un cap de setmana amb la seva família, sense notificar-ho. Vaja, però ella ho distressa tot.
2: Li dona la volta, sí, sí.
11: Li dona la volta, diu que sí. Són campanyes per desprestigiar-la, per atacar-la, etc etc.
2: Doncs vinga, tu, gràcies a amic Roger Perciba, i bé, seguim demà, veiem si tenim alguna coseta d'aquestes. I aquest tema ja està esgotat, però mai se sap, pot sortir alguna cosa més. Cuida't, que vagi molt bé, perquè està clar que, com dèiem i constatàvem ara, d'alguna manera, la Comunitat de Madrid ha rectificat i veurem com evoluciona tot plegat.
5: Esto lo que ha sido es todo una campaña orquestada por los medios social marxistas comunistas como RACO1,
2: no
5: es
2: comunista, no,
5: dirigido además por usted, sí, un sociata confirmado,
2: no, va,
5: y su mano derecha, Yael, una terrorista con diversos delitos a sus espaldas.
2: No, de veritat, sí, home, sí, n'hi ha que la tenim aquí, senyora Ayuso. A veure, els diners aquests arribaran realment per pal·liar els efectes de l'incendi i ajudar les víctimes?
5: Hombre, pues claro, van a llegar a donde tienen que llegar, mamarracho socialista. No,
9: el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
5: Ella, él, allá, él. Madrid, a diferencia de tu comunidad bolivariana, es una comunidad solidaria y donde se ayudan a todo el mundo, a todos.
2: S'ajuden tots, sí, sobretot com ara recordant, quan la seva parella es van portar presumptament unes quantes comissions, vaja, les comissions se les van dur segur, pel tema de les mascaretes, eh?
5: Pues mira, que sepas, mamarracho anarcocatalanista, que el dinero de las mascarillas fue directamente a construir casas para la gente sin hogar.
2: Segur, segur.
5: Y además con tàpers de fruta.
2: I aquest rellotge que porta la màscara, que pesa com 3 o 4 quilos, què?
5: Pues este reloj pertenece a la Comunidad de Madrid y ahora mismo lo venderemos por Wallapop
2: para
5: crear refugios para perros, gatos y animales abandonados, como usted.
2: Moltes gràcies, senyora Ayuso. Nois, voleu que posi uns anuncis?
5: És que, claro que no.
2: M'estic a punt d'anar cap a Ripoll, que ara sí, parlàvem de l'àtic de l'Ayuso. A Ripoll tenim tot l'embolic de la plaça de la Policia Municipal, la filla de Sílvia Riol. No, allà també hi ha un embolic bastant potent. Sí, compte què, ja m'està amenaçant.
5: Compte amb el que dieu.
2: No, explicarem el que passa i ho explicarem molt ben explicat. Per tant, si volen saber tot l'intrígolis de Murriols, la filla, la plaça Policia Municipal i tot això, que és un dels temes que també ens ha tingut entretinguts, s'han d'esperar que posem dos anuncis, que hem de fer bullir l'olla, sisplau.
13: Versió estiu amb Pere Mas.
14: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes. Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Nude Project, Sandro, Simorra, The North Face i Tous. Només aquest dijous 30 de juliol a la Roca Village. Ho sents?
16: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora, i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
19: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
20: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
21: Jo m'olimbiamo nel miel.
25: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
13: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Va, ja tornem aquí, 5 minutets i seran les 5 de la tarda. Com us dèiem, l'esfera política catalana respira una mica més tranquil·la, després del retorn de Salvador Illa, que ja està venint de Vietnam i de Singapur. Però, en canvi, s'arrossega la polèmica incorporació de la filla Sílvia Riols a la policia local de Ripoll.
1: La líder d'Aliança continua negant qualsevol conflicte d'interessos després que el País avancés la notícia i avui n'aporti més detalls. La llei del règim jurídic del sector públic diu que les autoritats s'han d'abstenir en totes les etapes d'un procés de selecció, sempre que un dels interessats sigui un familiar directe. I el que diu el País és que Riols va delegar formalment les competències del procés quan només quedaven per fer les entrevistes personals. En aquest procés de selecció, físicament, hi van arribar a participar 15 persones. L'oposició assegura que revisaran que existeixi cap irregularitat i retreuen que no s'hagi apartat de les competències de la policia local.
2: Doncs ja sabeu que aquí, quan parlem de política i escoltem la paraula polèmica, apareix, com per art de màgia, el nostre especialista, que és ni més ni menys que l'Àlex Cubero, que li toca normalment actuar els dimarts, però avui ja fem actuar. Hola, Àlex, com estàs, estimat?
26: M'agradaria estar ja amb vosaltres a l'estudi, però com era una cosa d'urgència, doncs entrem via telèfon.
2: Ah, molt bé, doncs escolta'm, si vols vine, i ens esperem i vas venint com al teu gust. Això sempre...
26: No, tirem.
2: A veure, una cosa. Què és, de tot aquest afer, el que ens pot fer mal pensar de l'afer Riols? Què hi ha aquí que cridi l'atenció o que patini una mica o no acabi de quadrar?
26: Home, diverses coses, eh? Vosaltres ja ho heu comentat, la informació que treia el País, però desgranant tot el que implica i diferents derivades que té. Per un costat, ho dius, què fa mal pensar? Doncs que, primer, que la filla de Sílvia Riols s'incorpori com a agent interina en un procés de selecció en el qual l'alcaldessa decideix aspectes que no són menors, com la designació dels membres del tribunal. Ella diu que es va mantenir neutral, que es va limitar a validar la proposta tècnica del tribunal, però a ningú se li escapa, un, que ella és alcaldessa, dos, que la branca de seguretat depèn directament d'ella, i tres, que la seva relació amb els cossos policials
27: això és excel·lent. Això és mentida,
2: deixi parlar,
27: Àlex Cubero. Compte amb el que
2: diguis. No m'anassi, deixi parlar. Perdona, Àlex,
26: De fet, l'alcaldessa, en aquesta relació excel·lent, es veu que en l'últim ple, per exemple, portava una samarreta del cos policial d'agents de policia local de Ripoll. Això no vol dir que ella hagi influït directament, exacte, que hagi posat a dit a la seva filla, però, òbviament, tot el procés aixeca suspicàcies. Per exemple, també, ho comentava aquí en aquesta prèvia, hi ha dubtes sobre la legalitat de la convocatòria, no? La contractació pública és obligatori abstenir-se de participar en qualsevol etapa del procés en què participi un familiar directe, cosa que en aquest cas no hauria passat ja no només en la selecció prèvia del tribunal, encara que ella després s'hi desmarqués, sinó en la convocatòria de les bases. I, per altra banda, una qüestió també més, anem a dir, abstracta, no? En el fet de que l'alcaldessa, al final és inevitable pensar que si la filla de l'alcaldessa sap o pot ser coneixedora d'alguns aspectes del procés, com per exemple un important, quan es convocaran les places d'interina, doncs això li podria donar un privilegi o estar més preparada davant d'altres competidors. Això són diferents aspectes que poden aixecar aquests fer mal pensar, com deies tu.
27: Sou ella deixa clar
26: que no hi ha conflicte d'interessos, però bueno, també ha avisat a l'oposició, si algú té el menor dubte d'il·legalitat, que impugni el procés
2: i endavant. No? Escolta, igualment, una altra de les coses que crida l'atenció és que són les oposicions que porten com bastants mesos congelades i de cop i volta s'han resolt per la via d'urgència. Aquí hi ha res que cridi l'atenció o com es pot explicar aquesta mena d'incoherència? Congeles i de cop i volta corres i acaba sortint la filla.
27: Per què fa falta policia?
2: Exacte. Bueno, vale, però llavors per què va congelar-ho?
26: No,
2: li pregunto perquè com que ahir va comparèixer la Sílvia Riols, però no va acceptar preguntes, doncs li fem aquí les preguntes. Però vaja. Digues.
26: No, i deia també que no sortiria a TV3 o no ho explicaria a TV3 si hi havia els micro de TV3 i de l'Agència Catalana de Notícies. No? A veure, per posar una miqueta d'ordre, és un cas una miqueta enrevessat, perquè ho entenguin també els oients, perquè s'uneixen dos procediments en paral·lel, al mateix temps. Eh? Ah. Per una banda, hi ha aquesta plaça d'interina que Guinadell Urriols, la filla de Sílvia Riols, ja ha guanyat, i per altra banda, una suposició en sa plaça fixa de funcionari policial. En aquest procés, la filla de l'alcaldessa és una de

0: vacances. El que passa és que en aquestes casualitats de les que estàvem parlant, el mes de juliol, a meitat de juliol, Guinadell Orriols és nomenada gent interina via decret perquè guanya aquest procés, sí. I quatre dies després, només quatre dies després, es coneix la llista d'aspirants que passa el primer tall per funcionari per la plaça fixa. Mm. I aquí, una de les coses que aixeca sospites és que per aconseguir aquesta plaça fixa per funcionari, una de les coses que donaria punts és tenir experiència policial. Aleshores, si Guinadell Orriols ja és interina, ja tindria aquesta experiència policial per, quan diguéssim, acabi tot el procés també per plaça fixa, doncs tenir una millor puntuació respecte a altres
1: competidors. Tota aquesta pel·lícula que t'has muntat, ja la pots desmuntar. Bueno, va, és no. Una simple pel·lícula bueno, que t'has fet
2: parlar.
1: Tu al teu
2: escolta,
1: cap.
2: Cubero. El Cubero s'ha explicat molt clar, i jo li recordaria un clàssic, no sé si de la literatura o de qui ho va dir el primer cop, allò de la dona del César. Se'n recorda?
0: Home, i tant, clar, clar.
2: Sí, la dona del César, no, a més de ser honesta, ho ha de semblar. Com era?
0: Ho ha de semblar.
2: Doncs ja està. En fi,
0: clar, és el tema dels, és que per el tema dels familiars, vull dir, és una cosa que aquí sí. A Espanya, jo crec que a Catalunya bueno, tenim resolta.
2: Tenim
0: el germà, la sí, dona això... de Pedro Sánchez.
3: Clar, heu passat tot sovint.
2: No, també i també és, més, i també és veritat que la gent té dret a presentar-se als llocs i a fer les coses, el tema és que potser s'ha de fer una mica més polit, tot plegat. Però vaja,
0: com clar, que... Mira, si vols jo t'explico una anècdota, eh?
2: Sí,
0: una
2: però
0: anècdota.
2: Breument, perquè són les 5, i vindran els informatius molt un bazoc aquí a fotre un... a saltar pels aires l'estudi.
0: Molt ràpidament. Quan jo vaig estar al treballant el documental en David Trueba, la Sagrada Família, sobre la família Pujol...
2: Au, ja ha colat la falta,
0: No, vam entrevistar a Josep Pujol i és interessant perquè ens va dir, i es queixava en un moment donat, que els fills d'un president no poguessin fer negocis mentre el seu pare era president durant 23 anys. Que dia que ens hem quedat creuats de braços. Aleshores, el problema de fons és que a vegades processos que poden ser legals no són ètics, no? I al final doncs, ens podem
2: preguntar... O no queden polits.
0: Pot presentar-se
2: no polit,
0: la filla...
2: Sí.
0: Clar, pot presentar-se la filla de l'alcaldessa a una plaça policial? Doncs sí, o no. Potser hauria d'esperar que la seva mare deixés de ser alcaldessa per presentar-se o presentar-se al poble del costat o no convocatòria del poble
1: sobre
0: del costat.
1: Sobre què ens vol defensar, o... no entenc quin és el problema.
2: Bueno, va, prou de...
1: Ja que ens vol defensar calli. De tota
0: bueno,
1: aquesta xusma.
0: Aquestes coses, com tu deies, com la dona del César, vull dir, potser a vegades hi ha coses que no són il·legals, però...
1: Ja que
0: bueno,
1: no ens protegeix potser... la policia normal, l'haig de portar
0: però,
1: jo de casa.
0: Però, senyora Riols, en un moment on les enquestes li són tan favorables, jo això ho interpreto gairebé com un autogol, això perquè era
1: guanyat.
0: Una cosa que... Els competidors polítics de Sílvia Ros poden aprofitar per retreure-li doncs, una acusació de nepotisme d'haver potser afavorit en el procés a la seva filla.
2: Ja ha quedat clar.
1: Escolta,
2: calli, però et pot deixar parlar el pobre...
1: El de les pel·lícules. Pensava que era Àlex... Pep Prieto,
2: no, no
1: però
2: Pep
1: ara
2: Prieto.
1: Veig que és l'Àlex Cubero.
2: Bueno,
3: Àlex Cubero, sí.
2: Àlex, Alexandra, t'esperem dimarts vinent. No li posis aquesta música, no comença a fer el tonto.
0: Oh, home, ja m'agrada que me la posin per a mi.
2: Et toca actuar, no? Val, què dius?
0: Vinga, fins dimarts.
3: Una abraçada.
2: Què dius?
3: Que li agrada que li posin la cançó.
2: No, però dit una altra cosa.
4: No,
2: però,
4: res.
2: Sí, bueno, escolta, estarem molt atents. Gràcies a Déu que vagi molt bé, Àlex.
4: Gràcies, Àlex.
2: Estarem molt atents a aquestes novetats i a les possibles depuracions de responsabilitats que pugui haver-hi.
1: Doncs a veure si jo t'hauré de depurar a tu la cara garrotada, espera el musulmà.
2: Va, no comencem.
1: Inversor de carnisseries halal.
2: Prou, Sílvia Orriols. Ja, bueno, ja ha sentit que estàvem parlant de vostè. Igualment, la sensació és que és una mica com sospitós, no? Batllessa, tot això.
1: Doncs gens ni mica. Ah? Ja ho veus, que tot això és una campanya de desprestigi per part dels mitjans del califat i
2: no,
1: per part de
2: califat,
1: gent com tu,
2: no.
1: Pere el Sultà de la Diagonal...
2: Bueno, una cosa, però pot confirmar que la seva filla no va tenir una mica més de facilitats que els altres participants, els altres 14 que van anar a l'examen?
1: Doncs no, les proves per ser policia municipal de Ripoll són les mateixes per tothom.
2: Sí?
1: Resoldre un escape room infantil, passar una gincama i portar un ou a una cullera sense que caigui.
2: Bueno,
1: la meva filla va treure la millor nota i prou.
2: D'acord, veig que són exàmens realment complicats, eh?
1: Ben segur que vostè, Pere l'Aiatolà,
2: no
1: superaria ni la primera prova.
2: Deixi de dir-me Aiatolà, musulmà, i ocupis de la seva família, eh?
1: Encara tinc quatre fills més per col·locar.
2: Home, però no diguis per la ràdio.
1: Un vol ser bomber, sí, no. L'altre jardiner,
2: no,
1: una que vol ser regidora i un que vol ser escombriaire.
2: Deixem-ho córrer, però no ho digui per la ràdio.
1: Aquesta barbària de gent que hi ha.
2: D'acord, gràcies per...
1: Visca Ripoll!
2: Visca Ripoll, visca Ripoll, i Girona més. Va, una última cosa abans de passar als esports, un cas que ens ha posat les mans al cap. Ha passat una cosa molt estranya, que aquest matí l'explicava molt bé l'Embudio, que és que l'Agència de Protecció Espanyola de Dades vol multar el digital La Directa i el dia la revista La Directa per destapar un cas d'infiltració policial a moviments socials. Segur que heu vist el documental aquell famós dels polis que es fan passar per nòvio i tota aquesta història.

0: Doncs bé, avui hem sabut que la denúncia pot acabar rebotant a molts altres mitjans, sí. Perquè és això.
1: Mitjans com VilaWeb, el Diari de Balears i el Salto també han rebut avisos de l'Agència de Protecció de Dades Espanyola que els demana informació. És el pas previ a un possible expedient sancionador com el que ja ha obert, que ja s'ha obert contra la directa per haver revelat les identitats d'aquests agents infiltrats. Al mitjà li reclamen una multa de 7.000 euros i la retirada de bona part d'aquesta feina que han fet. Un dels fundadors de la directa, Jesús Rodríguez, considera que aquesta actuació traspassa una línia vermella i posa en risc el periodisme. Ho ha dit aquest matí al Món a RAC1.
2: Quina potestat, quin poder li atorguem a una agència de protecció de dades que en teoria ha de funcionar per defensar els drets dels ciutadans, però que a la pràctica acaba generant una mordassa sobre l'activitat dels periodistes? Tot el sector, tota la professió i tota la societat en el seu conjunt hauria d'alçar la veu.
1: Des de la directa ja s'ha penjat un manifest en suport al seu web perquè els organitzadors o persones a títol individual s'hi sumin en aquesta denúncia contra la sanció i també han engegat una recollida de donatius per fer front a les despeses.
0: No, i és que, a més, si la policia té algun problema amb això o aquests països que van enganxar tenen algun problema, doncs que vagin als jutjats i que ho denunciïn. Però això de fer servir la porta al darrere de l'Agència de Protecció de Dades, que s'hauria de dedicar a protegir dades i no aquestes coses, això sembla, no sé, perdoneu, però sembla el Trump aquest i això ho foten als Estats Units i tothom es queixa. I aquí, de veritat, Agència de Protecció de Dades, que es dediquin a altres coses. Perdoneu, que m'estigui...
3: M'estigui
0: irritant, sí, sí. I ja veurem com evoluciona la sanció aquesta a la directa.
4: Bueno, jo és que estoy harto. Estoy harto. Todo el día repartiendo contra los mismos.
0: Però bueno, senyor Florentino Pérez, què pinta vostè aquí?
4: Bueno, pues mire usted, a mí me da igual. ¿Qué? Yo he convocado esta rueda de prensa para anunciar que me voy de baja de la directa. Mi padre, que me hizo socio hace 40 o 50 años. Hombre, por supuesto. Y para honrarlo, pues me voy a dar de baja.
0: Es que no entenc.
4: Porque esto... ¿Qué quiere que le diga? Es una vergüenza.
0: No em crec que sigui vostè suscriptor a la directa.
4: Claro, mire, hay una mujer escribiendo aquí que no sé ni siquiera si sabe algo de periodismo cooperativo o de la transformación social.
0: ¿Com?
4: Pero bueno, que yo me voy a dar de baja de... Que me voy a dar de baja de la directa.
0: Si no, no em va tenir per donar-se baixa a la BC, no sé molt any.
5: Bueno, que sí, da igual. Yo me voy a dar de baja. Yo me voy a dar de baja de la BC. No, que mi padre me hizo hace 40 o 50 años socio.
0: Pero la BC, la directa,
4: si
0: no es...
4: Mi padre me hizo socio hace 45 o 50 años y si levantara la cabeza, pues le daría vergüenza, mire usted, ¿qué quiere que le diga? Saber que la directa pues iba a pagar la multa por unos policías ofendidos. Però, es que es acojonante.
0: Però que vostè no era el cúmul del capitalisme.
4: Bueno, venga, que pregunte otra persona, que usted es un poco torilio. A ver, que abren un poco la niña esta, que hoy viene muy fresquita, que vosotros sois más feos.
3: La niña se parece a mí.
6: Niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos.
4: Claro. Pues el Clarete es más feo que un perro de un cortijo. ¿Qué quiere que le diga? Y ahora encima viene el de deportes, sí. que es que de pequeño no le daban el pecho, le daban la espalda. ¿Por qué era feo?
0: Bueno, por favor, ¿por qué es eso? Sí, va, pues,
4: venga, que pregunte a la niña.
0: Venga, el de deportes. Fora. Ay, que pregunte. David, ets tu, no? A veure, és que està com petrificat. És que tinc un reflex dels leds i no et veig molt clar. Hola, el nostre convidat d'avui. No dic el cognom perquè no tinc clar com s'ha de pronunciar. És a meu oberta o a tancada? A veure, tu estàs...
3: Tancada, no? Està dient?
0: No,
3: tancada.
0: Està fent oberta ell.
3: Està dient tancada i m'està assentint.
0: Però té la virtut de fer, o sigui, de fer el gest en relació a la meva perspectiva. Val, ho has fet molt bé, tio. Clar, perquè l'has fet tancada per mi, però oberta per tu. Val, per tant...
3: Sí,
0: però no tothom ho sap fer, això.
3: No, però...
0: Hòstia, és un tio més intel·ligent del que has pensat.
3: Sí.
0: Molt bé. David, t'interessa molt el tema dels esports? Bueno,
3: diu
0: no.
3: Que...
0: Li rebufa. Martí, ja ho has vist, no?
7: Sí, ja ho he
0: David
7: vist.
0: No és oient nostre. Anem una mica tard, David. Ja ho sé, que és culpa meva. Donem un bombó rodó de xocolata molt bo. T'agrada la xocolata? Sí?
3: Diu que li agrada la xocolata.
7: A mi també.
3: Sí.
0: No, tu no. S'ha deixat bigoti? Tens com un bigoti una mica d'Aznar, eh? Ara aguantarem el bigoti, mira. A veure, Martí, el dels esports.
7: Bona tarda.
0: Quant temps necessites per explicar?
7: Doncs mira, tinc una última hora i si estic aquí.
0: Ep.
7: Sí, que és Marc-André Ter Stegen.
0: Què li passa?
7: Doncs que la seva sessió a l'Ajax ja està tancada. Això
0: hombre! Bravo! Aquest que s'han tret de sobre.
8: Sigues feliç.
0: Posa el disco samba, això sí que és motiu.
8: Sigues feliç.
0: De veritat, això sí que és
3: motiu. El disco samba. Ah,
0: sí.
7: Bueno, però se li ha de pagar, no? Se li ha de pagar, sí.
0: No, si li acabarem pagant tots nosaltres, però ja...
7: Bueno. Això ens ho ha avançat la Marta Ramon fa, un parell de minuts.
0: Un aplaudiment per la Marta Ramon. També, brava, la Marta Ramon. Ara el pobre Joan Ferrer no sabrà què dir el boleto.
7: Ho té. Ho té apuntat en el boleto i ens ho dirà, també.
0: Ho té apuntat, bol, aviam si està aquí. Ho té apuntat. Ferrer, ho tens apuntat o no, això? Segur que està
9: prenent el... Sí. I tant, ho tenim, i tant.
0: Ho tens apuntat. Mira, t'hem fotut perquè ho hem dit nosaltres abans. Però molt bé, és la gran notícia del dia. Ens hem tret de sobre el Ter Stegen. Espejo, fora Ter Stegen. Adiós.
7: Molt bé. Només està cedit.
0: Ja ho discutirem a la tertúlia. Ja paro. Notícia última hora. Aleshores, què més passarà al temps afegit?
7: Doncs mira, també parlarem del cas Julián Álvarez, perquè avui el Barça ja ha rebut la denúncia per part de l'Atlètic de Madrid i el Barça presentarà al·legacions.
0: O sigui, hi ha denúncia, eh?
7: Hi ha denúncia.
0: I amb el rotllo, el temps afegit necessitarem més temps, eh?
7: Sí, les relacions amb el Barça i l'Atlètic de Madrid sempre són curioses.
0: Qui vindrà a discutir això avui?
7: Avui tenim Víctor Pachi.
4: Exacte.
0: Home, molt bé, Pachi. És el primer
4: dia. El serem des d'un dia de partit.
0: No, ja està, Pachi. Ja està, i què més?
7: I a la Laura Aparicio, també.
0: A la Laura Aparicio, perfecte. Doncs només falta dir la pregunta del dia i ja estarà.
7: Va, la pregunta. Quin partit amistós del Barça us fa més il·lusió? Perquè recordem que juga demà.
0: El David Bagés, cap.
7: Sí, és que no, l'és igual, l'és completament igual.
8: El del Femení.
0: A l'Àvila. A l'Àvila. Aitana, bona tarda.
8: Bon matí, però bon
0: matí, tarda,
8: com sempre.
0: Són les 5 i 10.
8: No portes res de Barça Femení, oi?
0: Silenci.
7: Sí que tenim coses de Barça Femení.
0: Va, prou,
8: una fitxatge.
0: Ah, hi ha notícia del Barça Femení? Bueno, ja l'explicarem.
7: Ja l'explicarem.
0: Estan els boletos faran,
8: pobrets. Sí, sempre al final.
7: Va, quatre opcions.
0: Vinga.
7: Birmingham i Preston, que són els dos partits que juguen a l'estaix.
0: Es faran a RAC1, recordem-ho.
7: També tenim el triangular amb l'Udinese i el Nottingham, que són del 8 d'agost.
0: Sí.
7: El Gamper,
0: sí.
7: I que torni el Chiringuito, perquè parlarem del Chiringuito.
0: Què dius ara?
7: Sí, senyor.
0: Mismo dia, misma hora, mismo todo, pero distintos canales. D'acord, Martí Coma.
7: Martí Puig Coma.
0: No m'he inventat pas. El Ferrer el tinc per aquí, oi, encara?
9: Sí, sí, estic aquí.
0: Doncs ara arriba el moment del butlletí. Casals.
10: Digue'm.
0: Veus el que passa, no? Quan no...
10: Quan t'allargues.
0: No, quan no es ve a agrair que el boleto a les 6 ahir a les 5 punt.
10: Són represàlies, no?
0: Exacte, que l'endemà arriba a les 5 i 12. Va, butlletí, sisplau. Disculpes als camarades informatius que venen aquí amb l'última hora. La d'esports l'hem avançat, però ja ens explicaran més alegria el Joan Ferrer, i la d'actualitat general ens explicarà el Jordi Casals, que ve per tot aquest merder que hi ha a Ceuta. El govern de l'Estat prepara una resposta immediata per l'arribada de centenes de joves a Ceuta procedents del Marroc.
10: Sí, Pedro Sánchez ha assegurat que l'executiu farà el que calgui per recuperar la normalitat a Ceuta el més aviat possible, i el Ministeri de l'Interior s'ha compromès a aplicar mesures pel retorn de totes aquelles persones que han entrat il·legalment. Mentrestant, el Partit Popular demana accions més dràstiques, com el tancament de fronteres i la mobilització de l'exèrcit. N'ha parlat el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo.
11: El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya. Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
10: Unes demandes que el govern espanyol descarta. A més, ha assegurat que la relació entre Espanya i el Marroc és excel·lent i que el govern marroquí està cooperant per aturar l'arribada de persones a Ceuta. El risc d'incendi forestal torna a pintar bona part del mapa de Catalunya de vermell i granat. Ara mateix hi ha més de 100 municipis en risc extrem d'incendis, i els agents rurals han activat l'alerta per perill molt alt també a gairebé 275 municipis més. De cara a demà, aquestes mesures es mantindran en espera de temperatures que tornaran a superar els 40 graus a l'interior del país. Per tot plegat, demanen prudència arreu del país i especialment a l'hora d'anar a l'entorn natural. De fet, demà continuaran les restriccions d'accés als massissos i parcs naturals del Montmell Marmarllà, al Montsant, Prades, la Ribera Salada, al Montsec d'Ares, al Montsec de Rubies i la Baronia de Rialb. I decreten presó provisional i sense fiança pel detingut que va agredir un adolescent de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la Selva. L'agressió va ser aquest dissabte a la matinada, quan l'investigat va atacar el menor mentre dormia. L'home era amic de la família de la víctima i vivia al mateix domicili que el seu tiet. El jutjat destaca que, tot i que l'arrestat ha negat l'agressió en seu judicial, hi ha prou indicis per considerar-lo responsable del delicte. A més, la jutgessa argumenta que hi ha risc de fugida perquè es podria afrontar a una pena d'entre 12 i 15 anys de presó. Per tot plegat, s'ha acordat que ingressi a presó. I un apunt de mobilitat abans dels esports, perquè a aquesta hora hi ha un accident a la P7 que provoca aturades de 9 quilòmetres entre Subirats i Castellví de Rosanes en sentit Tarragona.
12: I els esports, el Joventut de Badalona ha anunciat la continuïtat de Ricky Rubio. El base del Masnou vestirà la samarreta verd i negra com a mínim una temporada més després del seu retorn l'estiu passat al club que el va fer debutar amb 14 anys. I en futbol, última hora al Barça, novetats en la sortida de Ter Stegen. La sessió a l'Ajax ja s'ha tancat del tot. Enviada especial de RAC1 a Anglaterra, Marta Ramon.
13: El porter i capità del Barça ja resol els esculls fiscals referents al seu sou i la seva sessió a l'Ajax ja s'ha resolt del tot. Jugarà sota les ordres de Mitchell fins al 30 de juny. La seva sortida és imminent i tot apunta que Ter Stegen abandonarà la concentració de St. George's Park aquesta mateixa tarda. El club blaugrana farà front al 90% de la seva fitxa.
12: I pel que fa a la parcel·la esportiva, aquest matí l'equip s'ha entrenat i les grans novetats han estat Rafinha i Alejandro Valde. Tots dos han fet part de l'entrenament amb el grup. El brasiler es va incorporar ahir després d'haver acabat les seves vacances i el lateral havia tingut molèsties a l'esquena. També hi era el polonès Szczęsny, que ha atès als mitjans i ha deixat clar quin és el seu paper al vestuari blaugrana.
14: The big uncle. No, I am the old.
15: Soc l'oncle gran, soc el més vell perquè el Robert ha marxat i soc el més experimentat. Intento ajudar els meus companys tant com puc, encara que no sigui dins del camp. Intento fer servir la meva experiència per ser útil per l'equip.
14: I try to use my experience to be useful for the team.
12: L'equip de Hansi Flick tornarà a exercitar-se a les 7 hores catalana per seguir preparant el partit amistós de demà davant el Birmingham. I encara al Barça, els serveis jurídics del club estan treballant per presentar al·legacions després d'haver rebut la notificació de la denúncia de l'Atlètic de Madrid davant la FIFA pel cas Julián Álvarez. I un últim apunt de mercat de futbol, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Gastón Valles, davanter centre, que arriba procedent del Tenerife.
16: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
17: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
16: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
10: I pel que fa al temps, a aquesta hora se superen els 40 graus a diversos punts de l'interior del país, sobretot a les comarques de Lleida. Destaquen els més de 41 graus a la mateixa capital del Segrià i els gairebé 41 graus de Solsona i Tremp. Una onada de calor que ens acompanyarà durant força dies i tot i que entre demà i dissabte afluixarà una mica de manera transitòria.

0: Sol, Vacances i RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Gael, que són un quart i cinc de vuit, que anem molt tard.
3: Aviam, si de vuit, de sis.
2: Ai, de sis, ai, perdó. Què he
3: dit? No, de vuit. Tens ganes de plegar, tu, no?
2: No, però...
4: Culpa de l'eclipsi. Bueno.
2: Què passa?
4: Culpa de l'eclipsi, no, ja perds memòria.
2: No és l'eclipsi.
4: Alzheimer precoç.
2: La professora Olivia Làctia, que sempre està aquí amb els seus pronòstics catastrofistes. Sisplau, respecte, admiració, aplaudiment, tothom posar-se dempeus per rebre com es mereix en l'or de multitudes, que diuen en castellà el nostre convidat d'avui. Qui hem dit el seu nom? Que és en David Baixés.
5: Moltes gràcies.
2: Hola, David. T'hem tingut allà.
5: Agraïda.
2: He llançat un infundi sobre la teva persona, que he dit que t'havies deixat bigoti, però en realitat és bigoti i barba.
5: No, la barba la porto perquè no m'he afaitat, de fet. El que et porto és el bigoti.
2: Ah, val, sí.
5: L'altre és perquè no m'he afaitat fa 3 dies o 4.
2: 3 dies o 4 et surt tot això?
5: Bueno, nen, és que estàs parlant aquí.
2: Amb un testosterònic.
5: Exacte, molt
2: testosterònic. Bueno, doncs
5: escolta'm. Sí, però bueno, sí. És que me'l deixo perquè... Saps què passa? Que és el que passa? Que la colla castellera, que sí...
2: Ja comencem amb el rotllo dels castells.
3: No. La segona vegada comenciona.
2: Sí, sí.
5: A la colla castellera que estic, a vegades s'acaben les converses...
2: A quina colla? Els Minyons de Terrassa, que
5: no,
2: són els bons?
5: No, castells de la Vila de Gràcia.
2: Ah!
5: Minyons de Terrassa, sí, home, i tant, són bons, boníssims.
2: Són molt bons, eh?
5: Voldria... Nosaltres, cada colla fa el que pot.
2: Voldria recordar-te.
5: I qui fa el que pot no està obligat a res.
2: Que el sostre de castells de gamma alta...
5: Sí, no.
2: El va obrir... Els Minyons de Terrassa.
5: Bueno, sí, home, el va obrir el Melilla, eh?
2: No.
5: Qui és el Melilla? El Melilla era el cap de colla de Vilafranca.
2: No,
5: bueno, ja en parlarem un altre dia, Pere.
2: No, el primer 2 de 9...
5: El primer 2 de 9 es va fer, sí.
2: Es va fer l'any 92...
5: Però s'havia carregat, ja?
2: No, el van carregar els Minyons, i no van poder descarregar.
5: Sí, el dia aquell que nevava, eh? Que
2: no nevava.
5: No va ser aquell dia que nevava?
2: No.
5: La primera vegada que el van descarregar, fer el Biel Durant.
2: Ah, bueno, sí, quan el van descarregar...
5: I nevava amb una diada que es van inventar Minyons de Terrassa...
2: Cap al novembre, no sembla que és el 20
5: de
2: novembre.
5: Que es van enviar abans de la de Vilafranca.
2: Oh, vale. Heu vist que hi ha un mal rotllo castellà?
5: No, al contrari.
2: Bueno,
3: tensió, però potser
2: com és que sé tantes coses de castells, eh?
5: Però allò del bigoti, això venia al bigoti perquè...
2: Ah, sí, és veritat,
5: que s'acaben els temes de conversa a la colla. Llavors, com que tenia una aturadeta i tal, dic, deixaré bigoti, que així la gent em preguntarà. I llavors, hi ha tres tipus de personatges, que uns que són els que no fan cas, et diuen hola, David, com sempre, tal i qual.
2: Sí.
5: Els altres que opinen, saps? Que diuen, hosti, et queda bé, o et queda malament, o hosti, no et sé veure, o sí, hosti, mira que estàs sexy i tal. I els altres que són els de... ¿Qué pasa, manito? O sus órdenes, mi coronel, o saps?
2: Són aquests tres tipus de persones. Sí que té un aire mexicà, una mica, eh?
5: O de Guàrdia Civil, et diuen coronel.
2: Jo retiro, he dit d'Aznar, crec que ho he dit.
5: D'Aznar, sí, no, home, però d'Aznar.
2: Ni d'Aznar ni de Guàrdia Civil.
6: Estamos trabajando en ello.
2: ¿Qué?
6: Estamos trabajando en ello.
2: Vale, exacte, efectivament.
5: Vostè
2: dediqui-se al seu, que hi ha prou feina, té amb el seu, i amb qui en pot fer, que haga, i aquestes coses. Escolta'm, estem molt contents que estiguis aquí.
5: Un
2: desquart, que si vols que la gent parli de tu amb una colla castellera, o els hi treus el tema del 2 de 9, o els hi treus el tema del bigoti.
5: Exacte.
2: Aclarim dues coses. Una, que ja ha quedat aclarida abans, que el teu cognom és Baixés.
5: Exacte.
2: Amb la E tancada i amb molt accent bé. Tancat, vaja.
5: Quin munt d'anys. Sort que ho has dit ara, perquè han sigut molts anys amb el Baixés.
2: No, però per què la gent diu Baixés? I ho he vist
5: escrit. Perquè...
2: Hem tingut una discussió aquest matí sobre el tema, i saps com s'acaba la discussió? Hem dit, anem al seu Instagram, a veure com posa ell. Sí, i tu tens amb accent tancat, el
5: clar, Instagram. Clar, perquè això és perquè el meu cognom ve de Flix, de la Ribera d'Ebre. Tota la meva família de mon pare és de la Ribera d'Ebre.
2: Perdona, és que la Yael...
3: M'ha fet il·lusió, perquè jo tinc família també a les Terres de l'Ebre, llavors...
2: Bueno, és que truquem als respectius familiars.
5: És que mos agrada. Quan hi ha alguna cosa que ve d'allà, mos agrada.
3: Ara ho has dit.
2: Correcte.
5: I aleshores, doncs allà, clar, es tanca. Llavors l'accent, òbviament, és tancat. Però és veritat que aquest cognom també existeix sense accent, sí. Baixes, amb accent obert, Baixés, amb vi, Baixés, també, vull dir que... Però allà és tancat, allà el tanquem. I, per tant, porta l'accent tancat.
2: Tema previ, que és previ, el previ, ha quedat aclarit. L'altre és el del bombó, no sé si...
5: El bombó, saps què passa? Jo t'ho agraeixo moltíssim, perquè, a més, l'he agafat perquè me l'has promès, suís,
2: l'insuís,
5: aquest, és molt bo. Porta licoret dintre?
2: No, però porta com una xocolata com desfeta dins.
5: Com una cosa, un praliné.
3: Està boníssim.
2: Sí, és molt bo.
5: Com un praliné.
3: Ens paga així el Pere Mas, amb
5: bombons. Amb bombonets.
2: Bueno, què vols que faci?
5: Mira tu.
3: Sí, sí.
5: Algú.
3: Una alegria.
5: Saps què passa? Que el el dilluns vam fer uns, els meus primers implants, saps?
2: Ah.
5: I llavors m'han posat dos caragols aquí, aquí. Me van treure una peça i m'han posat dos caragols. I tot anava molt bé, el dolor, el tema del dolor, perquè jo estava molt acollonit, molt, molt, molt. Oh, i llavors, sí, i llavors, res, dic, oi, que bé, amb un parell d'enàntium, saps, ja anava tirant, sí. No sé què, i ahir, que ja m'havien valentonat, saps, allò, llavors vaig a menjar una mica d'ensaladella russa que tenia, ai. I amb l'ensaladella russa i me vaig trobar un pinyol d'oliva.
2: Ostres!
5: Un pinyol d'oliva, ah! D'allò que el mossegues, ah! I el vaig mossegar amb el caragol.
2: On hi ha l'implant, on hi ha el caragol?
5: Anava a posar un adjectiu, però és igual, amb el... caragol.
2: Ostres, això sí que és mala sort.
5: Eh? Aleshores, doncs, vaig fotre, i clar, avui he trucat al dentista i dic, escolta, nen, que m'has de mirar això a veure què m'he fet aquí, perquè...
2: No, però és igual, no pots haver fet tanta força.
5: No, bueno, ho, no sé, ho sé, no ho sé, xiquet, que allò és una pedra, eh?
2: Bueno, vols que truquem al teu oculista, ai, al teu dentista, no, i ho no fem
5: ara
2: venir
5: aquí? Ara està ocupada. Està ocupada.
2: Molt bé, doncs, escolta, sí, sí. Val. Bueno, doncs llavors... bueno, guarda,
5: però a les 7, a les 7 hi he d'anar. Sí,
2: molt bé, doncs, escolta, home, vaja, és que...
5: Però després me'l maljalo, després.
2: Bueno, prepara't per hipotecar-te o vendre't un fill alguna cosa per poder pagar l'implant.
5: Aquí està, aquí està.
2: Sí, perquè jo també tinc algun implant.
5: Per això no em portava, eh? Per, sí, això, sí. No, per això no em portava. No, home, però és que...
3: Però això de senyors.
5: El Carles me va dir, nen, o ara o això va, anirà molt pitjor.
2: Bueno, ara has vist aquesta simpàtica noia, anomenada Alba Castellví, que sí. Ja us ha fet amiguis. Ara està saludant com si per la ràdio es veies que saluda. Aquí saludes. Amb la mà, vull dir...
3: És que jo estic esperant que em presentis, és llavors... Que...
2: Alba Castellví, acabo de dir, eh?
3: Hola!
2: Molt bé. Bueno, llavors... Hola, que estem... Alba. Entre tots no en fem una, eh? Ens falta una patata pel quilo, com es diu, o...
5: Pel quilo m'agrada molt, jo el vaig introduir fa uns anys. Sí,
2: és
5: sí.
2: Molt bo, o, una, molt bo. O un, com, un cop
5: un
2: de forn.
5: Bull, un bull,
7: un bull. Un toque de microondes.
3: 5 minuts de forn.
2: No, 5 minuts de forn. A veure, l'Alba ha estat investigant la teva vida i ha estat preparant el qüestionari d'avui. Per tant, i ens ajudarà a fer aquesta entrevista juntament amb tota la colla pessigolla que hi ha per aquí rondant. I tot el que vagi bé i tots els encerts que es produeixin, evidentment, seran gràcies a ella. I tot el que vagi com un xurro serà culpa meva. Una mica és el resum de la qüestió. Endavant, Alba.
3: Doncs som-hi amb la primera. Si no t'haguéssim enredat per ser avui aquí, on series ara mateix i què estaries fent?
2: Ja contesto jo, el dentista, perdona.
5: Possiblement hauria demanat a veure si podria ser més d'hora. Sí. No, segurament doncs, estaria per casa fent coses, perquè avui teníem...
2: Què vol dir fent coses? Què vol dir fent coses?
5: Fent coses vull dir, doncs, sempre hi ha coses a fer a casa, per exemple, doncs, clar... Vull dir, per exemple, l'altre dia em va caure una estanteria,
7: saps?
5: I em va caure a sobre del tocadiscos que tinc nou, que em van regalar per l'aniversari entre tots els col·legues, i s'ha trencat.
3: Hola.
5: Sí, sí, sí. Una audiotècnica molt guapo, molt d'allò.
2: A veure.
5: Se m'ha trencat el tocadiscos. He trucat avui a l'assegurança, m'han dit que això no entra ni de conya.
3: Oh.
5: I res, he trucat a una botiga, m'han dit que un RMA, que no sé què, que, bueno.
2: RMA?
5: Llavors està, sí, sí. No sé. RMA, lo primer, sí. Si tu busques RMA, el primer que trobes a internet és Real Madrid.
7: Bueno,
5: pues
7: es un equipo universal. Eso, que
5: engaño,
7: estamos en todo el mundo.
5: ¿A que no engaño?
7: Y la revista Forbes, ya lo dije, bueno, que no valora el Real Madrid.
5: Lo trabas allá porque no vas a euros. Para
7: entonces, ¿dónde están los que dicen? Pues que el Real Madrid, que no tiene dinero. Pero usted, que si los parking
5: estaría seguramente que buscando diga. Cosas de estas, bueno. O intentando cambiar el billete de avión.
2: Oh. No, i sí que et passen coses.
5: Que resulta que jo vaig estar parlant fins última hora dient segur que puc agafar aquestes dates, que vull anar a Romania des de fa 22 anys, oh. I llavors no puc mai, per sèrie, per cos, no sé què. Dic, segur que puc agafar aquestes dates? Segur, David, segur, però vaja, segur. Agafo els bitllets, a la tarda, escolta, que ha sortit una sessió, que l'han canviat, que és el dia 31,
3: no.
5: I que no podem canviar-ho de cap de les maneres... I tal,
2: una
5: i
2: sessió de...
5: d'una pel·lícula, sí, en aquest cas, d'una pel·lícula i tal, que tinc tres sessions,
2: joder.
5: Una a l'agost, una al setembre i una a l'octubre.
2: Quina gràcia, eh?
5: I però és una cosa que valdrà la pena.
2: Sí? Ah,
5: sí, doncs...
3: Sí. Bueno,
2: ui, va, ui!
3: Es pot dir?
5: Encara no, perquè no he signat res. Però vaja, no, que vull dir que sí, que segur que estarà molt bé, es roda el Delta de l'Ebre.
2: És per plataforma? O...
5: Sí, clar, avui en dia sí. Tot funciona per plataforma, però és per cinema, per estrenar en cinema.
2: Ah, molt bé. Doncs doncs mira, som 1, 2, 3, 5 per si possibilitat, i si el tècnic va venir 6, i esperem ser convidats, i també producció. Vull,
4: no podré anar. No.
2: Per què no podré anar?
4: Perquè has passat el 12 d'agost.
2: La professora...
5: Ah, clar.
4: És impossible que sí.
5: Encara serà de nit. Sí. Clar,
4: no podràs rodar, també. No podré... Sap greu.
5: Doncs què faig? Mantinc els bitllets?
4: Cancela, vols.
2: Bueno, Té una mica accent Transilvània, vostè, ja que se'n va a Romania a veure el Comte Dràcula.
3: Rus. No, un respecte, no és el mateix.
2: Bueno, és igual, jo sempre quedo...
5: Bueno, a Transilvània han passat tots per allà.
2: Sí, és veritat, pobrets. Bé, realment, d'una pregunta han sortit 7.000 derivades.
3: Sí.
2: Descansi en pau el teu prestatge. Sort que no passava ningú per sota. I el tema del tocadiscs, aquest que...
5: Sí.
2: És un que porta ja la cosa de l'USB per poder anar digitalitzant? O és un de tota la vida?
5: No,
2: un tècnic,
5: no,
2: tota
5: és una un tècnica de tota la vida. És molt senzill, sí, però molt bo.
3: Wow.
5: Senyor, però se m'ha trencat el braç.
2: M'ha de tindre.
7: És l'avis.
2: L'avis? És una broma. Això segur que és una broma de José María. Quan fa aquesta cara de quedar-se...
7: És una marca de Radio Casetes i de Tocadiscos i toda la vida. Montserrat, quan nos casamos.
2: Sí, no, ja està. A les ràdios i a les discoteques...
7: Teníamos un Sanio i un Lavis.
2: A les ràdios i a les discoteques...
5: Sona Lavis, sí.
2: No acabarem mai.
5: L'ha visto usted?
3: Escolta'm, David,
7: però este senyor, com és de Reus i del 66, pues igual no lo conoció.
5: Claro, claro. Això és veritat. Això és una veritat com un temple.
7: I tampoc ha traït avellanes?
5: No.
3: Sembla que no.
5: Encara no. No, bueno, és que estic esperant les noves, que venen al setembre.
2: Jo només voldria dir, si se'm permet, i el Marc Espejo ho poso per testimoni, que crec que abans a les ràdios i a les discoteques hi havia sempre una mateixa marca, que era el Tècnics aquell.
5: Exacte.
2: Era, és aquest el teu,
5: el
2: eh?
5: Bo. El meu és una audiotècnica, que és cosí germà.
2: Val, doncs escolta'm. Següent pregunta. Alba, estem a la primera pregunta de l'Alba?
3: És que costa, eh?
2: Sí, sí.
3: Si no fossis actor, què series?
5: Segurament seria historiador.
3: Historiador?
5: Ah, sí.
2: Curiós.
5: M'agrada la història. O pagès, sí.
3: Pagès?
5: També m'agrada el camp. Sí, sí, sí.
3: Ah, molt bé, m'ha sorprès.
5: Però sembla més dolor de pagès que dolor d'historiador, ja t'ho diré.
3: Sí, sembla que sí.
5: Sí, sí.
3: En pròpia experiència
5: tant,
3: jo no ho sé, però...
5: Per tant, aniria cap a lo menys dur.
3: Per tant, historiador.
5: Segurament.
3: Ara, estàs en un bar, a aquesta hora, ara que passen 31 minuts de les 5.
5: Sí.
3: Què faries? Un cafè, un te macho, un gin tònic, un vinet...
5: Segurament un te.
3: Un te?
5: Un te, sí.
3: Ai, quin tipus de te?
5: Té verd de gingebre, segurament.
2: Ah, mira,
5: sí. Un té verd, segurament, té verd. I si pogués ser de gingebre o amb un toc de cítric.
3: Això als actors us va bé, no? El tema de gingebre per la veu...
5: Sí, va molt bé. La veritat és que ens fem servir aquelles gominoles, aquelles, no? Aquell tipus
3: sí.
5: Gominola. I la veritat és que va bé, sobretot si tens un dolor allò i vols treure ràpid, però que no t'ho curi del tot, va bé.
3: Però s'ha d'anar amb cuidado perquè pica molt.
5: Sí, el pròpolis, el gingebre... Sí, sí, sí.
3: Total.
7: I te lo tomaries en un porrón?
5: Segurament. Si pogués, si el broc el tingués suficientment gros com que passés el gingebre, jo tot el que pugui
2: però el gingebre no te l'has de fotre. El gingebre ha d'anar emprenent el te, i ja està.
5: Porró, sí, home, però també te'l pots veure amb una mica de líquids. Sí, sí.
3: Però si és això del porró, que tens...
5: Tinc predilecció pels porrons.
3: Sí?
5: M'agrada veure a galet.
3: I se't dona bé?
5: M'agrada. Els catalans sempre miram el cel. Mengem els mirant el cel, bevem mirant el cel...
7: Però eres de los que...
5: No sé què esperem.
7: Eres de los que dirige el chorro dentro de la boca o en la punta del bigote?
5: No, a dalt al front. Des del front, va baixant pel nas, raca. Raca, vull dir, l'ataca la samarreta.
2: Vinga, més coses.
3: On veuràs l'eclipsi? Estàs al dia d'això de l'eclipsi?
5: Mira, estic a veure si vaig a Reus, a veure si puc anar a Reus, perquè des d'allà sembla que es veurà bastant bé. I té un col·lega, el Pete, que té un telescopi, així una miqueta, a veure si el munta.
3: Uau!
5: I a lo millor podem veure alguna cosa més i tal. Aniria a Prades, però deurà estar allò, que sembla les sí, Rambles en plena d'allò. Vull dir que no.
3: Sí.
2: De Reus al Cielo. Com era? Sí. Reus, París, Londres?
5: I el carrer de Monterols a la plaça de les Cols.
2: Vinga.
3: Hi ha algun tema del qual vols que avui aquí no en parlem?
5: Francament, podem tocar tots els temes que vulguem.
7: Espanyolis.
5: No,
2: molt bé.
5: No en tinc cap que no...
3: Molt bé, això ens agrada. Algú disposat a parlar de tot. Escolta, m'estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina. Què fas? Vas a posar-ne o deixes el cotxe i em poses el pròxim cop?
5: Intento anar-ne a posar.
3: Sí, eh?
5: Sí, intento anar-ne a posar.
2: És previsor, vaja.
5: Sí, no aguantaria, perquè després potser no me'n recordo quan el vaig a buscar el cotxe.
3: I llavors,
5: vinga, tu... És que ens ha passat de tot.
3: Ai!
5: Els del 66 ens ha passat de tot.
2: Doncs, queda una última pregunta prèvia, que ja quasi podem acomiadar, perquè portem aquí 7 hores, que és quan vols que obri l'entrevista a partir d'ara? 10 minuts, 15 minuts, 20, 25 minuts, o et quedes fins a les 8, fins al final del programa, i a fer la tertúlia del temps afegit?
5: Això és una pregunta?
2: És una petició, és una consulta. Més una consulta.
5: Una consulta?
2: Sí.
5: Home, jo estic a gust, però tant com...
2: Però tens dentista a les 7, més tens dentista però... a les 7.
3: Tothom sempre ens diu que no, o sigui, tranquil.
2: Sí, tranquil. No, mentida, l'any passat
3: convidat...
2: es va quedar el Dani de la Orden. Es va quedar,
5: el Dani de la Orden?
2: Es va quedar fins gairebé a les 7.
3: I en Max Navarro també es va voler quedar.
5: Doncs mira, sí, no, jo faria...
2: No, no, però el Dani es va quedar, perdona, i anaven entrant els convidats de darrere, i tots els seccionistes, i havia aquí el Dani de la Orden, sí, i intervenia.
3: Va, era no, no, brutal, va ser molt
2: era el dia de les al·lèrgiques al pol·len, crec recordar, sí, que a sobre ell era superfan de les al·lèrgiques al pol·len, i anaven interaccionant, no, va ser molt graciós.
5: Dani de l'Orden és imprevisible, el Dani de l'Orden.
2: Sí. O sigui és un gran
5: dia. Sí, sí, sí.
2: Dani, una abraçada allà on siguis, i un petó, i un...
5: I tant.
2: El que sigui.
5: Sí, sí, sí.
2: Tenim una última hora. Ja sé que els esports te la bufen bastant, però és una última hora important. Ah, vens tu a dir-nos-la? Doncs vinga, que entri el senyor dels esports. És que el que estàvem intentant aclarir, que l'estem veient a la pantalla de la BBC, d'allà a l'esquerra, perquè és BBC qui ha aixecat la llebre. Martí, entra, si vols dir l'última hora. No estava entrant. Ah, disculpeu, eh? Bé, és una última hora que va més... va a la... Seu on vulguis, però digues ja l'última hora, que té a veure amb tot l'embolic aquest del Mundial, la privatització del Mundial...
8: Vaig molt ràpid.
2: No, no, molt ràpid no. Tranquil, explica-ho bé i sense presses.
8: Sí, doncs mira, recordem el que vam explicar ahir al Temps Afegit, que és la privatització del Mundial, en aquest cas, que és el que proposava Florentino.
2: Infantino. Infantino.
7: Però vamos a ver, ya estamos metiendo al Real Madrid. Sí, que nosotros lo que queremos es... hacer una Superliga.
2: Ah, sí, no, això ja està...
7: I que el futbol serà gratis per a tots. I que en Àfrica els nens pues, poden venir el futbol gratis.
2: Explica.
8: I avui s'han reunit les 55 federacions que formen la UEFA per parlar sobre el tema.
2: Per tant, és la part europea del Mundial, diguem-ne.
8: I han arribat a una conclusió, que segons ha avançat la BBC, els 55 països membres de l'ENS europeu amenacen a no participar ni a la Copa del Món femenina del 2027, que això vol dir l'any vinent, ni a la Copa Masculina del 2030, és a dir, d'aquí 4 anys.
2: La d'Espanya, Marroc i Portugal.
8: Exacte.
2: Per tant, tenim anunci de boicot de la UEFA, que són les federacions esportives europees, contra la FIFA i el seu desig de privatitzar el Mundial.
8: Sí.
2: I això no és un, diguéssim, una catxa, vull dir, és una cosa que, que ha sortit, s'ha votat i hi ha unanimitat.
8: De les 55 federacions.
2: Per tant, el senyor Infantino i les amiguets Trump i companyia que volien fer una vacunació, doncs ja tenen...
8: Infantino ha parlat, per cert, avui.
2: D'aquest tema? Però ha parlat abans de saber aquest...
8: Ha parlat abans de saber-ho.
2: Doncs si volen saber què ha dit Infantino...
7: Però que yo no he hablado, que no he dicho nada.
3: No,
7: estoy tranquilamente de vacaciones. Va, mirando los partidos.
2: A les 7 el temps afegit, si no hi ha cap novetat, aquesta notícia important que estan destacant a la BBC i als mitjans a mig planeta, embolic que fa fort al futbol. Va, tornem al nostre convidat. El senyor David Bagés. No s'ha dit, oi, que ets de Reus? No s'ha dit en cap moment, oi? Que ets molt de Reus, molt de Reus, molt de Reus.
5: Molt de Reus.
2: Suposo que si ets tant de Reus, de tota la vida,
5: ens
2: podràs dir, sense cap dificultat i de memòria, el nom dels gegants de Reus.
5: Ah, i tant.
3: Examen.
5: Però on vols que comenci? Per alçada?
2: Jo no els tinc per alçada.
5: El bitxet, la bitxeta.
2: El bitxet i la bitxeta.
5: Diem que són el...
2: Molt bé, espera que vaig deixant. Molt bé.
5: Després tenim, a veure, per alçada vindria, em sembla, el negre i la negra.
3: Molt bé.
5: Sí. Després el japonès i la japonesa.
2: Mm-hmm. Que com es diuen?
5: El japonès o la japonesa, no ho sé.
3: Com tenen nom. Tenen nom.
5: Ah, doncs el desconec, veus, això ho desconec.
2: Ah, tant de Reus.
3: Mira, una barcelonina et descobrirà com es diuen els gegants japonesos de Reus.
5: Ah, sí? Doncs no tenia ni idea.
3: Uko i Hanako.
5: Ah, sí?
3: Sí.
2: Ai, sí, perdó, jo no sé...
5: Me'ls tatuaré.
2: Bueno, primera, jo no sé un barceloní, val?
5: Uko i Hanako.
3: Una barcelonina.
2: Has dit un barceloní i una barcelonina. No?
5: Una barcelonina.
3: Una barcelonina, jo mateixa.
2: Vale, molt bé. Però en realitat has fet trampa.
3: Ah, estic apuntats, evidentment.
2: I qui t'ho ha dit?
3: Ah, la nostra productora, Marta.
2: Molt bé. I encara en queden.
5: Llavors quedaria el que diem moro i la mora,
2: sí, oi?
4: Ja hi som.
5: I després...
2: Cari, Silvio Rios. I un problema... Home, justament, ara no es diu aquesta paraula.
5: No es diu aquesta paraula, exacte.
4: S'ha de recuperar.
2: Però a vostè sí que li agrada aquesta paraula.
4: M'encanta.
2: Bueno, doncs no.
4: Cada tarda pronunciar-la.
2: No estigmatitzem. Va.
5: I després, doncs, tenim els grans Indi i l'Índia, o l'Índio i l'Índia.
3: Sí.
5: I el més alt de tots, que és el Carrer Esquelet.
3: Molt bé, tot, bravo!
2: Ja.
3: Ara
2: ja està. David, ja et mereixes un carrer a Reus, tu, eh?
5: No, home, ja m'han fet fer el pregó. Fa anys ja vaig fer el,
2: ah, sí?
5: Ja vaig fer el pregó i estic molt content.
2: Estàs content? No vols un carrer? No vols...
5: No, home, no.
3: Una distracció.
2: La medalla d'or, alguna altra cosa?
5: No. Ja estic bé.
2: I tu ets del clan de l'Avellana o tens relació amb els del clan de l'Avellana?
5: No tinc relació amb els del clan de l'Avellana. Jo, de fet, culturalment, Tinc poca relació a...
2: Perdó, expliquem qui són, perquè no sàpiga, que la gent...
5: Bueno, sí, són doncs, la gent doncs, aquesta que van començar amb ràdio i han continuat amb
2: televisió. Juan Fuente, el Carles Fonsino...
5: El Caçador... Tot,
2: sí. El Xavi Caçador, també.
5: Xavi Caçador, també,
2: home,
5: sí.
2: Home, mític Caçador, eh? Hola, Xavi, com estàs?
5: És fantàstic, el Caçador, és fantàstic.
7: I... Lo tenemos por la línia 3.
2: Bueno, però quina relació tens amb el Caçador? És que va no. ser director meu, va ser director meu el divendres.
5: No, perquè els conec d'això, ah, no? El clan de l'Avellana i tal... Que fins i tot podríem posar el Grasset, també. Vull dir, també
2: ah, clar, és veritat, el Grasset també és del clan de l'Avellana.
5: Clar, és una mica, clan de l'Avellana. És de Vilaseca, però vaja, viu a Reus.
2: Vaja.
5: Fa molts anys i està casat a Reus. Vull dir que...
2: I el que dius el Caçador? Està... Rodatge, Amades.
5: Ah, estic al sisè capítol.
2: Val, es pot dir això.
5: Estic, no que... estic, sí, això ho puc dir perquè ho he signat.
2: Ah, val. Vale. Ah, és que estàvem aquí...
3: Estàvem preocupats.
2: No sabíem... A veure, doncs expliquem-ho.
5: Sí. Hi ha
2: una... Explica-ho.
5: Bueno, no, una sèrie que a més, escolta, jo no l'havia vista...
2: Està molt
5: i
2: bé.
5: I després, com ho he anat dient, a la colla, perquè la colla és sempre un indicador.
2: Ah,
3: sí.
5: I llavors, doncs, la gent... No, no, sí, ho havia vist molta gent. I m'ha dit... L'altre dia també vaig estar amb el Josep Maria Bunyol, per exemple, i la Montse Llussà, i...
2: Ojo! Una grande.
5: I estava amb ells xerrant i tal, i vam parlar, i això diu... Ostres, nosaltres ho seguim, està molt bé.
3: És que està molt bé.
2: Departament Amades, estem parlant de la
5: Departament
2: sèrie...
5: Departament Amades, que és això que una mica... Són aquestes sèries que fa TV3 de sobte, que amb quatre dinerets fan una gran labor, no? I a part, doncs, una sèrie que amb interès i amb humor, vull dir que està
2: sí,
5: bé.
2: Sí, té un humor
3: tant,
2: molt especial.
3: Per tant, apareixeràs a la segona temporada.
5: És la temporada, l'últim capítol de la segona temporada.
3: Molt bé, ganes.
5: Sí, sí, fent de Joan Amades.
2: Ah, sí?
3: Clar, exacte. Sí,
2: sí, sí. Home, és el prota, doncs.
5: Fent de Joan Amades.
2: Home, doncs sóc estem molt contents.
5: El nominal, sí, sí, sí, sí.
2: Molt bé. Com és que no es porta la trompeta?
5: La trompeta perquè la tinc bastant oblidada. La toca més la meva filla que jo ara.
2: Ah, sí?
5: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que la tinc molt oblidada, la trompeta. Home, a veure, els instruments, especialment els de vent i especialment la trompeta, potser mira que et diré,
3: sí.
5: Són coses que si no les vas tocant es nota molt, perds molt, saps? Vull dir, no és com la bicicleta, que és allò que dius, ah, mira, deixo 15 anys de pujar en bicicleta i l'agafo i en un moment ja la torno a ser fer anar. No, els instruments són molt sacrificats, són instruments molt sacrificats i desagraïts, saps? Vull dir que una trompeta, com un violí, no? Que són,
2: que
5: són no... així una mica estrets, que si els toques malament,
2: sí.
5: fot
2: I
5: cosa.
2: La veritat, no m'agradaria ser veí teua gràcia si visqués, si tu vius, posem pel cas, al tercer segona i jo visqués al quart segona.
5: Sí, home,
3: a veure... Es pot posar la sordina, no?
2: L'assaig de la trompeta...
5: Sí, amb sordina, la veritat és que una mica murga, no? Però vaja, intentes fer-ho amb vores que no molestis gaire. Hi ha llocs on de casa no molestis gaire, com poden ser... l'habitació on hi ha roba, o la, si tens una biblioteca, o tens un despatx, doncs també allà dins, i si no, que es fotin, tu.
3: Home, clar. Puc fer-te una pregunta de trompeta d'una cosa que em van dir l'altre dia?
5: I tant, i tant.
3: Si tu estàs tocant la trompeta i jo m'estic menjant una
5: llimona,
3: oi que no?
5: No pots.
2: M'enqueix aquesta història.
5: No pots tocar, no pots tocar.
2: Ja, moment. Ell toca la trompeta i tu, Alba, o sigui, no ets la mateixa persona, menges una llimona.
3: Una llimona, davant seu, ell m'ha de veure. Es veu que la persona que toca la trompeta...
5: Saliveges.
3: Saliveja i ha de parar.
5: Sí. El salivar, molt, clar, la trompeta fa que no puguis...
2: Però...
5: El morro ha d'estar una mica entre sec i humit, no? Però no molt humit. Si està molt humit, doncs no et permet, no sé, ser tan precís amb les notes, clar.
2: Ho trobo una mica estrany.
5: Això m'ho explicava el meu pare era trompeta, el meu avi era trompeta,
3: wow.
5: també.
2: Sí.
5: I llavors doncs, m'ho explicaven, que ells, per exemple, ho feien a davant d'altres trompetes, quan era petit, es posava a menjar una llimona davant d'ells.
3: Clar, perquè això et diuen que passa això, llavors tu vols provar-ho.
5: Exacte.
3: S'ha de provar.
5: I no, i és complicat, sí.
2: També diré que...
5: Però és complicat, per exemple, si ho fessis aquí, en Pere Mas hagués de xerrar, també, vull dir.
2: Sí?
5: Clar, perquè... empatitzes amb la persona
2: però
5: que,
2: sabeu,
5: que
2: una
5: menja la llimona.
2: Però igualment, jo no conec gaire gent que mengi una llimona. No és una fruita que la gent mengi normal. La gent la troba molt àcida.
3: Jo me la menjo sencera, eh? A Veus? Vegades amb pell i tot.
5: Sí, sí.
7: I el limón?
3: Yeah. Per Va. Favor!
2: Bueno, però d'aquest color. A veure, llavors... perdona, i el teu pare era músic, has dit?
5: Sí.
2: La teva mare també molt vinculada al món artístic.
5: Absolutament.
2: O sigui, per nassos havia de sortir mig hippie, mig actor,
5: exacte.
2: Mig aquest, tota aquesta cosa.
5: Sí, sí, sí.
2: Sí, home,
5: sí,
2: és veritat, una mica tota aquesta història.
5: Sí, sí, sí, la veritat és que mon pare em va insuflar doncs, l'amor a la música i altres coses, a la terra i a moltes coses. I la meva mare especialment al teatre. Sí, sí, jo he viscut des de petitet el món del teatre, les hores intempestives de tornar a casa, el fer una mica també de...
2: Això de la vida dispersa dels artistes. Ara es manté la teva...
5: Jo penso que...
2: Etapa vital actual, diguem-ne?
5: Jo penso que no gaire, ja. Vull dir, no ho sé com està. La veritat és que jo... Hi arriba un moment que passa com amb tot, no? Que ja les coses ja les has fetes, ja te'n canses i ja en busques d'altres, no? I a vegades aquestes altres són molt més tranquil·les i molt més... i d'altra manera, més raonables, més, no sé, digue-ho com vulguis. Però jo penso que també, en general, s'ha acabat una mica, no? Això, perquè em parles d'això de la nit, de tot això... Jo penso que això no està tan de moda, ja, no?
2: No, els actors joves ara no...
5: Ah, que no?
2: El putiferi, no. L'alcohol i...
5: Sí, home, jo, sí, perdona, que ja sempre...
2: Jo conec molts actors, ja,
5: sí,
2: ja,
5: exacte.
2: És un
5: ja sé que és lleig fer comparacions.
2: Però jo crec que hi ha una generació d'actors, uns 20 i alguna cosa, que porta una vida com... No sí. Tots, però una mica més sana, en general, sí.
5: Sí, potser més avorrida, també. No sé.
2: I agafes... O músics, també, agafes músics.
5: Jo t'he de dir que al carrer ja he après molt. He après molt.
3: Tens molt... Tienes mucha calle.
2: Mucha calle.
5: Tinc bastant de carrer, sí.
3: Tens carrer.
5: I també t'he de dir que ja sé que compares... És xungo i dolent i tal, però bueno, t'he de dir que... Jo em sembla que encara Madrid potser que es porta més que aquí a Barcelona, que sempre s'ha portat menys, però que ara especialment. Que ara especialment. Perquè he estat currant a Madrid també diverses vegades i tal, amb això de les plataformes i tal, que bueno, que sort en tenim. I ho notes, eh? Notes una mica que encara hi ha el rotllo de... Bueno, quedem, tal, anem a sopar, anem... I, en canvi, aquí acabes la funció i fas un madaula, que li dic jo, no?
9: Que vergüenza! Bueno,
3: un madaula?
2: A qui et refereixes ara? Perquè...
5: El Ramon.
2: Ah, el Ramon.
3: I què vol dir fer un madaula?
5: Que m'estimo molt, eh? M'estimo molt. Bueno, perquè el Ramon és una miqueta allò que s'acaba, fins i tot el dia de l'estrena, i surt per la part del darrere. I se'n va a la francesa, diríem, no?
3: Sí.
5: Ja, gairebé a la belga, eh? Vull dir, sí. Però sí, que a vegades som més els que fem un malaula.
9: ¡Qué vergüenza! Ser lo mejor cuando acabas un concierto.
3: Però tu, Sabina, també.
2: Tu, antes del concierto...
9: A casa de alguien, compartir unos whiskies.
5: Jo també tinc un Sabina, que és caure de l'escenari. Això també és fer un Sabina. No?
3: Vas caure un dia?
5: No, el Sabina va caure. No.
3: Ah, jo he entès que tu vas caure també.
2: Alguna vegada has caigut.
9: M'he caigut.
5: No, he vist caure. No, perdona, sí que he caigut.
2: Calli.
5: No, però té timbre, eh? Encara té una mica de timbre.
2: Manté que esteu gastada a les ducades, el que sigui.
9: Bueno, porque ya sabéis que ahora al whisky no le pongo el hielo.
2: Ah, no.
9: Entonces, pues bueno, no perjudica tanto.
5: Ha guanyat. Els 14 anys era encara més greu.
2: Bueno, estaves dient de la caiguda.
5: Caiguda és així, caiguda. Però no ha sigut amb funció, no he caigut mai, però sí que he vist caure, eh? Una vegada l'Arquimbau el vaig veure caure, pobret. Ostres, de dalt baix d'allà al lliure, eh? Es va fer mal, eh?
3: Uau.
5: Sí.
2: Per tancar el tema d'instruments o per anar al
9: mercat... Ahí estoy.
5: Pobre.
2: Va, però...
5: Mira, un Sabina.
2: Sí, això era un Sabina, clar.
5: Això era un Sabina.
2: Tenim un madaula que es fot al camp i estalviar-te...
9: Però està el dia que me caí.
5: Sí, però, des de l'amor, eh?
3: No, clar. Però hi ha molts músics avui dia també que fan això, vull dir, que si està a l'hora del dia...
5: Exacte, sí.
3: I demà l'endemaven al gym.
5: És que a vegades fa com cosa, fins i tot, que la gent et digui coses sense ganes, a vegades, saps? També
2: no,
5: perquè...
2: Mira, has obert un meló, ara,
5: no
2: estava previst, que és, quan vas a una estrena...
5: Clar, no preguntis trobes... com ha anat.
2: Primera, em perdó. Ara. Els actors entre vosaltres sou una mica...
5: Una mica només, però...
2: Maricone! No, hipòcrites, ja volia dir. Què és? Estàs allà amb una estrena, no t'ho prenguis malament,
5: sí.
2: No. I surts de l'estrena, les estrenes es fan dilluns moltes vegades, hi van molts actors.
5: Sí.
2: Ai, què t'ha semblat? Llavors veus a l'altre, hi ha molta veritat, està no sé què, dient, i llavors la que tomba la cantonada ja està rajant aquest desgraciat, està perdent molt.
3: Però és que què li has de dir a la seva cara, si no t'ha agradat?
2: Però això passa o no passa? No dic que ho facis tu, eh?
5: A veure, home, jo suposo que sí que passa.
2: Jo ho he vist.
5: A veure, el més flagrant és quan dius, per exemple, la frase aquella de tu estàs molt bé.
2: Tu estàs molt bé vol dir que l'obra és una merda, està molt bé.
5: O, per exemple, m'ha agradat més la primera part que la segona. Saps? Que a vegades no hi ha mitja part, saps?
3: Sí. Per dir alguna cosa.
5: Exacte. O, hosti, tu, quina escenografia.
2: Home.
5: Saps? Clar, això, si et diuen això, ja tremola. No?
3: I la il·luminació, la il·luminació.
5: Sí. No m'ha agradat gaire la música. Bueno,
2: els micros anaven molt
5: els
2: bé.
5: Els micros anaven molt bé. Totes aquestes coses et donen pistes d'allà, doncs, de dir, escolta, allò que vam quedar al dinar, el sopar aquell que havíem de fer, saps? Sí. Canviar tu mateix de tema ja, perquè veus que pots sortir magre.
2: Doncs. Molt bé, jo volia tancar el capítol dels instruments dient que no has portat la trompeta.
5: No.
2: Però sí que la pots tocar.
3: Uau, bravo!
2: Això és, vindria a ser una mica de jazz, no?
5: Però sí, però... Però l'estic traient la feina al Francesc Orella, eh?
2: Sí. Ah, també ho fa, Francesc Orella?
5: No, molt millor que jo.
2: Ah, amb la boca, també?
5: Sí, sí, sí.
3: Marca't un beatbox, vinga!
5: Sí, sí.
2: No estic per demanar l'himne al Barça.
5: O el Dani Monoloco, d'això, sí, també ho fa molt bé. Quan no tens instruments, no, i ets pobre, doncs vinga.
3: I n'hi ha algun que facis sempre, tipus, ara em vull fer el xulo, faré això?
5: De coses d'instruments?
3: Sí, de la boca amb la trompeta.
5: Ah, no, vaig variant.
3: D'una pel·li, d'un...
5: No. Jo és que canto molt. Moltes vegades em diuen, me sembla que l'altre dia et vaig veure pel carrer tal que anaves cantant. Dic, sí, segur, era jo.
3: Ah, pel carrer jo.
5: Sí, canto.
10: No et fa falta els AirPods, que va, tothom amb AirPods?
5: No, a vegades canto, sí. Mon pare sempre pujava les escales de casa, que era un tercer pis, pujava cantant sempre, també. Cantant o xiulant. Som cantarins a casa, sí.
3: Molt bé.
2: És que, perdoneu, és que m'estic despistant, perquè tinc un avís pels allà dins.
5: Ah.
2: Farem la secció després de Boleto. I farem Boleto puntualíssims, val? I així anirem més tranquils tots plegats. És que així podíem fer-ho pel WhatsApp i tot el rotllo, però com que... T'interessen les instruccions de la ràdio. No, és que tinc moltes coses apuntades sobre tu.
5: Sí.
2: I hi ha una cosa que em desconcerta, que és el tema Terrassa o Apachacombo.
5: Hosti, Terrassa o Apachacombo. A veure, jo o Apachacombo, sí que te'n puc parlar. De Terrassa,
2: no?
5: Perquè són ells d'allà, no?
2: Sí, són d'allà.
5: Són d'allà, o eren d'allà. Sí.
2: No sé ben bé on es troben en aquest moment.
5: No sé ara jo tampoc on es troben.
2: Quin és el lligam?
5: Em va costar trobar, recordo, perquè jo tenia el disc... amb una cinta, i recordo que em va gustar, ara ja estan a Spotify.
3: Mm-hmm. Sí, de fet, si voleu, podem escoltar-los.
5: Home, sí.
2: Doncs fot-li.
11: Apa,

0: Què hem de fer fins que ja m'he fotut el llit? Bona nit, Martorell! Cardedeu Passarell!
1: Ets una caixa de sorpreses, eh?
0: Bueno,
1: i què passa amb aquest grup?
0: A veure, aquest grup, doncs nosaltres ens vam fer fans amb la penya d'allà Reus, no? Pete, el Ton, el Jordi, el Juli... Anàvem tots amb allò, amb el 4L del Joan o amb els 600 del Pete, perquè jo encara no tenia carnet, teníem 17, 18 anys, així, i els seguíem perquè ens feien molta gràcia, vull dir, un grup així. Nosaltres tingués en compte que venim de les festes de poble. Les festes de poble, sí. Com a molta sort, podies tenir a la plateria o a... Saps?
1: Això, no, no això, ja, a la plateria,
0: això ja era molta sort.
1: Sí, aquesta meravella, és alguna d'aquestes.
0: Sí, aquesta meravella,
2: sí. Saps? La girassol.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta girassol, home, ja. Aquesta girassol, ja, això ja eren paraules majors, no? I llavors doncs, veníem de tot aquest món, no? De festes de poble.
2: Uns perles. També, uns...
1: Sí, sí, uns perles.
0: També ens agradaven altres coses, de rock and roll, rock symphony, tot això. Però vull dir, per passar la cosa, doncs va, anaves que si les Borges del Camp, és Vilaplana, Montroig, amb això, Prades, bueno, Montblanc, jo què sé, les xarxes anava ampliant, no, diríem. Sí. Però eren, doncs, les festes de poble, era cotxe amunt, cotxe avall, no? Que tots tenim males experiències, no? De,
1: sí.
0: Gent que,
2: sí,
0: doncs,
2: s'han
0: perdut pel camí i tal. Però, bueno, era això, una miqueta, cotxe amunt, cotxe avall, i, doncs, la Guapa Xacó va sortir en un moment, ostres, que era una mica un impàs entre això, no?, entre la festa major de poble tradicional, sí, i una mica el gambarrisme aquest original, no?, perquè eren bastant originals en les lletres i amb els temes que tocaven, doncs, bueno, et feien més gràcia que no pas, potser, boleros de que cantaven de tota la vida, que m'encanten i sempre m'han agradat, però aquestes cançons potser tocaven una mica més els temes del que cantaven. No?
1: I aquestes festes de poble passava allò de la policia primero pega y luego pregunta?
0: Aquestes festes de poble passava de tot.
2: Ui! Ui.
0: Passava de tot. No te puc explicar 1.000, 2.000 milions d'anècdotes, clar, de les festes de poble són el millor.
1: Ho deixem,
0: no?
1: El que passa a Las Vegas se queda a Las Vegas.
0: Se queda a Las Vegas.
1: Molt bé, escolta'm, estem a la recta final, perquè aquí el temps passa volant i portem mitja hora fotent la xapa al personal. Veus, t'ha passat ràpid, eh?
0: Molt ràpid.
2: Ha passat molt ràpid.
1: Doncs, sí, doncs, si tu, que ja et coneixes i saps el que has de dir, t'ha passat ràpid, imagina't els oients, esperem que sigui agradable per ells. Hi ha una pregunta que no t'hem fet.
0: Digues.
1: Que és una pregunta que segur que te l'han fet entre 150.000 i 200.000 vegades, que és... prefereixes el cinema, la televisió o el teatre? Eh? Hòstia, te la fem. Eh? Te la fem ja al temps d'escompte per arruïnar
0: bueno,
1: la
0: vida. Ja saps, tenim resposta. De
1: quina
0: tantes
1: vegades
0: que ens les han fet.
2: Clar.
0: No, és una resposta així que pot ser una mica estranya, però... No, a veure, jo tinc respecte per totes tres maneres de fer, no? Vull dir, però no deixa de ser això, maneres de fer. Tu pots fer ara, per exemple, tu pots fer tele i... I és una mica enganyós, perquè, clar, és diferent fer un colabrot...
1: Que fer... Tu que has fet molts colabrots i que has fet molta tele aquí a Catalunya, on es fa la pasta i on es té estabilitat, és amb la tele.
0: Sí, és veritat.
1: Sí.
0: Però ara hi ha les plataformes.
1: Amb els actors que sempre esteu patint tant i que, ai, que em truquen, ai, no em truquen.
0: Sí, no, i tant,
1: Vivir sense mi, o com es digui.
0: I tant, si pilles allò com ara, per exemple, aquests de l'últim colabrot que estan fent encara i tal... I que han agafat doncs, aquesta ratxa de 8-9 anys.
1: Sí,
0: escolta, això et fa feliç perquè et fa desconnectar de les preocupacions aquestes, de l'angoixa de l'economia familiar, no? Però, bueno, a part d'això, que ens parlem artísticament, diríem la televisió és una cosa trepidant, és una cosa que necessita immediatesa, és una cosa que necessita un talent i un instint, val? Però la feina per fer això potser no és tan atractiva ni tan completa ni t'omple tant com la del que fas al teatre, no?
2: Yeah.
0: Llavors tindríem el cinema és un altre tipus de feina, és una feina que potser sí que tens un temps més d'assimilació del personatge, per tant de creació del personatge. Últimament, ja fa anys, ja fa uns 10 anys o així, s'està assajant, cosa que abans no es feia, eh? Vull dir, abans arribaves amb el paper i deies fem un teatrillo i allà assajaves el poc que assajaves i ja està, eh? A vegades potser si és el protagonista o segons quin director te tocava, jo no vaig treballar amb en Buñuel, entens? Vull dir que no sé com treballaven, però bueno. I ara sí que s'assaja, vull dir que tens un temps de creació. Em consta també que els protagonistes de les pel·lícules assagen més.
1: Sí.
0: També passa amb les sèries. En les sèries també passa, assages. Amb les sèries que tenen més pressupost encara assages més. Vull dir que això et permet també que anar-te doncs, creant aquest personatge que després faràs, no? I respondre també a canvis que hi puguin haver amb el guió, etcètera, no? Clar, si no tens aquesta possibilitat, quan et trobes amb problemes, doncs tens menys possibilitats de respondre.
1: Aquesta la porta preparada, eh? Efectivament, te la fan sovint, perquè aquesta la,
0: no,
1: la
0: però, tens clar, ben argumentada. Hi ha una cosa que és el teatre, sí, que el teatre no té comparació amb res.
2: Clar, clar. És el que passa allà, no?
0: El teatre, això és un luxe.
1: Declaració d'amor al teatre.
0: Clar, és que és un luxe per l'espectador i per l'actor, no? I l'actriu. Vull dir, el que fas allà, que ho fas en aquell moment i no es repetirà mai més, aquesta comunió que tens amb el públic, és tot, tot és cert.
1: Perdó, i és...
0: No és pose perquè és tot cert.
1: I ara que hem dit que tens el rodatge del Departament Amades a la vista, tens alguna cosa de teatre per la tardor?
0: Doncs mira, tinc una cosa que em fa molta il·lusió, que espero poder fer, tenim previst, ara hem acabat de fer una lectura amb el Ramon Simó, de director, una cosa del Thomas Bernhard, que es diu La força del costum, un gran autor. Hi som doncs, els avis Ripoll, l'Alba Gallent, el Jordi Martínez i el Lluís Marco. Val? I jo. Un planter molt, molt interessant. Un planter molt interessant.
1: Vull dir, quan serà això, més
0: He treballat amb el Javi, amb el Martí, amb el Lluís no havia treballat mai. Havíem coincidit amb alguna sèrie, però no havíem treballat mai junts. És una passada de personatge. Bueno, tots, eh? I l'Alba, que és molt joveneta, però que també promet molt. Això és pel novembre, la fàbrica, el teatre, la sala, la fàbrica, que és molt, molt nova.
2: Molt nova.
0: Que està allà
2: a
0: Gràcia, que està molt a prop de la Gleva, que són del mateix senyor, o del mateix projecte. I estem allà, a veure
1: bueno,
0: si...
1: Esteu
0: ara vam fer una lectura, va sortir meravellosament, i és una cosa que es respira teatre, una cosa sana i reparadora, jo penso, pel teatre català en general i pels actors que la farem i pel públic que vindrà.
1: Doncs hi haurem d'anar, tu.
2: Sí, escolta, molta merda.
1: Jo també, 8 o 9, bé. Serem 8 o 9, ja pots anar apuntant.
0: Molt bé.
1: També ens autocondiré.
3: I el 22 d'agosto, en el Teatro Montaner...
2: Mira, no, ara que surt el José María García ja per acabar...
1: No, que ja estem
2: fora
1: de temps.
2: Ja ho sé, l'Avis, que comentaves, ens escriu un oient que es diu Joan Medina, era una marca de teles.
3: Bo! No en tinc ni de ràdios. Jo tenia una.
1: Sí, bueno, molt bé. David, moltes gràcies per haver vingut. Aquest
0: encantat.
1: Aplaudiment, molta merda. Què voleu? Una mica de publicitat, no? Va, vinga, ja ens hi quadrem el boleto a les 6. Fot-li.
3: I un bombón.
4: Versió estiu, amb Pere Mas.
5: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
6: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Cern. Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
8: Però si aquesta hora la platja està buida.
7: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
8: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
7: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: Val més que en busquem un altre.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
12: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
11: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.

0: espera de poder entrar a unes instal·lacions que ja alberguen més de 700 persones. El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, reclamava al govern espanyol que declari l'emergència nacional.
1: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
0: Una demanda a la qual s'assumava el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui també exigia tancar fronteres i mobilitzar l'exèrcit, unes mesures, però, que el govern de l'Estat ha descartat. Els agents rurals activen l'alerta per perill molt alt d'incendi a gairebé 275 municipis, que se sumen als més de 100 que ja es troben en un risc extrem. Avui el perill de focs forestals torna a pintar bona part del mapa de Catalunya de vermell i granat, sobretot a les comarques del centre i de l'oest del país. Per això demanen prudència especialment a l'hora d'anar a l'entorn natural. De cara a demà, totes aquestes mesures es mantindran i continuaran tancats els espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubias i la Baronia de Rialb, tot plegat al segon dia d'aquesta nova onada de calor que acosta Catalunya a una època de sequera. Ho ha explicat al RAC1 el doctor en física i membre del Servei Meteorològic de Catalunya, Vicent Altava.
2: Entrem en un territori desconegut que també espera la mobilització climàtica i meteorològica. I a més ho estem veient, que les condicions d'estiu doncs, són unes condicions que bàsicament ningú que ja sigui a Catalunya havia vist mai. I sense crear l'alarmisme, doncs la situació meteorològica i climàtica, particularment mediterrània occidental, els últims anys ja demostra que sí, les coses no pinten gaire bé.
0: En aquest sentit, alertava que les temperatures extremes tindran conseqüències a casa nostra els propers mesos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per agredir una noia, amenaçar-la de mort i robar-li la cartera. A la Bisbal d'Empordà va ser el 4 de juliol a la matinada quan l'arrestat va saltar la víctima per agredir-la. Un veí va sortir a la finestra alertat pels crits i això va fer que el noi s'escapés després de robar-li la cartera. Tot i les lesions, la víctima va poder arribar a casa d'un familiar i avisar la policia, que va reconèixer el detingut a través d'una de les càmeres de videovigilància del poble. Després de detenir-lo, va quedar en llibertat en espera de passar mans de la fiscalia de menors. I a Sant Celoni, al Vallès Oriental, els Mossos han detingut un multireincident amb més de 50 antecedents per robar catalitzadors de vehicles, unes peces que al mercat il·legal es poden vendre per entre 700 i 1.500 euros.
3: I els esports, la UEFA i les seves 55 federacions rebutgen frontalment el pla de la FIFA de vendre participacions del Mundial i d'altres competicions a inversors privats. Consideren que el Mundial és patrimoni del futbol i que no es pot convertir en un negoci. També critiquen que la proposta s'hagi preparat sense consultar les federacions. I la UEFA adverteix que cap selecció europea jugarà competicions de la FIFA mentre aquest projecte continuï sobre la taula. En clau blaugrana, el Barça continua la seva estada pretemporada a Sant Jordi's Park. D'aquí menys d'una hora, l'equip començarà la segona sessió del dia per seguir preparant l'amistós de demà contra el Birmingham. Qui abandonarà la concentració en les pròximes hores és Ter Stegen. El porter i capità del Barça en marxa s'ha dit a l'Ajax i jugarà sota les ordres de Mitchell fins al 30 de juny del 2027. El club blaugrana farà front al 90% de la seva fitxa. En bàsquet, el Joventut de Badalona ha anunciat la continuïtat de Ricky Rubio. El base al Masnou m'estirà la samarreta verd i negra com a mínim una temporada més. I en últim punt, el Sabadell ha fet oficial aquesta tarda el fitxatge del davanter uruguaià Gastón Valles.
0: I pel que fa al temps, avui els 40 graus no només s'han superat el Pla de Lleida, sinó que també s'hi ha arribat a la Conca de Tremp, al Solsonès i fins i tot al nord d'Osona. Entre demà i el cap de setmana la temperatura baixarà una mica, però serà un descens molt lleuger i transitori. L'onada de calor té corda per dies i es podria allargar fins a finals de la setmana que ve.

0: Vale.
1: Han muerto 7 gatitos.
2: Versió estiu, amb Pere Mas.
3: Va, que passen 8 minuts a les 6 de la tarda. Hi ha una rata entre nosaltres que es diu Marc Espejo. No, que és el que ha fet aquest separador, sí o no? Fes més separadors, sí, sí. Aquest parla amb les mans. Tinc una idea d'una altra, però és que la tinc apuntada a WhatsApp. Ara la busco i t'ho dic, perquè hi ha una cosa que va passar ahir que es podria mereixer un separador. A veure, posem una mica d'ordre, perquè ara queden moltes coses molt interessants i molt importants. El versió estiu, benvinguts, els qui s'acaben d'incorporar i tot això. Alberto Gadel.
4: Hola, bona tarda.
3: Encara no et toca actuar, eh?
4: No.
3: Et presento el primer, però ets l'últim en actuar avui.
4: Perfecte.
3: Ah, sí? T'agrada? Perquè abans van els dels xistes de Falcon Viatges.
5: Hola, què tal? Hola.
3: Aplaudiu-los, coi, l'Eric Teixidor i el Pablo Pialto.
5: Gràcies a tothom. Us ha sortit del cor.
3: I entremig la Marta Pontnou, que avui no hi és de cos present, però sí d'esperit, i intervindrà a la distància. No ho acostumem a fer amb els col·laboradors.
6: Descansi però... en pau, Marta.
7: Que no.
3: No, calmi, no està fent una mica les seves coses. De l'amic... Gadel.
4: Digue'm.
3: Estàs com... Bueno, jo estic... Bueno, és igual. El meu equip no em deixa veure el teu guió.
4: Ah, de debò?
3: No, me'l deixen veure. Me l'amaguen perquè em diuen que millor que m'ho trobi en directe que el que m'has d'explicar, que sempre tens aquella mena... Bueno, aquella cosa teva, diguem-ne, val?
4: Vale.
3: D'acord? Aleshores, però sí que sé que té a veure amb la gran velada.
4: Una mica, però tampoc gaire.
3: Bueno, però que a partir d'aquí et faràs la teva teoria, la teva pel·lícula, no sé què.
4: Sí.
3: I em té preocupat perquè la gran velada són uns machirulos o uns fifes.
4: No.
3: Ah, no?
4: Hi ha més gent allà. Va cantar la Batlle.
3: Sí, és veritat.
4: Doncs imagina-te.
3: Com li diem? Perquè tenim una discussió de com es diu.
4: Batgial.
7: No, ningú té aquesta discussió. Sí. El Pere Mas no. Es pensa que és Batgial.
4: No,
7: Batgial. I el van corregir.
3: La Batgial, que vagi...
7: Mira,
3: bueno, prou ja, de veritat. Però la Batgial, que vagi...
5: Sempre certero el tècnic.
6: Els gaials són uns altres.
3: Bueno, és igual, d'acord. Bueno, doncs, escolta'm, qui vulgui saber quina relació hi ha entre Alberto Gadel, els fifes aquests de la cosa del... Com es diu això? Del...
4: La boxa.
5: La velada.
3: La velada, on hi podria anar perfectament vosaltres. En Pablo i l'Eric són un exemple de dos possibles participants de la velada. S'hauran d'esperar una mica, perquè abans arriba Falcon Viatges.
8: Viatges!
3: Sí. És que em venen ganes de tornar-ho a posar. Ah, mira, el tutut de l'avió, d'allò de l'hostessa que...
5: Sí, perquè acabem d'aterrar a la nostra secció.
3: Així ah, sí.
9: Podem tirar aquesta secció, aquesta sintonia en bucle perfectament.
3: No, si torno a tirar, igual, pots...
8: Falcon Viatges! Sí.
3: Tela.
5: És que ens fa molta il·lusió fer aquesta secció.
3: Sí.
5: Com
3: I
5: es nota amb aquest to... pogut escoltar la locució.
3: Sí, amb aquest to d'alegria que et caracteritza.
9: El Pablo està plorant ara mateix.
5: Sí, no, a veure, com bé sabeu, cada cap de setmana marxem de viatge arreu del món, d'acord, amb els diners de la casa. I, de fet, els Oscars s'han ofert a no cobrar durant dues temporades, perquè puguem fer aquesta secció.
3: Ja, segur.
5: Veritat.
9: Home, i tant. Sí, sí. Quan els hi han plantejat ens van dir el clàssic qui sou i què feu al nostre camerino, típica fase de negació, no, dels Oscars.
5: Fàcils.
9: Però, no, al final vam trobar la seva cartera i van entrar en raó. És a dir, que vam sortir corrent. Però bé, no us avorrim amb els detalls, i és que aquesta secció us portem informació sobre el lloc on hem anat, perquè així no hagueu d'anar vosaltres i massificar aquest puesto.
5: Sí, perquè aquesta secció, a veure, vam decidir, per aquest cap de setmana, agafar un vaixell i visitar el Peloponès, d'acord? Grècia, val? Mm-hmm. Les seves illes, tota aquella zona, d'acord? I bé...
7: O sigui, que han vist la pel·li del Nolan, suposo, no?
9: Han fet una pel·li?
3: L'Odissea, sí...
9: Han fet una pel·li?
5: Molt recomanable.
9: Nosaltres...
3: No, Pep Prieto, no fotis la xapa, que ja en vas tenir prou.
5: Una pel·lícula molt recomanable.
9: Nosaltres només veníem per la cançó del Lluís Llach. No sabia que s'havia tornat així.
5: Disney Plus.
3: No, la fan a Disney Plus. Has d'anar als cines normals a veure-la.
5: No, o no, o als cines que fan Animax, no?
3: Sí, però aquí ja van quedar que no n'hi ha.
5: Gastar-te 125 euros?
3: No val 125 euros.
5: No, bueno, a veure, tots... L'hem fet per la cançó del Lluís Llach, val? O sigui, tots els joves estem viciats a la cançó, està ple de trens al TikTok, jo sé que tu, Pere, no mires el TikTok, no? Però la Yael sí, no?
7: Uh-huh.
5: Jo t'envio TikToks, bastant TikToks.
7: Uh-huh.
5: T'han arribat molts TikToks amb la cançó del Lluís Llach d'Ítaca. Sí o no?
7: Sí? Sí, sí, o sigui, el vostre tema era aquest.
5: Sí, sí, no, com hem fet un viatge marítim, hem anat en vaixell, d'acord? Us hem portat el nostre quadern de bitàcola. Per tant, som-hi.
7: Quadern de bitàcola. Divendres, 3:45. Bufa gregal.
9: Només iniciar el viatge, veiem un munt de runes de temps ancians. Suposo que això ens passa per haver començat el viatge agafant rodalies. Arribem al boll de Barcelona i negociem el lloguer d'una embarcació amb un senyor estrany que porta un llaro a l'espatlla. Carreguem l'equipatge i després d'una estona remant veiem que serà difícil arribar al mar des de l'estanc del parc de la Ciutadella. Amb molt d'esforç de rem i mentre el lloro ens pica la cara, la traiem fora de l'estanc i arribem a la carretera. Tots són carrils bus i carrils bici, però no hi ha cap carril barca.
5: Sí, una vegada hem pagat les multes per desordre públic i obstrucció de la via pública, agafem el metro i arribem al port, d'acord? Allà el nostre pressupost ens permet llogar una moto d'aigua, però només una, d'acord? Perquè només... Bé, només ens dona per una, i una taula de paddle surf. Ho fem a sorts i em toca a mi la moto d'aigua. Arribo fins a Maó i em quedo sense gasolina. L'Eric apareix 3 hores després amb els braços dislocats de tant remar des de Barcelona.
9: Parts de desgràcies, decidim esperar l'arribada d'un creuer de Menorca. Ens diuen que hem perdut el primer i que haurem d'esperar uns 20 segons sencers a que arribi el següent. Se'ns fan eterns. Mentre omplim el full de reclamacions, en passen 6 o 7. No entenem per què els menorquins es queixen que n'hi ha tants.
5: Per no pagar 2 bitllets de creuer direcció a l'antiga Troia, decidim que un de nosaltres travessarà la frontera dins la maleta. Val? És un truc que vaig llegir a la guia de viatges, la Ilíada, d'acord? Per no pagar. És molt recomanable, aquesta guia. Ho fem a sorts i acordem per respecte que no direm qui es va posar a dins aquesta maleta.
9: Un cop a bord, el Pablo insisteix que no vol fer tot el viatge dins de maleta. Però a mi m'agrada viatjar amb espai per estirar les cames, així que, tot i que tenim una suite per 3, no li obro la maleta. Estic molt nerviós per conèixer la zona. Els professors d'història diuen que tota la nostra civilització ve de Grècia. Ara bé, miro el raspall de dents i posa Made in Taiwan. Em sento estafat.
7: Dissabte, 8 del matí. Bufa tramuntana.
5: Ja anem pel segon dia, ens aixequem ben d'hora perquè... Bé, està dins d'una maleta, necessita hores de descans, d'acord? Aconsegueixo convèncer l'Eric per sortir de la maleta i quan me n'adono ja estem a Atenes. Decidim anar a deixar totes les coses a l'hotel per por a perdre-les mentre caminem i anem a fer unes rutes artístiques i culturals. Però, malauradament, no podem veure gran cosa perquè ho tenen tot el Museu Britànic. Val? Quan tornem a l'habitació ens diuen que totes les nostres coses ara també estan exposades al Museu Britànic. Com que l'Eric tenia uns xinos a la maleta, les nostres pertinences es poden veure a la secció d'Àsia.
9: És el que sempre havia somiat. Fem un free tour i descobrim que Grècia ha fet grans aportacions a la humanitat, com ara els Jocs Olímpics, la democràcia i Mamma Mia. Ara bé, malauradament també ha portat coses negatives, com ara les matemàtiques, la corrupció o Mamma Mia 2.
5: Sí, i ja s'acosta l'hora d'anar a dormir. Què millor que anar a dormir mentre mirem una pel·li, d'acord? No tenim cobertura... Val? Atenes és molt comú, no tenir cobertura, i l'únic DVD que trobem a l'hotel és de Mamma Mia 2. Val? Preferiríem ser apunyalats abans que tornar a veure Mamma Mia 2, per tant, anem a visitar els baixos fons de la ciutat.
9: De fet, a Atenes no hi ha cobertura, però posen allò de hablar entre vosotros, no hi ha wifi, no? A tot el país.
7: Diumenge, 6 de la matinada, bufa ponent.
9: Abans de començar el viatge de tornada, surto a esmorzar. Demano un iogurt grec i em diuen que allà no li diuen iogurt grec. Li dic que ja ho entenc, que allà simplement li diuen iogurt perquè estem a Grècia. Però insisteixen que no, que li diuen iogurts. Es veu que parlen un idioma diferent. Cada dia s'aprèn una cosa nova.
5: Jo no entenc com no parlen el català, però bé, pugem al vaixell per tornar a Barcelona, no? I ens preguntem com pot ser que Odisseu fos tan estúpid de no trobar el camí. Bé, uns quilòmetres més enllà, sola en una roca, trobem una dona cridant-nos de forma suggerent i movent els braços, però nosaltres no ens enganyen. Una sirena no ens enganya. D'acord? Així que demanem al capità que continuï i 10 minuts després ens para la policia marítima per omissió de socors d'un naufragi.
9: Tot això ha fet enfadar Posidó i el viatge se'ns complica. Intentem calmar-lo sacrificant un xai de pèl fosc, però això encara el fa enfadar més. Cal aclarir que Posidó és el nom del capità grec del creuer, que en cap cas és un déu i en cap cas li agrada tenir el vaixell ple de sang i fetge d'oixai. Saltem d'un bot salvavides i seguim amb el camí.
5: Sí, amb aquest bot salvavides, remant, com l'Eric va remar amb la taula de paddle surf fins Maó, arribem a Creta i ens quedem al·lucinats. No sabíem que hi havia una illa dedicada a la germana de la Muixca. Passem pel costat de l'arxipèlag Batgial i continuem tirant.
9: Perdona, Batgial, si no et sap greu.
5: L'arxipèlag Batgial. Som molt fans allà pel Peloponès de la Batgial.
9: Farelo, please, foto. Tot i que li vaig dir que pixés abans de sortir de Barcelona, el Pablo demana parar per fer un pipí. Total, que atraquem en una illa habitada per un misteriós ésser d'un sol ull que ens impedeix tornar al vaixell. Mentre en Pablo intenta deixar-lo sec, me n'adono que es tracta del torero Juan José Padilla. Està molt enfadat perquè el Pablo havia pixat al costat del seu iot. Ens disculpem i seguim el nostre camí mentre ell l'ataca un minotaure arribat de Beta Sabeon. Són els seus costums i s'han de respectar.
5: S'ha de respectar. S'ha de respectar. Una tempesta nocturna fa que, ens desviem amb el nostre rumb. Acabem a un erm desolat, gairebé apocalíptic i amb una única forma de vida. Un gos de tres caps, enorme i molt violent. Molt més violent que qualsevol gos que et pots trobar per aquí a Barcelona. Estem a les portes de l'inframón? No ho sabem. Obrim el Google Maps i veiem que hem anat a petar a Txernòbil.
9: Després de moltes penalitats, arribem a Barcelona. Ni la ciutat ni nosaltres som els mateixos que quan vam començar el viatge. Allà ens espera l'home de les barques del lloguer. Li paguem de bon grat el lloguer i les multes d'aparcament d'haver-la deixat en doble fila davant del Mare Magnum. Per les molèsties li regalem la cartera d'un dels Oscars. No sabem quin. El viatge ha estat horrorós i molt allunyat de la divertida aventura que prometia Lluís Llach amb la seva alegre cançó.
0: Tinga sempre al cor la idea d'Itac.
5: Bé, la conclusió de sempre, no? Si voleu organitzar un viatge en vaixell, no contacteu amb el senyor de les barques del parc de la Ciutadella, val? No és gaire amable, i porteu un GPS, d'acord?
3: Queda apuntat.
5: Un GPS. Heu anat mai a Grècia? Algú de la taula?
7: Jo no.
3: Jo sí.
5: Us va costar tornar?
3: No.
7: No? No et vas equivocar?
3: Ara que penso, he estat dos cops a Grècia.
7: Caram.
5: Ja, com sí. Viuen alguns, la veritat.
3: No, però... Bueno, noi, què passa? Què problema hi ha?
5: No, madre mía.
3: Però poc temps, a les dues vegades poc temps. I, bueno, és igual. És que anava a explicar ja una anècdota de...
9: No, som-hi.
7: Sisplau, és el teu moment.
5: Explica-la,
7: eh? És el teu programa.
3: No explico més anècdotes, ja no penso explicar res més. Au, gràcies, Falcon Viatges.
5: Adéu,
3: vosaltres. Adéu, que ara viatjo... Bueno, ara veurem cap on viatjo. Però li posem la música, no?, la sintonia... Para doña Marta.

0: nit, erròniament, un quart i cinc de set, a 18:20, a Doña Marta, però ella és la Pont Nou. Oi que ets la Pont Nou i res de Marta ni d'aquestes històries?
1: Exacte, directament la Pont Nou. Sempre em feu riure amb aquesta música, m'entra unes ganes de, sí? de riure i de festa. Ai, pues
0: fot-li,
1: sí que
0: fot-li.
1: Sort.
0: Vinga. Bueno, però és la teva sintonia, vull dir que és la cosa que t'entusiasma. Pont Nou!
1: M'encanta, què tal? Com esteu?
0: Molt content de saludar-te. Vols que t'aplaudim? No sé si t'hem aplaudit o no?
1: Sí, està molt gràcia,
0: no? Nena, et sento com si fossis aquí mateix, eh? Però on ets, nena de Déu?
1: Com si fos aquí mateix.
0: Sí.
1: Mira, sóc a Malta, una mica més cap aquí, que no tant en tocant a Grècia.
0: A Malta? Home, doncs mira, no gaire lluny del que estem comentant, nena. Perdona.
1: Escolta, que m'ho mereixos, tu.
0: Que has anat a celebrar el teu sant? Que va ser ahir abans d'ahir?
1: Ah, sí, sí.
0: Felicitats, eh?
1: No, he vingut, que em mereixo les vacances, que és estiu, per la mort de Déu.
0: I tot i això?
1: A veure si no podré fer vacances. No, patiu que la setmana que ve sóc aquí.
0: I estàs al... Mira. Veus?
1: Què és això?
0: El micro que cau.
1: Ah, sí, clar.
0: No ho he vist, tu.
2: No piquis a la taula, per això, que és molt desagradable.
3: Ha sigut Santa Pont Nou.
0: Sí, no, Santa
1: sí.
0: Marta.
1: Ah, no Santa Verge, Santa i pura,
0: bueno,
1: jo, sí.
0: Tenim l'Alberto aquí, que està super enyorat de tu, eh?
3: Hola.
1: Escolta'm, Alberto, ens veiem la setmana que ve,
3: vale.
1: Sí o sí, seguríssim.
3: Segona setmana que no te trobo.
0: Clar, perquè la setmana passada...
1: Bueno, la primera no vas venir tu, carinyo.
0: Exacte.
3: Que... Sóc una bandarra.
0: No, perquè és un infidel. Perquè, bueno, no... perquè va venir divendres.
1: La setmana que ve, la setmana que ve ens veiem.
3: Perfecte.
1: Va. Escoltem, anem al lío, que m'esteu retallant més temps.
0: No,
1: que...
0: escolta, tens... No, és que no t'ho he dit, però ara són les 6:20, tens fins a les 7, eh? Tens 40 minuts de secció. No, clar, després l'altre. No, però tenim temps. No pateixis, que anem molt bé de temps. Escolta.
1: Pues jo tinc el cul amb remullar. Escolta, mira.
0: Què?
1: Flip. Heu vist el casament de la Susana Griso?
0: Estem obsessionats amb aquest tema.
1: Brutal.
0: Eh? Estem, volem saber-ho tot,
1: que...
0: tot.
1: Mira, és molt fort. Bueno, tothom ja sap que s'ha casat amb el Luis Enrique de Segaró, això ho saben tothom, que ha oficiat el casament un senyor del PP. Tot això... Però, primer de tot, hem de recordar, això ho deixem clar, que ella és presentadora de A3 Media.
0: Sí, sí.
1: I que ell és consultor en cap de El Confidencial, ¿vale? Ho dic perquè això ho tingueu ara present per lo que diré, com diria el Carles Porta, espereu-vos que això serà important.
0: Molt bé.
1: Llavors... Ella, espectacular, o sigui, vestit, pentinat, un ram de traca... Com a senyora que es casa per segona vegada, és igual, o per tercera, és igual. Senyora que es casa per segona vegada o ja gran, és com si ara que jo no m'he casat mai, ara m'he de casar, doncs escolta, jo m'ho poso i faig tots els papers de l'auca. Que des d'aquí faig una crida, no m'he casat mai, estic a les portes dels 46 i us he de dir que el dia que em casi se sabrà, perquè seré de les... De les de Paineta, Bel i a Montserrat.
0: I de blanc, eh?
1: Llavors,
0: I de blanc.
1: Llavors, clar, ella, que tenia unes ganes, perquè aquestes coses d'aquestes edats, tornar-se a enamorar i tal, ho trobo espectacular, que la gent s'enamori i que es vulgui casar. I llavors, però què passa? Saps allò que dius? Què ens posem? Perquè això s'ha de parlar. Què ens posem? I ella, doncs, carinyo, arreglat, no? Arreglat. I tu fas el dress code que ho poses allà a la invitació i dius, aneu arreglats, que és estiu, sí que és caso, allà al mar no us poseu talons perquè hi haurà o gespa o sorra, però una cosa de neu monos. Doncs ella es presenta espectacular amb un vestit
0: guapíssima,
1: que era com una mena de corset
0: guapíssima. Sí.
4: Para la de que tiene, está fenomenal.
0: No, va, una cosa, prou de para la de que tiene.
1: Això no es diu, aquest comentari no es diu.
0: Ja.
1: Total, que llavors, i ella apareix amb una camisa de color corall arrugada, perquè, clar, és de fil, llavors el fil tothom ha de saber que és arrugada, però, clar, és que és una guaiavera d'aquestes que ara es porta molt, que és el vestit tradicional, o sigui, una camisa tradicional de les costes caribenyes, i és tradicional i representa que per ells és el més arreglat. Però, escolteu una cosa, que som catalans, bueno, ells no, però, bueno, una mica. Ells d'aquella manera, només quan els hi convé, diguéssim, ella. Doncs, però, és que no som ni cubanos ni estem al Carib.
0: No.
1: Estem a la Costa Brava.
0: A Segaró, per tant, a l'hotel La Gavina, a més, una cosa...
1: Per tant, la guaiavera la deixéssim allà, és com si ara jo, en caso Montserrat, amb un vestit de faralaes, perquè, clar, sí, és el vestit tradicional d'allà i agafo un senyor, i amb el senyor que es casi, amb un senyor de traje de corto. No, perquè doncs farem el pena, doncs és el que va passar. Llavors, clar, a més, en comptes de blanc, que dius, mira, un blanc té un passe, No, no, color corall amb pantalons beix, que els pantalons beix s'haurien de cremar, i a ella, pobreta, li devia donar... Saps allò que et fot un infart quan dius carinyo, sortim, arregla't una mica, i el veus sortir de casa d'aquella manera que dius mira, passa cap a casa i torna't a canviar, que jo amb tu així no surto. Clar, ella feia una cara de dir la mare que el va...
0: Però una cosa, Marta, tu creus que realment no s'havien parlat entre ells?
1: Jo crec que no, perquè a més a més porten poquet, jo no sé si porten 6 o 7 mesos sí. O un any.
0: Bueno, però fots un casament que devien tancar l'hotel per ells, l'hotel La Gavina de Sagró, que no és un hotel qualsevol, que és un punt de la Costa Brava excepcional, que luxe, no sé què. Per cert, per qui no sàpigues, l'hotel on es va rodar altres estrelles del tricicle, la famosa sèrie aquella.
1: Ai, m'encantava, sí, m'encantava.
0: Està rodada, no, ja t'ho dic jo, no cal que ho busquis, que està rodada en aquell hotel. I,
1: jo sempre volia ser la tigresa aquella, saps?
0: Ah, saps aquella tigresa? Que anava de vestida de leopardo, diguéssim, de leopard.
1: Que no se la veia mai, no se la veia mai, però era...
0: Sempre devorava un home, eh? Sempre anaven passant homes per allà. Exacte. Estem parlant de coses molt antigues, diguem-ne. Però,
1: però la gent...
0: Bueno, no tampoc tant, però és una sèrie que té els seus anys i va ser un gran èxit del tricicle a TV3. Doncs, allò que és aquell espai, deu haver-hi una wedding planner o 70 wedding planners, no sé què, els convidats, allotja'ls a tots, la pasta del convit que no devien donar pa amb tomàquet amb pernil del barato.
1: No, sinó
0: que... I llavors, fas com una superprevisió. Venen gent de la tele, gent de no sé què, gent del món de les finances, bé, tot deu allà... I no s'ha tocat
1: valorar... Ja, però
0: valorar...
1: tu imagina't que et cases amb un senyor molt ric i tu li dius, carinyo, t'arreglaràs... No. Home, esclar que m'arreglaré, deixa'm en pau. Saps allò que feu els homes? De... Esclar que m'arreglaré. Jo crec, crec que no s'ho van parlar.
5: A més, perdona, Marta, crec... però en teoria no es poden veure els vestits de nuvi-núvia. No? En teoria...
1: Bueno, segons aquestes tradicions, però clar, aquests que ara ja viuen junts i que fan tot així modern, jo crec que... Jo abans hagués fet, no surts de casa fins que jo no ho revisi. Això s'ha de revisar.
0: Bueno, i més tu que dediques
1: a
0: això.
1: I a més, ella tenia pistes, perquè el dia abans que van fer una festa de pre-wedding, que això és molt dels Yankees, que fan la festa d'abans, van fer un precasament a la nit i van fer una festa amb tothom que va acabar com a les tantes de la matinada i tal. Ella ja anava moníssima amb un vestit del mateix dissenyador que el del casament, però un vestit moníssim, i ell anava amb bermudes i espardenyes de retoló, que dius, alguna pista t'ha de donar ja, perquè si el dia de la festa, que és la nit abans que vas com de còctel, ell va així, és com envia ta mare i di, vés a mirar aquell enredo allà a l'habitació a veure què està fent, com s'està vestint, perquè jo quan veia allò vaig pensar, és que no pot ser, ara ell superofès, ui, s'ha ofès tant que ha hagut d'anar a X a defensar-se, que també dic, us llegeixo el que ha dit ell.
0: I tant, sí, sisplau.
1: Per defensar-se, perquè se l'han criticat molt. Però tenim en compte que és consultor en cap del Confidencial. Vull dir que tema redacció i comprensió de lectora, jo no entenc res. A veure què entenem vosaltres. Aviam. Diu, lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga, y entre paréntesis, y a esta boda de íntima no le queda nada, aquí lo que dije, que es lo que pienso, y ya.
5: Sí, jo, perdoneu, En Barbussa una mica no s'acaba d'entendre el final.
0: Bueno, jo us ho explico.
1: No.
0: Faré mansplaining d'aquest. O sigui,
1: a veure, sí, perquè...
0: No entenc per què m'heu criticat.
1: Ho necessito.
0: No entenc per què m'heu criticat. Soc tan burro de no entendre que sortirien fotos, perquè, evidentment, un casament on hi ha tot de periodistes, i a més jo crec que hi havia uns quants de vanitatis que són...
5: Però si han venut tot això a la Ola i a la...
0: No, les han cedit, les fotos, crec. No les han venut.
1: Bueno.
0: Les han cedit perquè surten a totes les revistes, crec que van dir... almenys diria... Perdona, potser no sóc jo el que porta el temps, però dir que les han cedit. I llavors el senyor diu, perquè quedi clar que no... Perdó, és que em surt una expressió grollera. Que no me la bufa el casament, aquí teniu la prova de que me l'estimo molt i que m'ho he pres molt seriosament. Perquè la prova és un àudio que posa, un vídeo, és això, no?
1: Sí. Bueno, però és que una cosa, això sempre ho diem, que el que tu fas, el que tu penses o el que tu ensenyes en un vídeo, el que tu llegeixes, si la imatge, si la vestimenta no acompanya...
0: Clar.
1: Pots dir missa, pots dir la declaració d'amor més gran del món, que si vas fet un Cristo, què ha passat? Que tothom se n'han rigut i la gent, ningú s'ha escoltat el seu discurs. Si ell hagués anat fet un pinzell, haguéssim dit, calla, a veure què diu. Però la gent només estava per riure's de la seva camisa, perquè ha fet el préssec,
0: doncs sí.
1: Com es diu en català. I no hi ha vídeos, ni oi com me l'estimo, ni res. Bueno, però... Noi, has fet el préssec i no has xequejat el vestuari abans de sortir amb una assessora d'imatge com servidora de vostès.
0: Exacte, efectivament, de Pont Nou Agency, diguem-ho clar, que tu t'ho dic.
6: Que tiene el catàlogo de ofertas y Instagram.
5: L'únic que fa és millorar, mira, a mi em vas millorar, em vas dir que em tallés els cabells, i tothom m'ha dit que em senta bé.
0: És veritat, va ser cosa teva, no?
5: És cosa de la Marta Pont Nou.
0: Bueno, a veure, t'escoltem una mica què va dir aquest senyor al casament, a veure si en defensa seva...
1: Ah, sí, sí. Va penjar
0: un tros de te quiero mucho, aquest rotllo.
1: A veure si ens caben llàgrimes, a veure.
7: Dos famílies maravilloses que són felices, que lo han sido y que lo van a ser. Así que no venimos solos, venimos con ocho. Por tanto, esto es un monumento a la generosidad. Esto que estamos celebrando hoy es un monumento a la generosidad. A la de estos ocho, la que han tenido hasta ahora. Y la que vamos a necesitar mucho que sigan teniendo en el futuro.
0: Bueno,
1: perdona, dir que us casen dos persones separades amb fills i que venimos con mochila i és un projecte en comú, a veure, això ja t'ho faig jo sense ser Pompeu Fabra.
0: Resum d'aquesta conversa, i per concloure, senyor, no anava a dir Jaime Los Santos, no, senyor Luis Enríquez, amb Z.
1: Sí, millori l'expressió veure... escrita sí, i vingui'm a veure.
0: Exacte, el pròxim cop que es casi, o el pròxim cop que tingui un esdeveniment o alguna cosa, faci el favor de parlar amb la Marta Pont Nou, o, en su defecto, amb Alberto Gadel, que també l'hauria assessorat molt més correctament.
1: També.
3: Jo
1: segur
3: estava
1: que ho hauríem fet millor.
0: Com?
3: Jo estava allà a prop.
0: Com que estaves allà a prop?
1: Però què dius ara?
3: Estava a Santa Cristina, que eren les festes.
0: Ah, ja.
1: I vas veure aquest Cristo que va muntar o no?
3: Al matí vaig veure que muntaven alguna cosa, crec. Però perquè jo vaig molt per allà a Sagrada, avui vinc d'allà, de fet.
0: Ah, sí?
3: No me veus.
1: Però ja hauria de saber que hi haurien càmeres, que es filtrarien, que es veuria...
5: Segur que tu n'havies més fet un pinzell que no pas ell.
3: Bueno.
0: Mira, el fill n'ha fet un pinzell, també. Quan va entrar la núvia, que va entrar amb el fill, que és un tio molt alt... Sí.
1: També ne portava una guaiabera d'aquestes, que ara s'ha posat de moda i ara tothom vol anar amb camisa de fil. No, és que volem anar frescos.
0: Doncs que se'n vagin a Cuba a fer la revolució.
1: Exacte, que es fotin, s'ha d'anar a casament amb americana. No, és que tenim molta calor els homes. Us aguanteu. Més coses hem patit les dones, amb temes de pressió estètica ens aguantem. Però si ara heu d'anar amb americana, doncs aneu americana.
0: Ventilat el casament.
1: A veure.
0: Rosalia.
1: Vinga, Rosalia. Ah, sí. Pobre, pobreta, cada setmana té un... Cada setmana
5: què
1: té
5: passa,
1: una polèmica. Doncs que va anar a Xile i va dir que tremoli la terra i que ressoni tot. Però això ho va dir... A veure, jo aquí llançaré una llança a favor d'ella. Perquè tu quan estàs a l'escenari no pots estar allà improvisant i a més dient coses i que a més tot surti rodó. Què passa? Que és una terra de terratrèmols i de tsunamis. Sí.
5: Que no es pot dir res, tu.
1: Bueno, tsunamis allà no, però entre el que ha passat a l'altra part de l'alerta de tsunami al Japó, aquí a la Venezuela els terratrèmols, Xile també és propens de terratrèmols. Doncs clar, representa que s'ho van prendre fatal que digués això.
5: L'altre dia igual amb Argentina, perquè vaig repostejar-ho sense voler, de veritat,
0: no,
5: eh?
0: Calma,
5: és que no es pot ser una motomami tan important, perquè és que tot ho transversen. Bueno, i no pot ser.
0: Para atenció amb el que dius i amb els que dius, i així hi ha menys problemes.
5: Igual que tu, Pere.
0: Bueno, calma.
1: Bueno, que ha de vigilar una mica, però que tampoc anem tant amb pinces, que no passa res.
0: Ara. Vinga, punt 9. Què
1: més? Qui més? Dulceida i Alba Pol, que es tornen a casar 10 anys després.
0: Què?
1: Quan ja s'han casat. Sí.
0: I?
3: I això
1: ja
3: no s'han
1: casat.
0: Ui, mare, atenció. No ho sabia, mi perfecta, mi todo, mi... Bueno, el Gadel.
1: Bueno,
0: què és això?
1: A veure, primer es van casar per al civil. Després es van fer una pantomima d'aquestes que fan la gent a la platja. Sabeu allò, oi, que sembla que es casin, però que no, que ja s'han casat per lo civil amb el pare, la mare i quatre testimonis amb un vestit regolín. Val. Després es van separar.
0: Ah?
1: Es separen. I després es tornen a juntar i després tornen... Llavors van tenir una criatura. I què passa? Que ara, com que se'ls deu acabar el contingut, deuen dir, calla, anem a fer unes quatre fotografies amb fotos, sobretot que hi hagi en ell, perquè clar, sembla que si no hi ha en ell no hi pot haver casament, que dius, també podríeu fer-vos... Ai, renovem els vots i no sé... Que això de renovar els vots, escolta, si t'has de casar, que sigui amb un altre, no? Què vol dir casar-se amb el mateix dos vegades, o amb la mateixa persona? La Susana Griso, no? Bueno. Però bé, bueno, així ja sabrà que més o menys es vestiran bé. I llavors l'Aida, la Dulceida, diu... bueno, ara jo li he de regalar alguna cosa, perquè representa que és la Paula que li ha regalat un anell a l'Aida.
5: L'Alba Paul, sí.
1: Sí, llavors diu... Què li regalo? Doneu-me idees. Clar, el dia això amb un post és... Hola, Marques, no?
5: Ah,
1: fem... Envieu-me foto cap a casa, perquè clar... Ai, però regala-li un rellotge... Ves que no sigui de la meva marca. O sigui, una mica tot, una mica d'interès, perquè si realment creus en l'amor i estàs tan enamorada que 10 anys després et vols tornar a casar amb la mateixa persona, que jo això, obro parèntesis, no ho entenc, tanco parèntesis, doncs fes una intimitat i deixa estar la gent en pau. Mm. Perquè a mi sabeu el que m'interessa, és que el que més m'interessa, és que parlin català a casa. Bueno, entre, i amb la criatura
0: entre
1: que tenen.
0: Parlen en català, no suposo, entre
8: ells. Ja ho faig, o sigui, jo ja practico.
0: No, estem...
8: Sí. De...
1: I amb la criatura que tenen, parlant en català. Ara, se n'amaguen una mica, perquè sabíeu que... Sí, es veu que parlar català a les xarxes no ven.
0: No.
1: Bueno, menys quan tenen projectes de 3CAT, eh? Llavors, sí, quan tenen projectes de 3CAT, oh, miracle, comencen a fer alguna story en català i dius, ostres, aquesta és catalana... Però, bueno, és aquesta penalització que jo no entenc per parlar la teva pròpia llengua, perquè diran que, ai, no, és que si no, no et segueixen a Sud-amèrica. Mm. Bueno, escolta, jo segueixo gent de Wisconsin i quan alguna cosa no l'entenc faig servir el traductor, saps? O sigui, em poso allà a traduir els subtítols i ja està. Però, bueno, que segueixin parlant en català a la intimitat, que es casin 10 anys després amb la mateixa persona...
5: Jo el que penso és, clar, convidaran a la gent haurà de pagar també... Ostres, em sembla...
1: I fer regalets, clar.
5: Clar.
1: Espero que facin aquestes coses modernes d'ara. Jo tinc amigues que fan una cosa, diu una amiga que sempre diu que aniversari, no em feu regals, però si voleu fer alguna cosa, perquè saps que la gent doncs, és una mica tossuda, els catalans fem això de dir però algú s'ha de portar, algú s'ha de portar. Sempre diu, feu un donatiu a, no sé, doncs la Fundació Arrels o la Fundació Open Arms.
0: Ah, mira,
1: que això ho trobo molt bé.
0: Sí, estic molt
5: a
0: favor.
5: Hi ha gent que ho fa, és veritat, o fins i tot amb les criatures. Amb una criatura d'un any, en comptes de regalar-li alguna cosa, doncs
0: es
5: fa una recollida de diners, jo què sé, doncs a l'Hospital Sant Joan de Déu, a on sigui.
1: Ah, exacte. Doncs mira, ara serà el meu aniversari, que ja us ho diré, perquè cau un dia de programa.
0: Ah, sí?
1: Ja us ho diré quin és.
0: Ah, doncs ja felicitarem conveniment.
1: El 13 d'agost, que seré aquí,
0: ui,
1: al programa.
0: Ui, l'endemà de la crisi.
8: No arribarà a marxa.
0: Sí.
8: Ho sento molt, però doncs... no arribaràs a complir més.
0: No, perquè la professora...
1: Per què?
8: Morriràs amb l'edat que tens.
0: No, perquè...
1: Ah, mira, doncs mira, així jove i guapa, gràcies.
0: La nostra experta, la nostra experta en terratrèmols.
6: Sí, espectacular.
0: Silenci, que és la professora Olivia Làctia, té la teoria que el 12 d'agost ja s'apaga el sol i no es torna a engegar.
8: No és teoria.
1: Ah, clar, perquè hi ha l'eclipsi. Doncs mira, després de l'eclipsi, si sobreviviu, celebrarem el meu aniversari.
0: Mira, jo ja dono per bo sobreviure al programa especial que anirem a fer a
8: Roquetes.
0: Estarem allà fotent la xapa. Sí, sí, a Roquetes estarem fent un especial i l'endemà tindrem aquí. Doncs fa molta il·lusió. Porta'ns alguna cosa o vols que et portem coses nosaltres?
1: No, ja portaré coses jo, que s'ha de ser generós.
0: No, què et
1: passa? Bueno, deia.
6: Espectacular a sus 48 años.
1: No, encara no. 46 em faré, home, 46. Ah, o sigui, és animal.
0: Vinga.
1: Bueno, escolta, una altra, última,
0: aquesta,
1: penúltima.
0: Aquesta, sí, l'última o la penúltima. L'última. Potser l'última, l'altre Bruce.
1: Què? Suri Noel Holmes. Sabeu qui és?
0: No.
5: Mm? Sí.
1: És la filla...
6: prima de Sherlock.
0: No, va, no, prou de bromes.
1: No, home, no. La filla de Tom Cruise i la Katie Holmes,
0: sí,
1: que no és que s'hagi canviat el cognom per Holmes, sinó que ha deixat d'utilitzar Cruise. Perquè ara es diu legalment Suri Noel, i Noel és el segon, o sigui, és el segon nom de la seva mare, de la Katie Holmes.
0: Mm-hmm. Però això per què? Bueno,
1: bueno, perquè, home, a part de que ell no s'ha encarregat de res de la seva filla, ella no vol vincular-se gens amb el seu pare, amb tot aquest cristo del secte de la cienciologia i tot això. Mm-hmm. Doncs se n'ha anat a la Universitat de Pittsburgh, a Pensilvània, i ja l'han vist que allà ja estava registrada amb aquest nou nom, i és el que fa servir. I aquesta noia té dos germanastres més adoptats de quan el Tom Cruise estava amb la Nicole Kidman, sí, que tampoc els veu Tom Cruise. Jo et llenço una pregunteta. Us imagineu mares així? Perquè, clar...
0: No?
6: Algun abraç.
1: Perquè...
0: Bueno,
1: sí, segur. Perquè aquesta mena d'homes que no es cuiden de la canalla, que estan amb sectes, que els hi fa la vida impossible, que alguns, com per exemple el Brad Pitt, que va arribar, s'ha dit que pagava els fills i a la dona, bueno, ha presentat documents judicials que ho afirmen, no? Que va ser violent amb ella i la canalla, tots es treuen els cognoms dels pares, imagina't si ha de ser greu. Ara, calla, que ells no els penalitza mai. Ells, encara 102 anys després, fan de fuckers a les pel·lis, eh?
5: Sí, sí.
0: Sí, és veritat, sí, sí.
1: Que el Tom Hanks... Ai, el Tom Hanks. El Tom Cruise, sí, amb 62, va fer Top Gun, la segona part, allà, ui, sí, sí, amb aquell pelazo negre que de Jazz Forment. Que, escolta...
6: Sí, sí, el tio... Ah, broxazos.
1: I,
6: sí,
1: I a més, guapíssim. I, o el Brad Pitt, uah, que guapo, baixant del barco a Venècia. M'agradaria saber si Katie Holmes o l'Angelina Jolie haguessin anat borratxes, perquè moltes, per exemple, el Brad Pitt, ell diu que va pagar la canalla, que era fruit de... perquè anava... perquè és alcohòlic i tal, té problemes amb alcohol. Vosaltres us imagineu una d'aquestes dues dones tenint problemes amb alcohol, havent pagat els fills, si seguirien treballant? Aquí ho deixo.
5: No. És que les haguessin...
0: Per supuesto no, i no està bé.
5: És molt gros.
0: I és bastant gros i bastant gruixut.
1: O sigui, que ells, Brad Pitt i Tom Cruise, estan pitxis fent encara red carpets i pel·lícules, i elles allà intentant protegir els fills, i els propis fills traient-se els cognoms.
0: Per tant,
1: imagina't...
0: som Team Noel, eh? Estem aquesta noia i que...
1: Sí, Team Noel.
0: Silenci. Bueno, escolta'm, estàs a 15 dies, de fer els...
1: De què? Dels 46?
0: Estic molt emocionat, això, eh?
9: Som del mateix any.
1: I tant, Diva.
0: Bueno, no sé si és del mateix any.
9: Tenim la mateixa edat?
0: Bueno...
5: Com l'Edu Mutante.
0: Aquell Edu Mutante diu que té la mateixa edat que tu.
9: I després estem espectaculars.
1: Ah, és que ara no sabia quin parlava.
0: Doncs ella... No, clar, perquè parla de...
5: Ja, clar, és que quan surt del mape...
1: Quan fa de Mutante, no sé qui és.
0: És la veritat, la veu de veritat.
9: Estem espectaculars als nostres 46 anys.
0: Està millor ja que tu, Edu, ja també t'ho dic, ara. Està...
9: Bueno, això és fàcil.
1: Vaig fer una estiradeta més, diguéssim.
0: Ah, sí?
3: Ala.
0: Se li han al Gader, se li han il·luminat els ulls. Escolta, deixem la Berneta per la setmana que ve. Que diu
1: sí,
0: que...
1: bueno, només dir-se que es casa, vull dir, una altra d'aquestes eixelebrades. El millor... Sí, a veure si saps el que he posat al post d'Instagram.
0: Ai, Déu.
1: El millor sí de la nostra vida. Està a punt d'arribar, ens casem.
0: Bueno.
1: De veritat, és que la gent no escarmenta amb això de l'amor. Quines ganes de casar-se i tornar-se a casar i tornar-se a tenir parella. No ho feu públic, que després, quan ho deixeu, s'han de esborrar fotos.
0: Sí, s'ha d'eliminar tot.
1: Feu veure que sou sempre... Clar, els tatuatges, el esborrar els fills, treure'ls els cognoms... No us caseu. Sigueu tota la vida solters i sigueu lliures.
0: Doncs no se'n parli més. Escolta, acaba de gaudir d'aquestes vacances. Gràcies per haver intervingut, malgrat estar al mig de les vacances. Ens fa molta il·lusió arribar sempre a sentir els teus consells. I avui ens hem fotut les botes, la veritat, eh? Amb el tema del casament i la guaiabanera, com es digui això, ens has fotut les botes.
1: Bueno, si la setmana que ve no treballo serà perquè aquest senyor ha trucat aquí a RAC1, oi?
0: No, home.
1: T'imagines?
0: No, home, tu creus que pot...
1: Seria
0: gros.
1: Només hem dit que vesteixi bé i ja està.
0: Exacte. No.
5: I ho ha dit molta altra gent, també. Vull dir que tothom va ple, clar.
0: Sortir ell a explicar-se. I a més també de les cares que se li va veure com una mica de, com de mal humor.
6: I no comentamos nada de las Campos y esa casa de Málaga.
0: No comentamos nada hasta la semana que viene. Aquí s'ha acabat això.
1: No me dejan.
9: Ay, qué coñazo de tema.
0: No. Ah, bueno, però estan las
9: Campos. Porque Terelu y la...
0: Vale.
9: Popot, la potota.
1: Digue-m'ho tu, que no he vist la revista, jo, que sóc amb alta, com he de veure... No,
9: pues que Terelu i la potota, que se sientan esta noche en de viernes. Ai, que coñazo.
0: Demà, deu ser demà, eh?
1: Sempre ho venen tot, aquestes, eh? Sí, venen sí. Tota la seva vida, les seves operacions, el seu canvi de casa, ho venen tot.
0: Jo només llegiré el Cairon, que hi ha ara a Telecinco.
9: Està José María Almogueda.
0: No sé qui és.
9: El ja, hijo de la potota.
0: Tant me fot. No sé qui és la potota.
9: La Carmen Borrego.
0: Prou, no
9: m'interessa.
0: Llavors, jo estic... Però
9: més que fuerte.
0: Sí, calla. Pont Nou. Aquí tenim totes les teles. Coi, ara han tret el cartell.
5: M'han tret
0: el Cairon. Volia llegir el Cairon. És que estan tots tan operats, tan recauxutats i tan raros aquí a Telecinco. I ara connecten amb una reportera...
1: Que no saps qui és qui.
0: No, que ara connecten amb una reportera que sembla la nostra Marta d'aquí.
5: Torrentes.
0: Sí, doncs deien una cosa de que la mare i la filla d'això, aquesta, la Terelu, es trobaven demà a la tele, o alguna cosa rara. Però és igual, ja ho sabrem i ja ho explicarem. Escolta'm, gaudeu de les vacances.
1: Explicaran un fill o un net o alguna cosa.
0: Correcte.
1: Molt bé, ens veiem la setmana que ve, espereu-me.
0: Que faltarà una setmana pel teu aniversari, eh? Anem, quants el compte enrere?
1: Exacte.
0: Apa, li, Gadel, a punt.
1: Gadel, ens veiem la setmana que ve.
9: I ells dos de Quico Rivera.
0: Vale, ja està, deixa el Quico Rivera, sí, està, d'això. Gadel.
3: Hola.
0: Xarcada històrica.
9: Ja estem totes.
0: Aquest és el concepte.
3: Sí. Avui vinc amb una altra classe teòrica.
0: Teòrica. M'he deixat els apunts de la setmana passada.
9: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Puc posar un anunci abans de...
3: Sí, fot-li.
0: Jorge Javier, deixa parlar.
9: No, és que lo ponen el guion.
3: No ho diguis, això, no, no que és un secret, això, home.
0: És un secret intern. Més coses posa que no llegim per la ràdio. Va, 2 minuts, és que no arriba ni 2 minuts de publicitat, i Gadel en acció.
9: La putíssima perfecta.
0: Va!
10: Versió estiu, amb Pere Mas. Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
13: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
12: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca al 900 903 743.
14: Verisure.
15: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
16: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells a RAC+1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
17: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
16: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
18: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
16: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells a RAC+1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
19: 3 de 3, carregó!
16: Fem pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: el moment més... Com l'haig de definir? Modern, més xau pelante, més tard...
1: El millor moment de la setmana.
0: El millor moment de la setmana, eh?
2: És exactament el que volia.
0: Mira, exacte. Doncs, divendres la teva secció no va passar desapercebuda i va ser comentada en un dinar, però com que anem una mica tard, no m'entretinc amb això. T'ho comento un altre dia.
2: Perfecte. Doncs mira, us en dono un altre perquè així tenim més comentaris.
0: Ah, sí?
2: Clar.
0: Un amic meu, que és Jordi Coromines, es va quedar esparverat.
2: Has vist,
0: bueno,
2: que bé?
0: Sí, bueno, però és pare de família, té fills i aquestes coses que fan.
2: Bueno, no ho comparteixo, no passa res. Però bé,
0: bé.
2: Per tu.
0: Bueno, tu, la xarcada històrica.
2: La xarcada històrica.
0: Què passa?
2: Doncs mira, segurament aquests dies heu sentit a parlar d'una influencer, perquè això és bastant distòpic, d'acord?
0: Sí.
2: Que ha presentat a la seva germana en societat, sí, com si hagués estat segrestada 18 anys i hagués tornat a la civilització.
0: Sí.
2: Bueno, ella té 18 anys, per tant, porta 18 anys existint. Sí. L'únic que han fet ha sigut no ensenyar-la a internet. Ok. Però bé, sentim el tall de com va ser aquesta revelació i us ubico una miqueta perquè té la marinera.
3: Presento, chicos, a mi hermana pequeña. Llevaba muchísimos años sin salir. Ella es mi hermanita. Y espero de corazón que la tratéis también como se merece, porque es un angelito. Ella me ha ayudado muchísimo en esto. Te quiero...
0: Però, bueno, què és aquesta merda?
1: No,
0: bueno,
1: no,
0: està
1: és
0: plorant
1: molt,
0: emocional.
1: És molt gros, és molt gros.
0: Bueno, bueno,
1: deixem l'Alberto.
0: Com si ensenyés un iPhone. Com
2: efectivament,
0: si...
2: el nou iPhone.
0: De veritat.
2: 18 ha sortit i va passar el dissabte passat. Por beber el veneno, m'alevo de tu amor, yo quedé... Doncs, efectivament, dissabte passat, us ubico, d'acord?
0: Sí.
2: Quan va ser aquest moment històric i surrealista? Doncs va passar dissabte passat, que es va celebrar la sisena edició de la Velada de l'Año,
0: sí,
2: que és un esdeveniment organitzat per l'Ibai Llanos, que és un streamer molt famós, suposo que tothom l'ubica.
0: Tenim
2: controladíssim. I consisteix, bàsicament, en fer combatre a dues persones del món de les xarxes socials. Normalment és algú de Llatinoamèrica, com de tot aquell panorama, i algú d'aquí de la península, com... A veure com es confronten, saps? Però sí que hi ha baralles de, jo què sé, dues d'espanyoles, per exemple.
0: Això ho han fet la Cartuja de Sevilla.
2: Efectivament.
0: Aquí podríem fer Palau Sant Jordi i que sortís Alberto Gadel contra Alex Tous, per exemple.
2: Aquí que no facin res, això, sisplau. Però bé, és un esdeveniment que mou a moltíssima gent. Jo vaig estar connectat a aquesta última edició i... Per ser la sisena, tenia 6 milions d'espectadors de mitjana tota l'estona, tot i que va tenir pics de més, i òbviament també van baixar. Però bé, a més, hi ha tota una preparació prèvia de totes aquestes creadores de contingut i creadors que fa que la gent s'enganxi encara més, perquè veus canvis físics, veus a gent que es comença a picar per xarxes, rotllo, ah, doncs et mataré, saps? Bueno, no tan bèstia, però aquesta és una mica la vibe.
0: No, perquè fan una boxa, diguéssim, controladeta, que té una mica de comèdia.
2: Sí, home, perquè al final tampoc són professionals, però...
0: Però es foten uns bons cops de puny, eh? Jo vaig veure també i es foten, amb perdó pel llenguatge, hòsties, es foten, vull dir que...
2: Però perquè porten molts mesos entrenant i tenen moltes ganes també de fer show, perquè són, bueno, tela. Però bé, a mi em sembla una cutrada increïble, però encara no vull donar la meva opinió.
0: No, que va. Ahora siéntate y mira como yo me pongo más
2: cara, cara, cara, cara, cara. Estem ubicats en el moment històric. Ara, qui és la personatge que ha presentat a la seva germana en societat? Ella és, bueno, una d'aquestes influencers que es va barallar, va ser la Marta Díaz, que és una noia que té 10 milions de seguidors a TikTok i a Instagram. Mm. I, de fet, va guanyar el seu combat contra un altre influencer que té 20 milions de seguidors, que es diu Tatiana. Les dues...
0: No tinc el gust.
2: Són espanyoles. De fet, la Tati crec que viu per aquí a Barcelona, o ha estat visquent aquí a Barcelona, perquè jo me l'he creuat alguna vegada. Però bé, per entrar al ring, com és costum a la velada, la gent es prepara una entrada molt èpica. És a dir, hem d'entendre que tot això és televisiu, per tant, hi ha gent que porta un cantant, per exemple, una TikToker que es diu Clara, Clares, va entrar amb la Mètrica, que és una cantant, doncs van entrar elles dues de la maneta, i aquí entra amb un carro alat de Juli César, que t'ho sembla que això sigui una cosa com molt poètica, però realment no hi ha res més enllà que un simple carro perquè li queda bé amb l'outfit, o la Marta Díaz, que considera que destapar la cara de la seva germana és el més èpic que ens pot oferir ella com a creadora de contingut.
0: Home, és increïble, eh?
2: No, és que realment totes les entrades a mi em cardaven una pena, però històrica. Però bé, tal com us estareu imaginant, ella va entrar acompanyada del seu germà, que és l'Alfa, que aquest
0: Alfa?
2: Sí que el coneixem.
1: Com ah, de Alfa.
0: Com Alfa?
2: Es diu Alfa, no sé què, Alfa Sirius. És un streamer de fa molts anys, bueno. I de fet, ella es va fer coneguda, ella, la Marta, perquè el seu germà era l'Alfa, i va aparèixer la Marta un dia a un vídeo, la gent li van començar a agradar molt, van demanar més vídeos, i ella es va obrir les seves xarxes pròpies.
4: I què hizo más?
2: Doncs...
4: Salir con futbolistas.
2: Sí, també.
4: Para ponerse la palestra.
2: És veritat.
4: A veure.
0: Ja comencem, eh?
4: Reglong!
2: I també va tardar molt a treure's el carnet de conduir automàtic, que això és una dada que a mi m'encanta.
5: Això no és estranya d'una mujer.
0: Bueno, però...
4: Va, per favor, m'agradaria veure't a tu conduint.
0: Bueno, ja està una mica...
5: Tengo chofer.
4: Ja ens veurem.
6: Ja no té edat.
2: Ella havia ensenyat a les seves germanes els vídeos amb la cara ben tapadeta i, o sigui, tota l'estona que apareixia era amb un emoji davant. Ella no volia ensenyar la cara. I de cop i volta, en un moment, pum, caputxa fora, perquè va entrar amb una caputxeta, se la va treure, i en conseqüència, bueno, el públic... Boig, com si hagués hagut una aparició divina d'alguna persona que tothom tenia moltes ganes de veure. Una cara, que és exactament la mateixa cara de la Marta, però pues, 5 anys més petita. I direu, algú li importa? Doncs us poso d'exemple una de les reaccions que he trobat al TikTok.
7: Marta Díaz acaba de enseñar la cara de su hermana.
8: Es igual, completamente insoper. Es ella, la hermana, qué guapa.
7: Es que flipas,
6: la hermana
7: es un bombón.
6: Parece ella,
2: diuen del guapa que és.
6: Guau, literal.
2: No.
6: Feta per Gemini.
0: Entre tots no fem un, eh?
4: No,
2: però bueno, no passa res. Ja sabem com és el panorama actual de TikTok.
0: Sí.
2: Aquell dia, ella mateixa va obrir els seus perfils a les xarxes i ara mateix... no sé quants dies han passat des de dissabte, però no gaires, acumula quasi 1 milió de seguidors a Instagram i a TikTok, i de fet els seus germans han dit que, clar, si li poden donar una bona vida a la seva germana, per què no ho han de fer?
0: Bueno, vist així...
2: Objectivament, entenc la seva visió, però què és això, un llinatge? És a dir, bueno, per un cognom.
0: Es repeteix la història, perquè dius que va començar un germà, que, bueno, un tio que va ser la germana, i ara és la germana de la germana.
2: Sí, i
0: ara
2: així.
0: Bueno, potser en queden més.
2: Crec que no, però bé.
0: Bueno...
2: A mi, fins aquí, objectivament, me la pela, però la reacció del públic general ha estat exactament la que jo esperava i estic molt contenta. No sé si ho sabíeu, però fa uns mesos es va generar una mena d'onada de hate en contra de les influencers i es publicaven... Ui, perdó. Vídeos... Estic alterada. Es publicaven... vídeos com aquest.
9: La fatiga y la sobresaturación de las influencers. El discurso general es que la gente se ha cansado de las influencers porque viven unas vidas pues que no son para nada alcanzables para el ser humano promedio y para el 99% de la población y ya.
2: Bàsicament, és cert que últimament se les està posant molt en dubte, sobretot pel que fa... Bueno, pel fet que són les úniques persones de la nostra generació que es poden comprar una casa, per exemple, la gent n'està falta, llavors... que aparegui una altra noia exactament igual a la que ja teníem...
0: Clar, la mateixa comèdia.
2: És un puto tengui de manual quan jugues als tazos.
0: Sí.
2: I a mi em fot molta més ràbia sabent que aquesta noia demà mateix començarà a cobrar milers d'euros per fer 4 TikToks, perquè jo estic... O sigui, soc molt defensor de la feina de creadors de contingut, perquè al final jo també
0: m'hi
2: dedico.
0: Home, tu no ets creador de contingut.
2: Però diferencio
5: 18.000 molt. 18.000 seguidores.
2: Mira, com estalqueges, eh?
5: Una pena.
2: Com que una pena? Uns quan... Bueno, da igual.
0: Això és a TikTok o...?
5: Mira, misma foto de perfil que hace 3 veranos. El gorro de piscina... con las gafas...
2: I desnuda.
5: De López Ubero.
2: Toma ja. Però bé, elles són d'un altre team, no és creadora de contingut. Això es titula Xarxa de TikTok. No podrà deixar de ser-ho mai, perquè ara aquesta noia és la xarxa.
0: Hostis.
2: Tenint en compte que han fabricat una celebritat en directe sense que hagi fet absolutament res. Però bé. Ara arriba la classe magistral.
0: Ah, per això poses aquesta musiqueta.
2: Xarxa és un concepte nou que designa tot allò que s'ha massificat, és a dir, el que entendríem per popular, tendència predominant, consum de masses, etc. Tot un moviment a favor de les coses que no van més enllà, que es nota bàsicament que busquen una forma fàcil de generar diners i de crear un producte viral i de consum. Punto. Exemples perquè entengueu la vibra. I no sigueu així de cutres. Smash Burgers.
0: Maco, una mica respecte.
4: No, està molt bé.
0: Ah, vols dir pels oients? No, tampoc. Respecte pels oients. No,
4: clar.
0: No.
4: Estem aprenent. Escolta,
0: estem a classe Gadel.
2: Apunteu coses. Vinga. Que heu d'evitar. Smash Burgers, xocolata de Dubai. Les maduixes aquestes cutres virals que foten coses a sobre. La velada, les Gildas, Torrente, les pel·lis que dirigeix el vell que fa Torrente, La que s'avecina, Quevedo, Nude Project, Aplaudir quan aterra l'avió o quan veus la posta de sol, i un llarg etcètera. He posat el Mundial perquè també crec que s'ha convertit en un objecte de consum més que en una cosa d'afició. Però bé, com podeu veure, són tots productes de consum immediat i destinats a generar un pic de dopamina increïble, que no hi ha un per què, no hi ha cap reflexió, no s'ha fet amb cap finalitat concreta, només serveix per consumir i satisfer els nostres sentits més primaris, i he posat hedonisme implacable.
0: Doncs sí.
2: Perquè és això. Llavors, última xarxada que he vist, perquè això va actualitzant-se.
0: Comptem, eh? Xarxada és el concepte d'avui, eh?
2: Un rol de sushi que es menja a queixalades.
0: Com?
2: És com un rotllo de sushi que tu vas apretant per sota, et vas sortint i tu vas fent... i te'l vas fotent.
4: Aquí no, no. Barcelona,
0: i això
4: no?
0: La gent ho penja al TikTok?
2: La gent ho penja a TikTok, és una xarcada històrica.
4: La burger de sushi, també.
2: Per exemple, totes
10: sushi
2: aquestes merdes.
10: Sushi amb tubo, diguéssim.
2: Sí. Oh? Enteneu, esteu entenent la vibra
4: sí,
2: del que és
4: sí.
2: una
4: cosa entes,
2: de
4: xarca, no? Sí, jo ho he entès, gràcies a tu ho
11: entès. A mi lo que me gusta es el calipo del homo.
2: No, sí, toma ya, a mi també. Aquesta cançó per mi és com sona la paraula xarca.
4: Clar, no. Sí. Tens tota la raó. Oh.
2: Jo entenc que en principi la idea, consums de massa i tota la pesca, mirada positiva perquè és poder apropar tot el, apropar absolutament tot el poble i semblar que en aquest sistema totes som iguals, que és completament mentida. Ara bé, molta gent ho critica perquè és la forma senzilla de controlar la societat, i d'assegurar que totes continuarem lluitant a favor d'aquest sistema, bla, bla, bla, bla, bla. Perquè us recordo que sí. la xarca no és res més que un ideal d'una classe mitjana aspiracional inventada per nosaltres mateixes. Per tant, si us plau, deixeu de creure que la vostra personalitat és el que us estan venent a TikTok i tingueu una mica de criteri propi i no deixeu-vos portar per aquesta puta merda. Perquè una cosa sigui xarca, però hem d'entendre que ha de passar per un procés que s'anomena la xarquificació.
0: Ah,
2: que de fet es pot veure a molts puestos. Jo, per exemple, a Platja d'Aro, cada cop ho veig més xarquificat. De cop i volta vaig girar i al costat d'una discoteca increïble que es diu Ui, Ui, Ui, vaig veure una botiga de cheesecakes que es diu no sé què, que vaig dir, prou, aquí s'ha de fotre un freno. Vaig pel carrer principal tot de brunch, ice matcha.
0: Ui, sí.
2: Vaig entrar en un i veig, de què team eres? Team chai latte o matcha latte? I vaig pensar, team de cardar-te matcha pel cul, pesada. O sigui, quina puta vergonya. Llavors, seguim amb una altra cançoneta. Problema que tenim en
0: ser... Marcos amb K, oi?
2: Sí,
0: que jo... Els concerts de RAC 105.
4: Efectivament.
0: Els concerts de RAC 105 de la Mercè.
4: No passa res, però... Segueix...
2: Jo l'estimo, però sí que és veritat que ha tingut una xarquificació històrica amb aquesta cançó, perquè no passa res, totes vivim submeses als Yankees i ens afecten a tot arreu. Sí. Jo ho diu i a vegades em sento tonta per deixar-me portar per aquesta corrent, però una vegada es pot nedar en contra, però la corrent la tira cap endavant. Totes hem menjat festucs a la nostra vida, però doncs, per algun motiu completament desconegut se li ha atorgat un poder sobrehumà a aquest puto fruit sec per fer-nos decidir entre diferents postres a l'hora de triar. És bàsicament quan comença tot arreu, està tot arreu, que es xarquifiquen les coses. Cada cop i volta deixen de tenir un sentit del per què són allà. Llavors, tinguem criteri, deixem de ser unes putes lobotomitzades, sisplau, que no ens rentin el cervell perquè al final ens quedarem amb res, igual que tot aquest tema de la folclorització. Jo entenc que totes tenim una estima molt gran a Catalunya, però hem d'entendre com l'estimem. Ja està, avui vinc molt dura.
0: Sí, sí, no, no, sí, ho heu entès tots o no?
4: Sí, dura de penya. A mi m'agrada molt. És veritat que a vegades et trobes amb influencers catalans que l'únic que fan és fer contingut sobre el català a Catalunya, i jo també penso, no podem parlar d'altres coses?
2: Clar.
4: Igual que en el seu moment quan les còmiques feien humor i només feien monòlegs, enteneu-me, de la regla, no? És com, ostres, és que podem parlar de moltes altres coses, no? Bé, bueno, és que ara aquí em quedaria parlant
0: sí,
4: amb l'Alberto.
0: Sí, et quedaries parlant amb l'Alberto, però ja has sentit que són les 7 i saps que toca, no?
2: Callar-me la puta boca.
0: No, exacte, ho entes perfectament. La xarquificació, als anys 80, va passar amb una marca de cotxes, que no la diré per la ràdio, però no tenim
12: aquí barrera. Sí que hi ha xarquificació amb el futbol masculí, eh?
0: Quin problema hi ha? Va, no comencem,
12: Aitana. Tot és masculí, masculí.
0: Tranquil·la, bona tarda, Aitana.
12: Bon matí.
2: Escolta... Però és un debat molt gros, això, tot bueno, això doncs, de la xarquificació.
0: La setmana que ve, però mira, el Martí està aquí ja amb els seus d'allò dels esports, amb el merder que hi ha, amb la FIFA i la UEFA, el Mortal Kombat.
4: Vinga, som-hi.
0: Val, fins la setmana vinent. No et pregunto.
2: Què?
0: Bueno, perquè l'altre dia estàs fent el papallona per aquí a la redacció. I sabem que tens interessos a la redacció. Has anat a fer el papallona o no?
2: No, ho he intentat, però no hi era.
0: És que aquest matí hem estat especulant amb la Marta. Segur?
2: Us ho prometo, almenys ara no hi és.
0: I quina zona? Bueno, doncs...
4: Ara ens ho expliques.
2: Vale.
0: Has mirat bé?
2: He mirat molt bé.
0: És cap al final, oi?
2: No està ni dins la redacció.
0: Bueno, ja ho aclarirem la setmana vinent. Els esports, uns anuncis i arriben de seguida. El temps afegit.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: A Verisure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
3: Qui?
4: Qui?
2: El nou vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez.
5: De Cervera.
2: Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Verisure. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744.
0: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
6: És l'hora del temps afegit, és el moment de l'alegria. Ara, amb el Martí Puig, amb aquell entusiasme que el caracteritza, que ha entrat aquí abans, que eren quarts de cinc, o no sé quina hora era. No,
5: moltes vegades he entrat avui.
6: No, home, bueno, però sí, però has
2: vingut... Sí, eren quarts de sis.
6: Eren quarts de sis, perdona, ha entrat esperitat. Mira, encara estan amb el Breaking News aquests de la BBC, sí, amb tot el merder de la FIFA, i ara mateix hi entrem en matèria i abordarem aquesta qüestió, perquè tenim el món del futbol planetari, excitadíssim, i Europa rebotant-se contra Infantino. Ara ho expliquem tranquil·lament i entrem en matèria. És que m'estic mirant el Patxi i el Patxi m'està aguantant la mirada. Patxi, què et passa? Ah, no, que no puc dir el nom, perdó. No. Exacte, no puc dir res. A veure, Martí, endrecem les coses. Qui som?
5: Comencem per qui tenim avui a la taula del temps a fer.
6: Sí, que...
5: Un ja l'hem dit, que és el Víctor Patxi.
6: Hombre!
7: Què tal?
6: Bueno, Patxi, l'altre dia va venir un dels teus esbirros, per dir-ho d'alguna manera, el Creixell, i vam arrasar com la Coca-Cola, eh?
7: Va, perdona.
6: Va anar molt bé amb el Creixell.
7: Això és insuflar-li anys de vida.
6: Doncs va estar aquí supersimpàtic, superbé. A sí. Xarxes ha provocat el seu... No és el referent absolut de les coses, però ha provocat un sidral bastant notable i aquí va ser supercarinyós i ens vam passar molt bé.
2: Ens va regalar uns bolis.
6: Sí, ens va regalar uns bolis.
7: Amb les seves frases,
6: bueno, sí,
7: amb
6: el tall jo faig boig, etcètera. Ho tens el dia de partit, sí, el tens sistemàticament el dia de partit.
7: Sí. El tigre.
6: El tigre, molt bé. I qui ens acompanya avui també amb aquella alegria ja per segona setmana consecutiva?
5: Tenim a la Laura Aparicio del Mundo Deportivo.
8: Bona tarda. Com esteu?
6: Directament arribada a la planta 5, és correcte?
8: No, sóc de vacances.
6: Ah, i,
8: amics.
6: Home, m'estàs dient que estàs de vacances?
8: Sí.
6: I vens aquí?
8: Sí, a veure.
9: Ai, que facturar.
8: A ser amb vosaltres, perquè, home, és un honor, molt agraïda.
6: No serà que estàs fins als nassos de la família i trobes l'excusa perfecta
8: no és,
6: per
8: no
6: fotre
8: cert,
6: el camp de casa.
8: No és cert, perquè l'actualitat l'has de seguir igualment,
6: sí,
8: no? I crec
6: cert.
8: Que el Víctor no sé si està en la mateixa situació que jo.
10: No, treballant encara.
8: Treballant encara.
10: Sí.
8: Doncs mira.
6: Ah, sí?
10: Sí, període entre guerres, que dic jo.
6: Que raro que estiguis treballant, però no tens...
10: No tinc els programes que faig habitualment, perquè no
8: hi ha feina,
10: competició oficial de clubs.
6: Exacte.
10: L'esport club que el fem cada dia al migdia, tancat per vacances, vam baixar la persiana, obrim el dia dilluns 31 d'agost,

0: i quan comenci el primer partit de Lliga, pues allà hi serem. Però, mentrestant, barridos i fregados, Víctor Patxi, el peu del canó sempre.
1: Bueno, a veure, si
2: Patxi veiem... en co, eh?
1: Patxi en co.
3: Barridos i fregados.
1: A veure, barridos i fregados. A veure si això ho podríem gravar. Bé.
2: Passem a la pregunta. I després entrem en matèria. O anem directe a la teca d'aquesta tarda?
1: Anem a la pregunta i així ens la traiem de sobre i de passar als nostres tertulians que la contestin breument.
2: Avui hem preguntat quin partit amistós del Barça us faria més il·lusió.
1: Això abans que esclatés tot el follon que ha esclatat.
2: Ah, això mateix. Sí. I hem donat quatre opcions a l'Instagram. La primera, Birmingham i Preston, que són els de l'estatge a Anglaterra. Després tenim el triangular amb l'Udinese i el Nottingham Forest del 8 d'agost. El Gamper amb l'equip egipci o que torni el Chiringuito, perquè també és notícia avui.
4: Veniu al Gamper!
1: Quina opció d'aquestes, Laura?
3: Gamper, sempre. Sí? És cert que el rival egipci d'aquest any no és el més il·lusionant, però sempre és una posada en escena abans del debut oficial, perquè aquell cap de setmana del 23 d'agost debuta el Barça contra l'Elx a la Lliga. Per tant, presentar-se i veure com rutlla allà l'equip de Flick amb els internacionals, amb els mundialistes, sempre el trofeu Joan Gamper és dins del que és el marc d'estiu el més interessant i il·lusionant, tot i que l'Al Ahly egipci no seria el rival potser més aplaudit, no?
1: No, fa trampar tant com d'altres rivals,
3: però,
1: eh?
3: Però veurem. L'equip segur i els fitxatges i l'Spotify Camp Nou, això és el que il·lusiona.
1: La bondat de la Laura i el fet que estigui de vacances fa que sigui molt sutil i molt agradable.
3: Amb el rival del Gamp.
1: A veure la bondat.
0: Pretemporada típica, perquè s'ha disputat el Mundial, tot el fotiment internacional del Barça i més dels que han arribat fins al final de vacances. Per tant, de partits en si, el que em fa gràcia serà quan ja hi siguin tots, a casa, a Gamper, veure tots els campions, veure els uns, els altres, i mentrestant, pues, que Flick vagi valorant els jovenets amb independència de qui t'enfrontis. Gamper.
1: Doncs, mira, doncs queda el Gamper, veurem si els nostres oients pensen el mateix,
3: segur.
1: Estimada...
5: Yael, doncs sí, escolta, els oients han votat, moltes reaccions, uns 1.000 vots gairebé. Mira, l'opció menys votada amb un 8% dels vots és la de Birmingham i Preston. La segueix amb un 16% dels vots el triangular amb l'Udinese i el Nottingham.
1: Sí.
5: I a continuació, dues opcions que estan bastant empatades, que és amb un 38% dels vots el que torni el Chiringuito, i amb un 39% dels vots el Gamper.
1: Bueno,
2: per tant,
1: aquí
2: la gent li és igual que demà jugui el Barça una mica, no? Vull dir que els interessa el Gamper.
5: Home, si... no, espera, perdona. Jo crec que la gent, no sé vosaltres, però sí, a mi em ve molt de gust demà veure el Barça. O sigui, és un
3: a mi
5: plan
3: també.
5: Que doncs, que a mi molt de gust tancar demà... a casa mirant el Barça.
1: Clar,
3: per quins joves apostarà Flick per arrencar, veure si Karim Adeyemi té minutets,
5: veure el Flick,
1: veure en Hansi,
3: és el millor.
1: Que el fan per la tele, però evidentment baixarem el volum de TV3, no t'enfadis, Patxi, i posarem el volum de RAC1 i escoltarem
2: el Barça amb xancletes.
1: El Barça amb xancletes. Ostres, però jo volia anar a veure això del...
5: No, no hi aniràs, has de veure el Barça.
1: Ostres.
5: Odissea, volies anar a veure.
1: Sí, l'heu
5: entès, Partit Odissea.
1: Sí. Bueno, doncs escolta'm, ja sabem què pensen els oients de tota aquesta qüestió. I...
6: Però vamos a ver, vaya tontería de pregunta que están haciendo ustedes hoy.
1: Sisplau, Florentino Pérez, de veritat, Quim, no falti respecte al treball.
6: Mira, el Barça, el Barcelona, tiene muchos partidos amistosos.
1: Sí.
6: Está la Copa Negreira, está el triangular del hijo de Negreira.
1: No, va prou.
6: El trofeo Juan Gamper Negreira.
1: No.
6: Pero el partido más importante... Pues no han puesto la pregunta.
1: ¿Y quién es, según usted?
6: Pues mire usted, el partido más importante del Barcelona va a ser en los juzgados.
1: No, no,
6: porque es acojonante que el club más corrupto de la historia de España
1: siga
6: compitiendo al máximo nivel. Y en los juzgados, Lamine Yamal no puede hacer bicicletas ni nada similar. El Barcelona, pues, tendría que estar jugando contra el Europa, pero no en amistosos, en la Liga. Vamos a ver. Además, ahora, el Atlético de Madrid... Pues les ha denunciado. Y mira que el Cerezo, que es un jeta, pero hace bien denunciando al club del escándalo de Negreira, que es que solo falta hacer el saque de honor a Negreira en el primer partido del Barcelona con el Levante el 23 de agosto.
1: Vaya, se n'ha llegit la BC i deixi'ns tranquils, d'acord?
0: Recordem-li al senyor Florentino Pérez, president del Real Madrid, que a dia d'avui, per més àrbitres que han anat desfilant davant del jutge per veure si havien cobrat poc, molt, alguna cosa per incidir en un resultat favorable al Futbol Club de Futbol Club Barcelona, a dia d'avui encara no han trobat ni un sol àrbitre.
6: Ni falta que hace.
1: Ara, ben fet.
6: Si està claríssimo. ¿Cuántas ligas ha ganado el Real Madrid?
1: Doncs mira, en els últims dos anys ha guanyat una merda.
6: Perquè nos han robado. Sí, no, ahí están los penaltis, no, i les expulsions.
1: Si no hi havia el Negreira els últims dos anys, no digui tonteries.
6: Bueno.
1: Bé, entrem en matèria...
6: Esto se ha dicho en un dia de partido.
1: Mira, estic amb aquest tema que... Això s'ha dit.
6: Que vuelve el 23 d'agost.
1: Sí, el 23 d'agost, sí, amb el... Amb els... amb l'Edu Mutante i tota la colla. Sí, clar, el Creixell, és veritat, això no ho hem dit. Una cosa, aquests cascos són d'aquí de la casa, aquests auriculars? És que no, no, són de Catalunya, sí. Ràdio robats. No, perquè aquest model és el que tenen allà, però aquí no, això no l'he vist tant tot...
0: No, no, això és algun contratuli que us doble.
1: Dic de debò, aquests AKG, fixa't, ningú té aquests AKG. I en aquests que...
3: Ens porten aquests... aquí tot el dia,
5: a veure,
3: eh?
5: Ell ve de la casa, no? Més o menys.
0: A veure si els has portat. Cascos.
1: Sí, fixa't, el model és aquest. Pots girar-te que es vegi quina marca és, no? Qui t'ho posa?
2: I les pometes diferents,
1: no,
2: també.
1: No, és el mateix.
5: Però tu tens un Sennheiser,
1: no,
5: també.
1: No, no, perquè aquí me'l porto perquè no m'apreten tant. Però aquest és el que té tothom. Sí. L'Edu ve amb els seus... I tu pareixes amb uns que no són d'aquí.
3: Els que m'he trobat.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, són d'aquí. Ah, val, doncs ja està, són d'aquí. Perdona, és que m'ha semblat que els havies manllevat d'una altra emissora.
6: No.
1: I ja està. A veure, què passa...
2: Que carai ha passat aquesta taula.
1: Entre la FIFA, la UEFA... Recordem una mica, estimat Martí, tota aquesta situació, en quin punt es troba, i la notícia que ha esclatat aquesta tarda, que l'ha destapat la BBC, que no para, està dalt que te pego aquí, des que han arrencat...
2: Tota la tarda.
1: La tenim posada, breaking, breaking, breaking, però en 2 hores fotent la xapa amb aquest tema, i amb raó, perquè és una exclusiva potentíssima.
2: Va, ahir vam explicar-vos la intenció de la FIFA de privatitzar els mundials i de vendre part de les participacions dels Copes del Món en entitats privades. I aquesta tarda hem tingut notícia, perquè avui s'han reunit d'urgència les 55 federacions que formen la UEFA per parlar d'aquests canvis que vol fer Infantino. Doncs, segons informa la BBC, les 55 federacions...
6: ¿Cómo, el ABC?
2: No, ABC no, la BBC.
6: Se me ha dado de baja. Porque dicen que estoy cansado. ¿Pero cómo va a ser el ABC? ¿Pero qué están haciendo?
2: Va, hem dit que les 55 federacions i la UEFA amenacen a no participar ni a la Copa del Món femenina del 2027, que és la de l'any vinent, ni a la masculina del 2030 si es tiren davant la decisió aquesta de privatitzar part dels mundials. De fet, això és el que he dit avui a la reunió. Mm? Infantino aquest matí a les...
6: Que jo no he dit nada, però com que Florentino?
1: Infantino. Florentino no. Florentino. Infantino. Infantino.
2: No vulguis...
1: És el senyor aquest calvo, tan amiguet de Donald Trump. I posats a explicar que aquest 20% teòricament anava amb una mena d'empresa d'un amiguet del Trump,
2: exacte,
1: que ara ho acabarem d'aclarir. Bueno, i què ha dit Infantino? Abans de saber que hi havia aquesta superrevolta, que aquesta reunió, per cert, no en teníem coneixement d'aquesta reunió a la UEFA.
2: No
1: se sabia, no constava previsions, ni ningú en sabia res. Però vaja.
2: I això és el que ha dit Infantino aquest matí abans de la reunió.
4: So the benefits of...
7: Els avantatges de les inversions són realment evidents. Amb una dècada d'ajudes exponencials, països com Cap Verd, Curaçao, Jordània o l'Uzbekistan van poder jugar la fase final del Mundial. Volem ajudar a crear la següent Cap Verd.
4: We want to help creating the next Capo Verdes.
2: Feia menció a Cap Verd, És a dir, per potenciar les seleccions petites.
1: Sí, és una mica un doble salt mortal, sí. No, això?
2: Sí, sí.
3: O per donar-li pes a la seva decisió, però... Víctor, volies parlar?
0: Moni, no, és que és molt bèstia, o sigui...
3: És molt bèstia.
0: Tu vens, crees una companyia per vendre els drets del Mundial de Futbol, dintre d'aquesta companyia vens part d'accions, que es parla d'un 20, un 30%, a accionistes a nivell privat. Això ho gestiona, si ja sona fatal, el germà del gendre de Donald Trump, és a dir, el germà...
1: Sobre aquí, aquesta mamarratxada aquí.
0: I el que és un autèntic embolic és que Infantino ha posat el turbo i pel mes de setembre mitjans diu que convoca una assemblea on hi ha les 200 i pescaig, 200 poques, no sé si són 211, 221 federacions adscrites a la FIFA, ja hauran d'emetre el seu vot. Sí, no. Recordar
1: però
0: que...
1: Però quan això? Quan han de fer aquesta votació?
0: A mitjans del mes de setembre.
2: 19 de setembre.
0: Ja estan convocats perquè emetin el seu vot. Sí, no a aquesta proposta. A la FIFA cada favor es paga amb favors. A la FIFA cada favor es paga directament amb diners. El càlcul que deu fer Infantino és que dels 211 o 221 afiliats que té, en necessita només la meitat més un, és a dir, n'ha de convèncer a 100 i poquets, i per només majoria simple ho tiraria endavant. Quin és el caramel que els hi posa? 20 milions d'euros d'entrada.
1: Això per cada país que bueno, se li dius,
0: si es tira endavant i surt, que sàpigues que la pedrea que toca d'entrada ja són 20 milions d'euros. He llegit que amb el període de 4 anys que va d'un mundial a l'altre, aquesta xifra s'enfilaria als 80 i pico milions d'euros. Clar, a partir d'aquí, la pregunta que jo em faig és... potser sí que podrà convèncer a la meitat més una de les federacions, entre cometes, més pobres, més necessitades amb aquest carmelet econòmic. Clar, què ha fet la UEFA? Girar-se com un gos enrabiat, assaltat, en bloc, i en una reunió que en principi estava prevista de manera telemàtica per demà amb els 55 associats que té la UEFA, els aconteixements s'han precipitat i Ceferin, que és el president de la UEFA, ja ha emès un comunicat on ha dit que, si això tira endavant, la UEFA no presentarà cap de les seves seleccions afiliades en els pròxims mundials. 2027, l'any que ve, el femení, i 2030, el que se celebrarà, doncs, Espanya, Portugal, Marroc.
3: Home, i és que aquí hi ha una qüestió, hi ha diverses qüestions. Una, el modus operandi d'Infantino amb la FIFA i aquesta sensació d'estar assistint a un model de govern de la FIFA de dictador, no? On Infantino fa i desfà, negocia amb Trump, favors amb certs líders polítics com és el president dels Estats Units, que això ja no ha agradat. Jo crec que això altera el que és el món del futbol. Això per una banda. Ja no agrada el fet de com està gestionant Infantino el món del futbol des de la presidència de la FIFA. Ara hi ha un altre sector, que és la UEFA, un altre actor, la UEFA, que Europa no estigui o no vagi de la mà amb la FIFA i amb aquesta proposta que vol impulsar Infantino, em sembla una ruptura, em sembla una guerra històrica en el món del futbol, perquè és cert que tu pots tenir el favor de més de la meitat dels teus afiliats, però estem parlant de la UEFA, és a dir, estem parlant d'Europa, que Europa diu que no, que Europa es retira. Això com ho gestiona Infantino? Si és Europa qui té el pes majoritari en el món del futbol. I a més és molt significatiu el que també explica la UEFA. Diu, en el moment en què inversors externs es fan en participacions en competicions de la FIFA, el futbol canviarà per sempre. És que és així, perquè aquesta cerca comercial passa a ser una obligació permanent i les expectatives dels inversors es converteixen en una pressió constant. Evidentment, això canvia molt tot el model del futbol. Per tant, aquí hi ha dues qüestions. O ens anem tots cap als diners o intentem...
1: Però ja fa temps que hi som, els diners, eh? També
3: però no perdem ja l'essència total del que és el futbol. Jo tenir participació privada en un mundial em sembla molt estrany.
2: I no us sorprèn la unanimitat de les 55 federacions de la UEFA, tot i aquests 20 milions d'entrada que has comentat tu, Víctor?
0: Sí, però jo crec que és l'organisme... més potent i més aglutinat. Em recordo una mica quan va aparèixer la Superliga, la possibilitat que tirés endavant la Superliga, i una vegada es va veure l'enrenou que s'organitzava, en cascada van anar caient tots els equips anglesos, després van ser els italians, i al final es va quedar sol, en l'última instància, Barça i Real Madrid. Avui està passant el mateix, no només la UEFA ha dit que hi està radicalment en contra, també ho ha dit la Conmebol, també ho ha dit la Federació Asiàtica, però jo insisteixo, en la votació, que veurem si es farà, prevista pel 19 de setembre, no voten els organismes, sinó que vota de manera individual cadascuna de les federacions, cada país associat. És a dir, m'invento, de la CONCACAF.
3: Exacte.
0: Haití. Alguna illa petitona que Cap pugui
2: verd,
0: dir...
2: Que és el
0: que hem sentit. Que pugui, dir, escolta, el meu organisme avui ha dit això, però si això tira endavant i ens presentem el 19 de setembre i a mi em brinden la possibilitat de trincar 20 milions de dòlars d'entrada, que puguin ser 60, 80 i pico en un període de 4 anys, però, escolta, Víctor, jo faré la meva.
1: Perdona que talli, em sembla molt raonable el que dius, Però si tu vols sortir al mercat i vendre aquest tinglado, però no tens Europa, perquè tots 55 diuen que no hi seran, ja no tens tinglado per vendre. Vull dir que per molt que pots guanyar formalment la votació, perquè tens la meitat més un dels vots, però de què et serveix?
3: Clar, perquè aquí és la posició de la UEFA i la unanimitat de la UEFA, per mi és una pressió important dins aquesta iniciativa, aquest projecte, aquesta idea personal individual d'Infantino, que al final és qui està modificant el negoci del futbol, que a partir d'ara no tindrà en compte calendaris, esportistes, aficions, sinó que tindrà en compte els accionistes, aquells que estan posant els diners i sobretot el rendiment econòmic, que és important, que és esport, que és una indústria, que és un negoci, que s'han de pagar les seleccions, els jugadors, però perdre d'aquesta manera l'essència d'aquest esport en favor d'accionistes privats, sectors privats que busquen una altra cosa i que estan al marge del que és l'esport, és difícil de gestionar. Però per mi l'oposició, si la posició de la UEFA és ferma i unànima, aquí tindrà un problema Infantino.
1: Doncs deixem que afegeixi a la Marta Ramon, que la tenim cada dia. Marta, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Pendent de les vicissituds del Barça, i ara de seguida entrarem en matèria al Barça, la prèvia del partit de demà, del qual ja n'hem parlat indirectament fa un moment. Però Marta, la notícia al final surt d'Anglaterra, perquè és una exclusiva de la BBC. No sé en quin punt us ha agafat aquí vosaltres i quina opinió tens al respecte de tot aquest cop de puny de la UEFA contra Infantino.
8: Doncs la veritat és que em sap greu, però no puc oferir-vos una opinió formada sobre aquest tema, perquè és que no he llegit res de... Perdoneu, però com
1: Tranquil·la.
8: Hem estat fent guàrdia a la porta de l'hotel del Barça, pendents de Ter Stegen, com comprendreu, no he pogut llegir-me bé la lletra petita de tot el que està passant amb la UEFA i la FIFA, em sap greu.
1: No pateixis.
8: Hem estat molt pendents de Ter Stegen i com comprendreu, doncs, d'aquest tema ara mateix no tinc una opinió formada, però me n'informaré, evidentment, a les properes hores.
1: Doncs per acabar amb el tema, amb els dos companys aquí presents...
0: Aquí hi ha una cosa. Sí. Vull dir, si la UEFA es manté ferma i es manté en bloc...
3: Si no participa...
0: Aquesta és una idea que neix morta. Perquè el producte final és pitjor que el producte actual.
3: Clar, i mireu, la Superliga al final va acabar en no res. Era un projecte que es presentava molt potent, molt ambiciós, amb les principals lligues i equips a favor, i després es va desfer.
6: Però per què hablen passado, esta niña?
1: No, senyor Florentino.
6: Per què hablen passado?
1: Però si hablen passado.
6: Si no sabemos ni si entiende de fútbol.
5: Ai, va, per favor. Mira, Florentino,
3: Una cosa. Faig el que puc.
1: També és veritat que fa temps que no ens mem amb el dit cap dels aquí presents, i sabem que el Calé mou el món, el Calé mou el futbol, que no sé què, que les
3: llotges... Sí, però la Superliga no va prosperar.
1: No va prosperar, efectivament. No. Però que el món del futbol està hipermercantilitzat, que hi ha les llotges VIP, que hi ha el no sé quantos, que els clubs són propietat de societats anònimes, són societats anònimes la majoria.
3: O les entrades al Mundial, quin preu han tingut.
1: A la pausa d'hidratació per fotre anuncis a la televisió, a la mitja hora de fer els xorres al Mundial. Bueno, tot aquest seguit de coses, hi ha un moment... que una mica és com la granota, que sabeu allò de la granota que la van bullint, com és aquella història, la metàfora, tolerant, pot passar que ja la granota ara ja no toleri més, de dir, que aquest cop de puny de la UEFA sigui, prou d'aquest color, tot té un límit, i no pot ser que tot només sigui per la pasta, ja tan descaradament, potser estem davant d'això?
3: Jo crec que sí, perquè ja tenim aquest precedent de la Superliga, on es va voler canviar a competició europea i no s'ha pogut. Finalment la UEFA va arribar a altres acords.
0: I la promesa d'entrada era que tothom es faria recontra ric amb el nou format, a
3: és
0: diferència
3: mateix,
0: de la,
3: similar.
0: Del que existia a nivell de UEFA Champions League. A mi em recorda aquest inici. El setembre, 19 de setembre, està agendada en principi aquesta assemblea de la FIFA per votar això. Però és que em sembla que a principis de l'any que ve hi ha la reelecció
1: d'Infantino.
0: Sí. Vull dir, si es fot una patacada molt forta, com jo crec que se l'acabarà fotent, hem de veure la fermesa d'uns i altres, després haurem de veure les conseqüències que pugui haver-hi amb això. Tot i que Els presidents de UEFA i presidents de FIFA acostumen a tenir molt ben lligat allò, atado y bien atado, cada vot.
1: A la búlgara.
0: A la búlgara.
1: Molt bé, doncs tanquem aquest tema i ara de seguida ens centrem en el pretemporada del Barça i particularment en el partit que ha servit demà, perquè més han anat parlant. Abans, però, deixem que consultim el ChatGPT tot aquest embolic del Mundial, a veure si en traiem una mica més l'aigua clara. ChatGPT, hola.
9: Hola, perra, de mata de perra. Sí. Aquí els resultats de la teva consulta. Entre cometes, és normal que em surti pèl entre els dits dels peus?
1: No,
9: tanquem cometes.
1: Aquesta consulta no s'ha produït. Jo vull saber com acabarà aquesta història de l'eventual compra del Mundial, aquest 20% i tot aquest embolic que estem explicant.
9: Bona observació, Pebre Mas. Sembla que la compra del Mundial per part de la família Trump és imminent i es farà via un bízum de diversos bilions i el text Pedrogas i lo verde com a concepte...
1: Això segur que no és veritat, no et diré. No, això el ChatGPT falla una mica, eh?
9: Tota la raó, Pedron Musk. Els teus comentaris m'ajuden a millorar. Tot apunta a que aquesta informació és exagerada, això sí, es planeja que ara el trofeu tingui forma de cara de Trump. Total, el color de pell ja el té.
1: Tanquem el tema. Alguna informació interessant?
9: Sí, Infantino ha marcat perfil en les negociacions i s'ha mostrat dur quan llepava el cul de Donald Trump. Ha dit textualment que ho faria, entre cometes, sense gaires ganes.
1: Va, fora el ChatGPT, que com sempre jo tinc la teoria que el ChatGPT menteix i s'equivoca sempre. Anem a la pretemporada, ara
9: com
1: sí.
9: Com tu,
1: tenim...
9: Pebre.
1: Calla. Que ara sí, anem a la pretemporada amb la Marta Ramon, aquí hem salat cordialment, que hem descobert que ha estat aquí muntant guàrdia. Per on comencem? Pel Ter Stegen, oi? Estimada Marta, que a més ens ho has avançat tu, perquè quan hem interromput el programa ha estat cosa teva. Explica'ns en quin punt estem de la sessió de Ter Stegen.
8: Doncs continua sent imminent, però no tan imminent com semblava fa una estona. Per això ja hem abandonat les portes de la concentració de Sant George's Park, perquè ens diuen que Ter Stegen acabarà abandonant la concentració, però ho farà més de cara a la nit, tot estirà demà al matí, però en tot cas en les properes hores, i podem continuar remarcant que ja ha resolt els esculls fiscals referents al seu sou i la seva sessió a l'Ajax ja s'ha resolt del tot i jugarà sota les ordres de Mitchell fins al 30 de juny. Cap problema amb això, simplement doncs, les logístiques d'aquestes coses, i per això el fet que deixi ja els seus companys i agafi les maletes, doncs és qüestió de les properes hores, i pot ser doncs això, entre aquesta nit i demà al matí. De moment el Club Laurana encara no ho acaba de fer oficial, pendent d'aquestes logístiques. El Club Laurana, recordem, farà front al 90% de la seva fitxa i l'Ajax li pagarà 1,5 milions d'euros, però en tot cas tot resol amb aquests temes relacionats, aquestes qüestions relacionades amb qui pagava els impostos del seu sou, el que tributava, el que ha de tributar a Holanda, etcètera, etcètera. Doncs tot això, els seus advocats i el Barça doncs ja han arribat a un acord.
1: Pregunta per tothom. Us sembla una bona solució globalment per ell, per l'equip, per l'Ajax, per Mitchell, per el Martí?
0: Si el Barça paga el 90%
3: no és una bona
0: de la fitxa del futbolista, no, jo li diria, Marc André, queda't aquí, no fos cas que Joan García li agafés un mal de panxa,
3: totalment.
0: Déu no vulgui, un trencament del cinquè metatarsià del dit petit del peu esquerre o del peu dret,
3: lesió.
0: Que ara està de moda,
3: peu dret.
0: O que hi hagi qualsevol cosa. Ja sé que a banda de Joan García també hi ha Wojtek, fumador Chesney.
8: No.
0: Però el meu gust futbolístic a la porteria és evident que no és el mateix que el de Hansi Flick
10: malgrat
0: i Deco.
10: Malgrat en els teus ulls.
1: Val, per tant, per tu és el negoci el Robert amb les cabres, eh?
0: Home, aviam, cedia un jugador per pagar-li el 90% del sou, me'l quedo per si surt alguna incontingència
3: aquí,
0: i tenir-lo aquí.
3: Aquí és Flick, eh? Aquí és Flick.
1: Que no el vol.
3: Jo crec que no, que aquí és una qüestió de que l'entrenador prefereix que el porter alemany faci temporada lluny de Can Barça, perquè és la solució d'un 90%. Ja sabíem que l'Ajax no podia fer front a tota la fitxa de Marc-André Ter Stegen, que és una fitxa de les més altes del vestidor, ja se sabia. Però, evidentment, la solució final, home, econòmicament, quin rendiment n'extreu el Barça d'aquesta sessió? Ja se sap que Mitchell té molt bona sintonia amb Ter Stegen i Ter Stegen amb Mitchell. Ter Stegen vol jugar, vol minuts, vol tornar-se a sentir esportista d'elit. L'Ajax no travessa el millor moment de la seva història, però és un projecte amb Jordi Cruyff, a la direcció esportiva, amb Mitchell, bon entrenador. Però jo aquí entenc que és Hansi Flick que vol un altre equip i unes altres solucions a la porteria perquè, pel que sigui, o no té feeling amb Ter Stegen o no hi confia.
2: És evident que pagar un 90% de la seva fitxa no surt a compte. I, a més, Mitchell ja el va tenir el Girona l'any passat, va jugar dos partits perquè es va lesionar.
0: Sí, pobre.
2: Però, clar, és veritat que aquesta vegada no reforces algú de la teva lliga, com va ser l'any passat, tot i que finalment no va acabar sent res. Però sí que és veritat que una sessió com aquesta és millor tenir-la a la plantilla i com a capità, perquè faria la funció de capità.
3: És que jo crec que ens està generant ja desconfiança a Chesney. No. Jo tinc aquesta sensació que va fer un bon, això, una primera immersió
0: això,
3: molt bona amb Flick,
0: però que la temporada
3: passada...
0: És a dir, preferiria, si hi ha algun problema amb el porter titular,
10: ja,
0: que fos Marc-André Ter Stegen, Flick, que no Wojtek Chesney.
3: Flick
10: no té feeling
3: amb
10: Marc-André.
0: Els gustos de l'entrenador i del secretari tècnic són uns altres.
1: Deixem que li pregunti a la Marta com ho veu des d'Anglaterra.
3: A veure la Marta, que en sap.
1: I al mateix temps preguntar-li si potser és un tema de dinàmiques, si Flick li té el dit a l'ull posat o com se li digui, potser és un tema de dinàmiques internes del vestidor.
8: Quin fet concret? El fet que Ter Stegen marxi cedit a l'Ajax o que estigui aquí fent la temporada?
1: No, el fet que marxi a l'Ajax, la decisió de dir, escolta'm, noi, vés-te'n...
8: No, home, però la decisió que Ter Stegen havia de sortir està presa des del moment que Joan Garcia aterra l'equip. L'únic que, clar, o sigui, poc es podia esperar... Que tindria tan mala sort amb les lesions. És que si ens hi fixem, o sigui, des de l'aterratge de Hansi Flick al Barça, Marc-André Ter Stegen ha passat tres vegades pel quiròfan. Deixa enrere dues temporades que estan absolutament marcades per les lesions. Tendó rotulià dret, setembre del 24, esquena juliol del 25 i isquio cama esquerra al gener, totes tres vegades passant pel quiròfan. I després, sobretot, hi ha dos temes aquí. Un, en el moment, l'estiu passat, en el que s'aposta per Joan Garcia, Marc-André Ter Stegen estava sentenciat, o sigui, el Barça estava buscant per activa i per passiva des d'aquell moment la manera de buscar-li una sortida a Marc-André Ter Stegen, i si no arriba a ser per tenir tan mala sort a nivell físic, doncs segurament s'hauria aconseguit d'una manera definitiva, perquè el Barça el que volia era traspassar-lo. Al final, aquestes solucions que queden una mica en terra de ningú de sessions, tampoc el Barça podríem dir-ho d'alguna manera així col·loquialment, no el treuen de pobre, perquè si al final ha de fer front a un percentatge tan elevat de la seva fitxa, tampoc en termes de fair play li serveixen de gaire, però arribats a aquest punt, Hansi Flick a Ter Stegen no el vol veure al vestidor, perquè a més, després de tot el que va passar l'estiu passat, amb tants mals rotllos interns, amb tant malestar generat en el
1: si del
8: club, és un element distorsionador a dins del grup i a dins del vestidor, i fa nosa tenir Ter Stegen aquí, almenys és el que es transmet des de dins del vestidor ara mateix, i hauríem desitjat que en aquesta estada d'Anglaterra Ter Stegen ja no hi fos. El que passa que ell i els seus advocats han anat a lluitar fins a l'última lletra petita del clausulat del seu contracte per no perdre ni un cèntim d'euro en aquesta sessió, i com que han anat tant al detall, per això s'ha anat allargant tant, i per això Ter Stegen ha acabat estant aquí en una estada, en un estatge en el que ja no hi havia d'anar, perquè fa setmanes que està pactat que marxava cedit a l'Ajax.
1: Queda clar.
2: I parlant de la porteria, Marta, avui Chesney ha atès els mitjans de comunicació, no?
10: Ja. Yeah.
1: Sí, una paraula.
3: Sí.
2: Què us ha pogut dir?
10: M'agraden els teus ulls.
11: M'agraden els teus ulls.
1: Vale, ja està.
8: Ens ha dit més coses més enllà d'això. Ens diuen que està aprenent més expressions i frases en català.
1: Yeah. Té molt temps lliure,
8: mica,
1: no? Per
8: una mica divertida. Sí. Visca
10: Catalunya lliure.
3: Està implicat.
1: Sí.
8: Sí, la veritat és que
10: independència.
8: Sí,
1: independència no crec que ho digui.
8: Va. Recordem que Chesney té 36 anys, afronta la que serà la seva tercera temporada al Barça, després d'arribar d'urgència el 2 d'octubre del 2024 per la baixa de llarga durada de Ter Stegen, de qui parlàvem ara. i actualment té un contracte que finalitzarà el 30 de juny de l'any que ve, o sigui, té tota aquesta temporada i després se li acaba
10: Està contando días?
8: Sí, el seu vincle amb el Barça. Per tant, li hem traslladat a Chesney si creu que aquesta pot ser la seva última temporada ja definitivament de la seva carrera. I ens ha dit
10: això.
11: I would imagine so, but...
12: Ho podré imaginar, però ja no faig plans perquè n'havia fet fa 3 anys per retirar-me i ja estic aquí amb vosaltres, així que ja no anuncio res. I sí, vaig tenir dubtes de seguir aquesta temporada perquè quan tens una certa edat et jutges cada any. Encara pots fer-ho? Encara pots jugar al màxim nivell? Ets capaç d'ajudar l'equip? Per tant, vaig tenir els meus dubtes, però el club em van dir que encara em veien en el nivell adequat i per això estic aquí. Mentre encara em senti útil per ajudar l'equip, ho faré. Vaig convèncer-me a mi mateix i també em va convèncer el Hansi. Al final, si pensés que no ho pogués fer, no ho faria i ningú em podria convèncer. Però encara em sento preparat per jugar a un alt nivell.
11: I still feel ready to perform at a high level.
10: Però si no juega, tampoco pasa nada.
1: Deixa'l parlar, deixa parlar la Marta.
10: M'agraden els seus ulls?
1: Sí, ja ho he dit. Ja,
11: m'agraden els teus ulls.
3: Té bonics, la Marta.
8: Sí.
10: Dibuja molt bé.
8: Depèn de l'hora del dia. Depèn de l'hora del dia. També li hem preguntat si... És que
3: no fumi aquí.
1: Si no fumi dins l'estudi...
8: M'acabo desconcentrant.
1: No, és que està prohibit fumar a l'estudi, però aquí ja saps que aquest... Sí. Vapeja, eh? Sí, sí. A llocs interiors vapeja. Però d'exterior no.
8: No, i exteriors... No, sí, vapeja normalment sempre. També li hem preguntat si guanyar la Champions és el gran objectiu d'aquesta temporada. i ha agafat un camí una mica divergent respecte a la resta de companys quan els hi hem anat preguntant aquesta qüestió els últims dies i setmanes i ha apostat més pel títol de la regularitat.
11: I don't think it's the main one. I think,
12: No crec que la Champions sigui el més important. Des del meu punt de vista, sempre penso primer en la Lliga. És el trofeu en què jugues més partits i on pots construir bones actuacions jugant regularment. Hi ha molts equips favorits a guanyar la Champions i som un d'ells, però és un camí llarg.
11: We are amongst them, but it's a very long journey.
8: Per tant, ell aposta més per la feina del dia a dia. Demà, evidentment, serà titular en l'amistós contra el Birmingham i avui doncs, li feien bromes de si trobaria a faltar Robert Lewandowski. Ens ha dit que sí, però que diu que això potser farà que deixi enrere una mica el polonès i que comenci a parlar millor castellà. I també ens ha dit que doncs, més que ser ara mateix el germà gran del vestidor és directament l'oncle, perquè clar, els seus 36 anys és el més veterà de tots, el més gran, i que dius que sobretot el que intenta és ajudar els més joves.
2: Home, sentint les seves paraules se veu bastant rejuvenit, per això.
10: Alguien quiere educadas?
11: No.
5: A mi m'agrada molt el Chesney,
10: diria. Ja. M'agraden els teus ulls.
5: No, sí,
11: m'agraden els teus ulls.
1: Sí, m'agraden els ulls de tothom. Bueno, però aquí quin paper?
2: Quin rol hauria de tenir Chesney en el Barça?
1: I posats a fer, complementàriament, si esteu tranquils.
10: Tercer portera.
3: Jo no sé per què em genera més desconfiança. Jo crec que pel rendiment del curs passat, quan em va haver de substituir Joan Garcia, que es va lesionar a Oviedo, si no recordo malament. I allà el Barça va encaixar més gols que no pas amb Joan Garcia, que s'ha convertit en el Zamora. Es va convertir en el Zamora de la temporada passada. Em genera dubtes, però després el sents i bueno, té aquell caràcter de voler estar preparat, de voler contribuir al vestidor. És veritat que genera un bon ambient, genera un bon clima, que per un equip sempre és important. Evidentment és un professional d'elit, no crec que estigui de retirada ni fumant tota l'estona. Jo crec que és un gran professional, però a mi personalment el rendiment que pugui oferir Chesney, si passa alguna cosa, Déu no ho vulgui, en Joan Garcia, a mi em genera dubtes.
1: Ets molt diplomàtica, eh?
0: De Chesney puc entendre la temporada i el moment i les circumstàncies per les quals va arribar, però em refereixo a una temporada.
1: La primera.
0: Però el segon, no. Tot el que ha vingut darrere, personalment, em sorprèn molt. Deu ser un paio molt ben parit, un tio que deu sumar, un catxondo, a nivell de vestidor, segur que suma i no per resta, però a creuar els dits perquè a Joan Garcia no li passi res. Tornar a Ter Stegen. L'han de veure molt cardat després d'aquestes 3 cirurgies, des que ha arribat Hansi Flick, per no voler-lo abans que Wojtek Chesney. O l'han de veure com un element contaminador amb majúscules del vestuari per no voler-lo abans de Chesney.
5: És que deu ser
0: perquè insisteixo, i torno al, com el parxís a la casella sortida, pagar el 90% de la fitxa d'un futbolista que tens en nòmina perquè jugui per un altre equip, ho trobo de l'alçada d'un campanar.
3: També. Jo també, Víctor. També, totalment d'acord.
1: Val, per tancar el tema del Chesney i el seu fumador, si vols alguna cosa des d'Anglaterra, estimada Marta?
8: No, que al final sí que genera, pot generar dubtes al nivell que pugui demostrar Chesney en cas que Joan Garcia li passi alguna cosa com a segon porter. Ens consta que al club hi ha hagut aquest debat de si feia falta doncs, reforçar-se aquest estiu o no en aquesta parcel·la. En tot cas, des del punt de vista més nuclear, diguem, del vestidor, el cos tècnic, estan tranquils amb Chesney, confien plenament en Chesney, Hansi Flick hi confia molt com a segon porter, ell creu que ell i els companys de l'estaf tècnic creuen que n'hi ha prou per donar-li suport a Joan Garcia i d'alguna manera tenir de coll aquesta temporada per buscar doncs, quin ha de ser el segon porter del futur. També pensen que poden haver-hi recursos de la Masia que poden servir i sobretot que sí que és veritat que el Barça ha tornat a la regla del 1-1, però tampoc té màniga ampla ni molt marge per fer el que vulgui. Per tant, les prioritats han d'estar ben marcades. Les prioritats estan marcades des de fa mesos, ja ho hem anat explicant, de tres quarts de camp en endavant. Ho estem veient també en altres carpetes, com per exemple la del central, i aleshores doncs, és el que és. Però sí, justificadament, Chesney pot donar peu als dubtes i doncs tocarem fusta perquè Joan Garcia doncs no li passi res, no se'n constipi i estigui al màxim nivell durant tota la temporada.
1: Anirem a la Mare de Déu de Montserrat a fotre-li tant sinis com calgui, anirem
5: a
1: les Clarisses, anirem a les Clarisses d'aquí a Pedralbes també a fer el que calgui, a la Basílica de Mercè.
3: Perquè l'altre porter de la Masia és Jaco Bisbili, és Jaco qui està fent pretemporada, no?
0: Sí, però...
8: Sí, correcte.
3: I què tal, Marta? Agrada més? Hi ha confiança? Es quedarà? Perquè va estar a l'Andorra? No?
8: Sí, va estar cedit i estan una mica expectants amb ell.
3: Expectants.
8: Sí, sí, sí. O sigui, li veu un potencial. El que passa que, clar, també s'ha de veure quin protagonisme pot tenir i quin creixement pot tenir, tenint en compte que queda com molt relegat, no? Com molt en un segon pla.
1: Queda clar. A veure, haig de fer una petita pausa per la publicitat. Hi ha un altre nom damunt la taula. Avui tenim el temps afegit cap per avall, perquè ha sortit tot això de la UEFA. Ha sortit l'amic Ter Stegen amb la pobra Marta Ramon allà pal plantada a l'hotel, a veure si apareixia o no apareixia el pajaroquet. I hi ha altres noms propis. Tenim el Merder amb el Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid, que ara en parlem. I tenim una última hora que ara ens detalla d'un tema que ja a les 8 arriben els amics a la Montse Martí i companyia amb el No ho sé. Però abans,
5: sí, relacionat amb
1: un flash ràpid de la qüestió.
5: Sí, relacionat amb l'entrada massiva a Ceuta, Espanya i el Marroc pacten treballar per al retorn dels migrants el més aviat possible. Doncs, davant d'aquesta situació que llegíem, Espanya i el Marroc han acordat aquest dijous reforçar aquesta coordinació i els esforços per fer front a la crisi migratòria.
1: Molt bé. I a més...
5: A més, clar, el tema de que aquests milers de migrants que han accedit a la ciutat autònoma aquest migdia, entre ahir la nit i aquest migdia, per via marítima i terrestre, això.
1: Molt bé. I que hi enviaran l'exèrcit. Que ha saltat això. Ha saltat i a l'última hora, perdó, és que ha saltat d'allò i era que hi enviaven l'exèrcit.
5: Ah, ostres.
1: Sí, és el que acaben d'acordar i és l'últim element. Bé, dit això, anem a la publicitat. 3:15 de 7, de 8, o sigui 19:46, i de seguida abordem el cas del Julián Álvarez.
13: Versió estiu, amb Pere Mas.
14: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
15: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
16: Mordoku! Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
17: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% addicional en electrodomèstics de marques com AEG, Samsung, Haier, Dyson, Rumba i Taurus. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 30 de juliol al 2 d'agost. A la botiga web i app del Corte Inglés.
18: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
19: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar. Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratoris Ern.
20: RAC 1.
21: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
22: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9 de l'estiu?
21: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
22: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
23: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
21: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
23: RAC 1. Tots som un milió.

0: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
1: Matu, que proves una cosa als nostres oients i tenim un nom propi també. Bueno, és que tots som mal rotllos.
2: Sí, avui ha sortit
1: Martí.
2: De tot.
1: Sí, explica-m'ho, Martí.
2: Va, avui tenim novetats del cas Julián Álvarez, perquè aquest migdia el Barça ha rebut la notificació de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va presentar a la Federació Espanyola i a la FIFA el 30 de juny. Tot per presumptament haver estat assetjant el davanter argentí per intentar fitxar-lo i també per haver seguit procediments inadequats amb un jugador que té contracte en vigor amb l'Atlètic. El Barça, per cert, avui ha dit que presentarà al·legacions i els serveis jurídics del club ja estan treballant. I això, Marta, a Anglaterra, com s'ha rebut?
1: No, és que no sé si l'hem acomiadat. No, jo no l'he acomiadat, però...
3: Estic aquí.
1: Val, perdó.
3: Sí, el no, tema que... Julián l'hem explicat nosaltres al migdia, sí, des d'Anglaterra, oferint detalls que ens han detallat des del club, les fonts que tenim aquí. El cas Julián Álvarez, doncs, podem dir que es complica i el Barça... doncs ha estat notificat d'aquesta denúncia que va presentar l'Atlètic de Madrid davant la FIFA i la Federació. Això va ser fa un mes, va ser el 30 de juny, i ara el Barça doncs presentarà, evidentment, ara ho dèieu vosaltres, al·legacions. Ja hi estan treballant, han rebut aquest matí la notificació i ara, sobretot, doncs, es planifica l'estratègia a seguir i els arguments per contrarrestar les acusacions de l'Atlètic de Madrid, que considera que el club blaugrana ha estat assetjant el davanter argentí per fitxar-lo i que ha seguit procediments inadequats amb un jugador amb contracte en vigor sense autorització per negociar. A més, també creuen que el Barça està al darrere de la declaració pública de Julián Álvarez al Mundial, quan va anunciar taxativament el seu desig de sortir del club matalasser, i sobretot estem en aquest punt, el Barça, doncs, treballant ara per presentar les seves al·legacions, que ens insisteixen, doncs, que s'ho agafen amb naturalitat, amb normalitat, amb tranquil·litat, perquè és el curs habitual d'aquest tipus d'obertura d'expedient. Un expedient que en tot cas no és un expedient sancionador, és simplement, doncs, és l'obertura d'un expedient que s'està estudiant i ara simplement, doncs, per tenir tota la informació, doncs, sobre aquest període d'al·legacions que el Barça pot presentar.
2: Aquí a la taula teniu alguna preocupació per aquesta denúncia?
4: Res, ni mica. Això no prosperarà perquè no... A veure, aquí el que es queixa l'Atlético de Madrid és d'un fet que la mateixa institució va fer per fitxar Julián Álvarez quan estava al City. Aquí necessites proves de mails, de contactes ferms, de reunions entre Barça i jugador o representant del jugador. I aquí és on existeix el fet denunciable. Però el Barça no ha establert cap negociació directa amb el jugador formal.
1: Bueno.
4: Poden haver... Bueno. Els contactes...
1: Laurita...
4: Els contactes Laurita... en el món del futbol, si s'ha de denunciar...
5: No juegues a los trileros.
4: Si s'ha de denunciar cada contacte informal, no formal, amb jugadors, no, escolta'm, ens interessaria, sí, d'acord. Això existeix i ha existit sempre. Aquí el fet denunciable són negociacions formals directament amb el jugador.
1: Això sí,
4: i que
1: jo
4: sàpiga,
1: no
4: el Barça demostrar. Va enviar mail a l'Atlético.
5: Nunca lo hemos hecho.
4: Va enviar
5: Laurita, va mira, via, sabes que te aprecio, la... que yo te veo como hubiese sido la Bárbara Rey de la época.
4: Perdona.
3: Por favor.
5: Pero no, hemos denunciado al Barça
4: pres,
5: porque
4: usted,
5: la oferta era de risa, vamos. No, ni pajara ni esteso.
1: Cerezo, senyor Cerezo.
6: Escolta, molt fàcil, us en recordeu d'Antoine Griezmann, eh?
1: Sí.
6: Que en una primera temporada no ve al Barça, acaba venint en una segona temporada. Bueno, doncs en la primera, l'Atlètic de Madrid també va queixar-se davant de la Federació Espanyola i la UEFA perquè el Barça contactava amb el futbolista i estava negociant una possible sortida de l'Atlètic de Madrid. Sabeu com es va acabar aquell expedient que es va obrir el seu dia?
1: No.
6: Es va acabar amb una multa de 300
1: quilos.
6: Euros.
1: Com?
6: Es va acabar amb una multa de 300 euros.
1: Fotem 50 euros cada un i ja està pagada
6: pues ja
1: la multa.
6: Està. Pues ja està.
1: Val. I pot ser que hi hagi un punt de gesticulació de l'Atlètic de Madrid? De...
4: Sí. Ui,
1: estic molt enfadat.
6: Punt, la paraula i la frase sencera.
4: I tant.
6: La queixa formal a la Federació Espanyola i a FIFA ja és un moviment, no et diré de cara a la galeria, però és de cara als seus aficionats. El dia que Gil Marín surt amb aquella entrevista amb un fons negre, aquell to seriós, sí, sí, on diu que no acceptaran cap oferta per Julián, ni per 100, ni per 150, ni per 200, també és un missatge per Julián i de cara a la seva parròquia.
1: Bueno.
6: Aquest és un partit que s'ha d'acabar de jugar y ya veurem com acaba.
5: Doncs que es fotin. Lo hemos dicho muchas veces, pasa, Julián López, sí, no está en venta. No, sí, sí. Si queréis a Tom Ford o a Smith, podemos negociar.
1: Son aquells que no saben...
5: Y Yaelita, que me está mirando con cara de envidiosa, no te preocupes.
1: Bueno,
4: fuera.
5: Que tengo ojos para las dos.
4: Por favor. Això segur.
1: Val, donem aquest tema per tancat. Eh? Ja serà un dels col·laboradors a l'estiu. Sí que és veritat que el president Laporta havia estat bastant rotund, dient que el termini era un munt, que no sé quin és, però sí, ara com que estava una mica...
4: Deien, clar, demà, 31 demà,
1: demà
4: de juliol.
1: Sí, demà l'últim dia.
4: Sí, sí, bueno, sí. Doncs... Per tant, s'espera
3: recordar que a Julián se l'espera el 10 d'agost la disciplina de l'Atlètic de Madrid. Sí.
1: Ah, per tant, el termini de veritat... Però podria incorporar-se a la disciplina de l'Atlètic de Madrid i desaparèixer després.
3: O negar-se en un gest que seria inequívoc.
1: Oh, doncs ens apuntem a la gent del 10 d'agost.
5: Tic-tac.
4: És el dia.
1: Què passa?
5: Tic-tac.
1: Tic-tac, què tic-tac?
5: El domingo, sí, en 4, tenemos el chiringuito y tendremos a Julián.
1: Què? Un
5: a Julián.
4: Està Eivissa.
1: No, Julián no el tindrà.
5: Julián.
1: No, un moment.
5: El del quiosco de Barrio Sésamo.
6: A veure, Josep.
1: Josep.
6: Anem a explicar la notícia.
5: I qui habla?
6: El becari o no? Va, avui tenim novetats sobre el nou xiringuito de Pedrerol que s'estrenarà...
5: De quin?
6: Pedrerol, Josep Pedrerol, que s'estrenarà el 17 d'agost.
5: Espero la bodega Espluga.
1: Deixa'l parlar.
6: A veure, el nou xiringuito es farà a Mediaset i serà el canal Energy de dilluns a dijous a les 12 de la nit. I els diumenges a la 4. També a la mateixa hora serà. I això és el que he explicat aquest matí en un petit vídeo.
7: Sobre todo, la esencia es la misma. Yo creo que la esencia es la misma. Tenemos al... Yo creo que lo que está ocurriendo es la mayor revolución del periodismo deportivo en televisión. Trasladar a 70 personas de un canal a otro, de una cadena a otra, me parece que es una cosa histórica.
1: Doncs ja el Pedrerol que se'n va cap aquí, que ja tenim data d'inici. Suposo que esteu tots frisant perquè arribi aquest dia. Grans moments d'alegria ens estan...
5: Damos la bienvenida a los nuevos colaboradores del Chiringuito.
1: Ah, tenim alguna exclusiva.
5: Fuerte aplauso para Víctor Pachi.
1: Com? Vamos. Pachi, no ens havies dit això.
5: Laura Aparicio.
1: Laura, no ens havies dit.
5: Jael... ¿Cómo es el apellido?
1: Brusca.
5: Brusca.
1: Bravo.
5: Que vendrá en camino. Y son para subir audiencia. Y tenemos también a Marta y a Ramón. Venga, fuerte aplauso para los dos.
1: Hola,
5: bravo. Estarán comentando en qué canal era el becario.
6: Energy.
5: El Energy.
1: Molt bé. Algun apunt, ja que sabem...
5: La cooperació. 4 milions. Pedro Martí se negó porque... Siente los colores de Racuno.
6: Això t'ho inventes.
5: Los colores del versión verano. Bueno. Martí Pullerazo.
1: Bueno, va, prou d'aquest color. Sí que ha estat una de les notícies del dia i serà un dels senyors que ens dona molta vidilla.
4: A veure què és el que fa, no?
1: El de sempre, ja t'ho diria, no?
4: Si fa alguna cosa diferent.
1: No, sí que diuen que hi haurà...
4: És un salt, no? És un salt.
1: Hi haurà nous fitxatges.
4: Evidentment, alguna cosa nova, alguna innovació.
1: El Pachi, Pachi.
4: Víctor.
8: L'oferta no l'he rebut.
1: Seria bo, a veure el Pachi allà.
5: No, és que no hi ha. Estamos empezando. Però te digo una cosa, Víctor.
6: El que passa
5: esto
6: que...
1: No,
6: a casa
5: va promocionar tu carrera.
6: No tinc clar que Energy el tingui sintonitzat.
5: Te daremos visibilitat.
6: Pots sintonitzar, evidentment.
1: Marta, deixa'm acomiadar la Marta Ramon. Marta, demà a la prèvia del partit. Ja. Ja estarem abraçada. Vigila amb el xiringuito, que no t'atrapin, eh? La Laura Aparicio, també. Vigila amb el xiringuito, gran fitxatge. Pachi, en castellà. Volem sentir parlar en castellà.
5: Tenemos a Montse Martín. Montse Martín, pinchamos a Montse Martín. Venga, nos relajamos. Copita de vino y el... No lo sé.
1: Y el exército aquí. Amb la legión. A mí la cabra de la legión. Demà tornem a les 4. Gràcies a tots.
9: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
10: Són les 8, bon vespre.
11: No ho sé, amb Montse Martí.
10: Benvinguts al 9C. Ceuta demana tancar la frontera amb el Marroc i desplegar l'exèrcit per l'arribada massiva d'immigrants. I el govern espanyol acaba de confirmar que hi enviarà soldats per donar suport a la Guàrdia Civil. També ha tancat un acord amb el Marroc per retornar tots els qui a les últimes hores han creuat il·legalment la frontera. Segurament heu vist les imatges. Milers de persones s'han endinsat al mar i han arribat nedant fins a la costa de Ceuta per esquivar la frontera. Una crisi migratòria que recorda molt la del 2020. 21 i demà el ministre espanyol de l'Interior viatjarà fins a la zona. De seguida anirem cap a aquest punt de la frontera entre el Marroc i Espanya amb el nostre corresponsal Marc Ferrà, que ha estat tot el dia allà. El govern promet, mentrestant, mà dura contra els que provoquen incendis. Salvador Illa diu que no poden quedar impunes. Els Mossos han detingut avui dues persones vinculades amb diversos incendis. És dimecres, és dijous 29 de juliol del 2026. La paraula del dia podria ser...
8: piròman.
10: Un piròman és una persona que pateix un trastorn mental i té una necessitat irresistible de provocar focs. No tots els que provoquen incendis són piròmans. Molts incendis intencionats responen a altres interessos o motivacions. A vegades, darrere, hi ha un delinqüent, a vegades un imprudent. Tot i que el rastre que deixen és el mateix. Comencem.

Les 8 i 2, crisi migratòria a Ceuta. Les últimes hores, milers de persones han creuat la frontera entre el Marroc i Espanya, llançant-se al mar a la costa de Castillejos i nedant uns 2 quilòmetres fins a les platges de Ceuta. Algunes persones hi haurien perdut la vida, tot i que a aquesta hora encara no hi ha cap xifra oficial. L'allau de persones que fugen del Marroc ha estat especialment gran a primera hora del matí, però a aquesta hora encara hi ha

0: que permet accedir amb cotxe o a peu cap a Ceuta, el pas fronterer. Ara veiem desenes, centenars de persones continuen caminant, sortejant diferents roques per arribar fins a la platja del Tarajal a Ceuta. També hi ha molta gent que està arribant des de diferents punts del país, per exemple, a l'estació d'autobusos i taxis de Tànger. Molta gent intentava trobar la manera d'arribar fins aquí, deien, intentant aprofitar que la frontera està oberta. La situació també, hem notat un canvi als accessos a la ciutat. La policia intenta controlar que la gent no pugui arribar fins en aquest punt que ens trobam. Així i tot, el que succeeix és que quan hi ha un grup de persones que es aconsegueix reunir, aconsegueixen rompre aquest bloqueig policial i arribar fins a aquest punt. Ara mateix, en aquesta esplanada, que és just, o la rotonda abans d'accedir al pas fronterer, hi ha centenars de persones que continuen concentrades un poc a l'espera del que pugui passar aquestes properes hores. La policia també està preparada i s'han viscut alguns moments de tensió.
1: La situació, Marc, s'ha desbordat aquest dimecres. Per què hi ha hagut aquesta allau sobtada de persones a les últimes hores que intenten creuar la frontera?
0: Sí, aquest dimecres la situació ha canviat per complet. Feia dies que les autoritats de Ceuta informaven, no, que desenes de joves havien aconseguit accedir a la ciutat, sobretot nadant, recorregant aquests 2-3 quilòmetres que hi ha entre les platges marroquines i les platges de Ceuta. També es han recuperat diversos cadàvers. Hi ha desenes de persones que estan desaparegudes. El que hem vist aquest dimecres, sobretot a partir de primera hora, és com la gent que ha intentat accedir ho ha fet de manera massiva, milers de persones, i tampoc s'han trobat una oposició per part de la policia per poder recórrer aquests darrers metres de territori marroquí i aprofitar la platja per poder anar cap a Ceuta.
1: Gràcies, Marc. L'estat espanyol, mentrestant, i el Marroc han acordat ja que es retorni al Marroc totes les persones que han arribat a Ceuta nedant a les últimes hores. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho deia en viatge demà cap a Ceuta per seguir la crisi des d'allà. El govern espanyol, de moment, descarta decretar l'emergència estatal i ordenar el desplegament de l'exèrcit. Sí que ho ha fet, tal com demana el govern de Ceuta i també el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que fa responsable Sánchez, de fet, de la crisi migratòria. Des de l'esquerra del PSOE, Podem també demana l'estat d'emergència. Des de Madrid, Roger Perciba.
2: Sí, el govern espanyol recorda que les lleis no permeten decretar l'emergència estatal perquè els fluxos migratoris no són un risc pel sistema estatal de protecció civil. A la Moncloa prefereixen destacar les bones relacions i la col·laboració amb el govern del Marroc per aturar l'entrada de joves. Feijóo, per contra, demana decretar l'estat d'emergència, mobilitzar l'exèrcit, tancar fronteres i urgeix al govern espanyol a actuar.
3: Ceuta está viviendo una situación crítica y el gobierno se niega a reconocer que estamos ante un grave problema de seguridad nacional. Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas. El gobierno no puede mirar para otro lado.
2: Els populars reivindiquen ara la seva proposició de llei presentada fa dues setmanes al Congrés que permetria el retorn en calent de les persones que haguessin arribat nedant a Ceuta i Melilla. Una possibilitat que recentment ha vetat el Suprem en una sentència que determina que això no es pot fer si la persona ha entrat nedant, com és el cas de Ceuta, però sense saltar tanques ni elements de contenció de fronteres. Podem coincideix amb el PP, demana que es decreti l'estat d'emergència. Vox parla d'una invasió.
1: Gràcies, Roger. Són les 8 i 7. La policia ha detingut dues persones acusades de provocar incendis. L'últim és un home que ha intentat calar tres focs a la C-32 a l'altura de Mataró aquesta nit. La policia local de la ciutat l'ha pogut trobar gràcies a la trucada d'un camioner que l'ha vist i l'ha descrit amb tot detall. L'altre és un home de 58 anys que el jutge ja l'ha enviat a presó provisional acusat de provocar tres incendis a Carme, a l'Anoia. L'últim va afectar prop de 500.000 hectàrees. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra el van detenir abans d'ahir. Ara ja ha passat davant del jutge, que l'ha enviat a la presó perquè considera que podria reincidir. Joel Penya.
4: L'últim foc que li atribueixen és del 6 de juliol. Va cremar 450 hectàrees i va afectar empreses i habitatges. A més, Emergències va confinar la població de 7 municipis. A partir d'aquest incendi és quan van començar la investigació. Els agents rurals van trobar que a l'origen eren les restes cremades del cartró d'un paquet de cerveses. A partir d'aquí van recollir imatges dels vehicles que hi havia a la zona quan va començar el foc i van veure que el de l'acusat era un d'ells. Llavors van interrogar un grup de testimonis que van dir que l'havien vist llançar objectes encesos per la finestra. Després, els agents van revisar imatges d'altres anys perquè el del 6 de juliol no és l'únic incendi originat en aquesta zona concreta en els darrers

0: anys. Ara li atribueixen també un altre foc el 29 de juny i un tercer el juliol del 2024. Davant del jutge, l'home va dir que ell no havia fet res de res i que passa per aquella carretera dues vegades al dia.
1: I els Mossos han activat per primera vegada un nou tipus de gos policia especialitzat a detectar això, incendis provocats. RAC1 us va avançar fa un any que havien començat a entrenar-lo i avui, que ja ha fet el seu primer servei, ha avançat i avui ja hem vist que ha fet el seu primer servei. Es diu Speed, el gos. I la seva primera feina va ser a prop de Lleida, en una investigació per un foc en unes naus per emmagatzemar fruita. En Benet Iñigo ho ha seguit de prop i avui el 9C ens ho explica en aquest petit reportatge.
2: Aquí, aquí, Speed, vine aquí, vine. Busca, vinga, busca.
3: Mitjans de juliol, un foc ha calcinat unes enormes naus refrigerades a prop de Lleida en el pitjor moment, abans de començar la recollida. Els Mossos sospiten que ha estat provocat i decideixen activar per primera vegada l'Speed.
4: Ja és aquí, ja ha arribat la patrulla peluda.
3: L'Speed és diferent dels altres 60 gossos de la policia catalana. Primer, perquè és l'únic especialitzat en DAF, detecció d'accelerants del foc, i també és l'únic que depèn de la policia científica, i portar-lo a Lleida va ser tot un encert.
0: Jordi Fadurdo, cap d'investigació dels Mossos a Lleida.
5: Va determinar, per exemple, uns punts d'inici que coincidien amb els que nosaltres pensàvem, i després aquest gos sembla que detecta algun tipus d'accelerant, i aleshores recollim mostres per analitzar.
3: I això per què és important?
5: Nosaltres recollim mostres de tota una nau, perquè això era una nau industrial de càmeres de fred, de fruita. Recollir mostres de tot és quasi bé impossible i no és viable. Aleshores, anem a aquest gos, ens centra molt en un lloc concret.
3: L'Speed sap com fer la seva feina i com indicar els punts sospitosos.
0: Xavi, guia caní dels Mossos i formador de l'Speed.
6: Mostrar-se quiet i mostrar amb el nas, amb l'ocell, doncs, el lloc d'on li surt l'olor.
3: Una feina de precisió que això sí que el fer amb cura.
6: No geu, no intenta tampoc rascar.
3: El gos ha necessitat un any de formació, que no ha estat gens fàcil, per arribar fins aquí. En Xavi va començar a formar l'Speed fa més d'un any, quan tot just era un cadell. Va ser gairebé un repte personal. Ell ja té experiència formant gossos policies d'altres especialitats i el seu treball de final de màster, fa més d'una dècada enrere, va ser un pla de formació per un gos especialitzat en incendis. El curs té dues grans assignatures. Primera, reconèixer els accelerants del foc. I no és només identificar dissolvents o gasolina després de cremar, és distingir-los de moltes olors similars.
6: Un domicili o una indústria, doncs, hi ha moquetes, hi ha tuberies de plàstic. Hem de fer aquí una discriminació perquè dir-li, no, tu el que has de buscar és aquesta olor que jo t'he anat dient i no aquest derivat.
3: I l'Speed no s'hi posava bé, esclar.
6: Me'n recordo que primer quan li vaig presentar la benzina perquè busqués, doncs ell va sortir una mica enrere dient, ostres, què m'estàs fent, no?
3: I segona assignatura, com actuar sobre el terreny. Ho ha de fer equipat amb paucs per no fer-se mal a les potes movent-se per un espai cremat.
6: Des de petit, que vaig començar-lo a acostumar, fes que fos una cosa agradable per ell.
3: Ara bé, quan es posa en acció, el gos també necessita moments per descansar el nas.
6: Ara, amb aquestes calorades que tenim actualment, doncs el seu rendiment també baixa una mica.
3: A Lleida, en el seu primer servei, s'hi va estar unes 2 hores en total. El seu paper és clau.
5: Gràcies a l'ajuda del gos començarem una altra fase de la investigació. És buscar quina persona, quin interès pot tindre en cremar just abans d'una campanya de fruita, unes càmeres de fruita de fred tan importants.
3: Ell marca el començament, però del final que se n'ocupin els humans. Els Mossos ja han començat a preparar un segon gos especialitzat en incendis que li podrà fer companyia.
1: Són les 8:12 i encara parlem d'incendis a l'estat espanyol. L'incendi a la Vall d'Uixó, a Castelló, continua actiu, tot i que els bombers ja han pogut envoltar, això sí, el perímetre. Això ha permès que els habitants de 6 dels pobles evacuats hagin pogut tornar a casa. Jordi Casals.
7: Ara hi ha 7.000 persones que continuen sense poder tornar als seus domicilis i saben que, tot i l'evolució positiva de les feines d'extinció, no ho podran fer en les properes hores. Ho ha explicat el conseller d'Emergències del govern valencià, Juan Carlos Valderrama.
8: Estamos hablando de más de 1.000 personas que pueden regresar a sus domicilios. Y asimismo, se desconfina la urbanización de Nova Onda en el municipio de Onda. Siguen evacuados aproximadamente 7.000 personas afectadas por el incendio forestal y esto continuará hasta por lo menos las 23:59 del día de hoy.
7: Fa 6 dies que va començar el foc i encara continua actiu. Fins ara ha cremat 9.600 hectàrees i els bombers han pogut envoltar el perímetre, que fa aproximadament 81 quilòmetres.
1: A Madrid i Ávila els focs han anat perdent perillositat. Pedro Sánchez ha desactivat el nivell d'emergència i retorna les competències d'extinció als governs autonòmics. Ho ha explicat des d'Ávila, on ha advertit que s'actuarà amb mà de ferro contra els que provoquen incendis.
9: Algunos de los incendios más devastadores que estamos sufriendo y que tenemos que responder son debidos a imprudencias, a la mano del ser humano, y eso, en fin, quiero garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas que este tipo de actos no pueden ni va a quedar impunes.
1: I a Madrid, a les últimes hores, hi ha hagut un gir de guió pel que fa a la història de l'àtic que va comprar el govern d'Ayuso sense donar comptes ni de quants diners ha costat ni de l'ús exacte que pretenien donar-li. El fet és que, després de tot l'enrenou polític i mediàtic, el govern d'Ayuso avui ha decidit rectificar, vendre l'àtic i dedicar els diners a la reconstrucció dels danys provocats pels incendis. Ho ha explicat el conseller de la presidència, Miguel Ángel García Martín.
10: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción y que, por tanto, ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
1: L'oposició, però, no es dona per satisfeta amb aquesta decisió i no pensa passar pàgina tan fàcil, i menys després que s'hagi sabut que la compra d'aquest àtic es va fer després que Ayuso i la seva parella posessin en venda el pis on viuen ara i que també és un àtic duplex de luxe al mateix districte de Chamberí. Més coses. Catalunya suma ja 14 dies en què en algun lloc o altre s'han superat els 40 graus. A primera hora de la tarda s'hi ha arribat al Pla de Lleida, la Conca de Tremp, el Solsonès i fins i tot el nord d'Osona. És el segon dia d'onada de calor avui, que es podria allargar, recordem, fins a mitjans de la setmana que ve. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat les alertes a les comarques de Lleida i bona part de les comarques de Girona i Barcelona. Els avisos més alts afecten Ponent, però també el Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya. Martí Oliveres, bon vespre.
11: Bon vespre.
1: On s'han disparat més els termòmetres avui?
11: Doncs mira, les comarques de Lleida destaca la mateixa capital, la ciutat de Lleida, més de 41 graus, però també a Tremp, ho deies, a la Conca de Tremp, doncs a la vila de Tremp, 41 graus. També s'hi han acostat a Solsona, pràcticament 41 graus. La Pobla de Segur també a 40,5. Al Carràs, ben a prop de la ciutat de Lleida, 40,4. Tornem cap a la Conca de Tremp amb més de 40 graus, també a Sant Romà de Vella. A Torres de Segre, tornem a baixar cap al Pla de Lleida. Per tant, aquestes comarques, sobretot de Ponent, tant la zona del Pla com la Conca de Tremp, s'hi han acostat a la Vall del Segre de Ponts cap a Oliana i Organyà, també 39,5, fregant els 40 graus. I finalment, una mica la sorpresa del dia ha estat el Bisaure, a l'extrem nord d'Osona, amb 40 graus a Montesquiu. És el primer dia d'aquest any que s'arriba a aquesta temperatura extrema en aquesta zona del nord d'Osona. Per tant, calor desbocada que avui ha tocat sostre, sobretot en aquestes zones i fins i tot al Pirineu.
1: De cara als propers dies, però, aquesta calor afluixa una mica.
11: Sí, és la bona notícia. En principi hem superat el pic d'aquesta tercera onada de calor, per tant, comença a baixar la temperatura demà i ho farà més dissabte, però que ningú es pensi que refrescarà, perquè la temperatura continuarà molt per sobre del que tocaria, continuarem suant de valent, i això sembla que després es podria tornar a intensificar entre dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve, n'estarem pendents, però sembla que no acabarem de sortir d'aquesta onada de calor, potser fins al 8 o el 10 d'agost. Per tant, déu-n'hi-do.
1: Gràcies, Martí. Fins ara.
11: Fins ara.
1: Aquesta successió de dies tan calorosos sense pluja fa que Catalunya estigui més a prop d'una nova sequera. El doctor en física i membre del Servei Meteorològic, Vicent Altava, ha alertat aquest matí al Monarracú que en els darrers mesos s'han anat reunint les condicions.
12: Ara, a 6 mesos, ja està aflorant que hi ha condicions de sequera superficial bastant fortes en moltes zones de Catalunya. De fet, sou bastant conscients que amb aquesta calor i les minces precipitacions que estem tenint aquest estiu, doncs, evidentment, els estius solen ser secs, però este està sent més sec i molt més càlid de l'habitual, amb la qual cosa les condicions de sequera tornen a aparèixer.
1: I enmig d'aquesta tercera onada de calor, la CGT ha denunciat l'Ajuntament de Barcelona davant Inspecció de Treball. Troben a faltar més mesures per protegir els treballadors que fan feina a la via pública sota un sol de justícia. Ha parlat amb ells en Víctor Massip.
13: Els treballadors avisen que les eines per avaluar el risc de tenir cops de calor van tard. Ho ha explicat el delegat de Prevenció de Riscos Laborals de la CGT, Ramon San Blas.
14: Si no tenim aquesta avaluació d'estrès tèrmic, que ens doni un punt de partida científic i vàlid per protegir i prevenir del risc de la calor, difícilment podrem fer res.
13: A Parcs i Jardins porten 3 cops de calor aquest estiu, 2 al Parc de la Ciutadella. El delegat de la CGT d'aquest sector, Aleix Lacruz, ha explicat que les polseres que controlen la temperatura corporal es queden curtes.
15: No pot ser que ens posin aquestes polseres i que després entrem als nostres vehicles que estan a 40 graus en l'interior, perquè no tenim aire. Tenim unes samarretes tècniques, però que no transpiren res. I això provoca també molt estrès de calor, patim bastant a la feina.
13: De fet, denuncien que més de la meitat dels vehicles de la brigada circulen sense aire condicionat.
1: A aquesta hora tenim al telèfon la directora d'Inspecció de Treball de la Generalitat, Laura Freixas. Laura, bon vespre.
16: Hola, bon vespre.
1: Ara mateix sentíem el sindicat CGT, que ha fet arribar a Inspecció de Treball una denúncia contra l'Ajuntament de Barcelona. Consideren que els treballadors que fan la feina al carrer no treballen amb les condicions que caldria. Inspecció, això, ho estudiarà? Quin és el procediment que se segueix en aquests casos?
16: Sí, quan es presenta una denúncia de temperatures en qualsevol empresa, el que fa la inspecció, com en tota altra denúncia, és tramitar-la i en aquest cas s'activa o bé la guàrdia o bé, atès el volum de denúncies, es tramita amb caràcter d'urgència. Es desplaça la inspecció al centre de treball per verificar quin nivell de risc hi ha i quines són les mesures preventives que s'adopten en el seu cas.
1: De moment li consta, però, que s'hagi comès alguna infracció?
16: Encara no. Tots els expedients tenen la seva tramitació i s'inicien mitjançant visita, desplaçant-se a l'inspector, inclús amb equips de mesures, si és necessari, i aquí llavors ja s'inicia tota la inspecció amb el curs de les investigacions i això arribarà a un resultat que encara no està previst.
1: Aquest estiu, fa dies que ho expliquem, està sent especialment complicat, dur pel que fa a les temperatures. Heu detectat irregularitats en la protecció dels treballadors que estan exposats aquestes altes temperatures?
16: Bé, la Inspecció de Treball des de fa uns anys, des de l'any 21, posa en marxa cada any una campanya per detectar si les empreses estan afrontant i adoptant mesures davant del risc d'exposició a altes temperatures i el balanç és que es detecten algunes situacions d'irregularitat. Podem donar dades, per exemple, de l'any 2025, de l'any passat, en què es van realitzar 662 actuacions sobre el risc de les persones treballadores a altes temperatures i es van detectar 124 actes d'infracció i es van fer 380 requeriments. Per tant, sí es detecten algunes situacions d'irregularitat, que en tot cas la inspecció el que fa és fer requeriments perquè s'esmeni aquesta deficiència.
1: I aquest estiu esteu rebent moltes denúncies?
16: Sí, tenim un volum de denúncies, de situacions d'estrès tèrmic per part dels treballadors. És una tònica que ve en augment els últims 2-3 anys i que, per tant, intentem atendre amb la màxima celeritat possible.
1: Quins són els casos que més us trobeu?
16: Els casos que més ens trobem són de diferents àmbits i sectors. Són denúncies principalment d'aquells sectors que realitzen els treballs a l'aire lliure, com podrien ser doncs, el sector agrari, el sector de la construcció, el sector serveis, que realitzen temperatures als treballs a l'aire lliure i, per tant, estan exposats a més altes temperatures. Què fa la inspecció en aquests casos? Intenta, el que fa la inspecció és verificar que les empreses doncs, tenen identificat el risc d'exposició a les altes temperatures, a les avaluacions de riscos, i es tracta de determinar quines són les mesures preventives que ha d'aplicar l'empresa per fer front a aquest nivell d'altes temperatures segons el que determina el Meteocat. Les empreses han de tenir en compte, en aquest cas, no només el nivell de les temperatures a la que estan exposades els treballadors, sinó també les característiques de la tasca que es desenvolupa i també les característiques de la persona treballadora.
1: Una de les eines que esteu mirant d'incorporar a les inspeccions per prevenir riscos laborals en episodis justament de calor extrem són els drons. Heu fet proves ja, no?
16: Sí, precisament aquest estiu hem posat en marxa una prova pilot per incorporar els drons a les visites d'inspecció. L'autorització dels drons ha de permetre incrementar l'efectivitat i l'eficàcia de les actuacions inspectores, sobretot en aquells entorns laborals amb una gran extensió territorial, com pot ser, per exemple, el sector agrari, que és on hem començat a fer aquestes visites amb els drons. Això ens permet doncs, localitzar amb millor eficàcia les persones treballadores i també veure amb quines condicions de treball estan treballant i si es treballa en condicions de seguretat i salut per protegir aquests treballadors. Les actuacions que hem fet estan en tramitació i quan finalitzin els expedients doncs podrem veure l'abast real dels incompliments que s'han pogut detectar i, per tant, fer una valoració de com ha funcionat aquesta prova pilot.
1: Hi haurà més denúncies, creu, aquest estiu que l'estiu passat, pel que fa això, a prevenir riscos laborals, doncs que s'hagin detectat irregularitats?
16: Bueno, això ho veurem al final de la campanya d'estiu, on farem un balanç. El que sí que podem dir és que aquesta acció de denúncia creix i que l'actuació de la inspecció davant d'aquests riscs d'altes temperatures també va en augment. Podem dir que, per exemple, respecte l'any 25 respecte a l'any 24, les actuacions d'inspecció de treball en aquest àmbit es va incrementar un 30, quasi un 40%, un 38,8%. I, per tant, sí que preveiem que hi haurà un augment d'actuacions per part de la inspecció respecte inclús al 25 i, per tant, força més respecte al 2024.
1: Laura Freixas, directora d'Inspecció de Treball de la Generalitat, moltes gràcies per atendre la trucada aquest vespre del 9C.
16: Moltes gràcies a vostès.
17: Amb Montse Martí.
18: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
19: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
20: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
21: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de Leroy Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Consulta les condicions a la botiga i al web.
17: No ho sé, amb Montse Martí.
1: Quatre minuts i dos quarts de nou del vespre, el Servei Català de Trànsit intensifica la lluita contra les distraccions al volant. L'organisme ha aprovat una nova tecnologia amb intel·ligència artificial que detecta si un conductor fa servir el mòbil. Fins i tot és capaç de detectar infraccions de nit o si el dispositiu és a la falda. Trànsit treballa per posar-lo en marxa a partir de l'any que ve. Més detalls, Eudald Martínez.
22: Són dues càmeres d'alta tecnologia amb via incorporada que estan instal·lades en un remolc. Això fa que es pugui moure d'ubicació sempre que calgui. De moment han fet una prova pilot en un punt de l'AP7 i a un altre de l'A2, i en només un mes ha detectat 13.000 infraccions, més de 430 al dia. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, admet que ja treballen en incorporar-ho.
23: És una tecnologia que ens pot interessar i en un futur la incorporarem, no massa llunyà. Primer, perquè és mòbil a través d'un carro i ens podrem situar on vulguem. I dos, perquè incorpora més prestacions, és a dir, pots veure el mòbil a la falda.
22: Trànsit assegura que el sistema encara té marge de millora, però deixa clar que si s'acaba utilitzant, sempre revisaran les infraccions detectades per l'IA abans de tirar endavant les sancions.
1: I demà s'acaba el mes de juliol i per molts serà inici de vacances. Si heu d'agafar un vol la setmana que ve, us podríeu trobar que els avions surten més tard del previst o que les maletes no arriben a l'hora. El motiu és que alguns treballadors de l'aeroport del Prat han convocat una vaga indefinida que comença dimarts que ve. Són els de l'empresa Ground Force, que dona servei a diverses aerolínies. Eulàlia Carrascal.
0: L'aturada comença durant la mitjanit de dimarts, durarà 24 hores i serà indefinida. Per tant, si s'allargués, podria acabar afectant uns 2 milions de passatgers. Els treballadors es planten després de diverses negociacions amb l'empresa per les condicions en què treballen. Una de les portaveus de CGT, Esther García, assegura a RAC1 que la situació ja no es pot aguantar més.
2: Hem arribat ja a uns límits insostenibles en matèria de seguretat i prevenció del personal i conciliació. Hi ha unes sobrecàrregues de treball abismal i la plantilla ja no pot més. Estem demanant condicions que teníem i que les hem perdut.
0: No és la primera vegada que fan vaga. Ja en van convocar una al març d'aquest any per protestar contra vulneracions del conveni. Llavors hi va haver retards de vols de més d'una hora a 12 aeroports diferents.
1: I atenció als usuaris de Rodalies, avui és per una bona notícia. Rodalies estrena per fi una aplicació per veure en temps real l'estat dels trens. També es poden comprar bitllets, planificar trajectes, com una mena de Google Maps, o saber si els combois són accessibles. La joia de la corona, però, és un mapa on surten totes les línies de Rodalies i es pot veure el punt exacte on és cada tren i cap on va. I ha donat un cop d'ull l'Eulàlia.
0: Sí, l'aplicació es diu Rodalies, és un logo taronja amb una R, però si la busqueu no sortirà entre les primeres opcions perquè és nova i té molt poques descàrregues. Quan l'obres hi ha diferents apartats. Primer, pots calcular la teva ruta des del punt d'inici fins al final. Et marca quanta estona tens fins a l'estació caminant i si hi ha un pàrquing de bicicletes a prop. També indica l'estona de trajecte, les diferents opcions de línies per agafar i possibles incidències que et puguis trobar. A banda, et recorda la via per on passa el tren. Des de l'aplicació també es pot consultar un mapa interactiu amb els trens que circulen per les línies i saber en temps real a quina parada és el comboi que encara ha de passar.
1: Les últimes hores, per cert, els treballadors de la Intersindical de Rodalies han convocat una vaga per demà. Ho fan per denunciar les condicions en què treballen, asseguren que alguns sistemes d'aire condicionat dins els trens estan espatllats i que la calorada és insuportable. El govern ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% en hora vall. Just han tocat 8:45 del vespre, moment per repassar l'actualitat esportiva. Nil Piera, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: La UEFA ha anunciat que es retira de les competicions organitzades per la FIFA.
4: Sí, ho ha fet a través d'un comunicat que arriba després que el president de la FIFA, Gianni Infantino, proposés vendre participacions del Mundial i d'altres competicions a inversors privats. D'aquesta manera, la UEFA ha amenaçat amb retirar les seves 55 seleccions de les competicions organitzades per la FIFA si el projecte tira endavant. Al comunicat, la UEFA ha criticat que la proposta s'hagi preparat sense consultar les federacions i ha remarcat que el Mundial no es pot convertir en un negoci i que ha de mantenir la seva condició de patrimoni del futbol.
1: I mentrestant el Barça continua a Anglaterra, on s'estan acabant de pentinar els últims serrells de la cessió de Ter Stegen a l'Ajax. Enviada especial a St. George's Park, Marta Ramon, bon vespre.
6: Bon vespre, sí. El porter i capità del Barça ja resol els esculls fiscals referents al seu sou i la seva cessió a l'Ajax ja s'ha resolt del tot. Jugarà sota les ordres de Mitchell fins al 30 de juny, després de l'experiència frustrada del mig any al Girona, en què només va poder disputar dos partits per culpa de la tercera lesió i el tercer quiròfan en dos anys. La seva sortida encara no és oficial, però és imminent i Ter Stegen abandonarà la concentració de St. George's Park a les properes hores. Ho farà aquesta nit o a tot estirar demà. El club blaugrana farà front al 90% de la seva fitxa i l'Ajax li pagarà 1,5 milions d'euros. Ter Stegen no compta en els plans de Hans Flick des del fitxatge de Joan Garcia l'estiu passat com a aposta de club i prefereix Tech Chesney com a segon porter pel que aporta al vestidor. Tot i així, a Ter Stegen encara li quedarà contracte en vigor fins al 2028. Ara té 34 anys i en porta 12 al club.
1: Gràcies, Marta. Alguna cosa més, Nil?
4: Dos apunts molt ràpids. D'una banda, el Joventut de Badalona ha anunciat la continuïtat de Ricky Rubio. El base del Masnou va estirar la samarreta verd i negra com a mínim una temporada més després del seu retorn l'estiu passat. I acabem explicant que el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del davanter Gaston Valles. L'uruguaià firma per una temporada i es converteix en la novena incorporació dels arlequinats.
1: Gràcies, Nil.
4: A tu.
1: I tanquem aquesta hora la primera part del 9C, que hem fet, com sempre, amb l'equip d'informatius, la Marina González a la producció i l'Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta. Enjoy.

0: El periodista i còmic Sergi Mo avui reflexiona sobre les noves maneres de triar restaurant per anar a sopar.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? Ara mateix tinc a Google 232 restaurants marcats per visitar. No sé si tinc molta gana o molt poc criteri. A més, tots tenen una puntuació mínima de 4 estrelles. I això em fa preguntar-me, quan hem deixat de viure experiències i les hem passat a puntuar? Ha arribat un punt que si un restaurant no té un mínim d'estrelles a Google, preferim directament ni sopar. Ja no tolerem la incertesa. No volem malgastar 2 hores descobrint un lloc que potser no val la pena. Així que el que vull dir avui és que les ressenyes s'han convertit en la manera contemporània d'evitar tenir cap aventura a la vida. Au, ja ho he dit. Abans hi havia restaurants horribles i restaurants espectaculars. Ara gairebé tots són força bé a bon preu. I és que Google no busca el millor restaurant, busca el que provoqui menys discussions familiars. Hem d'entendre això. Per tenir 4 estrelles no has de ser extraordinari, només has de molestar a molt poca gent. Fa ràbia havia dit això, però l'algoritme és el nou instint. Els nostres pares confiaven en la seva intuïció. Decidien i es posaven a l'esquena la responsabilitat que la seva família potser soparia una autèntica merda arrebossada aquella nit. Ei, i amb orgull, i ara confies en un senyor que es diu Pitol/78, que veus que com ha escrit 364 ressenyes, dones per fet que aquest paio se'n menja bé. I potser simplement està divorciat i no té cuina al seu hostal, d'acord? Posem-li context a les coses, si us plau. Així que aquestes vacances prometo canviar. Tornaré a confiar en el meu nas i creuaré els dits perquè la primera nit no sopem malament, perquè si no algú m'acabarà dient amb condescendència: ja t'havia dit que miressis primer al Google.

0: No ho sé, amb Montse Martí.
1: I si és dijous, vol dir que al No ho sé escoltem un sopar de germanor. Avui recuperarem la conversa de Mireia Garolera amb Oriol de Ramon, el cantant dels Tiets, l'actriu també Clara de Ramon i la seva germana Helena.

0: Ja sabeu que aquí al 900 agrada molt això de reunir germans i organitzar el que anomenem sopars de germanor, i ens estem acostumant a parlar amb trios de germans perquè avui tornem a tenir tres convidats en aquesta secció. En aquest cas, són tres germans que es dediquen a professions diferents. La gran és actriu, la mitjana treballa en una empresa de software mèdic, ara ens ho dirà bé, i el petit forma part d'un dels grups de música més populars de casa nostra, com són els Tiets, de Tiets, que ja ho han anat explicant moltes vegades, que podem una mica triar la manera de presentar-los. Però tot i tenir oficis diferents, tots tres tenen una vessant artística molt forta i que sembla que els ve de petits. Ara els ho preguntarem. Avui al 9C sopem amb els germans de Ramon, Clara, Helena i Oriol de Ramon. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit. Què tal?
0: Què tal? Com estem?
1: Molt bé.
3: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest sopar de germanor. Sempre ens agrada començar, abans d'entrar en matèria, per preguntar-vos, o per formular la mateixa pregunta, que és: quina és l'última vegada que heu sopat tots tres junts?
2: L'altre dia a la fira.
1: No, l'altre dia a la fira.
3: Ah,
1: sí. Una setmana.
3: Una setmana.
0: Éreu realment tres junts?
1: Érem tres junts.
2: I els papes.
3: I els papes.
1: Sí.
0: Sí? Però, caram, per tant, és una cosa...
1: És que la fira és un esdeveniment a Mataró.
0: A veure, traduïu això per als que no sabem de què va la cosa. La fira, quina fira? A veure...
3: La fira d'atraccions, realment, pel pont de la Pasqua, com es diu?
0: La segona Pasqua.
3: Sempre es fa a la fira, i hi ha la part d'atraccions i la part de restaurants.
2: De fet, vam anar a veure una obra a la Sala Cabanyes, que és el teatre de Mataró. Vam anar a veure Peter i Wendy, que de fet l'Helena hi surt, i ho vam anar a veure així en família, i vam pujar cap a la fira.
0: Clar, vosaltres també, és veritat, no us porteu tants anys, és al final que són potser 5 anys entre...
3: Sí, 5 anys. Sí.
0: Ets tu, Clara, la gran, sí. Tu, Helena, la mitjana, i tu, Oriol,
2: el
0: que vas venir després, sí. I el nen, que això no sé si també va marcar.
1: I el preferit.
0: És així? És el preferit o no?
2: Bueno, és la seva teoria.
1: Jo crec que una mica.
0: I us porteu molt bé amb la vostra família, amb els vostres pares també, que no sé si us van tenir gaire joves, els vostres pares, perquè encara estan
1: nen. No? 33-38.
0: Ah, tenia... Molt bé, molt bé. No com el teu cas, Clara, que em sembla que has set mare molt més jove.
1: Bueno, i ella.
0: I tu també, Helena. Caram, aquí, per tant, ja
3: 27.
0: Tenim...
3: 27.
1: Jo 28.
0: Doncs mira, ostres, sí. Aquí... Sí, sí. Doncs tu ja vas estar, una mica curiós.
2: Jo sí, però bueno...
3: Però sense pressió, cadascú.
2: De fet, la nostra mare estava tenint també la seva carrera televisiva quan va tenir a la Clara.
0: Ah, sí, a veure, com és això? Expliqueu això.
1: Sí, la mama estava a Cifres i Letres fent de matemàtica, la matemàtica que corregia els exercicis
0: de Cifres
1: i Letres.
0: Però nois, veig que això, veniu de família realment, sí. Ja no sé si dir-ne mediàtica, artística...
2: No, però era l'únic que va fer, perquè és molt bona matemàtica, ella és científica.
0: Ella és científica.
2: Sí, uh-huh. és biòloga. No sé, crec que va ser l'únic programa així que va fer.
1: Sí, sí.
2: I va ser just quan va tenir la Clara.
1: I ho va deixar per mi.
2: Sí.
0: Bueno, això a vegades passa, que també a vegades tens un fill i les coses canvien una mica. Quants anys tens, nen, nena? O
3: una
0: nens,
3: nena.
0: Una nena?
3: Ahir va fer 2 anys.
0: Ah, mira.
3: Sí.
0: I en el teu cas, Clara, tens una nena?
1: Una nena que es diu Olivia.
0: Que es diu Olivia, que em sembla que va fer una mica d'espoiler el teu germà. Ara en parlarem de seguida.
1: I té 4 anys.
0: 4 anys, ja. Home, així perfecte, ja es porten molt poquets.
1: Sí, es porten superbé.
0: Sí, sí. Ja està, una cuidarà de l'altra.
1: Pim-pam.
3: Sí, sí.
0: A veure, ara volia preguntar-vos una mica per situar-nos, que heu dit unes quantes coses que llavors vull anar desgranant. Les vostres feines, Oriol cantant, Clara actriu, això fa que... D'on ve aquesta passió? M'heu dit una mica això, que la cultura popular, que parlàvem del món del teatre... Això, per tant, ve d'infantesa, aquestes ganes? Tu també ara ho hem dit, que estàs fent teatre, entenc que és amateur,
3: sí.
0: A Mataró. Uh-huh. Això ve de família?
1: Totalment.
3: Sí, 100%. Sí. De fet, els avis, sí. Els nostres avis ja van començar a la Sala Cabanyes, que és on hem fet teatre nosaltres, i jo en segueixo fent, i ells segueixen venint a veure obres. I van començar els avis, després els papes, i després nosaltres.
0: I ningú, no hi ha hagut cap punt de fuga de dir, això no m'interessa a tots? Us agrada,
1: Sí, i participem més o menys. Però sempre hi hem estat lligats d'alguna manera.
2: Mm-hmm. Sí, això no ho vam triar. O sigui, al final hem crescut entre assajos i butaques de teatre, i que fins que no ens vam fer grans, cadascú va fer una mica la seva. La Clara ja va començar a fer teatre professional, jo em vaig igual escapar a fer altres coses, a fer música i tal, i l'Helena igual és la que s'ha quedat més fent obres, dirigint cossos de ball...
3: coreografies, fet d'actriu, d'una mica de tot.
0: Però, clar, per tu t'has quedat en l'apartat més d'amateur, perquè la teva feina quina és?
3: Jo soc bioquímica.
0: Bioquímica.
3: I treballo al departament de qualitat d'un software mèdic, com es diu.
0: Això, sí.
3: Sí, sí. De fet, si els hi preguntes a ells, doncs jo crec que tampoc saben ben bé.
0: És científica.
3: Sí,
0: no?
3: Diguéssim. Sí, sí.
0: Torno amb tot això del teatre. Per als que no sapiguem què és, i si algun dia hi volem anar, què és la Sala Cabanyes, dieu, eh?
2: Sí.
0: Si me la podeu descriure una mica.
1: Sala Cabanyes és una entitat... Que està molt arrelada a Mataró, i que es fan moltes obres, i nosaltres doncs hi hem participat.
2: I molt guais.
1: Molta qualitat.
2: Sí, és el fet distintiu de la sala, que tot el que es fa allà és de qualitat, hi ha un equip molt bo, els actors també, actors i actrius, són molt guais, i tothom hi aboca tota l'energia per fer que surti endavant. I també, clar, nosaltres hem crescut amb això, no?,
1: Sí.
2: Amb assajar cada vespre i amb
1: I relacionar-te amb equip. Moltes edats, també.
0: Clar, que això és molt...
1: Tots en un mateix positiu. Barco, no? I això és algo que no sé, que és molt bonic.
4: Oh, formosa llum ponent, que de claror el cel esmalta, donant vida i ofenor a la natura galana. Senyor, Déu de Jacob, que vetlles per tots quan taimen. Que bella és la creació, fruit diví de ta paraula. I aquest raig de sol...
0: A veure, és que se'ns escapa el riure perquè és que... A veure, si no ens equivoquem, són els Pastorets a Mataró.
3: Correcte.
0: On
1: home,
0: em sembla...
1: Ho estàs dient, increïble.
3: Bueno.
0: Sí, no, home. Però aquí, clar, no és la Clara, que es dedica al teatre, no és l'Oriol, que ha fet teatre i música, sinó que ets tu, Helena.
3: Correcte.
0: A veure.
3: Que, de fet, és curiós perquè això és aquest paper és la Maria dels Pastorets de Mataró, que és també que té un llarg recorregut a la ciutat i tal. I de fet, jo vaig fer aquest paper, que l'havia de fer la Clara, però la van agafar a la seva primera obra que va fer aquí a Barcelona, al Nacional.
0: Sí. I va dir, quan feies d'agost, potser?
3: Sí, correcte. Sí. I va dir, no puc fer-ho. I m'han dit, bueno, Helena, vols fer-ho tu? I vaig dir, ah, vale, pues sí, pues fem-ho.
1: Jo ho havia fet un parell d'anys amb ferros a les dents.
3: Correcte.
1: Ho havia fet de Maria dels Pastorets.
0: Com això del teatre, a veure, dieu que els vostres pares... us hi portaven perquè també hi participaven de petits.
3: Sí, sí, sí.
0: Estaven molt involucrats.
1: Molt involucrats. Molt. La mama era presidenta de l'entitat durant molts anys.
0: Mm.
1: Els avis també. El meu pare ha dirigit moltes obres, va estar dirigint els Pastorets diversos anys. Els dos estan implicats a la coordinadora de Pastorets de Catalunya des de la seva creació. I nosaltres hem anat també de reunions de coordinadora de Pastorets per tot Catalunya, veient Pastorets i coneixent gent.
0: Com us ha afectat, i començo per tu, Clara, el tema del teatre? És a dir, tu creus que si no haguessis tingut potser aquesta família i aquesta infantesa, no t'hauria tret? O hi ha una cosa que tu veies que el tema de ser actriu hi havia una fiblada interna?
1: És que no m'ho puc imaginar, perquè és tan intrínsec a la nostra família. És que estem a l'escenari des que vam néixer.
3: Llavors,
0: amb els Pastorets, voleu dir?
1: Literalment.
3: La meva mare... perquè era més gran, però nosaltres dos hem fet de nen Jesús, tenint un
1: mes. Bueno, però la mama estava embarassada,
3: i la mama embarassada
1: fent d'Arcàngel Sant Miquel, i llavors...
3: Va com molt de la mama. Sí,
0: home, no de Cifres i Letres, d'Arcàngel, vull dir que feia tot,
1: sí,
0: amb l'embaràs,
1: sí.
0: Eh? Molt bé.
1: Tot. Sí, no ho sé, no m'ho puc imaginar. No sé què seria sense el teatre, realment.
0: Te'n vas adonar, però, de jove o en l'adolescència? En quin moment vas començar a veure
1: a
0: què
1: veure,
0: t'hi volies dedicar?
1: A part de fer el teatre amateur a la Sala Cabanyes, anàvem a l'escola de teatre de l'entitat, que es deia La Saca, bueno, es diu encara La Saca, i allà jo recordo passar-m'ho molt bé i sí com especular de ostres, aniré a l'Institut del Teatre i faré d'actriu i tal, però és una cosa que jo veia molt lluny, sincerament. Sí que vam començar com... ells van fer alguns anuncis de petits...
2: Curs de l'escac.
1: Curs de l'escac. Sí. Sí que fèiem coses, ens movíem. I llavors va haver un moment que tenia 16 anys que vaig fer un càsting multitudinari per fer una pel·lícula i aquí va ser quan vaig entrar com a dir, ostres, potser això m'hi puc dedicar.
0: Et van agafar?
1: Em van agafar, una pel·lícula que es diu Block, i d'aquí vaig fer un altre càsting i vaig fer Agost, i llavors per mi es va com materialitzar.
0: Home,
1: una mica.
0: És que Agost no és qualsevol cosa, no?
1: Sí.
0: Va ser una obra més que va marcar molt en el seu moment.
1: Sí,
0: i vaja,
1: sí.
0: Suposo que devia ser l'abans i després de, o l'inici de la teva carrera.
1: Sí, a veure, és una carrera de fons i encara estem, bueno, picant pedra, saps? Però sí que és veritat que va ser una porta d'entrada en aquest món professional molt especial, i treballar, per exemple, amb l'Anna Lizaran, l'Emma Vilarassà, o Abel Folch, amb el Sergi Belbel, va ser molt increïble. Jo ara encara m'ho miro amb distància i penso, va ser un dels projectes de la meva vida.
0: Ho recordeu vosaltres? No sé si la vau anar a veure com ho estava vivint també la Clara.
3: Sí, jo me'n recordo molt, que a més clar, ella estava estudiant batxillerat encara. Mm. Llavors jo recordo
0: és que
3: molt
0: eres petit.
3: Sí, és que recordo molt els papes amunt i avall, havent-la d'anar a buscar. Sí.
1: És que,
3: recordo molt com entrar al dia de l'estrena o així, que ens vas portar com els camerinos i ser com, sí. Hola, això és al dintre del Teatre Nacional.
0: Sí.
3: I la Clara
0: està, veritat,
3: i la Clara està aquí, de cop.
2: Els nostres pares flipaven també. Sí, perquè no sé si s'ho esperaven que algun de nosaltres acabés dedicant-s'hi professionalment, però també recordo que vas tenir la conversa de dir-los als papes que volies estudiar a l'Institut del Teatre.
1: Sí.
2: I que ells van dir, mira, si et fa feliç...
1: Sí.
2: Clar, tu ets molt bon estudiant, notes...
1: Jo treia molt bones notes i a mi se'm va enfocar una mica de com que t'agrada lo artístic i lo tècnic se't dona molt bé, doncs arquitectura. Mm. El que passa que va haver-hi la crisi.
0: Just et va enganxar de ple.
1: De ple al batxillerat. I, clar, els arquitectes se'n van anar bastant a pique i de cop va ser, bueno, pues, sí, fes teatre. Si
0: tant per tant, no.
1: Com que ja tot està caient, doncs, però sí.
0: No, però també suposo que, pel que dieu, suposo que hi havia una certa llibertat, també no hi havia com una coacció de dir,
1: no,
0: ostres, hauries d'anar per aquí...
1: No.
0: Si era el que t'agradava, endavant, i ara suposo que més que orgullosos, no?
1: Sí, molt orgullosos, estan molt orgullosos.
2: A casa tampoc ens han marcat mai de dir, no, tu has d'estudiar això.
1: No.
2: O almenys jo ho he viscut així, també sóc el petit i el més feliç. Però...
1: Clar, tu també, jo t'he obert molt camí,
0: Perquè com... A veure, anem per al teu cas, Oriol. Tu, al món de la música, ja també ho notaves de petit, o va ser de cop i volta que t'hi vas posar ja més de l'adolescència?
2: No, mira, nosaltres vam estudiar música tota la infància. La Clara toca la viola, l'Helena la flauta travessera, jo el clarinet. I sempre ens ho vam prendre com un hobby. I crec que mai cap dels tres ens ho hem pres com algú professional. Sí que crec que portem la música a dins... també, i jo especialment em notava com una facilitat, però mai m'havia plantejat ser
0: dedicar-te.
2: Músic.
1: Dedicar-te. L'Oriola agafava un instrument i
3: agafava la guitarra i
1: n'aprenia.
3: El piano,
1: bueno,
3: no sé
1: la
3: què.
1: La trompeta, tot instruments.
2: Sempre de petit tocava molt la caixa, també.
1: Sí.
2: Llavors, això, sempre he tingut facilitat, però jo vaig estudiar publicitat i relacions públiques.
0: Ah, mira.
2: I jo m'esperava ser publicista o dissenyador gràfic, alguna cosa així. I amb els anys vaig tenir una banda adolescent de rock and roll.
1: I una només?
2: O unes quantes.
0: Unes quantes.
2: I fruit de casualitats vaig acabar també amb el meu company, amb en Xavi, amb qui havia estudiat tota la vida, acabant fundant aquest grup que ens ha donat tantes sorpreses.
5: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai, per moltes coses que ens passen...
0: El 2023 va ser el gran any amb els Tiets, amb el boom del disc Epic Soleta, i evidentment en aquest disc hi ha una cançó, ara la Clara dirà, una altra vegada, però sí, és molt especial aquesta cançó.

0: la lletra, i arriba un moment que no pots parar d'escoltar-la. Mm. Va ser el que estàs explicant o el que esteu explicant amb Olivia és el que vau viure un vespre molt concret? És així, realment? O hi ha una mica de mentides aquí? Una mica de sal
1: zero.
0: I pebre?
2: Zero.
0: No?
1: Zero mentides.
2: No? Encara va ser més emocionada,
3: sí,
2: encara.
3: Sí, del que s'explica. Sí, realment és una nit a l'Ambassat, que per nosaltres és una cita anual, perquè l'organitza...
2: En Marc Rius, la meva parella.
0: La teva parella.
3: I és un festival on els nostres pares també venen, i és un festi molt guai, o sigui, per mi un dels millors del país. I, ja era un festi on hi anàvem cada any, i va arribar l'any on la Clara i en Marc...
2: A més, era l'any del Covid, que sí, eren uns concerts especials, era com la primera vegada que ens tornàvem
0: a obrir una mica.
3: Aquesta eufòria.
2: Era segut, va ser un any molt màgic.
1: Vespre de primavera, sí.
0: I llavors es va crear aquesta situació, no?
3: Sí,
0: que éreu tots.
3: I clar, els papes a mi em deien molt, home, has de fer una cançó de l'Olivia. I jo, sí, algun dia la faré. I igual va ser unes setmanes després de que passés això, i jo la vaig escriure un dia al llit, eh?
0: O sigui... A raig,
3: sí, sí, sí.
0: Clar, al final, sí. El Pau Vallvé existia, diguéssim, el concert.
1: Sí, sí, sí. I que vam estar plorant al concert de Pau Vallvé.
2: Clar, i a més en Pau, que sempre parla les seves lletres de la vida i del pas del temps.
3: Va ser brutal.
0: Però us pensàveu que anunciarien que es casaven?
3: Sí, clar, ens van donar un sobre.
2: Clar.
1: Bueno, és que jo crec que no ens esperàvem que estigués embarassada.
3: No,
1: o sigui, ens va pillar molt, molt, molt de
2: sorpresa. A veure, clar, també era jove, vull dir... Tenia...
1: Sí, per això, ja sé com... Buah.
3: I la primera, no?
0: El tret de sortir d'aquí.
1: Sí, sí.
0: I això de fer de tiets, què, vosaltres?
2: Ens ho fan molt bé.
1: Ens encanta.
2: T'he dit que l'Helena és la tieta preferida.
3: Sí, home. Clar, al final també és com... entre cometes, tenir un fill, però que no el tens a casa tot el dia, no? Però l'estimes igual.
0: Exacte, els moments complicats...
3: Sí, ja... sí, se'ls queden els avis a la Clara.
2: Tot,
0: Amb això de la cançó, no sé si per tu, Clara, és... Oh, ja n'estic farta
2: no,
0: o no? O
2: no,
0: has
2: no,
0: portat més o menys bé?
2: No, és una cançó preciosa. Tenir una cançó de l'Olivia, bueno, és un regalasso.
0: Ella ho sap?
2: Ella ho sap, bueno, ella ho sap, sí, sí, sí. Sí, ens passava una mica que com que la gent ens coneix i sap qui és ella i això, sí que teníem com una certa preocupació de que no, jo què sé, que no se sentís com atabalada o de cop que se sentís que és especial,
0: sí, sí, sí.
2: Nosaltres intentem normalitzar, sí, tens una cançó, ja està.
3: I és bastant igual, eh?
2: Yeah. No se la sap.
3: No se la sap.
2: No se la sap.
1: No se l'ha volgut aprendre.
2: No se l'ha volgut aprendre, no.
3: No, perquè podria saber-se-la perfectament. Sí. Si canta Hamburgueses de Carolina Durante, de pe a pa. Jo li vaig dir, el dia que t'aprenguis tota la cançó, te la pujo a cantar a algun concert.
0: És que
3: fins llavors...
0: No, clar, aquí hi ha un altre tema. Mira, i amb això em va bé que us vull preguntar a tots tres, això de la fama. Clar... El fet de que potser la teva filla pugui pujar a un escenari o que el nom d'Olivia sigui tan posat des de que va aparèixer, perquè
2: ja,
0: això
2: ja,
0: és
2: fort,
0: així, eh? Des de més o menys 2022-23...
3: Sí, sí. Va pujar molt el nom, sí.
0: Com porteu això de ser famós? Perquè això també s'ha de saber gestionar.
3: Jo crec que sí, també ho vivim com una cosa molt normal, intentem...
0: Fer les vostres vides sense que això afecti més del compte, perquè, clar...
3: Sí, no? Sí, també, a veure... És una fama positiva, no? Que la gent et coneix per algo bo i no per algo dolent. Llavors això és bastant reconfortant, que et demanen la foto...
2: Perquè els agraden les teves cançons.
3: Exacte.
2: I perquè...
3: Sí. I jo sempre intento ser molt simpàtic amb tothom, perquè igual els hi has alegrat el dia, no?
2: Mm-hmm. Jo sento que sí, que la gent em té potser ubicada una mica, però no ho pateixo especialment. Si em paren és com, sí, gràcies... Però bé.
0: Que, per cert, ara què estàs fent? Estàs fent teatre, oi?
2: Ara estic fent una obra de teatre, Teatre Lliure, que es diu Contra Antígona, que ha dirigit l'Andrea Jiménez, i és una obra una mica especial perquè es pugen 14 voluntaris del públic a fer de cor grec de l'obra d'Antígona.
0: Sí, sí, sí.
2: I és una experiència
0: diferent,
2: molt diferent. Estem contents. I alhora s'acaba el 21 de juny, per tant, no trigueu a venir.
0: Turiol, estàs de començareu, suposo, ja gira bolos de mes d'estiu?
3: Sí, de fet, ara aquest cap de setmana ja comencem a tope i fins a l'octubre. Tenim totes les dates publicades i moltes festes majors, alguns festivals també, i bueno, és el segon any del disc que van treure l'any passat, i ja cap al 27 estem preparant coses.
0: Vindrà nova teca, no?
3: Nova teca.
0: Helena, a veure, sobre el tema de la fama, com ho portes, això de tenir dos germans artistes i coneguts?
1: Sí, l'únic que... És curiós, perquè com que per mi són l'Oriol i la Clara, encara que pugin a l'escenari de no sé quin concert davant de no sé quanta gent, o que de cop surti al Com si fos ahir, no sé què, com que per mi són ells i en l'entorn proper segueixen sent les mateixes persones, és a dir, no se'ls ha pujat el cap, segueixen tenint els peus a terra, segueixen sent fantàstics igual que eren abans, llavors per mi no ha suposat un canvi. Sí que, clar, gent que potser em coneix de primeres, ai, aquesta és la germana del de Ties. I és com, ai, mira, se'ns fa com mig gràcia i tot, saps?
0: Bueno, és com que et sents
1: molt cofoia. Sí, com
0: super
1: orgullosa, clar, clar, total. Time hurries on and the
0: leaves that are green turn to brown. I sempre ens agrada acabar aquesta secció de la mateixa manera. Ara que esteu aquí els tres reunits, us volem deixar un espai per vosaltres, perquè us digueu alguna cosa que us vingui de gust i que potser no us hagueu dit mai, o que no us hagueu, o que no us digueu gaire sovint.
3: Quins nervis.
1: Ja, ara plorarem, eh?
0: Va. Ai, ja seria la traca final,
2: això. És que passa que ells dos s'han casat fa poc. Jo ja he fet molts discursos de casament.
0: Bueno, pot ser un mix ja de...
1: No, jo, a mi una cosa que van dir, que m'ha semblat molt bonic al meu casament, que van dir que és molt bonic haver nascut germans, i al principi ets germà per obligació, perquè al final és el que t'ha tocat, però després hem escollit seguir sent germans i volem seguir mantenint la relació i estimant-nos i compartint amb nosaltres, amb les nostres parelles, amb les nostres famílies, i jo crec que això és molt bonic i que per molts anys.
0: Ara no, s'agafen, és... s'agafen. Estan tots tres agafats en un moment realment.
3: És molt xulo perquè realment, clar, els tres venim d'allà mateix, hem nascut junts, però cadascú ha fet la seva vida completament diferent a l'altre, no? I tenim els nostres vincles, però és guai com del mateix background cadascú pot crear una vida separada, i no sé, jo estic molt orgullós de la Clara i de l'Helena, i suposo que...
2: Nosaltres també.
1: Que nosaltres de tu, també.
3: Jo també era un trasto quan era petit. No sé.
2: Si eres boníssim, eres
1: boníssim. Boníssim.
2: Era un nen tan mono.
0: Sí?
2: Sí.
0: Però quina visió més diferent, no?
3: Bueno,
1: que teniu no, tenien les seves coses, ah, no, però
2: un nen supersensible.
1: Sí.
2: Molt. Era com la nostra joguineta.
3: Sí. A mi, passa. Clar, amb la Clara, per exemple, també ens vam... Ella va marxar de casa als 18 anys, llavors jo recordo algunes coses, però no moltes, perquè era petitó. Amb l'Helena sí que hem compartit moltes més viatges, més estones a casa i tal, però és guai com que això, que puguem mantenir la relació, perquè de petits no te n'enteres gaire i realment és les persones amb qui has estat feliç, no?
2: Ja, totalment.
0: I qui has passat més hores al final.
2: Moltes hores.
1: Total.
2: Clar, perquè tenim, és això, molts records comuns que són...
0: Fan pòsit, no?
2: Sí, fan pòsit, no? I que els donem per sentats, però que... Jo, clar, ara que sóc mare i que tinc una filla, jo no sé si tindré un altre fill, perquè el món, l'habitatge, doncs,
0: tot
2: la precarietat de la meva feina, tot plegat és difícil. Però el que més greu em sap és que no pugui tenir germans com jo he tingut i tenir aquesta relació tan bonica que es pot tenir amb un germà. I amb ells, especialment.
0: Mai se sap, això també, no?
2: Ja, mai se sap.
0: De moment, no. Que quedi clar. Doncs, Clara, Helena i Oriol de Ramon, gràcies per compartir aquest sopar de germanor amb nosaltres aquí al 9C, i bona nit.
3: Bona nit.

0: Abans de tocar a les 9 en punt, actualitzem a aquesta hora la informació. Jordi Casals, bona nit.
1: Bona nit.
0: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per afrontar la crisi migratòria a Ceuta.
1: I enviarà soldats per donar suport a la Guàrdia Civil. Aquesta tarda el govern espanyol també ha tancat un acord amb el Marroc per retornar tots els que a les últimes hores han creuat il·legalment la frontera. Ahir i avui milers de persones s'han endinsat al mar nedant per arribar fins la costa de Ceuta. Diverses persones ja haurien perdut la vida. Una crisi migratòria que recorda molt la del 2021.
0: Pedro Sánchez, per cert, acaba de confirmar que demà anirà cap a Ceuta i també el seu ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Els agents rurals mantenen activat de cara a demà el nivell 4 per risc extrem d'incendi forestal a 108 municipis de 18 comarques.
1: El risc d'incendi tornarà a pintar bona part del mapa de Catalunya de vermell i granat, sobretot a les comarques del centre i l'oest del país. Agents rurals demana prudència, especialment a l'hora d'anar a l'entorn natural. Per això continuaran tancats els espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies i la Baronia de Rialp.
0: Martí Oliveres, bon vespre. De nou.
2: Bon vespre.
0: Avui hem tocat sostre pel que fa a les temperatures, però l'onada de calor té corda per dies.
2: Sí, avui hem arribat als 41 graus a les comarques de Lleida, però també s'hi ha arribat al nord d'Osona, Montesquiu, moltíssima calor que va per llarg, que queden molts dies encara de molta calor. Veurem si es manté aquesta onada de calor, tot i que demà baixi una mica la temperatura, continuarem parlant de moltes màximes entre els 33 i els 38-39, potser encara toquem els 40 graus. I atenció, perquè aquesta nit i les properes, les que vindran, tenim avisos de perill per calor nocturna, és a dir que de nit també costarà descansar, especialment avui a Ponent, fins i tot a la Vall d'Aran, avís de calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do.
0: Molt bé, els esports, Xavi Rocamora, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Què fareu, el tu diràs?
3: Avui tertúlia amb el Frederic Porta i el Manolo Márquez, parlarem lògicament de la notícia del dia i què pot canviar el panorama del món del futbol. La UEFA es retira de les competicions FIFA mentre que Gianni Infantino no abandoni la idea de prendre part d'aquestes competicions a capital privat. I en clau Barça estarem pendents lògicament de la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i també parlarem de la denúncia de l'Atlètic de Madrid contra el Barça. El club blaugrana ja ha rebut avui aquesta denúncia, l'acusen de negociar amb Julián Álvarez sense el permís de l'equip matalassé. El Barça s'adirà ara l'estratègia a seguir en els propers dies a l'hora de presentar les seves al·legacions.
0: Gràcies, Rocamora.
3: Fins ara.
0: Nosaltres, els del 9C, ho deixem aquí, tornem demà a les 8. Bona nit. Estiu.

0: ha molta gent que aquest cap de setmana està de, en fi, de festa, perquè hi ha Carnestoltes, hi ha Carnaval, la gent es disfressa, hi ha, en fi, disfresses de tot tipus. Hi ha gent que es disfressa d'oficis, diguem-ne, molt vinculats a les coses normals de l'any, no? Que si el policia, que si el fuster, que si el no sé què. Hi ha gent que es disfressa no un cop l'any, que és per Carnestoltes, sinó cada punyetero dia, de fet, cada tarda, com és el cas de l'Oriol Cruz. Com estàs, Oriol?
1: Molt bé, molt bé. Content d'estar aquí un diumenge, que és poc habitual, però
0: és
1: bé,
0: poc habitual.
1: I encara menys habitual que parli amb la meva veu,
0: sí, exacte,
1: però
0: exacte.
1: Encara me'n recordo. De tant en tant encara la faig servir.
0: La fas... sí. El que passa és que no sé qui s'ha colat aquí. A veure...
2: Vinga, fer un control de qualitat.
0: Eh?
2: Control de qualitat.
0: Però què li passa, senyor?
2: A controlar que no hi hagi nyordos per aquí, perquè entre setmana ja n'hi ha prou, i ara vinc a veure, fer un control al cap de setmana com està el tema, no. Perquè és que és escarós aquesta ràdio, no es pot escoltar.
0: No queda ningú.
2: Bueno, per això mateix.
0: Quedem vostè i jo, perquè s'ha colat aquí ara.
2: Bueno, perquè vull veure qui vindrà després.
0: Sí, però qui vindrà després? Pues vindrà pues els de sempre, la Llucia Ramis, el Carlos Tanón...
2: I aquests són de Puigdemont?
0: L'embalat de mossèn Nin.
2: Aquest sí que m'agrada. El capellà. Que reparteix hòsties, però...
0: El capellà li agrada, eh?
2: Sí.
0: Va veure el partit d'ahir o no, del Real Madrid?
2: Jo? Partits escarosos no miro. Què vols, que m'agafi? Jo sóc com Joan Gaspar, eh? No miro ni els del Barça.
0: Dos penals.
2: Ja ho sé, ja m'ha arribat, ja. Com sempre. Perquè ells sí que els hi piten. En canvi, el Barça, al revés.
0: Bueno, ja ho veurem.
2: Bueno, clar, sí.
0: Això és demà.
2: Sí, demà no, però ja dic per l'anterior, pel del Xoco Silestone, el de l'Atlético de Madrid, que
0: sí,
2: es va trobar prou.
0: Allò era un fora de joc.
2: Fora de joc, però és igual, tot el tema arbitral, sempre
0: no
2: va igual.
0: Bueno, no és el mateix, vull dir,
2: sí, coses que sí, són penals... Sí, era un gol. Del pobre pobret, sí, pobret, tan petit, i li roben un gol. Pobret, que encara té les dents de llet.
0: S'ha colat també el senyor Requesens, senyor Requesens?
3: Bon dia.
0: Què passa?
3: Vinc a buscar el diari La Razón.
0: No, això no és l'edifici de La Razón, eh? No,
3: no
0: aquí,
3: però que us envien els diaris, sí. Vinc a agafar el diari La Razón, sí. cada diumenge
0: el
3: vinc.
0: Tinc perquè... No l'he vist mai, sí?
3: Sí, home,
0: escola,
3: sí.
0: Escola, aquí la ràdio s'amaga
3: sí,
0: i...
3: Sí, clar, no vinc aquí, vaig allà a l'entrada, que, sí. Que hi ha totes les piles de diaris,
0: sí.
3: I agafo La Razón i me'n vaig.
0: Ja, com ha vist Barcelona venint cap aquí?
3: Ui! Has d'anar amb les butxaques cosides. I el Rolex, escolta, ja te'l pots pràcticament fotre a dintre d'un ronyó perquè no te'l robin.
0: Perdoni, però si...
3: T'esbudellen, eh?
0: Ahir, precisament... No, a veure, ahir no, divendres. Precisament van sortir les dades del
3: robatoris. Sí, clar, si truquen a la Colau, què t'ha de dir?
0: No, Colau no és en Collboni.
3: Sí, bueno, aquest, l'altre.
0: Han baixat els delictes
3: sí,
0: a Barcelona.
3: Sí, han baixat quan et tanques a casa i escolta, i et foten allà encadenat amb una gàbia. Llavors, clar, no et roben, perquè ets com una cacatua allà.
0: Però per què està tan enfadat, senyor?
3: No, home, perquè aquí fins que no vingui l'ordre, això és a l'OSC.
0: Quan ha de venir l'ordre, les pròximes
3: eleccions? Bueno, les pròximes eleccions
0: tindrà una sopa.
3: I aquí a RAC1 no quedarà ningú. Perquè, escolta, aneu aquí criticant segons què, i l'Oriol fotrà una neteja que, escolta'm, passarà el desatascador.
0: Deu passar això, no?, que arriba un moment que no saps qui és qui i entrar i sortir del personatge deu ser complicat.
1: Home, has d'estar concentrat perquè no et passi de que tinguis al cap un altre personatge i colis una veu que no toca, saps? Jo què sé, que hagis de fer de Vicenç Martí i estiguis pensant en Rubiales per dir alguna cosa i colis
0: o sigui,
1: una veu
0: jo et digui,
1: que no toca.
0: Senyor Vicenç Martí, et surti Rubiales.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
0: no,
1: estamos?
0: Clar, no és això.
1: Eso ha sido consentido.
0: Però tu no t'ha passat mai, això, no? Jo no t'heu sentit.
1: No, crec que no. No m'ha arribat... Sí que m'ha passat alguna vegada arrencar i dir no estàs entrant. És allò com el cotxe que no entra en la marxa que toca i autocorregir el moment.
0: I a més t'ho veuen, no? Suposo que igual et deixen una mica de respir de dir, bueno, espera, acaba't de posar el pantaló bé.
1: Jo no sé si se n'en donen compte o jo abans d'allò... Però jo sí que m'ho noto de dir, bueno, algú no acaba d'entrar bé.
0: He de dir que molts no coneixeu l'Oriol Cruz perquè, evidentment, doncs, coneixeu la sèrie de personatges que té, tot i que l'hem vist moltes vegades i l'hem sentit d'altres vegades. Però... No sé si és un tio que es disfressa la seva vida. O sigui, li agradaven les disfresses de petit. Sí.
1: Sí, de petit, sí.
0: De petit,
1: però m'expressava unes merdes.
0: Sí, què vols dir?
1: Que sé, el Força Barça, entrevistaven a l'alcalde del Bierzo, que era un home vestit de heavy metal i tal, i em fotia una perruca i deia que anava disfressat de l'alcalde del Bierzo.
0: De l'alcalde del Bierzo.
1: No sabia què era allò. Vull dir que sempre he sigut un freak. I sí que és veritat que ara... Potser perquè de l'època del Cracòvia que ens caracteritzaven allà i era allò com molt professional, doncs el nivell va quedar molt alt. Ara no em disfresso tant perquè penso, hòstia, és que fer-ho bé és complicat. Aleshores, normalment ara em disfresso per feina molt,
0: sí, clar.
1: Però fora de feina menys.

0: Menys. Quan portes el versió, Oriol?
1: El versió va fer 20 anys al setembre. Hòstia. Vaig entrar amb 19 anys, 3 mesos de prova.
0: Què dius?
1: Allò, hòstia, bueno, clar, era un xavalín, era un nen, i ara ja faré 40.
0: Mare de Déu, senyor. I... si portes literalment mitja vida al versió.
1: Sí, sí. I va ser això, entrar per 3 mesos a veure què... molta il·lusió, perquè era el programa que me'ls escoltava, inclús quan estava estudiant a les tardes, que estudiava delineant, portava, quan eren treballs que no havíem de fer teòrica, que anàvem fent els treballs, jo portava sempre un auricular i anava escoltant el programa i anava fent. Sí, era una cosa que sempre, des de feia molts anys, me'ls escoltava, i clar, de la gent que tu tens idolatrats o que això, no?, que són, formen part de la teva vida a nivell d'oient, a passar-hi a treballar, és un impacte.
0: Delineant.
1: Delineant, sí, sí.
0: Tu estudiaves delineant?
1: Per arquitecte.
0: Per arquitecte?
1: Anava, sí, primer delineant, i després, bueno, si això va bé, ja faràs el salt d'arquitectura, que ja tens una part convalidada.
0: I què passa, que no et va donar temps?
1: Em va agradar tant això que em vaig quedar aquí.
0: O sigui, tens els estudis a mitges, en realitat.
1: No, tinc el títol de delineant, que té un altre nom, tècnic superior, no sé què, i vaig pensar, bueno, si m'agrada, seguiré a fer l'estudi superior, la carrera d'arquitectura. Llavors em vaig quedar això, amb delineant.
0: Però t'agradava?
1: Sí, vaig estar treballant en un despatx.
0: Ah, sí?
1: El que passa és que...
0: Perdona, perquè la gent que no ho sap, delineant...
1: Hi ha arquitecte superior,
0: sí,
1: arquitecte tècnic, sí, i delineant. O sigui, sí, jo seria arquitecte de tercera, per així dir-ho. I, bueno, pots fer tot, tots els plànols de l'edifici ho pots fer tot, el que no pots és firmar.
0: Ah.
1: O sigui, tu pots fer de matxaca i...
0: És
1: fer
0: el matxaca.
1: Que... sí, però no pots firmar un projecte.
0: Llavors, tu en sabies d'això, eh? O sigui, tu tenies els coneixements, encara en tens.
1: Sí, a veure, el tema de dibuix i tot això ho tinc més... de dibuix amb ordinador, l'AutoCAD, el tinc bastant més oxidat, perquè fa 20 anys quasi que no el toco.
0: Deu haver canviat, fins i tot.
1: De tant en tant faig algun projectet, alguna cosa, per algun familiar o el que sigui, encara amb un ordinador que tinc que és de l'època de Txernòbil, aquí tinc l'AutoCAD instal·lat de l'època, l'arrenco només per fer aquestes coses, perquè és l'únic ordinador en el que hi tinc l'AutoCAD, però sí, clar, no, estic una mica desfassat, clar. Mm. Sí, sí.
0: Però deies que t'agradava, és el que t'agradava, sí, i suposo que la teva família sabia que és el que t'agradava, no?
1: Perquè de petit jo volia ser paleta, després...
0: Ah, tu volies ser paleta?
1: Sí, sí, sí.
0: I d'aquí t'ha
1: sortit? I de fet, això de fer imitacions també ho aplicava en aquest àmbit, perquè si venia algú a arreglar alguna cosa a casa, jo em quedava allà mirant com ho feia, i es deia de pensar, l'operari deia de pensar, aquest, uns pares el tenen aquí controlant, i no, era perquè m'agradava. I veia com ho feia, i ja em quedava com fer-ho, i llavors ja ho sabia fer, més o menys, clar, i sempre he fet cagades, però...
0: Tu pillaves el...
1: Jo crec que la
0: tècnica.
1: Això de ser observador m'ha servit tant per les reparacions com per les veus.
0: Perquè una cosa que no sabeu és que l'Oriol Cruz és un boig del bricolatge, també, bueno, és que si et deixes deixem 5 minuts en algun lloc sense fer res, probablement estiguis pensant, a veure si aquesta paret li arreglo no sé què.
1: Tinc una mica de toc amb això.
0: Sí, eh?
1: Si veig alguna cosa que no està bé, se me'n va la vista cap allà, i si ho puc arreglar en un moment, ho arreglo.
0: Arreglo deu passar per verament, no?
1: Sí, sobretot ara que estem pendents de mudança i que tot està una mica més allò...
0: Ja, però portes 20 anys aquí, deus veure forats a tot arreu, no?
1: Sí, no, i a vegades allò un cable de tele que s'ha desendollat de l'endoll, ho arreglo, vull dir que...
0: Ah, tu ho has fet també, eh?
1: Una mica.
0: Retocar.
1: Vaig buscar el tornavís allà al quarto dels tècnics i ho arreglo jo. Penso, no cal emprenyar. No cal emprenyar.
0: I vinga, clac, clac, clac, clac.
1: Ja ho faig jo, ja està.
0: Els teus pares i la teva família, quan veuen que tu que vas per arquitecte, que és una feina d'aquestes, diguem-ne, amb estatus social...
1: Sí, i... és que va entrar la crisi i veies els arquitectes treballant a l'IKEA venent cuines.
0: Això
1: va ser un drama, però va ser així.
0: És bèstia,
1: sí, sí,
0: és bèstia. Sí. Però en aquell moment...
1: Sí, sí, sí.
0: Quan tu els dius, no, jo vull anar a la ràdio a fer personatges. Què?
1: Bueno, es van quedar parats, però sempre m'han recolzat, i això és molt important, tant el meu germà com els meus pares, ningú ha tingut la cosa aquesta de dir-te què fas, o com a vegades passa, no?, gent que es vol dedicar al tema de la interpretació, que a casa seva no els han acabat de recolzar. Jo sempre he tingut el recolzament de la família. És més, quan vaig... la primera vegada que vaig anar a fer ràdio, que va ser quan el Clapés encara estava a Catalunya Ràdio,
0: sí,
1: que l'Espín... el Joan Espín, des d'aquí li envio una abraçada, doncs ell va muntar un concurs que es deia Usted que sabe hacer, que era en plan, tu sí que vales, tu vas allà a fer el friqui. I jo em vaig apuntar, i quan em van trucar de Catalunya Ràdio per dir dilluns vens, em vaig ginyar, dic, no, això no...
0: Quina edat tenies aquí, res?
1: 17 anys.
0: 17 anys.
1: Em vaig ginyar i vaig trucar, vaig dir, no, és que aquella hora estic estudiant, no puc...
0: Vas trucar per dir que no hi anaves.
1: I el meu germà em va dir, ja pots tornar a trucar i dir qui vas. I si no hagués sigut segurament pel meu germà que em va dir, vinga, doncs igual no estaria fent això. Vull dir que no només...
0: Què va passar en aquell dia de la imitació, o d'aquell Usted que sabe hacer, que vas anar allà a Catalunya Ràdio?
1: Vaig anar allà, bueno, a fer... Estava supernerviós, ja de per si sóc nerviós, però clar, imagina't. I vaig fer, bueno, quatre imitacions allà a l'Alberto Fernández Díaz, que en aquell moment d'allò, bueno, quatre veuetes per allà, i li vaig preguntar l'espin i d'allò, dic, escolta, això, si vull tirar cap aquí, o practicar o el que sigui, tu què faries? I m'ha dit, ràdio local. I va ser com vaig trucar a portes a Ràdio Sabell, a Ràdio Matadepera i a Ràdio Barberà. I a Ràdio Barberà em van obrir les portes.
0: I què vas fer a Ràdio Barberà?
1: Al cap de setmana hi havia un programa que es deia Mans en l'aire, que el presentava el Toni Mata, que després hem coincidit, hem fet el llibre. El manual prohibit de l'imitador, ell ha estat treballant de coordinador de guions del Buenafuente, ha estat treballant, ha tingut una trajectòria, diguem-ne, en el món de l'humor, i la té, doncs, llarga. Doncs vam coincidir allà, i ell em van agafar, i era un programa en el qual em van integrar, i també era en plan a Salto de Mata, sense guió, anar improvisant, i allà em vaig curtir bastant, també.
0: Vas agafar hores de vol, del que diuen, no? La ràdio.
1: La ràdio local és superimportant per aquestes coses.
0: No, i de cop, suposo que en el moment en què es dona la possibilitat d'entrar al Versió, clar, tu ja tens tota aquesta càrrega, encara que tinguis 19 anys o 18 i pico o 19, ja tens tot això, que tot aquest bagatge d'un parell d'anys.
1: Tenia ja una mica d'experiència, perquè ja després vaig també col·laborar amb altres emissores, i això, anava fent col·laboracions, estudiant, tot barrejat, amb una il·lusió que no vegis, sense cobrar un duro.
0: Clar, clar.
1: I clar, i això em va anar bé per estar una mica curtit.
0: Recordes el primer dia amb el Toni?
1: Sí.
0: Recordo
1: això i el cafè previ, de quan vam parlar de tot.
0: I què? Com va ser aquest cafè?
1: Doncs, bueno, va ser això, em sembla que era el Fornet.
0: Imagina't.
1: I
0: el Fornet aquest d'aquí?
1: Era, em sembla, un que hi havia a prop de Catalunya Ràdio.
0: I
1: res, recordo això, de que em va dir que el Pep Plaza no podria venir tant, perquè que era l'imitador titular, diguem-ne, perquè, bueno, per qüestions de feina i tot, doncs, no vindria tants dies, i em va dir, ostres, m'agraden algunes veus d'allò, jo crec que pots fer coses, i, bueno, i vine i provarem. I jo li vaig dir, bueno, jo les tardes estudio, perquè estava estudiant lo de delineant, amb la qual vam pactar que dues tardes a la setmana faria campana i vindria aquí. I així va començar tot, i el primer dia sí, me'n recordo que estava molt nerviós, ell també estava nerviós perquè era el primer dia a RAC1, i jo vaig debutar el primer dia que el Toni va entrar a RAC1, 5 de setembre 2005.
0: El mateix dia debuteu els dos aquí, eh?
1: Sí.
0: Que fort.
1: I, bueno, en aquella època hi havia molta gent amb el tema de les veus, vull dir que jo, pues, era formar part de l'equip, content, molt ben acollit per tothom.
0: Quin és el primer personatge que fas aquell dia, te'n recordes?
1: No me'n recordo, això no me'n recordo.
0: I recordes sortir bé, pensar, hòstia, ho he fet bé? O no, d'anar a casa...
1: Bueno, era com un núvol. Me'n recordo que era Festa Major a Sabadell, arribo a Sabadell, i una que conec, que es diu Rosa Maria, me la trobo al carrer, t'he escoltat, no sé què! I ja, jo content, contentíssim, però bueno, clar, vull dir, al principi sempre és... Bueno, vas més insegur, molt nerviós, a vegades m'ho escoltava una altra vegada a veure com havia quedat... I, bueno, i sí.
0: Qui diries que és el personatge que li tens més carinyo en tots aquests 20 anys? Perquè jo crec que... clar, una de les coses que a mi m'encanten del Versió i que han fet una evolució molt, molt interessant és que tu has parlat de l'imitador, de la figura de l'imitador, que és una persona que ve i agafa un personatge públic, limita la veu i potser els gestos, més que la gestualitat, diguem-ne, o el rotllo, no?
1: Exageres una mica el discurs.
0: El que creus, el discurs, exacte. Sí. No és només que imitis bé la veu, sinó que el discurs el tinguis après, no? Això és una cosa, però és que vosaltres heu caminat cap a un lloc, i en el teu cas, de personatges que són de creació pròpia.
1: Sí.
0: I que, per tant, no s'esgoten mai, en realitat.
1: És una carta que en aquest sentit és un gran favor, perquè, per exemple, no fa massa vaig aprendre a fer el Xavi Alonso, i què va durar? Res. El vaig fer dues vegades, a diversió.
0: Com a inversió.
1: Perquè, clar, primer dius, bueno, clar, esperem una mica que la gent sàpiga com parla, donem una mica a veure com cap on tira i tal. El fas dos cops i vinga, i ara tinc a punt l'Arbeloa a veure el que... Bueno, aquest em sembla que, de moment...
0: El tens?
1: Sí,
0: no,
1: però...
0: No el pots fer, no?
1: No, a veure, és d'aquests que encara mal... És el lloc que en diuen fixar el personatge, que fins que no l'has anat fent bastant, encara a vegades t'has d'escoltar una gravació com ho has fet, i llavors ja el...
0: En tens gaires en cartera d'aquests? O sigui, hi ha tota una sèrie de cares que tu les tens...
1: Vaig preparant, anar fent coses, anar provant...
0: Per què rius?
1: Perquè sempre, els inicis sempre són els més complicats. A males que sigui un personatge que ja tinguis molt clar com parla, com ara que estàveu entrevistant el Geni Roca, i com que té un to de veu molt marcat, doncs he pensat, hòstia, s'assembla al Nacho Sanahuja i per tant és imitable.
0: A veure.
1: Parla així, d'aquesta manera, la intel·ligència artificial és una de les coses que s'han de regular legalment, perquè si no crees un marc legal, podem entrar en una disciplina en la qual qualsevol persona, doncs, faci el que vulgui, i per tant, i fins i tot a nivell judicial, et pots trobar amb el problema que no saps què és real, què no, i a nivell de la càrrega legal i la prova legal és un problema per poder fixar què és realment material probatori i què és invenció.
0: És boníssim. O sigui, però què l'has fet ara? O...
1: Perquè l'he escoltat i dic, hòstia, s'assembla al Nacho Sanahuja.
0: El Nacho de Sanahuja.
1: El Nacho Sanahuja, i el feia, llavors, clar, com que ja tens clar el to de veu, allò és molt més fàcil.
0: I abans, quan Vicenç Martí dic que li agradava el mossèn Nin...
2: Sí. Perquè mete canya.
0: Però...
2: I me trataria com una perrilla.
0: Però, no, ja. Però el mossèn, per exemple, t'és inevitable pensar que... Si, a vegades quan t'agrada una secció, unes veus i tal, et surt voler...
1: Sí, automàticament... a vegades proves i d'allò, i el mossèn, pas que té molts tons.
0: Ja, això és veritat.
1: I allò de, és una merda, I llavors se'n va cap amb els crits, i té molts...
0: El llija...
1: I llavors, clar, és tan, té tant dintre de la mateixa persona, té tants tons diferents, que igual
0: et passa
1: evitar. Que un cert to l'enganxes i altres no. Mm. Però és un personatge interessant.
0: Ara, quan sentíem el Vicenç Martí, deixa'm sentir un document que deu ser dels primers, si no el primer cop, que Vicenç Martí sona a RAC1.
1: Que no s'assembla amb res.
0: A veure.
3: El senyor Vicenç Martí, soci, des de l'any 26, amb el número 12.345.
4: Des de l'any 26, dubto que tingui un número...
5: Soci, 12.345.
4: Ha de tenir almenys 25.
5: No, vostè vol manipular els datos.
3: Ja ens presenta un impostor. El programa és el següent, eh?
5: Passa!
4: Aquest senyor Martí, què porta? Això, què ha de fer? El senyor Gaspar.
5: Passa!
3: Hem de regalar...
4: És com una mena de llibertaps, aquest.
3: Bueno, per què?
4: Una cosa.
3: Perquè ell ho nota el cor.
5: 1899!
3: 1899.
5: Un club amb història. El Sextete, hem fet aquest any.
0: És que ni s'assembla la veu.
4: No.
1: Però això no te n'adona.
0: Però plorava ja.
2: Sí.
0: Què li ha passat a la veu, senyor Martí?
2: Pues que m'ha encapat. I se m'ha anat afinant la veu perquè m'ha encapat. Sí. M'entra les castanyetes i se m'ha posat la veu fineta. Sí.
0: És veritat que tenia la veu molt greu.
2: Sí, perquè tenia un ou d'oca i vaig dir, traieu-m'ho això. I se m'ha posat la veu fineta. I ni me n'he donat compte des de fa aquells anys.
0: Però ja plorava, llavors?
2: Sí, l'any 2010 va ser això. Déu perquè me recordo que l'any 2010 va néixer Vicenç Martí i el senyor Santa Susana.
0: També el senyor Santa Susana. Però, a veure, el senyor Vicenç Martí aquell dia...
2: Sí.
0: Que no.
1: Va sortir...
0: És que no sé si dirigir-me a l'Oriol o Vicenç.
2: El que vulgui.
0: No, Oriol. De què va sortir això?
1: Va sortir del no res.
0: Ah, sí, eh?
2: Vaig començar, Barcelona, Reixacs, Mayencs,
1: I allà va començar així, el loco, i va ser com un delirium tremens, i a partir d'aquí, doncs, el personatge ha anat passant per, bueno, i fins i tot li ha canviat la veu, imagina't.
0: Quan
1: això no te n'adones.
0: En el moment de la progressió, eh?
1: Quan escoltes al cap d'un temps, però això també passa amb les imitacions, comences d'una manera, i si el personatge se li dona, diguem... recorregut de que vagi fent,
0: clar,
1: el vas polint o canviant.
0: Bueno, i posant capes, no? Perquè Vicenç Martí o el senyor Requesens segur que al principi no era...
1: El senyor Requesens al principi era un senyor que l'estafaven.
0: A veus?
6: Que sí, hòstia, he vingut al revisor del gas i no sé, i m'ha demanat 500 euros i hòstia, clar, jo li he donat i m'ha dit que me'ls tornaria i no ha vingut.
0: I com és mig tonto, no?
1: Sí, i d'aquesta innocència al final ha agafat la pàtina aquesta basada en bastanta realitat, de que hi ha molta gent que pensa així i és un retrat d'un perfil bastant diguem-ne present a la societat, que és...
0: De fet, una de les coses que a mi m'interessa d'això dels personatges, i a vegades ho he pensat amb el versió, és... més enllà de la crítica i de la ironia, no?, i de la sàtira de personatges públics, és que estic convençut que a vegades, fent servir un personatge, dieu coses, o que penseu vosaltres, o que li voleu... Sí, estic convençut que a vegades aquestes baralles que teniu entre vosaltres...
1: Home, clar, no, hi ha una part, amb el Mago Fèlix, home, clar, és que eres un cabrón, tio, mierda, no sé què, tal...
0: Qui pot insultar el seu jefe, no?
1: Ningú l'insulta, no? I en aquest cas tens carta blanca per dir el que...
0: En aquell moment, mira...
1: Sí, o que et passa pel cap, o el que sigui.
0: Però és veritat que ningú pot insultar el seu jefe i
1: no,
0: que sigui aprovat.
1: Que...
0: I tu fa anys que l'insultes molt fort.
1: Sí. I de fet, allò que preguntaves abans de personatges que li tinguis apreci, amb el Mago Fèlix li tinc molt apreci, clar, perquè és molt bona persona, sempre ajuda molt, i perquè va ser dels primers personatges que van quallar a nivell de que la gent digués, hòstia, el Mago Fèlix m'encanta, tal. Que al principi la gent no sabia si eren alguns els que... No el tenien molt ubicat, no sabien si era real, si era un personatge, fins que vam portar el real i llavors doncs, molta gent que no el coneixia i el va conèixer.
0: Ah, sí, perdona, va arribar abans la imitació del personatge.
1: I teníem una mica de por perquè sabíem que tenia molt mala llet i pensàvem, quan s'ho prengui malament encara ens denunciarà.
0: Però qui el coneixia? Tu el coneixies, no? Qui?
1: Jo el vaig començar d'allò, perquè el Roger Jové, amb una secció que feia a Catalunya Ràdio,
0: sí,
1: de zapping de ràdio i d'allò, va posar un fragment que entrevistaven el Mago Fèlix per un llibre, sí, i es va començar a cagar amb tot, de que no veiais a la casa el llibre, que no tenen el llibre, que són unos cabrones, i tal. I,
6: sí, perquè la casa el llibre no el té, ¿vale? Era el Corte Inglés, que és l'únic sitio que a mi m'aprecia. Los demás son unos cabrones, tal. Em va fer molta gràcia.
1: I el vaig començar a imitar arran d'això, però no sabia jo ni qui era massa, ni perquè, bueno, perquè no, havia coincidit que el veiés per mitjans, tot i que té una trajectòria molt important de fa molts anys.
0: Que bo, això.
1: I va començar així. Llavors el vaig proposar, va agradar, i al cap d'un temps va portar al Real i va començar així.
0: Hòstia, i aquesta relació va acabar sent així.
1: I encara ara, el pobre va caure no fa massa, el vaig anar a veure a l'hospital, vull dir que hi ha encara contacte i...
0: M'agrada molt aquesta creació de personatges inesperats, perquè recordo que l'Oriol Grau sempre ha explicat que el Palomino, sí, apareix perquè un dia està parlant del Bernardo, no, del personatge en què està basat en la realitat, no, el cantautor de la Barceloneta.
2: De la Barceloneta, la cosa de la Barceloneta, el pobre Bernardo.
0: I arriba així a la ràdio amb el Buenafuente i fa, mira, és que aquí hi ha el Bernardo, i el comença a imitar, i el Buenafuente va, sí, vale. I llavors, quan obren el micro, li diu, senyor...
1: Bernardo,
0: Palomino, no sé com li va dir.
1: Al principi li deien Bernardo. Bernardo es va enfadar, clar, i doncs li van canviar a Palomino. Va dir que els denunciaria.
0: Però l'aparició d'aquests personatges és gairebé màgic, no? És una concatenació, diguem-ne, de casualitats, i de,
1: sí,
0: cop
1: i llavors, clar, mica en mica els vas rodant, els vas fent teus... I clar, i a més amb un personatge inventat, o, bueno, en el cas de Bernardo no, però vull dir, personatges inventats, a més tens la carta de que pots, clar, dir el que vulguis perquè no se t'ofendrà el Real.
0: Fins a quin punt
1: el Bernardo també va passar això, que mica en mica, quan els va ser Palomino, ja el va anar fent a la seva, clar, olla, clar, que ja no s'assemblava amb el Bernardo tant.
0: Totalment, però la gent identificava alguna, sí, cosa, sí, no?, sí, de l'original. Ja està, no? Com portes el tema de la... o sigui, tu, un nano de 19 anys que entra a la ràdio, i el reconeixement o no el reconeixement és debatible, no? Perquè precisament ets una persona que apareix a la ràdio sense dir qui ets.
1: Sí.
0: Durant la major part del temps.
1: I a més soc molt, molt tímid. Que hi ha gent que deu pensar que tio és un gilipolles perquè és molt serio, no? Soc molt vergonyós. I a mi a vegades si la gent no em ve dir alguna cosa d'allò, a mi em costa anar a la gent. Mm. Vull dir, és això.
0: Però hi ha personatges, o sigui, que han estat un gran secret. Per exemple, Marcel·lí Virgili, La persona que hi ha al darrere de Marcel...
2: Que és el Marcelí?
0: No. No existeix.
2: No existeix perquè és el Marcelí.
0: Perquè és el Marcelí.
2: Clar.
0: Me recordo el senyor Casamajor, no existia.
6: Senyor Casamajor.
0: El senyor Casamajor. Hi ha molts personatges d'aquests que no hi ha ningú al darrere, aparentment,
1: sí,
0: no?
1: No hi ha ningú.
0: Aquesta cosa de l'anonimat o no anonimat, com t'hi has relacionat?
1: Doncs, clar, al principi era anonimat total. Això es va trencar molt quan tenia 22 anys, si no em falla la memòria, va entrar el projecte de col·laborar al Cracòvia.
0: Clar.
1: I allò era un programa que naixia, que no sabies com aniria, i va coincidir, doncs, que el Barça va començar a l'entrenar Pep Guardiola, que el Barça va començar a guanyar-ho tot, i que el programa va fer un pet cap amunt espectacular, i més en un moment en el qual encara no hi havia el Netflix i no hi havia l'oferta que hi ha ara avui en dia de televisió. Llavors vas passar de que sí que algú et saludava alguna cosa amb algun bolo, o pel carrer, o per xarxes i allò, però molt, una cosa molt acotada, a sortir al carrer i conegui molta gent.
0: Ho has passat malament?
1: No, però... Perquè, a veure, i a més és una cosa que no m'imaginava que agafés aquest volum que va agafar, però si et dediques als mitjans, doncs si tu vols ser completament anònim, vés amb un forn de pa i fot-te allà l'obrador i no et coneixerà ningú. És a dir, ja saps una mica el que jugues, i crec que has de ser agraït amb la gent, perquè tu vius gràcies a la gent, amb la qual cosa, doncs sí que és veritat que potser algun dia, doncs, jo què sé, estaràs de mal humor o et passarà qualsevol cosa que no estaràs en el teu millor dia, però has de ser agraït perquè la gent... doncs no ho sap.
0: O sigui que de normal sempre has donat el que la gent et demana.
1: Sí,
0: mica,
1: sí, no? Bueno, sí, he tingut bastanta paciència. Això, me'n recordo un dia que estàvem sopant en un restaurant i van venir uns nens i d'allò allà, la foto, no sé què, bueno, era una pizzeria i la pizza va quedar freda de l'estona que vaig estar allà amb el no sé què, i amb una foto i ara un vídeo, bueno, en fi, tinc bastanta paciència amb això.
0: Ha passat ja aquesta febre?
1: Home, sí que encara la gent et reconeix allò, però clar, no és el mateix, perquè, doncs, per exemple, els nens d'avui en dia ja no saben què és el fenomen... Bueno, alguns sí que s'ho miren a YouTube, però clar, vull dir, tota aquella febre ha passat bastant, aleshores sí que hi ha gent que se'n recorda i encara diu, hòstia, per què no torneu i d'allò, però hi ha gent que ja no... que a veure, quan desapareix, inclús hi ha gent que no sap ni què et dediques ara, però ara què fas? Perquè no tothom escolta la ràdio, o inclús hi ha gent que escolta la ràdio i no associa que el que tu estaves fent allò, doncs ets el mateix que porta 20 anys aquí. Mm. Però bueno, sí, encara hi ha molta gent que et reconeix, però no és el mateix, clar, que pujaves en un tren i hi havia un tren que entrava a una escola i a la que et veia un nano quan sabia d'allò i es muntava allà un pitote. Que no vegis.
0: Acabo, només amb dues coses. Una, quin és el personatge que diries més esgotador per tu? Dels que fa, o sigui, que quan et toca ja saps que t'has de preparar perquè allò acabaràs el dia destrossat.
1: Home, a nivell de veu, per exemple, la porta casca.
0: La porta,
1: casca, casca. O un creixell, són aquests de... que això casca el coll, llavors vas una mica...
0: Et prepares abans, no? I bueno, el que t'alegra el dia de dir, hòstia, avui farem aquest i em ve molt de gust.
1: Hosti, depèn una mica. A vegades quan és un personatge nou que et fa il·lusió fer i et diu, hòstia, va, doncs el farem. Hòstia, doncs bé, a mi em va agradar molt que em costa el d'un discurs per l'Albert Pla, que tu coneixes. A mi m'encanta fer-lo, perquè jo ho destruiria tot. I quan em diuen que faré l'Albert, penso, doncs mira, em fa il·lusió, perquè és com si em posés un cinturó d'explosius i detonés l'emissora. Què és el que passarà d'aquí poc, aquest estudi?
0: Ah, no és broma, això, Albert. O sigui, has portat un cinturó d'explosius.
1: Un cinturó d'explosius per fer volar la planta 15 i així, per força, us mudareu a la 3. No hi haurà nostàlgia, perquè no quedarà res. Serà preciós.
0: Ai, Déu meu. Aquesta... Tens... Acabo només amb això, eh? Tens reaprofitament de personatges? És a dir, aquesta veu que acabes de posar a l'Albert Pla podria ser reutilitzada per un altre personatge que s'assembli?
1: Home, a vegades sí que... Per exemple, alguna vegada he fet algun... un personatge que vam fer una tertúlia a metges,
0: sí.
1: I era una mica Pedro Solves.
0: Mm.
1: Jo penso que això, les coses... Clar. Tal, i era una mica reciclar el Pedro Solves, vull dir que sí que va, reciclem. Mm.
0: Bueno, abans m'has fet l'exemple, no?, del Genís Roca amb el...
1: Exacte. No? I a vegades passa que hi ha tons de veu molt semblants, que si has de fer, jo què sé, el Mainat i el Nani Roma, que
4: tot és aquesta cosa d'allò, i l'altre és una mica més agut, però és el mateix d'allò,
1: doncs clar, si ho fas molt seguit, un gag darrere l'altre, la gent dirà, bueno, és la mateixa carrosseria, diguem, en pintura diferent. Però bueno, sí, ja intentem separar-ho, perquè al final no ets perfecte i, clar, es nota que és la mateixa persona que ho fa.
0: Oriol, t'hi veus molts anys amb això? És el que et fa feliç, diguem-ne?
1: M'agrada, també ho pateixes, té la doble vessant que t'autoexigeixes de vinga, he de fer, perquè clar, els personatges van apareixent, van desapareixent. M'agrada, jo crec que va molt lligat també a la vida del versió, i de partir d'aquí doncs ja anirem veient. Jo, a mi m'agradaria seguir fent coses, ja sigui més puntual o seguir sent la meva base de guanyar-me la vida. A partir d'aquí també hi ha una mica en base al que la gent vulgui, no? Si els mitjans de comunicació o altres plataformes et truquen, doncs jo encantat de seguir. Jo el projecte em convenç. Si no et truquen, doncs farem reparacions.
0: El pla B és les reparacions? És
1: reparacions, arquitectura o altres coses, no sap mai. Bueno, i ara estic preparant una cosa que és del món de les imitacions, una sí. mica d'un dels personatges que faig, però d'un altre àmbit, que això ho estic començant a preparar, que no ho explicarem més perquè no es gafi, que a veure què passa.
0: Ah.
1: És un projecte xulo que m'ho van anar dient, per què no ho fas, per què no ho fas? Jo deia, no, i al final dic, vinga, va, fem-ho.
0: Ha somrigut molt, que us ho dic, que quan ho ha dit, o sigui que li fa il·lusió.
1: Sí, és una bogeria.
0: Oriol, has tot un gust, com sempre, que ja saps que t'apareixem molt, però a més en cap de setmana de Carnestoltes, un dels homes que més es disfressa radiofònicament del país, cada tarda el sentim, i quin gust sentir-lo amb aquest programa extraordinari que continua sent el versió RAC1. Gràcies, Oriol.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Fem una pausa i de seguida tornem.
1: La Repesca, amb Marina Arbós. Estiu.

0: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
3: Tot allò que t'agrada,
4: molt més fàcil de trobar.
5: El que encara no has escoltat
6: i segur que t'agradarà.
7: Un nou aparador d'àudios i podcast.
8: Endreçats i a un sol clic.
9: Per triar i remenar.
10: Amb tot el contingut dels programes.
11: I també els podcasts originals de RAC1.
12: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
13: I som tots.
14: Més fàcil.
15: Més directe.
16: Més intuïtiu.
17: Més RAC1.
18: Tots som un milió.
19: RAC 1.
20: Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC 1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a
19: RAC 1.
20: Tots som un milió. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: RAC 1.
21: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
22: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
23: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
24: No, que no és gens bo per la pell, nena.
25: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
26: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
27: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
28: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
26: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
29: Bon estiu.
20: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Atenció, perquè així sona la repesca.
2: A aquesta hora recuperem el No s'ha parlat prou del 9C amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres. Avui, sobre la primera pel·lícula doblada al català de la història i sobre d'on ve el salt del tigre. També sobre per què els botons de les camises pensades per dones són a una banda i, en canvi, les que són per homes van a l'altra.

0: Aquesta setmana repetim amb la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinyà. Bona nit a totes dues.
1: Bona nit.
0: A veure, qui comença?
1: Jo mateixa, si voleu.
0: Doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, no s'ha parlat prou de la primera pel·lícula doblada en català de la història.
0: Mira.
1: Ara que ens agrada tant veure pel·lícules en versió original, vull recordar, doncs, això, la primera pel·li que es va doblar en la nostra estimada llengua. De quin any diríeu que és? Música de concurs. Us dono opcions. Va, 1976, un any després de la mort de Franco.
0: Sí.
1: 1933, durant la Segona República. 1984, l'any en què TV3 va començar a tenir programació regular.
0: Home, jo, mira, jo dic el 33, durant la Segona República, però clar, vaja, a nivell de cine, 33 o 76? Puc dir opció A, 1, 2, 3?
1: Vinga,
0: 33,
1: doncs...
0: 76, 84.
1: Es diu les 3, tu, Pris?
2: 76.
1: 76. La resposta correcta és 1933.
0: Mira. Vinga.
1: Sí, i la pel·lícula en qüestió és Draps i ferro vell, l'hereu Xirinola. Mm. Ja pots treure la música del concurs. Una producció francesa de 1931 que va, de fet, era un migmetratge perquè durava 34 minuts i que protagonitzava el còmic de l'època Fernandel i que en francès es titulava Bric à Brac et Compagnie, en francès correcte, que en català es traduiria com Trastos i Companyia o Quincalla i Companyia. Bric à Brac vol dir objectes diversos acumulats, sovint antics, curiosos, i companyia, doncs literalment companyia. Molta gent es pensa que va ser Franco qui va implantar el doblatge, però no. Segons la pàgina web Tot sobre el doblatge en català, el doblatge va arribar a l'Estat espanyol el juliol de 1932, amb la creació del primer estudi conegut, que es deia 13, que eren sigles, perquè era de Trilla la Riba Estudios Cinematográficos Españoles, i que estaven aquí, a Barcelona.
0: A més, a Barcelona.
1: Estaven, sí, sí, a més, a Barcelona. Mm-hmm. Llavors, voleu sentir com sonava aquesta primera pel·li doblada en català? O millor dit...
0: Oh, tant, a veure.
1: La primera pel·lícula...
2: Ja feien això de... Ei, Joe! Que ho fan molt a la competència.
1: Doncs ara
2: ho
1: sentiràs.
2: Vols dir que ho estàs fent bé, això?
1: Doncs ara tu ho sentiràs. Ells, de fet, ho deien, la primera pel·lícula dialogada en català per dobles, eh? Així ho diuen en els crèdits del mateix film. L'escena, us poso només el primer minut, i l'escena us heu d'imaginar un mercat tipus dels Encants, d'acord? Amb ple de gent i trastos.
3: Sí, bé, és d'època. Us dic que es tracta d'un veritable Silló Voltaire.
4: Hola. Què et sembla, noi?
3: Què fem?
5: A mi em sembla una faceta de criatura.
3: No, home, no. És fina tapisseria. Arreglat, això li quedarà com nou.
4: No.
1: Bé, en fi, aquí continua una estoneta.
0: Sí que és competència total.
2: Una mica, eh? Una mica, sí.
0: Apunta maneres,
1: apunta
0: això.
1: La cinta la podeu trobar penjada a YouTube. Es va recuperar el 15 de juliol de 1997 durant una campanya de recuperació de patrimoni cinematogràfic que es deia el Maresme 100 anys d'imatges.
0: Interessant això també, que va estar un munt d'anys com que no sabíem això, no? Com
1: no,
0: desaparegut.
1: No, estava desapareguda. De fet, el seu propietari era en Lluís Arimon, que era un operari d'un cinema de Badalona, doncs que la tenia guardada des de feia temps, allà per allà, no sabia ni què tenia exactament, i amb aquesta campanya va dir, ostres, doncs ho porto. Es va posar en contacte amb Cinema.rescat i aquesta entitat ho va dipositar en una còpia a la Filmoteca de Catalunya. I què va ser l'encarregat de dirigir el doblatge de la pel·lícula? És clar, director de doblatge. Doncs el periodista i escriptor i director de Magí Murià i Torné, que tenia la productora de cine Barcinógrafo. I, evidentment, els estudis on es va doblar va ser els estudis 13. La Vanguardia deia això abans de l'estrena. Están totalmente terminados los trabajos de adaptación y recording, entre comillas,
0: recording
1: al catalán de la primera película hablada en este idioma por el procedimiento de dubbing. També entre cometes. Esta producción será presentada al público muy en breve. Y después de la mencionada película, que en catalán se titulará Draps i ferro vell, es una divertida comedia recientemente editada en París bajo el título Bric à Brac Compagnie y está interpretada por artistas de primera fila.
0: Hombre,
1: en cuanto a los artistas catalanes, han sido seleccionados cuidadosamente, completan, si no mejoran, la labor de los comediantes franceses. I sí que havien estat ben seleccionats, i amb molt bon criteri, perquè en el doblatge va intervenir una joveníssima i també molt gran, Elsa Fàbregas, que és la dobladora de personatges com l'Escarlata O'Hara, d'Allò que el vent s'endugué, a finals del 1948, i de tantíssimes altres actrius.
6: Buenas noches. Soy Katharine Hepburn, Doris Day, Lauren Bacall y Vivian Leigh. Todavía recuerdo la frase más famosa que he pronunciado. Adiós, Pong. pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
1: A mi el plor final m'ha agafat.
0: Sí, no, no, però quan intentes de pensar en ella doblant, i la cara que pot estar fent com a...
1: agafa
0: una perspectiva diferent de la cosa, eh?
1: Però ella també, l'Elsa Fàbregas, va ser la professora Minerva McGonagall de la saga de les pel·lícules de Harry Potter i, atenció, la bruixa avorrida de les Tres Bessones.
7: No he vingut pas a jugar. I ara mireu què heu fet.
8: Ah, sí? Oi, que queda molt bonic?
7: No, no, no, no, no. No n'és gens de bonic. Que no sabeu que no s'han d'embrutar.
1: Una de les grans.
0: No, és que la tinc integradíssima, aquesta veu. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, és que ens ha acompanyat en moltes coses, sí, pel·lícules. Sí.
0: Elsa Fàbregas.
1: Elsa Fàbregas. Tornant a Draps i Ferrovell, l'hereu Xirinola, que seria...
0: Tela, també.
1: Seria com
0: Draps i Ferrovell, sí. L'hereu Xirinola.
1: Després de l'estrena, que va ser el 4 de maig de 1933 al Cinema Catalunya a Barcelona, durant la primera edició de la Setmana del Cinema Català, La Vanguardia ja publicava aquesta altra notícia. Em faig dic alguns fragments, només diu: ha sido acogida por el público con insistente agrado. El hecho de estar enteramente dialogada en catalán le ha traído una explicable simpatía. Y el cine Cataluña se ha visto más concurrido que de costumbre. Trátase de una comedia musical francesa de ambiente popular y tendencia cómica, a ratos rayando lo grotesco. Diu també: el diálogo está salpicado de chistes y ocurrencias en tono adecuado al ambiente en el que transcurre el film. El auditorio se ríe y celebra la farsa que parece, al fin, ser todo lo que se trataba de lograr.
0: Però és interessant aquesta part de, que te digo, el, com diu, i el cine de Catalunya s'ha visto más concurrido que de costumbre.
1: De costumbre, trata de ser una comèdia.
0: Un símptoma, sí, sí. No?
1: Exacte.
2: La gent volia veure cinema en català.
1: Aquí està. La pel·lícula ho va petar moltíssim i no és per menys, perquè té escenes divertides i picantones, que també et diré que han envellit molt malament pel que el fa a la perspectiva, a la perspectiva de gènere. Atenció.
5: Cal que us faci remarcar, mentre que la senyoreta Tina no és aquí, que les grans cases de París m'han ofert munts d'or per la meva maniquí.
1: La maniquí és la senyoreta Tina. I ara surt la senyoreta.
5: I ja un però. Jo he refusat. Ja.
0: Que ets cors.
2: Jo voldria formar part del cor, no?
1: Sí que fas per fer... Mira.
5: I les circumstàncies per fer patir els nois tendres. Veu-te'n aquí, mà, que calles, eh?
1: Com se marquen les circumstàncies i les protuberàncies per fer patir els nois tendres. En fi, la noia sortia amb un biquini. Aquí la dona és tractada com un objecte, i en aquest altre tall, de bleda.
5: Tina, he de parlar-te. Sí, he de fer una proposició.
8: Sí?
5: Puc fer-la? Soc jovenet. Tinc una gran botiga. 300 vestits.
2: Carai.
5: 120 parells de sabates, sense comptar les que porto. Això et fa riure, eh? Et vols casar amb mi?
8: No em vull casar.
5: No deies això fa 15 dies?
8: He variat d'idea.
5: Com que existeix l'altra...
8: Quina altra?
2: És una dona que fa de Tina, perquè
1: sí,
2: sembla un senyor fent de senyora, eh? Vull dir, sembla Mrs. Dogfire,
1: és una senyora. En fi, per acabar, en aquesta pel·li, també, evidentment, es cantava en català.
9: Coneixeu l'Artur, és un i és un et, el pitjor que està de moda.
1: Bueno, podríem estar una hora així, perquè dura un minut sencer la cançó, però bé, heu de saber també que aquesta comèdia, a part de ser la primera de la història doblada en català, també va ser la primera a doblar-se a la península Ibèrica. I per últim, a explicar-vos que Magí Maurià, el director de doblatge, també va dirigir 10 films amb la seva productora Barcinógrafo, 5 d'ells protagonitzats per l'actriu Margarida Xirgo.
2: Epa.
1: I clar que després el Magí va haver de marxar durant la Guerra Civil, va exiliar-se, exacte, va haver d'exiliar-se a Mèxic, on va morir el 1958.
0: No, Candela, impressionant, tots aquests documents.
1: Gràcies, Rovell.
0: I recuperar tot això.
1: Aneu a YouTube, la trobareu tranquil·lament, la podeu veure tot, ja teniu una cosa feta.
0: A veure, això vol dir... així és com comença?
2: Avui parlem de boxa.
0: La teva part...
2: No, mira, la Candela ha portat cinema i jo porto un altre art.
0: A veure...
2: Jo porto un altre art. Avui parlarem de tigres i de salts. Clar, si us dic que parlem de tigres i de salts, ja us podeu imaginar...
0: Ara, si fem la suma... Continua.
2: Doncs parlem del salt del tigre. Suposo que sabeu en què consisteix aquesta suposada pràctica sexual.
1: Parada lo de suposada. Sí, no tothom. És una suposada pràctica.
0: Ai.
2: No, però us vull dir, a veure... Jo sempre tenia entès que era dalt d'un armari,
0: sí,
2: que, clar, vull dir, qui practiqui això...
1: És perillós.
2: Primer, jo tinc armari empotrat, per tant,
0: sí, clar, no
2: dir,
0: va
2: ja
0: bé
2: és complicat.
0: Sí. És un armari d'abans, ara em sortia Dantes. Com de la pel·lícula Dantes.
2: Sí. D'on ve aquesta suposada pràctica sexual? És una llegenda urbana?
0: Molt bé, nieto, aquí, eh?
2: Quina surt! El que us puc dir és que, mira, doncs com la primera pel·lícula doblada en català, la pràctica sexual del salt del tigre ve de Barcelona. Té Barcelona.
0: Bé, per què passa?
2: A
0: veure.
2: És que, com som els catalans, que ens ho inventem tot. La primera vegada que es pot llegir l'expressió salt del tigre és en una obra de Santiago Rusiñol. El 1915 l'artista modernista escriu sota un pseudònim, sota el pseudònim Jordi de Peracamps, el vodevil en un acte el senyor Josep falta a la dona.
0: El Josep falta a la dona?
2: Sí,
0: així
2: sí,
0: deia,
2: sí.
0: Els títols són bons.
2: La,
0: sí.
2: La peça passa en una sala de confiança, en una casa de molta confiança, que té com a decoració un gran llit. Podeu imaginar que aquesta casa, doncs, que s'hi fa perquè té retrats de dones guapes i algun retrat de torero. És un prostíbul, vaja. El protagonista, que com deveu haver deduït pel títol, és el senyor Josep.
0: El senyor Josep.
2: Mm-hmm. Ha decidit cedir a la pressió dels amics del casino de la izquierda de l'Ensanche, que l'amenacen en fer-lo fora del club si no s'esbalota. Per això, i després de 20 anys de matrimoni honest amb la dona, en Josep visita una casa de barrets. Ara, ja se sap que les primeres vegades són difícils. A veure, Nieto, posa'm una musiqueta així per... Perquè jo també us faré un diàleg. Un diàleg d'aquesta obra de teatre. El senyor Josep falta a la dona. Josep, fem els tres. A veure, qui són? Dues persones. Va, Josep i Pere. Tu vols ser el Pere, Mireia?
0: Vinga, va,
2: jo soc el Josep. Josep, però què li diré a una dona que no conec? No li podré pas dir que l'estimo si encara no l'he vista mai?
0: Tu no digues res i ves fent.
2: Sense franquesa.
0: Primer l'abordes, després fas el salt del tigre.
2: No hi tindré pràctica.
0: Després la mossegues.
2: A on?
0: Allà on puguis.
2: Aquí es queda, aquest moment teatral. Mare, perdona, Déu, Candela, que només teníem dos papers.
1: Són unes grans actrius que aplaudeixo. Quin honor veure aquesta escena interpretada amb aquest talent.
2: I clar, doncs, d'on ve aquesta invenció de Rusiñol? Posa la cançó que vulguis. Si vols seguir a My of the Tiger, segueix a My of the Tiger, Nieto. Posa la que vulguis ara de fons.
0: Sí, ben trobat.
2: Doncs d'on surt aquesta invenció de Rusiñol? D'un personatge, segons ens explica el periodista Xavier Teros, que ho sap tot, absolutament tot, de Barcelona, injustament exclòs de la llista de subjectes estrafolaris que van poblar la Barcelona modernista. Us la presento. Ell es deia Miguel Pigrau i era un actor dels que ara diríem secundaris, potser en aquest doblatge de la Candela seria dels que... Maria!
1: Metge, santa!
2: I tenia molt de caràcter i, bueno, doncs ell sempre volia aconseguir el paper protagonista, doncs com que no li donen el paper protagonista, diu, mira, organitzo jo la meva pròpia obra de teatre, i en aquest cas escull un Shakespeare, Otelo, que ell en diu Otelo, va per Barcelona dient, jo faré l'Otelo. I afirma Luis Cabañas, un periodista de l'època, que Pigrau, en el Otelo, a tenazar con las manos a Desdémona, lanzábase sobre la actriz dando un salto acompañado de un largo ¡ah! Como un rugido. Y a esta escena Pigrau muy seriamente la calificaba del salto del tigre. I aleshores, doncs, es veu que un dia en Pigrau es troben amb Santiago Rusiñol, i Santiago Rusiñol va voler saber què coi és això del salt del tigre, i va agafar a Pigrau, se'n van anar de donar una volteta, i el que era el carrer del Conde de l'Assalto, l'actual nou de la Rambla, en Pigrau li recita tot el final de l'Otelo, i a l'arribar a l'escena tràgica, doncs, li fa el salt del tigre. Aquest salt del
1: tigre. Està finet, eh, avui.
2: Aquest salt del tigre. Tant li devia agradar aquell moment tan esperpèntic a Rossinyol que el dramaturg va decidir doncs, crear aquest concepte del salt del tigre com una escena, com un moment picantó en les pràctiques sexuals de les parelles catalanes.
0: Va ser com el fundador, per tant, no?
2: Va ser el fundador. El que passa que ell no diu en què consisteix el salt del tigre.
0: Aquí va la imaginació o algú comença tot el tema de l'armari quan arriba.
2: Clar, aquí no sabem quan arriba el tema de l'armari. Vull dir, la gent després comença, doncs, el que dius tu, doncs, a fer servir la imaginació i comença a explicar de què va aquest salt del tigre. I mira, doncs, parlant d'aquest salt del tigre de Rossinyol i d'en Pigrau, clar, m'ha vingut al cap una escena del Cor de la Ciutat que suposo que la recordareu tots. Claro.
10: ¿Cómo se llamaba eso?
11: Pinza, mi hermana.
10: Pinza, mi hermana. Yo cualquier momento me mudo a Birmania.
11: No, això no, eh? A més que encara en sé d'altres que et poden agradar molt.
10: ¿Cómo es?
11: Ah, no. Aquestes coses no s'expliquen. Es proven.
2: Es proven i ja si t'agraden les repeteixes, eh? La pizza birmana de la Remei i en Rudi.
0: La Remei, ara és que l'estava pensant.
2: Sí,
0: jo dic,
2: la Meritxell Ané que interpretava aquesta Remei i la pizza birmana que, bueno, també cadascú que s'imagini el que vulgui. Que és, no?
0: El que vulgui. A veure, Candela, no sé si podem introduir un concepte més just per
1: ho podem fer molt breu, sí.
0: Dos quarts d'onze, sí.
1: Mira, no s'ha parlat prou de que els botons de les camises d'homes i de dones estan en costats diferents.
0: Què dius?
1: Tu compres una camisa d'un home, els botons van amb una banda i de dona amb una altra. A les camises d'homes els botons solen anar a la dreta i a les camises de dona a l'esquerra. I a què es deu això? Doncs en principi una qüestió de jerarquia social i de funcionalitat. Una de les aplicacions més acceptades és que històricament els homes es vestien sols, que la majoria eren dretans, doncs col·locar els botons al costat dret els facilitava l'acció de botonar-se. A més, sovint participaven en batalles bèl·liques i l'espasa sempre la portaven a l'esquerra, no? I llavors si volien fer-se o desfer-se els botons de la casaca perquè anaven allà calorats o el que sigui, doncs amb la dreta se'ls podien desfer perquè amb l'esquerra anaven allà amb l'espasa ben portada. Per altra banda, moltes dones de la classe alta no es vestien soles, sinó amics que tenien les seves criades.
0: Ah, clar, i els anava més bé de l'altre
2: cantó. Les de cambra,
1: clar, les serventes i les assistents. I clar, situar els botons a l'altre costat, a l'esquerra, feia més còmode la tasca per la persona que les ajudava a vestir. També hi ha una altra teoria, perquè com que ningú estava allà per explicar per què anaven a l'esquerra i a la dreta, hi ha moltes teories, que es diu que les camises de dones, doncs els botons van a l'esquerra per evitar que el vent, mentre muntaven a cavall, els hi obrís la camisa. Saps que anaven de costat?
0: Sí.
1: Clar, llavors el vent, en principi, va de cara, si portes els botons a... Bueno, és una cosa... No ho sé, jo fins
0: per protegir, que no ensenyi...
1: Suposo per no ensenyar la pitrera, saps què vull dir? Sí. Però bé, perquè muntar era poc decorós, doncs encara no calia fer-ho més... Acabaríem fent el salt del tigre, saps què vull dir? Al final, si ja s'ensenyaven masses coses... La realitat és que no es té molt clara la certesa de per què, aquesta diferència dels botons de la camisa, perquè en el cas de l'home doncs solen anar a la dreta i a les camises de dona solen anar a l'esquerra, però es tracta d'una convenció nascuda, això sí, fa segles, que ha arribat als nostres dies, encara que avui ningú vesteix amb quasi ningú la vesteix una criada.
0: Quasi ningú.
1: Sí, anava a dir ningú.
0: La precisió està bé, quasi ningú té criades.
1: Quasi ningú té criades, ni porta espases en principi al cinturó, també quasi ningú.
0: Candela Figueres, Anna Priscila Bagrinyà, bona nit a totes dues i gràcies. Bona nit a tothom.
12: Ara tornem.
13: La repesca amb Marina Arbós. RAC 1.
14: Digui? Marc, què passa?
15: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
14: Que estem de vacances.
15: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
14: Marc, és que no et sento.
15: Escolta,
14: bé, eh?
15: No pengeu, eh? Ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
14: Marc.
15: Bandarres.
14: Marc.
13: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
15: Així va el país. Així va el país.
13: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
12: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics, si en tens. Hola.
13: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
16: Ei, què passa? Què feu?
1: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
17: Ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
18: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
16: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
17: Ja, però si agafem lloc.
19: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
16: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
18: I què hem de fer?
16: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
18: Ah, de conya.
17: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
16: Que sí.
13: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
16: Amb Pere Mas, jo mateix.
13: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
20: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
21: Estadella, una cosa, en sèrio em de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
20: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
21: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
18: Hi ha gent i el Pere Mas.
13: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
21: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
13: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som u. RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
22: Bona nit, són les 10. El govern del Marroc utilitza gas lacrimogen i canons d'aigua per dispersar la concentració de persones al voltant de la frontera amb Ceuta. Durant tot el dia, milers de persones continuen arribant amb la intenció de creuar cap a la ciutat espanyola. La Comissió Europea ha assegurat que segueix la situació de ben a prop, des de Brussel·les, donant suport a l'estat espanyol a nivell operatiu i financer. Demà, Pedro Sánchez i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per seguir la crisi des d'allà. El govern espanyol, que de moment descarta decretar l'emergència estatal i només hi ha desplegat l'exèrcit com demana o com demanava el govern de Ceuta. Les últimes hores, l'estat espanyol i el Marroc han acordat que es retornin totes les persones que han arribat a Ceuta nedant a les últimes hores. Inspecció de Treball diu que estudiarà la denúncia que ha fet arribar la CGT contra l'Ajuntament de Barcelona. El sindicat diu que els treballadors que fan feines a l'aire lliure no se'ls protegeix contra els cops de calor i les temperatures extremes d'aquests dies. La directora d'Inspecció de Treball, Laura Freixas, assegura que ho investigaran. N'ha parlat fa una estona al 9C.
23: Com en tota altra denúncia, és tramitar-la i en aquest cas s'activa o bé la guàrdia o bé, atès el volum de denúncies, es tramita amb caràcter d'urgència. Es desplaça la inspecció al centre de treball per verificar quin nivell de risc hi ha i quines són les mesures preventives que s'adopten en el seu cas.
22: El sindicat assegura que ja hi ha hagut diversos casos de cops de calor aquest estiu entre la plantilla de treballadors que fa feines al carrer. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala el desallotjament de l'antic Institut Benou de Badalona, que es va fer al desembre. D'aquesta manera, el Tribunal desestima el recurs dels 11 ocupants que van portar el cas a la justícia. La sentència conclou que no hi va haver indefensió, que es va notificar correctament i que l'Ajuntament sí que va tenir en compte la vulnerabilitat social dels afectats. A més, el text assenyala que l'actuació municipal va ser proporcional i rebutja que hi hagués cap mena de tracte discriminatori o que es vulneressin drets fonamentals. L'alcalde Xavier García Albiol ha dit que el consistori va donar cobertura a la cinquantena de persones que eren vulnerables de debò.
24: Allà, doncs, vulnerables n'hi havia 50 i pico, la resta eren persones, moltes d'elles conflictives, que van fer la vida impossible als veïns durant molts anys.
22: El del Benou va ser el desallotjament més gran de la història de Catalunya i va deixar la intempèrie a prop de 400 persones. I demà, últim divendres d'agost, a les portes del cap de setmana, la gasolina es torna a encarir. Aquesta setmana el litre de benzina s'ha enfilat fins a 1,64 euros el litre i el de gasoil a 1,72 euros. Això fa que l'operació sortida de demà sigui la més cara dels últims 3 anys. L'augment de preu s'explica per la nova escalada del conflicte entre els Estats Units i l'Iran, però també per la fi de la rebaixa de l'IVA que el govern espanyol va aprovar al març, precisament per la guerra. I ara els esports, amb el Pau Bombardó.
3: La Confederació d'Amèrica del Nord i Centroamèrica de Futbol, amb la unanimitat dels seus 41 membres, també rebutja la proposta de la FIFA que pretén vendre les participacions del Mundial a inversors privats. La CONCACAF no ha estat tan contundent com la UEFA, que aquesta tarda ha anunciat que cap de les seves 55 federacions nacionals participarà en les competicions organitzades per la FIFA. Amb aquests ja són 96 els vots contraris a la proposta de Gianni Infantino dels 211 totals. En clau Barça, Ter Stegen posarà rumb a l'Ajax d'Amsterdam demà al matí, després que el club hagi tancat la seva cessió per una temporada a l'equip entrenat per Mitchell. Tot plegat en una operació on el Barça assumirà el 90% de la fitxa del jugador. En bàsquet, Ricky Rubio ha renovat per com a mínim una temporada més amb el Joventut de Badalona. El base del Masnou continuarà vestint la samarreta verd i negra després de tornar a la penya la temporada passada. I un últim apunt de futbol perquè ha acabat amb empat a 0 l'amistós entre l'Andorra i l'Europa.
22: I pel que fa al temps, demà i al cap de setmana la temperatura baixarà una mica, però serà un descens molt lleugent i transitori. De fet, l'onada de calor té corda per dies i es podria allargar fins a finals de la setmana que ve, tot plegat amb domini del sol a bona part del país, però demà amb tempestes de tarda al

0: L'assagista catalana Marina Garcés és un referent nacional en el pensament del comú. I ara, justament, ha tret La passió dels estranys, una filosofia de l'amistat. Aquest és el seu darrer llibre publicat per Galàxia Gutenberg. Marina Garcés, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ens omplim la boca parlant d'amistat. Ningú vol una vida sense amics. Però tu, en canvi, comences justament dient que el llibre m'inquieta escoltar històries plàcides d'amistat. La confiança i el confort amb què molta gent es refereix als seus amics em desperta una alarma que no sé si és un senyal de sospita o d'enveja. Per tant, aquí aniríem una mica al títol, no? La passió dels estranys, que ens aparta d'aquesta sensació de tranquil·litat, no? de més confort, i la passió ens porta a altres sensacions.
1: Altres sensacions, sí. Començo el llibre així, per trencar, precisament, amb tot aquest discurs tan edulcorat sobre l'amistat, que tradueix, jo penso, en termes emocionals, el que havia estat el vell discurs molt idealitzat sobre l'amistat. No? Hi ha tota una tradició de l'ideal de l'amic, l'ideal de l'amistat, això no, la filosofia, jo en parlo una mica en el llibre, doncs, des d'Aristòtil, Ciceró, no? Aquesta idea de l'amistat entre els homes virtuosos, després la idea de l'amistat pura, l'amistat vertadera, no? Això hi ha molts autors, però també tots nosaltres tenim aquests imaginaris quan diem aquest és un amic de veritat, no? L'amistat és la cosa més pura, no està travessada per cap interès de cap mena. Home, no sé si les relacions realment d'afecte, de vincle i de compromís entre les persones, entre elles l'amistat, pot estar en aquest lloc de puresa. Penso que si tots i totes pensem en les vides que realment hem tingut amb els amics, potser són més conflictives, no són tan netes, no són tan pures, i això no les fa pitjors. Aleshores, jo parteixo una mica d'entrar també en aquests llocs menys lluminosos, menys idealitzats, menys romantitzats. Pregunto per què necessitem sempre romantitzar l'amistat, posar-la en aquest lloc ideal, i potser si ens relacionem amb aquestes contingències més properes i més, doncs això, més a prop del que realment som els uns pels altres, podem donar un sentit més interessant a l'amistat i trobar-nos realment amb la possibilitat d'en una societat com la que és la nostra avui, més aviat feta d'enemics que d'amics, doncs pensar una amistat que no sigui tan ideal i més possible.
0: Uh-huh. Ara parlàvem, La passió dels estranys és el títol.
1: És el títol.
0: Ara hem parlat de la passió, per tant ja ens agrada entrar en aquest terreny de la passió, que no sempre et porta a bon port, i que com a mínim té també aquesta part més emocional, però parlàvem també de la proximitat de amb l'estrany, no? L'amistat ens porta a l'estrany, la idea de la diferència, i tu confrontes justament, ara ho estaves dient també, amb aquest món que s'omple de murs. És maco també pensar en aquest tipus, en aquesta altra part del títol del llibre, que és aquests estranys.
1: Sí, el món, exacte. Aquesta és la, de fet, la proposta del llibre és molt transparent amb el seu títol.
0: Sí, totalment.
1: És la, no? Digue'm amb una frase de què va el llibre. Doncs això, l'amistat és la passió dels estranys, passió perquè enfront d'aquestes emocions que ens van ara condicionant tant, que són com, què em fa sentir bé, no? És com si l'únic que ens volguéssim relacionar és amb què em fa sentir bé, tu persona vitamina, no? Només relaciona't amb aquelles coses que potencin el teu jo més de la satisfacció, de la complaença, etc. Penso que l'amistat no és això, l'amistat no està feta per fer-nos sentir bé, sinó pues, anem a un spa, o ens anem a menjar el que vulguem, no? O relacionem-nos només amb aquells elements, i això és el que fem a les xarxes, que ens confirmin qui som. L'amistat no està feta per això, està feta al revés, per trobar l'altre, per trobar-nos com a altre. Això és l'estranyesa, és això, no cal ser friquis per ser... Sinó, amb cada amistat segurament descobrirem alguna cosa estranya de nosaltres mateixos. Per què? Perquè l'amic no ve de casa, l'amic no el portem posat a la vida quan arribem. Són aquelles persones, aquelles relacions, aquelles històries, aquelles aventures, aquelles idees que anem trobant a mesura que fem què? Que ens anem movent, que anem sortint de casa. Per això diem sortir amb els amics, no només perquè sortim de festa, sinó perquè ens anem cap enfora d'allò que ja érem, d'allò que ja som, etc. No? Per tant, aquesta estranyesa que és parlar també amb els desconeguts, és quan comencem a, no?, conèixer gent que no són els de casa, això passa a l'adolescència, passa després quan ens anem fent grans, i segueix passant tota la vida, perquè la vida és dinàmica i l'amistat també ho és, ens fa trobar. Com podem trobar estranys en un món de murs, en un món de pors, en un món de bombolles? Perquè a vegades no veiem el mur, si no som dels que ens toca trobar-nos un mur, socialment parlant, o, no?, o segons de quins països, llengües, etc. vinguem, però sí que tenim bombolles, i bombolles no les vam fer només durant la pandèmia, les estem fent constantment, no?, aquests mons

0: reduïts a relacionar-nos només amb aquells que són com nosaltres, que pensen com nosaltres, que ja sabem tot el que pot passar perquè ja està fet perquè tot sigui previsible, encara que ens sembli que no és avorrit, perquè ho disfressem de vides molt actives, però en realitat estan fetes perquè no hi passi res, no? I la immunitat, no? Aquesta idea de no respirar l'aire d'aquells que no sabem qui són. Bueno, l'amistat és respirar l'aire d'aquells que no sabem qui són. Per què? Per veure on ens porten aquestes trobades.
1: Em sembla molt gràfic que tu has parlat, i m'ha fet molta gràcia, d'aquesta pel·lícula ET, l'extraterrestre, i trobo que realment exemplifica molt fàcilment, malgrat que aquí hi ha un recorregut a través de la història, de la filosofia, que també visualitzes aquesta búsqueda de l'estrany, ja des dels inicis amb els escrits babilònics, però en la pel·lícula d'ET, l'extraterrestre, que ens ha marcat a tota una generació, més estrany que aquell ser, no sé si n'havíem vist mai cap abans.
0: Maco no era, eh?
1: Maco no era, era la cosa més lletja que t'hagis pogut imaginar. I, en canvi, la relació d'amistat i l'amor que desperta aquell ser és fantàstica.
0: És fantàstica.
1: Exemplificaria una mica això.
0: Totalment. No hi vaig caure des del principi d'escriure el llibre, perquè bueno, és una pel·lícula que tenia en el record més aviat traumàtic de la infància, no? Ens va impactar molt a tots
1: els
0: que...
1: Al final, no?
0: Clar, i, bueno, i aquell patiment, però sí, sobretot sí, aquella incondicionalitat d'aquest nen, no? Jo penso que el que és trasbalsador d'aquella pel·lícula és això. Tots vam entendre què és que arribi algú que no se l'esperava, algú que no és com nosaltres, algú que no és mono, que no està fet per acariciar-lo, però que per el simple fet de que es presenta allà, algú el pot rebre i algú s'hi pot vincular fins al punt de posar en perill la seva vida, de ser perseguit per totes les forces. Aleshores, més enllà de l'èpica de la pel·lícula, que la necessita, perquè és una pel·lícula a qui estem disposats a rebre a les nostres vides, que potser no sigui el millor que podíem esperar o el més bonic que podia arribar. O sigui, en aquesta estranyesa de dir, no sé si jo m'hauria fet amic d'aquesta persona, però ens hem rebut l'un a l'altre i han passat coses que no haguéssim imaginat mai. D'alguna manera, qualsevol amistat, fins i tot la més quotidiana i més rutinària, penso que té alguna cosa d'això.
1: Segur. Cada història d'amistat dispara una conversa, obre unes preguntes i teixeix unes reflexions. I això justament és el que també heu fet a través d'aquest programa radiofònic, L'Amic Imaginari, on que també descobreixes històries molt maques d'amistat de gent del Raval.
0: Aquest és un altre fil conductor del llibre, que són les converses que durant 2 anys, a més els 2 anys posteriors al confinament, quan encara havíem de fer les trobades entorn de la taula de l'estudi, doncs amb les mascaretes i les finestres obertes, o que sempre hi havia soroll de fons, però doncs vam fer això, no? un llarg podcast on ens trobàvem cada cop entorn d'una història d'amistat. Algú de nosaltres, algú de Xanfrà, això està vinculat a l'entitat del barri del Raval Xanfrà, que és una escola de música, arts escèniques, ràdio, paraula, acció, un projecte sociocultural d'integració al barri, i entorn d'aquesta trama d'històries vam anar tramant una conversa, que és el que a mi m'interessava, no només col·leccionar històries, que tots tenim alguna història d'amistat en el passat, en el present, fins i tot somiada, no cal que siguin reals, hem imaginat amics també que potser no hem tingut, i entorn d'aquestes històries sorgien moltes converses, qui som en relació amb els altres, què passa quan venim de països diferents, la condició de migrant, què vol dir arribar en un món en el que no t'esperen, com un ET, tots som estranys i tots som d'alguna manera, però n'hi ha que ho som més que d'altres. Quines barreres hi ha, diferències d'edat, lluites compartides, amistats secretes, hi ha algun dels podcasts sobre amistats secretes, que també n'hi ha, no només hi ha amors secrets, hi ha amics que potser no són els que volem que se sàpiga que tenim, i tot això va anar tramant una conversa en un moment en què precisament havíem perdut la proximitat, havíem perdut els vincles, havíem perdut aquella quotidianitat en què no ens preguntàvem aquestes coses.
1: Moltíssimes gràcies, Marina, de veritat, un plaer.
0: Moltes gràcies a tu.

amistats no sempre van com una seda. Per això avui també ens volem preguntar des d'un punt de vista psicològic, no?, com ens afecta, què ens passa per dins quan algú ens falla. Ens ho explica l'Helena Puig-Guitart en aquesta conversa, La primera pedra.

0: Parlem de psicologia amb l'Helena Puigguitar. Helena, molt bon dia.
1: Bon dia, Noel.
0: Ella és psicòloga, la podeu seguir a La teva psicòloga, a Insta, i allà trobareu moltes de les històries de les que aquí parlem. Entre elles, per exemple, parlar de quan algú ens falla, que és una cosa que a vegades ens fereix molt i que no sabem gestionar, i que sembla que parli més de nosaltres, no? Algú ens ha fallat i no sabem com perdonar-ho. Com es gestiona que t'hagi fallat?
2: Es trenca la confiança. I la confiança és un element central a la relació entre les persones. Saps què vaig llegir un dia? Vaig llegir que per què donàvem la mà quan ens saludem. I ara veuràs l'Helena que m'explica. Doncs van dir que donàvem la mà perquè la gent abans anava armada. Llavors, la donem amb la dreta perquè la majoria de gent és dretana, no? Què passava? Que si tu donaves la mà, significava que no tenies res per fer mal a l'altre. Imagina't,
0: no? Sí, sí, era un tema de confiança. Podies confiar en aquella persona perquè no et faria mal.
2: Totalment.
0: Aquella mà estava neta.
2: Totalment. Doncs fixa't lo important que és la confiança, perquè també va vinculada a la vida. És a dir, si no me'n puc fiar perquè no porta una arma, vol dir que jo estic... no em poden fer mal. Aleshores, avui, en temps moderns, què passa? La confiança realment és la base que uneix les persones. Tu, com més confies en algú, més a gust hi sentiràs, més segura et sents amb aquella persona. Clar, quan algú et falla, seria com l'arma, no? No m'ho esperava i realment m'han fet mal. És el mateix. Aleshores, amb la confiança, això pot passar en parelles, que evidentment parlem aquí d'infidelitats, enganys, coses d'aquestes, però exactament igual amb els amics, exactament igual amb les famílies, que dintre les famílies hi ha molts problemes de confiança i de traïcions i de coses d'aquestes. Tots sentim a parlar d'aquest tema de les herències. Què passa aquí? Et sents traït, et sents enganyat, t'han fallat a la confiança.
0: T'han fallat a la confiança, i tu com ho has de gestionar? És a dir, com ho fem per superar? Moltes vegades és l'orgull que ens distancia d'aquella persona, perquè no podem perdonar mai més el que ens acaba de fer. No deu ser bo, tampoc, no perdonar. Aquí entra el perdó, també.
2: Sí, són tipologies de persones. Hi ha persones que tenen molta facilitat per entendre els altres, entendre que s'han equivocat i que potser que allò es pot reconduir, que no sempre es pot reconduir, hi ha persones que et fallen, i et fallen, i et fallaran sempre, i un se n'ha de donar i saber-se retirar. I, en canvi, hi ha persones molt rígides, que és això que deies tu, d'aquest orgull, saps? Quan l'orgull pot ser... Jo sempre et dic que les coses no són ni bones ni dolentes, que és en funció de la quantitat, de la mesura. L'orgull pot ser bo, però un orgull excessiu es torna rigidesa. I la rigidesa sabem que és de les coses que és un factor de risc per la nostra salut mental, perquè la persona molt rígida és una persona que no es pot moure i que realment pot perdre algú molt valuós simplement perquè aquella persona, sí, efectivament, s'ha equivocat, efectivament, t'ha enganyat, però i si intentes anar una mica més enllà, i si intentes parlar amb aquesta persona, et parlo d'infidelitats, per exemple, amb teràpia de parella, que m'hi trobo, no? Es poden perdonar? Sí, es poden perdonar. Es poden no perdonar? Clar, es poden no perdonar, però depèn de la persona, depèn del que ha passat, depèn de què ho ha originat. La persona flexible, no, és capaç de tenir en compte tots aquests elements. La persona més rígida és la persona que diu no, això no es pot perdonar perquè jo porto aquesta creença aquí i més igual les circumstàncies, més igual que he sigut, més igual que ha passat, això és un no. I tirant endavant amb aquest no. Rigidesa, aquest orgull, això que deies tu.
0: Clar, però moltes vegades la gent que no perdona ho fa perquè creu que està jugant a favor d'ella. És a dir, el fet de no tolerar segons quin pas fa que no sigui reincident amb l'error.
2: A qui no perdona.
0: Clar, és a dir, m'han traït, la confiança s'ha trencat.
2: Sí.
0: No vull una persona que trenqui la meva confiança.
2: Sí.
0: Per tant, no perdono.
2: Sí.
0: Això evitarà que jo torni a acabar amb el mateix error.
2: Sí, però hi té tot el dret. I aquest argument que tu dones és perfectament vàlid. Però, clar, hem d'analitzar qui, quan, com, qui ha passat. Perquè això no val per tot, absolutament per tot. I aquí és on et dic que entra aquesta flexibilitat. Igual no, que és importantíssim entendre que no sempre s'ha de perdonar. Parlem del perdó, venim d'una societat religiosa amb les connotacions que tenim. Sembla que el perdó, i si no perdones, ets un ser dolent, no? No, tampoc ha de ser així. Hi ha coses que són imperdonables, i si una persona no pot perdonar o no vol perdonar, també li hem de respectar, saps? No hem d'anar sempre a perdonar. Que jo, l'Helena, pensi que és millor perdonar, barra també que l'oblit va ajudant a que perdoni, doncs sí, és veritat, però no té per què ser així, i això ho hem de dir aquí, en veu alta, perquè hi ha fets molt greus, hi ha persones que són empeses a perdonar, i crec que no les hem d'empènyer cap aquí, perquè hi ha coses que han passat que són molt i molt grosses.
0: Com sempre, i com amb tot, i amb psicologia especialment, estem parlant sempre d'una paleta de matisos de gris infinita, no?
2: Exactament.
0: No hi ha blanc i negre.
2: No, i sempre hem de mirar el context. Les coses són contextuals, no podem analitzar així en general, no, ni molt menys. Inclús les persones que ens escolten, quan es fan publicacions a Instagram, que a vegades hi ha comentaris i així, clar, són publicacions d'Instagram, no són llibres, no poden incloure tota la casuística. Llavors les persones rebem allò, no, això no és veritat, perquè no, clar, la teva vida és veritat, no és veritat, però la vida d'aquest altre i aquest altre sí que ho és. Què hem de fer sempre? Individualitzar. Què em passa a mi, quines són les meves circumstàncies, i a partir d'aquí decidir.
0: I buscar tots els matisos que inclou la meva particularitat.
2: Exactament. Mm-hmm. Molt necessari.
0: Molt necessari. En aquest món d'absoluts en el que ens hem situat,
2: exacte,
0: en tots els sentits, doncs lluitar contra aquests
2: exacte
0: absoluts. Helena, moltíssimes gràcies. Ja sabeu que si la voleu buscar, @lateva psicòloga.
2: Gràcies a tu, Noé.
0: Que vagi molt bé.

0: Acabem el programa posant una mica de música amb aquestes cançons encadenades en què la gent de la ràdio es fa recomanacions musicals. I avui, nominada pel Guillem Estadell, ens acompanya la Mònica Folquet, guionista del Versió. Què tal, Mònica, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de participar en aquesta cadena de musical.
0: Quina cançó ens portes, tu? Quina has triat?
1: Doncs mira, he triat Count on Me, de Bruno Mars.
0: Com descobreixes aquesta cançó?
1: Aquesta cançó, no recordo ni quan, però és a RAC 105, perquè RAC 105 és la meva emissora musical de referència. Sí, l'Enric Font, l'Arnau Molet, bueno, tots. I la veritat és que l'escolto molt i la vaig escoltar allà la primera vegada i a partir d'aquí, doncs, m'ha acompanyat.
0: Té algun significat especial per tu, aquesta cançó?
1: És una cançó que la lletra m'agrada molt perquè, en fi, és un cant a l'amistat, a, no sé, la lleialtat entre els amics, i després que té molt bon rotllo, no, em genera sempre, doncs, això, molt bon rotllo.
0: I un moment en què et recordis escoltant-la?
1: Mira, hi ha un moment que va ser un dia que estava malalta a casa, que passa poc, que no vingui a treballar, i em sentia com molt malament, i la vaig escoltar i vaig pensar, a veure, no n'hi ha per tant, eh? Tampoc.
0: És a dir, et reviscoles una mica.
1: Sí, em va animar.
0: I un moment en què no l'escoltaries mai?
1: No, jo crec que és una cançó que la pots escoltar sempre. Sí que hi ha cançons molt que escoltes quan estàs molt trist, o que escoltes o que les vols en una festa. Aquesta crec que la pots escoltar sempre en qualsevol moment.
0: I a qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
1: Doncs a una gran amiga a qui m'estimo moltíssim, i que és la Marta Cailà.
0: Estupendo, segur que li encanta. Doncs nosaltres marxem, gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Count on Me, de Bruno Mars.

0: RAC 1. Tots som... RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC 1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
1: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
2: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
3: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
4: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
5: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Poll.
3: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
6: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
7: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
8: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
9: No, que no és gens bo per la pell, nena.
10: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
11: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
3: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
12: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
13: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
3: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC 1. Tots som 1.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 30 de juliol, el dia que la UEFA ha fet saltar el món del futbol pels aires. Després de reunir-se d'urgència per tractar la proposta del president de la FIFA, Gianni Infantino, de vendre un percentatge de les competicions que organitza la Confederació Europea, s'ha plantat. La UEFA anuncia que no tornarà a participar en cap competició que organitzi la FIFA fins que Infantino abandoni aquesta idea, una decisió que ha pres per unanimitat de les 55 federacions que la conformen. I aquí no acaba la història. Poc després del comunicat de la UEFA, la CONCACAF, és a dir, les federacions de Nord i Centroamèrica, també s'han reunit d'urgència i també rebutgen el projecte d'Infantino totes les federacions, les 41, és a dir, incloent-hi els Estats Units. Això sí, en aquest cas no parlen, de moment, com a mínim, de cap mesura en concret. Per tant, si fem la suma, 55 europees, 41 de la CONCACAF, ja són 96 les seleccions que ja estan en contra, pràcticament la meitat de les 211 que són membres de la FIFA. De la resta, encara no en sabem res, ni de la Confederació Africana, ni de l'Asiàtica, ni de la Conmebol, és a dir, la sud-americana. Ara bé, el cop és majúscul, perquè passi el que passi amb aquestes confederacions, obliga el president de la FIFA com a mínim a repensar el projecte. No cal dir que no és el mateix un Mundial amb les seleccions europees que sense, o en termes que Gianni Infantino entendrà millor. No cotitza tant un Mundial amb o sense Europa a l'hora d'intentar-lo vendre'l. Agafant l'exemple de l'últim Mundial, recordem que 6 de les 8 quartfinalistes eren seleccions UEFA, eren seleccions europees. És la notícia del dia, no cal dir-ho, i l'ampliarem en temps de tertúlia avui amb el Frederic Porta i el Manolo Márquez.

0: En clau Barça, saludarem la Marta Ramon, enviada especial a la pretemporada de l'equip blaugrana a Sant Jordi Park. Marta, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Avui amb dos grans eixos sobre els quals gira l'actualitat del Barça, que són la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i la denúncia de l'Atlètic de Madrid pel cas Julián.
1: Sí, anem a pams. El porter i capità del Barça ja resol els esculls fiscals referents al seu sou i la seva cessió a l'Ajax ja s'ha resolt del tot i jugarà sota les ordres de Mitchell fins al 30 de juny. La seva sortida encara no és oficial, però és imminent i Ter Stegen abandonarà la concentració de St. George's Park. Ja és definitiva la previsió demà al matí. El club blaugrana farà front al 90% de la seva fitxa i l'Ajax li pagarà 1,5 milions d'euros. Tot i així, Ter Stegen encara té contracte en vigor fins al 2028. Ara té 34 anys i en porta 12 al club. I pel que fa a Julián Álvarez, el cas continua complicant-se. El Barça ja ha estat notificat de la denúncia de l'Atlètic de Madrid davant la FIFA i la Federació i presentarà al·legacions. Els serveis jurídics del club planifiquen l'estratègia a seguir i els arguments per contrarrestar les acusacions de l'Atlètic de Madrid, que considera que el club blaugrana ha estat assetjant el davanter argentí per intentar fitxar-lo i que ha seguit procediments inadequats amb el jugador que té contracte en vigor sense autorització per negociar. A més, també creuen que el Barça està al darrere de la declaració pública de Julián Álvarez al Mundial anunciant taxativament el seu desig de sortir del club matalasser. I insistim, el Barça ara treballa per presentar les seves al·legacions en el curs habitual d'aquest tipus d'obertura d'expedients.
0: També ho ampliarem aquí a una estona en temps de tertúlia. Marta, fins després.
1: Fins després.
0: I sentirem el porter del Barça, Chesney, avui protagonista en la prèvia d'aquest primer amistós, primer, segon, depenent de si comptem o no l'Europa, però amistós a porta oberta serà el primer contra el Birmingham, en què podrem veure, per cert, el debut de Karim Adeyemi. El Barça és un dels reclams per aquest partit, però n'hi ha d'altres, com per exemple veure els jugadors del filial i del juvenil que aquests dies són a les ordres de Hansi Flick. I el Madrid, de la seva banda, a l'espera de poder anunciar Diamandé, el que acaba de fer oficial és el fitxatge del valencià Carlos Espí, de 21 anys, que arriba procedent del Llevant, on hi ha jugat les últimes 3 temporades. El Madrid ha pagat per ell 25 milions, els 25 milions de la seva clàusula de rescissió, i Espí signarà per 5 anys, és a dir, fins al 2031. Això en el capítol d'arribades. En el de sortides, segons avança el Diari Marca, el club blanc traspassarà Gonzalo, el davanter centre, al Fulham a canvi de 40 milions d'euros. 40 milions d'euros, però és que, a més, es quedarà amb el 30% dels drets del jugador. I aquí no acaba la història, perquè també té molt avançat el traspàs per Palacios, també al Fulham, en aquest cas, per 10 milions d'euros. I com passa amb Gonzalo, el Madrid també es quedarà al 30% del jugador. Per tant, el club anglès, el Fulham, l'equip que entrena Álvaro Arbeloa des d'aquest estiu, deixarà 50 milions d'euros a les arques blanques a canvi d'aquests dos jugadors que tan poca presència han tingut en l'11 del Madrid en l'última temporada. Més coses encara en futbol. El Sabadell ha anunciat un nou fitxatge avui, el de Gastón Valles, davanter centre uruguaià, que arriba procedent del Tenerife, el dia que el club ballesà també ha presentat el davanter francès Yanis Rahmani i el migcampista penedesenc Òscar Sanz. Sentirem d'aquí una estona, cap al final del tot diràs què han dit, mentre que el Girona el que ha fet és exaurir les entrades pel trofeu Costa Brava de dissabte, en què l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Arsenal. Però parlant de moviments de mercat, el més sonat el tenim al bàsquet.
2: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
0: És la veu de Ricky Rubio llegint la definició del jo hi seré, d'aquest lema de la campanya d'abonats de la penya, que deixa entendre que el base del Masnou continuarà com a mínim una temporada més al Joventut. Ho ampliarem també cap al final del Tuiràs, en què per últim dia, per últim dijous, també tindrem l'Edu Mutante i el Tu riuràs. Ara, però, el primer que fem és una pausa i de seguida obrim ja tertúlia amb el Manolo Márquez i amb el Frederic Porta.
3: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
6: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
7: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC1. Tots som un milió. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: RAC1.
9: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
10: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
11: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
12: No, que no és gens bo per la pell, nena.
13: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
14: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
15: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
16: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
17: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
18: Bon estiu.
7: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: D'aquí a 4 minuts arribarem a 3:15 de la nit i començarem, lògicament, per aquesta notícia que avui ens ha deixat una mica atabalats, a l'espera de saber com acabarà tot plegat, també, perquè no deixa de ser un comunicat amb una intenció clara, això sí, com és aquest boicot de la UEFA a les competicions FIFA. Això, després del Mundial, per tant, falten 4 anys pel següent Mundial, però hi ha moltes altres competicions FIFA molt abans. De fet, ara la repassarem i també repassarem què diu exactament aquest comunicat i quines conseqüències pot arribar a tenir. Abans, però, deixeu-me saludar els tertulians. Frederic Porta, com està vostè? Bona nit.
1: Bona nit, senyor Xavi, com va?
0: Bon sidral, eh? Bon sidral tenim sobre la taula.
1: No està malament.
0: És un sidralet interessant i això, a seguir, perquè ara falta també la reacció de Don Infantino, que aquí és el que encara no dit ni és ni bèstia, més enllà d'explicar tots els detalls de com ha de ser aquesta venda d'un percentatge del 20%, parlen alguns, d'un 20% dels drets del Mundial a capital privat, en què, sorpresa, sí, hi ha part de la família de Donald Trump. En tot cas, Manolo Márquez, com estàs?
2: Bona nit.
0: I ben tornat a RAC1. Ara feia anys que no venies per aquí, oi?
2: Pues mira, exactament 7.
0: Que són els anys que portes, eh?
2: Perquè l'any que vaig... El dia que vaig plegar aquí, el dia següent vaig marxar cap a la Índia.
0: Típic que fa la gent. És a dir, sí, surt d'aquí de RAC1 i dius, ostres, de fet ara el temps més o menys és similar al que t'has trobat a Barcelona amb el que tens a la Índia, més o menys, perquè no...
2: Ostres, és pitjor aquí.
0: Això és insuportable.
2: Això és horrorós, això. Sí.
0: És mare meva, però vaja. Per cert, explica'ns una mica, alguns sí que sabem més o menys per on ha anat la història. Portes 7 anys a l'Índia, vas començar com a entrenador d'equips, de clubs, vaja. Vas arribar a ser seleccionador de l'Índia fins fa 2 anys, si no m'equivoco.
2: L'any passat, sí.
0: L'any passat.
2: 24-25,
0: això mateix. I ara què?
2: Ara torno.
0: Ara tornes,
2: Sí, he signat per un altre equip d'allà, el tercer, Mumbai. Era un equip abans molt bo perquè era del grup City, ara el City Group els ha deixat.
0: Ah, sí. No sabia això.
2: Sí, però bueno, ara canviem. Ara canviem Goa per Mumbai.
0: I això
2: sí, anem provant.
0: Què? Què representa?
2: Bueno, representa que m'ho passo bé a la Índia. Sí, que és un país que sé que sona una mica cursi, però que és quasi com el meu segon país, perquè si no, no estàs 7 anys a un lloc, i que és un lloc que he trobat una estabilitat i una comoditat que no l'havia trobat en lloc, perquè havia provat altres països, però és un país que m'ha enganxat, cosa que és molt difícil perquè ja sé que molta gent diu Índia ja... Hòstia, ja diu...
0: Hi ha de tot, jo crec. Hi ha també el contrari, que diu, ostres, Índia. I hi ha gent que hi va una vegada, com tu, no hi para.
2: El país que t'enganxa o te'n vas a l'endemà. És així.
0: Però, clar, a nivell de futbol, un pot pensar, com pot ser que un país amb tants milions d'habitants no siguin capdavanters en el món del futbol o qualsevol altre esport, eh?
2: Sí. Mira, hi ha un jugador allà que té 41 anys i és el capità de la selecció, que va dir una frase que per mi és la perfecta. Índia no és un país d'esports. O sigui, ells són campions del món a críquet, que a críquet igual que hi ha 25 països al món que juguen, ningú més, i ja està.
0: I la resta no...
2: No, va haver un moment que eren bons a hockey herba.
0: Hockey herba, sí.
2: Va haver-hi un moment que són bons a badminton. De cop i volta, ara ha sortit un tio que llança javelina, que és el campió del món, i suposo que ara apareixeran nens que tiren javelina.
0: Clar, això per modes, directament.
2: Sí, però no tenen ni tenistes bons. Bueno, sí, en dobles tenen un tenista bo, però no, i el futbol no. La veritat és que a nivell de seleccions no arrenca. I deixa'm, perquè és una mica rotllos parlar d'això, però no arrenca especialment perquè no s'han adaptat a les noves normatives. És a dir, si la Copa del Món passa de 32 a 48 equips, Àsia passa de 5 a 9
0: seleccions
2: i tu jugues contra, que és el que em va passar a mi, no? Contra Indonèsia, contra Iraq, contra Síria, contra tots aquests... I de Síria en trobes 3, de Hong Kong en trobes 1.
0: Clar.
2: Són tots naturalitzats i Índia no vol acceptar aquesta cosa. Llavors, clar, són 1.600 milions d'habitants. No en volem més. No volem doble nacionalitat per res.
0: És que és una barbaritat.
2: I llavors... Bueno, i després hi ha moltes coses que podríem parlar aquí 3 hores.
0: No, mira, portes 7 anys.
2: No és un... Físicament no són... molt ben dotats, no? La persona índia de per si no és una persona forta, no? Mm-hmm. Llavors...
0: També et falta.
2: Hi ha moltes coses. Hi ha de tot. Hi ha tios molt rics, tios molt forts. Jo sempre dic el mateix. El món de cada 6 persones, una és de la Índia.
0: És que és així, és exactament
2: llavors,
0: així.
2: És
0: exactament això. 7 anys són molts, però mirem, em puc imaginar que és molt diferent entrenar un equip a la Índia que entrenar un equip com has entrenat a la Lliga Espanyola, per exemple, com a la, és a dir, Les Palmes va ser l'últim, no, projecte a la Lliga Espanyola.
2: Sí.
0: Doncs comparar-los no té res a veure una cosa amb l'altra.
2: Res a veure. L'únic que jugadors d'aquell equip de Les Palmes han jugat a la Índia.
0: Ah, sí?
2: Sí. Però...
0: Quins, per exemple?
2: Tana...
0: Mai tant.
2: Borja Herrera, Roque, no, Roque Mesa no, este Vicente Gómez.
0: Oh,
2: sí, jugadors d'aquell equip han jugat, i ara el mateix equip a Tailàndia està jugant Tana, Roque Mesa i Jonathan Viera.
0: Ah, el mateix.
2: Que ha signat avui.
0: Sí. Però, mira,
2: a Tailàndia,
0: primícia.
2: A Tailàndia. A Tailàndia.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Tu vas arribar a entrenar, Pedri? O vas coincidir amb Pedri? No,
2: no. L'any que jo marxo de Les Palmes, arriba ell al juvenil.
0: Val, clar, perquè ell arriba al Barça ara fa...
2: Ell tenia 16. I va jugar un any... O sigui, va arribar amb 15, va jugar a juvenil, a 16 va jugar amb Pepe Mel a segona divisió i va marxar.
0: Exacte.
2: I va venir al Barça.
0: Que teòricament venia pel filial, però, clar, exacte, va enamorar tothom amb aquella pretemporada i ja van
2: igual
0: dir no.
2: Les Palmes. No va, ell no passa pel filial. Ell va del juvenil, no fa ni un sol entrenament amb el filial. Ell va del juvenil al primer equip directament.
0: No, clar, què has de fer? Vull dir, quan clama al cel, clama al cel, sé qual és la història. Sí. Doncs això, ben tornat, que
2: moltes
0: ens fa il·lusió que estiguis per aquí.
2: Igualment.
0: Va compartir un munt de tertúlies, et ho diràs, el Manolo amb nosaltres, abans de començar aquesta aventura multianual, de 7 anys concretament, que està fent per la Índia i que el porta ja al seu tercer projecte, aquest projecte a Mumbai, el Mumbai Futbol Club. Que et vagi molt bé les coses, per ser, i que et tinguis molta sort. Quan
2: moltes
0: vas cap allà?
2: El 13.
0: D'acord. Has estudiat això de la FIFA i de la UEFA? Ja has vist com va la història?
2: Fa una mandra, això. Jo veig l'Infantino i em fa mandra.
0: Ja, t'entenc perfectament.
2: I el tram, ja la paraula no és mandra.
0: No, t'entenc també al doble, però vaja. Però ara explicarem, perquè això pot canviar les coses també, és a dir, això pot ser un abans i un després en el món del futbol. No sé si ho estiraran molt, no sé si realment arribaran a que la corda es tensi tant que s'acabi trencant, no ho sé. Però, de moment, el ordago, que diuen en castellà, ja està sobre la taula. I Miquel Agut el tenim entre nosaltres, imagina't, si és que ho tenim tot. Miquel Agut, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Xavier Rocamora.
0: Gràcies per venir.
3: Home, a tu per convidar-me.
0: T'agraïm que hagis decidit d'aparcar aquestes vacances set anys també que portaves.
3: Sí, no. Fins demà les torno a agafar, la setmana que ve tornaré a venir.
0: No m'estranyaria.
3: Jo vindré.
0: Va, posem una mica d'ordre del que ha succeït avui. Insisteixo, notícia que pot ser molt important si és que aquest boicot de la UEFA, que avui ha explicat en un comunicat, va endavant i fins les últimes conseqüències. Anem al detall del comunicat, Miquel.
3: S'ha fet públic a 6:15 d'aquesta tarda, aproximadament, i la UEFA es planta, diu que cap de les seleccions que la formen participarà en competicions de la FIFA, i és una postura que no només afecta les seleccions, sinó també els clubs de futbol, i també val, per exemple, per competicions de futbol sala, perquè també s'organitzen, es jerarquitzen a partir de la UEFA i de la FIFA. Asseguren que no és una decisió democràtica, aquesta d'Infantino, que vol privatitzar una part del Mundial de Futbol, entén ell, per qüestions democràtiques. Diu la UEFA que no és democràcia, que en tot cas Infantino governa per intimidació. És la paraula que fan servir. Suposen un projecte que, segons ells, canviaria el futbol per sempre, perquè passaria el futbol a regir-se per criteris econòmics i no esportius. Com si ara es regís només per criteris esportius.
0: Sí, exacte.
3: Però bé, tant se val, deixem-ho aquí. El primer paràgraf deixa clar el posicionament del màxim organisme del futbol europeu. Diu: la UEFA i les 55 federacions que la formen s'han unit i, per unanimitat i de forma inequívoca, rebutgen la proposta de la FIFA de transferir participacions en la propietat de la Copa del Món i altres competicions de la FIFA a inversors privats. Aquest "per unanimitat" és important.
0: I tant.
3: Perquè hem de recordar que les federacions voten els presidents de la UEFA i de la FIFA, no els voten els organismes. No és que hi hagi com unes primàries a la UEFA i a la FIFA i a partir d'aquí... No. Cada federació
0: té un
3: suma.
0: Vot.
3: I, per tant, si hi ha 55 federacions a la UEFA, vol dir que les 55 estan alineades, 96 en total, com deies al principi, Xavi, amb la CONCACAF, contra aquest projecte d'Infantino, tot i que, en el cas de la UEFA, en el més enllà, i boicotejarà qualsevol competició de la FIFA mentre no es desestimi aquesta opció de l'actual president de la FIFA. Més enllà d'això, el text continua, el futbol no es pot concebre com un producte per invertir i perquè és un dels llegats del món de l'esport que s'han construït generació rere generació, i qualifiquen la proposta d'Infantino d'irresponsable i d'indefensable. L'acusen de governar amb secretisme i d'haver abdicat en l'obligació de protegir el futbol. I com dèiem, i aquest és el punt més important, arran de tots aquests arguments, conclouen que cap selecció de la UEFA no participarà en cap competició de la FIFA si no retira del tot i amb garanties aquesta proposta de privatització parcial del Mundial.
0: Tenim una confederació, el que pensa la UEFA, és a dir, la Confederació Europea de Futbol, amb aquestes 55 seleccions. Però, i la resta, Pau Bombardó, com estàs? Bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
0: Perquè pensàvem, això pot ser com una partida de domino. Digue'm un altre cop, bona nit, com era això?
4: Bona nit. Oh,
0: ara sí, ara molt millor, evidentment. No, dic que és com el domino, això. Cau una peça que, a més, és la més gran, la que arrossega o la que pot arrossegar més gent, i a veure les altres. Què han fet les altres?
4: Doncs de moment la CONCACAF s'ha alineat amb la UEFA, recordem, ja ho hem comentat, per tant això sumen uns 96 vots, si és que ho fan totes amb unanimitat com ho han anunciat. Han rebutjat la proposta, però com dèiem no han anat més enllà, eh? És a dir, ha estat un, s'han afegit en aquest... En aquest suport al comunicat de la UEFA, però en canvi no s'han adherit al boicot que sí que ha anunciat l'organisme europeu. I a més ahir ja van fer un comunicat on lamentaven sobretot la falta de transparència i que donaven a entendre, vaja, doncs que s'oposaven a la proposta, com finalment ho han acabat fent. Pel que fa a la AFC, que és la Confederació d'Àsia, que conforma 46 països, de moment encara no s'han pronunciat després que ho fes avui la UEFA i la CONCACAF, però ahir sí que van fer un comunicat on consideraven inacceptable la falta de transparència de la FIFA en aquest procés i, per tant, previsiblement s'alinearan contra aquesta proposta de Gianni Infantino, tot i que, insisteixo, que de moment encara no han fet cap comunicat al respecte. La Confederació Africana, que la conformen 54 països, és juntament amb la UEFA una de les més nombroses. També van fer ahir un comunicat on han dit que on no han dit que no, bàsicament, però sí que han dit que valoren positivament iniciatives per augmentar els recursos financers destinats al creixement del futbol a l'Àfrica. Avui no s'han pronunciat, però sí que han dit que faran una reunió de cara a la setmana vinent, ja, s'ho prenen més amb calma.
0: Tranquil·lament.
4: Que de cara a la setmana vinent doncs, ja decidiran quina és la seva posició davant d'aquesta proposta. I les que no s'han pronunciat són la Conmebol i la OFC, la Confederació d'Oceania, que de moment doncs, encara no han dit el que respecte a aquesta proposta de la FIFA.
0: Per tant, mapa ràpid, eh? Europa, a tot drap, és a dir, en contra d'Infantino i boicot a les competicions, és a dir, no penso en el Mundial quan em crideu, s'acaba la història. CONCACAF, parlem de Nord i Centroamèrica. Estem d'acord amb la UEFA, però no farem encara, de moment, perquè és important que en el comunicat també diuen estudiarem què hem de fer en els propers dies, estigueu pendents, no? Diuen les seleccions o els països membre. Ah, però sí que és cert que també estan en contra d'aquesta postura d'Infantino, d'aquesta proposta d'Infantino. L'Àsia és una mica 50-50, de moment sí que estan en contra d'algunes de les qüestions, però són els que encara no s'han pronunciat a dia d'avui, que és quan ha passat tot el més gros. I ja anem als que poden ser seleccions pro-Infantino. L'Àfrica, per exemple, en què valora positivament alguns dels punts, miau, això vol dir que estic amb Infantino, segurament, i ho acabarem veient, i la Conmebol, i us tenia encara més raó, que no han dit absolutament res. La Conmebol també convé recordar que qui la presideix ara mateix és el president de Paraguai, aquell president que ens ha anunciat tot el que ha anat passant amb el Mundial, ho ha fet ell, amb comunicats propis. Per exemple, quan vam saber que hi hauria tres països que acollirien un partit inaugural del 2030, que eren Paraguai, Uruguai i l'Argentina, va ser el mateix president de la Conmebol qui ho va fer oficial, abans fins i tot que la FIFA, o recentment, quan vam saber lo de les 64 seleccions, qui ho va donar per fet també va ser aquest senyor, aquest personatge, el president de la Conmebol, que hem de preveure també que estarà alineat amb Infantino. Aquest és una mica el taulell. Les regles del joc estan posades. Ara a veure els moviments quins seran. Però anem també a les dates, perquè és important. Tots podem pensar en el Mundial del 2030 perquè és el més cridaner, el més llaminer. però hi ha unes quantes, Miquel, de competicions abans d'arribar a aquella que encara falten 4 anys.
3: Sí, perquè segurament la joia de la corona és el Mundial masculí, encara, com aquell que dius, s'està recordant el que es va acabar aquest estiu i ja estem parlant del 2030 des d'aquest punt de vista, però abans hi ha altres competicions, algunes de categories inferiors, però, per exemple, un Mundial femení previst pel juny de l'any que ve, organitzades per la FIFA, i aquí haurem de veure què és el que passa. El calendari a curt termini diu que hi ha un Mundial sub-20 femení a partir del 5 de setembre, que
0: atenció,
3: això és d'aquí un mes mal comptat. El 5 de setembre, Mundial sub-20 femení amb seleccions europees.
0: N'hi ha 6, de fet.
3: Sí, la selecció espanyola. Això és el setembre. El Mundial sub-17 femení i el sub-17 masculí, octubre i novembre, respectivament. Insisteixo, són competicions que ens quedarien molt lluny i que no ens hi fixaríem, però que ara queden sota aquest conflicte entre la FIFA i la UEFA. La Copa Intercontinental masculina, amb el PSG, encara no té data ni seu, però ja sabeu que se sol jugar el mes de desembre. Mm-hmm. I el mes de gener, a Miami, això ja és el 2027, hi ha la Copa Intercontinental, en aquest cas femenina, amb la participació del Barça. Per tant, hi ha molts i molts partits i molts campionats per veure com evoluciona, i alguns, aquest, el del 5 de setembre, del Mundial Sub-20 femení, per veure com evoluciona aquesta problemàtica. El juny de l'any que ve hi ha el Mundial femení al Brasil.
0: Aquesta és una... Jo crec que és la primera gran pedra de toc, aquesta, no? El de l'any que ve.
3: Aquesta és la principal, perquè és tot un Mundial absolut femení al Brasil, i, ja ho sabeu, pel 2030 hi ha el Mundial d'Espanya, Portugal i el Marroc. Encara s'ha de saber on es juga la final, té molts pretendents, com deies, amb partits inaugurals a 3 països sud-americans,
0: sí.
3: Un Mundial global i amb seleccions que pertanyen a federacions que no estan d'acord en la majoria de casos amb el que està intentant explotar Infantino. I per acabar un apunt, hi ha eleccions previstes a la FIFA al març de l'any que ve. I segons diverses informacions, el candidat avalat per la UEFA és l'actual president del PSG i també de l'Associació Europea de Clubs de Futbol, Nasser Al-Khelaifi. O sigui que aquest és una altra part del conflicte, és una altra pota del conflicte. Aviam qui col·loca el seu home dins del màxim organisme continental, Al-Khelaifi, sempre distingit per tractar el futbol des d'un punt de vista esportiu
0: sempre,
3: i econòmic, com
0: sempre.
3: Ja sap.
0: I com diu el seu últim comunicat del PSG, són els garants els que lluiten perquè respecti els límits salarials, el que no es gastin més diners del que toca, etcètera, etcètera. Que dic, clar, això no és futbol ni és esport, això és pura política, això és pura política, i a més a altíssimes alçades, ja, perquè estem parlant d'elements... Infantino, Donald Trump, per aquí al mig també apareix, Al-Khelaifi, és a dir, és política pura i dura, però n'hem de parlar perquè és que això acabarà afectant el futbol, ja està afectant el món del futbol. I ara sí que us demano una primera opinió, per exemple, Frederic.
1: Home, després del que hem viscut al Mundial, recordeu-vos, Iraq enviat a Tijuana, l'àrbitre negat, la vermella retirada, tot plegat. Un globus sonda que va sortir la setmana passada al New York Post dient que Trump donava suport a Infantino per presentar-se l'any vinent com a secretari general de la ONU en lloc sí. d'Antonio Guterres, no? El portuguès. Coi, tot plegat fa un xup-xup de que venia a coençar alguna cosa i això ha patat aquí. No sé si és un globus sonda molt en la línia Trump, que primer llença la bomba i després moltes vegades s'arronsa, o què és, però realment és una revolució. I, aviam, i hem de dir les coses com són, no? Que ni la FIFA ni la UEFA són dues ONGs, val? No són unes ànimes beneïdes ni uns ni els altres. I en aquesta jugada penso que és una obertura a nous mercats. Clarament. Volen que estigui la Xina i volen que estigui la Índia, per exemple, com a grans mercats, perquè els interessa encara ampliar molt més i treure molt més negoci del futbol. De la mateixa manera que diuen que anem cap als 64 equips, etc, etc, etc. Aleshores, molt mala peça el taler, però és que veníem molt avisats de que cada vegada més el futbol està perdent les coordenades tradicionals d'esport i els valors típics de l'esport per convertir-se exclusivament en una branca més del sector de l'entreteniment.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Del negoci mogut per als drets de televisió, per als grans mercats, per als grans sponsors, i en una quantitat de diners darrere que, clar, ho fa... És una mel molt golosa per gent tan cobdiciosa com la que estem parlant.
0: Manolo.
2: Pues mira, jo l'únic, perquè la veritat és que desconec una mica...
0: No, no, evidentment. I de fet, només digues el que creguis, i després el que sí que et vull preguntar és per com creus tu, que hi portes tants anys, que pot reaccionar l'Àsia amb això? L'Àsia, en aquest cas la Índia, però després de retruc també la Confederació Asiàtica.
2: El que sí que anava a dir és l'última frase que ha dit el Frederic. O sigui, ja això està començant ja de deixar de ser esport. Mm. I s'està convertint en negoci pur i dur. Hi ha una cosa que ha dit el Miquel. Hòstia, jo crec que no és tan petit els mundials que venen abans de les grans competicions. Jo crec que això ja serà una bona pedra de toc. A veure què passa, eh?
0: Sí, sí, el mundial
3: sub-20.
2: El 5 de setembre tenim el femení aquest, i ja veurem, perquè si no participen les seleccions ja es muntarà un pollastre de nassos.
0: Ara, evidentment, el següent pas i el primordial és la reacció d'Infantino a tot això. Infantino, que per cert, avui, Pau, estava al Marroc, oi? Estava, sí, en un acte al Marroc,
4: precisament. Amb el rei del Marroc, sí, mm-hmm. Sí, l'hem vist en unes imatges... Bueno, tenia els seus altres plans i suposo que no els ha volgut alterar.
0: No ha parlat, no ha dit res, no, ni tan sols un comunicat a xarxes o a la web de la FIFA, res de res de res. Però és el següent pas, és veure com reaccionar a Infantino. Pot passar dues coses aquí. Infantino, que tiri pel dret i esperi el 20 de setembre, efectivament, que és quan arriben les votacions per a aquest nou projecte, si les té o no les té, pot ser una cosa. L'altra, vaja, poden passar tres, que reculi i que digui, mira, noi, si us poseu així, no vendré el Mundial. Perquè vendre el Mundial amb Europa és una cosa, vendre'l sense els europeus és una altra. Mm-hmm. Una cosa val 100.000, l'altra val 20.000, per entendre'ns, per dir-ho ràpidament i amb números inventats, lògicament. I la tercera és que dimiteixi. Aquesta seria la tercera opció. I m'enric perquè no crec que passi, no crec que dimiteixi Infantino amb unes eleccions.
3: El que segur que té és on caure mort. És a dir,
0: sí,
3: que, no, però vull dir que si ell planteja aquesta situació sabent que pot tenir molt rebuig per part del món del futbol, amb hipocresia, tot sigui dit, perquè la UEFA ja sabem que no pensa en el futbol com un esport i pel benefici dels esportistes, sinó com una màquina de fer diners i com un negoci, perquè també passa això, doncs el que farà Infantino, sabent que tindrà aquesta reacció adversa, és segurament haver buscat alguna manera de, si no li surten bé les coses, a partir de Donald Trump o de qui sigui, de tenir una sortida i que, per tant, ell no prengui mal. Si surt bé aquest pla, surt bé collonut, i a partir d'aquí ell es perpetuarà en el càrrec fins que li vingui de gust. Si no surt bé, doncs tindrà alguna sortida. I per cert, Xavi, abans que parlaves de federacions que o estan d'acord amb Infantino en la totalitat o parcialment, clar, pertanyen segurament a agrupacions de federacions que es veurien beneficiades per participar en un Mundial i, per tant, econòmicament, amb l'obertura que vol fer Infantino d'ampliar cada vegada més aquestes competicions, amb l'excusa d'ampliar-les per democratitzar el futbol. Aquí el que s'està fent, evidentment, és comprar vots, o, si no comprar, diguem-ne que literalment amb diners, que ho desconec, sí que, per dir-ho així, comprar voluntats, i, a més, per tant, poder perpetuar-se en el càrrec, no?
0: Sí,
3: i aquesta és una branca, perquè clar, aquí val igual, diguem-ne, d'acord, hi ha el bloc UEFA, però vot per vot val igual, no sé, Trinitat i Tobago que Espanya.
0: Sí, aquesta és la clau, és a dir, que és un xantatge de teniu fins al 20 de setembre per dir si voleu o no voleu formar part, perquè si no, aquests 53 milions d'euros no aniran a parar a la vostra federació, això és evident. Ara, amb aquest boicot canvia molt la història, perquè no és el mateix vendre un Mundial, insisteixo, amb els europeus que sense, perquè tu quan vas a vendre, o quan vagis al, com és, el germà del gendre de Donald Trump, no? Que és el que està també immers en aquest conglomerat o en aquesta empresa, quan vagis a aquesta empresa i li diguis, no, sí, sí, fem com dèiem, perquè tinc els vots, només tinc un problema, és que no estan els europeus, doncs aquesta mateixa empresa et dirà, ja, però és que potser no m'interessa ja, o no m'interessa en aquells termes que havíem acordat ara fa no sé quants anys.
1: Més que empreses, penso en fons d'inversió.
0: O fons d'inversió.
1: És que m'has tret el concepte de la boca, no? És comprar voluntats, mm-hmm. Miquel. Me l'has tret en el sentit de que quan una federació, o a moltes federacions, els hi presentes un paquet, un esquer de 53 quilos, mm-hmm.

0: va tirar una catifa sobre aquesta situació brutal. I entre ells hi havia noms com Platini, Villar o el ja difunt traspassat Beckenbauer.
1: Sí, sí.
0: O sigui, peixos molt grossos.
1: Torna a passar, no?, que aquesta ombra doncs, se situa sobre un organisme com la FIFA que a priori hauria de ser tot el contrari.
0: És que partim, hem de partir d'una cosa. Quan un organisme internacional té més afiliats que la mateixa ONU, té una força brutal. Són 211 països els que té ara la FIFA darrere.
1: No, és una bestiesa.
0: I clar, és com tenir 211 mines d'or, per dir-ho així.
1: Sí, sí.
0: I llavors has d'anar a buscar, o creus que la teva cobdícia et porta a buscar més mercats, més hores de consum televisiu, més entreteniment, més etcètera, etcètera, etcètera, més sponsors, més tot.
1: Sí, sí.
0: I així, clar, trobaràs un fons d'inversió que t'avanci la inversió, mai millor dit, de què costa canviar aquest panorama, i a partir d'aquí... Però també la passivitat del consumidor fa molt.
1: O sigui, l'estinguda durant tot el Mundial, aquesta passivitat.
0: Jo, en el Mundial, que ja ha passat i ja ens hem oblidat, perquè tot té aquest ritme demencial en el món digital, aviam, pensava, no? Un altre Mundial amb sospites d'arbitratges controlats. Tota la història del Mundial des de 1930 és exactament igual. Sospites d'arbitratge, de tendència, de que la FIFA ha volgut afavorir tal l'anfitrió, tal altre, etc, etc, etc. Coi, és que no és un organisme net, ni la FIFA ni la UEFA.
2: No, però és que, i un apunt molt ràpid sobre això, els organismes de l'esport són molt hermètics i hi ha molt poca transparència, i això val per la UEFA, per la FIFA, pel Comitè Olímpic Internacional, per qualsevol federació o la majoria, moltes, fins i tot pels clubs. Però és que, vull dir, això, el futbol és un món que de transparent en té molt poc. Mm-hmm. Hi ha molt d'hermetisme i són com clubs selectes que hi entres per invitació, no? I a partir d'aquí doncs et reparteixes el pastís. I si tothom està d'acord a repartir-se el pastís d'una manera, fantàstic. Quan hi ha algú que no està d'acord a repartir-se el pastís d'una altra manera, o que potser hi hagi algú que s'endugui més calés que tu, llavors aquí és on s'aixeca la veu. Però hi ha un hermetisme... Vaja, hi ha una foscor aquí que hauria de venir Carles Porta.
1: Imagina't. Va, que anirem acabant, o rematant el tema FIFA, recordant tres coses ràpides per començar la cronologia dels fets, és a dir, com hem arribat fins aquí. Nil Piera, bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
1: Perquè tot això comença, o ho destapa, aquesta part final. Després entendreu per què dic això d'aquesta part final. Però aquesta part final, la del comunicat famós de la UEFA, el destapa The Times, sí. Tot el conglomerat que busca muntar Infantino.
3: Efectivament, tot plegat va començar quan aquest mateix dilluns el mitjà britànic The Times va revelar les intencions de futur d'Infantino i la FIFA amb el Mundial. L'article explicava la intenció de la FIFA de crear una empresa filial, FIFA Forward Enterprise, per vendre participacions del Mundial de Seleccions i del Mundial de Clubs a inversors privats. A través d'aquesta empresa, la FIFA pretén comercialitzar i privatitzar totes dues competicions per explotar els drets comercials i la gestió dels tornejos, tant masculins com femenins. La justificació per aquest moviment és l'ampliació de finançament per al desenvolupament del futbol a més de 10.000 milions de dòlars. Així doncs, es donaria entrada a capital privat que suposaria una privatització al voltant d'un 20 o 30% d'aquestes competicions. A l'article, The Times va afegir que aquesta decisió podria generar pressions perquè els mundials s'amplin cada vegada més o se celebrin amb més freqüència que ara. A més, avisaven que la iniciativa ha estat dissenyada per persones properes a Donald Trump, entre elles el germà del seu gendre, Joshua Kushner, propietari de Thrive Capital, una de les empreses involucrades. Infantino seria el CEO d'aquesta FIFA Forward Enterprise i, a més, rebria un sou astronòmic.
1: No, clar, aquí està la mare dels ous. Davant d'aquesta filtració, automàticament, pràcticament, o deixant passar molts minuts, la FIFA va emetre un comunicat, dues hores després, o millor dit, la UEFA va emetre un comunicat, no? Dues hores després que es confirma tota la informació publicada pel The Times.
3: Sí, primer la FIFA emet aquest comunicat confirmant tota la informació de The Times i, seguidament, com dèiem, és la UEFA qui decideix pronunciar-se de manera molt contundent. Allà deien que aquesta iniciativa travessava o travessa una línia vermella per les institucions del futbol i recordava més que el futbol i la seva governança no són actius per comercialitzar, i animava la resta de federacions, clubs, futbolistes i tothom qui li importi el futur d'aquest esport a posicionar-se en contra de la FIFA.
1: Doncs això és el que ha passat en les últimes hores. L'últim pas...

0: Un dia després d'aquests episodis que ara explicàvem, el mateix diari The Times va tornar a publicar nova píndola d'informació explicant això que abans dèiem de data límit 20 de setembre, és a dir, ei, federacions, teniu límit fins al 20 de setembre per enviar-me el sí. I a canvi rebreu els 53 milions d'euros cadascuna de vosaltres si em voteu afirmativament. La UEFA torna a sortir al pas, torna a posar-se les mans al cap, fins que apareix ara sí Infantino per explicar detalls d'aquest projecte. Segurament obligat, potser no ho volia fer tant d'hora, però ho ha acabat fent amb un parell de documents que volem destacar. Aquest és el primer.
1: Well, FIFA Forward Enterprise or...
2: FIFA Forward Enterprise, l'FFE, és en realitat una proposta, una oferta. Forma part d'un procés democràtic, d'un procés de consulta i, sobretot, és una oportunitat, però no una obligació. I ara obrim un període de consulta. Sí, i només si l'aproven la majoria de les nostres 211 associacions membres i el Consell de la FIFA, es convertiria en una filial propietat de la FIFA, que consolidaria les operacions comercials i d'esdeveniments de la FIFA.
0: Operations. En plaça, doncs, Infantino a votar el dia 20 de setembre i la UEFA, quan veu que això sí que ja va seriosament, que ja fins i tot és Infantino que ho explica, és quan munta aquesta reunió d'urgència, que és com hem començat tota l'explicació, i acaben, de moment, saltant de les competicions del Mundial. Ara bé, és la gota que ha fet vessar el got, la d'avui, però venint de dos episodis de Mundial, algun dels quals abans també els explicava el Frederic.
3: Sí, sí, de fet, tot just abans de començar-lo ja vam tenir el primer, ho deies, Frederic, amb l'àrbitre somalià Omar Artan, al qual se li va impedir l'entrada als Estats Units per suposats vincles amb membres d'organitzacions terroristes. Recordem que Omar Artan estava considerat el millor àrbitre africà, però tot i això la FIFA va desmarcar-se totalment de la polèmica. Infantino va dir que ells no eren els reis del món, que no podien decidir aquestes coses, vaja, i en canvi la UEFA es va posicionar a favor de l'àrbitre i el va designar immediatament per dirigir la final de la Supercopa d'Europa entre PSG i Aston Villa del proper 12 d'agost. Aquest va ser el primer enfrontament entre FIFA i UEFA justament abans d'aquest Mundial, però l'altre ja va ser en ple Mundial i segurament el més escandalós, quan la FIFA va deixar sense efecte la targeta vermella al jugador dels Estats Units, Florian Balogun, una decisió que es va prendre a petició del mateix Donald Trump. De fet, ho va reconèixer ell mateix i aquesta decisió no va agradar gens a la UEFA, que va emetre un comunicat oficial carregant durament contra la FIFA en el que considerava una decisió incomprensible, injustificable i que havia creuat una línia vermella.
0: Són d'aquest Mundial els dos casos, però és que hi ha un precedent i segurament l'inici de tot plegat, d'aquesta guerra entre UEFA i FIFA actual. N'hi ha hagut moltes, eh? Però on comença tot plegat, molt probablement, és el 2021.
3: Sí, llavors recordem que va ser Infantino un altre cop qui va proposar que els mundials fossin biennals, és a dir, cada dos anys. Una proposta que no va agradar a la UEFA, evidentment, perquè coincidia d'alguna manera amb els seus interessos de les Eurocopes i, per tant, allà van decidir que també s'hi plantaven i van fer un comunicat oficial on, en aquell cas, no es feia referència directament a un boicot, sinó que simplement es plantejaven diversos dubtes sobre aquesta iniciativa de la FIFA, però, en canvi, Alexander Seferin, el president de la UEFA, va dir en unes declaracions al diari The Times que si aquest pla d'Infantino tirava endavant, doncs que les seleccions europees es negarien a jugar al Mundial. Per tant, no va ser un boicot com a tal oficial, però d'alguna manera Seferin que ja amenaçava i anticipava el que ha acabat fent en aquesta ocasió.
0: No va caler aleshores perquè va fer marxa enrere Infantino i no va plantejar aquest Mundial cada dos anys. Però 2021, The Times, quina casualitat, també surt en l'equació. Infantino surt de l'equació, Seferin surt de l'equació, és a dir, el que està passant en el 2026 amb aquesta amenaça que era el 2021, un fet real de noi, s'ha acabat, marxem.
4: Sí, i encara es pot complicar molt més, o sigui, no és fer futbol ficció, però si estem en un escenari geopolític, tu imagina't la gràcia que li farà als estats que es juguin més competicions de seleccions com mundials, bianuals i tot això, i això afableixi les lligues nacionals.
0: Per això estan tots en contra.
4: Val, perquè les lligues nacionals és un eix vertebrador de molt sentiment nacional de tots els països. Uh-huh. I aleshores, si et demanen, per exemple, als clubs, que són els que paguen els jugadors, se'ls emporta constantment la selecció, quina cara posaran?
0: De tonto. És aquesta. Per això Tebas està en contra, per això avui hi ha comunicats de no sé quantes federacions, l'anglesa, l'escocesa, és a dir, Noruega també s'hi ha posat, bona part de les federacions europees hi han dit la seva. En canvi, la Federació Espanyola de Futbol encara no ha dit res. 2030, Mundial, Espanya, Portugal, Marroc. On tenim Infantino? Al Marroc. Doncs aquí tenim la història de tot aquest pastís que s'estan intentant repartir, que seria fantàstic per veure una sèrie a Netflix, però que malauradament és la vida que ens ha tocat viure aquests dies, i que a veure on anirà a parar. Ja veurem on anirà a parar i ho anirem explicant. Segurament que avui ha sigut fantàstic començar parlant, vaja, no ho sé, però com a mínim d'aquesta anúncia de l'Àtic de Madrid o de Ter Stegen, si marxa o no marxa, ho farem ara de veritat, de seguida. Però avui era important, jo crec, que una notícia que pot marcar el món del futbol a curt termini, a curt, mig i llarg termini, explicar-la una mica fil per randa. Un minut, passa d'un quart de 12, res, una pausa molt curta, i sí, anem cap a Sant Jordi's Park.
5: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
6: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
9: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
10: 15 de gener de 2013.
9: I el número de la sort, el
10: 1.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Tres minuts passant d'un quart de 12 de la nit, ara si passarem pàgina, deixarem de moment les guerres internes entre FIFA i UEFA i tot aquest futur que ens espera per endavant, per anar cap a Anglaterra, per anar cap a Sant Jordi's Park, on el Barça està fent aquesta estada de pretemporada uns quants dies, una setmana clavada, de fet, per anar preparant l'inici de la temporada 2026-2027, que oficialment, com recordeu, segur, és el 23 d'agost, al camp de l'Ells. El Barça no juga la primera, sinó que juga directament la segona jornada, precisament per aquest Mundial dels Estats Units. Marta Ramon, ets per aquí, oi? Per encara?
11: Sí, soc per aquí, soc per aquí.
0: Molt bé. Abans de passar pàgina del tot, suposo que el Barça encara no diu res, no?, de tot això. És a dir, que això a nivell de clubs encara no ha arribat.
11: Parles del...
0: De UEFA i FIFA,
11: de UEFA i del comunicat de la UEFA. Estan expectants. De ja. Moment no hi entren i diuen que doncs, estan una mica a l'espera de com evolucioni tot plegat.
0: Al Barça li pertoca, en primera persona, el primer equip amb el femení. Perquè ja aquesta Copa Intercontinental al mes de gener del 2027 seria el primer moment en què el Barça hauria també de dir-hi la seva. Però vaja, lògicament és molt d'hora, això tot plegat des d'avui a la tarda. Anem a la part esportiva, Marta, i sobretot a la situació de Ter Stegen, una altra incertesa amb aquesta sessió a l'Ajax, com la tenim?
11: Doncs una mica el que ja explicàvem a l'inici del programa, el porter capità del Barça doncs, ja resol els esculls fiscals referents al seu sou, que havíem anat explicant, i la seva sessió a l'Ajax ja s'ha resolt del tot. Jugarà sota les ordres de Mitchell fins al 30 de juny, després de l'experiència frustrada del mig any al Girona, en què només va poder disputar dos partits per culpa de la tercera lesió i el tercer quiròfan en dos anys. La seva sortida encara no és oficial, però és imminent, i Ter Stegen abandonarà la concentració de Sant Jordi's Park si ja no hi ha cap canvi més en les logístiques del tema demà al matí. El club blaugrana farà front al 90% de la seva fitxa i l'Ajax li pagarà 1,5 milió d'euros. Ter Stegen no compta en els plans de Hansi Flick des del fitxatge de Joan Garcia l'estiu passat com a aposta de club i prefereix Tech Chesney com a segon porter pel que li aporta el vestidor. Tot i així, recordem-ho per si algun extraterrestre a Ter Stegen encara li quedarà contracte en vigor perquè no l'acaba fins al 2028. Ara té 34 anys i en porta 12 al club.
0: Per tant, ens queda mínim un estiu més com aquest, no? Perquè amb sessions...
11: Sí, sí, sí. I... sí, és així, és així. Ho dic perquè així ja ens anem preparant, saps? Pels capítols que encara estan per escriure.
0: Ah, no sé, Marta, que l'Àiax digui, escolta, m'ha encantat aquest home, me'l quedo, que això també pot passar.
11: Sí, però sempre hi ha el petit problema, res, un petit detallet, que és el que cobra Ter Stegen.
0: Deixa't estar,
11: saps? I si l'home va a totes les lletres petites dels clausulats dels seus contractes i està per l'últim cèntim dels impostos del seu sou, que és el que realment ha anat allargant el tema de la seva sessió a l'Àiax, doncs imagina't si seria procliu a acceptar anar a cobrar tan pocs diners,
0: sí, sí,
11: de manera definitiva. Jo crec que no, vaja.
0: Podem anar païnt que això s'allargarà dues temporades més, no? Aquesta i l'altra.
11: Sí. Clar, l'altre, ja el 30 de juny del 2028 ja estarà.
0: No,
11: ja
0: exacte, vull dir aquest estiu i l'altre, em referia.
11: Però,
0: és a dir, que
11: però ens,
0: que
11: queda,
0: encara...
11: ens queda un altre estiu, ens queda un altre estiu, sí, sí.
0: Què deies, Frederic?
4: No, pensava, és que d'una manera molt, molt col·loquial no marxa ni amb aigua calenta.
0: No.
4: Clar. Vull dir, té un contracte de 20 quilos, oi, Marta?
11: Correcte.
4: Són 20 quilos bruts.
11: Clar, sí.
4: I qui li va pagar això? Quan sents que l'Àiax només li pot pagar el 10%, doncs ell va dient, bueno, va tallant el cupó, diguéssim, vinga, mira, vosaltres heu firmat aquest contracte, doncs jo m'aferro el contracte i ja està. Que ens agradaria a tots que fossin les coses molt diferents? Sí, però la realitat mana i aquest gripau, doncs el Barça se l'ha de menjar fins l'últim dia.
0: Sí, sí, com se n'ha menjat d'altres, no és el primer de la història que arriba.
12: Hi ha molts clubs així,
0: I tant.
12: Hi ha tants països amb això. Jo el que estava pensant és, hòstia, un jugador que va arribar a tenir el nivell que va tenir Ter Stegen, perquè va haver un moment que estava, la gent fins i tot deia que hauria de ser el titular a Alemanya i el Neuer a la banqueta, no sé què, tot i que a Alemanya sempre han pensat que el Neuer és millor que el Ter Stegen. Hòstia, que ha tingut un rendiment tan, tan alt, com et canvia la vida, no econòmicament, evidentment, però
0: no,
12: com et canvia la vida esportiva, perquè era un porter extraordinari.
0: Sí, sí.
12: Un porter completíssim.
4: Però és que comencem a parlar en temps passat.
12: Sí, sí, clar.
4: Manolo, és que és així. Sí. Aviam, també recordem que les recuperacions de les seves progressives operacions eren lentíssimes, i li costava tornar a ser un porter d'alçada i a vegades dubtaves de que ho tornés a ser. I de pitos i flautes se li ha passat l'arròs amb el Barça.
0: No,
4: però clar, però tens un contracte allà i només faltava deixar-ho ja molt exposat i molt evident quan se't presenta una oportunitat de mercat d'un porter com Joan Garcia, que costa només 24 milions i que tot sembla indicar que si el respecten les lesions i aquests tòpics del futbol, d'aquí 10 anys o 15 pot ser el millor porter català de la història, per sobre de Víctor Valdés i Ramallets, quasi res.
0: No? Sí, no, que no està malament.
4: Que no està gens malament. Aleshores, clar, què fas amb Ter Stegen? I tota la paperassa. I ell... com el cas de Jong, com el cas Araujo i tal, el que primer et ve, si vols entrar en debat amb ell, és amb un paper que posa una sèrie de condicions i pautes.
0: Un
4: i
0: paper que has signat tu com a Barça.
4: I que has signat tu com a Barça.
0: Ja està, no, és partir, que no hi ha més.
4: I a partir d'aquí...
0: Ja està, és que no hi ha discussió, i a partir d'aquí, evidentment, no, que llavors, sigui ell el que decideixi...
4: Va, pots entrar en postulats romàntics de dir, no, és que s'hauria de donar compte,
0: sí,
4: és que si estimés el club... No, no, no.
0: No, s'ha acabat.
4: El que has firmat, ho has firmat.
0: Per tant, qüestió d'hores, Marta, que Ter Stegen acabi fent aquest
11: sí,
0: viatge cap
11: fet,
0: a Amsterdam.
11: Sí, sí, perquè li han ofert fins i tot viatjar... De fet, la primera previsió, el que ens arribava a RAC1 és que al llarg de la tarda vespre ja marxaria, perquè de fet ja ho havia explicat als companys, ja havia s'havia acomiadat ja de tothom, i de fet era qüestió d'hores, i fins i tot ja ha tingut l'opció d'agafar un vol a última hora del vespre, i ha dit que no, que preferia esperar-se demà al matí, O sigui que serà demà al matí quan acabi marxant d'aquí de la concentració de Sant George's Park.
0: És l'únic que falta, l'oficialitat, doncs, i aquest viatge definitiu perquè Ter Stegen torni a posar-se a les ordres de Mitchell. La primera vegada al Girona va durar ben poc per culpa d'aquella lesió tan inoportuna per ell, perquè a més buscava ser porter del Mundial amb Alemanya i va acabar perdent-se la temporada. Ara es retroba amb Mitchell, però en aquest cas a terres neerlandeses. I, per tant, demà titular Chesney, Marta.
11: Sí, que doncs jugarà l'amistós contra el Birmingham i ha parlat precisament de les seves sensacions aquest migdia. Ha estat el protagonista avui aquí a la concentració del Barça. Chesney, amb 36 anys, afronta la que serà la seva tercera temporada al Barça, després d'arribar d'urgència el 2 d'octubre del 24, precisament per la baixa de llarga durada de Ter Stegen. Actualment té un contracte que finalitzarà el 30 de juny de l'any que ve. I li hem preguntat: escolta, Tec, hem d'interpretar, per tant, que aquesta és la teva última temporada al Barça i de la teva carrera? I ens ha respost això.
13: Yes, because I think
14: sí, vaig tenir dubtes de seguir aquesta temporada, perquè quan tens una certa edat et jutges cada any. Encara pots fer-ho, encara pots jugar al màxim nivell, ets capaç d'ajudar l'equip. Per tant, vaig tenir molts dubtes, però el club em va dir que encara em veien en el nivell adequat i per això estic aquí. Mentre encara em senti útil per ajudar l'equip, ho faré.
13: So I'm still here as long as I feel needed and I feel like I can help the team, then I'm very happy to do so.
11: Ens hem perdut, aquest document era una miqueta més llarguet, la seva reflexió era més llarga, i ens explicava això, que no es volia d'alguna manera mullar amb si aquesta era la seva última temporada o no, perquè com que fa 3 anys tenia planejat retirar-se i finalment doncs estava aquí parlant amb nosaltres, doncs que ja no s'atrevia a fer aquest tipus d'anuncis, i després sí que feia aquesta reflexió, no?, sobre admetent aquests dubtes, no?, seriosos que havia tingut de si acceptar continuar aquesta temporada o no, malgrat tenia aquesta temporada emparaulada amb el club. I també ens ha estat explicant, no?, que doncs Hansi Flick havia estat part, no?, important a l'hora de convèncer-se a si mateix de continuar, i que doncs ell es veu encara doncs amb possibilitats de donar el màxim nivell possible. Unes reflexions de Chesney que també doncs ens ha portat a parlar dels objectius que tenen com a equip aquesta temporada. Li hem preguntat a Chesney si la Champions ha de ser el títol més important al que han d'aspirar.
13: I don't think it's the main one. I think,
14: No crec que la Champions sigui el més important. Des del meu punt de vista, sempre penso primer en la Lliga. És el trofeu en què jugues més partits i on pots construir bones actuacions jugant regularment. Hi ha molts equips favorits a guanyar la Champions i som un d'ells, però és un camí llarg.
13: We are amongst them, but it's a very long journey.
11: Un Chesney que, clar, és el més veterà del grup. Li hem preguntat si se sentia com el germà gran del vestidor i ens ha dit això.
13: The big uncle. No, I am the oldest player.
14: Soc l'oncle gran, soc el més vell perquè el Robert ha marxat i soc el més experimentat. Intento ajudar els meus companys tant com puc, encara que no sigui dins del camp. Intento fer servir la meva experiència per ser útil per l'equip.
13: I try to use my experience to be useful for the team.
0: Bastant conscient
11: del rol que té.
0: No, i a més ha triat l'oncle, no ha triat el pare tampoc. És a dir, jo crec que és bastant conscient del seu rol aquí.
11: Sí, però li dèiem, do you feel like the big brother? I ens diu, no, el germà gran no, l'oncle.
0: Home, és que és una mica més també, clar, el germà gran és poc, perquè és que tenen 9 anys,
11: Vull dir
0: que,
11: sí, que ell en té 36,
0: imagina't. Vull dir que té 17 anys més que la Minyamal, per exemple. Per tant, sí, oncle potser seria el més acurat. En qualsevol cas, Chesney, que és l'opció per si Joan Garcia, que no li passi res, que no es constipi, que etcètera, etcètera, etcètera, però si falla Joan Garcia, és Chesney.
4: Després de l'última temporada, Chesney, sempre que el sents o el veus, és entranyable. Ara no el vols veure al camp.
0: M'imaginava que això no acabaria bé per Chesney. No, dic per la seva faceta com a futbolista.
4: Em sembla que tots plegats pensem el mateix,
0: sí,
4: no?
0: Sí.
4: I a l'espera d'algun porter que no s'acaba de definir, que pugi des de la Masia i sigui realment competent, doncs a pregar i a posar espelmes al sant perquè no es lesioni Joan Garcia. I estic segur que aquesta temporada ho jugarà absolutament tot.
0: Però jo sí que entenc la voluntat de Flick de convèncer Chesney. És a dir, per un entrenador tenir un jugador així en una plantilla de 19, 20, 21 anys ha de ser, vaja, un caramelet.
12: Sí, la veritat és que bueno, ja es va veure amb els resultats de la temporada passada, no? O sigui, quan el Real Madrid va avançar al Barça, va coincidir amb la lesió del Joan Garcia i que el Chesney va jugar.
0: Sí.
12: Quan va tornar el Joan Garcia, va tornar la cosa a... I no és casualitat. Encara, tot... mira que hem parlat de negoci, de diners i de no sé què, no sé quantos, però encara també existeix aquell romanticisme de la gestió del vestidor, de tenir un jugador que no sigui... Si li passa, la meva opinió, si li passa alguna cosa al Joan García, el Barça anirà al mercat. Si passa alguna,
0: alguna cosa greu, vols dir? Sí, greu. Sí.
12: No, no pot, no pot. Jo no crec que el Barça se la jugui amb el Chesney.
4: Jo entenc aquesta importància de Chesney al vestidor, sí, fent d'oncle, de germà de gran, el que diguis, no?
0: Sí, sí.
4: I entenc que deu ser un personatge entranyable, molt estimat al vestidor, que fa caliu, que el Manolo això ho ha conegut de primera mà i els necessites en un vestidor, gent així, que et serveixi, no?
12: Ara explicaré una anècdota molt, molt bona, perquè jo vaig sentir una conferència del staff de la selecció espanyola, de l'actual selecció espanyola, i potser no és el mateix cas, però és similar. Ells van dir que una llista de 26, en aquell moment eren 23 quan vaig sentir la conferència, tu no pots portar 23 tios titulars indiscutibles, perquè tindràs un follon de... Cadascú ha de tenir clar el seu rol. I llavors tu pots portar 16-17 de tal, i després 5 o 6 tios que sàpiguen, que tinguin nivell,
0: per si de cas,
12: però que sàpiguen el seu rol. Jo crec que en aquesta situació és una mica més perillós, perquè només hi ha un porter i ell és el següent, però jo crec que està una mica amb el paper que feia, com es deia, aquí, el Pepe Reina,
0: sí,
12: en els últims anys.
0: Amb la selecció espanyola.
12: Amb la selecció espanyola, no?
0: A veure, sí, n'hi ha un, no? Marta, n'hi ha algun més, perquè hem de saber també qui decideix posar del filial o de la base, a veure qui és el porter que acompanyarà a Chesney i a Joan Garcia, clar.
11: En principi hauria de ser Iaco, el que passa que és una decisió que s'ha d'acabar de prendre.
0: Clar, aquí has de decidir si, com deies, que no passi, però si, com deies, hi ha una lesió més o menys greu o més o menys llarga de Joan Garcia, el club que fa... Mira, l'última vegada s'hi va trobar amb Ter Stegen com a titular i el suplent Iñaki Peña, i el club va decidir anar a buscar a Chesney. Sí. És a dir, que ja s'ho ha trobat el club amb Hansi Flick a la banqueta. Aleshores, ja han fet una cosa similar. Mm. En tot cas, avui protagonista el porter del Barça, Chesney, que demà el veurem com a titular. Veurem també si Iaco acaba jugant o no els seus minuts. Hem de suposar que sí, no, Marta?
11: Sí, sí, sí.
0: Sí, oi? I avui doble sessió amb novetats en la prèvia de l'amistós d'aquest amistós de demà contra el Birmingham, que heu pogut veure l'entrenament del matí, oi?
11: Sí, sí, l'entrenament del matí ha estat el que ha estat una estoneta obert pels ulls dels periodistes que som aquí desplaçats a Anglaterra, i hem pogut constatar que Rafinha i Valde doncs, ja han fet part de la sessió amb el grup. El brasiler va incorporar-se ahir al migdia a l'estaix, per tant, el d'aquest matí ha estat el primer dia doncs, que s'ha exercitat amb l'equip, i Valde ha estat arrossegant molèsties a l'esquena, per tant, aquesta doble novetat. Hem vist moltes converses afectuoses entre Hansi Flick i Rafinha, amb molta complicitat entre ells, això és habitual, vull dir, no és una novetat que hi hagi bon rotllo i que es busquin i xerrin, però hi havia ganes de buscar aquesta complicitat després d'aquest temps allunyats l'un de l'altre, i també molta intensitat sota les ordres del nou preparador físic Benjamin Kugel, avui ja amb separació entre els jugadors del primer equip, 13 sants amb Rafinha i els 17 joves. Això sí, Tomi Marquès ho ha fet a part perquè està una mica sobrecarregat, ens han explicat. Adeyemi ha continuat donant mostres de la seva adaptació abans de disputar demà els seus primers minuts de blaugrana a l'amistós, i la sessió doncs, hem vist com la seguia atentament el vicepresident Rafa Juste, que va arribar ahir a la nit a la concentració de Sant George's Park. L'equip s'ha tornat a entrenar aquesta tarda, però aquí ja no hi havia portes obertes, així que, ja, que no l'hem pogut veure in situ.
0: Què et ve més de gust, Frederic, demà, de veure?
4: Els nois del planter. Mira, estava pensant de fer-li una pregunta a la Marta, sense comprometre't, Marta, de dir, veus algun detall que et faci pensar que algun nano del planter li ha entrat millor per l'ullet a Flick? Penso en Fariñas, per exemple.
11: Fariñas li agrada molt. Això ens ha arribat, sí, sí, sí. Que a Brian Fariñas li agrada molt, A veure, no és cap secret que a Tomi Marquès li encanta, però això són una mica old news de la temporada passada. Tots els nanos amb els que hem anat parlant bé, Fermín a l'entrevista ens va destacar molt Tonkara, també ens va destacar Orián Goren.
0: Goren.
11: És que... I després Àlex González també ho està fent bé. També s'hi estan fixant.
4: Home, no ho sé, però jo tinc la sensació, em fa l'efecte, que tornarem a viure, no un cas Lamine, no un cas Cobercí, que són allò massa explosius, per dir-ho així, sinó un parell de nanos que, sobretot al començament de temporada, mentre agafin la forma els mundialistes, els vegis el primer equip jugant.
11: Pot passar, sí.
4: Una altra vegada.
0: No, i
4: és la gran notícia de Flick.
0: Ahir parlàvem d'aquestes primeres jornades de Lliga, no? D'aquestes jornades que els mundialistes encara estaran com estaran, perquè són 10 jugadors. Sobretot
11: abans de la macroaturada de setembre.
0: Exacte, són 2 o 3 o 4. Aquesta vegada són 10 jugadors que... Ostres, 10 jugadors que t'han arribat només 10 dies abans, si és que no avancen.
11: Serà el dia 12, tot just, que Flick tindrà tothom.
0: Si no avancen vacances, que potser Gordon demà el tens aquí trucant a la porta de Sant Jordi Park.
11: Sí, no hem de descartar que n'hi hagi algun que arribi abans d'hora.
0: Dic Gordon perquè és aquell que s'ha de guanyar el lloc, no? Que, ostres, que tinc a Dayem aquí, que tinc a Rafinha aquí ja, a veure si jo m'he de començar també a plantejar coses. Però això, evidentment, és collita pròpia i cadascú farà el que voldrà, que vacances, els drets laborals són els drets laborals, i el 12.
4: I les necessiten.
0: I tant, si les necessiten, perquè després arribarem a mitja temporada ja intentant trobar aire.
12: Però, i el bo del cas, Marta, és que si al final juguen tots aquests nanos del filial, la gent està supertranquil·la. Jo crec que és una de les coses que ha canviat la filosofia Flick.
0: Sí.
12: O sigui, jo que ho he vist des de fora, la gent al·lucina.
0: I no només al·lucina. Tranquil·la, sinó està entusiasmada amb que surtin la gent de casa.
12: De la quantitat... Hòstia, i ara aquest, i ara Lamine, i ara el Cuarcí, i ara el Marc Bernal, i ara aquest, i ara... Aquests no, l'Àlex González, i ara el Fariñas, i ara el no sé què, però què és això?
0: I ja no t'espantes a l'edat,
12: I a més que surten d'una cosa molt important que la gent hauria de saber, que el Barça B no va fer promoció per pujar. És a dir, que no és tan important. Jo sé que sí, que si juguen a segona divisió és millor i tal, i tot el que vulguis, però no és tan important.
0: Yeah.
12: Lo important és promocionar els jugadors al primer equip.
0: O com a mínim per fer-los entrar en dinàmica de primer equip, no? És a dir, que mira, almenys durant la setmana estàs en primer equip i després al cap de setmana ja jugaràs amb l'Atlètic.
4: Per mi ja, de la situació econòmica tan greu, i que no en parlem, hi ha una lliçó històrica formidable i inesborrable per tot el barcelonisme, que és, abans de res, mira a casa.
0: Clar.
4: Mira a casa, perquè el que no trobis a casa, vés-lo a comprar. Mm-hmm. Val? Però és que a casa ho tens de tot i en abundància.
0: I sempre t'ha funcionat, a més.
4: I t'ha funcionat, i a més, escolta, que el Mundial, has tingut una representació a la final, una sublimació de la Masia, que és que el millor jugador de tots els temps li ha donat el relleu a la nova icona del futbol mundial, i tots dos han sortit de la Masia.
12: Sí, però Frederic, sempre que un equip està en problemes, el primer que fa és mirar cap a casa.
4: Sí.
12: O sigui, mirar la pedrera.
4: Però aquí tens el mètode.
12: Que et surtin la quantitat de jugadors. És una cosa increïble. O sigui,
4: perquè el mètode funciona.
12: Jo no recordo tants jugadors
4: Però tu també, que aviam, que tu coneixes la casa infinitament millor i te l'estimes, l'Espanyol també... Si tira de cantera, li surt molta gent. Li surt molta gent. Què vol dir això? Que es treballa molt bé, simplement, no? I llavors, a partir de que es treballa bé i que et surt talent, i que és l'acumulació d'hores i hores de jugar igual, que dius, com pot ser que un nano de 18-19 anys arribi al primer equip i te'n panxo.
0: Sí.
4: Te'n panxo simplement perquè ho porta fent des de prebenjamins.
0: Sí, però aquí ja també hi ha una cosa generacional, i és que aquesta generació no té por a res, és a dir, és una generació descarregada de pressió. No em preguntis per què, perquè no ho han pogut viure, és a dir, no han pogut viure el que suposa anar a un Bernabéu o anar a un Camp Nou ple, i en canvi et surten allà i escolta'm,
4: Xavi,
0: noi...
4: Xavi, a escala ho han viscut des del primer dia.
0: Sí, sí, perquè estic d'acord, i t'entenc.
4: Contra l'Espanyol, has hagut de jugar contra el Madrid tornejos, has d'anar a Brunete, has d'anar aquí i allà, mm-hmm. i al final això també forja, no?
0: Ajuda segur, però mm-hmm. és a escala. És a dir, sí. el component de mm-hmm. 100.000 persones xiulant-te, insultant-te, posant-te pals a les rodes cada passada que fas, doncs això no ho han tingut. En canvi, ara ho tenen, i ho tenen... ho reben i diuen, d'acord, sí, posa-m'ho, mm. i posa'm en sis, si cal, posa'm en sí. sis, que ja em van bé, saps?
4: És allò de que, per ser un expert en alguna cosa, has de tenir 10.000 hores de pràctica.
0: Sí.
4: Val? Escolta, si sumes els anys d'aprenentatge, d'entrenament, de partits des de sota, clar, arribes al primer equip i és el primer equip, perquè aquella samarreta ja no pesa, aquell escut estàs acostumat.
0: L'has portat molts anys, evidentment.
4: I el toc de rondo ja el tens.
0: Per cert, deixa'm dir també que demà veurem a Adeyemi, que està molt bé, només faltaria veure els de casa, alguns dels quals els hem pogut anar veient i gaudint durant molts anys. Adeyemi, no? Adeyemi demà, primera vegada que es posarà la samarreta del Barça. Per cert, avui entrevista a La Vanguardia amb l'Anaïs Martí, em crida l'atenció un altre cop, un altre jugador que parla de la importància de Flick a l'hora de fer-lo venir. Més o menys em va parlar durant la presentació, però no en aquests termes. Sentim Adeyemi a La Vanguardia.
15: Big favor was with the national team.
16: Hansi Flick em va fer un favor portant-me un Mundial, tot i que la primera part d'aquella temporada les coses no em van sortir gaire bé al Dortmund. Des de llavors tenim una molt bona relació i ara encara ha fet una cosa més grossa, que és portar-me al club més gran del món. Com he dit moltes vegades, li estic molt agraït per ser aquí i per la confiança que m'ha donat. Ho donaré tot el camp per tornar la confiança tant en Hansi com al club com a la ciutat.
15: For Hansi, but also for the team and for the city.
0: Pam. Ja està, tots igual, tots rendits a Hansi Flick. Amb tu deuen fer igual, no, Manolo, allà a la Índia?
12: Millor. Hansi Flick no és res al costat meu. La veritat.
0: Això mateix. Doncs, paraules, vaja, com totes, eh? Jo crec que tots els jugadors, més o menys, es refereixen en aquests termes a Hansi Flick, encara més a Adeyemi, que és qui li va donar l'opció de poder debutar amb la selecció alemanya. Julián, potser també ha parlat amb Flick ja, Julián Álvarez, no, Marta? I ha pogut també tenir una conversa com aquesta. En tot cas, això és el que pensa l'Atlètic de Madrid, que per això deu anar...
11: Sí,
0: la, no?
11: Deu
0: una...
11: d'aquí ve el problema. Deu tots els problemes que tenim en aquest culebrot que no s'acaba mai. Tu ens hem d'anar de vacances amb el culebrot en marxa i tornem i
0: igual.
11: El més calent és a l'aigüera, tu, i encara més complicat.
0: De fet, ja vas marxar sabent que l'Atlètic de Madrid, o si no vas marxar sabent-ho, feia molt pocs dies o pocs dies després, sabent que l'Atlètic de Madrid denunciaria el Barça, i avui és quan ha arribat aquesta denúncia, no?
11: Estava de vacances, ja.
0: Imagina't.
11: De fet, avui ho he hagut de comprovar perquè crec que aquell dia era a la platja i una servidora no va estar gaire atenta a la denúncia que deia que presentaria l'Atlètic de Madrid. No passa res, explica'm interioritats amb naturalitat. Però sí, hem de dir que el cas Julián Álvarez, la veritat és que continua complicant-se cada dia que passa, almenys aquesta és la sensació, i el Barça doncs, ja ha estat notificat d'aquesta denúncia de l'Atlètic de Madrid davant la FIFA i la Federació i presentarà al·legacions. Ens han estat explicant avui que els serveis jurídics del club ja hi estan treballant. La notificació per part de la Federació Espanyola d'aquesta denúncia de l'Atlètic de Madrid que va presentar fa un mes, el 30 de juny, que és quan jo estava a la platja, doncs aquesta notificació l'han rebut aquest matí i ara des del Barça planifiquen l'estratègia a seguir i els arguments per contrarrestar les acusacions de l'Atlètic de Madrid, que considera que el club blaugrana ha estat assetjant el davanter argentí per intentar fitxar-lo i que ha seguit procediments inadequats amb un jugador amb contracte en vigor sense autorització per negociar. A més, també creuen que el Barça està al darrere de la declaració pública de Julián Álvarez al Mundial, la declaració famosa, contundent, anunciant taxativament el seu desig de sortir del club matalassé. Insistim, el Barça ara mateix està treballant per presentar aquestes al·legacions en el curs habitual d'aquest tipus d'obertura d'expedients, remarcant que en cap cas és un expedient sancionador i també que és molt difícil de provar tot això. Vull dir que l'Atlètic de Madrid ja sap que té molt difícil que això tingui recorregut.
0: Breument.
4: Paper mullat. I m'ha recordat aquella escena clàssica que tothom qualsevol cinèfil recorda de Casablanca, eh? Claude Rains, l'inspector capità Renault, que diu, quin escàndol, en aquesta casa es juga, i ve un cambrer i li diu, el sobre de les seves ganances. Jo, ah, gràcies. No, però és el mateix, no?
0: Següent, no? És exactament això.
4: T'has de tirar el rotllo de cara a la teva afició de, oh, quin escàndol, oh, sí, oh, sí, jo sí. No ho he fet mai. No, tu no, tu no.
0: No. Eh? I no amb el mateix jugador, no?
4: No, no, que va, cap manera. I ja està, i al final, vinga, a carpetasso, que dirien.
0: Exacte, i a seguir.
4: I tema sanjat, que diria el clàssic. No?
0: Manolo, deixa'm fer-te una pregunta. No em posis noms, evidentment, aviam si vindrà la FIFA o la Federació, a veure saber què. Quants fitxatges pots haver fet o pots haver col·laborat a fer al llarg de la teva carrera com a entrenador de futbol?
12: Hòstia.
0: Molts, no? Més de 100.
12: Molts, perquè a més jo he entrenat a categories...
0: D'acord.
12: Tercera i això, que fas tu, ho fas tu tot.
0: Convindrem que més de 100. No? I dels quals has estat pendent de si el club et fitxava o no et fitxava aquell altre, sí. Uns quants més.
12: Sí.
0: D'acord. D'aquests, quants no havíeu parlat amb el jugador abans de parlar amb el club?
12: Buf. Molts.
0: Molts, per no molts. Dir la majoria, no?
12: Sí, sí.
0: És a dir, que podem convenir que és una cosa
12: quan,
0: estesa.
12: Quan més a dalt...
0: És més normal que passi així.
12: No, quan més a dalt parles amb el...
0: Vas amb el club primer.
12: El club primer, sí.
0: Però tu trobes descabellat que el Barça, si és que el Barça hi va anar, perquè el Barça també et dic una altra cosa. La Porta deia l'altre dia que Julián està boig per venir al Barça des de la seva època com a jugador del Manchester City.
12: Jo el que trobo descabellat és que són mercancia pura i dura. Jo el que trobo descabellat és que és veritat, o sigui, que aquest tio no vol jugar a l'Atlètic de Madrid perquè s'avorreix i vol jugar al Barça perquè s'ho passaria bé.
0: Mm-hmm. Per què no pot, oi?
12: Perquè no pot. I, o sigui, evidentment, hi ha un contracte, hi ha una clàusula, no sé què, no sé quantos, que, i bueno, i l'Atlètic de Madrid també està en el seu dret de...
0: Sí.
12: ...fer això. Però, com deia l'amic Johan, jo no quiero un jugador que no quiera estar en mi plantilla. Perquè, hòstia, ja
0: com
12: sé, som professionals, tot el que tu vulguis, però a veure el rendiment del Julián l'any que ve a l'Atleti de Madrid, eh?
4: Però ja, o sigui, com és un joc d'estratègia, l'Atleti ha jugat molt fort, eh? En totes aquelles burles dels memes, amb sortint Gilmarín dient ni 100, ni 150, ni 200, tot plegat, i fa dubtar allò típic de dir, bé, és que el jugador acaba jugant allò on vol, sí, però té un contracte assignat, i aquest home es pot avorrir molt més encara a l'Atleti de Madrid, i el Barça el que ha de fer, que ja ho fa, és preparar-se perquè no hi hagi manera d'aconseguir l'home que vol. Tant Flick com Deco, que això ja ho sabem tots de fa temps. No?
0: I tanco tema Julián, preguntant-vos, tot això val la pena, creieu, per portar Julián al Barça?
4: Jo només ho faria per Messi quan tenia 24 anys. O sigui, per tant, pots anar a buscar un altre jugador. A mi m'encantava, llàstima que s'hagi lesionat, però encara aniria darrere de Kroupi.
0: Tot i els 3-4 mesos de baixa.
4: Sí. Perquè això pot provocar una rebaixa de preu.
0: O no, això és evident.
4: No, una rebaixa de preu i un convenciment de dir-li al jugador, malgrat estiguis lesionat i portis 3 mesos tocat, jo compto en tu, crec en tu. I a mi Kroupi, home, no haig de negar que Julián Álvarez és un tio de 26 anys consagrat, que com diu el Manolo, que s'ho passaria a conya i faria gols, segur, però és que Kroupi el veig un crac amb 19 anys, eh? Mm-hmm. El veig ja ara un crac. Amb unes possibilitats immenses. Però...
0: Manolo.
4: Però clar, però és com un... Saps allò? Un pastís que veus a l'aparador i no te'l pots menjar. Doncs escolta tu, perquè si et demanen 100 quilos també entenc que el mercat està molt inflat a la Premier.
0: Mm-hmm. Per tu, Manolo, val la pena el que està fent el Barça?
12: No. Sí, val la pena, el que és una qüestió de preu. Sí.
0: Parlant massa car.
12: Sí, o sigui, no... Jo no pagaria més dels 100 quilos pel Julián Álvarez. És molt bon jugador, però si no, pues, anar per un altre. O sigui, el Barça necessita un davanter centre, sí que el necessita, però anar per un altre. O sigui, no...
0: N'hi ha poques, d'opcions, però...
12: Sí, el problema és aquest, que n'hi ha poques opcions en el mercat, viables, i que hem viscut moltes d'aquestes que al final acaba venint el tio.
4: Mm.
12: O sigui que...
0: Falta, és que
12: fins al 31 d'agost a les 12 de la nit
0: A quina? Falta un mes encara, que és una barbaritat. Llavors, un mes és...
4: Sí, i em sembla que neguitegem massa. Jo crec que tant Deco com Flick deuen estar més tranquils que no pas l'opinió barcelonista, en el sentit de que tens ara jugadors molt versàtils. Adeyemi també el pots tenir una temporadeta. Tens encara Ferran, coi, que sembla que ja l'hagin traspassat, que també pots posar-lo allà davant. Vull dir, tens recursos, eh? I veure fins on arribes en el mercat. Si es desencalla, es desenroca l'opció Julián, o per on tires. I per on tires, el mercat sempre et dona opcions. Hi ha tants jugadors al món i hi ha tant servei d'observació en els clubs i tot plegat, que, escolta, ara en parlarem d'Espí, no?
0: Ara en parlarem,
4: quan toqui parlar, ja en parlarem d'aquest noi.
0: És que toca ja, eh?
4: Ah,
0: toca ja. Ja,
4: Doncs explica-ho.
0: Ja? Doncs va, anem a parlar del Madrid una estona.

0: parlarem de despí, deia. Sí, no passa res, si estem aquí en família, Manolo, només faltaria, però no se sentia res. Parlarem d'espí, deia, i parlarem també de vendes del Madrid, que no són oficials, però estan molt ben encarrilades. Però, efectivament, primer, Nil, parlem d'aquesta oficialitat. A més, ho hem sabut 4 minuts abans de començar el programa, aquesta oficialitat d'Espí com a nou jugador del Real Madrid.
1: Sí, ha estat una operació llampec sobre la qual han començat a aparèixer informacions aquesta tarda i que s'ha tancat cap a quarts d'11, com deia.
0: Se'n sent malament, ara. No sé què està passant. A veure, vols el meu? Vols agafar el meu? Clar, ara.
1: Ara, en principi, sí.
0: No, res.
2: Bé, agafo per aquí. Doncs el que et deia, ha estat una operació llampec, Xavi, que han començat a aparèixer rumors aquesta tarda, però sobre la qual, com deia, han començat a aparèixer informacions aquesta tarda i que s'ha tancat cap a quarts d'11. Espí, davanter de 21 anys, arriba a canvi de 25 milions, als 25 de la seva clàusula de rescisió, i signa fins al 2031, és a dir, per les pròximes 5 temporades. El curs passat, el jugador valencià va marcar 11 gols en 26 partits i va ser escollit com el millor jugador sub-23 de la Lliga Espanyola. D'aquesta manera, Carlos Espí arriba per convertir-se a priori en el substitut de Gonzalo García, que, segons ha avançat el diari Marca, té molt avançada la seva sortida.
0: Ara en parlarem també de Gonzalo i de les sortides del Madrid, perquè no és l'única, n'hi ha una altra, que és la de Palacios. En qualsevol càsting, per aquí la Marta, que m'he oblidat de tu. Marta, estàs per aquí, no?
3: Sí, aquí estic.
0: Ja et puc donar per acomiadada, perquè ja
3: com
0: està,
3: vulguis,
0: a Barça ja
3: n'hi
0: prou.
3: Vulguis,
0: si hi ha qualsevol cosa, lògicament, fins a 2:15 aquí estarem, eh?
3: Sí, de moment, però Ter Stegen ja a dormir, eh? No. Ja,
0: bé,
3: com dèiem, ja fins demà al matí ja res. O sigui, perfecte, que ja podem tancar la paradeta.
0: Doncs ja està, Marta. Gràcies per tot i demà parlem.
3: Perfecte, fins demà, bona
0: que
3: nit.
0: Que vagi molt bé, bona nit. 3:15 de 12, tanquem línies lògicament amb Anglaterra, parlàvem del Madrid i d'aquest fitxatge d'Espí. És el seu torn, Frederic, a veure.
4: Doncs em sap greu. Em sap greu una cosa. Aviam, Espí és el noi que va salvar la temporada del Llevant, que el va salvar de baixar, val? Perquè va fer gols decisius. Mm. És un noi de 1,94, un armari de 3 cossos, que li tires allò típic, de li tires la rentadora i te la posa a la xarxa.
0: Sí,
4: no?
0: Tal qual.
4: O sigui, i és un home que per 20-25 milions...
0: 25 milions.
4: Tu te la pots jugar amb ell. Perquè només d'haver portat la samarreta d'un Barça o d'un Madrid, si no et funciona en 23-24, te l'hauran de les mans i tindràs benefici. O sigui, aquesta vegada, després de tot un mercat d'estiu molt volàtil, molt voluble del Real Madrid, com hem parlat moltes vegades, resulta que aquí em sembla que ens ha encertat. Què és? No veig clar l'opció Gonzalo. El col·loco al Fulham, que el fitxa Arbeloa, i el fitxa, a més, un propietari del Fulham que té negocis, segons sembla, amb Florentino Pérez, o sigui, que li fa un favor, s'emporta a Palacios i a Gonzalo per 40 quilos, que està molt ben pagat, i resulta que en aquests 40 tens per 25 un noi que realment sí que pots creure en ell. Ja veurem com sortirà, eh? Perquè encara és molt jove. Però que té una planta de davanter centre de selecció, aquest noi, eh?
0: Mm-hmm. L'has vist, evidentment, Espí.
5: Sí, ja pintava bé en els anys anteriors. És un... el que ha dit ell. Jo crec que amb l'entrenador, que va ser un revulsiu increïble al Llevant, és el que mm-hmm. entre els dos són els que van treure allò endavant. I la veritat és una mica... no té res a veure, no? Però és una mica per lo que el Barça vol fitxar el Julián, perquè és un jugador jove, que si surt bé, perfecte, i si no, en el moment que d'això el pots vendre...
0: sense t'avaluar a preu,
5: sí,
0: no?
5: No té res a veure un amb l'altre, però o sigui, no futbolísticament ni a nivell internacional, vull dir, però al final el que ha fet el Madrid és una cosa que... Tot i que jo t'he de reconèixer que a mi el Gonzalo és un jugador que...
0: També et dic
5: que a mi m'agradava.
0: Ha canviat un jugador, Gonzalo, que ja tenia...
5: més mobilitat.
0: Més mobilitat i tenia un recorregut al Madrid. De fet, sí. Gonzalo va acabar d'explotar el Mundial de Clubs, si recordeu. Sí. Crec que sent el màxim golejador del Mundial, fins i tot. No només al Madrid, sinó del Mundial de Clubs. I aquesta vegada l'han venut. Ara, l'han venut per 40 milions d'euros pel 70% dels drets. És a dir, el Madrid es queda un 30% dels drets. I dius, però com pot ser 40 milions d'euros... 40 milions, ell i Palacios, va per aquí la història, són 10 milions també, que dius un noi.
2: 40 milions, però el Madrid es reserva el 30% dels seus drets. Per tant, fent una tasació aproximada, serien això, uns 60 milions en el que valora el Madrid a Gonzalo. I a banda d'això, com deies, també s'ha confirmat, o encara està a punt de confirmar-se, la sortida de César Palacios del Madrid, jugador que el curs passat estava en dinàmica de primer equip, que també farà les maletes cap al Fulham per una quantitat d'entre 8 i 10 milions. En aquest cas, el Club Blanc també reserva un 30% dels drets del futbolista. Ara bé, hem de comentar, crec que un aspecte important, que és que Álvaro Arbeloa és l'entrenador d'aquest Fulham, escolta, vulguis o no, els ha fet un favor, i el Madrid s'emportarà 50 milions per la venda de dos jugadors del planter.
0: Tot això encara no és oficial, però sí que està molt avançat, i diversos mitjans, començant pel Marca, que és qui ho ha avançat, doncs convenen que sí, que això és a un pas, falta només agafar el bolígraf i signar-ho, però sí, és que són 50 milions que pagarà el Fulham d'Álvaro Arbeloa al Madrid per dos jugadors, en definitiva, que no han tingut gaire participació amb el Madrid la temporada passada. Gonzalo, gràcies, sí, però Palacios, res de res, un dia que va debutar, em sembla, i s'acaba la història. Sí. No els valen 50 milions aquests jugadors. No.
5: Però, bueno, a Anglaterra aquests preus són com anar al súper a comprar una Coca-Cola,
0: Sí. Malauradament és així.
4: Jo ho he dit alguna vegada per la tarda, que és una situació, la de la Premier, com si tu vas a comprar-te una samarreta a Passeig de Gràcia en una botiga de marca. Vull dir, és que la Premier s'obren els calés. És la lliga més poderosa del món per als drets de televisió, per al bon merchandising, perquè està seguida en tot el planeta, etc, etc. I corre el diner que voles. I clar, si te'n vols emportar una peça d'allà com Gordon, has de pagar el gust i les ganes, perquè si no, no surt d'allà. Perquè ells el que volen és captar tot el talent per mantenir el show funcionant, no? I en el cas de Gonzalo, jo del noi estaria bastant emprenyat, entre cometes, en el sentit de dir, coi, quan m'heu donat temps i espai i oportunitat, i respost. I resulta que mai m'he guanyat la confiança perquè sóc de casa. I heu acabat tarifant-me i fitxant a un nano...
0: Més barat, segurament, per vendre'l d'aquí potser un any o dos anys... pel doble o a veure saber quan, perquè això no deixa de ser una operació, si no, no s'explica. Si tens un jugador com Gonzalo i fitxes Espí, ja el tenies, no? Per tant, l'única explicació ha de ser aquesta.
4: Sí, però és que ja et dic, Espí a mi em sembla una gran promesa del futbol espanyol i em dol que se l'emportin.
0: Sí, té 21 anys.
4: En aquest sentit, no?, de que un nano de 21 anys, quan penses aquí que hem parlat d'Oyarzabal, que val, sí, tot el respecte, però que el que vols és un nou d'àrea clàssic, típic, que te li centris i te la remati, o que se fabriqui el gol dintre de l'àrea petita, pràcticament, és que és Espí.
0: Sí, sí. Abans d'anar acabant amb el Madrid, Manolo, com el veus, per cert, el Madrid, amb tots aquests reforços, realment s'equilibra la balança una mica, queda encara lluny, com ho veus?
5: Home, pitjor és difícil.
0: Sí, fer-ho. Això és veritat.
5: Llavors, em fa molta mandra que hagi tornat Mourinho, perquè tot i que se'l veu una mica més tranquil fins que comenci el show, però jo crec que serà més competitiu aquest any. Serà...
0: Amb el que ha fitxat, i el que encara ha d'arribar.
5: Començaran, doncs, també... És un mestre, en quan passi alguna cosa, en fotre merders i coses d'aquestes. Jo el que crec és que el Barça ha de pensar amb el Barça. O sigui, no ha d'estar...
0: I aquí tens un entrenador que sembla que el seu tarannà, no?, que és Hansi Flick, no estarà per sentir gaire històries que arribin des de Madrid o des de la roda de premsa.
5: Estan allà, vosaltres segurament m'ho podreu dir, va haver-hi un moment que semblava que el Flick perdia una mica el vestidor al principi de temporada, que els joves no confiaven, no, que perquè ell tenia molt madura i no sé què, no sé quantos. Jo crec que el tio té una condició que amb el futbol modern és extraordinària, que és revertir aquestes situacions de...
0: No, i això ho va revertir amb una roda de premsa, si recordes aquella dels egos, quan surt en roda de premsa i davant dels mitjans diu el que hem de fer és vigilar amb els egos perquè no hem aconseguit res, ve a dir així, no són les paraules exactes perquè evidentment no les recordo ara fil per randa, però ve a parlar de vigilar amb els egos que, com qui diu, acabem de començar i no hem guanyat res. I noi, va ser com un mitjó, allò va donar la volta i el Barça, d'estar com estava, va començar a recuperar. Per això et dic que Flick no crec que entri en segons quines històries que vinguin des de Madrid.
4: No, Flick continuarà igual, per tercer any seguirà parlant anglès, aquest anglès internacional tan maco que té,
0: i
4: que això li farà guanyar temps per les respostes, calmarà les rodes de premsa i ell no l'enganxaràs.
0: I per tu?
4: I a més, Mourinho, la primera vegada va ser història, la segona serà una farsa. Mm. O sigui, aviam, després de tenir l'escut Mourinho, el que caurà serà Florentino, perquè ara ja té l'oposició establerta a casa, perquè no es pot permetre un tercer any...
0: L'ha convidat ella, a més, eh?
4: Sí,
0: aquesta
4: sí,
0: oposició.
4: Sí, sí, sí, sí. No,
0: l'ha convidat ell, és a dir...
4: En 15 dies va aparèixer una oposició...
0: Sí.
4: I va aconseguir un 35% dels vots en només 15 dies, sent pràcticament desconeguts. El chico este que habla con acento sudamericano.
0: Sí.
4: Pam.
0: Doncs aquí estava.
4: Aquí estava. I llavors, aquesta temporada, qui té la paella pel mànec, el futbol espanyol, per molt que digui la propaganda mediàtica des de Madrid, és el Barça.
0: Mm.
4: Claríssimament el Barça.
0: Veurem, perquè la temporada és a punt de començar. Falten 3 setmanes només perquè Madrid i Barça comencin, 2 perquè comenci la Lliga, que a partir del 15 ja roda la pilota aquell cap de setmana, però Barça i Madrid estaran jugant amistosos. El Madrid juga al camp del Schalke 04, si no recordo malament, el dia 16, i el 15 el Barça juga aquell partit a Tànger contra un rival del Marroc, encara no està per decidir, vull dir, el rival, però sí que sabem que serà a Tànger el dissabte 15 d'agost. Manol, ara fem una cosa, que de fet ho fem per última vegada aquesta temporada, que és el Tu riuràs. T'ha sonat? Et sona això? No, eh? Allà a Índia no arriba, clar.
5: No.
0: Però ara sabràs el que és. Que passi, que passi. L'Edu Mutante, va.
6: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
0: Això mateix, és moment de repassar l'actualitat al Tu riuràs, és a dir, d'una altra manera, ha estat una temporada força entretinguda, però el que ve també pinta que tindrem moviment, sobretot a Madrid, amb el nou equip que està formant Florentino Pérez.
7: Bueno, pues qué quiere que le diga, ¿no? Venía de camino hacia aquí y estaba escuchando esta tertulia con estos dos jóvenes estudiantes de periodismo, sí. Manolo y Federico, que podrían ser un dúo musical de fiesta de pueblo, a piano y voz, y bueno, pues veo que se ha disparado el cagómetro, que están los culés, que el pelo de una gamba pues no les entra por detrás,
0: que huele
7: a purín por la diagonal, que parece Lleida cuando pasas por Lisona.
0: D'acord.
7: Que parece
0: sí, que ha igualment s'entès perfectament. En qualsevol cas, el que esperem és que el seu entrenador estigui, ara en parlàvem justament, una mica més tranquil.
8: No sé por qué dices eso.
0: No, sí que ho saps, sí.
8: Yo no he pagado el segundo árbitro durante 17 años
0: no comencem,
8: para pagar para ganar unas ligas que a mí me daría vergüenza de haber ganado. Yo he venido al Real Madrid para perder la Champions sin ayuda de FIFA, de UEFA, de UNICEF, de Save the Children, de la SGAE, pero no quiero que me ayude ni de Blanquer, ni Obrevó, ni Busaca, sí, ni Stark, ni Gil Manzano,
0: sí, ja, d'acord, però
8: ni Mateo Laoz.
0: Ha dit perder una Champions?
8: Por supuesto. Tengo tres años de contrato y la idea es que en diciembre me echen y me paguen los 3 años.
0: Está bien,
8: igual
0: sí,
8: que hice en el Chelsea, que me tuvo que pagar en 2 ocasiones 20 millones y 9 millones. También pasé por caja en el Real Madrid, que me dieron 19 millones.
0: Bé,
8: Manchester
0: sí.
8: United, 22 millones.
0: Sí.
8: Tottenham, 17 millones. La Roma, 3 millones y medio. Y Fenerbahce, 15 millones. Gano más en finiquitos
0: que en
8: primas
0: sí.
8: Por ganar.
0: Amb la Roma vas punxar, no? Potser aquests 3 milions i mig només amb la Roma aquí no vas...
8: Però gané la Conference League.
0: Això és veritat. Va, canviant de tema. El Barça, com hem anat explicant aquests dies, ja és a terres angleses i demà...
9: I ojo, porque vuelve el fútbol en directo a Radio Asociación de Cataluña 1.
0: Sí, senyor.
9: Después
0: sí, senyor.
9: De un largo verano sin partidos, por fin los casados...
0: escolta'm una cosa. A veure, el Mundial va acabar fa 11 dies, no exageri, que no n'hi ha per tant...
7: Pregúntaselo a los que llevan más de 10 años casados si se han hecho largos o no estos 11 días. Don Federico, ¿qué le dices a Javier?
0: Va, escolta'm una cosa, sisplau. Volem parlar també amb Frenkie de Jong, un dels jugadors... o un dels noms d'actualitat, evidentment, aquesta setmana. Com vas veure... ¿Cómo has visto la gente aquests días que te han convidado a anar cap a Anglaterra?
7: Mira, espero volver pronto porque aquí no hay quien aguante medio campo. La verdad que llevo una semana con equipo. No conozco a nadie. Ya. Demasiados fichajes, además como muy jóvenes. Hay alguno que ha venido incluso con justificante. Los padres han tenido que firmar porque no los dejaban...

0: deixant sensacions un punt fredes. Parlem amb el nou director esportiu, Monchi, que suposo que aquestes sensacions que podem tenir del partit d'ahir canviaran.
1: Bueno, la verdad que como el año pasado empezamos tan bien y luego acabamos tan mal, para este año hemos pensado hacerlo al revés. Empezar mal, horrible, en puesto de descenso, pidiendo la cabeza de Manolo, y ya para enero, ya ficharemos gener, lo que deberíamos fichar ahora e intentar dar la vuelta si es que se la damos y meternos en Europa League.
0: No, és un punt arriscat, potser, aquesta estratègia, t'he de dir, Monchi, però bueno, vaja, però si és la teva...
1: El año pasado salió regular, a ver este año haciéndolo al revés y sale mejor.
0: Com un tro, segurament, sí, sí, jo crec que sí. Dani Solsona, tu creus que és bona idea aquesta de Monchi o què?
2: Jo que vols que et digui, no? L'any passat va ser un patiment des del gener fins al maig, pensant cada setmana que guanyant el partit estàvem salvats, i escolta, mai arribava aquell partit fins a l'última jornada. El problema és que la bona vol sexe cada cop que guanyem, i escolta, portem des del gener, bueno, que es talla l'atenció amb un ganivet a casa, estem esperant la primera jornada de la Lliga Espanyol-Levante, que tio, si guanya l'Espanyol no faltarà Viagra para que se levante.
0: Ja està,
2: ho heu agafat,
0: no cal que expliqui res.
2: Para que se levante.
0: Fins aquí, s'acaba l'història, va.
3: Pero como que fins aquí, sube la música porque la Vuelta Ciclista a España empieza el 22 de agosto. Y empezará desde Mónaco con una contrarreloj inicial en el Principado, finalizando el 13 de septiembre en Granada. Conectamos con los enviados especiales, Javier Ares. Comienza la Vuelta Ciclista a España con todos los gallos pendientes de si vendrá o no vendrá Tadej Pogačar para ponerle el cascabel al gato, subir los puertos sin cadena en una cita marcada para la historia.
0: Escolteu els dos, sí, prou. Javier, ja està. Ja està, s'acaba. A veure, falten 24 dies encara perquè comenci la Vuelta a Espanya. Acabem d'acabar el tour, com qui diu, el que comença...
3: Però hay que empezar ya con la previa. ¿Dónde será la segunda etapa? Nadie lo sabe. ¿Se subirá la bola del mundo?
0: No, segunda etapa no. En tot cas, el que et deia és que el que comença demà és el Tour de França femení. Per tant, ja tindrem temps de parlar de la Vuelta a Espanya d'aquí a...
3: ¿Cuánto dura?
0: Una setmana.
3: Por...
0: D'acord, sí, millor, has fet bé. Doncs el Tour de França comença, com dèiem, el dissabte, el Tour de França femení, i després la Vuelta el 22 d'agost. Per tant, tindrem temps suficient com per parlar-ne. Què? Que entri Sergio Ramos, no? Em sembla que és el moment de Sergio. Venga, doncs.
4: Hay cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme.
0: Preciosa, cada dia m'agrada més aquesta cançó, Sergio. Bona nit, com estàs?
5: Bona noche, no?
0: Sí, escolta'm, última col·laboració de la temporada. No sé si marxes a vacances o tens coses a fer a l'agost, què faràs?
5: Bueno, que cabe duda, ¿no?, que después de esta temporada con la salida de México... Bueno, la salida de México me refiero a que me fui. No a lo de aquella chica...
6: Ten un poco de respeto a la gente.
5: De la Plaza Garibaldi. Y bueno, con lo de la compra del Sevilla y ahora el Mundial, pues quiero desconectar y dedicarme a la jardinería.
0: Ah, está bé. ¿Y això com és?
5: Bueno, porque la Pili siempre me está diciendo: Sergio, si no eres jardinero, ¿por qué llevas esa manguera?
0: Va, escolta'm.
7: Oh my God! Let's go, Rafael!
0: Intenta tranquilitzar-te. ¿Y qué farás? A veure, explica'm.
5: Bueno, que cabe duda que regarla todos los días, porque con este calor, pues... Hay que mantener la humedad.
0: Sergio, cuida't molt, la veritat. Yes. Aprofita l'estiu, que vagi molt bé. Let's go, sí. Let's go out, concretament. Ja crec que ja pots
5: anar... Bueno, nos vemos a la vuelta, ¿no?
0: A la vuelta, sí. Amb l'Aleix Parisé, que d'aquí a...
5: ¿Quién es ese?
0: Sí, el que torna d'aquí, em sembla que d'aquí dues setmanes només, o tres... Això ja està aquí, és que comença la Lliga, Sergio.
8: No parlareu del Lleida i del
0: també, fulano, Oriol,
8: de l'Atlètic Lleida.
0: Tu sí que estàs a la
8: estafador anglès.
0: Va, que ho anirem deixant aquí. Ja està. Respeta la gente, Sergio. Anirem marxant. Per cert, Edu Mutante.
9: Què tal?
0: Bona nit, bé.
9: Bona nit.
0: El proper quan és? Que no m'ha quedat clar aquests dies, el versió, que algun dia ho heu dit.
9: Tinc molts bolos d'estiu, estan a la pàgina web, edumutante.com. Coma, ja teniu totes les dates i totes les entrades, però bueno, ja sabeu que m'agrada promocionar el Teatre Muntaner, que estic allà amb saludos cordiales, que estarem el 22 d'agost, dissabte.
0: 22 d'agost?
9: Dissabte.
0: Tu encara hi ets, Manolo, el 22 d'agost o ja no? No, ja no, ja estàs fora, ja.
10: El 13.
9: Bueno, el Federic ha vingut.
0: Home, no m'has faltaria.
11: I ho recomano.
0: I
11: ho recomano perquè és fantàstic. És un espectacle...
0: Ah, també hi has anat?
9: Ah, sí?
0: Ah.
9: Amb el Xavi Torres.
0: Ah,
9: el poliorama.

0: Clar, ell va venir a l'estrena el 2024 que ho vam fer al Poliorama.
1: Clar.
0: No ens coneixíem, clar, és veritat. Doncs ara, mira, ja portem 2 anys rodant-lo pels teatres de Barcelona i estarem el 22 d'agost a 11:15.
1: Perquè tu vacances res, no?
0: El setembre.
1: Que és quan les fan els bons.
0: Quan torni el clapés, que tornarà de bon humor i relaxat, llavors li demanaré...
1: És bona tàctica, aquesta. Sí, està bé.
0: Totes les entrades, els bolos i tot, també està al meu perfil d'Instagram, @edumutante, allà està tot.
1: Va, doncs, et sentim aquests dies.
0: Sí, tornarem al setembre amb el Parisea, amb el Tu riuràs.
1: Molt bé, cuida't molt, Edu.
0: Gràcies per tot, Xavi.
1: A tu, bon estiu.
0: Vinga.
1: I anirem tancant també tertúlia amb el Frederic Porta. Frederic, moltes gràcies per venir avui. Avui era de nota, està aquí. Avui amb la UEFA, la FIFA, Infantino, Txeferin i tota la trup, però t'agraeixo molt que hagis vingut, que hagis tingut aquest...
2: Un plaer, gràcies.
1: Haver de venir-nos a visitar també a la nit. Que vagi molt bé. I Manolo, et seguirem. El Mumbai Football Club, no?
3: Mumbai City,
1: això. Mumbai City. Ah, però el City es manté, doncs.
3: No.
1: Ah.
3: Però és que ja es deia així abans del
1: grup City.
3: Ah, d'acord. Ja es deia Mumbai City.
1: Pensava que era pel tema del grup, del
3: sí.
1: City Group.
3: No.
1: O sigui que ja es deia així abans. Sí, doncs sí. Això, molta sort al Mumbai. A veure com et va la història, que espero que molt bé.
4: Ahí es donde se la ginebra, ¿no?
1: No és aquesta, Sergi. Pensava que havies marxat ja, però veig que ni amb aigua calenta.
4: Es que no me he podido contener.
1: Una mica com Ter Stegen, veig, En fi. Doncs això, Manolo, moltíssimes gràcies per venir. T'ha fet molta il·lusió que vinguessis un altre cop a RAC1.
3: Igualment.
1: Bon viatge cap a la Índia.
3: Gràcies.
1: Va, que falten 2 minuts. Sí, dos, no, 1 minut. Perquè sigui 1:15 de la matinada, farem una petita pausa i acabem de rematar el Tot Diràs. Gràcies.

0: RAC 1.
1: Digui?
2: Marc, què passa?
3: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
1: Ah, que estem de vacances.
3: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
1: Marc, és que no et sento.
3: Escolta,
1: bé, eh?
3: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics.
1: Marc.
3: Bandarres.
1: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
3: Així va el país, així va el país.
0: RAC1, tots som un milió. RAC1.
4: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
5: Estadella, una cosa, en sèrio em divindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
4: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
5: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
4: Hi ha gent i el Pere Mas.
6: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
5: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
6: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
7: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
8: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
4: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
5: No, que no és gens bo per la pell, nena.
9: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
10: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
11: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
12: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
10: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
11: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Brock. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham-Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a
13: RAC1. Tots som un milió.
0: El Barça juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Ara passen 4 minuts d'un quart d'una de la matinada. Encarem ja la recta final d'aquest Tu diràs, però abans és una molt bona hora per preguntar-vos si esteu pensant, de fet, a canviar de cotxe, i si és així, pareu atenció, perquè Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica, número 57, i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona, Hyundai Link Motor. Encara un parell de coses a explicar de futbol. Hem parlat del Barça, del Madrid, d'aquesta guerra oberta entre UEFA i FIFA. Parlem ara de l'Espanyol, que continua aquesta estada a Anglaterra després d'haver disputat ahir el seu primer amistós contra el Burnley. Nil.
1: Sí, avui hem pogut sentir un dels futbolistes blanc i blaus, Àngel Fortuño, el porter barceloní, ha parlat després de l'entrenament d'aquest matí i ha volgut fer una crida a la calma després de les males sensacions que l'equip va deixar en l'empat a 2 contra el Burnley. Són declaracions a la grada.
2: No, que es tranquil·litzin, que només portem 2-3 setmanes, que l'important encara no ha arribat, que al final aquests partits serveixen per corregir errors, agafar minuts i l'equip està bé i amb ganes que arribi el primer partit.
1: Un Espanyol que, com venim explicant, està obligat a anar al mercat de fitxatges per reforçar una línia defensiva que en aquests moments va molt coixa. Tot i això, Àngel Fortuño s'ha mostrat prudent en aquest sentit.
2: L'equip està bé, està convençut de que sortiran les coses bé i si no venen cap jugador més, s'ha de confiar en aquest equip.
1: El proper compromís de l'estaix d'Anglaterra per l'Espanyol serà dissabte contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda, tot plegat el dia que el conjunt perico ha anunciat que ja ha arribat als 30.568 abonats.
0: Doncs, per cert, parlant de l'Espanyol i d'aquests reforços que ara deia el Nil, un dels jugadors desitjats, ho explicàvem aquesta setmana, és Sim Mitj, el central, el jove central de 21 anys, central serbi de l'Al-Ittihad, que justament avui ha tingut minuts amb el conjunt saudita en un amistós contra el Màlaga que ha acabat amb empat a 2 gols, ha jugat minuts a la segona part, però cal insistir que és un jugador que no compta per l'Al-Ittihad, però que té fitxa alta. Aleshores, una cosa i l'altra potser no acaben de casar, però l'Espanyol hi farà, evidentment, l'última embranzida. Això pel que fa a l'Espanyol, anem també als catalans de segona. Avui, sobretot, protagonista el Sabadell, Pau, perquè ha presentat dues noves incorporacions i n'ha anunciat una altra.
3: Sí, el nou fitxatge és Gastón Valles. És un davanter de 25 anys que arriba procedent del Tenerife i que potser us sonarà perquè va passar pel filial de l'Espanyol, inclús va arribar a debutar amb l'Espanyol, en aquest cas era segona divisió, va jugar alguns minuts allà i va fer prou bona temporada i ha estat presentat, doncs, bueno, en aquest cas anunciat amb el Sabadell per aquesta propera temporada, signa fins al final de la temporada. I també s'han presentat avui Yanis Rahmani i Òscar Sanz. En aquest cas, Yanis arriba procedent del Cartagena i ha jugat les últimes temporades en equips com el Màlaga, Tenerife o Eibar, i és un dels jugadors que tindrà més experiència a segona divisió de tota la plantilla del Sabadell. Òscar Sanz, en canvi, és tot el contrari. Arriba del Nàstic de Tarragona i no ha jugat mai a segona. Aquestes eren dues incorporacions que ja havia anunciat el club arlequinat, però que avui han estat presentades en societat. I un últim apunt, en aquest cas del Girona, perquè s'han exhaurit les entrades pel trofeu Costa Brava, que, recordem, enfrontarà l'equip de Quique Álvarez amb ni més ni menys que el campió de la Premier, l'Arsenal. Això serà aquest dissabte a les 8 del vespre a Montilivi.
0: Doncs partidàs, a Montilivi. Lògicament, s'han exhaurit les localitats i ara que parlem de Sabadell, Sabadell i Girona jugaran un amistós la setmana que ve, un d'aquests últims amistosos que van anunciar tots els clubs.
3: Serà l'últim partit de pretemporada per tots dos equips. Per tant, tancaran amb aquest derbi català la pretemporada tant el Sabadell com el Girona i a partir d'aquí doncs, hi hauran de posar la mirada i la vista en el que serà la segona divisió per tots dos.
0: A partir del 15, o del cap de setmana del 15, debuten tant el Sabadell com el Girona. Pau, gràcies.
3: A tu, bona nit.

0: I ara sí, aparquem el futbol, anem a la cistella, anem al bàsquet, perquè el Joventut de Badalona ha anunciat a través de les seves xarxes que Ricky Rubio continuarà de verd i negre, com a mínim, Nil, una temporada més.
1: Sí, i ho ha fet a través d'un vídeo en el qual no es donen encara detalls del nou contracte, però on sona la veu del mateix Ricky amb un missatge. Jo hi seré, el nom de la campanya de socis de la penya aquesta temporada. Ho sentim.
2: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
1: D'aquesta manera, Ricky Rubio seguirà el Joventut per segona temporada consecutiva després del seu retorn l'estiu passat al club, que el va fer debutar amb 14 anys. Rubio va fer una mitjana el curs passat de 13,4 punts, 5,3 assistències i 3,4 rebots per partit, sent una peça fonamental perquè el Joventut arribés fins a les semifinals de la Lliga Endesa.
0: I en clau Barça, deixem la penya, la sortida del Toko Shengelia del club blaugrana podria ser qüestió d'hores.
1: Sí, tal com us hem anat explicant al llarg d'aquesta setmana, el jugador va comunicar al club la seva intenció de marxar, però tot de forma verbal, sense haver fet efectiva la seva clàusula de sortida. Aquest és el darrer pas que falta i podria ser qüestió d'hores que el georgià aboni aquesta quantitat de poc menys d'un milió d'euros per formalitzar ja tota l'operació. Shengelia seguirà la seva carrera al Dubai Bàsquet de Xavi Pascual.
0: I fora del mercat, avui ja s'han posat a la venda els abonaments per la Lliga Catalana.
1: Sí, una competició que es disputarà del 9 al 13 de setembre al Barça, la Sisa Joventut, l'Ilern a Lleida, el Kitzen es Manresa, el FIAC Girona i el Morabanc Andorra. El preu dels abonaments és de 35 euros, inclou els 7 partits que es disputaran, en aquest cas, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.
0: I abans d'actualitzar-nos, ens queda l'últim minut d'esports, de què t'ho diràs?
1: Sí, hem d'explicar que Rafa Hodder ja és a quarts de final de l'Obert de Washington després d'imposar-se a Kei Nishikori per la via ràpida en 2 sets, 6-3 i 6-2 la passada matinada. Ara el madrileny es veurà les cares amb el número 15 del món, Lorenzo Musetti. En matèria de mercato, dia de moviment de centrals. L'Inter de Milà ha fet oficial la incorporació de John Stones, que arriba lliure després d'haver acabat contracte amb el Manchester City. El Chelsea ha fet oficial aquest matí la incorporació del francès Maxence Lacroix a canvi de 61 milions d'euros. El defensa arriba procedent del Crystal Palace i signa un contracte fins al 2032. I acabem explicant que Mitchell ha debutat al Johan Cruyff Arena en partit oficial amb golejada a la Vojvodina per 4-1 i supera l'eliminatòria per 8-1 al global, classificant-se d'aquesta manera per la següent ronda, on s'enfrontarà al Shelburne irlandès, tot això en eliminatòries de la Conference League.
0: Parlaves de Hodder, no m'has parlat de les trenetes que s'ha fet en Carlos Alcaraz.
1: El bo d'en Carlos Alcaraz.
0: Mora meva.
1: Emulant, no? El look que va posar de moda en el seu moment Allen Iverson.
0: Absolutament. No,
1: clar, ara ja sabem per què s'estava deixant el cabell llarg. Era precisament per aquestes trenes, no? Bé, no. Atrevit com a mínim.
0: Mireu, si voleu, la foto, si no l'heu vista, que avui corria per xarxes com la pólvora, en Carlos Alcaraz. Doncs, Nil, moltíssimes gràcies.
1: A tu, bona nit.
0: Que vagi molt bé. A 3 minuts i 1:15, moment d'actualitzar-nos, com sempre, amb la Júlia Manero. Júlia, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Explica'ns.
3: Doncs que aquesta hora continua l'arribada en massa de migrants marroquins i algerians a la costa de Ceuta i s'eleven a 17 el número de persones que han perdut la vida intentant arribar-hi. La crisi migratòria que s'està vivint a la ciutat autònoma ja ha aixecat polseguera també a escala internacional. De fet, el govern italià de Giorgia Meloni està considerant trencar l'acord Schengen amb Espanya, un pacte que, recordem, permet la lliure circulació per la Unió Europea i que obre la porta, per tant, a que tots aquells migrants que aconsegueixin entrar a Europa puguin arribar també a la República Italiana. Per tot plegat, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha convocat demà d'urgència l'ambaixada italià per intentar calmar les aigües. I la Casa Blanca també ha tocat el crostó a Pedro Sánchez i ha carregat les culpes a les polítiques d'extrema esquerra que diuen afavorir la migració massiva i il·legal. I per cert, que demà el president Pedro Sánchez i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per estudiar la situació de primera mà. I en plena de mobilitat, atenció als que hagueu d'agafar el tren demà al matí, perquè els maquinistes de Rodalies de la Intersindical han convocat una nova jornada d'aturades per protestar contra les avaries de l'aire condicionat dels trens. Asseguren que rarament funcionen bé i han de treballar amb calorades insuportables. Ara bé, el govern ha establert serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% en hora vall. Per cert, que Rodalies ha estrenat avui una nova aplicació per consultar en directe l'estat dels trens. Es diu Rodalies i s'hi podrà consultar els minuts de retard, si són accessibles o no, i per quin punt del recorregut estan passant exactament. També assenyala possibles incidents a la via i els transbords que has de fer en cas que calgui. I pel que fa al temps, els propers dies la temperatura baixarà una mica, però serà un descens molt lleuger i transitori, perquè l'onada de calor té corda per dies i es podria allargar fins a finals de la setmana que ve. Tot plegat, amb domini del sol a bona part del país, però aquest divendres amb tempestes de tarda al Pirineu i Prepirineu, més probables a la banda de Lleida.
0: Gràcies, Júlia.
3: Gràcies, Xavi.
0: Doncs ara sí que s'ha acabat. Això avui és una miqueta més llarg del que és habitual, però per agrair a tota la gent que durant aquests dos mesos m'ha acompanyat en aquesta etapa, t'ho diràs, avui... Jo ho sento, però me'n vaig de vacances, però abans vull agrair, lògicament, al control tècnic, avui la Laia Biurrum, però també a l'Oriol Montfort, que entre tots dos han anat fent possible el Tudires al llarg d'aquestes setmanes, i a tota la redacció d'esports de RAC1 que m'ha acompanyat aquests últims dos mesos, o aquestes últimes setmanes. I en especial, ell ja ho sap, però ho torno a dir encara que no hi sigui, que és el Roger Saperes, que és una bestiesa treballar amb aquest home. I a vosaltres també, per acompanyar-me, per acompanyar-nos, i avui... un dia més que també hi éreu. Una abraçada molt forta, que vagi molt bé. Demà ja s'hi posa el Bonastre. Bona nit.
4: Tu diràs.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1 Podcast. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya t'ofereixen Sense Filtres. Converses valentes sobre salut mental amb Marta Cailà.
1: Com indica el seu nom, el trastorn obsessivo-compulsiu es caracteritza per la presència d'obsessions i compulsions. No estem parlant de manies. Les persones que pateixen aquest trastorn s'obsessionen amb pensaments, imatges reals o impulsos no desitjats que els causen un gran malestar i ansietat. Per exemple, tenen por dels gèrmens o de la contaminació, s'obsessionen per la simetria i l'ordre o temen oblidar-se d'alguna cosa. Per enfrontar-se a aquestes obsessions i rebaixar l'ansietat, adopten uns comportaments repetitius, compulsions com rentar-se contínuament les mans o comprovar les vegades que faci falta si han tancat la porta de casa o si han apagat el gas. Es calcula que un 3% de la població té trastorn obsessivo-compulsiu. Jordi Basté, presentador del Món a RAC1, benvingut al Sense Filtres.
2: Gràcies, Marta, què tal?
1: Quan te'l van diagnosticar, el trastorn obsessivo-compulsiu, i com és que vas fer aquesta consulta?
2: Fa molts anys hi havia un metge que sempre m'ho deia, tu ets toc, com jo, perquè ell també diu que ho és, que és el Jaume Pedrós, el doctor Jaume Pedrós, el que va ser el president del Col·legi de Metges de Barcelona, i però era una intuïció, no estava diagnosticat com a tal. I un dia vaig anar per fer un test a la meva filla petita sobre el tema també del TOC i del TDAH, i em van diagnosticar que era claríssimament un TOC, però de manual. O sigui, però això fa molt poc, o sigui, això farà... Devia ser això l'any 2020 o 21.
1: Però ho arrossegaves, és a dir, els comportaments aquests fa quant de temps?
2: Des de que ara tinc ús de raó.
1: Des de la infància.
2: Sí, clar, però en aquella època el nen és mogut, el nen, bueno, pues repeteix les coses, són rituals. Bueno, els rituals, sí, per què? Pensa que hi ha coses que mai ens preguntem els motius per què, perquè quan eres petita deien sempre, no cal que et preguntis tant les coses, però clar, hi ha vegades que et preguntaves, bueno, això per què ho faig 4 vegades? Per què? Quan un futbolista, per exemple, entra al camp i trepitja la gespa amb una, o s'ha de fer el senyal de la creu 6 vegades, no és perquè sigui més creient, o perquè és perquè senzillament creu que fent 6 vegades el senyal de la creu el partit li anirà millor. Bueno, això és un toc. Ell ho pot veure com un ritual. Si en fa un, però, bueno, pot ser un ritual, però hi ha gent que en té, no un, en té 20 o 30, o, com és el meu cas, infinits.
1: Després en repassarem alguns.
2: Sí.
1: Hem dit que aquest trastorn es caracteritza per la presència d'obsessions... Uh-huh. I de compulsions. A tu quins pensaments t'obsessionen? O sigui, què és el que et ve a la ment de manera obsessiva i que després, per calmar aquesta obsessió i l'ansietat que et provoca, fas un comportament determinat?
2: Penso que si no ho faig, alguna cosa anirà malament. No sé el què.
1: O sigui, la teva obsessió és... Haig de fer això o...
2: O passarà alguna cosa.
1: Dolenta.
2: Sí. Així de bèstia. Marta, sé que és poc creïble, però penso, si no ho faig, perquè, si ho he fet i m'ha anat bé, per què si no ho faig, què passarà? I és veritat que algunes vegades hi ha hagut coses que, obsessions, que he deixat de fer i que no ha passat res. Ja. Sí, sí. Ara, és que la Marta m'ha fet ara així, la mà així com dient, com fa la meva psicòloga, que fa així com dient. Però ja ho veus. Sí, però no és tan fàcil.
1: Ja m'ho imagino.
2: No és tan fàcil.
1: És complex.
2: És complex, sí, perquè penses... vale, molt bé, això, doncs això no era important. Però, en canvi, això que faig és molt important. I és veritat que cada vegada me n'adono més de que et ratllo, de cara a la gent, i també de cara a mi mateix, la ridiculesa, si no la sobrepasso. Perquè, et faré un exemple d'ahir mateix. No, aviam, puc posar un exemple. Normalment, a molts llocs, intento... A determinats llocs intento entrar sempre o passar sempre amb el peu esquerre, val?
1: També seus per l'esquerra a la cadira.
2: Sí. Intento entrar sempre per l'esquerra a la cadira, sí, sempre. Doncs amb això del peu, va haver-hi un esloc que ho vaig fer-ho, era a les 4:45 del matí. Vaig començar a caminar, vaig seguir caminant, i ho vaig fer amb el dret, vaig seguir caminant, i al cap d'un minut vaig dir, no ho has fet amb l'esquerra. I jo vaig pensar, tampoc fa falta, ja està. No, donis, no, no cal donar la volta, ja està, ho has fet. I vaig dir, i si mitja volta, un minut més caminant, i a l'esquerra, i tornem-hi.
3: Clar, això deu ser cansat, Jordi, perquè estàs contínuament alerta.
2: Contínuament.
3: Per no oblidar cap de les coses que fas, que tu em fas...
2: Tu, moltes.
3: Moltes.
2: Però moltes són moltíssimes. És que la gent no s'ho pot arribar a imaginar. Jo sé que és molt bèstia, però moltes. Algunes ja formen part de la meva vida.
3: Em pots fer un repàs, no sé, des que et lleves fins que te'n vas a dormir, d'algunes que tu vulguis explicar, perquè sé que n'hi ha que tu dius, no les vull compartir.
2: No. Per exemple, jo quan em llevo sempre el ritual és el mateix, de dilluns a divendres. De dilluns a divendres perquè el cap de setmana, o ara ho entendràs, jo quan em llevo el primer que faig al marge d'obrir els ordinadors, el primer, des d'un punt de vista del que en diuen de l'aseo, vale, és... Primer, entrar a la dutxa...
3: Un moment, t'has deixat una. El despertador sempre et sona...
2: Ah, sí.
3: Aquí ja comences... És que ja comences amb el despertador.
2: El despertador sempre ha de tenir un 4. Sempre ha de tenir un 4. És a dir, el meu és a les 4:24. Llavors pot ser 4:24, pot ser 4:34, pot ser 4:44, pot ser les 9:14, pot ser les 9:24, sempre ha d'haver-hi un 4. Val? Aquesta és la primera. La segona és l'ordre amb la qual m'he d'arreglar, que és dutxa primer... Mira que faig, perquè és que ho tinc tot posat així. I no sóc endreçat, però amb el toc sóc molt endreçat. Dutxa, després de la dutxa, desodorant, després el desodorant, rentar-me les dents, després rentar-me les dents. El perfum, no, la crema de la cara, que em poso la crema de la cara, i el perfum. És tot molt, és molt bèstia, eh? El desodorant me l'he de posar 4 vegades... El perfum me l'he de posar en determinades parts del cos, és a dir, sobre... Bueno, és igual. I la pasta de dents ha de ser... vaig canviant de marca quan se m'acaba un. Començo una altra, torno...
3: No pot ser la mateixa marca?
2: No.
3: Aleshores, surts de casa amb el peu esquerre?
2: Surto de casa amb les... Intento que les glous siguin el peu esquerre. Al cap de setmana això no, per un motiu. Perquè... Com ja no he de sortir volant, la dutxa la faig després. Ara, després de la dutxa, quan em dutxo a les 11 del matí, després de la dutxa, l'ordre és el mateix. El desodorant aquell, després del desodorant rentar-me les dents, després la crema i després el perfum.
3: I al cap de setmana a quina hora et lleves? També ha d'acabar amb...
2: Sí.
3: També amb 4.
2: Si és despertador, sempre en 4.
3: Però si un dia et despertes tu sense despertador...
2: No passa res. Llavors no passa res. Si em desperto... Però és clar, jo sempre em desperto mecànicament. Tu quan feies al matí el via lliure, tu et despertaves...
3: Sí, et despertes automàticament, perquè ja és aquella hora que la tens interioritzada.
2: Ah, doncs jo no, jo em desperto sempre amb mecànicament.
3: I amb un número 4?
2: Amb el número 4, sempre.
3: Uh-huh. A la feina també t'afecta? És a dir, mentre tu estàs fent el programa també tens tocs?
2: Sí, clar. Jo, per exemple, he de fer, abans de començar el programa, o sigui, abans de les... entre les 6 i les 7 del matí, jo quan surto del directe, la primera cosa que faig és llegir-me, fullejar en diagonal La Vanguardia,
3: sí.
2: I quan arribo a les 8 diferències, fer-les.
3: Les has d'acabar, totes?
2: Sí, sí.
3: I no t'ha passat mai que no trobo...
2: Sempre... Només una vegada que vaig dir a l'equip que fallava alguna cosa. De fet, dues vegades. Una farà un parell de mesos que vam veure que hi havia un error.
3: Et vaig escoltar.
2: Sempre. És que he de dir que quan entres amb la rutina dels 8 diferències, els que ho fan habitualment veuran que el Laplace, que és el dibuixant pobrer que va traspassar, és fàcil.
3: Clar, tu tens una pràctica brutal.
2: Esclar.
3: Brutal. Pateixes amb tot això? És a dir... Com ho portes interiorment? Perquè
2: bueno,
3: són...
2: ho he interioritzat.
3: M'has explicat només...
2: En tinc moltes més, sí, esclar.
3: Dius que ho tens interioritzat.
2: Sí, esclar. Ho tinc interioritzat, sí. Ho tinc interioritzat, és a dir, forma part de mi i no ho puc... Aviam, la meva psicòloga diu, si ho volguessis evitar, ho podries evitar. Però, per exemple, els bolis...
3: Què passa amb els bolis?
2: Els bolis... Jo tinc molta mania als bolis. Jo necessito els meus bolis. Llavors jo, per exemple, mira, t'ensenyaré un boli, que el vegis. Veus? Aquest boli? Pots llegir... Bé, bueno, jo l'ensenyo aquí a la càmera, que m'està gravant. Què posa aquí?
3: Càmera València.
2: Val, Càmera València. Això és de la Càmera de Comerç de València. Jo no he anat mai a la Càmera de Comerç de València. Però què va passar? Resulta que el ministre Carlos Cuerpo es va deixar aquest boli a la taula. Val? I el vaig agafar. I vaig veure que tenia una punta que a mi m'encanta. M'entusiasma, la punta. i vaig començar a... vaig pensar, hòstia, que bo. Jo no sé anar sense aquest boli. I vaig demanar a la Cambra de València que m'enviés bolis, i me'n va enviar 15. Però això em va passar abans també amb la Fiat, que la Fiat Assegurances, vaig anar amb una presentació d'un llibre del José María García. I el dia de la presentació em van donar un boli de la Fiat. Em va agradar tant que quan se'm va acabant em moria perquè anava molt bé. Me'n van enviar 125.
3: Ai,
2: els 125, els tinc encara, ara me'n deuen quedar doncs, 70 o 60 o 50 o 40, no sé quants en queden. Però o escric amb aquest o escric amb els de la FIAC. No em veuràs amb un boli ibic.
3: Perdona que tornem a la psicòloga,
2: sí.
3: Perquè tu em deies, ho tinc interioritzat, però la meva psicòloga em diu, si tu volguessis ho podries treballar. No entenc per què no
2: perquè
3: ho vols treballar.
2: Perquè que treballar, et dec haver de treballar altres coses.
3: A veure, explica'm-ho.
2: Suposo que no deu ser, suposo que tampoc li deu donar... Tampoc li parla mare gaire dels meus tocs, perquè si ara ho
3: què dius ara? A la psicòloga no li has
2: parlat? No, perquè... Van,
3: ara sí que...
2: Van, ja, perquè no els veig com un problema... O sigui, els veig com... Bueno, com... Pues, com segurament per no parlar de la psicòloga els dec veure jo com els rituals, com els futbolistes, no? Però no els veig com a problemes... És a dir, et canvia la vida? Abans m'ho has dit, eh? Bueno, ara estàs fent-me psicòloga, no? Perquè és una gran pregunta. Bueno, em fa que la vida tingui més ordre. En un món que és més caòtic, que el meu és molt caòtic, ja ho saps. Però, en canvi, em fa que sigui més endreçat perquè m'obliga a unes coses, no? És una mena d'obligatorietat absurdes. Perquè les coses que hauria d'obligar-me no les faig obligatòriament. I, en canvi, les que no hauria de ser obligatòries les faig obligatòriament, amb la qual cosa és com una dislèxia mental, no? Psicològica, no?
3: I al teu entorn com li afecta? T'ho has plantejat mai, això?
2: A vegades algú se n'han fotut molt de mi. Perquè afectar no afecta les terceres persones. Qui el vulgui entrar per l'esquerra, o qui el vulgui fer els 8 diferències de la Vanguardia, o que em posi el perfum d'una manera, o que més allà és el mateix perfum de dilluns a divendres, perquè el cap de setmana em puc posar, en tinc 4 o 5 i és diferent, però de dilluns a divendres només per treballar m'he de posar un perfum. Doncs això no afecta ningú, perquè el perfum és meu. No afecta ningú a terceres persones, saps?
3: Però si tu, per exemple, t'oblides, com en deies ara que et va passar ahir, que vas sortir amb el peu dret, aleshores has de retrocedir. Clar, en aquest cas vas poder retrocedir.
2: Perquè estava sol.
3: No sé si t'ha passat mai que hi ha hagut alguna vegada en què no has pogut fer alguna d'aquestes coses i aleshores sí que et ve un patiment gran perquè realment
2: però no,
3: creus
2: però no és...
3: que et passarà una cosa dolenta.
2: Sí, però no arriba una angoixa de una angoixa de pastilla.
3: D'acord.
2: No arriba això.
3: D'acord.
2: No arriba això. L'únic que és un patiment que a vegades és circumstancial, perquè quan hi ha hagut patiments que dius no hi he arribat a fer-ho, ha passat. I han passat 3 dies, i han passat 4 dies, i han passat 5 dies, i no ho he fet més, i no ha passat res. Que és això que em mires amb aquesta cara com dient no, però si passa amb això, deixa de fer-ho amb els bolis, deixa de fer-ho ja, i tal. No, però llavors em passarà.
3: I quan et ve un nou comportament, que m'imagino que...
2: Que venen, clar.
3: Que venen, no? Nous, que hi ha un dia que de sobte dius ui, ara això ho continuaré. No dius, Jordi...
2: Para. Sí.
3: O sigui, no permetis... incorporar a la teva
2: rutina,
3: que ja és amplíssima, i que ja t'obliga a estar molt alerta, perquè són moltes petites coses, no la allarguis més, aquesta llista.
2: De vegades puc ser molt mal educat, també.
3: Per què?
2: Perquè, per exemple, l'ascensor de la ràdio... Sí, és que fa riure,
3: què fas? Què fas?
2: A l'ascensor de la ràdio he d'apretar jo el botó del 0
3: ai.
2: O del 15... depèn de si està més tocant cap a la paret de les escales o sigui, per explicar-ho als oients, i tenim dos ascensors que pugen a la planta 15. Doncs a la dreta, si tu puges als ascensors, tens dues maneres d'apretar els botons, o a la dreta o a l'esquerra.
3: Hi ha dos panells, diria.
2: Correcte, hi ha dos panells. Jo, depèn de l'ascensor que agafi, he de tocar el que està més a prop de la recepció de la ràdio, per entendre'ns. I ho he d'apretar jo. I, llavors,
3: I
2: per
3: si
2: exemple,
3: algú se t'avança...
2: Optaré d'apretar-lo. Clar, i a vegades puc ser... Això sí que sembla molt mal educat,
3: home.
2: Perquè, per exemple, molts dies pujo amb una noia de la neteja de la planta 14. I ja ens marquem mútuament. Ella em marca el 15 i jo li marco el 14, quan qui arriba primer. Però, clar, hi ha dies que ella arriba abans i apreta el 14 i el 15, i jo vaig cap allà i apreto el 15. I ella, clar, es deu pensar, i no l'he explicat mai, és que jo sóc... Jo sóc així, saps?
3: Escolta'm, a banda de parlar d'aquest trastorn, volia comentar-ne un altre que també t'afecta, que és la hipocondria.
2: Jo crec que una cosa porta a l'altra, Marta.
3: Creus que sí, que està relacionat?
2: Sí, perquè en el fons, per què faig el ritual? Per la por. Per la por a què? no ho sé, doncs potser la por al dolor, la por al mal, la por... Jo soc molt peruc des de petit. No sé, he convist molt malament amb les malalties.
3: I aleshores, quan et trobes malament, com,
2: sí, jo,
3: què
2: per exemple,
3: passa?
2: Per exemple, sempre, jo sempre penso que... És a dir, aviam com t'ho explicaré. Hi ha un company de la feina, que ho va passar molt malament, i jo ho patia molt. I llavors feia allò que no has de fer mai. Mai. Que és trucar-lo i dir... que tu pots, que tu te'n surts, perquè no sé què, no sé quantos. I clar, fins que un dia algú em va dir... No li diguis això, perquè l'estàs tractant com un criu. I ell sap el que té, i sap si està bé o està malament, o com ho està passant. Re, si no et demana ajuda, no li donis. Quan el vegis, abraçada, ei, tio, adéu. Per què? Perquè és això, no? Jo viure amb aquesta cosa de... Sempre trec ferro, però... Quan et ve alguna persona, no, és que m'he de fer una colonoscòpia, no, anirà bé i tal, no sé quantos, i penso, hosti, llavors jo ho passo molt malament. O sigui, jo me'n recordo, mira, t'explicaré una, jo me'n recordo que un dia feia molt mala panxa, molt mala panxa. I vaig dir, bueno, se'm passarà, i no se'm passava. I 15 dies, i llavors, clar, el meu cap va a lo pitjor. Mai va a la racionalitat. Llavors, evidentment, he après una cosa, que és intentar que Google no formi part de la nostra vida mèdica, perquè és el pitjor que es pot fer, es pot passar, i, però en aquella època vaig mirar i sortia des d'una gastritis fins una gastroenteritis, fins un problema, fins un càncer. Llavors, clar, tu te'n vas al pitjor. I si te'n vas amb un tumor, te'n vas al més maligne que hi hagi, a l'extrem. Llavors, això no vull jugar amb això. Ja n'hi vull jugar, però bueno, aquella època em passava. I llavors, hosti, quin mal, i un dia em va agafar l'Adriana, que tu coneixes, la meva ex, i em va dir, prou. La mare de les meves filles em va dir, prou, s'ha acabat. Ens anem a les 12 a veure el doctor tal que el conec, que està a la clínica no sé què. No, jo no hi vaig.
3: Ostres, que difícil ets, eh?
2: Sí, no hi vaig. És igual, se'm passarà. Em vaig comprar tot, em vaig automedicar. No, i no em passava. Total, que vaig anar a veure aquest senyor, aquest metge encara que tan actiu, però que deu tenir 70 i pico d'anys, i que només ha fet que mirar estómacs i panxes. I li explico això, mira, em passa això. I em diu, tens una gastritis. I dic, doctor, no m'ha mirat. Segur que no és una gastritis. No pot ser que sense mirar-me vostè digui que no... Digo, i se'm queda mirant amb una cara de mala llet, que la recordo com si fos ara amb el cabell blanc que tenia, i em diu, escolti'm, fa 50 anys que em dedico això. Ara vostè passarà allà, li tocaré la panxa i diré si és. Ben allà em va tocar una gastritis. I em va dir, quan fa que no t'has fet una colonoscòpia i una endoscòpia? I dic, mai. Quants anys tens? Dic, 50. Dic, doncs hi aniràs. Dic, no. No ho penso fer. Sí, que ho faràs, perquè et toca fer-ho. I dic, bueno, és que no puc suportar-ho.
3: Ai,
2: no, i vaig dir, quan? Dic, la pot fer ara? Diu, no, perquè aquí t'has de prendre uns líquids i uns sucs i unes coses terribles i tal. I em diu, bueno, quan ho pot fer el més ràpidament possible? Diu, mira, avui és dilluns i dijous. I vaig pensar, hòstia, hi ha un Barça al Camp Nou i volia anar a aquest partit, perquè era el Barça, però és igual, havia perdut el Barça al partit d'anada, o sigui, crec que 5-0, no sé quantos, no hi aniré, 4-0, no hi aniré perquè el Barça perdrà. Em prendré els sucs, aquests. Va ser el dia... perquè veig que el recordo el dia com si fos ara. Va ser el dia que el Barça va remuntar i va guanyar 6-1 al PSG amb Neymar, Messi, Sergi Roberto, el gol de Sergi Roberto, i jo estava saltant per casa, anant a lavabo cada 10 minuts per això. L'endemà em van fer la colonoscòpia i l'endoscòpia. O sigui, no vaig dormir tota la nit. Vaig acabar i vaig ser l'home més feliç de la Terra perquè em van dir que no tenia res. Però és que també vinc d'una època que jo vaig tenir un problema físic, mental, en una època que hi havia el VIH, i que vam tenir tots una por tremenda, perquè era una època, i que em vaig fer com 40 proves, perquè estava convençut, sense haver fet res dolent, que el tenia. I sort del doctor Clotet. Per això et dic que la por a la mort, segurament és això, eh? I el dolor. El dolor.
3: Acabem amb les tres preguntes finals del Sense Filtres.
2: Sí.
3: La primera és, per què has decidit explicar obertament el teu cas, amb aquesta sinceritat?
2: Perquè crec que és molt important, Marta, la feina d'aquest podcast, te la vol dir, i la feina que... Estem en una època que és molt complicada a l'hora de poder explicar a l'hora del psicòleg. I el psicòleg hauria de ser com un pediatre, ja. O sigui, que et donin hora al segon. Perquè tots tenim alguna cosa per explicar a la vida. I no tenim, de vegades, la confiança per explicar-ho a ningú. I, per tant, tu te'n vas amb un psicòleg, com una psicòloga, i t'ajuda. Per tant, punt primer, jo crec que verbalitzar pot ajudar a molta gent. Per tant, molta gent que deu pensar, jo tinc TOC, o jo soc TDAH, o jo tinc el mateix problema que em fa por la mort, em fa por el dolor, escolta, m'han punxat la columna vertebral. Pitjor que això no hi ha res. I m'ho han fet a mi, i no ha passat res, i no m'han fet mal. O sigui que... cap problema. Primera resposta.
3: A la persona que estigui en aquesta situació, ja sigui patint un TOC o amb hipocondria, què li recomanaries?
2: Psicologia immediatament. Immediatament.
3: Sí, però Jordi, tu has dit que la psicòloga no li parles dels teus
2: no,
3: TOCs.
2: No, però li parlo de moltes altres coses. I segurament parlant-li d'aquestes altres coses em fa que els TOCs que deixo no em suposin un altre trauma. M'explico?
3: D'acord.
2: Per tant, crec que és molt important que la psicologia... perquè a més la psicologia t'ajuda, però la psicologia pot ajudar una altra cosa, que és que t'envia un psiquiatre, que és el que m'ha passat a mi. I el psiquiatre et medica, que és el que em passa a mi, perquè jo pugui frenar i que pugui conversar amb tu de temes que segurament fa 5 anys no conversaria amb ningú.
3: I què recomanaries als familiars o als amics d'aquestes persones?
2: Molta paciència. Molta paciència. I que, si s'ho prenen bé, que se n'enriguin de segons quines coses, perquè que se n'enriguin pot ser divertit, també. No passa res, no estem parlant de res, de que ets, d'aquests lleigs, d'aquests gordos, que això riure-se'n ja no. Estem parlant de coses que formen... que jo mateix me n'enfoto. Però aquestes persones també que tinguin la paciència i, sobretot, que l'ajudin a prendre decisions que ell segurament no s'atreviria. Que és, de la mateixa manera que a mi em van empentar a fer-me una colonoscòpia que segurament en ma vida no m'hagués fet, hi ha gent que la pots empentar a fer coses que segurament, tenint pors, no faria mai. Per tant, és molt important aquesta mena de recolliment cap a aquesta gent que estimes i que valores.
3: Jordi Basté, presentador del Món a RAC1, moltíssimes gràcies per aquesta conversa sincera i valenta sobre salut mental.
2: Marta Cailà, series una psicòloga excel·lent perquè posa els dits a la boca sense posar-los. Gràcies a tu.
3: Gràcies.
0: RAC1 i la Generalitat de Catalunya t'han ofert Sense Filtres, un podcast amb l'edició de Marta Cailà, la producció de Cristina Gaggioli i el disseny de so de Salva Coromina. RAC1 Podcast. Aquí comença la repetició del món a RAC1.

0: Ja fa 15 anys que el Bulli va tancar les seves portes aquells últims dies de juliol del 2011, en què s'acabava una etapa que va canviar per sempre la gastronomia del nostre país i molt probablement també la manera de fer a molts llocs del planeta. Curiosament, aquest agost, aquest estiu, també es compleixen 40 anys de l'obertura del celler a Can Roca. Va ser un dia d'agost del 1986. Però resulta, com ara dèiem, que ni ells saben exactament quan. Com pot ser? Avui tindrem l'oportunitat de preguntar-li. Sí, com sigui, 4 dècades després, el celler continua demostrant que l'excel·lència no és flor d'un dia, ni molt menys. Són dues efemèrides que coincideixen en el temps i que ens recorden una vegada més que Catalunya és un dels grans referents gastronòmics de tot el nostre planeta. I sobretot dos projectes que han deixat un llegat immens i que han fet escola. Ferran Adrià, bon dia i moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Ferran. I Josep Roca, bon dia i moltes gràcies.
2: Bon dia.
0: A veure, començo un moment amb tu, Josep, perquè és el tema que més m'inquieta. Aquest agost feu 40 anys, però resulta que no sabeu el dia exacte que veu obrir. Això com pot ser, Josep?
2: Bé, perquè no pensàvem que el que fèiem seria important. Vam obrir sense avisar ningú, no vàrem fer inauguració, no hem sigut mai al celler de Can Roca de fer inauguracions. I en aquest sentit, doncs bé, vàrem obrir la porta i zeros i zeros fins que va començar a venir algú. I ens vàrem anar, d'alguna manera, doncs, il·lusionant amb aquest projecte, que va començar amb una expectativa que et pots imaginar que era sota zero, però plena d'innocència, d'atreviment, d'il·lusió i després amb perseverança, també d'alguna manera amb sacrifici, però també amb una idea de porta oberta, d'hospitalitat, abans de que ningú te la demani, i bé, intentar entendre que cada taula que venia era com remuntar un partit, en tant que estem situats en un barri que ara està més endreçat, però era un barri de terra d'acollida amb una certa idea de perifèria, de quan hi havia les dues Girones, doncs era la Girona de la perifèria, i bé, sabem que cada taula era un repte i una gran oportunitat.
0: Quina edat tenies tu en aquell moment, Josep?
2: 20 anys, acabo de fer 60, doncs 20 anys, en Joan 22, Jordi 8, en aquell moment. Ens menjava el pernil de jabugo quan ja el vam poder començar a comprar, que és del cap de 2 o 3 anys, eh?
0: Va costar gaires dies que comencés a venir gent? Que ara deia zeros i zeros i zeros?
2: Sí, el que passa és que també és veritat que nosaltres teníem un valor afegit, i és que vàrem instal·lar aire condicionat, i era com una excusa que anàvem al bar dels pares, al bar de menús, i és que allà teníem aire condicionat, i algú
0: refugi
2: colava.
0: Refugi climàtic, colava. Ja, aquella
2: època. Refugi climàtic, sí, sí. I després és veritat que el Joaquim Nadal, que en aquell moment era l'alcalde de Girona i que va fer molt per la ciutat, des de la perifèria, doncs també va ser un gran ambaixador per nosaltres, i va ser doncs el primer client que vàrem tenir, que va veure que aquella gent doncs podien tenir coses a explicar, o com a mínim un espai de poder fer una cuina una miqueta diferent de la que es feia abans.
0: Ferran, Josep, el Bulli, el celler de Can Roca, què tenen les comarques de Girona especialment per reunir tant de talent culinari?
2: Això el Ferran.
1: Saps què passa? Que això és un tema també generacional, eh? Vull dir, això és com el Barça. Vull dir que durant uns anys pues, no va sortir molta gent de la Pedrera, i després van sortir molts, no? I això va passar a Girona i a tota Catalunya, no? No solament aquí. Va juntar un talent brutal, i també vam fer molta pinya entre tots, i per això va passar el que va passar i continua passant. No?
0: Totalment.
1: A Catalunya hi ha grans restaurants i jo crec que estem en la millor època de la història, no? De la restauració a Catalunya. Vull dir que està bé el joc, però és tan o més important, bueno, el talent, l'esforç, no, jo treballo cada dia, i la passió, que és són els valors, crec, més importants per qualsevol professió, no solament els restaurants, no?
0: Ferran, has dit, estem a la millor època de la història de la cuina catalana. Aquesta millor, avui millor que fa 10, 15, 20, 30 anys?
1: Sí, en qualitat sí. Una altra cosa és el tema de creatiu, no? Sí. Lo que es va fer en los 90 i 2000 no es tornarà a passar, jo crec que mai, no a Catalunya, sinó difícilment a qualsevol lloc del món, no? Es va adelantar tant, tant, tant, i sobretot pensant que durant 400 anys França va ser el monopoli en el món occidental de lo que és l'alta cuina. Llavors va ser brutal. Però a nivell de qualitat i de formació de los cuiners, de la gent de sala, de los sommeliers, sense dubte és millor.
0: Estàs d'acord, Josep?
2: Sí, sí, sí, és veritat que aquesta punta de llança que va simbolitzar Ferran Adrià i el Bulli ha fet un escampar una bassa d'oli de coneixement, de capacitat, d'interpretació. Crec que d'alguna manera, més enllà de les tècniques que es varen aportar en aquell moment, el valor més important del Ferran va ser la idea de la llibertat, de trencar amb la rigidesa, d'aquella que encara els francesos no han pogut sortir, de no poden millorar una tarta tatent, per entendre'ns, del pes de la tradició, que a vegades és com un paraigües que no et deixa veure el sol. Ferran va tancar el paraigües i va permetre que tots des d'aquí veiéssim diferents mirades sobre la llum, no? I aquest esperit mediterrani de la llum que no enceca i que no és fosca, doncs que és equilibrada, crec que va ser un paràmetre d'unió i de probablement també de generacional, però també d'una terra rica en subministrament, amb un sector agroalimentari, el primer sector molt enriquit, i també 7 segles de literatura escrita en català, que també és un pòsit que totalment fa que el tarannà d'aquí faci que la gent d'aquí s'ho cregui.
0: Totalment. 40 anys del celler són molts, i 15 des que el Bulli va baixar la persiana tal com el coneixíem, també donen perspectives. Ferran, a tu t'hem sentit dir moltes vegades que tancar el Bulli va ser una de les millors decisions de la teva vida. Per què?
1: Sense dubte, vull dir, saps què passa? Que jo crec que, primer, cada restaurant és diferent. ¿Vale? Per exemple, mira, la família Roca tenen ja fills que estan treballant dintre, tal. Jo no tenia fills. Llavors, segurament, si fos tingut fills, igual no fos tancat. Però nosaltres, primer, teníem una missió, que era buscar el màxim nivell, no? Els límits que tenia una experiència gastronòmica a nivell física i mental, i nosaltres vam pensar que ja havíem, no, arribat a lo que nosaltres podíem fer. I també volien sortir, vull dir, d'una manera molt alegre, no? Tenint en compte que jo crec que el tancament del Bulli és de les poques empreses on va ser una festa, no? Pues normalment quan es tanca una empresa i tal, no es va despedir a ningú, vam ajudar a tot l'equip a buscar, no, el seu lloc, i tal. I després també l'equip ja havia un moment que volia canviar de vida, tenien fills i tal, i es van donant unes qüestions que feien que era el moment. La veritat és que quan vam tancar no teníem molt clar això de la fundació, van evolucionant, però ara estem molt contents perquè el challenge, el repte, s'ha traslladat a un altre lloc, però que estem supercontents, i sobretot ara el Bulli va tardar més o menys 20 anys en arribar a la famosa portada del New York Times. Ara portem 13 anys en la fundació, jo crec que ens queden 3-4 per arribar, no, a lo que nosaltres teníem somiat. Per lo que estem molt contents, i sobretot el tema és disfrutar i il·lusionar-te con lo que fas. I jo i el resto de l'equip estem super il·lusionats amb molt. Ara estem fent quasi 15 projectes i molt contents.
0: Ara el Ferran, Josep, parlava d'aquesta il·lusió, no? De posar il·lusió a les coses que fas. Després de 40 anys, la il·lusió continua intacta? I si és que sí, com es manté aquesta il·lusió tant de temps?
2: Bé, sempre hem dit que la passió encén el foc del coneixement, i l'hospitalitat és com alguna cosa que hem mamat de petits. Estem encantats, il·lusionats, sabem que tenim la capacitat de creixement, tenim l'energia. de moment, mentre hi hagi energia i la salut ens acompanyi, ens ho passem molt bé. És molt divertit. És una casa de felicitat. La gent ve amb un anhel de felicitat i nosaltres la podem oferir. És com poder jugar a la final de la Champions cada dia. És una situació realment de privilegi en la que ens sentim extasiats, agraïts, i en el que la paraula més important és tornar a la gratitud, no? Aquesta sensació que afavoreix el benestar psicològic. De manera que mentre puguem ser agraïts als clients que venen i que encara doncs, tenen la possibilitat de voler venir i nosaltres de poder-los seduir, doncs això seguirà. És una roda amb la que ens hi sentim còmodes i en la que aquest joc a tres bandes està en un moment de plenitud i també de divertiment infinit, no ho sé. És una sensació molt bonica.
0: Sí, eh? O sigui, us ho passeu molt bé?
2: Sí, sí, la veritat és que sí. I sabem que la gent ens regala el més provat que tenen, que és temps. I dedicar-nos aquí 3-4 hores d'experiència, a vegades 5, fa que et sentis un privilegiat. I tenir un equip que et permet arribar a la precisió, a l'orfebreria, amb una intensitat màxima i amb una generació també de talent que saps que et vessa des de casa d'un equip talentós, doncs fa que estiguis com molt còmode.
0: Josep, el Joan, el teu germà, el Joan va passar pel Bulli.
2: En Joan va passar pel Bulli en l'any, crec que era 88-89. Era just abans de que fessin la gran reforma, que crec que va ser cap al 90-92, de la cuina, que tal com la recordem ara. I en Jordi també hi va estar, si no recordo, un estiu cap a l'any 2000-2002, més o menys, també. De manera que som fills del Bulli. Tenim una relació gairebé generacional d'en Joan amb en Ferran, però hi ha una sensació de família, de proximitat, d'haver crescut i haver viscut aquesta efervescència bulliniana de ben a prop i amb molta sensació de sentir-te també integral, integrant aquesta idea de connexió familiar amb el Bulli.
0: És dels llegats dels que et sents més orgullós, Ferran, d'aquesta escola que va significar el Bulli?
1: Mira, jo un dels dies més feliços de la meva vida, no sé quan, no és quan vaig rebre els 5 premis de millor restaurant del món, sinó quan els se lleva

0: donar compte de lo que és això de ser el millor restaurant del món, sigui just o no, la veritat, això com, com los Oscar o qualsevol un altre premi, però és molt difícil que 8 vegades el restaurant català han sigut el millor restaurant del món. Mm. I això lo veurem al temps, perquè no serà tan fàcil, ¿vale? Ojalá que m'equivoqui, veure molts catalans dintre del... De, ja no, dintre dels 50, saps o no? Diu, no, estic dintre dels 50, tal, perquè això és molt, molt difícil i no és fàcil, no? I a veure, hem de posar en valor això i ajudar a los, a algun jove, ¿vale?, que tingui molt talent, a veure si, si pot arribar a això, no?
1: I penseu gaire en això, Josep? El millor restaurant del món?
2: Bé, és un focus, és una autoritat, no la pots menys tenir, al contrari, l'has d'aprofitar i saber que s'escapa de tu, que té a veure amb el teu territori, que té a veure amb una idea de posar focus de la gastronomia mundial a Catalunya i des d'aquí radiar una idea d'innovació i de diàleg amb la ciència i amb la consciència i avui amb l'ètica del camp, de manera que no podem renunciar a qualsevol cosa bonica que et diguin i també, també hem après que cal celebrar-ho tot el que et diguin i en tot cas també fer-ne una festa, eh? I que no podem renunciar a la joia, a l'alegria.
1: Totalment. Ahir, Ferran, parlant, no?, amb l'equip, de quan dèiem, oh, demà que tindrem el Ferran i que tindrem el Josep, fèiem una reflexió que era que, en general, ara si veiem algun titular d'alguna notícia que pugui sortir d'algun restaurant nou que es pugui obrir, no?, i si el titular diu un ex-bulli obre un restaurant, crec que a tots automàticament se'ns engega una bombeta al cervell que dius, ah, segur que és bo, doncs.
0: Bueno, i també per amb el celler, saps, els que portem molts anys, però és normal que tinguem una escola, i a mi em fa molta il·lusió, no? I és molt important, saps, que perquè estem parlant de cuina, tal, que tot això està molt bé, però la vessant econòmica de tot el que passa en l'alta cuina creativa, que al final en el món n'hi ha 8, més o menys 8 milions de restaurants. I estem parlant d'això de l'alta cuina creativa al màxim nivell mundial, poden haver 2.000. I al màxim, màxim nivell d'innovació poden haver 20-30. Però això és la eina per poder vendre productes, ¿vale?, en l'exportació. Això és l'eina perquè vingui turisme de qualitat. I això representa quasi el 48% del PIB de Catalunya.
1: Mm.
0: Vull dir, per què venen tant vins francesos, per exemple, en un aeroport, no?, en la botiga, perquè ells van tindre l'alta cuina francesa durant 400 anys, i sobretot des de fa 150 anys, no?, ja va començar el comerç d'una manera important, i tal, i llavors això, t'agradi o no l'alta cuina i tal. I després, si fas un joc, i això no és prepotència, sinó la realitat, le preguntes a la guia quin sector, ja, no a nivell Catalunya, sinó a nivell espanyol, uh-huh, ha sigut líder mundial en els últims 25 anys, te sortirà en la gastronomia.
1: Yeah.
0: Vull dir, i això és important. I aquí, yeah, que tot això de la innovació dona una imatge d'un país supermodern i és el que busca tothom en tots els sectors, no? Se tapa davant cada dia la innovació. Llavors, està molt bé del plaer de passar-lo bé, de que hi ha gent que no l'agrada, que vosaltres que l'agrada molt, però això té una vessant molt important. Això passa com en qualsevol esport, no? Si tu tens, vale, el Barça i està ahí i tal, això fa una imatge supermoderna per al país. I si a més juguen bé, són innovadors a nivell d'entrenador, con el Johan, con el Pep, ara con el Flick, con el Luis Enrique... Això és que a mi no m'agrada el futbol, ja, però que resulta que és un fenomen social, és l'esport més seguit del món. Llavors és molt important. I una altra qüestió, no? Quan està viva la Montserrat Caballé o tal, és a dir, tindre aquestes persones, no?, que puguin ser imatge per a un país, doncs és fantàstic, no? I sobretot quan estan lligades a la innovació. I ja et dic que no és un tema de prepotència, sinó és la realitat, perquè després quan manca et dones compte, ostres, no sé si vam donar el valor que tenia

0: Perquè tot això és molt difícil. El món s'ha globalitzat en tot. La gent, quan parla de restaurant, estan parlant de Xina i de Japó. Però no, de los hots que n'hi ha ara en el món de la gastronomia. Perquè jo tenia competir en tot això i quan tu dius, no, perdona, el celler, dos vegades millor restaurant del món. Ostres, i no n'hi ha cap restaurant japonès ni xino en la història que ha sigut millor restaurant del món.
1: Yeah.
0: Allà, llavors, este que posa en valor, amb humilitat, ¿vale? Bueno, més que humilitat, normalitat, i la nostra tasca des de la Fundació és ajudar a tot el món que està en el nostre sector, bueno, a que puguin, ¿vale?, fer-lo millor a nivell de gestió, això és molt important actualment, ajudar-lo també en el tema d'innovació, depèn del nivell que vulgui, i tal. Crec que està basant molt important, no solament és el disfrut, que està molt bé i el plaer.
1: Que ens estimem menys del que ens hauríem d'estimar com a país, segurament.
0: No. El pare que a vegades un no és conscient, no? Si no et dic això,
1: yeah.
0: Bueno, no, jo en el meu cas no. Que a mi sempre em diuen t'estimen. Jo vaig tindre la majoria de premis, saps, no? La cosa de Sant Jordi el 2003 i, yeah. I el celler igual. No. Però sí que és veritat que segurament la gent no s'estima, una gran part, però no, a vegades no tens el context mundial. Depèn del mundial, però no.
1: Ara he pensat, Josep, no sí. Recordeu el dia, però recordes almenys quins van els primers clients, ni que sigui?
2: Sí, com a primer client et diria el Quim Nadal. El Quim Nadal que, que ell tenia habitualment el seu hàbit de...
1: Ah, devia ser alcalde, no?, de Girona en aquell moment.
2: Era l'alcalde de Girona, sí, sí, i passava pels barris i va entrar al bar i el van pescar, diguem-ho així. I va ser molt bonic per nosaltres,
1: sí.
2: però viscut amb una certa intimitat i bé, i en tot cas va ser un dels grans ambaixadors de la nostra història, evidentment, des de l'alcaldia i des de la idea de la connectivitat dels barris amb el centre, no?
1: Ja. Tu has viscut tota aquesta evolució, aquests 40 anys, aquestes 4 dècades, des del món del vi, que és el teu món. Ha canviat gaire la manera d'entendre'l? Des del 1986 fins avui?
2: Totalment. Ha canviat el paradigma, ha canviat tot el que representa el coneixement, el món del coneixement, l'acadèmia, diguem-ho així, i també el desaprendre, fins i tot. I el diàleg, en aquest cas, amb el que representa la conceptualitat del que abans era un costumisme, avui és indústria, i de com de la indústria del vi es passa a la vida agrària, al tornar a la vida al poble, a la idea de la identitat, que és ser identitari avui, tota una idea sobre personalització, sobre el gest, sobre el diàleg de la intel·ligència amb l'agricultura. Hi ha tot un paràmetre filosòfic també que ha fet canviar el per què i com i on ho fem, de manera que el canvi d'aquests últims 40 anys ha sigut transcendent i nosaltres hem pogut tenir la situació de privilegi de viure-ho, i d'alguna manera doncs, un motor de canvi va ser aquells primer, com deia el Ferran, que sempre hi ha hagut innovadors que han fet doncs, que tot canvi, doncs, aquell moviment del Priorat dels anys 80, finals dels 80, probablement també hi ha un abans i un després, aquell moviment d'emprenedoria, de mirada amb uns ulls més des de fora, i d'alguna manera doncs, incentivar la gent del territori i fer un tornar a començar, no? Amb un viatge al passat, però amb una mirada molt fresca, molt innovadora i molt actualitzada sobre què busca avui la gent i que té a veure amb identitat, amb una certa idea d'elegància i una certa idea de flux energètic.
1: Quan veus els nebots implicats en el projecte, Josep, què sents? Tens la sensació que el celler ja és una història que us sobreviurà?
2: No tens aquesta certesa. Tampoc vols carregar aquesta motxilla tan pesada. Ja. Precisament el celler Can Roc ha anat diversificant a la ciutat. Hem volgut viure a Girona des d'una mirada així a més amplificada sobre diferents propostes gastronòmiques perquè no tinguin aquest pes de tres roques de l'esquena, no?
1: Ja.
2: I en tot cas ho veurem. Ells encara estan en una fase de creixement personal i professional. Estan en Marc, el meu nebot, està en 29, el meu en 26, les nenes van vinguent a 23 anys, 24, però ho anirem veient. En tot cas, el CD Can Roca és un restaurant, també forma part d'un grup en el que som 10 establiments a la ciutat de Girona. Sí. Que es mouen i es van enxamplant, i no deixa de ser una empresa, una empresa, som més de 300 treballadors, mm-hmm. de manera que no necessàriament han d'estar a la cuina, tot i que els veiem i disfrutem molt veient-los a la cuina, eh? Ara mateix fa molt de goig perquè van passant per totes les partides de casa, a treballar com tots els treballadors que tenim aquí, i bé, de moment estan aquí assentats amb un grup de cuiners intentant entendre el que han fet en aquest cas els progenitors i el tiet i agafant d'un bona perspectiva en la que ens fa il·lusió veure aquesta prudència, aquest respecte i aquesta mesura i aquesta contenció, no? Però evidentment estem molt engrescats, molt il·lusionats, perquè no hi pensàvem, no ho teníem previst. Ells anaven fent altres carreres i nosaltres estàvem convençuts que això es moria amb nosaltres d'aquí 8 anys o 10 anys. Sempre havíem pensat que quan en Joan fes 70 anys tancaríem el restaurant, però bé, seguirem.
1: Més us val. Acabo. Ferran, dos sí. anys fa, ara, tot just. Quan enyores el Fermí?
0: Home, tu, la majoria de gent que em coneix sabe que era com el meu germà gran, i que jo sóc qui sóc perquè el Fermí, vull dir, em va portar el bulli, i això és algo que mai se lo podré, vale, no me lo podré olvidar. I sobretot, com la gent que ho coneixia, era meravellós, una persona culta, però a la vegada un cachondo de molt cuidar.
1: Totalment.
0: I tal, i sí, estarà a dalt, vale, segur que nos veu, i estarà molt orgullós de lo que està passant a la cuina catalana.
1: Efectivament. Ferran Adrià, Josep Roca, moltíssimes gràcies a tots dos. Una abraçada enorme i per molts anys, sobretot.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Ciao.
2: Gràcies.
1: Són les 11:20, pausa, i anem a posar una miqueta de rock aquí a Mont de RAC1. El món a RAC1 amb

0: Está maco.
1: Merda, tio.
2: Uno Viola, molt bon dia.
1: Bon dia, Sergi.
2: Què és això que estem escoltant?
1: Això és una cançó meva. L'he colat aquí perquè com no sona la ràdio, dic, t'he colat-la d'alguna manera.
2: En si les gai, no?
1: Exacte. A veure si m'arriba més de 7 cèntims aquest any.
2: A veure, puja... La coneix, aquesta?
1: Això és de fa 3 anys, igual. Sí. Cançó de confinament que va sortir 3 anys tard, també.
2: Cançó de confinament que va sortir el 2020.
1: Exacte.
2: Bueno, a veure... Hugo, perdó. La setmana passada vam parlar d'Amy Winehouse.
1: Sí.
2: I avui tornarem a escoltar molt bona música, també... Perquè també hem agafat una efemèride, ho hem anat dient, des de primera hora, que a més és una efemèride, jo crec que més alegre que la
1: més
2: de la setmana
1: alegre.
2: Passada.
1: Sí, exacte. Avui celebrem 25 anys de la sortida del primer disc dels Strokes, This Is It.

0: El Dizzy dels Strokes es llançava un 30 de juliol del 2001 a Austràlia, que diràs, per què Austràlia, si són una banda de Nova York?
1: Això et va preguntar, que són australians?
0: No, són d'Estats Units, i això es va fer perquè l'estrena a la resta del món es va anar fent de manera esglaonada amb la gira promocional que estaven fent aleshores.
1: Ah.
0: Amb la mala sort que quan van arribar als Estats Units, 11 de setembre del 2001,
1: no!
0: Atemptats de les Torres Bessones.
1: Hòstia.
0: I aquell mateix dia sortia el disc, l'edició en vinil als Estats Units, i això va fer que haguessin de canviar la cançó New York City Cops

0: cançó que a la tornada té una frase que diu els policies de Nova York no són massa intel·ligents. I van
1: mal
0: dir,
1: moment.
0: Potser no és molt bon moment per ficar-nos amb aquesta gent.
1: Val.
0: I la van canviar per una composició aleshores inèdita que es deia When It's

De fet, aquesta cançó té una sonoritat bastant diferent a la resta del disc. Realment s'acosta molt més a un so una mica disco o funk, un so més afilat, menys garajero. I jo diria que té una sonoritat més semblant, de fet, al que seria el segon disc dels Strokes.

0: com descriuries aquest so
1: dels Strokes? Bueno, ara farem una mica de... d'estudi del so dels Strokes. Realment, jo crec que és una banda que té una sonoritat bastant particular i molt reconeixible. Tornem al primer disc.

Per mi hi ha tres elements clau, que són la veu de Julian Casablancas, la bateria i les guitarres. Parlant sobre la veu de Julian Casablancas, que a part de ser el cantant és el compositor de totes les cançons del disc, es caracteritza sobretot en aquest disc per estar tractada amb molt poca reverb i delays. Pràcticament jo crec que en aquest disc no hi ha reverbs, no hi ha delays. Sí. I el que sí que hi ha és un efecte com de distorsió molt present, que en part això és culpa del seu productor, el senyor Gordon Russell. Tot i que aquest senyor deia que l'efecte aquest, la idea aquesta de passar la veu de Julian Casablancas per un amplificador de guitarra, era una cosa que ell havia estat experimentant a casa seva quan gravava les seves demos.

0: Això és una versió d'un home recording, que es diu, que va sortir més tard, de la cançó que dona títol al disc i que obre el disc.
1: Home recording gravat a casa.
0: A casa, exacte, manera. Sí, gravat d'aquella manera. I, de fet, bueno, podem sentir la veu superpetada, distorsionada. Bueno, era una decisió artística de Julián Casablancas a casa seva, experimentant, sí. I també és curiós que s'escolta com ell està utilitzant una caixa de ritmes, que també és un element que en les bateries és molt particular. Aquestes bateries que en veritat són tocades, però molt sovint sonen com una bateria programada o com una caixa de ritmes.

0: fixes, tot i ser una bateria que està tocada per una persona, té un so molt mecànic i molt sintètic.
1: I això com s'aconsegueix?
0: Doncs això famosament van utilitzar, especialment en aquesta cançó, una tècnica poc ortodoxa, podríem dir, que considerava en separar els elements de la bateria. En aquest cas tenim el plat, el hi-hat, el bombo i la caixa.
1: Sí.
0: I per aconseguir com aquest so com de bateria electrònica, on tu tens cada so per separat i quan sona una caixa no està sonant una mica del plat ni una mica del bombo i tal,
1: el
0: que vam fer és fer tocar el bateria, que és el senyor Fab Moretti, que faig un parèntesis. Fab Moretti té un altre grup, un projecte a part, que recomano molt escoltar, que es diu Little Joy.
1: Val.
0: Que és amb el... Ara m'hauré oblidat del nom. Amb un cantautor brasileny. Ell és brasileny. Sí. Little Joy.
2: Little Joy.
0: Rodrigo Amarante. Rodrigo Amarante. No sé si ho he dit bé. Però bueno, sí, confirma-ho. És el que va fer la banda sonora...
2: Sí, Rodrigo Amarante.
0: És el senyor que va fer la banda sonora a Narcos.
2: Home!
0: I tenen un disc de música acústica guapíssim, que el recomano, i aquí tanco el parèntesis.
2: Sí. Dit queda.
0: Sí, perquè realment és molt, molt recomanable, és una cosa totalment diferent als Strokes, i molt, molt guapa. Doncs van fer tocar el Fab amb...
2: El què?
0: El Fab. El Fab, Fabrizio es diu, però diuen Fab. Fab Moretti. El Charles, tan separat com pogués ser de la caixa, o sigui, el Charles aquí un costat, la caixa aquí, i el bombo tan lluny com pogués.
1: Sí, és com que li van esparcir la bateria.
0: Li van aïllar cada element de la bateria, de manera que ho pogués tocar en directe, però que conservés cada element, el seu so per separat, per poder-lo tractar i poder donar aquesta intenció com de bateria sintètica.
1: Hem parlat de la veu, hem parlat de la bateria, però hem promès guitarretes des del primer...
0: Bueno, clar, és que més, o sigui, el que primer s'escolta és que és un grup de guitarres, els Strokes. Les guitarres de Nick Valencia i Albert Hammond, que fan aquests riffs staccatos, és a dir, com molt punxats, molt mutejats. És un so que no és extremadament distorsionat, però tampoc és net del tot, és un so molt natural, que a mi em recorda bandes del post-punk dels 70s neoyorquines, com podrien ser els Television.

0: que és hipnòtic, eh?
1: És guapíssim aquest tema.
0: Brutal. Diu la Rocaral, de cop tots volem ser baixistes.
1: Sí, eh?
0: Home. I una mica, eh?
1: I tant. El baix és sexy, eh, realment. Molt sexy.
0: Per tant, els Stroke veuen d'aquesta sonoritat que deies ara, punk rock, estem parlant en una època 2000, perquè això és sí. 2001, on això precisament o sigui, no era la tendència.
1: No era el que es portava.
0: Yeah.
1: I veuen descaradament, de fet podríem dir que els Strokes no van fer res de nou amb el seu primer disc, sense treure'ls i mèrit, perquè sí que van recuperar pues, tota una moguda que en aquell moment no estava de moda i que de fet en la seva època tampoc va estar massa de moda. Vull dir, era una cosa molt de nínxol, podríem dir. La sonoritat de la veu, per exemple, de Julián Casablancas ens pot recordar a Iggy Pop amb els Stooges, per exemple.
0: Espera.

crits que hem sentit al principi, que recorden molt el New York City Cops que hem escoltat abans, aquestes línies de veu primitives i senzilletes, no?, com podrien ser les de Lust for Life de l'Iggy Pop en solitari, del seu disc homònim que va coproduir David Bowie.

0: aquella.
1: Sí, home, Trainspotting. Sí. Trainspotting va posar de moda aquesta cançó també uns anys després, no? Sí. Una altra influència que crec que no es parla, però jo la veig bastant òbvia, són els Buzzcocks.
0: A veure...

Buzzcox va ser un grup de punk anglès que no van tenir el reconeixement o potser podríem dir la influència, no, perquè després ells van influir molt en el, en els moviments del pop-punk i del power-pop. Però bueno, no se'n parla tant. De fet, a mi aquesta cançó sempre m'ha recordat moltíssim a un dels hits del primer disc dels Strokes, que és Someday.

0: és el rotllo aquest de guitarra desenfadada i de passar-ho bé, no?
1: Totalment.
0: Però,
1: totalment,
0: bueno,
1: totalment.
0: Si alguna cosa va inspirar els Strokes més que res és la ciutat de Nova York, a l'estil de vida i les bandes que tocaven als garitos dels anys 70 com el Max Kansas City o el CBGB's. Bandes com Television, que ja les hem escoltat, també els Talking Heads podrien ser una...

0: bastant amable. No sé si vas anar a veure el David Byrne al Cruïlla.
1: Sí,
0: i va, el vas veure, sí. Concert espectacular, i vaig flipar, però amb bestial. Color. O sigui, aquest home, que de fet ja va fer un concert com el que feia als anys 70 i 80, i dius, aquest tio estava vivint el futur.
2: Totalment, no? Totalment.
0: Però bueno, no hi ha banda més neoyorquina que la Velvet Underground i el seu cantant, el Lou Reed.

0: Aquesta sonoritat que ara se li diu lo-fi, que abans era simplement com sonava la música quan no tenies molts recursos econòmics per fer-la sonar millor, també la tecnologia pues, ha canviat molt des de llavors.
1: Lo-fi.
0: Lo-fi és aquest so com de baixa fidelitat, que els Strokes ho agafen com una eina artística, un ús deliberat d'aquest lo-fi, però que les bandes com la Velvet Underground en el seu moment era una qüestió de, primera, toquem com toquem, i segona, tenim els recursos que tenim. Tot i que el disc el va financiar l'Andy Warhol, el disc aquest.
1: Ah, sí?
0: Hòstia, Andy, podries haver pagat un...
1: Estira-te, no? Hem rebut un mail que ens diu que el cantant dels Strokes es diu Casablanques i és el net d'un important empresari del tèxtil de Sabadell.
0: De Sabadell, eh? Jo no sé per què pensar que era gallec.
1: Doncs es veu que
0: la família de l'Ortega.
1: Ens diu aquest oient que, de fet, hi ha un institut que porta el seu nom, que és el Ferran Casablanques.
0: Exacte. Ah, és aquí, això?
1: Sí.
0: Vale, vale.
1: El pare del cantant va muntar l'agència de models Elite, on Naomi Campbell, entre altres, i el fill volia ser cantant i el va ajudar tant com va poder.
0: Sí, fins aquí això ho sabia i, de fet, vull comentar-ho també, no? Perquè al final Julian Casablanques ve d'una família de moltíssima pasta, perquè aquest senyor, o sigui, es veu, o sigui, tu ho has dit, no? Agència de models on estan el més top del món. Que no li treu mèrit, és un gran artista, és un gran cantant, però és el que avui en dia se'n diu un nepo baby
1: de manual
0: total.
1: Va, avancem. Sonoritat a banda, què tenen en comú tots aquests grups, però?
0: Bueno, de la mateixa manera que els Strokes buscaven trencar amb el que hi havia en aquell moment, les bandes del punk dels anys 70 buscaven trencar, bueno, amb la psicodèlia, amb el virtuosisme del rock progressiu, i volien tornar a les arrels del rock and roll amb el qual havien crescut, amb temes divertits i desenfadats de guitarra. És el Lou Reed en el seu primer disc en solitari, que és el Transformer del 72, que és un disc que també està produït pel David Bowie. I, bueno, això, pues, trencar una mica amb el virtuosisme aquest, no? Dir, anem a passar-nos-ho bé, anem a tocar la guitarra com ho sabem fer, i ja està. Els Strokes en el seu moment surten en un moment on també el rock de guitarres no era el que estava a les llistes d'èxit. Teníem aquest rhythm and blues, popero, les boys bands com els Backstreet Boys, NSYNC...
1: És que era aquell moment, clar.
0: Exacte, les Destiny's Child, Christina Aguilera, etc. I sí que hi havia alguna cosa de rock, però aquest rock, l'últim gran moviment del rock havia sigut el grunge, i ara quedava pues, tot el nu metal i aquestes sonoritats més extremes, també amb una mica d'electrònica, amb una mica de rap, com podria ser Linkin Park. O els Limp Bizkit.

0: una cosa molt més produïda i molt diferent. Es està guapíssim, també. Una energia increïble.
1: A veure, Hugo, hem parlat... Fins ara hem parlat d'on venien els Stroke, diguéssim, però, clar, ara és... aquell disc va tenir bastant impacte.
0: Va tenir molt d'impacte a nivell estètic en moltes bandes. A Anglaterra, bandes com els Libertines, que en vam parlar la setmana passada, que el Pete Doherty, el seu líder, era íntim amic de la Amy,

des del primer disc dels Arctic Monkeys. De fet, els Arctic Monkeys, anys després, el 2018, en el seu sisè disc, Tranquility Base Hotel and Casino, obre amb una frase que menciona directament els Strokes.

0: Jo només volia ser un dels Strokes i mira el merder que m'heu fet fer ara, no?
1: El sisè àlbum, eh?
0: El sisè àlbum, sí, sí. Després de tot això, els Strokes van desencadenar tota una nova onada de música amb influència de rock de garatge, marcant l'estètica de grups com els escocesos Franz Ferdinand... Home.

0: dues persones en comú.
1: Que els agrada molt els Kings of Leon, sí.
2: Una banda.
3: Hugo, per acabar, l'última setmana vam explicar que els Strokes havien tret un nou àlbum.
1: Sí, tot just fa 5 o 6 dies.
3: Això vol dir que aquest punk rock que hem desganat, això no ha mort.
1: A veure, jo no... Dir que els Strokes són punk rock és una mica raro, no? Perquè també ells han evolucionat molt, han fet moltes coses.
3: No els posaríem
1: ara. Hòstia, no ho sé, rock modern.
3: Bé,
1: a seques. No sé.
3: Una mica calaix desastre, no?
1: De fet, van... Sí, és complicat, això, eh? És bastant complicat. No vull que ara els punk rockers...
3: exacte.
1: Se'm tirin a sobre, no? Bueno, van treure la setmana passada disc produït pel Rick Rubin. Ja n'havien produït un amb ell el 2020, el The New Abnormal. I ha sigut un disc que ha generat una mica de controvèrsia, perquè el Julian Casablancas i el Rick Rubin, suposo, com a productor, se'ls ha anat la olla amb l'autotune. El disc sona molt bé, té temes molt guapos, però sí que és veritat que a vegades estan apretant l'èmbol de l'autotune i ja no dona més. Que, de fet, m'agradaria acabar la secció escoltant una cançó que també ha sigut una mica cabron, perquè he posat la que és més exagerada, no?
3: Ja va bé.
1: Però, bueno, amb això acabem la secció d'avui.

0: Casablancas. Cante.
1: Està preparant l'autotune.
2: Senyor Casablancas.

0: que és molt heavy perquè, o sigui, hi ha maneres d'utilitzar l'autotune i el pots utilitzar a tope i inclús que soni. Però és que jo crec que està posat en un altre to en aquest tema i segur que ho ha fet expressament.
1: No? Volem,
0: en
1: plan, volem,
0: que això és molt punk rock per seva.
1: Veus? Veus? Aquí estem. Hugo, gràcies, eh?
0: Moltes gràcies.
1: No marxis, perquè queden 12 minuts per arribar a les 12 i encara hem de posar bastanta música més.

0: cabina, DJ Jordi Balaguer.
1: Hola, Jordi Balaguer, bon
2: Què tal,
1: dia.
2: Sergi Budi, molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: Hosti, quin canvi, tu.
2: Passem dels Strokes a...
1: De l'autotune...
2: Però ja va bé, perquè ha fet una mica el pas ja, no? El pont perfecte.
1: M'agrada. Bueno, què?
2: Bueno, no res.
1: Què faràs tu aquest estiu?
2: Bueno, hem intentat anem a fer una cosa que és bastant trencadora, no? Trencapistes. Anem a fer el Festival Impossible.
1: Ah?
2: Cada setmana amb una norma superabsurda. En aquest cas, fer un cartell espectacular. La pregunta és... que et faré al final és, i compraries l'entrada tu amb aquest festival.
1: D'acord.
2: Avui obrim les portes d'un festival que cap promotor s'atreveria a muntar i només hi ha aquesta única norma, que és la vinculant a l'actualitat i que coeix a l'efervescència del fenomen Odissea i la gran estrena de la nova pel·lícula de Spider-Man. Avui anem a buscar i a configurar aquest nom de cartell amb grups o cançons que s'hagin fet famoses gràcies a les pel·lícules.
1: Exclusivament això, eh?
2: Sí, correcte.
1: Sembla bé. Deixa'm dir que per la gent que vol participar en l'elaboració d'aquest line-up, en aquest cartell d'aquest festival impossible del Jordi Balaguer, ho podeu fer a través de les xarxes socials, Instagram o X. Podeu fer-ho també a través del món@rq.cat i també, fins i tot, si voleu, per WhatsApp, al 669-1010. 669-1010. Això vol dir que regalem alguna cosa.
2: I tant.
1: Tu sempre quan vens aquí portes
2: sempre,
1: coses.
2: Sempre s'ha de regalar alguna cosa. Sí. Regalem una entrada doble perquè el pròxim 31 d'octubre visqueu la segona edició de la castanyada del Cabro Roca Montmeló, la gran diada de la cultura catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe. Tota la informació a cabrorock.cat.
1: Molt bé, no?
2: Sí, molt bé, molt bé.
1: Què? Regal.
2: Anem-hi? Vinga.
1: Tot teu, eh?
2: Anem a repassar alguns dels casos en què la pel·lícula es va convertir com un èxit mundial o va impulsar decisivament la carrera del grup.
1: Vinga.
2: Anem a fer amb Survival, amb la cançó Age of Tiger de la Rocky 3.
1: Home!

Podria també ser una versió dels Strokes, amb guitarra i això. Ho fem també, va, següent. Ray Parker Jr. amb la cançó Ghostbusters de la pel·lícula Casa Fantasmes.

0: O qui no coneix la cançó My Hair Will Go On de la pel·lícula Titanic de Celine Dion.
1: Que és de la Celine Dion, és la cançó, no la pel·lícula.
0: No, correcte, correcte. Qui també ho va fer molt bé i, de fet, va ser una dels noms més clars és Shallow. Lady Gaga, a la cançó de Shallow, a la seva pel·lícula Ha nascut una estrella.

gran veu de Lady Gaga, i qui també ho feia molt bé, i crec que una del nostre equip, que és Mònica Usar, crec que estaria saltant com una boja, és la cançó Everything I Do, de Bryan Adams, clar, de la pel·lícula Robin Hood.

0: passa?
1: Carlos Fernández.
2: M'agrada molt aquesta cançó.
3: T'agrada, eh?
2: Sí.
3: Que he notat un... Oh.
4: Dóna-m'hi ritme. Irene Cara amb la cançó Flashdance, des de la pel·lícula Flashdance, evidentment. Més ben coneguda com What a Feeling, eh? No és que... El nom col·loquial és What a Feeling, però és Flashdance. Un pas cap a la més actual. Pharrell Williams, de la pel·lícula Gru, el meu dolent preferit 2, Happy.

0: Sí, sí, sí.
1: Hosti.
0: Berlín, l'artista Berlín, ho feia amb la cançó Take My Breath Away de la pel·lícula Top Gun.
1: Home.
0: I crec que també una de les cançons que podíem representar l'estiu, no? Més ben dit, perquè fa una mica de fred. La cançó de Let It Go d'Idina Menzel amb la pel·lícula Frozen.

I també una de les grans del pop. Ella és Adele amb la cançó Skyfall de la pel·lícula de Skyfall de James Bond. Remarquem-ho, és Aerosmith. No, I don't want a miss a thing de la pel·lícula Armageddon, és aquesta que sona. Ara sí que podem escoltar la cançó d'Adele, Skyfall, de la pel·lícula Skyfall de James Bond.

0: també una de les reines, Whitney Houston, amb la cançó I Will Always Love You, de la pel·lícula El Guardaespatlles.
1: S'ha posat, bueno, ja fa un temps, que es va popularitzar molt un joc de veure.
0: Sí, correcte.
1: De intentar enganxar el moment al que fa el cop.
0: És com la cançó aquella de l'aire, no? Justament l'estaves vivent ara, no? Clar, perfecte, just. Perfecte. Ja, per acabar, digues, amb aquesta part de secció, Eminem amb la cançó Use Yourself, de la pel·lícula 8 milles. Recordeu que estàvem una mica repassant el que és la cançó que va ser un èxit mundial o va impulsar decisivament la carrera del grup.
1: Val, i ara fas una cosa que em sembla interessant i que m'agrada, que és, li has volgut afegir un plus i ara el que vols fer són aquelles cançons que ja existien, que potser ja van triomfar...
0: Correcte.
1: Però que una pel·lícula va tornar a convertir en fenomen.
0: Sí, és la Wayne's World, la pel·lícula, amb aquesta cançó. Mamma mia!

Bohemian Rhapsody de Queen, una de les cançons doncs, que també va tornar a ser... va fer flor, no?, diguéssim, a tornar-se a la llança de la fama. Qui també ho feia és Stand By Me, evidentment, Stand By Me, de Ben E. Queen. So igual, la mateixa veu. Elton John també feia acte de presència amb el Can You Feel the Love Tonight, la cançó que representa el Rei Leó.

0: Ja entrant en aquesta recta final, una de les cançons que també és, va ser un dels èxits de la pel·lícula Bon dia, Vietnam, What a Wonderful World, Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Tots són temes que han sigut ben bé llançats una altra vegada a l'estrellat. Jo crec que podríem despedir-nos ja amb Sweet Home Alabama, evidentment és la cançó de referència, que és aquesta. Sergi, et faig la pregunta, després de recopilar tots els grups que s'han fet famosos gràcies a les pel·lícules o que les pel·lícules han tornat a rellançar, com per exemple Elton John, Benny Queen, Adele, Aerosmith, tu hi compraries l'abonament d'aquest Festival Impossible?
1: Sí, però et diré, saps sobretot per què?
0: Per què?
1: Més enllà que és un cartell que seria increïble, perquè a vegades als festivals hi ha un moment que el concert ja et cansa i et fa nosa. I dius, va, una hora i quart, una hora i mitja de concert. En canvi, si han de venir només a tocar aquestes cançons, és com un no parar.
0: Sí, sí.
1: Per tant,
0: tema rere tema. Algú impossible que vingui a tocar, però bueno.
1: Jo el compraria.
0: Fantàstic, fantàstic. Que sigues molt
1: feliç, vaig aprendre tant. Doncs només ens queda saber, Jordi Balaguer, qui s'emporta aquesta entrada doble pel proper 31 d'octubre, viure la segona edició de la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló, que és la gran diada de la cultura catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe amb tot de grups.
0: És l'usuari d'Instagram Omar Rinro.
1: Com?
0: Omar Rinro.
1: Pues a l'Omar Rinro cap al doble abonament. Hasta.

0: RAC 1. Tots som 1. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
3: I cada dia aquí s'aplaudeix menys i amb menys entusiasme. Eh? Sí. Aquí. Bueno, bona tarda a tothom, eh? Benvinguts un dia més al Versió Estiu. Te n'has adonat, Yael, que ja hem superat una quarta part de l'estiu? De l'estiu radiofònic, em refereixo? O no n'eres conscient d'aquest fet?
4: Sí que n'era conscient, ho vas anunciar ahir.
3: Bueno, tia, però no em rebentis el comentari. No es pot ser tan... Bueno, això,
4: ja, perdona, és que com que venim aquí i estem constantment amb la tonterieta aquesta de... Ara te'n foto una, tu una, tu una, saps? Doncs, en fi... Barrim barram.
3: Doncs ja que dius això de fotre una, és estiu, eh? O sigui, estem a... Quin dia és?
4: 30 de juliol.
3: Demà s'acaba el mes, eh? Demà, la setmana que ve estarem a l'agost ja. S'acostarà l'eclipsi, ja no tindrem ocasió de parlar-ne. Però aquí sembla que sigui primavera, a l'equip d'aquest programa.
4: Sí?
3: Perquè tenim una de les persones, que no diré el nom, que està empaitant un pàjaro a base de parlar per Barcelona, me'l vam dir ahir, vull dir que està explicat. I a tu, que avui no sé què t'ha passat demà amb el cotxe,
4: sí,
3: que se t'abraona en el cotxe.
4: No, fa una mica de vergonya explicar això, ja demano perdó als oients, però sembla que avui he lligat anant en cotxe. És surrealista, però no entenc com ha pogut passar, però bueno, ha passat.
3: Ets extremadament atractiva i aleshores...
4: No crec que vagi per aquí, no sé, jo crec que ara hi ha tant de trànsit avui en dia, hi ha tants cotxes que sí, formen aquest col·lapse, diguéssim, que
3: sobretot
4: la gent s'avorreix.
3: Sobretot per Barcelona.
4: Això són coses que passen.
3: Però què ha passat? Podem donar els detalls o no?
4: No, jo crec que, de veritat, només el que m'agradaria saber és si hi ha algú més de qui ens està escoltant, si li ha passat alguna vegada.
3: Perquè
4: jo crec que no és tan estrany. Doncs sí, res, simplement m'he creuat. O sigui, jo he avançat a un cotxe i la persona que conduïa m'ha mirat bastant.
3: Com t'ha mirat, si l'havies avançat?
4: Doncs, o sigui, saps allò que notes que estàs esperant que l'avancis per mirar a veure quina cara fas?
5: No serà que t'has saltat el semàfor ja, eh?
4: No. I aleshores després jo he seguit una mica i ell ha corregut més, diguéssim, per arribar fins on era jo, per mirar-me.
3: Per posar-se en paral·lel.
4: Exacte, per posar-se en paral·lel.
3: Llavors t'ha mirat.
4: Sí, ha mantingut la mirada i m'ha saludat, com dient ell. Bueno, adéu.
6: Un piquito.
4: Sí, he al·lucinat jo. I he pensat, no m'ho
3: puc veure. No sé, em sembla que l'estàs inventant una mica, però...
4: Que no m'ho estic inventant.
3: Per tant,
4: de veritat ha sigut així.
3: Endavant i...
4: Potser no és lligar, això, perdona.
3: No, potser...
4: Potser era un... Potser era el meu cosí i no l'he reconegut.
3: Exacte, potser sí. Bueno, potser algú que... A mi em passa a vegades a la Via Augusta, en direcció contrària. Jo quan entro a Barcelona, gent que surt de Barcelona, que casualment...
4: I et saluden?
3: No, perquè els veus, els reconeixes, o algun amic meu m'ha passat, fins i tot, que el veus li fa sola.
4: Has lligat, llavors?
3: No, has lligat, no. Una mica te'l trobes per l'autopar, però és curiós, perquè amb un semàfor així, bueno, és igual.
4: No fa molta il·lusió.
3: Però que passi
4: sí,
3: la mateixa hora, al mateix lloc, a la mateixa direcció.
4: Fa molta il·lusió. És com quan et trobes algú de vacances.
5: Ai, Nacho, sí. Nacho,
3: deixa el Nacho tranquil. Sí, és el nou personatge del programa. Doncs escolta'm, molt bé, i si algú li ha passat això, que li envio un WhatsApp a la Yael, que el teu telèfon aquest del programa és el
4: 680 70 70 60.
3: Doncs no se'n parli més, perquè ara me'n vull anar cap a Vigo, que és una ciutat entranyable, adorable, encantadora i fresqueta.
7: Viva Vigo!
3: Exacte.
7: Sempre me cago en
3: tal. Me cago en? Sí, ja em t'ho torno a sentir.
6: Hey, amigo! Para siempre me cago en ta.
3: Me cago en què? Me cago en Vigo, bueno, no ho sabem. És l'alcalde de Vigo, efectivament. En ple mes de juliol, amics, en ple, bueno, en ple de juliol o finals de juliol, el seu alcalde, que és un clàssic de la vida radiofònica, l'Abel Caballero, ja està muntant les llums de Nadal. I recordem que aquest senyor és un entusiasta que cada any vol intentar construir el més alt de tot l'estat.
7: Bon Nadal, us heu portat bé aquest any o heu escoltat la Magda dins
3: de la taula? A veure, estem parlant de Vigo, senyor Xavier García Oriol, no de Badalona. Li diria benvingut, però amb aquest comentari sobre això que acaba de dir, potser no...
7: Què passa? Ara és delicte tenir una miqueta d'esperit de Nadal.
3: No, si el problema no és l'esperit de Nadal, Ens sembla que s'ha imaginat dels comentaris de tipus racista, I això de celebrar, aviam una cosa, és que avui l'Embúdia també ha posat aquesta cançó, Aquest matí, sí.
4: És que ningú la cançó de Nadal.
3: Però m'has mirat, no ho has sentit, perquè ningú escolta l'Embúdia en aquest programa. Vull denunciar-ho, això. O sigui, quan faig comentaris sobre el programa L'Embull o les reunions, ningú ho ha sentit. Que dius, tios, quina ràdio escolteu? Que escolteu no. Catalunya Ràdio?
4: No, perquè estem en tot, estem escoltant altres coses. Ens organitzem i cadascú escolta una part del programa del món a RAC1.
3: Molt bé. Doncs, escolta, et deia que, senyor Albiol, no és gaire normal pujar o enfilar-se al carro de Nadal a 30 de juliol i amb aquesta calorada.
7: Badalona és la capital del Nadal tot l'any.
3: Ah, molt bé.
7: El lloc on els nens tenen les regals sempre, tret de quan el rei va del top manta i casa s'emporta.
3: No baixi, exacte.
7: Emporteu una orxata?
3: Escolti, si torna a fer aquesta mena de comentaris, li tallo el micròfon,
7: Doncs un segon, que vull anunciar que Badalona ja està muntant l'arbre de Nadal més gran d'Europa. Què dic Europa? Del món. Sí. És un arbre tan alt que m'he de posar de puntetes per posar-hi les decoracions.
3: Però no es cansa una mica d'aquesta rivalitat amb Vigo, això de veure qui té més gran l'arbre de Nadal, no li sembla? No, que
8: tot... Sí! Ja és Nadal! Vacança! Fota't, profe! Vull un iogurt!
9: Que no és el profe! Aquest senyor és en Pere Mas!
3: Sí,
9: Martí, simplement que està tot el dia enfadat i cridant com els profes i com els papes. Haurien d'anar a teràpia, estan tots gelats!
3: No, és veritat, això. Jo no crido. De totes maneres, benvinguts als nens del...